0: Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades els mitjans. És el missatge que s'ha filtrat del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana. La Fiscalia ha admès que la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. García Ortiz hauria tingut constància de les trobades després. Aquest dimecres al Congrés, el popular Núñez Feijóo i el president espanyol Pedro Sánchez s'han retret mútuament els casos de corrupció als seus partits. Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump diu que va ordenar una missió militar secreta per deixar sortir del Golf Pèrsic uns 200 vaixells mercants. Segons el president nord-americà, això ha facilitat la sortida de 100 milions de barrils de cru. Segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones l'endemà que els atacs racistes van deixar una trentena de persones sense casa. La justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que està hospitalitzat en estat greu. I l'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món. Ho farà amb el muntatge Les Criades de Jean Genet i serà el 17 de setembre al Teatre de l'Atenè de París.
1: Esports. Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB per 118-117 després d'una pròrroga. I el Sant Andreu i el Mataró han quedat eliminats de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo que es disputa a Malta. Aquest dijous arrenca la masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta.
0: I els núvols d'avui es mantindran durant aquesta matinada. De fet, s'esperen plogims al Camp de Tarragona, que a primera hora de dijous es presentaran a Osona i a l'àrea de Barcelona. Durant la resta del dia farà sol i les temperatures seran una mica més altes, tot i que no passaran dels 31 graus.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Doncs vinga, som i comencem. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el papa Lleó XIV ha oficiat la missa i la benedicció de la torre i ha qualificat Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones han participat en l'acte, que s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte reusenc. Barcelona té des d'avui un nou punt de llum a 172 metres d'altura. Gemma Bonet.
3: La llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla damunt del cel de Barcelona. A la inauguració, un espectacle de llum i color ha tenyit tota la basílica fins a arribar a dalt de la torre que projecta ara una llum blanca i brillant. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
3: El papa l'ha inaugurat després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el pontífex ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
5: No podem creer en Jesús i promover la guerra. No podem creer en Jesús i matar a l'innocent. No podem creer en Jesús i abandonar a qui sufre, a qui llora, a qui huye de la misèria.
3: A la missa a la qual hi han assistit les màximes autoritats del país, també Pedro Sánchez, que és la primera vegada que assisteix a una missa com a president del govern espanyol, el cardenal Omella ha fet aquest agraïment al pontífex.
2: Que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
3: I és que la següent etapa del viatge apostòlic continua aquest divendres quan el Papa marxa cap a Gran Canària.
0: Doncs a més d'aquestes autoritats polítiques, institucionals i eclesiàstiques del país, milers de feligresos han seguit també la missa i la benedicció de la torre des de les pantalles gegants que s'han habilitat als peus del temple. Cèlia Forment.
6: L'emoció encara respirava als voltants de la Sagrada Família quan el públic ha començat a abandonar el recinte. La jornada ha culminat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha creat una atmosfera especialment intensa per posar el punt final a la benedicció de la nova torre per part del Papa Lleó XIV.
7: Fantàstic, impressionant. Ha sido maravilloso.
8: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
9: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
6: Entre els assistents, les impressions coincideixen. La força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús s'ha il·luminat.
10: És un moment especial. Poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare i s'ha d'aprofitar que està a Barcelona i a Catalunya per venir-lo a veure i donar-li suport.
11: Deu un acte superemotiu i important i contenta de poder formar-ne part. Avui estar al mapa és un orgull.
12: Venim de Suiza, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa. Ayer estábamos al Montjuïc, una sensació fabulosa, en italiano la pelle d'oca, un momento fantástico.
6: Tot plegat amb la façana del naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí davant d'un públic que no ha volgut perdre detall de la cerimònia. Tothom ha volgut allargar uns minuts més una experiència que serà difícil d'oblidar.
0: El Papa ha arribat a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pels carrers de l'Eixample. Milers de persones l'han aclamat i alguns dels fidels li han acostat les criatures perquè el pontífex les beneís. Miquel Jarque.
13: El contacte dels ciutadans amb el màxim pontífex de l'Església Catòlica als carrers de Barcelona ha tingut el seu clímax amb el trajecte amb el Papa mòbil. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el Papa mòbil ha passat a massa velocitat.
14: Pues decir, ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
15: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
16: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
17: Ha beneït un nen que teníem al costat,
18: que el seu cumple just avui complia també un any. I molt emocionant, la veritat.
13: Una Macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, grogues i blanques, estelades, repartides per Òmnium i l'ANC, i també d'espanyoles.
0: I bany de masses a la visita del Papa a Montserrat, que ha agraït l'acollida de Catalunya i ha recordat la seva devoció a la Moreneta. Més de 8.000 persones han rebut emocionades, com dèiem, Lleó XIV, en aquestes intervencions, però no ha fet cap referència als abusos sexuals. La visita del pontífex serveix de colofó al tancament de la celebració del mil·lenari. Anem a Montserrat, doncs, Nati Adell.
19: Aplaudiments i crits d'emoció dels fidels que esperaven expectants la visita del pontífex, que ha arribat a l'abadia a les 12 del migdia i s'ha tornat a saludar els assistents acaronant fins i tot diversos infants. El pontífex ha tornat a expressar la seva estima per la Mare de Déu de Montserrat en un acte de comunió amb els fidels i ha posat en valor la capacitat d'acollida de Catalunya.
20: Gràcies a Catalunya per haver rebut a tantes persones de altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
19: L'escalf de la gent, que es protegia del sol amb gorres, paraigües i banderes, s'ha deixat notar.
21: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim
22: i ens ha agradat molt que el Papa parlés en català.
23: Meravellós, genial, adoro este Papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
24: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la ciutat de prop, pues, molta il·lusió.
19: El Papa ha presidit l'oració del Sant Rosari i un dels moments més solemnes ha estat quan l'Escolania ha cantat el Salve Regina i el Virolai.
0: Doncs aquest dimecres ha estat l'últim dia de la visita oficial del Papa a Catalunya. Ara el pontífex passa la nit al Palau Episcopal, a Barcelona, i a primera hora del matí agafarà un vol cap a les Illes Canàries. Allà s'estarà fins divendres. A Lleó 14 visitarà Gran Canària i Tenerife. Té previstos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida, trobades també amb autoritats polítiques i eclesiàstiques, i una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària. Allà s'esperen uns 4.040.000 fidels. La visita oficial del Papa a Espanya acabarà divendres al migdia. Està previst que agafi el vol de tornada cap a Roma a l'aeroport de Tenerife cap a les 3 de la tarda. 3CAT Info. 3CAT Info. Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un nou tiroteig mortal en ple carrer de Barcelona. Els fets han passat aquest dimecres al matí, a plena llum del dia i a les portes de la comissaria de la Policia Nacional Espanyola al carrer Balmes. De fet, les càmeres de seguretat han captat una imatge de l'agressor amb la pistola a la mà. L'home ha disparat a la víctima i ha fugit de la zona. A uns 200 metres del crim, els Mossos han trobat la pistola i el casc de bici que portava l'agressor. La d'aquest dimecres és la sisena víctima mortal ja per un tiroteig a Catalunya aquest any. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
0: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la Zona Franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig. I parlem ara de València. Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades els mitjans. És el missatge que s'ha filtrat ara del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana. València, Alba Barbosa.
2: Carlos Mazón intervé en aquest grup poc després de les 8 del matí i no hi torna a escriure més. Es dirigeix als consellers i els demana que actualitzin amb dades l'evolució de la Dana. Segons els missatges filtrats, Mazón escriu: inundem de dades els mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues i calme la gent, que és l'important. Aquest contingut sortiria del grup de WhatsApp que la vicepresidenta Susana Camarero s'ha compromès a aportar a la investigació. En la declaració, com a testimoni, també ha admès que no sabia què era el Secopi, l'òrgan de zones coordinades l'emergència. Camarero ha entrat als jutjats esquivant les protestes dels familiars de víctimes que reclamen que la justícia la investigui. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals.
3: Esta señora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias.
2: La defensa de Carlos Mazón, que ara és part en la causa, no ha desvelat si l'expresident facilitarà els seus missatges de WhatsApp. L'advocat Ignacio Galli espera analitzar primer tota la documentació.
4: Y hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa, vamos a estar un poco a la espera del estudio.
2: També necessiten més temps, ha afirmat, per estudiar si presenten cap recurs sobre la instrucció que porta la jutge de Catarroja.
0: A Madrid, la Fiscalia ha admès al jutge del cas Leire que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb l'exmilitant socialista. Unes reunions que es van produir al març i l'abril de l'any passat, de l'any 2025, i de les quals Álvaro García Ortiz es va assabentar a posteriori. El cas Leire, però, no altera els plans de Pedro Sánchez, que en la sessió de control, enmig de l'enfrontament amb Feijóo per la corrupció, ha insistit que esgotarà la legislatura. Anem a Madrid, doncs, Àngels Lafuente.
5: La Fiscalia reconeix que Leire Díez i l'advocat de Santo Cerdán es van reunir amb el número 2 de García Ortiz. L'exmilitant socialista, diu en aquestes fonts, hi va tenir un paper poc rellevant i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. Les trobades es van produir entre el març i l'abril del 2025 i es va parlar sobre possibles delictes de terceres persones. A la seu de la Fiscalia no hi ha cap registre d'aquestes visites, però tampoc han dit on es van produir. I Álvaro García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser informat d'aquestes reunions a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que ho investiga, que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de la companyia i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama hagi demanat autorització al Departament de Justícia nord-americana per incorporar-los com a prova en el cas. Unes novetats judicials que sorgeixen el mateix dia que es reprèn la vida parlamentària al Congrés, on s'ha tornat a instal·lar la tensió política. Després del discurs del papa Lleó XIV, tant Núñez Feijóo com Pedro Sánchez han ignorat la crida a rebaixar la tensió política i s'han retret mútuament els casos de corrupció.
7: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
8: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
5: Feijóo demana a Sánchez que dimiteixi per practicar, diu, delinqüència d'estat i el president espanyol rebutja lliçons del PP i es manté ferm. No hi haurà avançament electoral.
0: El temps. Amb el Néstor Gómez.
9: El temps de cara a les properes hores venen dominades pels núvols que sobretot se situaran a la meitat nord del país. De fet, s'espera que la propera matinada doncs arribin algunes febles precipitacions a punts del Prepirineu i també cap al Camp de Tarragona, que es mouran a primera hora del matí cap a Osona o comarques veïnes i també poden arribar a l'àrea de Barcelona. A partir de mig matí tot això marxarà i el que tindrem serà un dia de sol com a la resta del país. Potser a la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu, en principi inofensius, i el que sí que tindrem a partir d'aquesta jornada, a partir d'avui, és una pujada de les temperatures. Ahir la més alta va pràcticament arribar a la xifra dels 31 graus, és el cas d'Aldover, i avui s'espera que assoli els 31 graus a punts de ponent a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una pujada de les temperatures que serà molt més consistent a l'àrea del Pirineu. Si Viella ahir arribava als 12 graus, avui s'espera una màxima de 19.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Ara passen 3 minuts d'un quart. Els Estats Units torna a atacar l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache a l'estret d'Hormuz dilluns. El president Trump assegura que la flota naval nord-americana ha permès la sortida de 200 vaixells mercants en una operació secreta per esquivar el bloqueig naval iranià. Anem a Washington, Oriol Serra.
10: Poc abans que es confirmés la represa dels bombardejos nord-americans, Pete Hegseth, el secretari de Defensa, autoanomenat secretari de Guerra, ja insinuava la imminència dels atacs i fins i tot parlava d'utilitzar les bombes com a element negociador.
11: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora, perquè el president Trump està disposat a tornar enrere i al combat, si cal, però alhora estén la mà a l'Iran per arribar a un acord. Ells volen jugar i miren d'aprofitar-se de la situació. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes. We'll
10: negotiate with bombs. El president dels Estats Units, per la seva banda, també ha parlat de simultanejar bombardejos i negociacions amb l'Iran. Donald Trump també ha tret pit anunciant que ell mateix va ordenar una operació secreta fa un mes per a permetre que unes 200 embarcacions comercials poguessin creuar l'estret d'Hormuz i d'aquesta manera transportar 100 milions de barrils de petroli.
25: Ho puc dir ara, és una cosa que no se sabia. Hem estat extraient milions de barrils de petroli i no ho sabia ningú. Sabeu qui tampoc ho sabia? L'Iran, fins ara mateix. L'altre dia vam fer sortir 22 vaixells. Tard, a la nit, sense llums, perquè no tenen radars, els vam destruir.
10: Trump assegura que són els Estats Units qui controlen l'estret d'Hormuz i no pas l'Iran. També afirma que l'Iran s'ha quedat sense exèrcit i que té l'economia enfonsada.
0: I pendents també del que està passant a Irlanda del Nord, que ha viscut la segona nit del darulls, tot i que amb menys intensitat que en la nit passada, en què es va veure violència directa contra immigrants. Aquest dimecres, la policia de Belfast ha dispersat un grup reduït de manifestants amb canons d'aigua que els llançaven pedres i estaven cremant contenidors. Abans, la justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet un home que està hospitalitzat des de dilluns. Anem a Londres. Quim Olivares.
26: Sembla que el reforç policial per prevenir les escenes de violència directa contra els immigrants hauria funcionat i no s'han produït els atacs de la nit anterior que descrivia així Claire Hannah, diputada pel sud de Belfast del Partit Socialdemòcrata i Laborista.
27: A nens de la meva circumscripció i altres persones els van aixecar del llit perquè les seves cases cremaven. Homes emmascarats vagaven pels carrers anant porta a porta amenaçant, incendiant cotxes, autobusos i cases, terroritzant la gent pel color de la seva pell o pel so de la seva veu.
26: La família de la víctima de l'apunyalament ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El cap de la policia nord-irlandesa ha promès un reforçament de la seguretat i ha demanat deixar de seguir els instigadors dels atacs. Sentim John Boucher.
28: És molt fàcil, sobretot avui dia, buscar en línia i deixar-se convèncer per gent que no sap res d'Irlanda del Nord, que no sap res de la història d'Irlanda del Nord. Deixeu de mirar aquestes ximpleries, deixeu d'escoltar aquests idiotes.
26: El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència.
6: 3CAT Info.

0: Aquest dijous si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels previstos al començament. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, ara seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats. I en el cas dels majors de 54 hi haurà un pla de rendes amb millors condicions també per als qui tenen més de 55 anys, segons ha explicat a aquesta emissora Juan Carlos Yepes d'UGT.
1: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un plan de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: L'acord es va aconseguir a l'últim dia de consultes després d'una maratoniana reunió de gairebé 20 hores. I abans d'anar als esports, encara us expliquem que l'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món, amb un muntatge de Les criades de Jean Genet. Portacelli ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que haig de dir que la Comédie Française és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual és graciós.
0: Esports. Amb el Sergi Andreu.
3: Aquest dijous arrenca a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el partit inaugural a les 9 del vespre entre una de les anfitriones, Mèxic i Sud-àfrica. Serà el Mundial més gran de la història, amb 48 seleccions per primer cop repartides en 12 grups que disputaran els seus partits entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total seran 104 enfrontaments que culminaran amb la final del dia 19 de juliol a Nova York. Entre les favorites s'hi compten seleccions com Espanya, França, Portugal, Brasil o Argentina, la vigent campiona. D'aquestes, la primera que entrarà en acció serà Brasil, aquest dissabte a les 12 de la nit davant del Marroc. La selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Aquest dimecres hem sentit Aitor Caranca, el director tècnic de la Federació Espanyola, que ha parlat així de la lesió i el retorn de Lamine Yamal.
4: Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
5: 3CAT Info.
3: Parlem ara de bàsquet perquè el Joventut de Badalona ha perdut el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB a la pista del València per 118-117 després d'una pròrroga. Ricky Rubio ha tornat a ser el millor jugador de la penya, amb 22 punts i 11 assistències. Sentim el tècnic verd i negre, Dani Miret, en declaracions a DAZN.
6: Muy igualado, hemos hecho un partidazo, no hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que es lo que venimos a buscar.
3: Divendres es disputarà el segon partit, també a València, en una sèrie que és el millor de 5. L'equip verdinegre té el factor pista en contra. El Barça, per la seva banda, torna a rebre el Tenerife aquest dijous en el segon partit del seu play-off de semifinals. En el primer, l'equip de Pascual es va endur la victòria. Juan y Marcos, el base blaugrana, no vol confiances.
7: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
3: El Barça-Tenerife el podreu seguir a partir de les 8 del vespre al canal digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio. Tornem al futbol, perquè el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. Mentrestant, el Madrid encara no ha anunciat el retorn de Mourinho com a tècnic blanc per la temporada vinent. Tot i això, recordem que el Benfica ja ha comunicat que el club madrileny ha formalitzat el pagament dels 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió del tècnic portuguès. A segona divisió, el Màlaga ha eliminat el Las Palmas en la semifinal del play-off per l'ascens a primera.

0: A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1 i en la tornada, la Rosaleda, el resultat ha estat d'empat a 1. Així, el Màlaga jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que dimarts va eliminar el Castelló. I a la Lliga Femenina, el Badalona Woman ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimecres ha començat a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró, que no han estat de sort. Tots dos han quedat eliminats. L'actual campió, el Sant Andreu, ha perdut els penals contra el Ferencváros hongarès. El partit ha acabat amb empat a 11. Sentim Helena Ruiz, la jugadora del Sant Andreu.
2: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
0: D'altra banda, el Mataró, el vigent campió de Lliga, ha caigut davant de l'Olympiacos per 12 a 14. La valoració és la de la capitana Clara Cambrai.
3: Jo crec que han estat superiors, només queda felicitar-les i aprendre d'aquest partit. No ha estat malament en atac, al final hem fet 12 gols, sempre diem que fent 10-12 gols podem guanyar els partits si defensem bé, però n'han fet 14, això és el que... En una semifinal, 14 gols no et poden donar una victòria. Per tant, ara estem tristes i acceptem aquesta derrota, hem de mirar què ha passat.
0: I aquest dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta, que s'enfrontarà al Ferencváros a les 7 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran el Pro Recco i l'Olympiacos. En handbol, el Barça viatja aquest dijous cap a Colònia, cap a Alemanya, on el cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. A les semifinals de dissabte s'enfrontarà a l'Aalborg danès. Carlos Ortega és l'entrenador blaugrana alerta del perill del rival.
4: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnoldson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
0: D'altra banda, la selecció espanyola masculina d'handbol s'enfrontarà a Croàcia, Xile i Turquia a la fase preliminar del Mundial d'Alemanya de l'any que ve.
1: Són 2:15 de 3.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que el Papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El Papa també ha visitat Montserrat en el segon dia a Catalunya i ha rebut un bany de masses de més de 8.000 fidels. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Cambrians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, ha demanat no normalitzar la soledat en la gent gran. Ara també us explicarem que els treballadors de Nissan voten aquest dijous si validen el preacord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats. Això són 16 menys dels que estaven previstos al principi. I parlarem de Fira Tàrrega, que farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una seixantena d'espectacles amb una forta presència de companyies internacionals.
1: Esports.
2: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic. El partit inaugural el juguen Mèxic i Sud-àfrica aquest dijous a les 9 del vespre a la capital mexicana.
0: I pel que fa al temps, els núvols es mantindran durant aquesta matinada. De fet, s'esperen plugims al Camp de Tarragona, que a primera hora de dijous es presentaran a Osona i a l'àrea de Barcelona. Durant la resta del dia farà sol i les temperatures seran una mica més altes, tot i que no passaran dels 31 graus. Ara passen 2 minuts de 2:15. La notícia, sens dubte, és que la Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el Papa Lleó XIV ha oficiat la missa i la benedicció de la Torre i ha qualificat Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones han participat en aquest acte, que s'ha tancat amb un muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El Papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
3: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
0: El Papa ha inaugurat la torre de 172 metres d'alçada després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el Papa ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
4: No podem creer en Jesús i promover la guerra. No podem creer en Jesús i matar a l'innocent. No podem creer en Jesús i abandonar a qui sufre, a qui llora, a qui huye de la misèria.
0: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i també milers de persones que des de l'exterior i a través de pantalles gegants tampoc s'han perdut el detall d'aquest acte.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
6: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot,
0: Ara s'acaba això aquí, però Lleó XIV continuarà aquest dijous el seu viatge oficial per l'Estat amb una visita a les Illes Canàries. Polèmica, per cert, al final de l'acte de la Sagrada Família pel tracte que han rebut desenes de cantaires que havien participat en la missa. A través de les xarxes han denunciat que no els han deixat acabar de cantar el Virolai i que els han tret del temple per una sortida que no tocava. Asseguren que tampoc els han deixat assistir a la benedicció de la Torre de Jesús per part de Lleó XIV. La indignació del grup amb voltats de les forces de seguretat era evident.
8: Quina vergonya! Quina vergonya! Quina vergonya!
0: Segons algunes fonts, els haurien tret del recinte quan s'han detectat estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Segons expliquen els cantaires, l'organització de l'acte els ha fet arribar un missatge lamentant aquest tracte rebut i dient que demanaran explicacions institucionals en els pròxims dies. La parada al barri del Raval de Barcelona, avui del Papa, s'ha convertit també en un moment íntim de la visita que ha fet avui el pontífex a Catalunya. Abans d'anar a la Sagrada Família, que ara us explicàvem, el pontífex ha visitat la parròquia de Sant Agustí i des d'allà ha demanat no normalitzar la soledat de les persones grans. Albert Prat.
1: La parada Sant Agustí no era cap missa, ni tan sols Lleó XIV ha pujat a l'altar, tot i que era a l'interior d'una església. Des d'aquí, el pontífex ha avisat que s'està deixant perdre el sentit de la dignitat de les persones i per això ha demanat explícitament no girar l'esquena a la gent gran.
8: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos y aunque no sean nuestros abuelos, no permitamos que se sientan solos ni desprotegidos.
1: Però el moment més emotiu l'ha protagonitzat en Renzo, un nen de 6 anys que ha tingut l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
9: El pequeño quería ser papa.
8: Bé, doncs Renzo crec que no. Crec que mai ho veig pensar. Però sí que puc dir una cosa. Des de petit veig sentir el desig d'entregar la meva vida a Déu.
1: El pontífex també ha conegut les entitats socials que ajuden a pobres, expresidiaris o addictes del barri en aquesta parròquia regentada per agustins, la mateixa congregació de Lleó XIV.
0: Doncs bé, el Papa és el primer pontífex que ha visitat també una presó de l'Estat espanyol. El Papa s'ha aturat a Cambrians de camí cap a Montserrat per escoltar els testimonis de fe dels interns i dir-los que l'Església està al seu costat. Cambrians, Montse Poblet.
10: Lleó XIV ha estat rebut amb aplaudiments i visques d'una vuitantena d'interns de Cambrians i de Batràs que han preparat la visita guarnint l'escenari del teatre amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu, que diu era a la presó i vinguéreu a veure'm. I això és precisament el que ha passat. El Papa els ha anat a veure, els ha saludat un per un, tant a l'entrada com a la sortida del teatre, i s'ha abraçat amb les dues internes que han donat testimoni de la seva fe.
11: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
12: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
10: Amb aquesta visita, l'Església ha volgut visibilitzar un col·lectiu, el dels presos, que normalment està als marges, i és per això que Lleó XIV ha confirmat el seu compromís a acompanyar-los.
4: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condició.
10: El Papa els ha animat a alçar la mirada al cel quan la fe els trontolli i ha acceptat els dos obsequis que li han preparat els interns. Un plat de ceràmica blanca que imita el trencadís de Gaudí i un quadre amb diverses simbologies cristianes.
0: Doncs bé, molts elogis, però també crítiques a aquesta visita. La primera persona que va denunciar abusos sexuals a Montserrat ha criticat avui aquesta visita de Lleó XIV a l'abadia, precisament. Miguel Hurtado ha acusat el pontífex d'ignorar les víctimes.
13: Jo pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
0: Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per les víctimes i ha demanat que s'instal·li un monument dedicat a les víctimes de la pederàstia clerical a Catalunya. 3CAT Info. 3CAT Info. Canviem de qüestió. Aquest dijous serà ja el tercer i últim dia de la selectivitat. El primer examen serà el de llengua catalana i literatura i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Aquest dimecres ha estat el torn de l'examen d'història i el d'història de la filosofia que, coincidint amb la visita del papa, en aquest últim han hagut d'analitzar l'afirmació Déu ha mort des de la perspectiva de dos autors occidentals. També hi ha hagut preguntes d'autors com Plató i Marta Nussbaum. En l'examen d'història, els estudiants han respost qüestions sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 1936 o la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes explicaven això a 3Cat Info.
14: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entre tot, i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
15: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
16: Examen que, per lo que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
0: Això aquí al Principat, al País Valencià, els mestres i professors han optat per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament la darrera proposta de la Conselleria d'Educació. Anem a València, Pepa Ferrer.
17: Els docents valencians suspenen la vaga indefinida però rebutgen acceptar l'acord de la Conselleria. En una consulta realitzada pels sindicats majoritaris, on hi ha participat 30.000 docents, un 67% ha votat posar punt i final a la vaga, tot i que no descarten tornar-la a emprendre el curs vinent. Un 55% dona suport, de fet, a aquesta opció. Estan en vaga des del passat 11 de maig. Dijous farà un mes i divendres s'aixecarà la vaga indefinida, però no descarten futures mobilitzacions. Això no vol dir que accepten l'acord de la Conselleria. De fet, un 87% el rebuja. Així doncs, les negociacions continuaran. L'únic punt que aproven és el de la disminució de la burocràcia i pel que fa als acords parcials, el de les ràtios amb un 70% d'oposició, el del salari amb un 90% i el del valencià amb un 84% són els principals entrebancs.
0: La mare del nadó suposadament maltractat a Barcelona i ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen. Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, no va parlar mai de maltractaments. Els missatges en què els ho deia els hi va enviar una setmana abans que el nen d'un mes de vida fos ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual. Les amigues també han explicat que la relació de parella era complicada i que durant l'embaràs, així com després del naixement del nen, no van veure entusiasmada la seva amiga i companya de feina a l'hospital. Per la seva banda, una veïna ha declarat que la mare havia qualificat el pare de menaces amb el nadó. Aquest home continua en presó provisional com a presumpte autor de les lesions, mentre que la mare està en llibertat amb mesures cautelars. El nen està sota tutela de la Generalitat i vivint amb una família d'acollida. I als Estats Units, Bill Gates testifica davant del Congrés que relacionar-se amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein va ser un error i ha negat haver abusat mai de ningú. Gates sostenia que mai va tenir cap indici previ que Epstein participés en conductes criminals i abans de començar aquesta compareixença a porta tancada deia que esperava que el seu testimoni ajudés les víctimes del financer que recordem que es va suïcidar a la presó.
18: Glad to be here voluntarily to testify.
19: Em complau haver vingut voluntàriament a testificar i ajudar en la feina del comitè. Espero que el meu testimoni ajudi el comitè a trobar justícia per les víctimes.
0: Els documents publicats per l'administració nord-americana indiquen que Gates i Epstein es van reunir repetidament després de la condemna del financer el 2008 i inclouen fotos de Gates amb dones convidades a les festes del condemnat.

0: El Lliure de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Marta Vives.
1: El muntatge comença amb una advertència. Tenint en compte la seva edat, les persones presents a l'escenari són susceptibles de morir d'un moment a l'altre. Per això, en cas d'incident, els convidem a considerar que és millor morir a l'escenari que en una residència de vells. El dramaturg Mohamed El Khatib va decidir fer aquest muntatge després de la Covid-19. Va visitar residències franceses i belgues i davant del drama, morts i morts en solitud i distància, els va demanar a aquells vells per la vida, per l'amor i el sexe. La vida dels vells està plena d'esperança i de vida. De 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera i el mateix director sobre l'escenari, que parlen sense filtres i amb humor de masturbació, de plaer, d'orgasmes i de descobertes sexuals. Homes i dones que parlen de les seves relacions sense tabús i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències de familiars, no sempre, però també del públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.
2: Sur l'amour, c'est aussi faire le spectacle du deuil.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral. Unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu, que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer. Tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores. Un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda, vespre, cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona. Segons els empleats, es tracta de gairebé la meitat de les 83 persones que hi ha en plantilla. Els llocs més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat. L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació perquè necessita reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de 6 mesos de les lligues que paren ara a l'agost. Però els treballadors posen en dubte que la competició espanyola es reprengui al cap de mig any perquè no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. La plantilla acusa la direcció de no plantejar cap alternativa als acomiadaments. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, malgrat que algunes de les competicions que té a l'estranger continuen a l'alça. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici del 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. L'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea, el Baix Ebre, declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. És un judici que reprendrà després de Sant Joan. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
5: Els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants de la Junta sabia d'Economia i Finances. Joan Gilabert és l'extresorer.
6: Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics?
7: El Consell Rector, sí. Ningú.
6: Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven?
7: Nosaltres, jo, pagès.
8: Vostè recorda si algun membre del Consell Rector feia explicacions sobre aquestes qüestions, en concret sobre les actes d'inspecció del Departament de Finances, o qui feia aquestes explicacions?
7: Sempre seria ell.
8: Ell a qui es refereix?
7: El gerent.
5: Tant ell com l'expresident han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent. En aquest sentit, l'expresident Fernando Falcó ha afirmat que qui donava les explicacions tècniques de temes financers a les reunions era Ferrer, tot i que a les actes apareixia ell. El judici es reprendrà després de Sant Joan el dia 25.
0: A Girona, la recollida selectiva dels residus millora i puja 10 punts des que es va instaurar aquest nou sistema. Es tracta d'un sistema de contenidors que s'obren amb targeta i que va generar bastantes crítiques pels horaris, motiu pel qual s'han fet, doncs, modificacions. Amb les dades del 2025, l'Ajuntament en farà una bona valoració. Anem a Girona, Núria Paraire.
9: La recollida selectiva de residus se situa en el 61%, una xifra 10 punts superior a la del sistema anterior. A més, la fracció de rebuig s'ha reduït. S'han generat 5.000 tones menys, fet que suposa un estalvi d'un milió d'euros en el cost del servei, segons dades del 2025. Són unes dades que superen la mitjana de Catalunya de ciutats grans. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, en fa una valoració positiva.
10: A Girona anem en una molt bona direcció en aquest sentit. Per tant, el sistema funciona.
9: El nou sistema de contenidors amb targeta es va començar a instaurar fa uns 2 anys. Va comportar crítiques per la seva limitació horària i s'ha hagut de modificar. El regidor diu que l'incivisme es va reduint. L'any passat es van denunciar més de 800 infraccions.
0: El doctor en filosofia i historiador de l'art Valentín Roma serà el nou director del MACBA. Fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge i substituirà Elvira Diangani Ossé al capdavant del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. El jurat que l'ha escollit per unanimitat destaca la solidesa del projecte que ha presentat, la coherència i el rigor de la seva trajectòria professional i defensa que dirigirà la institució amb ambició intel·lectual, dinamisme i rellevància. Roma va ser cap de col·leccions de la institució i el van fer fora el 2015 arran de la polèmica escultura del rei Joan Carles sodomitzat, que formava part d'una exposició que ell comissariava. El mandat de la nova direcció té ara una durada prevista de 5 anys, que es pot renovar 3 anys més. L'antiga directora, Elvira Diangasi Ossé, va haver de deixar la direcció del MACBA perquè no podia comptabilitzar aquest càrrec amb la direcció de la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. El nomenament arriba després del rebuig de l'Associació de Crítics de l'Art, la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya, l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya i també del Comitè d'Empresa del MACBA a les bases del concurs. La Fira Tàrrega arriba a la 46a edició, omplint places i carrers de la ciutat del 10 al 13 de setembre. Encara falta una mica. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una 60ena d'espectacles, més de la meitat dels quals seran gratuïts. 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer, i també una important representació de companyies internacionals de països com ara Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud o el Regne Unit s'agruparan en una programació que reivindica la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de Fira Tàrrega.
11: Celebrem, reclamem l'espai públic com a lloc de trobada i diversió, on la vida transcorre en comú i on cada presència és acollida i cada veu hi té cabuda. Aquest any.
0: Aquesta edició s'inaugurarà amb l'espectacle In Continuo de la companyia catalana Kamchatka, una reflexió sobre la immigració.
11: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
0: Les entrades per a aquesta nova edició es posaran a la venda el mes que ve, el 17 de juliol. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat aquest dimecres el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026. El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80 i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura tancar més de 4 dècades de carrera. L'autor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
4: Esports.
0: Amb el Sergi Andreu.
12: Aquest dijous arrenca Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el partit inaugural a les 9 del vespre entre una de les seleccions anfitriones, Mèxic i Sud-àfrica. Serà el Mundial més llarg de la història, amb 48 seleccions per primer cop repartides en 12 grups que disputaran els seus partits en 3 països, Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total seran 104 partits que culminaran amb la final del dia 19 de juliol a Nova York. Entre les favorites s'hi compten seleccions com Espanya, França, Portugal, Brasil o Argentina. D'aquestes, la primera que veurem serà el Brasil, aquest dissabte a les 12 de la nit davant del Marroc. La selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Aquest dimecres hem sentit Aitor Caranca, el director tècnic de la Federació Espanyola, que ha parlat de la lesió y el retorno de Lamine Yamal.
13: Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
12: El Joventut de Badalona ha perdut el primer partit de les semifinals de la Lliga CB a la pista del València per 118-117 d'un punt, amb pròrroga inclosa. Ricky Rubio ha tornat a ser el millor jugador de la penya amb 22 punts i 11 assistències. Sentim el verdinegre Adam Hanga.
14: Lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo lo que ha hecho el equipo. Hemos hecho un partidazo. Ganar, perder es otra cosa. Esto pasa en el deporte. Da igual. Igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5. Hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también. Así que vamos por el siguiente. Ahora un día de descansar, recuperar y por el siguiente.
12: Divendres es disputarà aquest segon partit, també a València, en una sèrie que és el millor de 5. L'equip verd-i-negre té el factor pista en contra. I aquest dijous el Barça torna a jugar amb el Tenerife, al Palau Blaugrana, el segon partit del play-off de semifinals. En el primer, l'equip de Xavi Pascual es va endur la victòria. Juan i Marcos, el base blaugrana, no se'n refia.
15: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
12: El Barça-Tenerife el podreu seguir a partir de les 8 del vespre al canal digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: 3CAT Info.
12: Tornem a parlar de futbol perquè el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. A segona divisió, el Màlaga ha eliminat les Palmes en la semifinal del play-off per l'ascens a primera divisió. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1 i en la tornada a la Rosaleda el resultat ha estat d'empat a 1. D'aquesta manera, el Màlaga jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que dimarts va eliminar el Castelló. I a la Lliga Femenina, el Badalona Woman ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
17: I al final el nostre objectiu com a grup és intentar quedar lo més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tracta de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
12: D'altra banda, aquest dimecres ha començat a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró, que no han estat de sort. Tots dos han quedat eliminats. L'actual campió, el Sant Andreu, ha perdut els penals contra el Ferencváros hongarès. El partit ha acabat amb empat a 11. Sentim Helena Ruiz, la jugadora del Sant Andreu.
18: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
12: D'altra banda, el Mataró, el vigent campió de Lliga, ha caigut davant de l'Olympiacos per 12 a 14. La valoració és de la capitana Clara Cambrai.
19: Pensar ja de cara a divendres, volem acabar amb una victòria i amb una medalla de bronze europea i estic orgullosa de l'equip per això que hem lluitat fins l'últim moment. Crec que ens hem tingut opció d'apropar-nos La sort en aquests partits també està de part del campió i ja està, pensant divendres i orgullosa d'equip.
12: I aquest dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina, amb la presència de l'Atlètic Barceloneta, que jugarà contra el Ferencváros a les 7 de la tarda. L'altra semifinal la disputaran el Pro Recco italià i l'Olympiacos. I en handbol, el Barça viatja aquest dijous cap a Colònia. El cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte, semifinals contra l'Aalborg danès. N'ha parlat el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
20: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, és molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
12: I encara en handbol, la selecció espanyola masculina s'enfrontarà a Croàcia, Xile i Turquia a la fase preliminar del Mundial d'Alemanya de l'any que ve, segons el sorteig que s'ha fet aquest dimecres. El combinat espanyol disputarà els partits de la primera ronda a Munic. El Mundial es jugarà entre el 13 i el 31 de gener del 2027. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Palma ha guanyat per 6-4 el Pozo de Múrcia en el segon partit de les semifinals pel títol de Lliga. La sèrie ara està empatada a una victòria.
16: 3CAT Info.

0: Són les 3. El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El papa també ha visitat Montserrat en aquest segon dia a Catalunya i ha rebut un bany de masses. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Cambrians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, ha demanat no normalitzar la soledat en la gent gran. Els Mossos continuen buscant l'autor del tiroteig mortal a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades els mitjans. És el missatge que s'ha filtrat del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana. La Fiscalia ha admès que la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. García Ortiz hauria tingut constància de les trobades després. Aquest dimecres al Congrés, el popular Núñez Feijóo i el president espanyol Pedro Sánchez s'han retret mútuament els casos de corrupció als seus partits. Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump diu que va ordenar una missió militar secreta per deixar sortir del Golf Pèrsic uns 200 vaixells mercants. Segons el president nord-americà, això ha facilitat la sortida de 100 milions de barrils de cru. Segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones l'endemà que els atacs racistes van deixar una trentena de persones sense casa. La justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que està hospitalitzat en estat greu. I l'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món. Ho farà amb el muntatge Les Criades, de Jean Genet, i serà el 17 de setembre al Teatre de l'Atenée de París.
1: Esports. Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB per 118-117 després d'una pròrroga. I el Sant Andreu i el Mataró han quedat eliminats de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo que es disputa a Malta. Aquest dijous arrenca la masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta.
0: I els núvols d'avui es mantindran durant aquesta matinada. De fet, s'esperen plogims al Camp de Tarragona, que a primera hora de dijous es presentaran a Osona i a l'àrea de Barcelona. Durant la resta del dia farà sol i les temperatures seran una mica més altes, tot i que no passaran dels 31 graus.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Doncs vinga, som i comencem. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el papa Lleó XIV ha oficiat la missa i la benedicció de la torre i ha qualificat Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones han participat en l'acte, que s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte reusenc. Barcelona té des d'avui un nou punt de llum a 172 metres d'altura. Gemma Bonet.
3: Thank you.
2: La llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla damunt del cel de Barcelona. A la inauguració, un espectacle de llum i color ha tenyit tota la basílica fins a arribar a dalt de la torre, que projecta ara una llum blanca i brillant. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
3: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
2: El papa l'ha inaugurat després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el pontífex ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
4: No podem creer en Jesús i promover la guerra. No podem creer en Jesús i matar a l'innocent. No podem creer en Jesús i abandonar a qui sufre, a qui llora, a qui huye de la misèria.
2: A la missa a la qual hi han assistit les màximes autoritats del país, també Pedro Sánchez, que és la primera vegada que assisteix a una missa com a president del govern espanyol, el cardenal Omella ha fet aquest agraïment al pontífex.
5: Que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
2: I és que la següent etapa del viatge apostòlic continua aquest divendres quan el papa marxa cap a Gran Canària.
0: Doncs, a més d'aquestes autoritats polítiques, institucionals i eclesiàstiques del país, milers de feligresos han seguit també la missa i la benedicció de la torre des de les pantalles gegants que s'han habilitat als peus del temple. Cèlia Forment.
6: L'emoció encara respirava als voltants de la Sagrada Família quan el públic ha començat a abandonar el recinte. La jornada ha culminat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha creat una atmosfera especialment intensa per posar el punt final a la benedicció de la nova torre per part del papa Lleó XIV.
7: Fantàstic, impressionant. Ha sigut meravellós.
8: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
9: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
6: Entre els assistents, les impressions coincideixen. La força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús s'ha il·luminat.
10: És un moment especial. Poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare i s'ha d'aprofitar que està a Barcelona i a Catalunya per venir-lo a veure i donar-li suport.
11: Deu un acte superemotiu i important i contenta de poder formar-ne part. Avui està al mapa, és un orgull.
12: Venimos de Suiza, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa. Ayer estábamos al Montjuïc, una sensació fabulosa, en italiano la pelle d'oca, un momento fantástico.
6: Tot plegat amb la façana del naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí davant d'un públic que no ha volgut perdre detall de la cerimònia. Tothom ha volgut allargar uns minuts més una experiència que serà difícil d'oblidar.
0: El Papa ha arribat a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pels carrers de l'Eixample. Milers de persones l'han aclamat i alguns dels fidels li han acostat les criatures perquè el pontífex les beneís. Miquel Jarque.
13: El contacte dels ciutadans amb el màxim pontífex de l'Església Catòlica als carrers de Barcelona ha tingut el seu clímax amb el trajecte amb el Papa mòbil. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el papa mòbil ha passat a massa velocitat.
14: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
15: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
16: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
17: Ha beneït un nen que tenia al costat,
18: que el seu complir just avui complia també un any, i molt emocional, la veritat.
13: Una Macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, grogues i blanques, estelades, repartides per Òmnium i l'ANC, i també d'espanyoles.
0: I va endemasses a la visita del papa a Montserrat, que ha agraït l'acollida de Catalunya i ha recordat la seva devoció a la Moreneta. Més de 8.000 persones han rebut emocionades, com dèiem, Lleó 14, en aquestes intervencions, però no ha fet cap referència als abusos sexuals. La visita del pontífex serveix de colofó al tancament de la celebració del mil·lenari. Anem a Montserrat, doncs, Nati Adell.
19: Aplaudiments i crits d'emoció dels fidels que esperaven expectants la visita del pontífex, que ha arribat a l'abadia a les 12 del migdia i s'ha tornat a saludar els assistents acaronant fins i tot diversos infants. El pontífex ha tornat a expressar la seva estima per la Mare de Déu de Montserrat en un acte de comunió amb els fidels i ha posat en valor la capacitat d'acollida de Catalunya.
3: Gràcies a Catalunya per haver recebut a tantes persones de altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
19: L'escalf de la gent, que es protegia del sol amb gorres, paraigües i banderes, s'ha deixat notar.
20: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
21: Meravellós, genial, adoro este papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
22: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la Xitan de prop, pues, molta il·lusió.
19: El papa ha presidit l'oració del Sant Rosari i un dels moments més solemnes ha estat quan l'escolania ha cantat el Salve Regina i el Virolai.
0: Doncs aquest dimecres ha estat l'últim dia de la visita oficial del papa a Catalunya. Ara el pontífex passa la nit al Palau Episcopal, a Barcelona, i a primera hora del matí agafarà un vol cap a les Illes Canàries. Allà s'estarà fins divendres. Lleó 14 visitarà Gran Canària i Tenerife. Té previstos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida, trobades també amb autoritats polítiques i eclesiàstiques, i una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària. Allà s'esperen uns 4.000, 40.000 fidels. La visita oficial del papa a Espanya acabarà divendres al migdia. Està previst que agafi el vol de tornada cap a Roma a l'aeroport de Tenerife cap a les 3 de la tarda.
23: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un nou tiroteig mortal en ple carrer de Barcelona. Els fets han passat aquest dimecres al matí, a plena llum del dia i a les portes de la comissaria de la Policia Nacional Espanyola al carrer Balmes. De fet, les càmeres de seguretat han captat una imatge de l'agressor amb la pistola a la mà. L'home ha disparat a la víctima i ha fugit de la zona. A uns 200 metres del crim, els Mossos han trobat la pistola i el casc de bici que portava l'agressor. La d'aquest dimecres és la sisena víctima mortal ja per un tiroteig a Catalunya aquest any. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
24: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
0: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la Zona Franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig. I parlem ara de València. Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades els mitjans. És el missatge que s'ha filtrat ara del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana. València, Alba Barbosa.
25: Carlos Mazón intervé en aquest grup poc després de les 8 del matí i no hi torna a escriure més. Es dirigeix als consellers i els demana que actualitzin amb dades l'evolució de la Dana. Segons els missatges filtrats, Mazón escriu: inundem de dades els mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues i calme la gent, que és l'important. Aquest contingut sortiria del grup de WhatsApp que la vicepresidenta Susana Camarero s'ha compromès a aportar a la investigació. En la declaració, com a testimoni, també ha admès que no sabia què era el Secopi, l'òrgan de zones coordinades l'emergència. Camarero ha entrat als jutjats esquivant les protestes dels familiars de víctimes que reclamen que la justícia la investigui. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals.
26: Esta señora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias.
25: La defensa de Carlos Mazón, que ara és part en la causa, no ha desvelat si l'expresident facilitarà els seus missatges de WhatsApp. L'advocat Ignacio Galli espera analitzar primer tota la documentació.
27: Y hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa, vamos a estar un poco a la espera del estudio.
25: També necessiten més temps, ha afirmat, per estudiar si presenten cap recurs sobre la instrucció que porta la jutge de Catarroja.
0: A Madrid, la Fiscalia ha admès al jutge del cas Leire que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb l'exmilitant socialista. Unes reunions que es van produir al març i l'abril de l'any passat, de l'any 2025, i de les quals Álvaro García Ortiz es va assabentar a posteriori. El cas Leire, però, no altera els plans de Pedro Sánchez, que en la sessió de control, enmig de l'enfrontament amb Feijóo per la corrupció, ha insistit que esgotarà la legislatura. Anem a Madrid, doncs, Àngels Lafuente.
1: La Fiscalia reconeix que Leire Díez i l'advocat de Santo Cerdán es van reunir amb el número 2 de García Ortiz. L'exmilitant socialista, diu en aquestes fonts, hi va tenir un paper poc rellevant i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. Les trobades es van produir entre el març i l'abril del 2025 i es va parlar sobre possibles delictes de terceres persones. A la seu de la Fiscalia no hi ha cap registre d'aquestes visites, però tampoc han dit on es van produir. I Álvaro García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser informat d'aquestes reunions a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que ho investiga, que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de la companyia i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama hagi demanat autorització al Departament de Justícia nord-americana per incorporar-los com a prova en el cas. Unes novetats judicials que sorgeixen el mateix dia que es reprèn la vida parlamentària al Congrés, on s'ha tornat a instal·lar la tensió política. Després del discurs del papa Lleó XIV, tant Núñez Feijóo com Pedro Sánchez han ignorat la crida a rebaixar la tensió política i s'han retret mútuament els casos de corrupció.
2: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
4: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
1: Feijóo demana a Sánchez que dimiteixi per practicar, diu, delinqüència d'estat i el president espanyol rebutja lliçons del PP i es manté ferm. No hi haurà avançament electoral.
23: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
5: El temps de cara a les properes hores venen dominades pels núvols que sobretot se situaran a la meitat nord del país. De fet, s'espera que la propera matinada doncs arribin algunes febles precipitacions a punts del Prepirineu i també cap al Camp de Tarragona, que es mouran a primera hora del matí cap a Osona o comarques veïnes i també poden arribar a l'àrea de Barcelona. A partir de mig matí tot això marxarà i el que tindrem serà un dia de sol com a la resta del país. Potser a la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu, en principi inofensius, i el que sí que tindrem a partir d'aquesta jornada, a partir d'avui, és una pujada de les temperatures. Ahir la més alta va pràcticament arribar a la xifra dels 31 graus, és el cas del Dover, i avui s'espera que assoli els 31 graus a punts de ponent a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una pujada de les temperatures que serà molt més consistent a l'àrea del Pirineu. Si Viella ahir arribava als 12 graus, avui s'espera una màxima de 19.
23: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart. Els Estats Units torna a atacar l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache a l'estret d'Hormuz dilluns. El president Trump assegura que la flota naval nord-americana ha permès la sortida de 200 vaixells mercants en una operació secreta per esquivar el bloqueig naval iranià. Anem a Washington, Oriol Serra.
7: Poc abans que es confirmés la represa dels bombardejos nord-americans, Pete Hegseth, el secretari de Defensa, autoanomenat secretari de Guerra, ja insinuava la imminència dels atacs i fins i tot parlava d'utilitzar les bombes com a element negociador.
8: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora, perquè el president Trump està disposat a tornar enrere i al combat, si cal, però alhora estén la mà a l'Iran per arribar a un acord. Ells volen jugar i miren d'aprofitar-se de la situació. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes. We'll
7: negotiate with bombs. El president dels Estats Units, per la seva banda, també ha parlat de simultanejar bombardejos i negociacions amb l'Iran. Donald Trump també ha tret pit anunciant que ell mateix va ordenar una operació secreta fa un mes per a permetre que unes 200 embarcacions comercials poguessin creuar l'estret d'Hormuz i d'aquesta manera transportar 100 milions de barrils de petroli. You
9: know, ho puc dir ara, és una cosa que no se sabia. Hem estat extraient milions de barrils de petroli i no ho sabia ningú. Sabeu qui tampoc ho sabia? L'Iran, fins ara mateix. L'altre dia vam fer sortir 22 vaixells. Tard, a la nit, sense llums, perquè no tenen radars, els vam destruir.
7: Trump assegura que són els Estats Units qui controlen l'estret d'Hormuz i no pas l'Iran. També afirma que l'Iran s'ha quedat sense exèrcit i que té l'economia enfonsada.
0: I pendents també del que està passant a Irlanda del Nord, que ha viscut la segona nit del Darulls, tot i que amb menys intensitat que en la nit passada, en què es va veure violència directa contra immigrants. Aquest dimecres, la policia de Belfast ha dispersat un grup reduït de manifestants amb canons d'aigua que els llançaven pedres i estaven cremant contenidors. Abans, la justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet un home que està hospitalitzat des de dilluns. Anem a Londres. Quim Olivares.
6: Sembla que el reforç policial per prevenir les escenes de violència directa contra els immigrants hauria funcionat i no s'han produït els atacs de la nit anterior que descrivia així Claire Hanna, diputada pel sud de Belfast del Partit Socialdemòcrata i Laborista.
10: A nens de la meva circumscripció i altres persones els van aixecar del llit perquè les seves cases cremaven. Homes emmascarats vagaven pels carrers anant porta a porta amenaçant, incendiant cotxes, autobusos i cases, terroritzant la gent pel color de la seva pell o pel so de la seva veu.
6: La família de la víctima de l'apunyalament ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El cap de la policia nord-irlandesa ha promès un reforçament de la seguretat i ha demanat deixar de seguir els instigadors dels atacs. Sentim John Boucher.
11: És molt fàcil, sobretot avui dia, buscar en línia i deixar-se convèncer per gent que no sap res d'Irlanda del Nord, que no sap res de la història d'Irlanda del Nord. Deixeu de mirar aquestes ximpleries, deixeu d'escoltar aquests idiotes.
6: El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La inflació es dispara als Estats Units. Al maig els preus han pujat un 4,2%, això són 4 dècimes més que l'abril i la dada més elevada en 3 anys. Un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran de la guerra a l'Iran i que podria condicionar la política monetària de la Reserva Federal. La pròxima reunió de la Fed serà dimecres que ve, ja amb Kevin Warsh com a nou president. Recordem que la seva candidatura la va promoure Trump amb l'objectiu d'impulsar una baixada de tipus. Ara, però, aquesta la sostinguda de la inflació podria estroncar els plans del president nord-americà. I aquí a Catalunya, els treballadors de Nissan votaran aquest

0: aquesta emissora, Juan Carlos Yepes, d'UGT.
1: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un plan de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: L'acord es va aconseguir a l'últim dia de consultes després d'una maratoniana reunió de gairebé 20 hores. I abans d'anar als esports, encara us expliquem que l'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món, amb un muntatge de Les Criades, de Jean Genet. Portacelli ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que haig de dir que la Comédie Française és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual cosa és graciós.
0: Esports. Amb el Sergi Andreu.
3: Aquest dijous arrenca a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el partit inaugural a les 9 del vespre entre una de les anfitriones, Mèxic i Sud-àfrica. Serà el Mundial més gran de la història, amb 48 seleccions per primer cop repartides en 12 grups que disputaran els seus partits entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total seran 104 enfrontaments que culminaran amb la final del dia 19 de juliol a Nova York. Entre les favorites s'hi compten seleccions com Espanya, França, Portugal, Brasil o Argentina, la vigent campiona. D'aquestes, la primera que entrarà en acció serà Brasil, aquest dissabte a les 12 de la nit davant del Marroc. La selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Aquest dimecres hem sentit Aitor Caranca, el director tècnic de la Federació Espanyola, que ha parlat així de la lesió i el retorn de Lamine Yamal.
4: Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamin pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
5: 3CAT Info.
3: Parlem ara de bàsquet perquè el Joventut de Badalona ha perdut el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB a la pista del València per 118-117 després d'una pròrroga. Ricky Rubio ha tornat a ser el millor jugador de la penya, amb 22 punts i 11 assistències. Sentim el tècnic verd i negre, Dani Miret, en declaracions a DAZN.
6: Muy igualado, hemos hecho un partidazo, no hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que es lo que venimos a buscar.
3: Divendres es disputarà el segon partit, també a València, en una sèrie que és el millor de 5. L'equip verdinegre té el factor pista en contra. El Barça, per la seva banda, torna a rebre el Tenerife aquest dijous en el segon partit del seu play-off de semifinals. En el primer, l'equip de Pascual es va endur la victòria. Juan y Marcos, al base blaugrana, no vol confiances.
7: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
3: El Barça-Tenerife el podreu seguir a partir de les 8 del vespre al canal digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio. Tornem al futbol, perquè el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. Mentrestant, el Madrid encara no ha anunciat el retorn de Mourinho com a tècnic blanc per la temporada vinent. Tot i això, recordem que el Benfica ja ha comunicat que el club madrileny ha formalitzat el pagament dels 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió del tècnic portuguès. A segona divisió, el Màlaga ha eliminat el Las Palmas en la semifinal del play-off per l'ascens a primera. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1 i en la tornada, la Rosaleda, el resultat ha estat d'empat a 1. Així, el Màlaga jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que dimarts va eliminar el Castelló. I a la Lliga Femenina, el Badalona Woman ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimecres ha començat a Malta la final A4 de la Champions femenina de bàsquet.

0: Interpolo amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró, que no han estat de sort. Tots dos han quedat eliminats. L'actual campió, el Sant Andreu, ha perdut els penals contra el Ferencváros hongarès. El partit ha acabat amb empat a 11. Sentim Elena Ruiz, la jugadora del Sant Andreu.
1: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
0: D'altra banda, el Mataró, el vigent campió de Lliga, ha caigut davant de l'Olympiacos per 12 a 14. La valoració és la de la capitana Clara Cambrai.
2: Jo crec que han estat superiors, només queda felicitar-les i aprendre d'aquest partit. No ha estat malament en atac, al final hem fet 12 gols. Sempre diem que fent 10-12 gols podem guanyar els partits si defensem bé, però n'han fet 14, i això és el que... En una semifinal, 14 gols no et poden donar una victòria. Per tant, ara estem tristes i acceptem aquesta derrota. Hem de mirar què ha passat.
0: I aquest dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta, que s'enfrontarà al Ferencváros a les 7 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran el Pro Recco i l'Olympiacos. En handbol, el Barça viatja aquest dijous cap a Colònia, cap a Alemanya, on el cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. A les semifinals de dissabte s'enfrontarà a l'Aalborg danès. Carlos Ortega és l'entrenador blaugrana alerta del perill del rival.
3: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
0: D'altra banda, la selecció espanyola masculina d'handbol s'enfrontarà a Croàcia, Xile i Turquia a la fase preliminar del Mundial d'Alemanya de l'any que ve.
4: Són 2:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que el Papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El Papa també ha visitat Montserrat en el segon dia a Catalunya i ha rebut un bany de masses de més de 8.000 fidels. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Cambrians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, ha demanat no normalitzar la soledat en la gent gran. Ara també us explicarem que els treballadors de Nissan voten aquest dijous si validen el preacord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats. Això són 16 menys dels que estaven previstos al principi. I parlarem de Fira Tàrrega, que farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una seixantena d'espectacles amb una forta presència de companyies internacionals.
1: Esports.
2: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic. El partit inaugural el juguen Mèxic i Sud-àfrica aquest dijous a les 9 del vespre a la capital mexicana.
0: I pel que fa al temps, els núvols es mantindran durant aquesta matinada. De fet, s'esperen plugims al Camp de Tarragona, que a primera hora de dijous es presentaran a Osona i a l'àrea de Barcelona. Durant la resta del dia farà sol i les temperatures seran una mica més altes, tot i que no passaran dels 31 graus. Ara passen 2 minuts de 2:15. La notícia, sens dubte, és que la Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el Papa Lleó XIV ha oficiat la missa i la benedicció de la Torre i ha qualificat Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones han participat en aquest acte, que s'ha tancat amb un muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El Papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
3: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Gesù Crist i coronada per la creu.
0: El Papa ha inaugurat la torre de 172 metres d'alçada després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el Papa ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
4: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
0: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i també milers de persones que des de l'exterior i a través de pantalles gegants tampoc s'han perdut el detall d'aquest acte.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
6: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
0: Ara s'acaba això aquí, però Lleó XIV continuarà aquest dijous el seu viatge oficial per l'Estat amb una visita a les Illes Canàries. Polèmica, per cert, al final de l'acte de la Sagrada Família pel tracte que han rebut desenes de cantaires que havien participat en la missa. A través de les xarxes han denunciat que no els han deixat acabar de cantar el Virolai i que els han tret del temple per una sortida que no tocava. Asseguren que tampoc els han deixat assistir a la benedicció de la Torre de Jesús per part de Lleó XIV. La indignació del grup amb voltats de les forces de seguretat era evident.
8: Quina vergonya! Quina vergonya! Quina vergonya!
0: Segons algunes fonts, els haurien tret del recinte quan s'han detectat estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Segons expliquen els cantaires, l'organització de l'acte els ha fet arribar un missatge lamentant aquest tracte rebut i dient que demanaran explicacions institucionals en els pròxims dies. La parada al barri del Raval de Barcelona, avui del Papa, s'ha convertit també en un moment íntim de la visita que ha fet avui el pontífex a Catalunya. Abans d'anar a la Sagrada Família, que ara us explicàvem, el pontífex ha visitat la parròquia de Sant Agustí i des d'allà ha demanat no normalitzar la soledat de les persones grans. Albert Prat.
1: La parada Sant Agustí no era cap missa, ni tan sols Lleó XIV ha pujat a l'altar, tot i que era a l'interior d'una església. Des d'aquí, el pontífex ha avisat que s'està deixant perdre el sentit de la dignitat de les persones i per això ha demanat explícitament no girar l'esquena a la gent gran.
8: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos y aunque no sean nuestros abuelos, no permitamos que se sientan solos ni desprotegidos.
1: Però el moment més emotiu l'ha protagonitzat en Renzo, un nen de 6 anys que ha tingut l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
9: De pequeño quería ser papá.
8: Bé, doncs Renzo crec que no. Crec que mai ho veig pensar. Però sí que puc dir una cosa. Des de petit veig sentir el desig d'entregar la meva vida a Déu.
1: El pontífex també ha conegut les entitats socials que ajuden a pobres, expresidiaris o addictes del barri en aquesta parròquia regentada per agustins, la mateixa congregació de Lleó XIV.
0: Doncs bé, el Papa és el primer pontífex que ha visitat també una presó de l'Estat espanyol. El Papa s'ha aturat a Cambrians de camí cap a Montserrat per escoltar els testimonis de fe dels interns i dir-los que l'Església està al seu costat. Cambrians, Montse Poblet.
10: Lleó XIV ha estat rebut amb aplaudiments i visques d'una vuitantena d'interns de Cambrians i de Batràs que han preparat la visita guarnint l'escenari del teatre amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu era la presó i vinguéreu a veure'm. I això és precisament el que ha passat. El Papa els ha anat a veure, els ha saludat un per un tant a l'entrada com a la sortida del teatre i s'ha abraçat amb les dues internes que han donat testimoni de la seva fe.
11: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión volví a creer y agradezco el don de la fe.
12: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
10: Amb aquesta visita, l'Església ha volgut visibilitzar un col·lectiu, el dels presos, que normalment està als marges, i és per això que Lleó XIV ha confirmat el seu compromís a acompanyar-los.
8: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condició.
10: El Papa els ha animat a alçar la mirada al cel quan la fe els trontolli i ha acceptat els dos obsequis que li han preparat els interns. Un plat de ceràmica blanca que imita el trencadís de Gaudí i un quadre amb diverses simbologies cristianes.
0: Doncs bé, molts elogis, però també crítiques a aquesta visita. La primera persona que va denunciar abusos sexuals a Montserrat ha criticat avui aquesta visita de Lleó XIV a l'abadia, precisament. Miguel Hurtado ha acusat el pontífex d'ignorar les víctimes.
13: Jo pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
0: Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per les víctimes i ha demanat que s'instal·li un monument dedicat a les víctimes de la pederàstia clerical a Catalunya.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Aquest dijous serà ja el tercer i últim dia de la selectivitat. El primer examen serà el de llengua catalana i literatura i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Aquest dimecres ha estat el torn de l'examen d'història i el d'història de la filosofia que, coincidint amb la visita del papa, en aquest últim han hagut d'analitzar l'afirmació Déu ha mort des de la perspectiva de dos autors occidentals. També hi ha hagut preguntes d'autors com Plató i Marta Nussbaum. En l'examen d'història, els estudiants han respost qüestions sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 1936 o la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes explicaven això a 3CAT Info.
14: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entre tot, i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
15: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
16: Examen que, per el que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
0: Això aquí al Principat, al País Valencià, els mestres i professors han optat per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament la darrera proposta de la Conselleria d'Educació. Anem a València, Pepa Ferrer.
17: Els docents valencians suspenen la vaga indefinida però rebutgen acceptar l'acord de la Conselleria. En una consulta realitzada pels sindicats majoritaris, on hi ha participat 30.000 docents, un 67% ha votat posar punt i final a la vaga, tot i que no descarten tornar-la a emprendre el curs vinent. Un 55% dona suport, de fet, a aquesta opció. Estan en vaga des del passat 11 de maig. Dijous farà un mes i divendres s'aixecarà la vaga indefinida, però no descarten futures mobilitzacions. Això no vol dir que accepten l'acord de la Conselleria. De fet, un 87% el rebuja. Així doncs, les negociacions continuaran. L'únic punt que aproven és el de la disminució de la burocràcia i pel que fa als acords parcials, el de les ràtios amb un 70% d'oposició, el del salari amb un 90% i el del valencià amb un 84% són els principals entrebancs.
0: La mare del nadó suposadament maltractat a Barcelona i ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen. Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, no va parlar mai de maltractaments. Els missatges en què els ho deia els hi va enviar una setmana abans que el nen d'un mes de vida fos ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual. Les amigues també han explicat que la relació de parella era complicada i que durant l'embaràs, així com després del naixement del nen, no van veure entusiasmada la seva amiga i companya de feina a l'hospital. Per la seva banda, una veïna ha declarat que la mare havia qualificat el pare de menaces amb el nadó. Aquest home continua en presó provisional com a presumpte autor de les lesions, mentre que la mare està en llibertat amb mesures cautelars. El nen està sota tutela de la Generalitat i vivint amb una família d'acollida. I als Estats Units, Bill Gates testifica davant del Congrés que relacionar-se amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein va ser un error i ha negat haver abusat mai de ningú. Gates sostenia que mai va tenir cap indici previ que Epstein participés en conductes criminals i abans de començar aquesta compareixença a porta tancada deia que esperava que el seu testimoni ajudés les víctimes del financer que recordem que es va suïcidar a la presó.
18: Glad to be here voluntarily to testify.
19: Em complau haver vingut voluntàriament a testificar i ajudar en la feina del comitè. Espero que el meu testimoni ajudi el comitè a trobar justícia per les víctimes.
0: Els documents publicats per l'administració nord-americana indiquen que Gates i Epstein es van reunir repetidament després de la condemna del financer el 2008 i inclouen fotos de Gates amb dones convidades a les festes del condemnat.

0: El Lleure de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Marta Vives.
1: El muntatge comença amb una advertència. Tenint en compte la seva edat, les persones presents a l'escenari són susceptibles de morir d'un moment a l'altre. Per això, en cas d'incident, els convidem a considerar que és millor morir a l'escenari en una residència de vells. El dramaturg Mohamed El Khatib va decidir fer aquest muntatge després de la Covid-19. Va visitar residències franceses i belgues i davant del drama, morts i morts en solitud i distància, els va demanar a aquells vells per la vida, per l'amor i el sexe. La vida dels vells està plena d'esperança i de vida. De 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera i el mateix director sobre l'escenari, que parlen sense filtres i amb humor de masturbació, de plaer, d'orgasmes i de descobertes sexuals. Homes i dones que parlen de les seves relacions sense tabús i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències de familiars, no sempre, però també del públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.
2: Sur l'amour, c'est aussi faire le spectacle du deuil.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer. Tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores. Un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda vespre cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors a la plantilla de Barcelona. Segons els empleats, es tracta de gairebé la meitat de les 83 persones que hi ha en plantilla. Els llocs més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat. L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació perquè necessita reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de 6 mesos de les lligues que paren ara a l'agost. Però els treballadors posen en dubte que la competició espanyola es reprengui al cap de mig any perquè no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. La plantilla acusa la direcció de no plantejar cap alternativa als acomiadaments. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, malgrat que algunes de les competicions que té a l'estranger continuen a l'alça. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici del 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. L'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea, el Baix Ebre, declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. És un judici que reprendrà després de Sant Joan. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
5: Els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants de la Junta sabia d'Economia i Finances. Joan Gilabert és l'extresorer.
6: Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics.
7: El Consell Rector, sí. Ningú.
6: Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven?
7: Nosaltres, jo, pagès.
8: Vostè recorda si algun membre del Consell Rector feia explicacions sobre aquestes qüestions, en concret sobre les actes d'inspecció del Departament de Finances, o qui feia aquestes explicacions?
7: Sempre seria ell.
8: Ell a qui es refereix?
7: El gerent.
5: Tant ell com l'expresident han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent. En aquest sentit, l'expresident Fernando Falcó ha afirmat que qui donava les explicacions tècniques de temes financers a les reunions era Ferrer, tot i que a les actes apareixia ell. El judici es reprendrà després de Sant Joan el dia 25.
0: A Girona, la recollida selectiva dels residus millora i puja 10 punts des que es va instaurar aquest nou sistema. Es tracta d'un sistema de contenidors que s'obren amb targeta i que va generar bastantes crítiques pels horaris, motiu pel qual s'han fet doncs modificacions. Amb les dades del 2025, l'Ajuntament en farà una bona valoració. Anem a Girona, Núria Paraire.
9: La recollida selectiva de residus se situa en el 61%, una xifra 10 punts superior a la del sistema anterior. A més, la fracció de rebuig s'ha reduït. S'han generat 5.000 tones menys, fet que suposa un estalvi d'un milió d'euros en el cost del servei, segons dades del 2025. Són unes dades que superen la mitjana de Catalunya de ciutats grans. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, en fa una valoració positiva.
10: A Girona anem en una molt bona direcció en aquest sentit. Per tant, el sistema funciona.
9: El nou sistema de contenidors amb targetes va començar a instaurar fa uns 2 anys. Va comportar crítiques per la seva limitació horària i s'ha hagut de modificar. El regidor diu que l'incivisme es va reduint. L'any passat es van denunciar més de 800 infraccions.
0: El doctor en filosofia i historiador de l'art Valentín Roma serà el nou director del MACBA. Fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge i substituirà Elvira Diangani Ossé al capdavant del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. El jurat que l'ha escollit per unanimitat destaca la solidesa del projecte que ha presentat, la coherència i el rigor de la seva trajectòria professional i defensa que dirigirà la institució amb ambició intel·lectual, dinamisme i rellevància. Roma va ser cap de col·leccions de la institució i el van fer fora el 2015 arran de la polèmica escultura del rei Joan Carles sodomitzat, que formava part d'una exposició que ell comissariava. El mandat de la nova direcció té ara una durada prevista de 5 anys, que es pot renovar 3 anys més. L'antiga directora, Elvira Diangasi Ossé, va haver de deixar la direcció del MACBA perquè no podia comptabilitzar aquest càrrec amb la direcció de la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. El nomenament arriba després del rebuig de l'Associació de Crítics de l'Art, la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya, l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya i també del Comitè d'Empresa del MACBA a les bases del concurs. La Fira Tàrrega arriba a la 46a edició, omplint places i carrers de la ciutat del 10 al 13 de setembre. Encara falta una mica. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una 60ena d'espectacles, més de la meitat dels quals seran gratuïts. 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer, i també una important representació de companyies internacionals de països com ara Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud o el Regne Unit s'agruparan en una programació que reivindica la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de Fira Tàrrega.
11: Celebrem, reclamem l'espai públic com a lloc de trobada i diversió, on la vida transcorre en comú i on cada presència és acollida i cada veu hi té cabuda. Aquest any.
0: Aquesta edició s'inaugurarà amb l'espectacle In Continuo de la companyia catalana Kamchatka, una reflexió sobre la immigració.
11: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
0: Les entrades per a aquesta nova edició es posaran a la venda el mes que ve, el 17 de juliol. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat aquest dimecres el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026. El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80 i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura tancar més de 4 dècades de carrera. L'autor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
4: Esports.
0: Amb el Sergi Andreu.
12: Aquest dijous arrenca Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el partit inaugural a les 9 del vespre entre una de les seleccions anfitriones, Mèxic i Sud-àfrica. Serà el Mundial més llarg de la història, amb 48 seleccions per primer cop repartides en 12 grups que disputaran els seus partits en 3 països, Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total seran 104 partits que culminaran amb la final del dia 19 de juliol a Nova York. Entre les favorites s'hi compten seleccions com Espanya, França, Portugal, Brasil o Argentina. D'aquestes, la primera que veurem serà el Brasil, aquest dissabte a les 12 de la nit davant del Marroc. La selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Aquest dimecres hem sentit Aitor Caranca, el director tècnic de la Federació Espanyola, que ha parlat de la lesió y el retorno de Lamine Yamal.
13: Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
12: El Joventut de Badalona ha perdut el primer partit de les semifinals de la Lliga CB a la pista del València per 118-117 d'un punt, amb pròrroga inclosa. Ricky Rubio ha tornat a ser el millor jugador de la penya amb 22 punts i 11 assistències. Sentim el verdinegre Adam Hanga.
14: Lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo lo que ha hecho el equipo. Hemos hecho un partidazo. Ganar, perder es otra cosa. Esto pasa en el deporte. Da igual. Igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5. Hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también. Así que vamos por el siguiente. Ahora un día de descansar, recuperar y por el siguiente.
12: Divendres es disputarà aquest segon partit, també a València, en una sèrie que és el millor de 5. L'equip verd-i-negre té el factor pista en contra. I aquest dijous el Barça torna a jugar amb el Tenerife, al Palau Blaugrana, el segon partit del play-off de semifinals. En el primer, l'equip de Xavi Pascual es va endur la victòria. Juan i Marcos, al base blaugrana, no se'n refia.
15: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
12: El Barça-Tenerife el podreu seguir a partir de les 8 del vespre al canal digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: 3CAT Info.
12: Tornem a parlar de futbol perquè el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. A segona divisió, el Màlaga ha eliminat les Palmes en la semifinal del play-off per l'ascens a primera divisió. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1 i en la tornada a la Rosaleda el resultat ha estat d'empat a 1. D'aquesta manera, el Màlaga jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que dimarts va eliminar el Castelló. I a la Lliga Femenina, el Badalona Woman ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
17: I al final el nostre objectiu com a grup és intentar quedar el més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tractar de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
12: D'altra banda, aquest dimecres ha començat a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró, que no han estat de sort. Tots dos han quedat eliminats. L'actual campió, el Sant Andreu, ha perdut els penals contra el Ferencváros hongarès. El partit ha acabat amb empat a 11. Sentim Helena Ruiz, la jugadora del Sant Andreu.
18: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
12: D'altra banda, el Mataró, el vigent campió de Lliga, ha caigut davant de l'Olympiacos per 12-14. La valoració és de la capitana Clara Cambrai.
19: Pensar ja de cara a divendres, volem acabar amb una victòria i amb una medalla de bronze europea i estic orgullosa de l'equip per això que hem lluitat fins l'últim moment. Crec que ens hem tingut opció d'apropar-nos La sort en aquests partits també està de part del campió i ja està, pensem divendres i orgullosa de l'equip.
12: I aquest dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta, que jugarà contra el Ferencváros a les 7 de la tarda. L'altra semifinal la disputaran el Pro Recco italià i l'Olympiacos. I en handbol, el Barça viatja aquest dijous cap a Colònia. El cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte, semifinals contra l'Aalborg danès. N'ha parlat el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
20: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, un molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
12: I encara en handbol, la selecció espanyola masculina s'enfrontarà a Croàcia, Xile i Turquia a la fase preliminar del Mundial d'Alemanya de l'any que ve, segons el sorteig que s'ha fet aquest dimecres. El combinat espanyol disputarà els partits de la primera ronda a Munic. El Mundial es jugarà entre el 13 i el 31 de gener del 2027. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Palma ha guanyat per 6-4 el Pozo de Múrcia en el segon partit de les semifinals pel títol de Lliga. La sèrie ara està empatada a una victòria.
16: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El papa també ha visitat Montserrat en aquest segon dia a Catalunya i ha rebut un bany de masses. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Cambrians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, ha demanat no normalitzar la soledat en la gent gran. Els Mossos continuen buscant l'autor del tiroteig mortal a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades els mitjans. És el missatge que s'ha filtrat del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana. La Fiscalia ha admès que la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. García Ortiz hauria tingut constància de les trobades després. Aquest dimecres al Congrés, el popular Núñez Feijóo i el president espanyol Pedro Sánchez s'han retret mútuament els casos de corrupció als seus partits. Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump diu que va ordenar una missió militar secreta per deixar sortir del Golf Pèrsic uns 200 vaixells mercants. Segons el president nord-americà, això ha facilitat la sortida de 100 milions de barrils de cru. Segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones l'endemà que els atacs racistes van deixar una trentena de persones sense casa. La justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que està hospitalitzat en estat greu. I l'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món. Ho farà amb el muntatge Les Criades, de Jean Genet, i serà el 17 de setembre al Teatre de l'Atenée de París.
2: Esports. Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB per 118-117 després d'una pròrroga. I el Sant Andreu i el Mataró han quedat eliminats de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo que es disputa a Malta. Aquest dijous arrenca la masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta.
1: I els núvols d'avui es mantindran durant aquesta matinada. De fet, s'esperen plogims al Camp de Tarragona, que a primera hora de dijous es presentaran a Osona i a l'àrea de Barcelona. Durant la resta del dia farà sol i les temperatures seran una mica més altes, tot i que no passaran dels 31 graus.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Doncs vinga, som i comencem. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el papa Lleó XIV ha oficiat la missa i la benedicció de la torre i ha qualificat Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones han participat en l'acte, que s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte reusenc. Barcelona té des d'avui un nou punt de llum a 172 metres d'altura. Gemma Bonet.
3: Yeah.
0: La llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla damunt del cel de Barcelona. A la inauguració, un espectacle de llum i color ha tenyit tota la basílica fins a arribar a dalt de la torre, que projecta ara una llum blanca i brillant. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
3: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
0: El papa l'ha inaugurat després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el pontífex ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
4: No podem creer en Jesús i promover la guerra. No podem creer en Jesús i matar a l'innocent. No podem creer en Jesús i abandonar a qui sufre, a qui llora, a qui huye de la misèria.
0: A la missa a la qual hi han assistit les màximes autoritats del país, també Pedro Sánchez, que és la primera vegada que assisteix a una missa com a president del govern espanyol, el cardenal Omella ha fet aquest agraïment al pontífex.
5: Que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
0: I és que la següent etapa del viatge apostòlic continua aquest divendres, quan el papa marxa cap a Gran Canària.
1: Doncs, a més d'aquestes autoritats polítiques, institucionals i eclesiàstiques del país, milers de feligresos han seguit també la missa i la benedicció de la torre des de les pantalles gegants que s'han habilitat als peus del temple. Cèlia Forment.
6: L'emoció encara respirava als voltants de la Sagrada Família quan el públic ha començat a abandonar el recinte. La jornada ha culminat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha creat una atmosfera especialment intensa per posar el punt final a la benedicció de la nova torre per part del papa Lleó XIV.
7: Fantàstic, impressionant. Ha sigut meravellós.
8: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
9: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
6: Entre els assistents, les impressions coincideixen. La força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús s'ha il·luminat.
10: És un moment especial. Poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare i s'ha d'aprofitar que està a Barcelona i a Catalunya per venir-lo a veure i donar-li suport.
11: Un acte superemotiu i important, i contenta de poder formar-ne part. Avui està al mapa, és un orgull.
12: Venimos de Suiza, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa. Ayer estábamos al Montjuïc, una sensació fabulosa, en italiano la pelle d'oca, un momento fantàstico.
6: Tot plegat amb la façana del naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí davant d'un públic que no ha volgut perdre detall de la cerimònia. Tothom ha volgut allargar uns minuts més una experiència que serà difícil d'oblidar.
1: El Papa ha arribat a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pels carrers de l'Eixample. Milers de persones l'han aclamat i alguns dels fidels li han acostat les criatures perquè el pontífex les beneís. Miquel Jarque.
13: El contacte dels ciutadans amb el màxim pontífex de l'Església Catòlica als carrers de Barcelona ha tingut el seu clímax amb el trajecte amb el Papa mòbil. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el papa mòbil ha passat a massa velocitat.
14: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
15: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
16: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
17: Ha beneït a un nen que tenia al costat,
18: que el seu complir just avui complia també un any, i molt emocionant, la veritat.
13: Una Macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, grogues i blanques, estelades, repartides per Òmnium i l'ANC, i també d'espanyoles.
1: I va endemasses a la visita del papa a Montserrat, que ha agraït l'acollida de Catalunya i ha recordat la seva devoció a la Moreneta. Més de 8.000 persones han rebut emocionades, com dèiem, Lleó 14, en aquestes intervencions, però no ha fet cap referència als abusos sexuals. La visita del pontífex serveix de colofó al tancament de la celebració del mil·lenari. Anem a Montserrat, doncs, Nati Adell.
19: Aplaudiments i crits d'emoció dels fidels que esperaven expectants la visita del pontífex, que ha arribat a l'abadia a les 12 del migdia i s'ha tornat a saludar els assistents acaronant fins i tot diversos infants. El pontífex ha tornat a expressar la seva estima per la Mare de Déu de Montserrat en un acte de comunió amb els fidels i ha posat en valor la capacitat d'acollida de Catalunya.
3: Gràcies a Catalunya per haver recebut a tantes persones de altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
19: L'escalf de la gent, que es protegia del sol amb gorres, paraigües i banderes, s'ha deixat notar.
9: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
20: Meravellós, genial, adoro este papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
21: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure-la així tan de prop, pues, molta il·lusió.
19: El papa ha presidit l'oració del Sant Rosari i un dels moments més solemnes ha estat quan l'escolania ha cantat el Salve Regina i el Virolai.
1: Doncs aquest dimecres ha estat l'últim dia de la visita oficial del papa a Catalunya. Ara el pontífex passa la nit al Palau Episcopal, a Barcelona, i a primera hora del matí agafarà un vol cap a les Illes Canàries. Allà s'estarà fins divendres. Lleó 14 visitarà Gran Canària i Tenerife. Té previstos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida, trobades també amb autoritats polítiques i eclesiàstiques, i una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària. Allà s'esperen uns 4.000, 40.000 fidels. La visita oficial del papa a Espanya acabarà divendres al migdia. Està previst que agafi el vol de tornada cap a Roma a l'aeroport de Tenerife cap a les 3 de la tarda.
22: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un nou tiroteig mortal en ple carrer de Barcelona. Els fets han passat aquest dimecres al matí, a plena llum del dia i a les portes de la comissaria de la Policia Nacional Espanyola al carrer Balmes. De fet, les càmeres de seguretat han captat una imatge de l'agressor amb la pistola a la mà. L'home ha disparat a la víctima i ha fugit de la zona. A uns 200 metres del crim, els Mossos han trobat la pistola i el casc de bici que portava l'agressor. La d'aquest dimecres és la sisena víctima mortal ja per un tiroteig a Catalunya aquest any. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
1: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la Zona Franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig. I parlem ara de València. Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades els mitjans. És el missatge que s'ha filtrat ara del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana. València, Alba Barbosa.
24: Carlos Mazón intervé en aquest grup poc després de les 8 del matí i no hi torna a escriure més. Es dirigeix als consellers i els demana que actualitzin amb dades l'evolució de la Dana. Segons els missatges filtrats, Mazón escriu: inundem de dades els mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues i calme la gent, que és l'important. Aquest contingut sortiria del grup de WhatsApp que la vicepresidenta Susana Camarero s'ha compromès a aportar a la investigació. En la declaració, com a testimoni, també ha admès que no sabia què era el SECOPI, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. Camarero ha entrat als jutjats esquivant les protestes dels familiars de víctimes que reclamen que la justícia la investigui. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals.
25: Esta señora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias.
24: La defensa de Carlos Mazón, que ara és part en la causa, no ha desvelat si l'expresident facilitarà els seus missatges de WhatsApp. L'advocat Ignacio Galli espera analitzar primer tota la documentació.
26: Y hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa, vamos a estar un poco a la espera del estudio.
24: També necessiten més temps, ha afirmat, per estudiar si presenten cap recurs sobre la instrucció que porta la jutge de Catarroja.
1: A Madrid, la Fiscalia ha admès al jutge del cas Leire que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb l'exmilitant socialista. Unes reunions que es van produir al març i l'abril de l'any passat, de l'any 2025, i de les quals Álvaro García Ortiz es va assabentar a posteriori. El cas Leire, però, no altera els plans de Pedro Sánchez, que en la sessió de control, enmig de l'enfrontament amb Feijó per la corrupció, ha insistit que esgotarà la legislatura. Anem a Madrid, doncs, Àngels Lafuente.
0: La Fiscalia reconeix que Leire Díez i l'advocat de Santo Cerdán es van reunir amb el número 2 de García Ortiz. L'exmilitant socialista, diu en aquestes fonts, hi va tenir un paper poc rellevant i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. Les trobades es van produir entre el març i l'abril del 2025 i es va parlar sobre possibles delictes de terceres persones. A la seu de la Fiscalia no hi ha cap registre d'aquestes visites, però tampoc han dit on es van produir. I Álvaro García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser informat d'aquestes reunions a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que ho investiga, que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de la companyia i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama hagi demanat autorització al Departament de Justícia nord-americana per incorporar-los com a prova en el cas. Unes novetats judicials que sorgeixen el mateix dia que es reprèn la vida parlamentària al Congrés, on s'ha tornat a instal·lar la tensió política. Després del discurs del papa Lleó XIV, tant Núñez Feijóo com Pedro Sánchez han ignorat la crida a rebaixar la tensió política i s'han retret mútuament els casos de corrupció.
2: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
4: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
0: Feijóo demana a Sánchez que dimiteixi per practicar, diu, delinqüència d'estat i el president espanyol rebutja lliçons del PP i es manté ferm. No hi haurà avançament electoral.
1: El temps. Amb el Néstor Gómez.
5: El temps de cara a les properes hores venen dominades pels núvols que sobretot se situaran a la meitat nord del país. De fet, s'espera que la propera matinada doncs arribin algunes febles precipitacions a punts del Prepirineu i també cap al Camp de Tarragona, que es mouran a primera hora del matí cap a Osona o comarques veïnes i també poden arribar a l'àrea de Barcelona. A partir de mig matí tot això marxarà i el que tindrem serà un dia de sol com a la resta del país. Potser a la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu, en principi inofensius, i el que sí que tindrem a partir d'aquesta jornada, a partir d'avui, és una pujada de les temperatures. Ahir la més alta va pràcticament arribar a la xifra dels 31 graus, és el cas d'Aldover, i avui s'espera que assolir els 31 graus a punts de ponent a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una pujada de les temperatures que serà molt més consistent a l'àrea del Pirineu. Si Viella ahir arribava als 12 graus, avui s'espera una màxima de 19.
22: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Ara passen 3 minuts d'un quart. Els Estats Units torna a atacar l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache a l'estret d'Hormuz dilluns. El president Trump assegura que la flota naval nord-americana ha permès la sortida de 200 vaixells mercants en una operació secreta per esquivar el bloqueig naval iranià. Anem a Washington, Oriol Serra.
7: Poc abans que es confirmés la represa dels bombardejos nord-americans, Pete Hegseth, el secretari de Defensa, autoanomenat secretari de Guerra, ja insinuava la imminència dels atacs i fins i tot parlava d'utilitzar les bombes com a element negociador.
8: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora, perquè el president Trump està disposat a tornar enrere i al combat, si cal, però alhora estén la mà a l'Iran per arribar a un acord. Ells volen jugar i miren d'aprofitar-se de la situació. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes. We'll
7: negotiate with bombs. El president dels Estats Units, per la seva banda, també ha parlat de simultanejar bombardejos i negociacions amb l'Iran. Donald Trump també ha tret pit anunciant que ell mateix va ordenar una operació secreta fa un mes per a permetre que unes 200 embarcacions comercials poguessin creuar l'estret d'Hormuz i d'aquesta manera transportar 100 milions de barrils de petroli.
10: Ho puc dir ara, és una cosa que no se sabia. Hem estat extraient milions de barrils de petroli i no ho sabia ningú. Sabeu qui tampoc ho sabia? L'Iran, fins ara mateix. mateix. L'altre dia vam fer sortir 22 vaixells. Tard, a la nit, sense llums, perquè no tenen radars, els vam destruir.
7: Trump assegura que són els Estats Units qui controlen l'estret d'Hormuz i no pas l'Iran. També afirma que l'Iran s'ha quedat sense exèrcit i que té l'economia enfonsada.
1: I pendents també del que està passant a Irlanda del Nord, que ha viscut la segona nit d'aldarulls, tot i que amb menys intensitat que en la nit passada, en què es va veure violència directa contra immigrants. Aquest dimecres, la policia de Belfast ha dispersat un grup reduït de manifestants amb canons d'aigua que els llançaven pedres i estaven cremant contenidors. Abans, la justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet un home que està hospitalitzat des de dilluns. Anem a Londres. Quim Olivares.
6: Sembla que el reforç policial per prevenir les escenes de violència directa contra els immigrants hauria funcionat i no s'han produït els atacs de la nit anterior que descrivia així Claire Hannah, diputada pel sud de Belfast del Partit Socialdemòcrata i Laborista.
11: A nens de la meva circumscripció i altres persones els van aixecar del llit perquè les seves cases cremaven. Homes emmascarats vagaven pels carrers anant porta a porta amenaçant, incendiant cotxes, autobusos i cases, terroritzant la gent pel color de la seva pell o pel so de la seva veu.
6: La família de la víctima de l'apunyalament ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El cap de la policia nord-irlandesa ha promès un reforçament de la seguretat i ha demanat deixar de seguir els instigadors dels atacs. Sentim John Boucher.
12: És molt fàcil, sobretot avui dia, buscar en línia i deixar-se convèncer per gent que no sap res d'Irlanda del Nord, que no sap res de la història d'Irlanda del Nord. Deixeu de mirar aquestes ximpleries, deixeu d'escoltar aquests idiotes.
6: El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La inflació es dispara als Estats Units. Al maig els preus han pujat un 4,2%, això són 4 dècimes més que l'abril i la dada més elevada en 3 anys. Un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran de la guerra a l'Iran i que podria condicionar la política monetària de la Reserva Federal. La pròxima reunió de la Fed serà dimecres que ve, ja amb Kevin Warsh com a nou president. Recordem que la seva candidatura la va promoure Trump amb l'objectiu d'impulsar una baixada de tipus. Ara, però, aquesta alçada sostinguda de la inflació podria estroncar els plans del president nord-americà. I aquí a Catalunya, els treballadors de Nissan votaran aquest dijous si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels previstos al començament. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, ara seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitat. I en el cas dels majors de 54 hi haurà un pla de rendes amb millors condicions també per als qui tenen més de 55 anys, segons ha explicat

0: Les criades de Jean Genet a Portachelli ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que és de dir que la Comèdia Francesa és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual cosa és graciós.
0: Esports. Amb el Sergi Andreu.
2: Aquest dijous arrenca a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el partit inaugural a les 9 del vespre entre una de les anfitriones, Mèxic i Sud-àfrica. Serà el Mundial més gran de la història, amb 48 seleccions per primer cop repartides en 12 grups que disputaran els seus partits entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total seran 104 enfrontaments que culminaran amb la final del dia 19 de juliol a Nova York. Entre les favorites s'hi compten seleccions com Espanya, França, Portugal, Brasil o Argentina, la vigent campiona. D'aquestes, la primera que entrarà en acció serà Brasil, aquest dissabte a les 12 de la nit davant del Marroc. La selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Aquest dimecres hem sentit Aitor Caranca, el director tècnic de la Federació Espanyola, que ha parlat així de la lesió i el retorn de Lamine Yamal.
3: Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamin pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara de bàsquet perquè el Joventut de Badalona ha perdut el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB a la pista del València per 118-117 després d'una pròrroga. Ricky Rubio ha tornat a ser el millor jugador de la penya, amb 22 punts i 11 assistències. Sentim el tècnic verd i negre, Dani Miret, en declaracions a DAZN.
4: Muy igualado, hemos hecho un partidazo, no hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que es lo que venimos a buscar.
2: Divendres es disputarà el segon partit, també a València, en una sèrie que és el millor de 5. L'equip verdinegre té el factor pista en contra. El Barça, per la seva banda, torna a rebre el Tenerife aquest dijous en el segon partit del seu play-off de semifinals. En el primer, l'equip de Pascual es va endur la victòria. Juani Marcos, el base blaugrana, no vol confiances.
5: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
2: El Barça-Tenerife el podreu seguir a partir de les 8 del vespre al canal digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio. Tornem al futbol perquè el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. Mentrestant, el Madrid encara no ha anunciat el retorn de Mourinho com a tècnic blanc per la temporada vinent. Tot i això, recordem que el Benfica ja ha comunicat que el club madrileny ha formalitzat el pagament dels 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió del tècnic portuguès. A segona divisió, el Màlaga ha eliminat el Las Palmas en la semifinal del play-off per l'ascens a primera. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1 i en la tornada, la Rosaleda, el resultat ha estat d'empat a 1. Així, el Màlaga jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que dimarts va eliminar el Castelló. I a la Lliga Femenina, el Badalona Woman ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimecres ha començat a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró, que no han estat de sort. Tots dos han quedat eliminats. L'actual campió, el Sant Andreu, ha perdut els penals contra el Ferencváros hongarès. El partit ha acabat amb empat a 11. Sentim Helena Ruiz, la jugadora del Sant Andreu.
6: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar

0: Divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
1: D'altra banda, el Mataró, el vigent campió de Lliga, ha caigut davant de l'Olympiacos per 12 a 14. La valoració és la de la capitana Clara Cambrai.
2: Jo crec que han estat superiors, només queda felicitar-les i aprendre d'aquest partit. No ha estat malament en atac, al final hem fet 12 gols, sempre diem que fent 10-12 gols podem guanyar els partits si defensem bé, però n'han fet 14, això és el que... En una semifinal, 14 gols no et poden donar una victòria. Per tant, ara estem tristes i acceptem aquesta derrota, hem de mirar què ha passat.
1: I aquest dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta, que s'enfrontarà al Ferencváros a les 7 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran el Pro Recco i l'Olympiacos. En handbol, el Barça viatja aquest dijous cap a Colònia, cap a Alemanya, on el cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. A les semifinals de dissabte s'enfrontarà a l'Aalborg danès. Carlos Ortega és l'entrenador blaugrana, alerta del perill del rival.
3: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Albor, no? Diria Hoxer, el lateral dret, és un molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
1: D'altra banda, la selecció espanyola masculina d'handbol s'enfrontarà a Croàcia, Xile i Turquia a la fase preliminar del Mundial d'Alemanya de l'any que ve.
4: Són 4:45.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que el Papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El Papa també ha visitat Montserrat en el segon dia a Catalunya i ha rebut un bany de masses de més de 8.000 fidels. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Cambrians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, ha demanat no normalitzar la soledat en la gent gran. Ara també us explicarem que els treballadors de Nissan voten aquest dijous si validen el preacord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats. Això són 16 menys dels que estaven previstos al principi. I parlarem de Fira Tàrrega, que farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una seixantena d'espectacles amb una forta presència de companyies internacionals.
1: Esports.
2: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic. El partit inaugural el juguen Mèxic i Sud-àfrica aquest dijous a les 9 del vespre a la capital mexicana.
0: I pel que fa al temps, els núvols es mantindran durant aquesta matinada. De fet, s'esperen plugims al Camp de Tarragona, que a primera hora de dijous es presentaran a Osona i a l'àrea de Barcelona. Durant la resta del dia farà sol i les temperatures seran una mica més altes, tot i que no passaran dels 31 graus. Ara passen 2 minuts de 2:15. La notícia, sens dubte, és que la Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el Papa Lleó XIV ha oficiat la missa i la benedicció de la Torre i ha qualificat Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones han participat en aquest acte, que s'ha tancat amb un muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El Papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
3: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
0: El Papa ha inaugurat la torre de 172 metres d'alçada després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el Papa ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
4: No podem creer en Jesús i promover la guerra. No podem creer en Jesús i matar a l'innocent. No podem creer en Jesús i abandonar a qui sufre, a qui llora, a qui huye de la misèria.
0: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i també milers de persones que des de l'exterior i a través de pantalles gegants tampoc s'han perdut el detall d'aquest acte.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
6: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
0: Ara s'acaba això aquí, però Lleó XIV continuarà aquest dijous el seu viatge oficial per l'Estat amb una visita a les Illes Canàries. Polèmica, per cert, al final de l'acte de la Sagrada Família pel tracte que han rebut desenes de cantaires que havien participat en la missa. A través de les xarxes han denunciat que no els han deixat acabar de cantar el Virolai i que els han tret del temple per una sortida que no tocava. Asseguren que tampoc els han deixat assistir a la benedicció de la Torre de Jesús per part de Lleó XIV. La indignació del grup amb voltats de les forces de seguretat era evident.
8: Quina vergonya! Quina vergonya! Quina vergonya!
0: Segons algunes fonts, els haurien tret del recinte quan s'han detectat estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Segons expliquen els cantaires, l'organització de l'acte els ha fet arribar un missatge lamentant aquest tracte rebut i dient que demanaran explicacions institucionals en els pròxims dies. La parada al barri del Raval de Barcelona, avui del Papa, s'ha convertit també en un moment íntim de la visita que ha fet avui el pontífex a Catalunya. Abans d'anar a la Sagrada Família, que ara us explicàvem, el pontífex ha visitat la parròquia de Sant Agustí i des d'allà ha demanat no normalitzar la soledat de les persones grans. Albert Prat.
1: La parada de Sant Agustí no era cap missa, ni tan sols Lleó XIV ha pujat a l'altar, tot i que era a l'interior d'una església. Des d'aquí, el pontífex ha avisat que s'està deixant perdre el sentit de la dignitat de les persones i per això ha demanat explícitament no girar l'esquena a la gent gran.
8: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos y aunque no sean nuestros abuelos, no permitamos que se sientan solos ni desprotegidos.
1: Però el moment més emotiu l'ha protagonitzat en Renzo, un nen de 6 anys que ha tingut l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
9: El pequeño quería ser papá.
8: Bé, doncs Renzo crec que no. Crec que mai ho veig pensar. Però sí que puc dir una cosa. Des de petit veig sentir el desig d'entregar la meva vida a Déu.
1: El pontífex també ha conegut les entitats socials que ajuden a pobres, expresidiaris o addictes del barri en aquesta parròquia regentada per agustins, la mateixa congregació de Lleó XIV.
0: Doncs bé, el Papa és el primer pontífex que ha visitat també una presó de l'Estat espanyol. El Papa s'ha aturat a Cambrians de camí cap a Montserrat per escoltar els testimonis de fe dels interns i dir-los que l'Església està al seu costat. Cambrians, Montse Poblet.
10: Lleó XIV ha estat rebut amb aplaudiments i visques d'una vuitantena d'interns de Cambrians i de Batràs que han preparat la visita guarnint l'escenari del teatre amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu: era a la presó i vinguéreu a veure'm. I això és precisament el que ha passat. El Papa els ha anat a veure, els ha saludat un per un tant a l'entrada com a la sortida del teatre i s'ha abraçat amb les dues internes que han donat testimoni de la seva fe.
11: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
12: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
10: Amb aquesta visita, l'Església ha volgut visibilitzar un col·lectiu, el dels presos, que normalment està als marges. I és per això que Lleó XIV ha confirmat el seu compromís a acompanyar-los.
4: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condició.
10: El Papa els ha animat a alçar la mirada al cel quan la fe els trontolli i ha acceptat els dos obsequis que li han preparat els interns. Un plat de ceràmica blanca que imita el trencadís de Gaudí i un quadre amb diverses simbologies cristianes.
0: Doncs bé, molts elogis, però també crítiques a aquesta visita. La primera persona que va denunciar abusos sexuals a Montserrat ha criticat avui aquesta visita de Lleó XIV a l'abadia, precisament. Miguel Hurtado ha acusat el pontífex d'ignorar les víctimes.
13: Jo pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
0: Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per les víctimes i ha demanat que s'instal·li un monument dedicat a les víctimes de la pederàstia clerical a Catalunya.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Aquest dijous serà ja el tercer i últim dia de la selectivitat. El primer examen serà el de llengua catalana i literatura i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Aquest dimecres ha estat el torn de l'examen d'història i el d'història de la filosofia que, coincidint amb la visita del Papa, en aquest últim han hagut d'analitzar l'afirmació Déu ha mort des de la perspectiva de dos autors occidentals. També hi ha hagut preguntes d'autors com Plató i Marta Nussbaum. En l'examen d'història, els estudiants han respost qüestions sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 1936 o la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes explicaven això a 3Cat Info.
14: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entre tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
15: Per l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
16: Examen que per el que hem fet en el curs pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
0: Això aquí al Principat, al País Valencià, els mestres i professors han optat per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament la darrera proposta de la Conselleria d'Educació. Anem a València, Pepa Ferrer.
17: Els docents valencians suspenen la vaga indefinida però rebutgen acceptar l'acord de la Conselleria. En una consulta realitzada pels sindicats majoritaris, on hi ha participat 30.000 docents, un 67% ha votat posar punt i final a la vaga, tot i que no descarten tornar-la a emprendre el curs vinent. Un 55% dona suport, de fet, a aquesta opció. Estan en vaga des del passat 11 de maig. Dijous farà un mes i divendres s'aixecarà la vaga indefinida, però no descarten futures mobilitzacions. Això no vol dir que accepten l'acord de la Conselleria. De fet, un 87% el rebuja. Així doncs, les negociacions continuaran. L'únic punt que aproven és el de la disminució de la burocràcia i pel que fa als acords parcials, el de les ràtios amb un 70% d'oposició, el del salari amb un 90% i el del valencià amb un 84% són els principals entrebancs.
0: La mare del nadó suposadament maltractat a Barcelona i ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen. Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, no va parlar mai de maltractaments. Els missatges en què els ho deia els hi va enviar una setmana abans que el nen d'un mes de vida fos ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual. Les amigues també han explicat que la relació de parella era complicada i que durant l'embaràs, així com després del naixement del nen, no van veure entusiasmada la seva amiga i companya de feina a l'hospital. Per la seva banda, una veïna ha declarat que la mare havia qualificat el pare de menaces amb el nadó. Aquest home continua en presó provisional com a presumpte autor de les lesions, mentre que la mare està en llibertat amb mesures cautelars. El nen està sota tutela de la Generalitat i vivint amb una família d'acollida. I als Estats Units, Bill Gates testifica davant del Congrés que relacionar-se amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein va ser un error i ha negat haver abusat mai de ningú. Gates sostenia que mai va tenir cap indici previ que Epstein participés en conductes criminals i abans de començar aquesta compareixença a porta tancada deia que esperava que el seu testimoni ajudés les víctimes del financer, que recordem que es va suïcidar a la presó.
18: Glad to be here voluntarily to testify.
19: Em complau haver vingut voluntàriament a testificar i ajudar en la feina del comitè. Espero que el meu testimoni ajudi el comitè a trobar justícia per les víctimes.
0: Els documents publicats per l'administració nord-americana indiquen que Gates i Epstein es van reunir repetidament després de la condemna del financer el 2008 i inclouen fotos de Gates amb dones convidades a les festes del condemnat.

0: El Lleure de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Marta Vives.
1: El muntatge comença amb una advertència. Tenint en compte la seva edat, les persones presents a l'escenari són susceptibles de morir d'un moment a l'altre. Per això, en cas d'incident, els convidem a considerar que és millor morir a l'escenari que en una residència de vells. El dramaturg Mohamed El Khatib va decidir fer aquest muntatge després de la Covid-19. Va visitar residències franceses i belgues i davant del drama, morts i morts en solitud i distància, els va demanar a aquells vells per la vida, per l'amor i el sexe. La vida dels vells està plena d'esperança i de vida. De 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera i el mateix director sobre l'escenari, que parlen sense filtres i amb humor de masturbació, de plaer, d'orgasmes i de descobertes sexuals. Homes i dones que parlen de les seves relacions sense tabús i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències de familiars, no sempre, però també del públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.
2: Sur l'amour, c'est aussi faire le spectacle du deuil.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer. Tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores. Un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda, vespre, cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors a la plantilla de Barcelona. Segons els empleats, es tracta de gairebé la meitat de les 83 persones que hi ha en plantilla. Els llocs més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat. L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació perquè necessita reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de 6 mesos de les lligues que paren ara a l'agost. Però els treballadors posen en dubte que la competició espanyola es reprengui al cap de mig any perquè no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. La plantilla acusa la direcció de no plantejar cap alternativa als acomiadaments. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, malgrat que algunes de les competicions que té a l'estranger continuen a l'alça. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici del 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. L'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea, el Baix Ebre, declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. És un judici que reprendrà després de Sant Joan. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
5: Els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants de la Junta sabia d'Economia i Finances. Joan Gilabert és l'extresorer.
6: Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics.
7: El Consell Rector, sí. Ningú.
6: Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven?
7: Nosaltres, jo, pagès.
8: Vostè recorda si algun membre del Consell Rector feia explicacions sobre aquestes qüestions, en concret sobre les actes d'inspecció del Departament de Finances, o qui feia aquestes explicacions?
7: Sempre seria ell.
8: Ell a qui es refereix?
7: El gerent.
5: Tant ell com l'expresident han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent. En aquest sentit, l'expresident Fernando Falcó ha afirmat que qui donava les explicacions tècniques de temes financers a les reunions era Ferrer, tot i que a les actes apareixia ell. El judici es reprendrà després de Sant Joan el dia 25.
0: A Girona, la recollida selectiva dels residus millora i puja 10 punts des que es va instaurar aquest nou sistema. Es tracta d'un sistema de contenidors que s'obren amb targeta i que va generar bastantes crítiques pels horaris, motiu pel qual s'han fet, doncs, modificacions. Amb les dades del 2025, l'Ajuntament en farà una bona valoració. Anem a Girona, Núria Paraire.
9: La recollida selectiva de residus se situa en el 61%, una xifra 10 punts superior a la del sistema anterior. A més, la fracció de rebuig s'ha reduït. S'han generat 5.000 tones menys, fet que suposa un estalvi d'un milió d'euros en el cost del servei, segons dades del 2025. Són unes dades que superen la mitjana de Catalunya de ciutats grans. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, en fa una valoració positiva.
10: A Girona anem en una molt bona direcció en aquest sentit. Per tant, el sistema funciona.
9: El nou sistema de contenidors amb targetes va començar a instaurar fa uns 2 anys. Va comportar crítiques per la seva limitació horària i s'ha hagut de modificar. El regidor diu que l'incivisme es va reduint. L'any passat es van denunciar més de 800 infraccions.
0: El doctor en filosofia i historiador de l'art Valentín Roma serà el nou director del MACBA. Fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge i substituirà Elvira Diangani Ossé al capdavant del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. El jurat que l'ha escollit per unanimitat destaca la solidesa del projecte que ha presentat, la coherència i el rigor de la seva trajectòria professional i defensa que dirigirà la institució amb ambició intel·lectual, dinamisme i rellevància. Roma va ser cap de col·leccions de la institució i el van fer fora el 2015 arran de la polèmica escultura del rei Joan Carles sodomitzat, que formava part d'una exposició que ell comissariava. El mandat de la nova direcció té ara una durada prevista de 5 anys, que es pot renovar 3 anys més. L'antiga directora, Elvira Diangani Ossé, va haver de deixar la direcció del MACBA perquè no podia comptabilitzar aquest càrrec amb la direcció de la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. El nomenament arriba després del rebuig de l'Associació de Crítics de l'Art, la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya, l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya i també del Comitè d'Empresa del MACBA a les bases del concurs. La Fira Tàrrega arriba a la 46a edició, omplint places i carrers de la ciutat del 10 al 13 de setembre. Encara falta una mica. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una 60ena d'espectacles, més de la meitat dels quals seran gratuïts. 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer, i també una important representació de companyies internacionals de països com ara Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud o el Regne Unit s'agruparan en una programació que reivindica la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de Fira Tàrrega.
11: Celebrem, reclamem l'espai públic com a lloc de trobada i diversió, on la vida transcorre en comú i on cada presència és acollida i cada veu hi té cabuda. Aquest any.
0: Aquesta edició s'inaugurarà amb l'espectacle In Continuo de la companyia catalana Kamchatka, una reflexió sobre la immigració.
11: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
0: Les entrades per a aquesta nova edició es posaran a la venda el mes que ve, el 17 de juliol. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat aquest dimecres el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026. El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80 i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura tancar més de 4 dècades de carrera. L'autor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
4: Esports.
0: Amb el Sergi Andreu.
12: Aquest dijous arrenca a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol, amb el partit inaugural a les 9 del vespre entre una de les seleccions anfitriones, Mèxic i Sud-àfrica. Serà el Mundial més llarg de la història, amb 48 seleccions per primer cop repartides en 12 grups que disputaran els seus partits en 3 països, Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total seran 104 partits que culminaran amb la final del dia 19 de juliol a Nova York. Entre les favorites s'hi compten seleccions com Espanya, França, Portugal, Brasil o Argentina. D'aquestes, la primera que veurem serà el Brasil, aquest dissabte a les 12 de la nit davant del Marroc. La selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Aquest dimecres hem sentit Aitor Caranca, el director tècnic de la Federació Espanyola, que ha parlat de la lesió y el retorno de la Minya Mal.
13: Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamin pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
12: El Joventut de Badalona ha perdut el primer partit de les semifinals de la Lliga CB a la pista del València per 118-117 d'un punt, amb pròrroga inclosa. Ricky Rubio ha tornat a ser el millor jugador de la penya amb 22 punts i 11 assistències. Sentim el verdinegre Adam Hanga.
14: Lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo lo que ha hecho el equipo. Hemos hecho un partidazo. Ganar, perder es otra cosa. Esto pasa en el deporte. Da igual. Igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5. Hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también. Así que vamos por el siguiente. Ahora un día de descansar, recuperar y por el siguiente.
12: Divendres es disputarà aquest segon partit, també a València, en una sèrie que és el millor de 5. L'equip verd-i-negre té el factor pista en contra. I aquest dijous el Barça torna a jugar amb el Tenerife, al Palau Blaugrana, el segon partit del play-off de semifinals. En el primer, l'equip de Xavi Pascual es va endur la victòria. Juan i Marcos, al base Blaugrana, no se'n refia.
15: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
12: El Barça-Tenerife el podreu seguir a partir de les 8 del vespre al canal digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: 3CAT Info.
12: Tornem a parlar de futbol perquè el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. A segona divisió, el Màlaga ha eliminat les Palmes en la semifinal del play-off per l'ascens a primera divisió. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1 i en la tornada a la Rosaleda el resultat ha estat d'empat a 1. D'aquesta manera, el Màlaga jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que dimarts va eliminar el Castelló. I a la Lliga Femenina, el Badalona Woman ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
17: I al final el nostre objectiu com a grup és intentar quedar el més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tracta de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
12: D'altra banda, aquest dimecres ha començat a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró, que no han estat de sort. Tots dos han quedat eliminats. L'actual campió, el Sant Andreu, ha perdut els penals contra el Ferencváros hongarès. El partit ha acabat amb empat a 11. Sentim Helena Ruiz, la jugadora del Sant Andreu.
18: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
12: D'altra banda, el Mataró, el vigent campió de Lliga, ha caigut davant de l'Olympiacos per 12-14. La valoració és de la capitana Clara Cambrai.
19: Pensar ja de cara a divendres, volem acabar amb una victòria i amb una medalla de bronze europea i estic orgullosa de l'equip per això que hem lluitat fins l'últim moment. Crec que ens hem tingut opció d'apropar-nos. La sort en aquests partits també està de part del campió i ja està, pensant divendres i orgullosa de l'equip.
12: I aquest dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina, amb la presència de l'Atlètic Barceloneta, que jugarà contra el Ferencváros a les 7 de la tarda. L'altra semifinal la disputaran el Pro Recco italià i l'Olympiacos. I en handbol, el Barça viatja aquest dijous cap a Colònia. El cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte, semifinals contra l'Aalborg danès. N'ha parlat el tècnic blaugrana, Carlos Ortega.
20: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, un molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
12: I encara en handbol, la selecció espanyola masculina s'enfrontarà a Croàcia, Xile i Turquia a la fase preliminar del Mundial d'Alemanya de l'any que ve, segons el sorteig que s'ha fet aquest dimecres. El combinat espanyol disputarà els partits de la primera ronda a Munic. El Mundial es jugarà entre el 13 i el 31 de gener del 2027. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Palma ha guanyat per 6-4 el Pozo de Múrcia en el segon partit de les semifinals pel títol de Lliga. La sèrie ara està empatada a una victòria.
16: 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El papa també ha visitat Montserrat en aquest segon dia a Catalunya i ha rebut un bany de masses. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Can Brians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, ha demanat no normalitzar la soledat en la gent gran. Els Mossos continuen buscant l'autor del tiroteig mortal a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades els mitjans. És el missatge que s'ha filtrat del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana. La Fiscalia ha admès que la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. García Ortiz hauria tingut constància de les trobades després. Aquest dimecres, al Congrés, el popular Núñez Feijóo i el president espanyol Pedro Sánchez s'han retret mútuament els casos de corrupció als seus partits. Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump diu que va ordenar una missió militar secreta per deixar sortir del Golf Pèrsic uns 200 vaixells mercants. Segons el president nord-americà, això ha facilitat la sortida de 100 milions de barrils de cru. Segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones l'endemà que els atacs racistes van deixar una trentena de persones sense casa. La justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que està hospitalitzat en estat greu. I l'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món. Ho farà amb el muntatge Les Criades de Jean Genet i serà el 17 de setembre al Teatre de l'Atenée de París.
2: Esports. Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB per 118 a 117 després d'una pròrroga. I el Sant Andreu i el Mataró han quedat eliminats de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo que es disputa a Malta. Aquest dijous arrenca la masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta.
1: I els núvols d'avui es mantindran durant aquesta matinada. De fet, s'esperen plugims al Camp de Tarragona, que a primera hora de dijous es presentaran a Osona i a l'àrea de Barcelona. Durant la resta del dia farà sol i les temperatures seran una mica més altes, tot i que no passaran dels 31 graus.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Doncs vinga, som i comencem. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el papa Lleó XIV ha oficiat la missa i la benedicció de la torre i ha qualificat Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones han participat en l'acte, que s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte reusenc. Barcelona té des d'avui un nou punt de llum a 172 metres d'altura. Gemma Bonet.
0: La llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla damunt del cel de Barcelona. A la inauguració, un espectacle de llum i color ha tenyit tota la basílica fins a arribar a dalt de la torre, que projecta ara una llum blanca i brillant. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules:
3: inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
0: El papa l'ha inaugurat després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el pontífex ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
4: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
0: A la missa, a la qual hi han assistit les màximes autoritats del país, també Pedro Sánchez, que és la primera vegada que assisteix a una missa com a president del govern espanyol, el cardenal Omella ha fet aquest agraïment al pontífex.
5: Que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
0: I és que la següent etapa del viatge apostòlic continua aquest divendres, quan el papa marxa cap a Gran Canària.
1: Doncs, a més d'aquestes autoritats polítiques, institucionals i eclesiàstiques del país, milers de feligresos han seguit també la missa i la benedicció de la torre des de les pantalles gegants que s'han habilitat als peus del temple. Cèlia Forment.
6: L'emoció encara respirava als voltants de la Sagrada Família quan el públic ha començat a abandonar el recinte. La jornada ha culminat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha creat una atmosfera especialment intensa per posar el punt final a la benedicció de la nova torre per part del papa Lleó XIV.
7: Fantàstic, impressionant. Ha sigut meravellós.
8: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
9: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
6: Entre els assistents, les impressions coincideixen. La força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús s'ha il·luminat.
10: És un moment especial. Poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare i s'ha d'aprofitar que està a Barcelona i a Catalunya per venir-lo a veure i donar-li suport.
11: Deu un acte superemotiu i important, i contenta de poder formar-me part. Avui estar al mapa és un orgull.
12: Venemos de Suiza, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa. Ayer estábamos al Montjuïc, una sensació fabulosa, en italiano la pelle d'oca, un momento fantástico.
6: Tot plegat amb la façana del naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí davant d'un públic que no ha volgut perdre detall de la cerimònia. Tothom ha volgut allargar uns minuts més, una experiència que serà difícil d'oblidar.
1: El Papa ha arribat a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pels carrers de l'Eixample. Milers de persones l'han aclamat i alguns dels fidels li han acostat les criatures perquè el pontífex les beneís. Miquel Jarque.
13: El contacte dels ciutadans amb el màxim pontífex de l'Església Catòlica als carrers de Barcelona ha tingut el seu clímax amb el trajecte amb el Papa mòbil. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el papa mòbil ha passat a massa velocitat.
14: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
15: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
16: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
17: Ha beneït a un nen que tenia al costat,
18: que era el seu cumple, just avui complia també un any, i molt emocionant, la veritat.
13: Una Macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, grogues i blanques, estelades, repartides per Òmnium i l'ANC, i també d'espanyoles.
1: I bany de masses a la visita del Papa a Montserrat, que ha agraït l'acollida de Catalunya i ha recordat la seva devoció a la Moreneta. Més de 8.000 persones han rebut emocionades, com dèiem, Lleó 14, en aquestes intervencions, però no ha fet cap referència als abusos sexuals. La visita del pontífex serveix de colofó al tancament de la celebració del mil·lenari. Anem a Montserrat, doncs, Natia Dell.
19: Aplaudiments i crits d'emoció dels fidels que esperaven expectants la visita del pontífex, que ha arribat a l'abadia a les 12 del migdia i s'ha tornat a saludar els assistents acaronant fins i tot diversos infants. El pontífex ha tornat a expressar la seva estima per la Mare de Déu de Montserrat en un acte de comunió amb els fidels i ha posat en valor la capacitat d'acollida de Catalunya.
3: Gràcies a Catalunya per haver recebido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
19: L'escalf de la gent, que es protegia del sol amb gorres, paraigües i banderes, s'ha deixat notar.
9: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
20: Meravellós, genial, adoro este papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
21: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure-la així tan de prop, pues, molta il·lusió.
19: El papa ha presidit l'oració del Sant Rosari i un dels moments més solemnes ha estat quan l'Escolania ha cantat el Salve Regina i el Virolai.
1: Doncs aquest dimecres ha estat l'últim dia de la visita oficial del papa a Catalunya. Ara el pontífex passa la nit al Palau Episcopal, a Barcelona, i a primera hora del matí agafarà un vol cap a les Illes Canàries. Allà s'estarà fins divendres. A Lleó 14 visitarà Gran Canària i Tenerife. Té previstos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida, trobades també amb autoritats polítiques i eclesiàstiques, i una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària. Allà s'esperen uns 4.000, 40.000 fidels. La visita oficial del papa a Espanya acabarà divendres al migdia. Està previst que agafi el vol de tornada cap a Roma a l'aeroport de Tenerife cap a les 3 de la tarda.
22: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un nou tiroteig mortal en ple carrer de Barcelona. Els fets han passat aquest dimecres al matí, a plena llum del dia i a les portes de la comissaria de la Policia Nacional Espanyola al carrer Balmes. De fet, les càmeres de seguretat han captat una imatge de l'agressor amb la pistola a la mà. L'home ha disparat a la víctima i ha fugit de la zona. A uns 200 metres del crim, els Mossos han trobat la pistola i el casc de bici que portava l'agressor. La d'aquest dimecres és la sisena víctima mortal ja per un tiroteig a Catalunya aquest any. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
1: Aquest nou crim s'assuma al que es va produir diumenge a la Zona Franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig. I parlem ara de València. Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades els mitjans. És el missatge que s'ha filtrat ara del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana. València, Alba Barbosa.
24: Carlos Mazón intervé en aquest grup poc després de les 8 del matí i no hi torna a escriure més. Es dirigeix als consellers i els demana que actualitzin amb dades l'evolució de la Dana. Segons els missatges filtrats, Mazón escriu: inundem de dades els mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues i calme la gent, que és l'important. Aquest contingut sortiria del grup de WhatsApp que la vicepresidenta Susana Camarero s'ha compromès a aportar a la investigació. En la declaració, com a testimoni, també ha admès que no sabia què era el Secopi, l'òrgan des d'on es coordina l'emergència. Camarero ha entrat als jutjats esquivant les protestes dels familiars de víctimes que reclamen que la justícia la investigui. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals.
25: Esta señora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias.
24: La defensa de Carlos Mazón, que ara és part en la causa, no ha desvelat si l'expresident facilitarà els seus missatges de WhatsApp. L'advocat Ignacio Galli espera analitzar primer tota la documentació.
26: Y hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa, vamos a estar un poco a la espera del estudio.
24: També necessiten més temps, ha afirmat, per estudiar si presenten cap recurs sobre la instrucció que porta la jutge de Catarroja.
1: A Madrid, la Fiscalia ha admès al jutge del cas Leire que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb l'exmilitant socialista. Unes reunions que es van produir al març i l'abril de l'any passat, de l'any 2025, i de les quals Álvaro García Ortiz es va assabentar a posteriori. El cas Leire, però, no altera els plans de Pedro Sánchez, que en la sessió de control, enmig de l'enfrontament amb Feijóo per la corrupció, ha insistit que esgotarà la legislatura. Anem a Madrid, doncs, Àngels Lafuente.
0: La Fiscalia reconeix que Leire Díez i l'advocat de Santo Cerdán es van reunir amb el número 2 de García Ortiz. L'exmilitant socialista, diu en aquestes fonts, hi va tenir un paper poc rellevant i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. Les trobades es van produir entre el març i l'abril del 2025 i es va parlar sobre possibles delictes de terceres persones. A la seu de la Fiscalia no hi ha cap registre d'aquestes visites, però tampoc han dit on es van produir. I Álvaro García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser informat d'aquestes reunions a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que ho investiga, que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de la companyia i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama hagi demanat autorització al Departament de Justícia nord-americana per incorporar-los com a prova en el cas. Unes novetats judicials que sorgeixen al mateix dia que es reprèn la vida parlamentària al Congrés, on s'ha tornat a instal·lar la tensió política. Després del discurs del papa Lleó XIV, tant Núñez Feijóo com Pedro Sánchez han ignorat la crida a rebaixar la tensió política i s'han retret mútuament els casos de corrupció.
2: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
4: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
0: Feijóo demana a Sánchez que dimiteixi per practicar, diu, delinqüència d'estat i el president espanyol rebutja lliçons del PP i es manté ferm. No hi haurà avançament electoral.
1: El temps. Amb el Néstor Gómez.
5: El temps de cara a les properes hores venen dominades pels núvols que sobretot se situaran a la meitat nord del país. De fet, s'espera que la propera matinada doncs arribin algunes febles precipitacions a punts del Prepirineu i també cap al Camp de Tarragona, que es mouran a primera hora del matí cap a Osona o comarques veïnes i també poden arribar a l'àrea de Barcelona. A partir de mig matí tot això marxarà i el que tindrem serà un dia de sol com a la resta del país. Potser a la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu, en principi inofensius, i el que sí que tindrem a partir d'aquesta jornada, a partir d'avui, és una pujada de les temperatures. Ahir la més alta va pràcticament arribar a la xifra dels 31 graus, és el cas del Dover, i avui s'espera que assoli els 31 graus a punts de ponent a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una pujada de les temperatures que serà molt més consistent a l'àrea del Pirineu. Si Viella ahir arribava als 12 graus, avui s'espera una màxima de 19.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Ara passen 3 minuts d'un quart. Els Estats Units torna a atacar l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache a l'estret d'Hormuz dilluns. El president Trump assegura que la flota naval nord-americana ha permès la sortida de 200 vaixells mercants en una operació secreta per esquivar el bloqueig naval iranià. Anem a Washington, Oriol Serra.
8: Poc abans que es confirmés la represa dels bombardejos nord-americans, Pete Hegseth, el secretari de Defensa, autoanomenat secretari de Guerra, ja insinuava la imminència dels atacs i fins i tot parlava d'utilitzar les bombes com a element negociador.
10: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora, perquè el president Trump està disposat a tornar enrere i al combat, si cal, però alhora estén la mà a l'Iran per arribar a un acord. Ells volen jugar i miren d'aprofitar-se de la situació. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes. We'll
8: negotiate with bombs. El president dels Estats Units, per la seva banda, també ha parlat de simultanejar bombardejos i negociacions amb l'Iran. Donald Trump també ha tret pit anunciant que ell mateix va ordenar una operació secreta fa un mes per a permetre que unes 200 embarcacions comercials poguessin creuar l'estret d'Hormuz i d'aquesta manera transportar 100 milions de barrils de petroli. You
27: know, ho puc dir ara, és una cosa que no se sabia. Hem estat extraient milions de barrils de petroli i no ho sabia ningú. Sabeu qui tampoc ho sabia? L'Iran, fins ara mateix. mateix. L'altre dia vam fer sortir 22 vaixells. Tard, a la nit, sense llums, perquè no tenen radars, els vam destruir.
8: Trump assegura que són els Estats Units qui controlen l'estret d'Hormuz i no pas l'Iran. També afirma que l'Iran s'ha quedat sense exèrcit i que té l'economia enfonsada.
1: I pendents també del que està passant a Irlanda del Nord, que ha viscut la segona nit d'aldarulls, tot i que amb menys intensitat que en la nit passada, en què es va veure violència directa contra immigrants. Aquest dimecres, la policia de Belfast ha dispersat un grup reduït de manifestants amb canons d'aigua que els llançaven pedres i estaven cremant contenidors. Abans, la justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet un home que està hospitalitzat des de dilluns. Anem a Londres. Quim Olivares.
6: Sembla que el reforç policial per prevenir les escenes de violència directa contra els immigrants hauria funcionat i no s'han produït els atacs de la nit anterior que descrivia així Claire Hanna, diputada pel sud de Belfast del Partit Socialdemòcrata i Laborista.
11: A nens de la meva circumscripció i altres persones els van aixecar del llit perquè les seves cases cremaven. Homes emmascarats vagaven pels carrers anant porta a porta amenaçant, incendiant cotxes, autobusos i cases, terroritzant la gent pel color de la seva pell o pel so de la seva veu.
6: La família de la víctima de l'apunyalament ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El cap de la policia nord-irlandesa ha promès un reforçament de la seguretat i ha demanat deixar de seguir els instigadors dels atacs. Sentim John Boucher.
12: És molt fàcil, sobretot avui dia, buscar en línia i deixar-se convèncer per gent que no sap res d'Irlanda del Nord, que no sap res de la història d'Irlanda del Nord. Deixeu de mirar aquestes ximpleries, deixeu d'escoltar aquests idiotes.
6: El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La inflació es dispara als Estats Units. Al maig els preus han pujat un 4,2%, això són 4 dècimes més que l'abril i la dada més elevada en 3 anys. Un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran de la guerra a l'Iran i que podria condicionar la política monetària de la Reserva Federal. La pròxima reunió de la Fed serà dimecres que ve, ja amb Kevin Warsh com a nou president. Recordem que la seva candidatura la va promoure Trump amb l'objectiu d'impulsar una baixada de tipus. Ara, però, aquesta alça sostinguda de la inflació podria estroncar els plans del president nord-americà. I aquí a Catalunya, els treballadors de Nissan votaran aquest dijous si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels previstos al començament. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, ara seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitat. I en el cas dels majors de 54 hi haurà un pla de rendes amb millors condicions també per als qui tenen més de 55 anys, segons ha explicat aquesta emissora Juan Carlos Yepes d'UGT.
14: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un pla de renta jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
1: L'acord es va aconseguir a l'últim dia de consultes després d'una maratoniana reunió de gairebé 20 hores. I abans d'anar als esports, encara us expliquem que l'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món, amb un muntatge de la

0: Esports. Amb el Sergi Andreu.
1: Aquest dijous arrenca a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el partit inaugural a les 9 del vespre entre una de les anfitriones, Mèxic i Sud-àfrica. Serà el Mundial més gran de la història, amb 48 seleccions per primer cop repartides en 12 grups que disputaran els seus partits entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total seran 104 enfrontaments que culminaran amb la final del dia 19 de juliol a Nova York. Entre les favorites s'hi compten seleccions com Espanya, França, Portugal, Brasil o Argentina, la vigent campiona. D'aquestes, la primera que entrarà en acció serà Brasil, aquest dissabte a les 12 de la nit davant del Marroc. La selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Aquest dimecres hem sentit Aitor Caranca, el director tècnic de la Federació Espanyola, que ha parlat així de la lesió i el retorn de Lamine Yamal.
2: Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
0: 3CAT Info.
1: Parlem ara de bàsquet perquè el Joventut de Badalona ha perdut el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB a la pista del València per 118-117 després d'una pròrroga. Ricky Rubio ha tornat a ser el millor jugador de la penya, amb 22 punts i 11 assistències. Sentim el tècnic verd i negre, Dani Miret, en declaracions a DAZN.
3: Muy igualado, hemos hecho un partidazo, no hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que es lo que venimos a buscar.
1: Divendres es disputarà el segon partit, també a València, en una sèrie que és el millor de 5. L'equip verdinegre té el factor pista en contra. El Barça, per la seva banda, torna a rebre el Tenerife aquest dijous en el segon partit del seu play-off de semifinals. En el primer, l'equip de Pascual es va endur la victòria. Juan y Marcos, el base blaugrana, no vol confiances.
4: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
1: El Barça-Tenerife el podreu seguir a partir de les 8 del vespre al canal digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio. Tornem al futbol perquè el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. Mentrestant, el Madrid encara no ha anunciat el retorn de Mourinho com a tècnic blanc per la temporada vinent. Tot i això, recordem que el Benfica ja ha comunicat que el club madrileny ha formalitzat el pagament dels 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió del tècnic portuguès. A segona divisió, el Màlaga ha eliminat el Las Palmas en la semifinal del play-off per l'ascens a primera. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1 i en la tornada, la Rosaleda, el resultat ha estat d'empat a 1. Així, el Màlaga jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que dimarts va eliminar el Castelló. I a la Lliga Femenina, el Badalona Woman ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimecres ha començat a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró, que no han estat de sort. Tots dos han quedat eliminats. L'actual campió, el Sant Andreu, ha perdut els penals contra el Ferencváros hongarès. El partit ha acabat amb empat a 11. Sentim Helena Ruiz, la jugadora del Sant Andreu.
5: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
1: D'altra banda, el Mataró, el vigent campió de Lliga, ha caigut davant de l'Olympiacos per 12-14. La valoració és la de la capitana Clara Cambrai.
6: Jo crec que han estat superiors, només queda felicitar-les i aprendre d'aquest partit. No ha estat malament en atac, al final hem fet 12 gols, sempre diem que fent 10-12 gols podem guanyar els partits si defensem bé, però n'han fet 14, això és el que en una semifinal 14 gols no et poden donar una victòria.

0: Per tant, ara estem tristes i acceptem aquesta derrota. Hem de mirar què ha passat.
1: I aquest dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta, que s'enfrontarà al Ferencváros a les 7 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran el Pro Recco i l'Olympiacos. En handbol, el Barça viatja aquest dijous cap a Colònia, cap a Alemanya, on el cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. A les semifinals de dissabte s'enfrontarà a l'Aalborg danès. Carlos Ortega és l'entrenador blaugrana alerta del perill del rival.
2: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnoldson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
1: D'altra banda, la selecció espanyola masculina d'handbol s'enfrontarà a Croàcia, Xile i Turquia a la fase preliminar del Mundial d'Alemanya de l'any que ve.
3: Són 6:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que el Papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El Papa també ha visitat Montserrat en el segon dia a Catalunya i ha rebut un bany de masses de més de 8.000 fidels. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Cambrians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, ha demanat no normalitzar la soledat en la gent gran. Ara també us explicarem que els treballadors de Nissan voten aquest dijous si validen el preacord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats. Això són 16 menys dels que estaven previstos al principi. I parlarem de Fira Tàrrega, que farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una seixantena d'espectacles amb una forta presència de companyies internacionals.
1: Esports. Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic. El partit inaugural el juguen Mèxic i Sud-àfrica aquest dijous a les 9 del vespre a la capital mexicana.
0: I pel que fa al temps, els núvols es mantindran durant aquesta matinada. De fet, s'esperen plugims al Camp de Tarragona, que a primera hora de dijous es presentaran a Osona i a l'àrea de Barcelona. Durant la resta del dia farà sol i les temperatures seran una mica més altes, tot i que no passaran dels 31 graus. Ara passen 2 minuts de 2:15. La notícia, sens dubte, és que la Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el Papa Lleó XIV ha oficiat la missa i la benedicció de la Torre i ha qualificat Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones han participat en aquest acte, que s'ha tancat amb un muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El Papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
0: El Papa ha inaugurat la torre de 172 metres d'alçada després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el Papa ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
3: No podem creer en Jesús i promover la guerra. No podem creer en Jesús i matar a l'innocent. No podem creer en Jesús i abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
0: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i també milers de persones que des de l'exterior i a través de pantalles gegants tampoc s'han perdut el detall d'aquest acte.
4: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
5: Genial, espectacular, muy bien, ha valido la pena, sí, sí, sí, tanto.
6: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
0: Ara s'acaba això aquí, però Lleó XIV continuarà aquest dijous el seu viatge oficial per l'Estat amb una visita a les Illes Canàries. Polèmica, per cert, al final de l'acte de la Sagrada Família pel tracte que han rebut desenes de cantaires que havien participat en la missa. A través de les xarxes han denunciat que no els han deixat acabar de cantar el Virolai i que els han tret del temple per una sortida que no tocava. Asseguren que tampoc els han deixat assistir a la benedicció de la Torre de Jesús per part de Lleó XIV. La indignació del grup amb voltats de les forces de seguretat era evident.
7: Quina vergonya! Quina vergonya! Quina vergonya!
0: Segons algunes fonts, els haurien tret del recinte quan s'han detectat estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Segons expliquen els cantaires, l'organització de l'acte els ha fet arribar un missatge lamentant aquest tracte rebut i dient que demanaran explicacions institucionals en els pròxims dies. La parada al barri del Raval de Barcelona, avui del Papa, s'ha convertit també en un moment íntim de la visita que ha fet avui el pontífex a Catalunya. Abans d'anar a la Sagrada Família, que ara us explicàvem, el pontífex ha visitat la parròquia de Sant Agustí i des d'allà ha demanat no normalitzar la soledat de les persones grans. Albert Prat.
7: La parada de Sant Agustí no era cap missa, ni tan sols Lleó XIV ha pujat a l'altar, tot i que era a l'interior d'una església. Des d'aquí, el pontífex ha avisat que s'està deixant perdre el sentit de la dignitat de les persones i per això ha demanat explícitament no girar l'esquena a la gent gran.
8: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos y aunque no sean nuestros abuelos, no permitamos que se sientan solos ni desprotegidos.
7: Però el moment més emotiu l'ha protagonitzat en Renzo, un nen de 6 anys que ha tingut l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
9: De pequeño quería ser papá.
8: Bé, doncs Renzo crec que no. Crec que mai ho veig pensar. Però sí que puc dir una cosa. Des de petit veig sentir el desig d'entregar la meva vida a Déu.
7: El pontífex també ha conegut les entitats socials que ajuden a pobres, expresidiaris o addictes del barri en aquesta parròquia regentada per agustins, la mateixa congregació de Lleó XIV.
0: Doncs bé, el papa és el primer pontífex que ha visitat també una presó de l'estat espanyol. El papa s'ha aturat a Cambrians de camí cap a Montserrat per escoltar els testimonis de fe dels interns i dir-los que l'Església està al seu costat. Cambrians, Montse Poblet.
10: Lleó XIV ha estat rebut amb aplaudiments i visques d'una vuitantena d'interns de Cambrians i de Batràs que han preparat la visita guarnint l'escenari del teatre amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu «Era la presó i vinguéreu a veure'm». I això és precisament el que ha passat. El papa els ha anat a veure, els ha saludat un per un, tant a l'entrada com a la sortida del teatre, i s'ha abraçat amb les dues internes que han donat testimoni de la seva fe.
11: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
12: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
10: Amb aquesta visita, l'Església ha volgut visibilitzar un col·lectiu, el dels presos, que normalment està als marges. I és per això que Lleó XIV ha confirmat el seu compromís a acompanyar-los.
8: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condició.
10: El papa els ha animat a alçar la mirada al cel quan la fe els trontolli i ha acceptat els dos obsequis que li han preparat els interns. Un plat de ceràmica blanca que imita el trencadís de Gaudí i un quadre amb diverses simbologies cristianes.
0: Doncs bé, molts elogis, però també crítiques a aquesta visita. La primera persona que va denunciar abusos sexuals a Montserrat ha criticat avui aquesta visita de Lleó XIV a l'abadia, precisament. Miguel Hurtado ha acusat el pontífex d'ignorar les víctimes.
13: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
0: Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per les víctimes i ha demanat que s'instal·li un monument dedicat a les víctimes de la pederàstia clerical a Catalunya.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Aquest dijous serà ja el tercer i últim dia de la selectivitat. El primer examen serà el de llengua catalana i literatura i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Aquest dimecres ha estat el torn de l'examen d'història i el d'història de la filosofia que, coincidint amb la visita del papa, en aquest últim han hagut d'analitzar l'afirmació Déu ha mort des de la perspectiva de dos autors occidentals. També hi ha hagut preguntes d'autors com Plató i Marta Nussbaum. En l'examen d'història, els estudiants han respost qüestions sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 1936 o la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes explicaven això a 3Cat Info.
14: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entre tot, i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
15: L'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
16: Examen que, per el que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
0: Això aquí al Principat, al País Valencià, els mestres i professors han optat per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament la darrera proposta de la Conselleria d'Educació. Anem a València, Pepa Ferrer.
17: Els docents valencians suspenen la vaga indefinida però rebutgen acceptar l'acord de la Conselleria. En una consulta realitzada pels sindicats majoritaris, on hi han participat 30.000 docents, un 67% ha votat posar punt i final a la vaga, tot i que no descarten tornar-la a emprendre el curs vinent. Un 55% dona suport, de fet, a aquesta opció. Estan en vaga des del passat 11 de maig. Dijous farà un mes i divendres s'aixecarà la vaga indefinida, però no descarten futures mobilitzacions. Això no vol dir que accepten l'acord de la Conselleria. De fet, un 87% el rebuja. Així doncs, les negociacions continuen. L'únic punt que aproven és el de la disminució de la burocràcia i pel que fa als acords parcials, el de les ràtios amb un 70% d'oposició, el del salari amb un 90% i el del valencià amb un 84% són els principals entrebancs.
0: La mare del nadó suposadament maltractat a Barcelona i ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen. Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, no va parlar mai de maltractaments. Els missatges en què els ho deia els hi va enviar una setmana abans que el nen d'un mes de vida fos ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual. Les amigues també han explicat que la relació de parella era complicada i que durant l'embaràs, així com després del naixement del nen, no van veure entusiasmada la seva amiga i companya de feina a l'hospital. Per la seva banda, una veïna ha declarat que la mare havia qualificat el pare de amenaces amb el nadó. Aquest home continua en presó provisional com a presumpte autor de les lesions, mentre que la mare està en llibertat amb mesures cautelars. El nen està sota tutela de la Generalitat i vivint amb una família d'acollida. I als Estats Units, Bill Gates testifica davant del Congrés que relacionar-se amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein va ser un error i ha negat haver abusat mai de ningú. Gates sostenia que mai va tenir cap indici previ que Epstein participés en conductes criminals i abans de començar aquesta compareixença a porta tancada deia que esperava que el seu testimoni ajudés les víctimes del financer que recordem que es va suïcidar a la presó.
18: Em complau haver vingut voluntàriament a testificar i ajudar en la feina del comitè. Espero que el meu testimoni ajudi el comitè a trobar justícia per les víctimes.
0: Els documents publicats per l'administració nord-americana indiquen que Gates i Epstein es van reunir repetidament després de la condemna del financer el 2008 i inclouen fotos de Gates amb dones convidades a les festes del condemnat.

0: El Lleure de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Marta Vives.
1: El muntatge comença amb una advertència. Tenint en compte la seva edat, les persones presents a l'escenari són susceptibles de morir d'un moment a l'altre. Per això, en cas d'incident, els convidem a considerar que és millor morir a l'escenari que en una residència de vells. El dramaturg Mohamed El Khatib va decidir fer aquest muntatge després de la Covid-19. Va visitar residències franceses i belgues i davant del drama, morts i morts en solitud i distància, els va demanar a aquells vells per la vida, per l'amor i el sexe. La vida dels vells està plena d'esperança i de vida. De 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera i el mateix director sobre l'escenari, que parlen sense filtres i amb humor de masturbació, de plaer, d'orgasmes i de descobertes sexuals. Homes i dones que parlen de les seves relacions sense tabús i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències de familiars, no sempre, però també del públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.
2: Sur l'amour, c'est aussi faire le spectacle du deuil.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer. Tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores. Un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda vespre cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors a la plantilla de Barcelona. Segons els empleats, es tracta de gairebé la meitat de les 83 persones que hi ha en plantilla. Els llocs més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat. L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació perquè necessita reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de 6 mesos de les lligues que paren ara a l'agost. Però els treballadors posen en dubte que la competició espanyola es reprengui al cap de mig any perquè no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. La plantilla acusa la direcció de no plantejar cap alternativa als acomiadaments. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, malgrat que algunes de les competicions que té a l'estranger continuen a l'alça. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici del 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. L'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea, el Baix Ebre, declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. És un judici que reprendrà després de Sant Joan. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
5: Els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants de la Junta sabia d'economia i finances. Joan Gilabert és l'extresorer.
6: Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics.
7: El Consell Rector, sí. Ningú.
6: Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven?
7: Nosaltres, jo, pagès.
8: Vostè recorda si algun membre del Consell Rector feia explicacions sobre aquestes qüestions, en concret sobre les actes d'inspecció del Departament de Finances, o qui feia aquestes explicacions?
7: Sempre seria ell.
8: Ell a qui es refereix?
7: El gerent.
5: Tant ell com l'expresident han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent. En aquest sentit, l'expresident Fernando Falcó ha afirmat que qui donava les explicacions tècniques de temes financers a les reunions era Ferrer, tot i que a les actes apareixia ell. El judici es reprendrà després de Sant Joan el dia 25.
0: A Girona, la recollida selectiva dels residus millora i puja 10 punts des que es va instaurar aquest nou sistema. Es tracta d'un sistema de contenidors que s'obren amb targeta i que va generar bastantes crítiques pels horaris, motiu pel qual s'han fet, doncs, modificacions. Amb les dades del 2025, l'Ajuntament en farà una bona valoració. Anem a Girona, Núria Paraire.
9: La recollida selectiva de residus se situa en el 61%, una xifra 10 punts superior a la del sistema anterior. A més, la fracció de rebuig s'ha reduït. S'han generat 5.000 tones menys, fet que suposa un estalvi d'un milió d'euros en el cost del servei, segons dades del 2025. Són unes dades que superen la mitjana de Catalunya de ciutats grans. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, en fa una valoració positiva.
10: A Girona anem en una molt bona direcció en aquest sentit. Per tant, el sistema funciona.
9: El nou sistema de contenidors amb targetes va començar a instaurar fa uns 2 anys. Va comportar crítiques per la seva limitació horària i s'ha hagut de modificar. El regidor diu que l'incivisme es va reduint. L'any passat es van denunciar més de 800 infraccions.
0: El doctor en filosofia i historiador de l'art Valentín Roma serà el nou director del MACBA. Fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge i substituirà Elvira Diangani Ossé al capdavant del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. El jurat que l'ha escollit per unanimitat destaca la solidesa del projecte que ha presentat, la coherència i el rigor de la seva trajectòria professional i defensa que dirigirà la institució amb ambició intel·lectual, dinamisme i rellevància. Roma va ser cap de col·leccions de la institució i el van fer fora el 2015 arran de la polèmica escultura del rei Joan Carles sodomitzat, que formava part d'una exposició que ell comissariava. El mandat de la nova direcció té ara una durada prevista de 5 anys, que es pot renovar 3 anys més. L'antiga directora, Elvira Diangani Ossé, va haver de deixar la direcció del MACBA perquè no podia comptabilitzar aquest càrrec amb la direcció de la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. El nomenament arriba després del rebuig de l'Associació de Crítics de l'Art, la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya, l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya i també del Comitè d'Empresa del MACBA a les bases del concurs. La Fira Tàrrega arriba a la 46a edició, omplint places i carrers de la ciutat del 10 al 13 de setembre. Encara falta una mica. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una 60ena d'espectacles, més de la meitat dels quals seran gratuïts. 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer, i també una important representació de companyies internacionals de països com ara Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud o el Regne Unit s'agruparan en una programació que reivindica la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de Fira Tàrrega.
11: Celebrem, reclamem l'espai públic com a lloc de trobada i diversió, on la vida transcorre en comú i on cada presència és acollida i cada veu hi té cabuda. Aquest any.
0: Aquesta edició s'inaugurarà amb l'espectacle In Continuo de la companyia catalana Kamchatka, una reflexió sobre la immigració.
11: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
0: Les entrades per a aquesta nova edició es posaran a la venda el mes que ve, el 17 de juliol. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat aquest dimecres el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026. El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80 i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura tancar més de 4 dècades de carrera. L'autor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
4: Esports.
0: Amb el Sergi Andreu.
12: Aquest dijous arrenca a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol, amb el partit inaugural a les 9 del vespre entre una de les seleccions anfitriones, Mèxic i Sud-àfrica. Serà el Mundial més llarg de la història, amb 48 seleccions per primer cop repartides en 12 grups, que disputaran els seus partits en 3 països, Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total seran 104 partits, que culminaran amb la final del dia 19 de juliol a Nova York. Entre les favorites s'hi compten seleccions com Espanya, França, Portugal, Brasil o Argentina. D'aquestes, la primera que veurem serà el Brasil, aquest dissabte a les 12 de la nit davant del Marroc. La selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Aquest dimecres hem sentit Aitor Caranca, el director tècnic de la Federació Espanyola, que ha parlat de la lesió i el retorn de la Lamine Yamal.
13: Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
12: El Joventut de Badalona ha perdut el primer partit de les semifinals de la Lliga CB a la pista del València per 118-117 d'un punt, amb pròrroga inclosa. Ricky Rubio ha tornat a ser el millor jugador de la penya amb 22 punts i 11 assistències. Sentim el verdinegre Adam Hanga.
14: Lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo lo que ha hecho el equipo. Hemos hecho un partidazo. Ganar, perder es otra cosa. Esto pasa en el deporte. Da igual. Igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5. Hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también. Así que vamos por el siguiente. Ahora un día de descansar, recuperar y por el siguiente.
12: Divendres es disputarà aquest segon partit, també a València, en una sèrie que és el millor de 5. L'equip verd-i-negre té el factor pista en contra. I aquest dijous el Barça torna a jugar amb el Tenerife, al Palau Blaugrana, el segon partit del play-off de semifinals. En el primer, l'equip de Xavi Pascual es va endur la victòria. Juan i Marcos, el base blaugrana, no se'n refia.
15: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
12: El Barça-Tenerife el podreu seguir a partir de les 8 del vespre al canal digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: 3CAT Info.
12: Tornem a parlar de futbol perquè el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. A segona divisió, el Màlaga ha eliminat les Palmes en la semifinal del play-off per l'ascens a primera divisió. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1 i en la tornada a la Rosaleda el resultat ha estat d'empat a 1. D'aquesta manera, el Màlaga jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que dimarts va eliminar el Castelló. I a la Lliga Femenina, el Badalona Woman ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
17: I al final el nostre objectiu com a grup és intentar quedar el més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tracta de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
12: D'altra banda, aquest dimecres ha començat a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró, que no han estat de sort. Tots dos han quedat eliminats. L'actual campió, el Sant Andreu, ha perdut els penals contra el Ferencváros hongarès. El partit ha acabat amb empat a 11. Sentim Helena Ruiz, la jugadora del Sant Andreu.
18: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
12: D'altra banda, el Mataró, el vigent campió de Lliga, ha caigut davant de l'Olympiacos per 12-14. La valoració és de la capitana Clara Cambrai.
19: Pensar ja de cara a divendres, volem acabar amb una victòria i amb una medalla de bronze europea i estic orgullosa d'aquí per això que hem lluitat fins l'últim moment. Crec que ens hem tingut opció d'apropar-nos La sort en aquests partits també està de part del campió i ja està, pensem divendres i orgullosa de l'equip.
12: I aquest dijous també a Malta començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta, que jugarà contra el Ferencváros a les 7 de la tarda. L'altra semifinal la disputaran el Pro Recco italià i l'Olympiacos. I en handbol, el Barça viatja aquest dijous cap a Colònia. El cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte, semifinals contra l'Aalborg danès. N'ha parlat el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
20: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, un molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
12: I encara en handbol, la selecció espanyola masculina s'enfrontarà a Croàcia, Xile i Turquia a la fase preliminar del Mundial d'Alemanya de l'any que ve, segons el sorteig que s'ha fet aquest dimecres. El combinat espanyol disputarà els partits de la primera ronda a Munic. El Mundial es jugarà entre el 13 i el 31 de gener del 2027. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Palma ha guanyat per 6-4 el Pozo de Múrcia en el segon partit de les semifinals pel títol de Lliga. La sèrie ara està empatada a una victòria.
21: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
22: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens devem amb 14 graus a Tivissa, 10 a Oliola i 13 a la Vall d'en Bas. Aquest era el moment en què aquesta nit acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials, llums i drons amb què ha quedat beneïda la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Així culmina la visita de Lleó 14 a Catalunya.
1: Com la ciutat, com tal i tota Catalunya, es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia.
0: Avui repassarem l'acte d'ahir a la Sagrada Família i la visita del Papa, que a 8:45 del matí agafarà un avió a l'aeroport del Prat per seguir el viatge oficial cap a les Canàries. Avui a 9:45 tornarem a la parròquia de Sant Agustí i parlarem amb el director de Càritas per fer balanç de la visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona després del tercer tiroteig mortal en poques setmanes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta mateixa tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies. Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
0: Avui també ho analitzarem en temps d'àgora amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós un vídeo en què es veu com un vaixell de guerra dispara míssils contra objectius militars iranians. Teheran ha respost amb una ofensiva contra bases nord-americanes a Bahrein i Kuwait. I a les 11 farem àgora esportiva per parlar de l'inici del Mundial de Futbol, que es celebra als Estats Units, Canadà i Mèxic.

0: El primer partit, Mèxic-Sud-Àfrica, a les 9 del vespre, hora d'aquí, a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I, per cert, parlant d'esports, fa pocs minuts, remuntada espectacular dels Knicks. El quart partit de les finals de l'NBA perdien de 29 punts i han acabat guanyant els Spurs. Els de Nova York guanyen 3-1, estan a un partit de ser campions. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Forada, de bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Avui els diputats del Parlament, Sara Jaurrieta, del PSC, Jordi Fàbrega, de Junts, i Juli Fernández, d'Esquerra, van al Congrés a defensar la proposició de llei impulsada per la Cambra Catalana i que demana retallar els terminis judicials de l'eutanàsia, una proposta que va sorgir arran del cas de la Noèlia. Ara el Congrés haurà de decidir si la fa seva.
0: I a Brussel·les?
2: Pendents de la més que presumible pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu i també de l'informe de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió, que avisa sobre els perills de la inestabilitat geopolítica que pot suposar en temes tan variats com l'habitatge, l'odi a les xarxes socials o l'explotació d'immigrants.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Doncs Donald Trump, precisament a través d'un missatge a la seva xarxa social, ha demanat al Congrés que aprovi de manera immediata un pla de 350.000 milions de dòlars destinat, d'una banda, a reforçar l'exèrcit i la policia, però que inclou també el que ha anomenat com a llei per salvar els Estats Units i que inclou mesures electorals sobre identificació i proves de ciutadania per qui vulgui votar o restriccions pel vot per correu.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb una explosió, encara se n'estan investigant les causes, en un carrer de Xinjiang, al sud del país, que ha deixat 7 morts i una vintena de ferits. Per ara, les autoritats el que han descartat és que es tracti d'una fuita de gas.
3: Avui és dijous 11 de juny, ens despertem amb 8 graus a Molló, al Ripollès, 9 graus a Vilanova de la Sala, a la Noguera, i 19 graus a Sant Feliu de Llobregat. Fa fresc encara aquesta hora, encara hi ha molts núvols a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot petits ruixats entre el Barcelonès, Vallès i Maresme, aniran desapareixent immediatament, i la tendència és que tots aquests núvols es vagin desfent i que a poc s'obrin clarianes. En quedaran, però començaran a quedar doncs, més oberts, amb més estones de sol. En canvi, sí que farà sol a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida, Tarragona, aquí pujarà un palet la temperatura. A la resta encara pot quedar una mica frenada, amb màximes al nord-est, que quedaran entre els 24 i 25 graus.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Jordi Mir i Afra Blanco. Sí, sí, 6 minuts del matí. Marc Jurado i Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús.
5: En l'acte principal de la seva visita a Catalunya i el papa Lleó XIV va definir Toni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
0: Gemma Bonet.
6: Aquesta ha estat la primera nit en què Barcelona ha vist encès amb una llum blanca i brillant la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. La inauguració d'ahir va culminar amb un espectacle de llum i amb desenes de drons formant la cara d'Antoni Gaudí i la frase «Primer l'amor, després la tècnica». El papa Lleó XIV la va beneir solemnament amb aquestes paraules.
7: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
6: A la missa en record, Antoni Gaudí van assistir les màximes autoritats, tant eclesiàstiques com civils, i el papa va reivindicar la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El joc de llums, la música i l'espectacle de drons van deixar impressionats els milers d'assistents a la cerimònia. Cèlia Forment.
8: La benedicció ha acabat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha anat intensificant l'emoció.
9: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
10: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
11: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
8: Les impressions coincideixen, la força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús s'ha il·luminat.
4: És un moment especial. Poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare.
12: Contenta de poder formar-ne part. Avui estar al Mapa és un orgull.
13: Venemos de Suïssa, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa.
8: Tot plegat amb la façana del Naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí, una classe magistral que serà difícil d'oblidar. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Al final de l'acte de la Sagrada Família també hi va haver polèmica.
3: Sí, cantaires de diverses corals que participaven en la missa denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar en l'espectacle final. Els van fer sortir del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat una cantaire aquesta casa.
14: Han començat ja a requisar i a dinse de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
3: La institució de la Sagrada Família ha contestat que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial i ha assenyalat que la Basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses.
0: El Papa va arribar a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el Papa Mòbil pels carrers de l'Eixample.
5: Milers de persones el van aclamar i alguns fidels li van acostar criatures perquè les beneís.
0: Miquel Jarque.
15: Una macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, les estelades repartides per Òmnium i ANC i també les espanyoles. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el Papa Mòbil anava ràpid.
16: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
17: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
18: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
19: Ha beneït a un nen que teníem al costat.
20: Era el seu cumple, just avui complia també un any.
21: I molt emocionant, la veritat.
15: Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Això, la Sagrada Família, prèviament a la visita a Montserrat al Pontífex, que no va fer cap referència als abusos sexuals, va venerar la Moreneta i va escoltar l'Escolania interpretant el Virolai.
3: Allà el van rebre i seguir 8.000 fidels.
0: Montserrat Natiadell.
22: Màxima emoció dels fidels que han estat hores sota el sol esperant veure en directe el Papa. Han matinat, però finalment l'han pogut veure de prop.
23: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el Papa pues, parlés en català.
24: Meravellós, genial, adoro este Papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
25: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la ciutat de prop, pues, molta il·lusió.
22: Fidels vinguts d'arreu que s'han protegit del sol amb gorres, paraigües i banderes i que han rebut el pontífex amb aplaudiments i missatges de suport. Des de Monistrol de Montserrat, Nati Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Molts elogis, ara ho sentíem, però també crítiques.
5: Sí, Miguel Hurtado, que va ser la primera persona a denunciar abusos sexuals a Montserrat, ha acusat el Papa d'ignorar les víctimes.
26: Jo pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
5: Hurtado ha presentat una campanya de recollida de firmes per reclamar una reparació integral per les víctimes de la pederàstia a la de l'Església.
0: I la parada al barri del Raval de Barcelona ha permès descobrir l'altra cara d'aquest Papa, la més solemne.
3: Sí, Lleó XIV no va ser mai pitxitxi i ara prefereix el tennis i no s'imaginava que acabaria sent Papa.
0: Barcelona, Albert Prat.
27: A la parròquia de Sant Agustí no es va fer cap missa, de fet, ni tan sols el Papa va trepitjar l'altar i el protagonisme se'l va endur en Renzo, un nen de 6 anys que va tenir l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
28: ¿Te gusta el futbol?
29: Todo el mundo sabe que a Sora juego tennis. Pero también con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol, defensa, si quieren saber. No era gran goleador.
27: O aquesta altra.
28: De pequeño quería ser papa.
29: De Don Renzo crec que no. Crec que mai ho veig pensar.
27: Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I camí de Montserrat, el Papa es va aturar a la presó de Cambrians.
5: I va escoltar alguns interns creients.
30: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
5: Una visita que ha servit per visibilitzar un col·lectiu que se situa als marges. Lleó 14 s'ha compromès a acompanyar-los.
31: No existe, pues, ninguna situación
1: que haga el Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Ahir va ser l'últim dia de la visita oficial del Papa a Catalunya. Avui viatja cap a les Canàries.
2: Allà té previstos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida, trobades amb autoritats polítiques i eclesiàstiques i una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària, on s'esperen uns 40.000 fidels. Demà tornarà cap a Roma.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya.
5: La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona. És la sisena víctima per arma de foc a Catalunya aquest any.
0: Oriol Pujador.
4: Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor, però també intenten identificar la víctima. Els fets van passar ahir a plena llum del dia, a les 10 del matí, davant la comissaria de policia. De fet, hi ha una imatge de l'agressor en el moment dels fets amb una pistola a la mà de les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, vinculava el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
4: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tret. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'actualitat internacional té aquesta matinada un doble escenari. El primer, l'Orient Mitjà, l'Iran, assegura que ha tornat a atacar del tot l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió.
2: En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert per totes les embarcacions i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran.
0: Washington, Oriol Serra.
7: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
9: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit van treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
7: Late at night with no lights. Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el segon escenari, Irlanda del Nord, segona nit d'aldarulls, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones.
5: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta, que instiga la violència. Ahir la justícia va decretar per presó provisional per al refugiat sudanès que dilluns va intentar assassinar un home amb un ganivet. La víctima està estable a l'hospital.
0: Londres, Quim Olivares.
10: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
11: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
12: We are united.
11: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
10: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passo un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
5: Bon dia. Bon dia.
0: La Fiscalia ha admès al jutge Santiago Pedraz que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb Leire Díez.
5: Reunions que van ser el març i l'abril del 2025. Álvaro García Ortiz va tenir constància d'aquestes trobades a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que reclami més informació als Estats Units sobre com van aconseguir la prova clau per imputar-lo.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: La Fiscalia ha reconegut que un dels seus membres va mantenir dues reunions amb Leire Díez i l'advocat de Santo Cerdán. L'exmilitant socialista, diuen aquestes fonts, va tenir un paper menor i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. En tot cas, no hi ha cap registre d'aquestes visites a la seu de la Fiscalia, però tampoc han precisat on es van produir. Álvaro García Ortiz va ser informat d'aquestes reunions a posteriori. I Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que investiga el cas Plus Ultra que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de la companyia i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama hagi demanat autorització al Departament de Justícia nord-americà per incorporar-los com a prova en el cas. Des de Madrid, Àngela Fuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el País Valencià, Carlos Mazón, va demanar als seus consellers que el dia de la dana donessin informació detallada per transmetre la sensació que estaven alerta.
8: És el missatge que s'ha filtrat del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern.
0: València, Alba Barbosa.
14: L'expresident valencià intervé al grup entre les 8 i 9 del matí. No torna a donar instruccions en tota la jornada. I escriu que, inundat de dades els mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues. La vicepresidenta Susana Camarero, que ha declarat com a testimoni, ha reconegut no saber què era el secopi i ha esquivat les protestes de víctimes. Marilo Gradolí.
15: La senyora Camarero hauria d'haver assumit les seues responsabilitats i dimitir, i per això estem així.
14: La defensa de Carlos Mazón part ara en la causa, no ha avançat si impugnaran cap decisió. Ignacio Galli, advocat.
16: I hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa.
14: Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquí la selectivitat. Avui arriba l'últim dia. A partir de les 9 del matí començaran el primer examen, que serà el de llengua catalana i literatura.
5: Al migdia, els estudiants s'hauran d'enfrontar matèries com dibuix artístic, greco, matemàtiques aplicades a les ciències socials.
0: Maria Costa.
8: Coincidint amb la visita del Papa i l'examen d'història de la filosofia, els estudiants van haver d'analitzar l'afirmació «Déu ha mort», des de la perspectiva de dos autors occidentals. També hi va haver preguntes d'autors com Plató i Marta Nussbaum. En l'examen d'història, els estudiants van haver de respondre qüestions sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, sobre el cop d'estat del 36 o sobre la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes explicaven això a Catalunya Ràdio.
17: Del que he estudiat jo ha entrat tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
18: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades. Jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
17: I pues, temes bastant generals i fàcils.
8: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els mestres i professors valencians opten per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià.
19: Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament l'última proposta de la Conselleria d'Educació.
0: Tornem a València, Pepa Ferrer.
20: Avui fa just un mes que els docents valencians van començar la vaga indefinida. Un mes de mobilitzacions massives i de reunions, fins i tot televisades. Demà divendres posaran punt i final a la vaga, no a les mobilitzacions, i tampoc descarten el curs vinent tornar a les aturades. Això no vol dir que firmen l'acord de la Conselleria. De fet, un 87% el rebutja. Tampoc els acords parcials tenen suport. Només es salva l'acord per disminuir la burocràcia. Ràtios, salaris i valencià són els principals entrebancs. Pepa Ferrer, des de València, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes no es posen d'acord a l'hora de resoldre el conflicte amb els metges i les protestes es mantenen.
8: Tornaran a fer vaga dilluns que ve després que la reunió d'ahir el Ministeri i els consellers de Salut s'atribuïssin els uns als altres la responsabilitat sobre la solució del conflicte. Les autonomies adverteixen que l'Estatut Marc del sector aprovat per l'executiu no resol les demandes dels metges, mentre que la ministra Mònica García considera que les demandes que queden per resoldre són competència de les autonomies.
21: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salud se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que puede hacer que haga.
8: L'Estatut Marc del sector sanitari que tramita el govern espanyol elimina les guàrdies de 24 hores i limita la jornada a 35 hores setmanals, però no crea un estatut amb condicions específiques per als metges, com reclama el col·lectiu.
0: La inflació es dispara als Estats Units arran de la guerra a l'Iran i suma un nou mal de cap per a Donald Trump.
5: Al maig els preus han pujat un 4,2%, 4 dècimes més que l'abril. És la dada més elevada en 3 anys, un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i els problemes de navegació a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units és víctima d'un efecte bumerang per culpa de la guerra que ell mateix va iniciar. Trump volia una rebaixa dels tipus per estimular l'economia i ha pressionat reiteradament la Reserva Federal perquè l'aprovés. Fins i tot va promoure la candidatura del nou president Kevin Warsh amb aquesta idea. La pròxima reunió de la Fed és dimecres, però amb la inflació disparada es fa difícil que s'aprovi una rebaixa que aniria en contra de la lògica de la política monetària.
0: I el Banc Central Europeu decideix avui si apuja els tipus d'interès per primera vegada en gairebé 3 anys.
19: Els experts ho donen per fet, pronostiquen un augment moderat d'un quart de punt que situaria els tipus en el 2,25%. La incògnita és si això només serà un gest puntual per mirar de contenir la inflació o si en el futur hi haurà més pujades.
0: Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: Fins ara, el Banc Central Europeu havia optat per la prudència, tot i l'augment general dels preus provocat per la crisi energètica i la guerra a l'Orient Mitjà. A la zona euro, la inflació ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu màxim del 2% que es fixa el mateix Banc Central. Si avui m'ho fitxa, l'organisme monetari també haurà d'assumir el risc que un increment dels tipus d'interès afableixi el creixement econòmic de l'eurozona, que enguany està sent molt escarrancit. I com totes les pujades de tipus, això també podria traduir-se en préstecs més cars per a la gent. De fet, les hipoteques variables ja s'han encarit, perquè el seu indicador, l'Euribor, porta mesos anticipant-se els passos del Banc Central Europeu. Des de Brussel·les, Bruno Forteamiras, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
0: La primera. Mira!

0: Pablo López actua avui al Gran Teatre del Liceu de Barcelona dins la gira El Niño del Espacio, un concierto 2026, un concert on repassarà els seus èxits i els temes del seu nou àlbum i que farà a 9:15 del vespre.
1: La segona.

0: I l'actriu Glenn Close i el director Ridley Scott rebran un Oscar honorífic. Cap dels dos n'ha guanyat mai cap, tot i haver estat nominada Close en diverses ocasions, i Scott està al darrere de pel·lícules com Alien, Gladiator o Thelma i Louise.
1: 5 minuts i 2 quarts de 7 del matí, als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Arrenca el Mundial de Futbol a Mèxic, el Mundial més llarg de la història.
2: 48 seleccions disputaran els seus partits entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà. 104 partits amb la final el 19 de juliol a Nova York. El Mèxic-Sud-Àfrica a les 12 de la nit, hora nostra. És el partit inaugural. També juga a les 4 de la matinada al Corea-República Txeca. Lamine Yamal, lesionat des de fa gairebé 2 mesos, podria estar a punt per al debut de la selecció espanyola dilluns contra Cap Verde. Aitor Caranca és el director tècnic de la Federació Espanyola.
3: Y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
1: Remuntada espectacular dels Knicks a les finals de l'NBA.
2: És la més important de tota la història de l'NBA a les finals. Partien de 29 punts, han acabat derrotant els Spurs 107-106. Ara els de Nova York dominen 3-1 la sèrie i estan a només un partit de ser campions.
1: I el Joventut, que perd el primer partit de les semifinals de la Lliga.
2: A la pista del València, 118-117, amb Ricky Rubio, que ha anotat 22 punts i ha donat 11 assistències. Dani Miret, tècnic de la penya.
4: Muy igualado, hemos hecho un partidazo, no hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que és el que venimos a buscar.
2: El Barça, que rep el Tenerife a les 8, transmissió pel canal digital de Catalunya Ràdio amb 1-0-1 a la sèrie. El Màlaga, que elimina les Palmes i jugarà la final per pujar a primera divisió contra l'Almeria. I eliminacions de Sant Andreu i Mataró a la Champions femenina de waterpolo. Avui comença la final four masculina amb l'Atlètic Barceloneta Ferencváros.
1: Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, farem Àgora Esportiva per comentar justament el començament del Mundial de Futbol, que avui arrenca a Mèxic, juguen la selecció local contra Sud-àfrica. Ho rematrem amb l'humor dels temes pendents. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-se és aprofitar per canviar els llençols. Va, que ens coneixem. Ja sé que fa mandra, jo mateix he passat llargs períodes de la meva vida negligint en aquest aspecte, fins que un dia algú em va dir que si no canviava els llençols sovint, el que estava fent era dormir sobre tot un ecosistema de bactèries i d'àcars vivint feliços, menjant pell morta. Fa fàstic, eh? Doncs és així. Cada dia expulsem unes 500.000 cèl·lules de pell morta i es veu que la majoria van a parar al llit, sobretot si dormiu despullats, com és el meu cas. I doncs, clar, cada dia que passa que no canviem els llençols, són 500.000 noves cèl·lules de pell morta que se li acumulen a sobre per la felicitat de tota la comunitat de petits éssers microscòpics que hi tenim vivint. O sigui que, resumint, quan ens estirem sobre els llençols posats de fa dies, ho fem, en realitat, sobre tota una civilització, però bastant fastidiosa.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem!

0: Canalies, i avui que marxa el Papa, cançons de comiat.
1: Sí, els grups de la música en català els encanta parlar de cançons de comiat. És el cas d'una nova banda que es diu SPD 509, que han compost aquest primer èxit que es diu Són coses de la vida.

Reculem uns anys enrere per recordar els Charango, destapem el cor de la terra per tornar a escoltar Que tot et vagi bé, és una cançó de comiat que diu que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció i que vinguin plens de melodies els nous dies, que siguis fort, que tot et vagi bé.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquesta hora amb Marc Jurado i Sílvia Solanes. El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i parla d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
1: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
2: Ha estat una inauguració espectacular que ha acabat amb pirotècnia i un espectacle de drons i que han seguit in situ 8.000 persones, entre les quals moltes autoritats.
3: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
4: Genial, espectacular. Ha valido la pena, sí, tanto.
5: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
2: S'acaba així el viatge del Pontífex a Catalunya, que avui ja viatja cap a les Canàries.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlona, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona.
6: La policia continua buscant l'autor del crim que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants.
7: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
6: És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies.
0: Ho analitzarem a l'Àgora amb Maica Navarro, periodista de successos, i Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB. I d'aquesta matinada l'Iran assegura que ha tornat a tancar del tot l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió.
2: En canvi, Washington diu que l'estret continua obert per totes les embarcacions i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. Pete Hegseth, secretari de Defensa.
8: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
0: I segona nit del Darulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones.
6: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta que instiga la violència. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
9: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
0: La Fiscalia ha admès al jutge Santiago Pedraz que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir 2 cops amb Leire Díaz.
2: En concret, el març i l'abril del 2025, Álvaro García Ortiz va tenir constància d'aquestes trobades a posteriori.
0: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%.
6: És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i tindrà un impacte directe en les hipoteques.
0: Els treballadors de Nissan voten avui si validen l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'E.
2: L'empresa ha acceptat rebaixar-lo a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es va preveure. Joan Carlos Yepes, de la UGT.
10: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un pla de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: I es dispara la venda de televisors coincidint amb el Mundial de Futbol.
6: Els comerciants asseguren que això els passa cada 2 anys amb els Jocs Olímpics, el Mundial o l'Eurocopa. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
0: Repassem ara les portades de la premsa amb Maria Fernández Noguera.
11: Avui amb la Sagrada Família i el Papa Lleó XIV en totes les portades. Comencem parlant de fotos, totes espectaculars. A l'Ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora 3/4 de portada. El periòdico foto a tota portada també d'aquest moment. A la Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantaires i públics mirant-s'ho. Fotos també semblants al Mundo, l'ABC i al País. I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes fotos. El periódico, la Sagrada Família ja apunta al cel. La Vanguardia, la Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó XIV beneeix l'obra magna de Gaudí. El Punt Avui, alçant la mirada pel català. I a Madrid, El País, el papa inaugura el nou sostre de Barcelona. El Mundo, beneïda Sagrada Família, signe de Concòrdia d'Espanya. ABC, Lleó XIV beneeix la torre que culmina la Sagrada Família.
0: Avui a Das, a les Cerdanyes desperten a tan sols 4 graus. Al migdia no passaran dels 22. I a Vilanova i la Geltrú en tenen 18, amb una màxima prevista de 26. Avui sembla que pujarà lleugerament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, avui començarà a pujar, sobretot al nord de Catalunya, que hi va fer fred. Ara bé, la pujada més marcada la notarem sobretot a partir de demà divendres. Aquest matí encara tindrem força núvols a les comarques de Girona i de Barcelona, amb 4 gotes, fins i tot a la costa, ara a primera hora. La tendència és que es vagi obrint clarianes a mesura que vagi passant el dia, i a la resta del país avui farà sol amb alguns núvols prims.
0: I després del tiroteig mortal d'ahir en ple carrer a Barcelona, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. Té certa ironia que, amb la nostra capital plena de Mossos i a pocs metres d'una celebració festuosa, ahir Barcelona visqués un nou assassinat amb arma de foc a plena llum del dia. Per a més inri, el crim d'aquesta setmana s'ha fet tot just davant d'una comissaria de policia. La cosa no és anecdòtica ni fruit d'una mala ratxa. La nostra policia ja fa temps que ens adverteix que hi ha nombrosos grups de màfies que s'han establert a Barcelona i que els agents no tenen prou mitjans per aturar-los. Davant d'aquest problema de seguretat, l'alcalde Collboni ha despertat de la migdiada per dir que potser caldria endurir les penes per tinença d'armes i tràfic de drogues. Les administracions fan molt tard, perquè els experts ja fa lustres que ens adverteixen de la capitalitat barcelonina pel que fa al comerç de drogues. I com s'ha vist, de moment, això no ho salva ni Déu.

0: Avui comença el Mundial de Futbol i ens despertarem cada dia amb la cançó del Mundial.
1: Aquest és el rock del Mundial. Va ser la primera vegada que un campionat del món de futbol va tenir una cançó pròpia, una tradició que s'ha perpetuat des d'aleshores en tots els Mundials. Aquí va començar tot, el Mundial de Xile de 1962. El grup The Ramblers va aconseguir amb aquest senzill, el rock del Mundial, ser el senzill més venut de la música xilena amb més de 2 milions de còpies. Arran d'aquest rock del Mundial, els The Ramblers van ser convidats pel director del Festival Vinya del Mar, on van passar de ser uns desconeguts a trucar 3 dies seguits. Al Mundial de Xile, Brasil es va proclamar campiona del món.
0: Canalies, i avui als matiners, dia de refranys.
2: Doncs sí, perquè l'Eloi Cordomí, el nostre home del temps que viu a les muntanyes, ens ha recordat que a Catalunya tenim refranys que s'adapten a la perfecció en aquesta època de l'any.
3: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
2: Sorprèn-me.
3: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
2: Sí. Home,
3: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Oh! Ahir quin dia era? Ahir quin dia era?
0: Clavat.
3: 10 de juny.
2: 10 de juny,
3: que bé. Som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba, d'escorçar
2: el puny. Doncs vinga,
4: a despullar-nos.
2: Clar que sí, home.
0: Vinga. I avui són festes, a?
2: Doncs mira, avui festa major de Sant Padó, a 7:45 de la tarda, i a la capella de Sant Andreu, pregó institucional a càrrec de la doctora Carme Comelles Berenguer, científica coordinadora del Centre de Medicina de l'Esport del CIMETIR, entitat dedicada a la salut dels esportistes i també membre del Comitè Científic Investigador de la Direcció General de l'Esport del CAR de Sant Cugat. A les 8 de la tarda, 8a emperxada, a les 10 emperxafoc amb els bous de foc i a les 11 de la nit, concert amb mitjanit. Tot plegat se celebrarà a la plaça Catalunya.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
5: Doncs, sens dubte, la celebració de Taylor Swift després de la històrica remuntada dels Knicks a les finals de l'NBA. Se la veu a ella eufòrica sortint de la pista de bàsquet i entrant en una mena de túnel on comença a saltar, envoltada de fans que també salten mentre la graven i criden. Ara ho sentim, entre els convidats havem pogut veure imatges que ja han fet la volta al món d'estrelles com Adam Sandler, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Chris Rock o Ben Stiller.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de l'Ivan, professor de física, que es queixa de l'error que hi havia a l'examen de la selectivitat. I apareixia un concepte que no entrava al temari i, per tant, impedia a molts alumnes fer l'exercici. El coordinador de l'examen li va dir al mestre que els alumnes havien d'associar aquest paràmetre, el de vida mitjana, a un altre, el de període de semidesintegració, tot i saber que no és el mateix.
8: La vida mitjana d'un isòtop radioactiu és el temps que té de vida un àtom abans de desintegrar-se. En canvi, el període de semidesintegració, el temps que tarda a reduir-se una mostra a la meitat.
7: El Departament d'Universitats ha considerat vàlides les dues interpretacions, però queden perjudicats els alumnes que no han fet l'exercici.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que estanyeixen arreu del món de vermell. Amb nous atacs dels Estats Units a l'Iran i la inflació disparada als Estats Units, aquest matí les borses asiàtiques s'estimen amb força. Els principals índexs de Xangai, Seul i Hong Kong cauen al voltant d'un 1% i el Nikkei del Japó un 0,20. A Europa i les borses també van tancar totes amb retallades. La que més va caure va ser el DAX d'Alemanya. Amb gairebé un 1% de retrocés, Espanya, l'IBEX 35 va perdre un 0,18. I a Wall Street, després que sortissin les dades d'inflació, el Dow Jones i el Nasdaq van caure un 2%. El preu del petroli avui s'enfila fins als $94 al barril. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
11: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
13: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
12: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
14: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
12: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
11: Catalunya migdia.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Amb Òscar Fernández.
6: Cada dia a les dues.
12: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
11: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: I comencem amb la ressaca papal. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el Papa Lleó va qualificar Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
16: 8.000 persones van participar en l'acte, que es va tancar amb un muntatge espectacular amb desenes de drons de colors formant la cara d'Antoni Gaudí al cel, mirant la Sagrada Família.
17: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
16: En l'homilia, el Papa va donar una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia, tot plegat en una cerimònia que van seguir les màximes autoritats del país i milers de persones que des de l'exterior i a través de pantalles gegants tampoc es van perdre cap detall de l'acte.
18: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
19: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
20: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
16: Lleó 14 continuarà avui dijous el seu viatge oficial per l'Estat amb una visita a les Canàries.
0: Hi va haver polèmica, això sí, al final de l'acte de la Sagrada Família, amb cantaires de diverses corals que participaven a la missa.
16: Sí, denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar en l'espectacle final quan van detectar estelades impreses en unes partitures que els animava a cantar els segadors. La institució de la Sagrada Família ha contestat que els segadors no estaven inclosos en el programa oficial i que la basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses.
0: El Papa també va visitar i Montserrat Cambrians i la parròquia de Sant Agustí.
16: A Montserrat es va mostrar devot de la Moreneta i va remarcar la capacitat d'acollida del país.
17: Aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
0: Avui també n'estarem pendents. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del tiroteig mortal d'ahir al matí a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona.
16: L'home va disparar la víctima i va fugir de la zona. La policia va localitzar la pistola a uns 200 metres del crim. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, l'ha vinculat a la lluita de bandes criminals. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
16: Aquest nou crim se suma al de diumenge a la Zona Franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig.
0: I en clau internacional, l'Iran assegura que ha tancat l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units.
16: En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. De fet, el secretari de Defensa, Pete Hegseth, fins i tot insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
0: També seguim l'evolució de la situació a Irlanda del Nord amb segona nit d'aldarulls a Belfast.
16: La justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que continua hospitalitzat en estat greu. El cas ha generat una onada de violència atiada per l'extrema dreta britànica. El primer ministre britànic, Keir Starmer, reclama una desescalada.
22: Els actes de violència i els incendis provocats que han seguit són totalment injustificats.
23: We are united.
22: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
0: Més notícies. El Mundial de Futbol, que comença avui, fa disparar la venda de televisors.
16: Els comerciants asseguren que això els passa cada dos anys, amb els Jocs Olímpics, també amb el Mundial o l'Eurocopa.
0: Roger Santaló.
24: Malgrat l'augment, el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, Joan Carles Calvet, assegura que el Mundial només anticipa les vendes, perquè els clients aprofiten les nombroses promocions que es fan.
25: No estem venent més televisors, estem anticipant la venda de televisors que faríem després. Vol dir que al final de la pel·lícula, al final de l'any, segurament hem vengut igual, però hi ha hagut una concentració més important en els mesos on hi ha aquests nens esportius.
24: Els experts aconsellen comparar les ofertes, sobretot en el comerç per internet, on cada vegada s'imposen més els preus dinàmics. Amb aquest mètode, el preu pot variar d'un client a l'altre segons les dades que acumulen les companyies, com què has comprat últimament, la demanda de cada model o fins i tot el poder adquisitiu del barri des d'on es fa la compra. Roger Santalop, Matí de Catalunya Ràdio.
0: La Kings League, de l'exjugador del Barça Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors, gairebé la meitat de la plantilla que té Barcelona.
16: L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació que prepara perquè necessita, diu, reformular el model de competició aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues. Els treballadors, però, posen en dubte que la competició espanyola es pugui reprendre perquè, segons diuen, no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. De fet, el projecte de la Kings League està econòmicament estancat al mercat espanyol, tot i que algunes de les competicions que té l'estranger sí que continuen a l'alça. Els ingressos del projecte continuen augmentant, però encara no genera guanys.
0: Els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació.
16: L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es va preveure al principi. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats. En el cas dels més grans de 54 anys, hi haurà un pla de rendes amb condicions més bones per als que tenen més de 55 anys, segons ha explicat aquesta mesura Juan Carlos Yepes de la UGT.
1: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un pla de renta jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
16: L'acord es va aconseguir l'últim dia de consultes després d'una maratoniana reunió de gairebé 20 hores.
0: I la mare del nadó presumptament maltractat a Barcelona i ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen.
16: Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, no va parlar mai de maltractaments. Les amigues han revelat així el contingut dels missatges que els va enviar una setmana abans que el nen, d'un mes de vida, fos ingressat a l'hospital amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual. El pare continua en presó provisional, la mare està en llibertat, però amb mesures cautelars, i el nadó està sota tutela de la Generalitat i vivint amb una família d'acollida.
0: I cultura, avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en un moment molt tens, en plena transició.

0: I el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbrega recullen el llibre Black and Cat, la història d'aquella actuació més convulsa.
1: Marc Ruiz, l'11 de juny de 1976, feia 8 mesos que havia mort el dictador. I aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
2: Hi havia un pols entre un antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la ciutat que intentava recuperar la llibertat. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol.
1: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals es poden veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental.
2: Hi havia tot d'agents de policia envoltant la plaça de toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui anava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
1: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026.
0: El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80, i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és un de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor ha assegurat tancar més de 4 dècades de carrera. L'escriptor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
1: I ara teatre.
3: Cuti l'Odissi, que t'haggio a l'assari, metgio la morti e no quisto dolori.
0: El Lliure de Gràcia acull la proposta de teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Hatif explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals.
1: Marta Vivas.
4: El muntatge comença amb l'advertència que davant l'edat avançada dels intèrprets poden morir en qualsevol moment, però que en cas que passi, millor que sigui en un escenari que en una residència. En va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed El Khatif quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals, entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars, però també d'aquest públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I un nomenament, Valentín Roma serà el nou director del MACB, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: És doctor en filosofia i llicenciat en història d'art i fins ara dirigia la Virreina, centre de la imatge. Roma torna així al MACB, d'on va ser expulsat el 2015 quan era el cap de col·leccions arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat.
1: I els esports, Robert Prat.
5: El Mèxic-Sud-Àfrica obre a les 9 al Mundial de Futbol. Remuntada dels Knicks a la final de l'NBA aquesta matinada, perdien de 29 punts, han acabat guanyant els Spurs, dominant 3-1 la final, a només un partit de ser campions. I el Joventut Pere València, el primer partit de les semis de la Lliga de Bàsquet, a les 8, Barça-Tenerife, 1-0 pel Barça a la sèrie.
1: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
6: Comença el Mundial, el més llarg de la història, amb més seleccions, 48 en total i amb més partits, 104. 104 partits. És probable que la FIFA busqui treure més rendiment econòmic de la seva gallina dels ous d'or, amb tants partits i amb tanta nova selecció, i que algú pugui pensar que és massa i acabarem empatxats de tant futbol. Però, per la gent que li agrada el futbol al Mundial, és com menjar de bufet cada dia, d'un bufet de qualitat, i tenir barra lliure a totes les hores durant molts dies. Per als futbolistes, no hi ha res com un Mundial. Potser algú pensa que, per exemple, Lamine Yamal podria no arriscar gaire, ara que s'està recuperant de la lesió, i el Barça semblava tenir controlat que no jugués els primers partits. Però és natural que Lamine vulgui jugar al Mundial des del primer dia si es troba bé. Un Mundial és un Mundial i és el millor que hi ha. Gaudim-lo des d'avui fins al 19 de juliol, que el dia 20, l'endemà de la final, molts sentirem una sensació de buit estranya que semblarà impossible superar.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
9: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
10: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Tenim fresca, fred fins i tot en algunes zones, 9 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Falset, 17 graus a Sant Celoni, amb força núvols encara a les comarques del nord, Girona, Barcelona, 4 gotetes que fa una estona s'escapaven entre el Barcelonès, el Vallès, Maresme, fins i tot la Selva. Totes elles aniran desapareixent. En principi, avui s'espera un dia amb més estones de sol. A mesura que vagi passant el dia, s'obriran clarianes i sí que el temps serà molt més assolellat i tranquil a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. Amb una temperatura que als llocs amb sol pot arribar entre els 25 i 30 graus, als llocs encara mig ennuvolat quedarà al voltant dels 24-25 a l'interior de Girona, al nord de Barcelona. Demà sí que pujarà d'una manera més clara la temperatura i el temps serà assolellat.
11: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: La tarda de Catalunya Ràdio.
14: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera, i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
15: Aquesta veu no és de ningú.
16: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
15: Quina història, mare de Déu.
13: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: La millor hora del dia.
16: Bravo per l'equip de la tarda.
15: És increïble.
13: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
17: Quarts de nou, obrirem l'àgora analitzant la seguretat a Barcelona després del tiroteig d'ahir, amb la periodista Maica Navarro i la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Montserrat Iglesias Lucía.
18: Abans de les 10, farem balanç de la visita del Papa. Entrevistarem el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala, i anirem a la parròquia de Sant Agustí.
17: A dos quarts, doncs, entrarem a la taverna amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carla Xuriguera i parlarem de les postres.
18: I a les 11, Àgora Esportiva, avui que comença el Mundial de Futbol amb Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Barceló, Ricard Torquemada i Emilio Pérez de Rozas.
17: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
19: Ahir a temes pendents vam tenir l'honor de parlar nosaltres també amb el Papa Lleó, que ens va preguntar una mica preocupat què havia passat durant el matí al carrer Balmes.
20: Catalans.
19: D'acord, sí.
20: Una comunitat de profund valors cristians.
19: Molt bé, doncs gràcies.
20: I ara vaig a menjar amb la comunitat de Montserrat, amb el cap i casal de Montserrat.
19: Això de cap i casal li ha agradat,
20: se li ha quedat. Un dinar de barcelonins i...
19: I què? No, em sembla que ja ha acabat.
20: Catalans.
19: Ah, i catalans. Gràcies. Bueno, doncs, al final, l'important és que dini bé, perquè li espera una tarda moguda a la Sagrada Família.
20: Perdoneu, com està... El carrer Balmes.
19: Bueno, no. Sí, ha passat una...
20: Sí, bueno, sí,
19: hi ha hagut una mica de...
21: Una persona.
19: Sí, una mica de sarau.
1: Hi ha hagut una persona que ha estat assassinada, Papa.
19: En principi ja ha passat.
21: A 800 metres de l'ha de passar vostè.
20: Han volat...
19: Però ja està.
20: Han volat el cap i casal a un...
19: No, aquí cap i casal...
20: A partir de quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per elevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
22: Avui pot ser un bon dia per posar-nos una mica místics. No sé si heu tingut mai somnis lúcids, que són aquests somnis on tu ets conscient d'estar somiant dins del propi somni. Jo últimament no només en sóc conscient, sinó que m'hi trobo els somnis a persones del meu passat llunyà o persones estimades que ja no hi són i m'hi comunico. Em llevo amb una sensació de calma i d'haver estat a una altra esfera i he començat a escriure aquests somnis quan em llevo. Així que us us animo a tenir un diari de somnis que ajudi a eixamplar aquesta esfera gairebé transcendent.
2: I el segon, la Llucia Ramis.
3: És temps de resurrecció, i no per la visita del Papa i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, sinó perquè demà Nisei i Isa tornen a compartir cartell a la Sala Vol de Barcelona. Després d'haver-se reunit per l'aniversari de Becor, Nisei pujarà a l'escenari i posarà fi a una temporada llarga sense activitats junts. Però, de fet, és com si no haguessin passat els anys d'ençà que tragueren Continents el 2007 o que els au petassin amb Becky Ecky Ecky casant fa dues dècades. Avui pot ser un bon dia per als qui saben que la nostàlgia no és més que la constatació que qualsevol temps passat encara és ben present. I demà es farà palès que tot ha estat molt condensat en una setmana sencera.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El dia ha començat amb núvols i quatre gotes en alguns llocs de la costa i també amb fresca a moltes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, els núvols són més abundants avui al nord-est, a les comarques de Girona i de Barcelona, però la tendència és que es vagin obrint clarianes a mesura que vagi passant el dia. Aquí la temperatura fins i tot podria pujar 2 o 3 graus respecte a la d'ahir, i a la resta farà força sol amb alguns núvols prims i amb temperatures que no passaran dels 30 o 31 a Ponent i a l'interior de l'Ebre, que és on més s'enfilaran.
0: Això l'endemà d'una nit històrica. Aquest era el moment en què s'acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials, de llums i de drons amb què ha quedat beneïda la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I així culmina la visita de Lleó 14 a Catalunya.
2: Com la ciutat, com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia.
0: Avui repassarem l'acte d'ahir a la Sagrada Família i la visita també del Papa a Catalunya a quarts de nou. Al matí agafarà un avió a l'aeroport del Prat per continuar el viatge oficial a les Canàries. I avui a quarts de deu també tornarem a la parròquia de Sant Agustí i parlarem amb el director de Càritas per fer un balanç de la visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona, després del tercer tiroteig en poques setmanes. Un tiroteig mortal. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies. Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
0: Avui en parlarem temps d'agora amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, i també amb Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós aquest vídeo en què es veu com un vaixell de guerra dispara míssils contra objectius militars iranians. Teheran ja ha respost amb una ofensiva contra bases nord-americanes a Bahrain i a Kuwait. I a les 11 farem també àgora esportiva avui que comença el Mundial de Futbol.

0: A primer partit és Mèxic-Sud-àfrica, a les 9 del vespre, hora d'aquí, a l'estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic. Per cert, parlant d'esports, aquesta matinada remuntada espectacular dels Knicks, el quart partit de les finals de l'NBA. Partien de 29 punts i han acabat derrotant els Spurs. Els de Nova York guanyen 3-1, se situen un partit de 7 campions. Tot això, avui que a Biosca, el Solsonès, el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts del matí i a la Serra d'Almos, a la Ribera d'Ebre, es pondrà a les 9 i 21 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Agor del matí, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Afra Blanco i Jordi Mir. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Beneïda.
3: La Torre de Jesús se converteix la Sagrada Família en l'església cristiana més alta del món. A la premsa d'avui es defineix l'acte com un espectacle superb, una ovació al cel o l'obra magna de Gaudí.
0: Gemma Bonet.
4: Aquesta ha estat la primera nit en què Barcelona ha vist encès amb una llum blanca i brillant la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. La inauguració d'ahir va culminar amb un espectacle de llum i amb desenes de drons formant la cara d'Antoni Gaudí i la frase «Primer l'amor, després la tècnica». El papa Lleó XIV la va beneir solemnament amb aquestes paraules.
5: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
4: A la missa en record, Antoni Gaudí van assistir les màximes autoritats, tant eclesiàstiques com civils, i el papa va reivindicar la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Enlluernats.
6: Els milers de persones que van seguir la traca final de la cerimònia van quedar impressionats pel joc de llums, la música i l'espectacle de drons al cel de Barcelona.
0: Seria Forment.
7: La benedicció ha acabat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha anat intensificant l'emoció.
8: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
9: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
10: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
7: Les impressions coincideixen, la força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús s'ha il·luminat.
11: És un moment especial, poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare.
12: Contenta de poder formar-me part. Avui estar al mapa és un orgull.
13: Venimos de Suïssa, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa.
7: Tot plegat amb la façana del naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí, una classe magistral que serà difícil d'oblidar. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Canvi de guió.
14: En el discurs del Papa, que va fer tant en català com en castellà, hi va haver canvis respecte a l'última versió que havia repartit el Vaticà. Per exemple, quan parlava d'unitat, hi havia una referència que el text hi deia concòrdia amb Espanya. Lleó XIV, però, finalment va obviar la referència a Espanya.
3: També hi havia una al·lusió a l'avortament quan el papa parlava de la incompatibilitat de creure en Jesús i matar l'innocent i afegia fins i tot abans de néixer aquesta última frase, però tampoc no la va acabar pronunciant.
0: Força ràpid.
6: El recorregut amb el papa mòbil d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a la Sagrada Família va començar una mica més tard del que estava previst i la comitiva va anar una mica més ràpid del que estava previst.
0: Miquel Jarque.
15: Una macedònia de banderes de diversos països acompanyat al Sant Pare i predominaven les vaticanes, les estelades repartides per Òmnium i ANC i també les espanyoles. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el papa mòbil anava ràpid.
16: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
17: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
18: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
19: Ha beneït un nen que teníem al costat.
20: Que el seu cumple just avui, complia també un any. I molt emocionant, la veritat.
15: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No és fàcil.
14: Un dels moments que s'ha fet més viral del dia d'ahir es va viure a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, on el Renzo, un nen de 6 anys, li va poder fer unes quantes preguntes al papa, algunes més fàcils de respondre que d'altres.
21: ¿Te gusta el fútbol?
22: Todo el mundo sabe que ahora juego tenis.
21: De pequeño quería ser papa.
22: Entonces Renzo cree que no. Crec que mai ho veig pensar.
21: ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿De quién es la culpa?
22: No es fácil luego encontrar la respuesta, Renzo, a tu pregunta sobre porque hay personas a las que les pasan cosas malas y en cambio a otras no.
0: Cap a Canàries.
3: A 8:45 el Papa agafa un avió per encetar la tercera i última etapa del viatge a Espanya. L'acomiadarà el Prat al president Illa, que aprofitarà també per fer un balanç públic de la visita. El primer que farà el Papa quan aterri a la Gran Canària serà reunir-se amb entitats que treballen en l'acollida d'immigrants.
0: Amb crítiques.
6: També marxa el Papa, per exemple, dels supervivents dels abusos a l'Església. Miguel Hurtado, que va ser la primera persona a denunciar abusos sexuals a Montserrat, acusa el pontífex d'ignorar-los.
1: Jo pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
0: Reunió d'urgència.
14: La convocada per aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar l'augment del crim organitzat a Catalunya. Una reunió que l'ha precipitada un nou tiroteig mortal a plena llum del dia i a ple carrer al centre de Barcelona.
2: Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor, però també intenten identificar la víctima. Els fets van passar ahir a plena llum del dia, a les 10 del matí, davant la comissaria de policia. De fet, hi ha una imatge de l'agressor en el moment dels fets amb una pistola a la mà de les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, vinculava el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tret. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sisena víctima.
3: Per un tiroteig a Catalunya en el que portem d'any, no només pugen les morts, també els incidents i la tinença d'armes de foc.
23: Diumenge passat es va produir un assassinat al carrer Mineria, a la zona franca, i fa dues setmanes un altre al mateix lloc. A l'abril, al passeig Taulat del Poble Nou també va ser tirotejat un home d'origen serbi que va acabar morint 5 dies després a l'hospital. Els Mossos investiguen si el d'ahir es tracta d'un nou episodi vinculat al crim organitzat i al narcotràfic. Alguns d'aquests homicidis estan relacionats amb la lluita entre les dues bandes montenegrines, Kabak i Skaljari. El 2025 ja hi va haver dues execucions més a Catalunya relacionades amb aquestes bandes. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Decideix.
6: El Banc Central Europeu s'hi apuja avui els tipus d'interès per primera vegada en gairebé 3 anys per contenir la inflació. Els experts pronostiquen un augment del 0,25 punts que situarà els tipus en el 2,25%. La incògnita és si en el futur hi haurà més pujades.
0: Tancat.
14: L'estret d'Hormuz, un altre cop totalment, com a mínim així ho assegura l'Iran, com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians aquestes últimes hores.
0: Washington, Oriol Serra.
24: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic. You know, I can
25: say it now. El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
24: Late at night with no lights. Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Revisar.
3: El Congrés vota avui a proposta del PP que demana revisar de manera immediata i transparent el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i l'acord del Consell de Ministres que el va autoritzar. És el punt de partida de la investigació de l'Audiència Nacional en què ha acabat investigant l'expresident espanyol Zapatero.
0: Es constitueix.
6: El Parlament andalús, després de les eleccions que va guanyar sense majoria absoluta el Partit Popular, l'elecció de la mesa servirà per veure com van les negociacions entre els populars i Vox de cara a la investidura.
14: I a Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco pren avui possessió com a president autonòmic per tercera vegada després del pacte amb l'extrema dreta.
0: Últim dia.
3: De la selectivitat, a partir de les 9 del matí, el primer examen del dia serà el de llengua catalana i literatura. Al migdia, els estudiants s'hauran d'enfrontar matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques aplicades a les ciències socials.
0: Suspesa.
6: La vaga indefinida de docents al País Valencià, una vaga que ha durat un mes. A la consulta feta a mestres i professors han votat a favor d'aixecar la protesta 7 de cada 10 docents. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament l'última proposta de la Conselleria d'Educació.
0: Voten avui.
14: Els treballadors de Nissan voten si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció de l'empresa sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar el nombre d'afectats a 195, 16 menys dels que es preveia. Les indemnitzacions seran de 50 dies per any treballat. Sentim Juan Carlos Yepes, de l'UGT.
4: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: 41 treballadors.
3: Són els que vol acomiadar la Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. És gairebé la meitat de la plantilla que té a Barcelona. L'empresa justifica l'ERO perquè necessita, diu, reformular el model de competició aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues.
0: En llibertat.
6: El cantant i actor francès Patrick Bruel, que ha quedat en llibertat sota fiança i control judicial després de ser imputat en 4 casos de presumptes delictes sexuals. La fiscalia havia demanat presó provisional, però el tribunal l'ha rebutjada.
0: I 50 anys...
14: Mig segle, 50 anys fa, que els Rollings van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en plena transició. Ara el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen el llibre Black and Cat, la història d'aquell concert.
8: L'11 de juny de 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador. I aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
9: Hi havia un pols entre un antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la societat que ensava recuperar la llibertat. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol.
8: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals es poden veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental.
9: Hi havia tot d'agents de policia envoltant la plaça de toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
8: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Princesa d'Astúries de les Lletres.
3: Per l'escriptor britànic Julian Barnes, una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura que tancar més de 4 dècades de carrera. L'escriptor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la llista de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
0: 60 espectacles. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma,
6: passant els dies, passa la vida. Són els que es podran veure a la Fira de Tàrrega del 10 al 13 de setembre. Entre aquests hi haurà 24 estrenes i diverses produccions de companyies internacionals d'Alemanya, Bèlgica o Corea del Sud. El muntatge inaugural serà Incontínua, una reflexió sobre la immigració de la companyia catalana Kamchatka. Anna Iribet, directora de la Fira de Tàrrega.
10: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, comença.
11: El Mundial de Futbol amb el Mèxic-Sudàfrica a partir de les 9. Javier Aguirre, seleccionador de Mèxic.
12: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa.
11: És el Mundial més llarg de la història, 104 partits. La seguretat és una de les preocupacions. Claudia Sheinbaum és la presidenta de Mèxic.
26: Para que no haya ningún problema. Hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la selección.
0: Rècord.
11: A l'NBA. Els Knicks remunten 29 punts. Fins ara mai havia passat en una final de l'NBA. Acaben guanyant els Spurs. Els de Nova York a una victòria de proclamar-se campions. La penya per a València a les semis de la Lliga. El Barça rep el Tenerife a partir de les 8.
0: Avui és dijous 11 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Lluc quan passaven 20 minuts de la mitjanit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i la Romi amb 3 quilos 320 grams a casa seva, al barri de l'Eixample de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
27: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Curador. Tenim 16 graus a Olesa de Montserrat, 18 a Palafolls i 20 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
28: Retencions en els punts habituals d'aquesta hora, sobretot sentit Barcelona, la ronda de dalt, cua de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, direcció Llobregat. Aquí, precaució, les sortides 21 i 22 estan tallades.
8: La mare del nadó, suposadament maltractat a Barcelona i que va haver de ser ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen.
29: Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves, que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el fill, no va parlar mai de maltractaments. Les amigues han revelat així el contingut dels missatges que els va enviar una setmana abans que el nen, d'un mes de vida, fos ingressat a l'hospital amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual.
28: El pare continua en presó presó provisional, la mare està en llibertat, però amb mesures cautelars i el nadó està sota tutela de la Generalitat i viu amb una família d'acollida.
8: Més notícies. Al Baix és arxivada la causa per la mort de tres geòlegs a la mina de Súria l'any 2023.
29: El jutge de Manresa considera que no hi ha prou indicis de delicte i que el sinistre va passar per un despreniment sobtat i imprevisible de la roca.
28: El sobreseïment provisional l'ha acordat el jutge de primera instància, instrucció número 6 de la capital del Baixes.
8: I a Berga, Junts reclama que el conveni per la construcció de l'estació d'autobusos s'ha de resoldre abans de l'estiu.
29: El portaveu del grup municipal Ramon Cavaller també assenyala la necessitat de tancar el finançament del projecte i s'ofereix per negociar amb la Diputació de Barcelona.
28: Tot plegat ho llegim al Regió 7.
8: I cultura. Anem al teatre. El Lliure de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells,
29: en què el director francès Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals.
8: Marta Vives.
7: Em va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed El Khatib quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Valentín Roma serà el nou director del MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
28: És doctor en filosofia i llicenciat en història de l'art i fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge. Roma torna així al MACBA, d'on va ser expulsat el 2015 quan era el cap de col·leccions arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat.
8: I música. Mira cómo bailan los amantes. Pablo López actua avui al Gran Teatre del Liceu dins la gira El Niño del Espacio en Concierto 2026, un concert on repassarà els seus èxits i els temes també del seu nou àlbum, avui a 8:45 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
27: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
13: Catalunya Ràdio.
28: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa i ho fem des del quiosc. Alet, bon dia.
15: Molt bon dia a tothom.
28: Què, vas veure el papa ahir?
15: No, no he tingut l'ocasió de veure el papa, que és trist. És que jo tiro més pie per la mama que per al papa.
28: Molt bé, per tant, vas estar aquí al quiosc i no vas veure res.
15: No vaig veure absolutament res. No vaig veure només l'helicòpter volant per sobre el quiosc, per la vigilància, però res més.
28: Molt bé, doncs on sí que podem veure el papa avui és a les portades, a totes les portades de la premsa. Comencem parlant de fotos, totes són espectaculars. A l'ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora tres quarts de la portada, el periòdico també foto enorme, tota portada també d'aquest moment. A La Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantar d'aires i públic mirant-s'ho, fotos semblants del Mundo, l'ABC, El País. I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes imatges. El periòdico titula La Sagrada Família ja apunta cel, La Vanguardia, La Sagrada Família del món, Diari Ara, Lleó 14 beneeix l'obra magna de Gaudí i El Punt Avui alçant la mirada pel català. I a Madrid, El País, el papa inaugura el nou sostre de Barcelona i El Mundo beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya. I l'ABC diu Lleó 14 beneeix la torre que culmina la Sagrada de Família.
27: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
16: el 85.677 85677 de la sèrie 43 43.
27: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I a partir d'avui us explicarem històries del Mundial. Avui volem explicar que el Mundial de Futbol es va crear, atenció, a Barcelona. Maiol Roger, bon dia.
17: Bon dia. Mitjans de maig del 1929, Barcelona en plena exposició internacional i 46 delegats de 23 països de la Federació Internacional de Futbol. La FIFA es van reunir durant dos dies a la sala de plens de l'Ajuntament. Després de llargues sessions, prenen una decisió que hauria de canviar la història del futbol. El 1930 se celebraria la primera Copa del Món i es faria a l'Uruguai. Així sonava per la ràdio un gol d'aquella època. Les altres candidates van ser Espanya, Holanda, Hongria, Itàlia i Suècia, però totes van acabar retirant-se. Així que l'Uruguai va quedar com l'única candidatura. Algunes veus expliquen que la FIFA va entregar-li el torneig per la commemoració del centenari de la Constitució uruguaiana, però la realitat és que l'Uruguai va acceptar encarregar-se de tots els costos de l'organització, mentre que els beneficis es repartirien entre totes les federacions participants.
0: I fins aquell moment què feien?
17: Doncs la celebració d'una Copa Mundial era un objectiu des de que es va fundar la FIFA el 1904, però tot quedava relegat a la competició de futbol dels Jocs Olímpics. El 1928 a Amsterdam es van assentar les bases del Mundial, a Barcelona es va reafirmar la decisió i el 1930 a Budapest es van polir els detalls. Era una FIFA molt diferent de l'actual, amb només una desena de membres i amb les normes globals del futbol encara per definir. A l'Uruguai, yo no voy, voy porque temo naufragar. A l'Uruguai. I com cantava Marujita Díaz, moltes seleccions no van anar-hi, no perquè tenien por a naufragar, sinó perquè no volien afrontar el llarg viatge en vaixell. El Mundial va començar el 13 de juliol de 1930. Havia de durar un mes i va durar 13 dies. Al final, l'anfitriona es va proclamar campiona derrotant per 4-2 a l'Argentina al final. I des d'aquell dia, el Saló de Plens de l'Ajuntament

0: és un Enigmàrius simultani. Augmenta porositat i temperatura alhora. De 6 lletres. Augmenta porositat i temperatura alhora. 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I ara el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista de Susana Griso a Díaz Ayuso, Espejo Público d'Antena 3.
3: Susana Griso va entrevistar a Isabel Díaz Ayuso i li va preguntar si la prioritat nacional era compatible amb els valors cristians i amb la humanitat. La resposta de la presidenta madrileña va ser que haguera llegit a León 14 sabia que, atenció, Cristo som u, i ell parla de la pluralitat i de la unitat, que no significa uniformitat. Va continuar amb frases incomprensibles i la presentadora, que volia ajudar-la, no sabia per on tirar. Busqueu el moment, us recomane moltíssim.
2: I a la recomanació del dia, última jornada de la selectivitat, Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula Lady Bird.
4: Sobre la incertesa de les notes i el vertigen del futur, multinominada als Oscars i seguim les aspiracions artístiques i vitals d'una jove durant el seu últim any d'institut. Marcat per la pressió familiar, amb una relació tensa, sobretot amb la mare, arran de les dificultats econòmiques, i el patiment de saber si entrarà a la universitat que somia. Dirigida per Greta Gerwig, abans de fer el salt mundial amb Barbie, Lady Bird és una pel·lícula sensible i emotiva, una mica agradolça i amb un bon càsting. Inclòs a Netflix o de lloguer a Prime Video, entre d'altres.
5: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? És dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejada, amics, un altre pla més i un altre i un altre. Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
9: Bon dia, per tercer i últim dia, el papa.
10: Germans i germanes.
11: Me'n vaig ja, no vull saber res.
12: Adéu.
9: El papa és protagonista del dia perquè ahir a la nit va tancar la seva visita a Catalunya amb un acte molt emotiu i espectacular que va servir per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, però el que dèiem, avui el papa se'n va. D'aquí una hora, més o menys, a 8:45, Lleó 14, agafa un avió a l'aeroport del Prat per anar-se'n cap a les Canàries.
2: I per això aquesta hora podem saludar el papa Lleó. Molt bon dia, papa.
10: Barcelonín i catalans, vull dir una cosa.
9: Sí.
10: Deixeu-me pau, per l'amor de Déu.
9: De Déu. No, no, és que no el deixarem en pau encara, papa. Aprofitarem fins l'últim minut que sigui aquí per molestar-lo.
10: Vull esmorzar sense haver de resar.
2: Bona, papa, realment.
10: Ni beneir,
9: sí.
10: Ni llegir homilies, ni res.
9: Sí.
10: Deixeu-me esmorzar.
9: Que sí, però podem parlar una miqueta més mentre esmorza.
2: Agafa un croissant i esmorza. Lleó 14. Sí. Lleó 14 agafa un croissant i esmorza.
9: Escolta, i què ahir? Va estar molt bé allò de la Sagrada Família, oi? No, més que bé. O sigui, sí, va estar molt, molt millor que aquella cosa que van fer el Santiago Bernabéu l'altre dia.
10: Encara digui-ho. Tinc malsons sentint la veu de Manolo Lama. Cantant gol, sí, a la soledat.
2: Va ser terrible, sí, sí, sí, sí.
10: Mientras gente cantava oe, oe, oe, en la,
9: sí,
10: grada,
9: sí, sí, sí.
10: I luego entrava David Bustamante.
9: Sí, ahir gritando. Tot va ser un altre to, va ser molt maco. I quan va aparèixer aquella cara de Gaudí...
2: Se va per Rajoy, la cara de Gaudí. T'has fixat?
9: Sí, sí, una mica sí, és veritat. Podria ser
2: Francesc Soler, té
9: molta raó. Gent amb barba, podria ser.
10: Jo pensava que era rei Felipe.
9: també s'assemblava, sí, una mica.
2: Bueno, no l'entretenim més, perquè ha d'anar cap a l'aeroport, eh?
10: Adiós.
2: Són 8:15. D'aquí una hora, Lleó 14 agafarà un avió al Prat.

0: per anar cap a les Canàries, tercera i última etapa del viatge oficial que ha tingut aquesta nit el seu punt culminant. Aquest era el moment en què s'acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials, llums i drons amb què ha quedat beneïda la Torre de Jesús a la Sagrada Família. En temps d'agora farem balanç d'aquesta visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona. Després del tercer tiroteig mortal, en poques setmanes, la consellera Núria Parlon ha convocat aquesta tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies.
1: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
0: Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem també en temps d'agora amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, i amb Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós aquest vídeo en què es veu com un vaixell de guerra, dispara míssils contra objectius militars iranians. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Mèxic-Sud-Àfrica obre a les 9 al Mundial de Futbol, remuntada dels Knicks a la final de l'NBA, perdien de 29 punts, han acabat guanyant els Spurs, 3-1 dominen la final, i el Joventut que perd a València el primer partit de les semis de la Lliga de Bàsquet, a les 8, Barça-Tenerife, 1-0 pel Barça a la sèrie.
0: I pel que fa al temps, avui començarà a pujar una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, on més es notarà aquesta pujada serà el Pirineu i el Nord-est. Ahir vam tenir molts núvols, avui començaran a obrir-se i, per tant, al migdia pujarà 1, 2, 3 graus la temperatura en aquests sectors. La pujada més marcada la tindrem demà. No ens en refiem, però, de les temperatures que hi ha aquesta hora, perquè hi ha menys de 10 graus a moltes valls del Pirineu i valors de 10 a 15 graus a la Catalunya interior. Encara fa fresca. Avui, però, la tendència és que vagi sortint cada vegada més el sol. Farà sol a la meitat oest de Catalunya, també, amb alguns núvols prims. I a partir de demà, sol i més calor, clarament més calor a tot arreu.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb un tram tallat a Ferrocarrils de la Generalitat, a part de l'atropellament d'un senglar. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. A la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en concret l'R5 i l'R50, no hi ha servei entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet perquè un tren ha atropellat un senglar i s'han de mantenir, diu Ferrocarrils, els protocols de bioseguretat d'acord amb els agents rurals. D'altra banda, a la línia R3 de Rodalies hi ha un tram tallat, en concret entre Vic i Torelló, des d'avui i fins al 22 de juny a causa de treballs de millores. Mantenen, diu Renfe, els serveis habituals per carretera. A la resta de la xarxa ferroviària de Renfe, els retards habituals per les limitacions de velocitat.
0: I a les carreteres, complicada la circulació a la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, sí. A banda de les aturades en punts habituals, a aquesta hora destaquem aquestes aturades a la Ronda Litoral de Sant Adrià, Ciutat Vella, sentit Llobregat. Precaució perquè les sortides 21 i 22 estan tallades. També aturades de Zona Franca, Ciutat Vella, sentit Besòs. I complicada també la circulació a la Ronda de Dalt i a cua de Trinitat a Horta, sentit Llobregat.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Afra Blanco i Jordi Mir. Quan són les 7:33. I connectem ara amb la redacció del Matí. Comencem per les opinions destacades. Noel Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui gairebé unanimitat en els editorials sobre el Papa i la Sagrada Família.
6: L'Ara fa balanç de la visita de Lleó XIV i diu que avui el Papa marxarà deixant un record entranyable per a molts.
7: Afegeix que un bon llegat a la visita papal seria que en el futur els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants.
6: L'editorial de La Vanguardia destaca que Robert Prevost s'ha revelat com un papa del segle XXI, molt hàbil per interactuar amb la societat en tota mena d'escenaris públics.
7: I el director del rotatiu, Jordi Juan, escriu un article en què diu que amb l'acte d'ahir a la Sagrada Família, Barcelona va reviure la màgia olímpica del 1992, quan la fletxa d'Antonio Rebollo solcava el cel cap al paveter de Montjuïc.
6: El periòdico destaca a l'editorial que la Sagrada Família forma part del grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original.
7: I assegura que es pot fer compatible reconèixer l'obra, que és la principal icona de Barcelona, amb la gestió de les tensions veïnals ocasionades pel turisme.
6: El País també dedica un dels editorials per explicar que la Sagrada Família defineix l'imaginari amb què Barcelona és globalment reconeguda.
7: Destaca que és un imant per al turisme de masses i alhora una icona d'espiritualitat, però molt més que això, un emblema etern de la creativitat humana, com el Colosseu o la Torre Eiffel.
6: I El Mundo també dedica l'editorial a Catalunya, però amb un tema totalment diferent, el tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes.
7: Assegura que la percepció d'inseguretat a Catalunya, i especialment a Barcelona, ha passat de ser una sensació estesa entre la ciutadania a ser una realitat que no només reflecteix un greu problema social, sinó que condiciona el tauler polític.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
8: Molt interessant l'entrevista que Lluís Amiguet fa a La Vanguardia a Aneix Raman, el director d'Ocupació i Intel·ligència Artificial a LinkedIn. Ell analitza milers d'ofertes d'ocupació i està convençut que les màquines ens trauran la feina menys creativa i, per tant, hi haurà més temps per la que genera valor de debò dins d'una empresa. I la que és realment creativa surt de la ment humana, basada en 5 conceptes que tots comencen per ser: curiositat, coratge, creativitat, compassió i comunicació. Mai cap màquina, diu, podrà tenir-les. Esperem que sigui així.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
12: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
13: I pot ser tot això sent professional.
14: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
15: Citroën.
14: Consulta citroen.es.
16: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
17: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
18: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:15 d'avui, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On van a parar els regals que li fan al papa?
20: Doncs, segons explica el Diari de Tarragona, de fonts del Vaticà, quan són objectes històrics, artístics o de gran valor cultural, habitualment els exhibeixen als museus vaticans. Quan són de menys valor, a vegades els reutilitzen per regalar a visites. Si són objectes litúrgics o imatges religioses, es donen a les diòcesis. I si són molt valuosos com joies o un cotxe, s'acostumen a subhastar i els fons van a caritat. Si no són de grans dimensions, van a una botiga a tocar de la mateixa ciutat del Vaticà.
0: I coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
21: Doncs uns atracadors que van entrar a robar una joieria de Madrid disfressats de sacerdot i monja. Llegim El Mundo, que era una banda perillosa que es dedicava a assaltar establiments de luxe. Mentre el suposat sacerdot i la monja van demanar a una treballadora que els mostrés joies, un tercer integrant va entrar de manera violenta. Finalment, després d'una persecució, a la policia els va acabar detenint.
0: I on van els estudiants aragonesos quan acaben la selectivitat?
20: A Salou. Allà
0: a Salou?
20: Van fer les proves d'accés a la universitat la setmana passada i aquest últim cap de setmana, doncs, desenes d'estudiants ja han marxat a descansar en aquesta població de la Costa Daurada. Ho recull Aragón Digital.
0: Allà de voluntaris pel gran depart del Tour.
21: Registra més de 7.300 sol·licituds de voluntaris per les tres etapes a Catalunya. Veiem el Digital Més, que per l'etapa de Tarragona, per exemple, s'han apuntat 2.800 persones. Ja han començat les sessions informatives per als responsables del voluntariat dels municipis per on passa el Tour a Catalunya.
0: Qui ha tornat?
20: Doncs, segons el 9-9, el Pou Calent de la Garriga, al Vallès Oriental, que torna a brollar després de 2 anys. La renovació de la infraestructura per part de l'Ajuntament permet que l'aigua surti a l'exterior sense aturar-se 57 graus. És l'única font del municipi termal amb aigua calenta.
0: I què podria desaparèixer?
21: La duana centenària de l'estació de França de Barcelona. Llegim al Top Barcelona que l'Ajuntament aprofita les obres de la Biblioteca Pública de l'Estat per tramitar la demolició de l'edifici que hi ha entre Marquès d'Argentera i el Passeig de la Circumval·lació davant del Parc de la Ciutadella. És un petit edifici triangular que sovint passa desapercebut, però alhora és un dels vestigis més antics del recinte ferroviari.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Lara García.
10: Avui, segona i darrera entrega de com la premsa vaticana ha recollit la visita del Papa a Catalunya. El Vatican News remarca que Lleó XIV va presentar Antoni Gaudí com un home de fe que va concebre la Sagrada Família com un camí espiritual cap a Crist i que va descriure el Papa, Barcelona i Catalunya com una llar oberta a la fraternitat i la diversitat. També va demanar evitar les divisions i les polaritzacions que debiliten, diu, l'Església i la societat. I l'Observatori Romano es fa ressò de la visita del pontífex a Montserrat, destacar que va demanar substituir l'odi per l'esperança, el respecte i l'amor a la família. I sobre Brians remarca que el Papa va recordar als presos que els errors comesos no defineixen la identitat de cap persona.
5: La premsa econòmica escalfa motors per la sortida en borsa demà de SpaceX. L'Economista assegura que és la notícia de l'any dels mercats. El diari destaca les crítiques que està generant també l'operació. Els analistes esperen un debut històric, però reproven que Elon Musk es reservi el 80% del poder de vot de l'empresa. Musk es convertirà, de fet, en el primer bilionari del món i l'Economista assegura que no hi ha precedents de res semblant. Cinco Días també sosté que serà l'estrena més gran en borsa de la història i si esteu interessats en comprar accions de SpaceX, el diari recorda que Espanya és un dels països en què els petits inversors tenen permís per accedir a la compra del primer dia. I avui l'ON Economia explica que la família Vicens va vendre l'abril passat la totalitat del grup editorial Vicens Vives a la finesa Sanoma. Han cessat com a administradors, però Jaume Vicens Barceló continua com a director general.
0: I què destaquem en la premsa esportiva, Robert Prat?
2: Que comença el Mundial, el primer Mundial de futbol de Lamine, l'últim de Messi, remarca el diari Esport, el Mundial més global de la història, 104 partits, el Mundial de Shakira amb la cançó oficial.

0: El Mundo Deportivo també destaca que és el primer mundial de Lamine amb una selecció espanyola molt blaugrana que aspira a guanyar el títol. Pel periòdico, aquest mundial no té res a veure amb els mundials d'abans. L'elenc d'estrelles no és el mateix, s'ha passat d'herois anònims a estrelles universals. La Vanguardia es pregunta, welcome to USA, benvinguts als Estats Units. Controls, escorcolls, vetos de les autoritats són massius a països com Iran, Senegal i l'Uzbekistan, acusats de terrorisme. Albert Nadal explica al diari Ara que una empresa de la Garrotxa està darrere de la inauguració del Mundial a l'Estadi Azteca de Mèxic, ha posat a punt la gespa de l'estadi, i El País explica que comença un Mundial marcat per la tensió geopolítica, el temps i els llargs desplaçaments. El Mundo Deportivo també diu, goodbye Rashford, el Barça no exercirà l'opció de compra del jugador que caduca dilluns.
1: I a la premsa del cor, el rei Carles, el gent de Pineda.
2: El rei Carles revisarà els privilegis d'habitatge de les princeses Beatriu i Eugènia, filles de Sarah Ferguson i Andreu Mountbatten, qui va rellogar, atenció, durant anys, tres cases situades al Royal Lodge, cobrant el lloguer en un sobret per poder pagar-se un Coca-Cola i una bossa de fritos de maíz. A banda, l'escàndol Epstein obliga el rei a revisar la situació de les princeses que no tenen funcions oficials dins de la monarquia i que ocupen de gorres dues propietats de la família. Sembla que al Regne Unit sí tenen un problema amb l'ocupació. La diferència és que allà els ocupes surten els bitllets.
1: I qui fa anys avui, que era liat?
3: Doncs avui felicitem la meravellosa Núria Espert.
1: Núria Espert, home, 92.
3: 91, sí. També fa anys l'actor Francesc Orella.
1: 75.
3: Una mica menys, 69. I també felicitem l'actriu Maria Barranco.
1: 70.
3: 65. Anem pel censural. Avui és Sant Bernabé, no es troba entre els 12 apòstols elegits per Jesucrist, però probablement va ser un dels 70 deixembles esmentats a l'Evangeli. Bernabé és considerat apòstol pels primers pares de l'Església. Va morir lapidat cap a l'any 70 a Xipre. A Catalunya hi ha 518 persones que es diuen Bernabé. Va bé.
1: És un bon dia per fer anys, no?
3: Jo crec que sí, és el millor de l'any.
1: Ara tanquem el repàs a la premsa. Avui, que és 11 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
5: 11 de juny de 1986, la Sagrada Família fitxa l'escultor Josep Maria Subiracs. L'artista es compromet a realitzar més de 100 obres que aniran a la portalada de la façana de la Passió. Subiracs, de 59 anys, seguirà les passes de Gaudí i se n'anirà a viure en un habitatge a sota mateix de la Sagrada Família. El contracte el lliga al temple des de 1986 fins al 2001. Si compleix els 15 anys allà, pot ser l'obra de la seva vida. El diari Avui recorda que el 1964 els millors arquitectes del món van fer un manifest en què no li veien cap sentit a continuar les obres de la Sagrada Família. I ara fa 40 anys, quedaven 10 dies per les eleccions espanyoles del 22 de juny de 1986. Era la primera vegada que unes eleccions es feien en diumenge. Sempre havien sigut entre setmana i donant hores lliures als treballadors perquè anessin a votar. Aquesta vegada queien enmig d'un pont de 4 dies, el de Sant Joan.
1: Avui és 11 de juny del 2026, és el dia 162 del calendari, falten 10 dies per l'estiu, 13 per Sant Joan i 3 pel Dia Mundial del Donant de Sang. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Així és com la ciutat, com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia. Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
7: Fantàstic, impressionant.
8: Genial, espectacular.
9: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç.
10: Han començat a requisar i a dinsa de que allà no es podia fer cap acte.
11: I els drons, la figura de Gaudí amb colors blau i vermell mirant com s'il·lumina la Sagrada Família.
12: El simbolisme, no?, que des del cel Antoni Gaudí està mirant la seva obra.
11: És espectacular.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Suspendre.
13: Tenir una cosa a l'aire de manera que pengi, tot i que ens quedem amb la segona excepció del DIEC, rebre la qualificació de suspens en una assignatura. Avui, últim dia de la selectivitat, amb l'objectiu de no suspendre i treure la nota necessària per entrar a la carrera desitjada. Qui sí que ha suspès són els mestres valencians. Han suspès concretament la vaga indefinida que feien des de fa exactament un mes.
1: Pronòstic.
13: Conjectura del que s'ha d'esdevenir treta de certs senyals. Per exemple, el pronòstic del temps. Avui, però, ja no alçarem la mirada per mirar el cel, sinó que ens fixem en el pronòstic, l'estimació que fan els experts experts sobre l'augment d'un quart de punt dels tipus d'interès. El Banc Central Europeu ho decidirà avui i serà la primera pujada en 3 anys per contenir la inflació.
1: Remuntar.
13: Superar algú la situació adversa en què es troba. Podem recuperar-nos després d'una mala època o d'un refredat, però també en una competició quan anàvem pel darrere i acabem al davant per remuntar de l'espectacular paper dels Knicks al quart partit de les finals de l'NBA. De perdre de 29 punts a guanyar, els Spurs d'un punt estan a un partit de ser guanyadors.
1: Posem-hi 3 xifres amb l'Ara García. 5,6%.
8: Aquesta és la bretxa salarial entre homes i dones a Espanya, segons l'últim informe de Comissions Obreres. El sindicat publica les dades en un moment en què el govern espanyol va amb retard en la transposició de la directiva sobre transparència salarial, que té com a objectiu reduir precisament les diferències de sou pel que fa al gènere.
1: 41.
8: Són els treballadors que vol acomiadar la Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. És gairebé la meitat de la plantilla que té a Barcelona. L'empresa justifica l'ERO perquè necessita reformular, diuen, el model de competició aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues.
1: 4,2%.
8: Aquesta ha estat la pujada de preus als Estats Units al maig, 4 dècimes més que l'abril, un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La pròxima reunió de la FED és dimecres que ve, que haurà de decidir què fa amb els tipus d'interès davant la inflació.
1: I ara el veig, 3 imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig el nou skyline de Barcelona amb el perfil de la Sagrada Família. Està il·luminada, coronada per aquesta nova creu de la Torre de Jesús, i al costat, al cel, un conjunt de llums dibuixen la cara, sembla de Rajoy, però no, és d'Antoni Gaudí, que es mira la seva gran obra.
14: La figura de l'arquitecte de Déu fet amb drons, uns drons que després van escriure també una de les cites de Gaudí. Primer l'amor, després la tècnica. Va ser el tram final de la benedicció de la Torre de Jesús en un acte molt vistós, molt espectacular, amb llums i focs artificials, i que culmina la visita de 2 dies de Lleó 14 a Catalunya.
1: A la segona hi veig un grup d'una dotzena de joves, estan totalment tapats, alguns porten de suadora, altres jaquetes, tots porten la caputxa posada i amb un buf es tapen la cara. Només se'ls veu la franja dels ulls.
14: És un grup d'ultres que en els últims 2 dies s'han dedicat a protagonitzar actes vandàlics a Belfast, a Irlanda del Nord. Una agressió per part d'un ciutadà del Sudan ha desencadenat una resposta de l'extrema dreta, organitzats en alguns casos per grups paramilitars i que s'han dedicat a cremar cases o cotxes d'immigrants.
1: I a la tercera imatge hi veig un cartell antic que diu Recital de Música Espanyola del 1928, amb el nom de Ricardo Viñas en gran. Lleida, Julià Albacar, què és això?
15: Doncs és un dels 1.600 documents que la família del pianista i músic lleidatà Ricard Viñas va cedir a l'Arxiu Municipal de Lleida i aquesta setmana per primer cop s'han obert per a consultes del públic. Concretament, això és un programa de concert de recital que Viñas va fer a París l'any 1928 amb la cantant Enriqueta Garreta. Com a curiositat, l'entrada més cara costava al voltant d'uns 40 francs, el que vindrien ser avui en dia uns 50 euros.
16: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es promo Catalunya.
17: Et ve de gust res exòtic? El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana, fideus de vidre, plats preparats estil asiàtic, pollastre amb curri, salsa de xili... Gaudeix dels autèntics sabors orientals amb Vitàcia. Lidl, val la pena.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Google demana permís per alliberar 32 milions de mosquits modificats per eliminar tots els mosquits del món en un sol dia. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. Un món sense mosquits, aquest és l'objectiu d'aquest projecte de Google que es diu The Bug, depurar en anglès. La idea és modificar genèticament 32 milions de mosquits, alliberar-los tots perquè eliminin tots els mosquits del món en un sol dia. Diu la notícia que Google ja ha demanat permís a l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units per alliberar 2 tongades de 16 milions de mosquits mascles amb els gens modificats perquè s'ajuntin en femelles i es converteixin en estèrils. D'aquesta manera, explica la notícia, els ous dels mosquits no eclosionaran i a poc la població minvarà fins a desaparèixer del tot.
1: Això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
22: 150 anys movent-nos per tu.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Google demana permís per alliberar 32 milions de mosquits modificats per eliminar tots els mosquits del món en un sol dia és una notícia falsa. El projecte de Google no vol acabar amb tots els mosquits del món, seria un somni, però no passarà. En canvi, sí, és cert que Google alliberarà 32 milions de mosquits per reduir la població de mosquits capaços de transmetre malalties com ara el dengue, la febre groga o la febre zika.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
0: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
1: Catalunya Ràdio. Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i parla d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
3: Ha estat una inauguració espectacular que ha acabat amb pirotècnia i un espectacle de drons i que han seguit in situ 8.000 persones, entre les quals moltes autoritats. S'acaba així la visita del pontífex a Catalunya, que avui ja viatja cap a les Canàries.
1: La consellera d'Interior ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat.
23: Això després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants.
24: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
23: És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona només 4 dies.
3: L'Iran assegura que ha tornat a tancar del tot l'estret d'Hormuz.
23: Com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió, Washington ho nega i justifica els atacs com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran.
1: I segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord.
3: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta que instiga la violència. El primer ministre britànic Keir Starmer reclama una desescalada.
25: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
26: We are united.
25: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
1: I el Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès un quart de punt.
23: Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà. Tindrà un impacte directe a les hipoteques.
1: Mentre arrenca el Mundial de Futbol.
3: Amb el Mèxic-Sud-Àfrica a partir de les 9 del vespre, és el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits i s'allargarà fins al 19 de juliol.
27: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, el dia ha començat amb força núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, però ja s'estan obrint grans clarianes i avui, en general, farà força sol a gairebé tot arreu. Avui encara bufarà una mica de tramuntana i la temperatura serà moderada, però començarà a pujar 2, 3, 4 graus fins i tot respecte a la d'ahir a les comarques del nord-est i el Pirineu. La pujada més marcada, però, la notarem a partir de demà i de cara al cap de setmana.
27: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, circulació encara complicada a la Ronda Litoral, Clàudia Serra.
29: Sí, segueixen aquestes aturades a la Ronda Litoral de Sant Adrià, Ciutat Vella, sentit Llobregat. Les sortides 21 i 22 estan tallades i cua també de Zona Franca a Ciutat Vella, sentit Besòs. En aquesta direcció està tallada la sortida 21. A la resta de carreteres, doncs les retencions habituals a aquesta hora en els punts habituals, sobretot d'entrada cap a la ciutat de Barcelona.
1: I la mobilitat a aquesta hora amb un tram tallat a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, Maria Fernández.
30: Doncs sí, a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en concret a l'R5 i l'R50 no hi ha servei entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet perquè un tren ha atropellat un senglar. Això fa que entre Sant Vicenç i Manresa hi hagi un tren cada 40 minuts. D'altra banda, a la línia R3 de Rodalies, des d'avui i fins al 22 de juny, els trens no circulen entre Vic i Torelló per uns treballs de millora que s'allargaran doncs, fins al 22 de juny. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: A 8:45 obrirem l'Àgora analitzant la seguretat a Barcelona després del tiroteig d'ahir.
6: Abans de les 10 farem balanç de la visita del Papa amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala.
5: A 10:45 parlarem de postres amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera.
6: I a les 11, Àgora Esportiva, avui que comença el Mundial.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Avui tenim una trucada.
8: Avui... Home, espero, cada dia en tenim una, no?
9: Què passa?
1: Albert, bon dia.
10: No puc creure. Hola, bon dia.
9: No ho puc creure.
1: Què tal?
10: Bé.
1: Tu diràs?
10: Re, doncs... felicitant Xavi.
8: Ah, no m'ho diguis.
1: A Elias?
8: A mi?
1: A Elias?
10: A Elias? A Elias? Sí,
8: home, i això?
1: Que fa 62 anys, avui?
8: Estic a 2 anys de la jubilació.
1: Però qui és l'Albert?
8: Que ho digui ell.
10: Jo?
1: Qui ets, tu?
11: Qui és l'Albert?
10: Jo, doncs, un bon amic i company i parella d'en Xavi.
1: Què dius ara? Que té nòvio, que l'Elias? Que té nòvio?
8: M'estic posant vermell, Albert.
1: Però com és possible? Com t'ha enredat? Si porta 20
10: bueno,
1: anys que ve
10: mira,
1: a mi manera...
10: Coses que passen així la vida, no? Donar aquests punts.
1: Hosti.
8: Clar, estic molt bé, molt feliç i molt il·lusionat.
1: Ho has vist, això, Manu?
11: No, estic jo, m'he quedat anonadado.
8: Bueno, jo estic vermell que m'està a punt d'explotar el cap ara mateix a l'estudi, també t'ho dic. Qui t'ha enredat?
1: Però
8: qui t'ha enredat?
1: Fa poc que el desconeixer, doncs, perquè si no...
8: Escolta, a veure, per favor.
11: A veure, encara no s'ha dit quants anys en fa, eh?
1: Sí, quants en fas?
8: 45! Oh. Molt ben portats, per cert, tothom diu que sembla més jove.
1: I què té el Canelies, Albert?
8: Bueno...
10: Com?
8: Escolta.
10: No t'he sentit.
1: No, dic, què té? Què t'agrada del Canelies?
11: Què li veus?
1: Què li veus?
8: Contenció, Albert, sí. Contenció.
10: No, vull dir, al final hi ha una bona entesa, ens passem bé.
1: Molt bé.
10: No dir res.
8: La gran pregunta és qui t'ha enredat en tot això.
10: Home, això és secret.
1: Sí. Ja. A què et dediques, Albert?
8: Per favor.
10: Bueno, em dedico al món nàutic.
1: Apa, la bota mare.
8: L'heu posat en vermell, per favor. Quina enredada,
1: Albert,
8: en directe.
1: Una abraçada molt gran. Que vagi molt bé.
8: Pató, estimat,
1: i
8: que t'estimo.
1: I felicitats, Canelies.
8: Moltes gràcies.
1: 5 anys que li cantes, Manu.
10: Per molts anys.
1: Va.
8: Quina cançó.
10: Vinga.
1: Va, toca-la.
11: Va, disparem, va.
8: Home.
12: Ja ha tingut tot el que valia.

0: Ai, quina meravella, aquesta cançó dels Catarres. Gràcies, estimat Manu Guix.
1: Per molts anys, Garalies.
0: Un petonet. Tinc la...
2: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem circulació molt complicada a la ronda litoral de Sant Adrià, Ciutat Vella, sentit Llobregat. Les sortides 21 i 22 estan tallades. Aturades també de zona franca, Ciutat Vella, sentit Besòs. En aquesta direcció està tallada la sortida 21. A la resta de carreteres, les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot a les principals entrades de Barcelona. Un apunt sobre transport públic, als ferrocarrils de la Generalitat, els trens de les línies R5 i R50 circulen amb retards de 5 minuts per l'atropellament d'un senglar.
0: El Papalló 14 marxa cap a les Canàries després de tancar la visita a Catalunya amb l'acte central, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, seguida per 8.000 persones des de la Basílica. Una inauguració on el pontífex es va referir a Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu i que va acabar amb un espectacle de llum, drons i focs artificials. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. L'últim dia de la selectivitat és avui. Els estudiants fan els exàmens de dibuix artístic, grec o matemàtiques aplicades a les ciències socials. L'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units d'aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i tindrà un impacte directe en les hipoteques. La mare del nadó presumptament maltractat a Barcelona, ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen. L'home continua en presó provisional i el nadó viu ara per ara en una família d'acollida. Salvador Sobral, el baríton Ludovic Tesier, la Ludwig Bank, els Pets o Rodrigo Cuevas són alguns dels noms inclosos en la programació 2026-27 de l'Auditori de Girona, la cinquantena de propostes presentades i que representen el 70% de la programació. Se n'hi afegiran de noves al mes de setembre.
2: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia. Aquest vespre comença el Mundial de Futbol amb el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Abans es farà la cerimònia inaugural. Aquesta és la Copa del Món més llarga de la història amb la participació de 48 seleccions i 104 partits. El Joventut perd davant el València la pròrroga per 118 a 117 en el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB. Avui es juga el segon partit de l'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. El Sant Andreu i el Mataró queden eliminats a les semifinals de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo, que es disputa a Malta. Mentrestant, avui arrenca la Final Four masculina amb la participació de l'Atlètic Barceloneta.
0: Matí de dijous amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona amb alguns plogims matinals. Durant la resta del dia, el temps serà solellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. D'aquí una estona, cap a 3:15, el Papalló 14 donarà per acabada la visita oficial a Catalunya i marxarà cap a les Illes Canàries. De fet, les autoritats ja l'estan esperant a l'aeroport del Prat. Allà té previst fer diversos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida. Primer farà una parada a les Palmes de Gran Canària, on es trobarà amb autoritats polítiques i eclesiàstiques. A la tarda farà una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària, on s'esperen uns 40.000 fidels, i demà anirà a Tenerife, on es trobarà amb entitats d'acollida i també immigrants abans de tornar d'emprendre el viatge cap a Roma. La Sagrada Família ja té venit a la Torre de Jesús en l'acte principal de la seva visita a Catalunya. El Pontífex va oficiar la missa i la benedicció de la Torre i va qualificar Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones van participar a l'acte, que es va tancar amb un espectacle d'il·luminació i drons que va dibuixar al cel la cara de l'arquitecte reusenc. Barcelona té des d'avui un nou punt de llum a 172 metres d'altura. Ens ho explica la Gemma Bonet.
1: La llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla damunt del cel de Barcelona. A la inauguració, un espectacle de llum i color ha tenyit tota la basílica fins a arribar a dalt de la torre, que projecta ara una llum blanca i brillant. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
1: El papa l'ha inaugurat després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el pontífex ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
4: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
1: A la missa a la qual hi han assistit les màximes autoritats del país, també Pedro Sánchez, que és la primera vegada que assisteix a una missa com a president del govern espanyol, el cardenal Omella ha fet aquest agraïment al pontífex.
5: Que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
0: Doncs, a més de les principals autoritats polítiques, institucionals i eclesiàstiques del país, milers de feligresos van seguir la missa i la benedicció de la torre des de les pantalles gegants que es van habilitar al peu del temple. Bé, hi va haver polèmica al final de l'acte de la Sagrada Família. Cantaires de diverses corals que van participar a la missa van denunciar que se'ls ha expulsat de la basílica i no els van deixar participar a l'espectacle final. Els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat un cantaire a 3Cat Info.
6: Han començat ja a córrer la veu, a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia afegida, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
0: Aquesta cantaire va explicar que els van treure pel carrer Mallorca i que els van tenir tancats allà, envoltats per la policia. La institució de la Sagrada Família ha contestat que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial. I prèviament a la visita de Montserrat, el pontífex, que no va fer cap referència als abusos sexuals, va venerar la Moreneta i va escoltar l'escolania interpretar el Virolai. Allà el van rebre i el van seguir 8.000 fidels. Montserrat Natia d'ell.
7: Màxima emoció dels fidels que han estat hores sota el sol esperant veure en directe el papa. Han matinat, però finalment l'han pogut veure de prop.
8: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim
9: i ens ha agradat molt que el papa parlés en català.
10: Meravellós, genial, adoro este papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
11: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la així tan de prop, pues, molta il·lusió.
7: Fidels vinguts d'arreu que s'han protegit del sol amb gorres, paraigües i banderes i que han rebut el pontífex amb aplaudiments i missatges de suport.
0: 8 i 9 minuts.
12: 3Cat Info.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta mateixa tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona. El crim d'ahir al matí sorprèn perquè va ser al cèntric carrer Balmes i a més a tocar d'una comissaria de la policia espanyola. L'agressor a cara descoberta va disparar la víctima a boca de que no hi va fugir. El crim va ser enregistrat per les càmeres de seguretat a l'exterior de la comissaria. L'autor del crim va fugir cap al barri de Gràcia i va deixar abandonada l'arma del crim sota d'una marquesina d'una parada d'autobusos. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals, declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
0: La d'ahir és la sisena víctima mortal per un tiroteig a Catalunya aquest any, la segona en només 4 dies. De la crònica internacional parlem un dia més de l'Iran, que assegura que torna a tancar completament l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió. En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert per a totes les embarcacions i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. Anem a Washington, Oriol Serra.
13: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
14: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
15: Late at night with no lights.
13: Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes.
0: La inflació es dispara als Estats Units arran de la guerra a l'Iran i suma un nou mal de cap per a Donald Trump. Al maig els preus han pujat un 4,2%, 4 dècimes més que l'abril. És la data més elevada en 3 anys. Un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran, com dèiem, del conflicte a l'Orient Mitjà i els problemes de navegació a l'estret d'Hormuz. El president nord-americà és víctima d'un efecte boomerang per culpa de la guerra que ell mateix va iniciar. Trump volia una rebaixa dels tipus d'interès per estimular l'economia i ha pressionat reiteradament la Reserva Federal perquè l'aprovés. Fins i tot va promoure la candidatura del nou president de la Fed, Kevin Warsh, amb aquesta idea. La propera reunió de la FED és dimecres que ve, però amb la inflació disparada es fa difícil que s'aprovi una rebaixa que aniria en contra de la lògica de la política monetària. I mentrestant, el Banc Central Europeu el que farà avui és apujar els tipus d'interès. Segons els experts, després d'un temps a l'expectativa, l'organisme ja no esperarà més a reaccionar davant l'increment de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà. Els preus s'han encarit a un ritme del 3% o més als últims mesos a la zona euro, lluny del 2% que té com objectiu al BCE, i per això està previst que incrementi els tipus en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. Serà la primera pujada en gairebé 3 anys després de les que va fer arran de la guerra d'Ucraïna. Elisabet Ruiz Dotras és professora de Finances de la UOC.
16: L'inflació no s'està controlant en els nivells que el Banc Central li agradaria, i de fet ja en l'última reunió, malgrat hi va haver-hi un acord entre tothom de que els tipus d'interès es mantindrien, sí que es va discutir molt i ja es va apuntar de si continuem així, doncs s'ha de pujar els tipus d'interès perquè, si no, la inflació al final es descontrolarà.
0: El dilema és que l'augment de tipus pot comportar un alentiment del consum i, per tant, de l'economia, i a Europa hi ha països on el creixement és moderat. De fet, el conjunt de la zona euro va entrar en terreny negatiu el primer trimestre. Per tot plegat, els experts es mostren dividits sobre si hi haurà o no més pujades i a quin ritme. Montserrat Guillén Estany, catedràtica d'Economia de la UB, creu que el BCE té marge per a més increments, però que serà prudent i esperarà veure quins efectes té el d'avui.
17: El Banc Central deixarà la porta oberta a una nova pujada de tipus i hem de prestar atenció en com veu aquestes perspectives, que sempre estan una mica a expenses de quines siguin les dates que es vagin rebent sobre mercat de treball, sobre evolució general de l'activitat econòmica que no es debiliti i sobre la inflació subjacent que l'estan monitoritzant molt.
0: La decisió d'avui de l'OECA tindrà un impacte en les hipoteques. L'Euribor TVET ja fa temps que dona per descomptat l'augment i en els últims mesos ha anat repuntant i encara en les quotes.
18: Tresca Info. Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
20: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: 3GAT Info.
0: Un quart de nou del matí, moment per repassar la situació del trànsit i la previsió del temps. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem circulació molt complicada a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha cua de Sant Adrià a Ciutat Vella, sentit Llobregat. Les sortides 21 i 22 estan tallades. Aturades també de Zona Franca a Ciutat Vella, sentit Besòs. En aquesta direcció està tallada la sortida 21. Molta densitat també a la ronda de dalt des de Trinitat en sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. A la resta de carreteres les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot a les principals entrades de Barcelona, i pel que fa al transport públic, als ferrocarrils de la Generalitat, els trens de les línies R5 i R50 circulen amb retards de fins a 5 minuts per l'atropellament d'un senglar entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet.
18: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
22: Durant les últimes hores hem tingut algun ruixat cap a comarques de Barcelona, el Maresme, el Vallès, també el Baix Llobregat, alguna gota també del Barcelonès, a Osona. Són núvols que s'han format i que han descarregat fins a 3 litres gairebé a Montserrat, 2 litres a Cantoni Gros, a Osona, també a Montesquieu, a Osona, 1 litre, a dècimes a Sant Pere de Ribes, també a Sabadell, a Castellbisbal o a Vilanova i la Geltrú. Bé, tot això ha d'anar marxant i el dia quedarà tranquil. A la tarda, amb alguns intervals de núvols que es formaran també al Pirineu i al Prepirineu, però en principi el temps ha d'aguantar. Si cau algun ruixat, doncs seria molt, molt, molt puntual, però bé, en principi no se n'esperen. I la temperatura, avui més alta, avui es recupera, les màximes poden arribar on s'enfili més als 31-32. A la costa, valors al voltant dels 26-27 o 28, amb sensació d'humitat, deixar fogó. Bufaran marinades, però quedarà tramuntana residual al nord de l'Empordà. I els propers dies la temperatura puja, demà s'enfila i pujarà una mica més, i més encara dissabte i diumenge. Diumenge, alguna màxima podria arribar als 38 a les zones més escalfades del país, cap a Ponent.
18: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més coses avui. Ja s'acaba la selectivitat. El primer examen d'aquest tercer dia de proves serà el de llengua catalana i literatura, i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Ahir van fer els exàmens d'història i el d'història de la filosofia. En aquest últim van haver d'analitzar, per exemple, l'afirmació Déu ha mort des de la perspectiva de dos autors occidentals. A la prova d'història se'ls va preguntar sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 1936 o la restauració a partir del 1875. Els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es van preveure al principi. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats. I en el cas dels més grans, de 54 anys, hi haurà un pla de rendes a millors condicions per als qui tenen més de 55, segons ha explicat aquesta emissora Juan Carlos Yepes de la UGT.
23: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un plan de renta jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: L'acord es va aconseguir a l'últim dia de consultes després d'una maratoniana reunió de gairebé 20 hores. La mare del nadó presumptament maltractat a Barcelona, ingressat inicialment a l'Hospital Vall d'Hebron, s'està bé plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen. Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, mai va parlar de maltractaments. Les amigues han revelat així el contingut dels missatges que els va enviar una setmana abans que el nen, de només un mes de vida, fos ingressat a l'hospital amb lesions molt greus, indicis d'una possible agressió sexual. El pare continua en presó provisional, la mare està en llibertat, però amb mesures cautelars, i el nadó està sota tutela de la Generalitat i viu amb una família d'acollida.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Que el llenguatge és trampós, calla qui escata, que el treball és forçós, es castiga qui escapa.
0: La nova temporada de l'Auditori de Girona proposa una variada programació amb noms com el baríton Ludovic Teiser, Remei de Calafresca, la Ludwig Bang o Salvador Sobral. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
4: Amb el lema On viu la música, l'Auditori de Girona programa una cinquantena de propostes artístiques de setembre a juliol que combinen grans noms i la descoberta, l'avantguarda i la tradició. La música clàssica estarà representada en noms com la soprano Serena Sáez o Sondra Radvanovsky, la formació de cambra Quartet Casals o l'Orquestra Sinfònica de Barcelona. En l'àmbit de músiques modernes destaquen noms com Rodrigo Cuevas, Yeray Cortés o el duet entre la cantant portuguesa Lina i el pianista Marco Mezquita. Tampoc hi faltarà l'escena musical catalana, Marc Pujol, Els Catarres o Alosa, entre altres, i propostes familiars com la del Pot Petit.
0: Avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en un moment molt tens, de plena transició. El periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregues recullen al llibre Black and Cat la història d'una actuació convulsa. Marc Ruiz.
21: Els Rolling Stones actuaven per primer cop a Barcelona, contractats per Guy Mercader al mateix lloc on 10 anys abans ho havien fet els Beatles. Però les circumstàncies havien canviat molt. L'11 de juny de 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
24: Hi ha un pols entre un antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la societat que estava recuperant la llibertat. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol de que les coses havien de canviar i era una fita històrica important.
21: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregues retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregues en les quals es van veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental. Novell explica que la policia va reprimir els fans que intentaven seguir el concert des de fora o que s'intentaven colar.
24: Hi havia tot d'agents de policia envoltant la plaça de toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues i tot algunes van entrar els agents dins de la Monumental, van colpejar a gent que estava dins, gent que estava fora, i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
21: El moment també és tens per als Rolling Stones, que intentaven decidir cap on anaven.
24: El guitarrista els ha plegat, el Mick Jagger va plegar, proven diferents guitarristes, finalment els queden amb Ron Wood. És un moment d'incertesa musical, també.
21: El llibre és ple de crítiques de l'època. La premsa especialitzada del Regne Unit va enfonsar el disc que presentaven, Black and Blue, i també la gira. La revista britànica Enemy el descrivia com una decepció de proporcions gegantines. El repertori estava molt bé, incloia èxits com Honky Tonk Women, Hey Negrita, Angie, You Can't Always Get What You Want, It's Only Rock and Roll and I Like It, Brown Sugar o Jumping Jack Flash, entre d'altres. Però no va agradar la proposta d'uns Rolling Stones que miraven de reinventar-se i de trobar el seu lloc en un món musical en què grans bandes de rock com Led Zeppelin vivien el seu declivi mentre naixia el punk amb grups com The Clash, Sex Pistols o Ramones.
24: El rock, com s'entenia aleshores, estava en un cert descrèdit. No era la música que ajudava a canviar les coses, sinó que no era més que un espectacle d'oci.
21: I a Catalunya també va arribar aquesta decepció. Això suma't al fet que Guy Mercader va haver de canviar la ubicació del concert i a pujar el preu de les entrades a 900 pessetes, molt car per l'època, va generar molt de rebuig a la premsa generalista.
0: Valentín Roma serà el nou director del MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. És doctor en filosofia, llicenciat en Història de l'Art i fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge. Roma torna així al MACBA, d'on va ser expulsat el 2015, quan era el cap de col·leccions, arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat. Ell era el responsable de l'exposició. El jurat que l'ha escollit per unanimitat per agafar les regnes del MACBA destaca la solidesa del projecte que ha presentat, la coherència i el rigor de la seva trajectòria. trajectòria professional. El procés que ha portat al seu nomenament està envoltat per l'ombra de la polèmica perquè diverses associacions culturals i el mateix comitè d'empresa del MACBA havien denunciat que les bases eren poc transparents.
5: Esport.
0: Eudald Serra, bon dia.
6: Bon dia. Aquest vespre comença a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el primer partit que disputaran a partir de les 9 del vespre les seleccions de Mèxic i Sud-àfrica. Abans, a 8:15, es farà la cerimònia inaugural. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà.
8: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa.
6: Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació per primera vegada de 48 seleccions repartides en 12 grups que disputaran els seus partits en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total es jugaran 104 partits que es tancaran amb la final que es disputarà el pròxim 19 de juliol a Nova York. L'Argentina és la selecció que defensa el títol aconseguit

0: per només un punt de diferència, 118 a 117. I després d'una pròrroga, tot i la derrota, l'aler hongarès Adam Hanga destaca el gran partit fet pels badalonins.
1: Lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo lo que he hecho el equipo. Hemos hecho un partidazo. Ganar, perder es otra cosa. Esto pasa en el deporte. Da igual. Igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5, hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también.
0: Ricky Rubio va tornar a ser el jugador més destacat dels badalonins amb 22 punts i 11 assistències al segon partit d'aquesta sèrie. Jugarà novament a València demà divendres. Mentrestant, el Barça afrontarà avui el segon partit de l'altra semifinal davant el Tenerife. Els de Xavi Pascual, que dimarts van guanyar el primer partit, tornen a jugar avui al Palau Blaugrana. Tot i la còmoda victòria del primer partit, el Barça Blaugrana, Juan i Marcos, avisa del perill dels canaris.
2: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
0: El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i 3CAT. Mentrestant, a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol, al guanyar aquesta matinada els Spurs de San Antonio 107 a 106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més important de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts a l'inici del tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3 a 1 i tindran el primer match ball per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge.
3: 3CAT Info.
0: Tornant al futbol, el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. Mentrestant, el Madrid encara no ha anunciat el retorn de José Mourinho com a tècnic blanc per la temporada vinent. Tot i això, Mourinho va fer un comunicat acomiadant-se ja del Benfica, equip que ha entrenat la temporada passada. I el play-off de Sens a la primera divisió. El Màlaga es va classificar ahir al vespre per la final en què s'enfrontarà l'Almeria després d'eliminar ahir el Las Palmas a l'empatar a 1 al partit de tornada. A l'anada els andalusos havien guanyat per 0-1. El Sant Andreu i el Mataró van quedar ahir eliminats a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo que es fa aquests dies a Malta. L'actual campió, el Sant Andreu, va perdre la primera semifinal en la tanda de penals davant el Ferencváros hongarès després que el partit acabés amb empat a 11. Sentim Elena Ruiz, jugadora del Sant Andreu.
4: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur. Hem estat tota l'estona per davant el partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
0: D'altra banda, el Mataró també va perdre la segona semifinal davant l'Olympiacos per 12-14. En parla la jugadora mataronina Clara Cambrai.
5: Jo crec que han estat superiors, només queda felicitar-les i aprendre d'aquest partit. No ha estat malament en atac, al final hem fet 12 gols. Sempre diem que fent 10-12 gols podem guanyar els partits si defensem bé, però n'han fet 14. Això és el que... En una semifinal, 14 gols no et poden donar una victòria. Per tant, ara estem tristes i acceptem aquesta derrota. Hem de mirar què ha passat.
0: I mentrestant, avui comença la final a 4 de la Champions masculina, també a Malta. L'Atlètic Barceloneta jugarà la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès a partir de les 7 de la tarda. L'altra la jugaran el Pro Recco italià i l'Olympiacos grec. I en handbol, el Barça viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals.

0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit, Clàudia.
1: Doncs a aquesta hora segueix la circulació molt complicada a les rondes de Barcelona. Hi ha cua de Santa Coloma, Ciutat Vella, sentit Llobregat, i de Zona Franca, Ciutat Vella, sentit Besòs. Ara ja s'han obert les sortides 21 i 22, que estaven tancades. S'espera, doncs, que el trànsit es vagi normalitzant. Molta densitat també a la ronda de dalt, des de Trinitat fins a Pedralba, sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat per un accident. I atenció també, per un accident hi ha cua a la C32 a Alella, en sentit Barcelona. Aquí hi ha un carril

0: fil tallat.
1: L'avió amb el papalleu 14 està a punt d'enlairar-se de l'aeroport del Prat. De fet, el Pontífex és ja dins de l'avió i ja està molt a prop de la pista. El Pontífex marxa cap a les Canàries després de tancar la visita a Catalunya amb l'acte central, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, seguida per 8.000 persones des de la Basílica. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. I l'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units d'aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Tot això us ho hem destacat la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que hi ha hagut una altra nit de protestes anti-immigració instigades per l'extrema dreta a Irlanda del Nord. La policia ha utilitzat canons d'aigua per dispersar els manifestants que hi van cremar diverses cases d'immigrants. L'expresident valencià Carlos Mazón va demanar als seus consellers el dia de la Dana que aboquessin molta informació per transmetre la sensació que estaven alerta. És un missatge de WhatsApp al grup de l'equip de govern i que qui era el número 2 del govern s'ha compromès a portar a la jutge que investigui la gestió de la tragèdia. Parlarem també del començament del Mundial de Futbol, que dispara les vendes de televisors. És un fenomen que repeteix davant les principals cites esportives cada 2 anys. En esports, Eudald, aquest vespre comença el Mundial de Futbol, com dèiem, amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica.
2: Aquesta Copa del Món és la més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions i un total de 104 partits, i se celebra en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà.
1: Matí de dijous amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona amb alguns plogims matinals durant la resta del dia. El temps serà assolellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus. Dos quarts de 9:03, l'avió que porta el Papa Lleó XIV està a punt d'enlairar-se de l'aeroport del Prat en direcció a les Illes Canàries, punt final del viatge oficial. Allà té previst diversos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida. Primer farà una parada a Les Palmes de Gran Canària, on es trobarà amb autoritats polítiques i eclesiàstiques. A la tarda farà una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària, on s'esperen uns 40.000 fidels, i demà anirà a Tenerife, on es trobarà amb entitats d'acollida i també immigrants abans de tornar cap a Roma, cap a casa. Doncs bé, ahir en l'últim acte el Papa va venir a la Torre de Jesús de la Sagrada Família i va qualificar Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Va ser l'acte principal de la visita de Lleó XIV a Catalunya, en què hi van participar unes 8.000 persones. Una inauguració que es va tancar amb un muntatge espectacular que va culminar quan desenes de drons de colors van formar la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la seva obra. I es va formar la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El Papa Lleó XIV va venir la torre més alta del temple amb aquestes paraules.
3: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
1: El Papa va inaugurar la torre de 172 metres d'alçada després d'una missa solemne en memòria de Gaudí el mateix dia en què feia 100 anys que va morir l'arquitecte. En l'homilia, el Papa va insistir en el seu missatge pacifista i de rebuig a la hipocresia.
4: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
1: 3CAT Info. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona. El crim d'ahir al matí sorprèn perquè va ser al cèntric carrer de Balmes i a tocar d'una comissaria de la policia espanyola. L'agressor, a cara descoberta, va disparar la víctima a boca de canó i va fugir. El crim va ser enregistrat per les càmeres de seguretat de l'exterior de la comissaria. l'auto del crim va fugir cap al barri de Gràcia i va deixar abandonada l'arma del crim en una parada d'autobús sota la Marquesina. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera Parlon ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
0: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
1: La d'ahir és la sisena víctima mortal per un tiroteig a Catalunya aquest any, la segona en només 4 dies. Passen 6 minuts de 8:45 del matí, sortim a l'exterior. L'Iran i els Estats Units continuen intercanviant atacs per segon dia consecutiu i posen en risc la treva fràgil tècnicament en vigor des de l'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre temporalment. L'Iran ha avisat que dispararà contra qualsevol vaixell que intenti passar per l'estret d'Hormuz. Washington nega que aquest enclavament estratègic pel comerç mundial de gas i petroli estigui completament tancat, i Trump ha amenaçat amb més atacs contra l'Iran si el règim no accepta aviat un acord de pau. Washington, Oriol Serra.
5: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
6: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
7: Late at night with no lights.
5: Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes.
1: Segona nit al darulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones. La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta, que insta la violència, i la justícia va decretar presó provisional per al refugiat sudanès que dilluns va intentar assassinar un home amb un ganivet. La víctima està estable a l'hospital. Londres, Quim Olivares.
8: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
9: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
10: We are united.
9: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
8: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència.
1: 3CAT Info. Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin informació detallada per transmetre la sensació que estaven alerta. És el missatge que s'ha filtrat del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern València, Alba Barbosa.
11: Carlos Mazón intervé en aquest grup poc després de les 8 del matí i no hi torna a escriure més. Es dirigeix als consellers i els demana que actualitzin amb dades l'evolució de la Dana. Segons els missatges filtrats, Mazón escriu: "Inundem de dades els mitjans. Pren sensació d'estar alerta que t'hi cagues i calme la gent, que és l'important." Aquest contingut sortiria del grup de WhatsApp que la vicepresidenta Susana Camarero s'ha compromès a aportar a la investigació. En la declaració, com a testimoni, també ha admès que no sabia què era el SECOPI, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. Camarero ha entrat als jutjats esquivant les protestes dels familiars de víctimes que reclamen que la justícia la investigui. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals.
12: Esta senyora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta, ni ha querido mirarnos a la cara, abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias.
11: La defensa de Carlos Mazón, que ara és part en la causa, no ha desvelat si l'expresident facilitarà els seus missatges de WhatsApp. L'advocat Ignacio Galli espera analitzar primer tota la documentació.
13: Y hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa, vamos a estar un poco a la espera del estudio.
11: També necessiten més temps, ha afirmat, per estudiar si presenten cap recurs sobre la instrucció que porta la jutge de Catarroja.
1: Vox i Aliança creixen a Catalunya pel vot antiimmigració i no pas per altres factors com l'espanyolisme. És la principal conclusió d'un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials que també apunta que els votants trien l'un o l'altre en funció de si se senten més espanyols o més catalans. Pilar García.
14: Segons Javier Martínez Cantó, autor de la
1: l'estudi, les dues formacions tenen les característiques pròpies de l'extrema dreta i el que fa que els ciutadans puguin triar entre l'una o l'altra és el sentiment nacional.
7: Si el teu sentiment nacional és català, és més probable que es derivi en un vot cap a Aliança. Si el teu sentiment nacional és 50-50 o més espanyol, és més probable que es derivi en un vot cap a Vox. Però el primer punt és que et preocupi la immigració.
1: Segons l'estudi, els votants de Junts, però també d'Esquerra, agafen la papereta d'Aliança si la immigració se situa com la principal preocupació d'aquests ciutadans. La venda de televisors es dispara pel Mundial de Futbol, que comença avui. Joan Carles Calvet, president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, diu que és l'habitual en qualsevol cita esportiva global.
14: Sempre que hi ha una venda d'aquests, hi ha un pic de ventes de televisió. I si mirem estadístiques històriques, sempre es produeix aquest increment de ventes en aquests mesos, fruit de que, bueno, segurament hi ha més campanyes de publicitat, es fan més promocions, més anuncis, se'n parla molt i al final la gent, doncs, bueno, es compra tot l'avió.
1: Els experts en consum aconsellen als clients que retinguin preus recents i els comparin, sobretot per evitar els preus dinàmics, un mètode en augment en el comerç per internet. Esther Lorente és advocada experta en dret de consum.
15: En funció de la nostra IP, des d'on estem fent la compra, o en funció de les nostres costums a l'hora de comprar, hi ha uns algoritmes que adequen el preu a cada persona.
1: Malgrat l'augment, el Gremi de Comerciants assegura que el Mundial només anticipa les vendes perquè al cap de l'any la facturació acaba sent similar a la dels altres exercicis. Aquests esdeveniments, això sí, confirmen la tendència pels televisors cada cop més grans de com a mínim 55 polzades perquè els avenços tecnològics també els han fet més assequibles. I arrenca la 37a trobada empresarial al Pirineu, aquest any centrada, com no podia ser d'una altra manera, en les incerteses geopolítiques i econòmiques i en com les empreses del territori s'hi poden adaptar a la Seu d'Urgell. Joaquim Albalate.
16: Una trobada que reuneix uns 900 empresaris, la majoria de Lleida i el Pirineu, i que aquest any vol reflexionar sobre el complex context mundial per donar més seguretat a les empreses. Montse Pujol s'estrena aquest any com a presidenta de la trobada.
17: Estem en un moment on la geopolítica està complicada, on hi ha un món en transformació. De tot això dona que els empresaris, que sempre necessitem certeses per poder tirar endavant les nostres empreses, per fer els nostres plans estratègics, estiguem en un moment que no sabem, no?, una miqueta cap on anar.
16: Hi haurà una dotzena de taules rodones i debats amb noms com el president de la Generalitat, Salvador Illa, els exvicepresidents de la Comissió Europea, Josep Borrell i Margaritis Esquinas, o l'exprimer ministre italià, Matteo Renzi, a més de dirigents de multinacionals com Ipra, Naturhaus o Tendam.
17: Portem gent, pues, de l'àmbit geopolític, de l'àmbit econòmic, experts que ens donen els seus punts de vista, però també portem gent d'empreses molt més grosses que les nostres, molt més internacionalitzades, i empreses de dimensions més locals, que són més de Lleida, i així tenim diferents punts de vista per donar eines a l'empresari per a que pugui saber una mica cap a on tirar.
16: Entre les novetats hi ha l'avançament dels horaris. Els actes comencen avui al matí i es tanquen demà al migdia. També hi haurà més espais de reunions i connexió entre els assistents.
18: 3CAT Info.
1: L'actual directora artística del TNC, Carme Portachel, inaugurarà la temporada vinent de la Comèdie Française, una de les institucions teatrals més importants del món, amb un muntatge de Les Criades, de Jean Genet. La representació inaugural serà el 17 de setembre al Teatre de l'Atenée de París. Després l'obra passarà a representar-se a la Sala Richelieu, acabada de renovar. El TNC, a més, un comunicat expressant l'orgull que suposa aquesta fita per la institució. Portachel ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que és de dir que la Comèdie Française és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual és graciós.
1: El muntatge que es veurà a París tindrà un equip tècnic català i espanyol, però el repartiment estarà format íntegrament per membres de la companyia de la Comèdie Française. Doncs així arribem a 9:45 del matí. I actualitzem les dades del transport públic i també de la situació a les carreteres del nostre país. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. Sí, a aquesta hora segueix la circulació complicada a les rondes de Barcelona i a cua a la ronda litoral de Santa Coloma, Ciutat Vella, en sentit Llobregat, i de Zona Franca, Ciutat Vella, en sentit Besòs. Molta densitat també a la ronda de dalt des de Trinitat fins a Pedralbes, en sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat perquè hi ha hagut un accident. Retencions intermitents en sentit Barcelona, també a la B23 de Molins de Rei a Esplugues, a la 2 de Pallejà a Sant Joan d'Espí, a la C58 a Montcada, en aquest cas sentit Sabadell, i també a la C32 a Alella en sentit Barcelona. Recordem que aquí també hi ha hagut un accident i encara hi ha una mica de densitat. Pel que fa al transport públic, als ferrocarrils de la Generalitat, recordem que els trens de les línies R5 i R50 circulen amb retards d'uns 5 minuts per l'atropellament d'un senglar.
18: El temps.
1: Enric Agut.
21: Fins a mig matí encara pot caure algun ruixat molt puntual entre la Selva, Maresme, també el Vallès Oriental, però els núvols es van trencant. Hem tingut alguns plogims a comarques de Barcelona que han deixat, i també a la Selva, que han deixat a tot estirar valors de 2,5 litres, 3 litres en alguns indrets. Per exemple, a Montserrat, també 2 litres a Cantoni Gros, a Osona, també la mateixa comarca, a Montesquí, 1 litre, i gairebé 1 litre a Sant Pere de Ribes, o mig a Sabadell. Al migdia a la tarda més sol, alguns intervals de núvols a comarques marques entre Girona, nord de Barcelona i Pirineu Oriental, i la temperatura que avui puja algun grau més. La temperatura avui puja, i per exemple, per posar xifres, Lleida pot arribar als 31 o 32 graus, Tortosa és 31, Tarragona 27, també Barcelona o Girona al voltant dels 27-28, al Pirineu valors de 23 a moltes de les poblacions, Viella a les portes dels 20. Aquest divendres la temperatura encara pujarà més, ja cap de setmana serà ben càlid, la temperatura s'enfilarà més.
18: Catalunya al dia.
1: Els familiars d'un noi de 23 anys que va morir en fa 2 quan treballava dins l'aigua a la platja de Begur, al Baix Empordà, denuncien la paràlisi judicial del cas. S'han concentrat davant dels jutjats per reclamar que se'l citi a declarar, que citi a declarar els responsables del club nàutic. La bisbal d'Empordà, Carla Saló.
22: Al noi li van encomanar la feina de fixar unes boies a la platja de Sarriera el maig del 2024. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, destaca un informe d'inspecció de treball que deixa palès que aquest jove era mariner de terra, no tenia cap formació per bucejar i, per tant, no podia fer aquest treball.
23: El informe es demoledor, dice que Mar estaba haciendo un trabajo que no le correspondía, que tenía que hacerlo un buzo profesional con título de buceo profesional, que es un trabajo que tiene que hacer 5 profesionales al mismo tiempo, y esto no se cumplía. Es demoledor también porque no era la primera vez que ocurría. En el informe se recoge testimonios de otros compañeros de otros años.
22: La mare, Marta Cabaño, exigeix justícia.
24: No han pres declaració a cap dels supuestament responsables, no donen la cara, aquí està tot aturat, i volem respostes, i volem que s'investigui, i volem saber la veritat. Volem justícia per en Marc. El meu fill tenia 23 anys i estava sota de l'aigua i ningú el va poder ajudar. I això no és normal, treballant. Va deixar la vida per la feina, va donar la seva vida per la feina. I no és normal, no. Aquí ha d'haver-hi responsabilitat d'algú.
22: Una 50ena de persones, entre familiars i amics del noi que va morir, es van concentrar ahir dimecres davant del jutjat de la Bisbal d'Empordà, que porta el cas, per denunciar la lentitud del procés.
1: L'alcalde de Salou, el tarragonès, reclama a Cambrils que actuï per acabar amb el top mental límit dels dos municipis. L'enfrontament entre els dos ajuntaments per la lluita contra la venda il·legal torne a revifar les portes de l'estiu. Tarragona, Ricard Boigues.
25: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha aprofitat l'última junta de seguretat local per reclamar a Cambrils que faci alguna cosa per treure els venedors il·legals del passeig que limita amb la seva població.
26: Demano que Cambrils retiri de forma immediata aquest mercat del top manta que el té tolerat i que se l'endugui al centre del municipi, perquè d'aquesta manera se reduiria molt aquesta venda.
25: L'Ajuntament de Cambrils, que té activat un dispositiu especial a la zona des d'abans de Setmana Santa, no s'hi ha volgut pronunciar. Encara que Salou insisteix que no tenen problemes amb el top manta, l'últim balanç de la Guàrdia Civil recull l'operatiu que l'estiu passat van fer a la població contra les xarxes de subministrament, en què es van requisar més de 13.000 articles falsificats. Desenes de manters es van revoltar tallant el passeig Miramar.
1: Anem ara a Lleida. L'Ajuntament i la comunitat educativa de Tardareu a la Noguera fan una crida a famílies amb nens en edat escolar del país perquè hi vagin a viure i s'arrelin al poble per garantir en un futur la continuïtat de l'escola. Fa 5 anys hi havia el doble de nens que ara i la tendència a la baixa fa témer el tancament del centre per falta d'alumnes. Per Joan Álvarez.
0: A Tartareu, al municipi de les Avellanes i Santa Linya, no arriben al centenar de veïns. A l'escola hi ha hagut aquest curs 8 alumnes, però 3 marxen al setembre a l'institut. El pròxim curs hi entrarà un nen de 3 anys, per tant n'hi haurà 6. Al poble hi ha 4 habitatges recentment rehabilitats on s'hi pot entrar a viure pagant un lloguer d'entre 300 i 400 euros. L'alcaldessa Lídia Ver fa una crida a famílies amb canalla perquè vagin a viure-hi.
2: Totes famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sigui, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor a vegades, no? Perquè amb el sentit de que no, ja no tenen aquest patiment que trobarem i que no trobarem. Però tothom és benvingut.
0: La directora de l'escola, Judit Sorribes, afirma que el centre és fonamental en la vida social del poble.
3: Dóna vida al poble. Vull dir, nosaltres estem oberts al poble, quan fem festes, quan fem coses, es convida tot el poble, no només a les famílies dels alumnes, sinó que se convida tothom, tothom és benvingut. O sigui, no només ens coneixem els pares, sinó que ella és la Pepita de Cal... el que sigui, no? O ara ve la Rosa, mira, passa la Rosa a l'hora del pati.
0: Un poble, Tartareu, amb l'economia basada en l'agricultura, situat a uns 20 minuts de Balaguer, la capital de la comarca, i ha tocat d'Àger, al peu del Montsec.
18: Catalunya al dia.
1: L'antiga fàbrica Falbà de Falset al Priorat acollirà la denominació d'origen Montsant i instal·lacions del Consell Comarcal del Priorat i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat. El ple de l'Ajuntament ha donat llum verda a la sessió per convertir aquest antic complex tèxtil situat al centre del municipi en un pol de dinamització social i econòmica. Tarragona, Manel Sastre.
4: L'edifici està tancat des del 2011. L'objectiu del consistori és rehabilitar-lo per fases per concentrar equipaments turístics, serveis administratius, recerca enològica i espais vinculats al sector vitivinícola. L'immoble té més de 4.000 metres quadrats de superfície. A principi d'estiu es preveu ja culminar la primera fase amb l'obertura de l'Espai Vi Paisatge, un centre d'informació turística del Priorat que inclourà un museu immersiu sobre la comarca i l'oficina comarcal de turisme. Carles Brull és l'alcalde de Falset.
5: Estem recuperant un espai emblemàtic que torna a ser útil per Falset i per la comarca, que acollirà iniciatives vinculades al turisme, al vi, a la innovació, a la recerca, a la investigació i als serveis per a la ciutadania. També de generar oportunitats i futur a la nostra comarca, al nostre poble, al nostre municipi.
4: Es preveu que al llarg d'aquest any comencin també els treballs de la seu de la DEO Montsant. També s'hi traslladaran les oficines d'atenció a la ciutadania i espais administratius del Consell Comarcal del Priorat. Finalment s'ha cedit una altra part d'aquest espai a l'IRTA Vitec per fer-hi el nou celler de recerca enològica orientat a la digitalització i la sostenibilitat del sector vitivinícola català, amb una inversió de més de 4 milions d'euros.
1: Fira Targa arriba a la 46a edició ampliant places i carrers de la ciutat, omplint-los del 10 al 13 de setembre. Sota lema Celebrem, la programació està formada d'una seixantena d'espectacles, més de la meitat gratuïts, 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer i una important representació de companyies internacionals de països com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud o el Regne Unit s'agrupen en una programació que reivindica la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de Fira Tàrrega.
6: Celebrem, reclamem l'espai públic com a lloc de trobada i diversió, on la vida transcorre en comú i on cada presència és acollida i cada veu hi té cabuda. Aquest any.
1: Aquesta edició s'inaugurarà amb l'espectacle In Continuo de la companyia catalana Kamchatka, una reflexió sobre la immigració.
6: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
1: Les entrades per a aquesta nova edició es posaran a la venda a partir del dia 17 de juliol.

0: I a Lliure de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director Francesc Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Marta Vives.
1: El muntatge comença amb l'advertència que davant l'edat avançada dels intèrprets poden morir en qualsevol moment, però que en cas que passi, millor que sigui en un escenari que en una residència. En va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed El Khatib quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals, entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars, però també d'aquest públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.

0: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquest vespre comença Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el primer partit que disputaran a partir de les 9 del vespre les seleccions de Mèxic i Sud-àfrica. Abans, a 8:15, es farà la cerimònia inaugural. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà.
3: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa.
2: Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació per primera vegada de 48 seleccions repartides en 12 grups que disputaran els seus partits en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total es jugaran 104 partits que es tancaran amb la final que es disputarà el pròxim 19 de juliol a Nova York. L'Argentina és la selecció que defensa el títol aconseguit a Qatar el 2022. Mentrestant, la selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. El director tècnic de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, s'ha referit a la lesió de Lamine Yamal i al seu retorn.
4: I al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
2: En bàsquet, el Joventut va perdre ahir al vespre el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB a la pista del València per només un punt de diferència, 118-117, i després d'una pròrroga. Tot i la derrota, l'aler hongarès Adam Hanga destaca el gran partit fet pels badalonins.
5: Lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo lo que ha hecho el equipo. Hemos hecho un partidazo. Ganar, perder, es otra cosa. Esto pasa en el deporte. Da igual. Igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5. Hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también.
2: Ricky Rubio va tornar a ser el jugador més destacat dels badalonins amb 22 punts i 11 assistències al segon partit d'aquesta sèrie. Es jugarà novament a València demà divendres. Mentrestant, el Barça afrontarà avui el segon partit de l'altra semifinal davant el Tenerife. Els de Xavi Pascual, que dimarts van guanyar el primer partit, tornen a jugar avui al Palau Blaugrana. Tot i la còmoda victòria del primer partit, el base blaugrana Juani Marcos avisa del perill dels canaris.
6: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
2: El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Mentrestant, a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol al guanyar aquesta matinada els experts de Sant Antonio per 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més gran de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts a l'inici del tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran el primer match ball per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge. Tornant al futbol, el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el suport de la Federació Espanyola de Futbol. I el play-off d'ascens a la primera divisió, el Màlaga es va classificar ahir al vespre per la final en què s'enfrontarà l'Almeria després d'eliminar ahir les Palmes a l'empatar a un al partit de tornada a l'anada. Els andalusos havien guanyat per 0-1.
0: 3CAT Info.
2: El Sant Andreu i el Mataró van quedar ahir eliminats a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo, que es fa aquests dies a Malta. L'actual campió, el Sant Andreu, va perdre la primera semifinal a la tanda de penals davant el Ferencváros hongarès després que el partit acabés amb empat a 11. D'altra banda, el Mataró també va perdre la segona semifinal davant l'Olympiacos 12-14. I mentrestant, avui comença la final a 4 de la Champions masculina i també a Malta. L'Atlètic Barceloneta jugarà la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès a partir de les 7. L'altra la jugaran el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. I finalment, en atletisme, l'atleta nord-americà Jacob Tharp ha batut aquesta matinada el rècord del món dels 110 tanques a Eugene, als Estats Units, durant els campionats universitaris amb un temps de 12 segons, 75 centèsimes.
0: 3CAT Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora segueixen les cues a la Ronda Litoral, tot i que es comencen a esponjar. Encara hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la Zona Franca en sentit Besòs. Molta densitat també a la Ronda de Dalt des de Trinitat fins a Pedralbes en sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat perquè hi ha hagut un accident. I aturades també a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal i la C33 i la C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat.
0: El Papalló 14 ja ha marxat de Catalunya i en aquests moments vola cap a les Canàries. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acomiadat el pontífex des de l'aeroport del Prat i ha destacat que, amb la seva visita, Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món. La consellera Núria Parlon convoca per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. Tercer i últim dia de la selectivitat, els estudiants fan avui els exàmens de llengua catalana i literatura i just abans del migdia matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Els alumnes coneixeran les notes el 23 de juny. L'Iran i els Estats Units continuen intercanviant atacs per segon dia consecutiu. És l'escalada més gran des de l'inici en vigor de la treva fràgil a l'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait. Trump ha amenaçat amb més atacs si l'Iran no accepta aviat un acord de pau. Una altra nit de protestes anti-immigració instigades per l'extrema dreta a Irlanda del Nord. La policia ha utilitzat canons d'aigua per dispersar els manifestants que hi van cremar diverses cases d'immigrants. L'home que un refugiat sudanès va intentar assassinar dilluns està estable a l'hospital. Els treballadors de Nissan voten avui si validen l'acord entre els sindicats i la direcció per rebaixar el nombre d'acomiadaments en l'ERO i elevar les indemnitzacions als afectats. Revifa la polèmica entre Salou i Cambrils per fer front al fenomen del top manta. Coincidint amb l'arribada de l'estiu, l'alcalde de Salou, el tarragonès, reclama a Cambrils una actuació ferma contra la venda il·legal en aquesta zona d'entre els dos municipis. Salvador Sobral, el baríton Ludovic Teiser, la Ludwig Bank, els Pets o Rodrigo Cuevas són alguns dels noms inclosos en la programació 2026-2027 de l'Auditori de Girona.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Aquest vespre comença el Mundial de Futbol amb el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Abans es farà la cerimònia inaugural. Aquesta és la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions i un total de 104 partits. El Joventut perd davant el València la pròrroga per 118-117 en el primer partit de play-off de semifinals de la Lliga ACB. Avui es juga el segon partit de l'altra final entre el Barça i el Tenerife. El Sant Andreu i el Mataró queden eliminats a les semifinals de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo, que es disputa a Malta. Mentrestant, avui arrenca la Final Four masculina, amb la participació de l'Atlètic Barceloneta.
0: Matí amb alguns plogims al litoral i prelitoral de Barcelona i sud de Girona. Durant la resta del dia el temps serà assolellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus.
2: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, l'avió del Papalló 14 ja vola cap a les Canàries després de dos dies de visita a Catalunya. Fa només uns minuts després d'acomiadar el pontífex a peu de pista, el president Salvador Illa ha dit que Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món després de la benedicció de la Sagrada Família. Illa també ha defensat la implicació de la Generalitat a la visita del Papa, malgrat que l'estat espanyol és aconfessional.
4: L'actuació del govern de Catalunya s'atén perfectament als criteris d'un estat aconfessional, però també als criteris d'un estat aconfessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el Papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
0: I en feia aquesta valoració pel país.
4: Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
0: Doncs bé, la Sagrada Família ja té venir de la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el papa Lleó XIV va oficiar ahir la missa i la benedicció de la torre i va qualificar Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones van participar a l'acte, que es va tancar amb un espectacle d'il·luminació i drons que va dibuixar al cel la cara de l'arquitecte reusenc. Barcelona té dos des d'avui, un nou punt de llum a 172 metres d'alçada. Ens ho explica la Gemma Bonet.
5: La llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla damunt del cel de Barcelona. En la inauguració, un espectacle de llum i color ha tenyit tota la basílica fins a arribar a dalt de la torre, que projecta ara una llum blanca i brillant. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
6: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
5: El papa l'ha inaugurat després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el pontífex ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
7: No podem creer en Jesús i promover la guerra. No podem creer en Jesús i matar a l'innocent. No podem creer en Jesús i abandonar a qui sufre, a qui llora, a qui huye de la misèria.
5: A la missa a la qual hi han assistit les màximes autoritats del país, també Pedro Sánchez, que és la primera vegada que assisteix a una missa com a president del govern espanyol, el cardenal Omella ha fet aquest agraïment al pontífex.
8: Que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
0: Hi va haver polèmica al final de l'acte de la Sagrada Família. Cantaires de diverses corals que van participar a la missa denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar en l'espectacle final. Els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho explica bé una cantaire a 3cat.info.
9: Han començat ja a córrer la veu, a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia afegida, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
0: La institució de la Sagrada Família ha contestat que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial i han assenyalat que la Basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses.
2: 3cat Info.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona. El crim d'ahir matí sorprèn perquè va ser al cèntric carrer Balmes i a tocar, més a més, d'una comissaria de la policia espanyola. L'agressor, a cara descoberta, va disparar la víctima a boca de canó i va fugir. El crim va ser enregistrat per les càmeres de seguretat de l'exterior de la comissaria. L'autor del crim va fugir cap al barri de Gràcia i va deixar abandonada l'arma del crim en una parada d'autobús. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera Parlon ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
0: La d'ahir és la sisena víctima mortal per un tiroteig a Catalunya aquest any, la segona en només 4 dies. I avui és el tercer i últim dia de la selectivitat. Més de 45.000 estudiants acaben avui les proves d'accés a la universitat, unes proves que aquest curs mantenen el format de l'any passat i en què finalment no hi ha hagut incidències en la mobilitat, malgrat la visita del papa i la vaga de docents. A la Facultat de Biologia de la UB hi tenim a la Sara Canyete.
11: Tot a punt per arrencar aquest últim dia de les proves de selectivitat. Els alumnes ho fan amb l'examen de Llengua i Literatura Catalana. És l'última matèria comuna de la que s'examinen tots els alumnes per igual. Hem parlat amb la Laia, l'Aina i la Jana, que venen de l'Institut Frederic Mistral, abans d'entrar a l'examen, i reconeixen que aquesta no és la prova que més els preocupa.
12: Català no he estudiat gaire perquè també tenim química i llavors he prioritzat química, però català normalment trec un 7, 6, jo amb això ja em conformo.
13: Una mica, però menys que les altres assignatures, perquè és més fàcil normalment.
14: Jo també li he dedicat menys temps a català perquè en comparació amb química s'ha d'estudiar menys, és més fàcil també.
11: Després de l'examen de Llengua i Literatura Catalana, els exàmens continuen amb dos blocs més de proves de matèries d'especialitat, algunes de les més temudes entre els estudiants, com les matemàtiques aplicades a les ciències socials o els exàmens de química. En tot cas, les proves de selectivitat acaben avui i els alumnes coneixeran els resultats el 23 de juny.
0: I una informació que ens acaba d'arribar i és que almenys dues persones han mort i 24 més han quedat ferides en un incendi en un bloc de pisos de Magaluf, a Mallorca. El foc s'ha declarat a la zona d'oci de Punta Ballena. Els ferits han estat evacuats a diversos centres hospitalaris, com l'Hospital Son Espases i Son Llàtzer. 8 dels ferits són bombers, segons han informat els serveis d'emergència.
2: 3CAT Info.
0: 9 i 11 minuts, l'Iran i els Estats Units continuen intercanviant atacs per segon dia consecutiu i posen en risc la fràgil treva tècnicament en vigor des de l'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre temporalment. Les autoritats de Bahrain asseguren que una nena d'11 anys ha quedat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. L'Iran ha avisat que dispararà contra qualsevol vaixell que intenti passar per l'estret d'Hormuz. Washington nega que aquest enclavament estratègic pel comerç mundial de gas i petroli estigui completament tancat. I Trump ha amenaçat amb més atacs contra l'Iran si el règim no accepta aviat un acord de pau. Washington, Oriol Serra.
15: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
16: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit van treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
17: Late at night with no lights.
15: Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes.
0: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès, segons els experts. Després d'un temps a l'expectativa, l'organisme ja no esperarà més a reaccionar davant l'increment de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà. Els preus s'han encarit a un ritme del 3% o més als últims mesos a la zona euro, lluny del 2% que té com a objectiu el BCE, i per això està previst que incrementi els tipus en 25 punts bàsics, per tant del 2 al 2,25%. Serà la primera vegada en gairebé 3 anys després de les que va fer arran de la guerra d'Ucraïna. Elisabet Ruiz Dotres és professora de Finances de la UOC.
18: L'inflació no s'està controlant en els nivells que el Banc Central li agradaria, i de fet ja en l'última reunió, malgrat hi va haver-hi un acord entre tothom de que els tipus d'interès es mantindrien, sí que es va discutir molt i ja es va apuntar de, si continuem així, doncs s'ha de pujar els tipus d'interès, perquè si no la inflació al final es descontrolarà.
0: El dilema és que l'augment de tipus pot comportar un alentiment del consum i, per tant, de l'economia, i a Europa ja hi ha països on el creixement és moderat. De fet, el conjunt de la zona euro va entrar en terreny negatiu al primer trimestre. La decisió d'avui del BCE tindrà un impacte en les hipoteques. L'Euribor, de fet, ja fa temps que dona per descomptat l'augment i en els últims mesos ha anat repuntant i encarint les quotes. Segona nit del darulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones. La ministra britànica per a Irlanda del Nord, Hilary Benn, acusa els internautes d'incitar la violència, uns disturbis amb motivació racista, segons ha admès. La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta. Ahir la justícia va decretar presó provisional pel refugiat sudanès que dilluns va intentar assassinar un home amb un ganivet. La víctima està estable a l'hospital Londres. Quim Olivares.
19: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
20: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
19: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència.
0: Un quart de 10 del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Està sent un matí amb circulació molt complicada a l'entorn més proper a Barcelona. A aquesta hora segueixen les cues a la Ronda Litoral, tot i que es comencen a esponjar. Encara hi ha densitat de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, en sentit Besòs. Molta densitat també a la Ronda de Dalt, des de Trinitat fins a Pedralbes, en sentit Llobregat, per un accident s'ha hagut de tallar un carril que ara ja s'ha reobert. Hi ha aturades també a la B23, a Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal, i a la C33 i a la C58 a Montcada cap al nus de la Trinitat. Un apunt sobre transport públic, perquè ja s'ha normalitzat la circulació a les línies R5 i R50 dels ferrocarrils de la Generalitat. Recordem que patien demores d'uns 5 minuts per l'atropellament d'un senglar.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
21: Durant les últimes hores hem tingut algun ruixat cap a comarques de Barcelona, el Maresme, el Vallès, també el Baix Llobregat, alguna gota també al Barcelonès, a Osona. Són núvols que s'han format i que han descarregat fins a 3 litres gairebé a Montserrat, 2 litres a Can Toni Gros, a Osona, també a Montesquieu, a Osona, 1 litre, a dècimes a Sant Pere de Ribes, també a Sabadell, a Castellbisbal o a Vilanova i la Geltrú. Bé, tot això ha d'anar marxant i el dia quedarà tranquil. A la tarda, amb alguns intervals de núvols que es formaran també el Pirineu i el Prepirineu, però en principi el temps ha d'aguantar. Si cau algun ruixat, doncs seria molt, molt, molt puntual, però bé, en principi no se n'esperen. I la temperatura avui més alta, avui es recupera, les màximes poden arribar on s'enfili més als 31-32. A la costa, valors al voltant dels 26-27 o 28, amb sensació d'humitat, deixar fogó. Bufaran marinades, però quedarà tramuntana residual al nord de l'Empordà. I els propers dies la temperatura puja, demà s'enfila i pujarà una mica més, i més encara dissabte i diumenge. Diumenge, alguna màxima podria arribar als 38 a les zones més escalfades del país, cap a Ponent.
22: Maria, els tens?
23: Oh, fa un any que els preparo!
22: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
23: Va, que els hi tiro! Bufa, en Toni, que s'apaga!
22: O sigui, ja bufo!
23: Bufa! Bufa!
24: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Angie Ange!
27: Ho veus?
26: Okay.
27: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
25: Molt.
27: Tan nostre com dir... Posarem llum?
25: A la foscor.
27: O com dir... Aventureres, aventurers...
25: Ens hi apuntem o què?
27: Què dius?
25: Saps que és molt nostre, també?
28: Sou molt bona gent!
29: Xxt, silenci!
25: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
27: O el Catalunya Ràdio.
30: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
27: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
25: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
27: Molt nostre.
2: 3CAT Info.
0: Un quart de 10 i 3 minuts, els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es preveien, vaja, al principi. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per han treballat sense topall de mensualitats, i en el cas dels més grans de 54 anys hi haurà un plat de rendes amb millors condicions, segons ha explicat aquesta emissora Juan Carlos Yepes, d'UGT.
31: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: L'acord es va aconseguir a última hora del dia, després de consultes, en una reunió maratoniana que va durar gairebé unes 20 hores. Vaga l'empresa de fabricació de màquines de cafè Quality Espresso en contra de l'ERO que afecta 80 persones. L'aturada de 12 hores ha començat a les 6 del matí i coincideix amb una reunió del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació. Mentre dure la reunió, els treballadors es concentraran a les portes dels serveis territorials de treball de Barcelona per fer pressió. La companyia italiana alega pèrdues, però el comitè d'empresa assegura que l'empresa és viable i l'acusa de voler fer una reducció dràstica dels llocs de treball per traslladar la producció a Itàlia. La planta de Quality Espresso fa 75 anys que és a Barcelona.
2: 3Cat Info.
0: L'alcalde de Salou, el tarragonès, reclama a Cambrils que actuï per acabar amb el Tom Manta al límit dels dos municipis. L'enfrontament entre els dos ajuntaments per la lluita contra la venda il·legal torna a revifar a les portes de l'estiu. Tarragona, Ricard Boigues.
3: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha aprofitat l'última junta de seguretat local per reclamar a Cambrils que faci alguna cosa per treure els venedors il·legals del passeig que limita amb la seva població.
4: Demano que Cambrils retiri de forma immediata aquest mercat del Tom Manta que el té tolerat i que se l'endugui al centre del municipi, perquè d'aquesta manera se reduiria molt aquesta venda.
3: L'Ajuntament de Cambrils, que té activat un dispositiu especial a la zona des d'abans de Setmana Santa, no s'hi ha volgut pronunciar. Encara que Salou insisteix que no tenen problemes amb el Tom Manta, l'últim balanç de la Guàrdia Civil recull l'operatiu que l'estiu passat van fer a la població contra les xarxes de subministrament en què es van requisar més de 13.000 articles falsificats. Desenes de manters es van revoltar tallant el passeig Miramar.
0: Arrenca la 37a trobada empresarial al Pirineu, aquest any centrada en les incerteses geopolítiques i econòmiques i en com les empreses del territori s'hi poden adaptar la seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
5: Una trobada que reuneix uns 900 empresaris, la majoria de Lleida i el Pirineu, i que aquest any vol reflexionar sobre el complex context mundial per donar més seguretat a les empreses. Montse Pujol s'estrena aquest any com a presidenta de la trobada.
6: Estem en un moment on la geopolítica està complicada, on hi ha un món en transformació. De tot això dona que els empresaris, que sempre necessitem certeses per poder tirar endavant les nostres empreses, per fer els nostres plans estratègics, estiguem en un moment que no sabem, no, una miqueta cap a on anar.
5: Hi haurà una dotzena de taules rodones i debats amb noms com el president de la Generalitat, Salvador Illa, els exvicepresidents de la Comissió Europea, Josep Borrell i Margaritis Esquinas, o l'exprimer ministre italià, Matteo Renzi, a més de dirigents de multinacionals com Ipra, Naturhaus o Tendam.
6: Portem gent pues, de l'àmbit geopolític, de l'àmbit econòmic, experts que ens donen els seus punts de vista, però també portem gent d'empresa, empreses molt més grosses que les nostres, molt més internacionalitzades, i empreses de dimensions més locals, que són més de Lleida, i així tenim diferents punts de vista per donar eines a l'empresari per a que pugui saber una mica cap a on tirar.
5: Entre les novetats hi ha l'avançament dels horaris. Els actes comencen avui al matí i es tanquen demà al migdia. També hi haurà més espais de reunions i connexió entre els assistents.
0: La nova temporada de l'Auditori de Girona proposa una variada programació en noms com el baríton Ludovic Tesier, Remei de Calafresca, la Ludwig Bank o Salvador Sobral. Girona, Maria Rovira.
7: Amb el lema On viu la música, l'Auditori de Girona programa una cinquantena de propostes artístiques de setembre a juliol, que combinen grans noms i la descoberta, l'avantguarda i la tradició. La música clàssica estarà representada en noms com la soprano Serena Sáez o Sondra Radvanovsky, la formació de cambra Quartet Casals o l'Orquestra Sinfònica de Barcelona. En l'àmbit de músiques modernes destaquen noms com Rodrigo Cuevas, Yeray Cortés o el duet entre la cantant portuguesa Lina i el pianista Marco Mezquida. Tampoc hi faltarà l'escena musical catalana amb Marc Pujol, els Catarres o Alosa, entre altres, i propostes familiars com la del Pot Petit.

0: Al Lliure de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director Francesc Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Ens ho explica la Marta Vives.
1: El muntatge comença amb l'advertència que davant l'edat avançada dels intèrprets poden morir en qualsevol moment, però que en cas que passi, millor que sigui en un escenari que en una residència. En va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed El Khatib quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals, entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars, però també d'aquest públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.
0: Esports. Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquest vespre comença a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el primer partit que disputarà a partir de les 9 del vespre les seleccions de Mèxic i Sud-àfrica. Abans, a 7:45, es farà la cerimònia inaugural. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà.
3: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
2: Aquesta matinada que ve jugarà el segon partit d'aquest Mundial entre Corea del Sud i la República Txeca. Aquesta Copa del Món serà la més llarga de la història, amb la participació per primera vegada de 48 seleccions repartides en 12 grups que disputaran els seus partits en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total es jugaran 104 partits que es tancaran amb la final que es disputarà el pròxim 19 de juliol a Nova York. L'Argentina és la selecció que defensa el títol aconseguit a Qatar el 2022. La selecció espanyola, per la seva banda, debutarà dilluns que ve a les 6 de la tarda.

0: hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también.
1: El segon partit d'aquesta sèrie jugarà novament a València demà divendres. Mentrestant, el Barça afrontarà avui el segon partit de l'altra semifinal davant el Tenerife. Els de Xavi Pascual, que dimarts van guanyar el primer partit, tornen a jugar avui al Palau Blaugrana. Tot i la còmoda victòria del primer partit, el Barça Blaugrana, Juan i Marcos, avisa del perill dels canaris.
2: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
1: El Barça a Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només una victòria d'aconseguir el títol al guanyar aquesta matinada els Spurs de San Antonio per 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més gran de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts a l'inici del tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran el primer match ball per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge. Tornant al futbol, el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. I el play-off d'ascens de la primera divisió, el Màlaga, es va classificar ahir al vespre per la final en què s'enfrontarà l'Almeria, després d'eliminar ahir les Palmes a l'empatar a 1 al partit de tornada. A l'anada, els andalusos havien guanyat per 0-1.
3: 3CAT Info.
1: El Sant Andreu i el Mataró van quedar ahir eliminats a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo que es fa aquests dies a Malta. L'actual campió, el Sant Andreu, va perdre la primera semifinal a la tanda de penals davant el Ferencváros després que el partit acabés amb empat a 11. Sentim Helena Ruiz, jugadora del Sant Andreu.
4: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant el partit, però al final doncs ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
1: D'altra banda, el Mataró també va perdre la segona semifinal davant l'Olympiacos per 12-14. En parla la jugadora mataronina Clara Cambrai.
5: Jo crec que han estat superiors, només queda felicitar-les i aprendre d'aquest partit. No ha estat malament en atac, al final hem fet 12 gols, sempre diem que fent 10-12 gols podem guanyar els partits si defensem bé, però n'han fet 14, i això és el que... En una semifinal, 14 gols no et poden donar una victòria. Per tant, ara estem tristes i acceptem aquesta derrota, hem de mirar què ha passat.
1: I mentrestant, avui a la final a 4, comença la final a 4 de la Champions masculina. També a Malta, l'Atlètic Barceloneta jugarà la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès a partir de les 7 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. En handbol, el Barça viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça haurà d'esperar dissabte per saber quin rival es trobarà a la final, després que ahir el Palma guanyés per 6-4 el Pozo de Múrcia i empatés la semifinal a una victòria. I l'atleta nord-americà Jacob Therp ha batut aquesta matinada el rècord del món dels 110 tanques Eugene als Estats Units durant els campionats universitaris amb un temps de 12 segons i 75 centèsimes.
6: Dos quarts de 10 del matí, el Papa Lleó XIV ja vola cap a les Canàries després de tancar la visita a Catalunya amb l'acte central, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Reunió d'urgència aquesta tarda al Departament d'Interior amb la cúpula dels Mossos per mirar de reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia encara continua buscant l'autor del crim i l'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units de les darreres hores posa en perill la ja fràgil treva firmada al mes d'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait. Trump ha amenaçat amb més atacs si l'Iran no accepta aviat un acord de pau. Ho hem conegut fa poca estona, busquen un noi de 16 anys desaparegut des d'ahir al vespre quan voltava amb una moto d'aigua pel golf de Roses a l'Alt Empordà. A més dels equips de salvament marítim i guàrdia civil, aquest matí s'hi han afegit els bombers i els Mossos amb un helicòpter. Des d'ara i fins a les 10 també parlarem de com el Mundial de Futbol ha disparat les vendes de televisors, un fenomen que es repeteix davant les principals cites esportives, i recordarem

0: amb el concert que els Rolling Stones van fer avui fa 50 anys a la Monumental. Un concert en plena transició que va anar més enllà del component purament musical. En esports aquest vespre, Eudald, comença el Mundial de Futbol amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica.
1: Aquesta Copa del Món és la més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions i un total de 104 partits. I se celebra en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà.
0: Matí amb alguns plogims al litoral i prelitoral de Barcelona i sud de Girona. Durant la resta del dia el temps serà solellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus. Dos quarts de 10 i 2 minuts, com us dèiem, l'avió del Papa Lleó XIV ja vola a aquesta hora cap a les Canàries després de 2 dies de visita a Catalunya. Fa poca estona, després d'acomiadar el pontífex a peu de pista, el president Salvador Illa deia que Catalunya s'ha tornat a fer un lloc al món després de la benedicció de la Sagrada Família. Illa també ha defensat la implicació de la Generalitat en la visita del Papa, malgrat que l'estat espanyol és aconfessional. Aeroport del Prat, David Àngela.
2: Just després de la sortida del Papa, el president de la Generalitat Salvador Illa ha defensat la participació de l'administració en aquesta visita que, segons ell, compleix els criteris d'un estat aconfessional.
3: L'actuació del govern de Catalunya s'atén perfectament als criteris d'un estat aconfessional, però també als criteris d'un estat aconfessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el Papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
2: Per Salvador Illa, la visita del pontífex ha donat visibilitat a Catalunya a nivell mundial. Ahir, segons el president, des de Catalunya, des de Barcelona, des de la Sagrada Família, es va il·luminar el món.
3: Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
2: Sobre la presència del català durant la visita del Papa i sobre la polèmica sobre els 600 cantaires que portaven estelades, el president Illa defensa que el Papa ha mostrat la seva sensibilitat amb la realitat catalana i que ahir es va respectar el programa establert.
0: L'últim acte del Papa va ser la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Lleó XIV va qualificar Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Ha estat, com dèiem, el principal acte de la visita del Lleó XIV a Catalunya, en què hi van participar unes 8.000 persones, una inauguració que es va tancar amb un muntatge espectacular que va culminar quan desenes de drons de colors van formar la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la seva obra i es va formar la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El Papa Lleó XIV va venir a la torre més alta del temple amb aquestes paraules.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
0: El Papa va inaugurar la torre de 172 metres d'alçada després d'una missa solemne en memòria d'Antoni Gaudí, al mateix dia en què feia 100 anys que va morir l'arquitecte. A l'homilia, el Papa va insistir en el seu missatge pacifista i de rebuig a la hipocresia.
5: No podem creer en Jesús i promover la guerra. No podem creer en Jesús i matar a l'innocent. No podem creer en Jesús i abandonar a qui sufre, a qui llora, a qui huye de la misèria.
0: La cerimònia la van seguir les màximes autoritats del país i de l'Estat a l'exterior, i a través de pantalles gegants milers de persones van gaudir també d'aquest moment històric.
6: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
7: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, sí, sí, tanto.
8: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Estem molt pendents de l'ampli dispositiu de recerca aquest matí al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, per trobar un noi de 16 anys que ahir a la tarda va llogar una moto d'aigua amb uns amics i va desaparèixer. L'han estat buscant tota la nit i no se'n sap res. Girona, Fèlix Martín.
10: Van ser els mateixos amics i des de l'empresa de lloguer de les motos d'aigua que van alertar el 112 perquè quan van tornar a port no havia arribat. L'operatiu de recerca es va iniciar entre les 8 i les 9 del vespre, amb un ampli desplegament de salvament marítim, la Guàrdia Civil i Mossos. No l'han trobat i des de primera hora d'aquest matí s'hi ha afegit també un helicòpter dels Mossos i els bombers que rastregen la costa. El noi desaparegut té 16 anys i amb 3 amics més van llogar un passeig amb motos d'aigua amb monitor. Van sortir de Cala Canyelles, a la zona de l'Almadrava de Roses, però el jove va indicar que tenia algun problema amb el vehicle i va dir que tornava al port. Quan els seus companys hi van anar, van constatar que no havia arribat i es va activar l'alerta.
0: Estarem molt pendents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta mateixa tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona. El crim d'ahir al matí sorprèn perquè va ser al centre carrer Balmes i ha tocat una comissaria de la policia espanyola. L'agressor a cara descoberta va disparar la víctima a boca de que no hi va fugir. El crim va ser enregistrat per les càmeres de seguretat de l'exterior de la comissaria. L'autor del crim va fugir cap al barri de Gràcia i va deixar abandonada l'arma del crim en una parada d'autobús sota de la Marquesina. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera Parlon ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
0: La d'ahir és la sisena víctima mortal per un tiroteig a Catalunya aquest any, la segona en només 4 dies. La mare del nadó presumptament maltractat a Barcelona i ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen. Això ho han dit davant del jutge dues amigues seves que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, mai va parlar dels maltractaments. Les amigues han revelat així el contingut dels missatges que els va enviar una setmana abans que el nen, de només un mes de vida, fos ingressat a l'hospital amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual. El pare continua en presó provisional, la mare està en llibertat però amb mesures cautelars i el nadó està ara com ara sota tutela de la Generalitat i vivint amb una família d'acollida.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Iran i els Estats Units continuen intercanviant atacs per segon dia consecutiu i posen en risc la fràgil treva tècnicament en vigor des de l'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre temporalment. Les autoritats de Bahrain asseguren que una nena d'11 anys ha quedat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. L'Iran ha avisat que dispararà contra qualsevol vaixell que intenti passar per l'estret d'Hormuz. Washington nega que aquest enclavament estratègic pel comerç mundial de gas i petroli estigui completament tancat i Teheran amenaçat amb més atacs contra l'Iran si el règim no accepta aviat un acord de pau. Washington, Oriol Serra.
12: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del el Golf Pèrsic.
13: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
12: Late at night with no lights. Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes.
0: Doncs bé, la inflació es dispara als Estats Units arran d'aquesta guerra i suma un nou mal de cap per Trump. Al maig els preus han pujat un 4,2%, 4 dècimes més que a l'abril. És la dada més elevada en 3 anys. Un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i els problemes de navegació a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units és víctima d'un efecte boomerang per culpa de la guerra que ell mateix va iniciar. Trump volia una rebaixa dels tipus d'interès per estimular l'economia i ha pressionat reiteradament la Reserva Federal perquè l'aprovés. Fins i tot va promoure la candidatura del nou president de la Fed, Kevin Warsh, amb aquesta idea. La propera reunió de la FED és dimecres que ve, però amb la inflació disparada es fa difícil que s'aprovi una rebaixa que aniria en contra de la lògica de la política monetària. Bill Gates testifica davant del Congrés dels Estats Units que relacionar-se amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein va ser un error i nega haver abusat mai de ningú. Gates sosté que mai va tenir cap indici que Epstein participés en conductes criminals i abans de començar la seva compareixença a porta tancada va dir que esperava que el seu testimoni ajudés les víctimes d'aquest financer multimilionari.
14: Em complau haver vingut voluntàriament a testificar i ajudar en la feina del comitè. Espero que el meu un testimoni ajudi el comitè a trobar justícia per les víctimes.
0: Els documents publicats per l'administració nord-americana indiquen que Gates i Epstein es van reunir repetidament després de la condemna del financial 2008 i inclouen fotos de Gates amb dones convidades a les festes del condemnat. Epstein va ser el cervell d'una de les xarxes de tràfic sexual de menors més grans i notòries del món. Va utilitzar la seva immensa fortuna i influència per captar i abusar de desenes de noies menors d'edat.
9: 3CAT Info.
0: La venda de televisors es dispara pel Mundial de Futbol que comença avui. Joan Carles Calvet, president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, diu que és habitual en qualsevol cita esportiva global.
15: Sempre que hi ha una venda d'aquests, hi ha un pic de ventes de televisió. I si mirem estadístiques històriques, sempre es produeix aquest increment de ventes en aquests mesos, fruit de que, bueno, segurament hi ha més campanyes de publicitat, es fan més promocions, més anuncis, se'n parla molt i al final la gent, doncs, bueno, es compra tot l'avió.
0: Els experts en consum aconsellen als clients que retinguin preus recents i els comparin, sobretot per evitar els preus dinàmics, un mètode en augment en el comerç per internet. Esther Lorente és advocat experta en dret de consum.
16: En funció de la nostra IP, des d'on estem fent la compra, o en funció de les nostres costums a l'hora de comprar, hi ha uns algoritmes que adequen el preu a cada persona.
0: Malgrat l'augment, el Gremi de Comerciants assegura que el Mundial només anticipa les vendes perquè al cap de l'any la facturació acaba sent similar a la dels altres exercicis. I avui es compleixen 50 anys des que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en un moment molt tens, en plena transició. El periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregues recullen el llibre Black and Cat, la història d'una actuació convulsa amb Mar Ruiz.
17: Els Rolling Stones actuaven per primer cop a Barcelona, contractats per Guy Mercader al mateix lloc on 10 anys abans ho havien fet els Beatles. Però les circumstàncies havien canviat molt. L'11 de juny de 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
18: Hi ha un pols entre un antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la societat que estava recuperant la llibertat. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol de que les coses havien de canviar i era una fita històrica important.
17: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregues retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregues en les quals van veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental. Novell explica que la policia va reprimir els fans que intentaven seguir el concert des de fora o que s'intentaven colar.
18: Hi havia tot d'agents de policia envoltant la plaça de toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues i tot algunes van entrar els agents dins de la Monumental, van colpejar a gent que estava dins, gent que estava fora, i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
17: El moment també és tens per als Rolling Stones, que intentaven decidir cap on anaven.
18: El guitarrista els ha plegat, el mixer ho va plegar, proven diferents guitarristes, finalment els queden amb Ron Wood. Però és un moment d'incertesa musical, també.
17: El llibre és ple de crítiques de l'època. La premsa especialitzada del Regne Unit va enfonsar el disc que presentaven, Black and Blue, i també la gira. La revista britànica Enemy el descrivia com una decepció de proporcions gegantines. El repertori estava molt bé, incloia èxits com Honky Tonk Women, Hey Negrita, Angie, You Can't Always Get What You Want, It's Only Rock and Roll and I Like It, Ram Sugar o Jumping Jack Flash, entre d'altres. Però no va agradar la proposta d'uns Rolling Stones que miraven de reinventar-se i de trobar el seu lloc en un món musical en què grans bandes de rock com Led Zeppelin vivien el seu declivi mentre naixia el punk amb grups com The Clash, Sex Pistols o Ramones.
18: El rock, com s'entenia aleshores, estava en un cert descrèdit. No era la música que ajudava a canviar les coses, sinó que no era més que un espectacle d'oci.
17: I a Catalunya també va arribar aquesta decepció. Això suma't al fet que Guy Mercader va haver de canviar la ubicació del concert i a pujar el preu de les entrades a 900 pessetes, molt car per l'època, va generar molt de rebuig a la premsa generalista.
0: 3:15 del matí, fem un cop d'ull al trànsit i a la previsió del temps. Per tant, actualitzem dades. Equip Diari, Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. Aquesta hora comença a millorar la circulació a l'entorn de Barcelona. Tot i això, encara hi ha densitat amb aturades a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la zona franca direcció Besòs i a la ronda de dalt des de Trinitat a Horta en sentit Llobregat. Hi ha aturades també a la B23 Esplugues d'entrada cap a la Diagonal, a la C16 d'entrada a la ronda de dalt i a la C33 i la C58 a Montcada cap al nus de la Trinitat. Cat. Transport públic, a Rodalies hi ha demores destacades a la línia R11, el tren de Barcelona-Sants que havia d'arribar a Portbou a les 10:42, circula amb 30 minuts de retard, i el de Sant Vicenç de Calders que havia d'arribar a Lleida a les 10:25, ho fa amb 40 minuts de demora.
0: El temps. Enric Agut.
20: Fins a mig matí encara pot caure algun ruixat molt puntual entre la Selva, Maresme, també el Vallès Oriental, però els núvols es van trencant. Hem tingut alguns plogims a comarques de Barcelona que han deixat, i també a la Selva, que han deixat a tot estirar valors de 2,5 litres, 3 litres en alguns indrets. Per exemple, a Montserrat, també 2 litres a Cantoni Gros, a Osona, també la mateixa comarca, a Montesquí, 1 litre, i gairebé 1 litre a Sant Pere de Ribes, o mig a Sabadell. Al migdia i a la tarda, més sol, alguns intervals de núvols a comarques entre Girona, nord de Barcelona i Pirineu Oriental, i la temperatura que avui puja algun grau més, la temperatura avui puja, i per exemple, per pujar xifres, Lleida pot arribar als 31 o 32 graus, Tortosa als 31, Tarragona 27, també Barcelona o Girona al voltant dels 27-28, al Pirineu valors de 23 a moltes de les poblacions, Viella a les portes dels 20. Aquest divendres la temperatura encara pujarà més, ja cap de setmana serà ben càlid, la temperatura s'enfilarà més.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. A Lleida, l'entitat solidària Superant Fronteres engega un nou projecte sanitari a Gàmbia, on han començat els treballs per construir un centre d'assistència primària i maternitat a la localitat d'Omorto, a Toca del Senegal. Per recollir fons, aquest vespre han organitzat un sopar solidari amb la participació de 8 reputats cuiners locals. Lleida, està a la Busoms.
21: Fa 2 anys ja van portar al país africà un carregament de material i també ambulàncies que aquí havien esgotat la vida útil, tot plegat destinat a 5 hospitals de zones aïllades i amb l'objectiu principal de millorar la salut materno-infantil de la població. Ara l'ONG, impulsada per Mossos i professionals d'emergència, es vol anar més enllà, amb la construcció d'un nou equipament que donarà servei a una àrea de 55.000 persones, amb la previsió que estigui acabat a finals de l'any que ve. Ens ho ha explicat David Mora, portaveu de Superant Fronteres.
22: I per què allà? Doncs primer perquè no hi ha cap mena d'infraestructura i perquè en aquella part del món, les zones rurals, doncs pateixen uns índexs de mortalitat materna i infantil terribles.
21: També vol ser un centre per a la prevenció de la mutilació genital femenina. El pressupost és d'uns 70.000 euros i el promouen amb altres ONGs i entitats locals. Neix com a centre d'assistència primària, però amb la vista posada a convertir-se en un hospital que formi part de la xarxa pública del país a través d'un acord que ja han signat amb el govern gambià i també amb espai per a la cooperació.
22: Una casa per acollir voluntaris que puguin anar a fer els seus voluntariats, les seves col·laboracions puntuals. Allà estem parlant dels metges, infermeres, de qualsevol especialitat.
21: De moment s'ha construït el pou d'aigua que ha de vestir el centre i s'està acabant de tancar el recinte. Avui el sopar solidari es farà a la pista de la Panera de Lleida, on es podran degustar les creacions de 8 cuiners de Ponent que s'han sumat a la iniciativa.
0: L'antiga fàbrica Falba de Falset al Priorat acollirà la denominació d'origen Montsant i instal·lacions del Consell Comarcal del Priorat i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat. El ple de l'Ajuntament ha donat llum verd a la sessió per convertir aquest antic complex tèxtil, situat al centre del municipi, en un pol de dinamització social i econòmica a Tarragona, Manel Sastre.
23: L'edifici està tancat des del 2011. L'objectiu del consistori és rehabilitar-lo per fases per concentrar equipaments turístics, serveis administratius, recerca enològica i espais vinculats al sector vitivinícola. L'immoble té més de 4.000 metres quadrats de superfície. A principi d'estiu es preveu ja culminar la primera fase amb l'obertura de l'espai Vi Paisatge, un centre d'informació turística del Priorat que inclourà un museu immersiu sobre la comarca i l'Oficina Comarcal de Turisme. Carles Brull és alcalde de Falset.
24: Estem recuperant un espai emblemàtic que torna a ser útil per Falset i per la comarca, que acollirà iniciatives vinculades al turisme, al vi, a la innovació, a la recerca, a la investigació i als serveis per a la ciutadania. També de generar oportunitats i futur a la nostra comarca, al nostre poble, al nostre municipi.
23: Es preveu que al llarg d'aquest any comencin també els treballs de la seu de l'ADEO Montsant. També s'hi traslladaran les oficines d'atenció a la ciutadania i espais administratius del Consell Comarcal del Priorat. Finalment s'ha cedit una altra part d'aquest espai a l'IRTA Vitec per fer-hi el nou celler de recerca recerca enològica orientat a la digitalització i la sostenibilitat del sector vitivinícola català amb una inversió de més de 4 milions d'euros.
0: La campanya Compra i descobreix Catalunya arriba aquest juny a la 16a edició per promocionar el comerç de proximitat i donar a conèixer el territori. Enguany hi participen 22 municipis de les 4 demarcacions catalanes, entre els quals el de Pont de Suert, que ha acollit la presentació oficial. La iniciativa vol reforçar el paper del petit comerç, especialment en zones de muntanya com el Pirineu, on aquests establiments són clau per mantenir vius els pobles. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
1: La campanya estrena aquest any el lema Compra a prop, arriba lluny. Explica com funciona Mònica Rocabado, coordinadora de la iniciativa.
2: Durant tot el mes de juny, totes les persones que van a comprar les botigues adherides dels 22 municipis que som organitzadors, per cada compra se li dona una butlleta per entrar en un sorteig. I què guanyen? Pues es guanyen experiències d'un o dos dies en cadascun d'aquests 22 municipis.
1: Els premis inclouen escapades, visites culturals, activitats de natura i propostes gastronòmiques repartides pels diferents municipis participants. Juan Antonio Serrano, del Patronat de Turisme de Lleida, destaca que la iniciativa no només ajuda els establiments locals, sinó que també promou el descobriment d'altres territoris i fomenta la cohesió entre municipis.
3: Que es facin coses al Pirineu sempre són molt importants i molt benvingudes. I el bo que té aquesta xarxa és que municipis d'altres zones, de Girona, de Tarragona, de Barcelona, vinguin també i coneguin la nostra realitat, perquè al final Catalunya som tots i Catalunya és molt variada.
1: La campanya es mantindrà activa fins al 30 de juny.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
5: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Fira Tàrrega arriba a la 46a edició omplint places i carrers de la ciutat del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació està formada d'una 60ena d'espectacles, més de la meitat d'ells gratuïts. 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer i una important representació de companyies internacionals de països com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud o el Regne Unit s'agrupen en una programació que reivindica la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de Fira Tàrrega.
25: Celebrem, reclamem l'espai públic com a lloc de trobada i diversió, on la vida transcorre en comú i on cada presència és acollida i cada veu hi té cabuda. Aquest any.
0: Les entrades per aquesta nova edició es posaran a la venda a partir del dia 17 de juliol. I l'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comèdie Française, una de les institucions teatrals més importants del món, amb un muntatge de Les Criades de Jean Genet. La representació inaugural serà el 17 de setembre al Teatre de l'Ateneu de París. Després, l'obra passarà a representar-se a la Sala Richelieu, acabada de renovar. El TNC, a més, un comunicat expressant l'orgull que suposa aquesta fita per la institució. Portacelli ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
26: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que haig de dir que la Comèdie Française és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual és graciós.
0: El muntatge que es veurà a París tindrà un equip tècnic català i espanyol, però el repartiment estarà format íntegrament per membres de la companyia de la Comèdie Française. I encara afegirem que Valentín Roma serà el nou director del MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. És doctor en filosofia i llicenciat en Història de l'Art i fins ara dirigia la Via Reina Centre de la Imatge. Roma torna així al MACBA, d'on va ser expulsat el 2015, quan era el cap de col·leccions arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat. Audal Serra, bon dia.
27: Bon dia i bona hora. Aquest vespre comença a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol, amb el primer partit que disputaran a partir de les 9 del vespre les seleccions de Mèxic i Sud-àfrica. Abans, a 8:15, es farà la cerimònia inaugural. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà.
28: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de futbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
27: El Mèxic-Sud-Àfrica és el partit inaugural. Aquesta matinada que ve jugarà el segon partit d'aquest Mundial entre Corea del Sud i la República Txeca. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació per primera vegada de 48 seleccions repartides en 12 grups, que disputaran els seus partits en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total es jugaran 104 partits, que es tancaran amb la final, que es disputarà el pròxim 19 de juliol a Nova York. L'Argentina, recordem, és la selecció que defensa el títol a aconseguit a Qatar el 2022. La selecció espanyola, per la seva banda, debutarà dilluns que ve a les 6 de la tarda contra Cap Verd.
5: 3CAT Info.
27: En bàsquet, el Joventut va perdre ahir al vespre el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB a la pista del València, per només un punt de diferència, 118-117, i després d'una pròrroga. Tot i la derrota, l'aler hongarès Adam Hanga destaca el gran partit fet pels badalonins.
6: Lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo lo que ha hecho el equipo. Hemos hecho un partidazo. Ganar, perder, es otra cosa, esto pasa en el deporte. Da igual, igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5, hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también.
27: El segon partit d'aquesta sèrie jugarà novament a València demà divendres. Mentrestant, el Barça afrontarà avui el segon partit de l'altra semifinal davant el Tenerife. Els de Xavi Pasqual, que dimarts van guanyar el primer, tornen a jugar avui al Palau Blaugrana. Tot i la còmoda victòria del primer partit, el Barça Blaugrana, Juan i Marcos, avisa del perill de l'equip canari.
7: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
27: El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Mentrestant, a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol al guanyar aquesta matinada els Spurs de San Antonio 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més gran de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts a l'inici del tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran la primera oportunitat per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge. Tornant al futbol, el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició que ha fet conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i que compta amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. Mentrestant, el play-off d'ascens a la primera divisió, el Màlaga es va classificar ahir al vespre per disputar la final en què s'enfrontarà l'Almeria després d'eliminar ahir el Les Palmes a l'empatar 1 en el partit de tornada. A l'anada, els andalusos havien guanyat per 0-1.
5: 3CAT Info.
27: I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró van quedar eliminats ahir a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina que es fa aquests dies a Malta. L'actual campió, el Sant Andreu, va perdre la primera semifinal a la tanda de penals amb el Ferencváros després que el partit acabés amb empat a 11. En parla la jugadora del Sant Andreu, Elena Ruiz.
8: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens ho hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
27: D'altra banda, el Mataró també va perdre la segona semifinal davant l'Olympiacos per 12-14. La valoració la fa la jugadora mataronina Clara Cambrai.
9: Jo crec que han estat superiors, només queda felicitar-les i aprendre d'aquest partit. No ha estat malament en atac, al final hem fet 12 gols. Sempre diem que fent 10-12 gols podem guanyar els partits si defensem bé, però n'han fet 14, i això és el que... En una semifinal, 14 gols no et poden donar una victòria. Per tant, ara estem tristes i acceptem aquesta derrota. Hem de mirar què ha passat.
27: I mentrestant, avui comença la final a 4 de la Champions masculina, també a Malta. L'Atlètic Barceloneta jugarà la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès a partir de les 7 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran el Prorreco d'Itàlia i l'Olympiacos de Grècia. I en handbol, el Barça viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals.

0: Bon dia, són les 10. El papa Lleó XIV ja ha marxat de Catalunya. En aquests moments vola cap a les Canàries. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acomiadat el pontífex des de l'aeroport del Prat i ha destacat que, amb la seva visita a Catalunya, ha tornat a fer-se un lloc al món. Busquen un noi de 16 anys desaparegut des d'ahir al vespre quan voltava amb una moto d'aigua pel golf de Roses a l'Alt Empordà. A més dels equips de salvament marítim, Guàrdia Civil i Creu Roja, aquest matí s'hi han afegit els bombers i els Mossos amb un helicòpter. 2 morts i 24 ferits, entre els quals 8 bombers, en un incendi de pisos de Magaluf, a Mallorca. El foc s'ha declarat aquest matí a la tercera planta i s'han hagut de confinar una desena de persones. Els ferits han estat evacuats a diversos centres hospitalaris de l'illa. La consellera d'Interior, Núria Parlon, convoca aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim, que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants. L'Iran i els Estats Units segueixen intercanviant atacs per segon dia consecutiu. És l'escalada més gran de violència des de l'inici en vigor de la treva fràgil del mes d'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait. Trump ha amenaçat amb més atacs si l'Iran no accepta aviat un acord de pau. El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat aquesta guerra a l'Orient Mitjà i tindrà un impacte directe en les hipoteques. Una altra nit de protestes anti-immigració instigades per l'extrema dreta a Irlanda del Nord. La policia ha utilitzat canons d'aigua per dispersar els manifestants que hi van cremar diverses cases d'immigrants. L'home, que un refugiat sudanès va intentar assassinar dilluns, està estable. Tercer i últim dia de selectivitat. Els estudiants fan avui els exàmens de llengua catalana i literatura just abans del migdia. Matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Els alumnes coneixeran les notes el 23 de juny. I revifa la polèmica entre Salou i Cambrils per fer front al fenomen del Tom Manta. Coincidint amb l'arribada de l'estiu, l'alcalde de Salou reclama a Cambrils una actuació ferma contra la venda il·legal en aquesta zona d'entre els dos municipis. Avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona, un concert en plena transició que anava més enllà del component purament musical i que recull el llibre Black and Cat del periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas.
1: Esports.
2: Aquest vespre comença el Mundial de Futbol amb el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Abans es farà la cerimònia inaugural. Aquesta és la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions i 104 partits. El Joventut perd davant el València la pròrroga per un punt, 118 a 117, en el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB. Avui es juga el segon partit de l'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife. El Sant Andreu i el Mataró queden eliminats a les semifinals de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo. Mentrestant, avui arrenca la Final Four masculina amb la participació de l'Atlètic Barceloneta.
0: I el temps avui estable, amb sol, restes de núvols a comarques de Barcelona. Les temperatures avui pugen, sobretot al Pirineu i a comarques de Girona. Els valors més alts arribaran als 32 graus. Els propers dies farà encara més calor.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. L'avió del papa Lleó XIV ja vola cap a les Canàries després de 2 dies de visita a Catalunya. Fa només uns minuts, després d'acomiadar el pontífex a peu de pista, el president Salvador Illa acaba de dir que Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món després de la benedicció de la Sagrada Família. Illa també ha defensat la implicació de la Generalitat en la visita del papa, malgrat que l'estat espanyol és aconfessional. Anem fins a l'aeroport del Prat, David Àngela.
3: Just després de la sortida del papa, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la participació de l'administració en aquesta visita que, segons ell, compleix els criteris d'un estat aconfessional.
4: L'actuació del govern de Catalunya s'atén perfectament als criteris d'un estat aconfessional, però també als criteris d'un estat aconfessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
3: Per Salvador Illa, la visita del pontífex ha donat visibilitat a Catalunya a nivell mundial. Ahir, segons el president, des de Catalunya, des de Barcelona, des de la Sagrada Família, es va il·luminar el món.
4: Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
3: Sobre la presència del català durant la visita del papa i sobre la polèmica sobre els 600 cantaires que portaven estelades, el president Illa defensa que el papa ha mostrat la seva sensibilitat amb la realitat catalana i que ahir es va respectar el programa establert.
0: Doncs bé, en l'acte principal d'aquesta visita del Papa a Catalunya, Lleó XIV va oficiar la missa i benedicció de la Torre de Jesús, va qualificar Antoni Gaudí com a arquitecte de Déu davant 8.000 persones que van participar en aquest acte, que es tancava amb un espectacle d'il·luminació i drons que dibuixava al cel la cara de l'arquitecte reusenc. Barcelona té des d'avui un nou punt de llum a 172 metres d'altura. Gemma Bonet.
5: La llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla damunt del cel de Barcelona. En la inauguració, un espectacle de llum i color ha tenyit tota la basílica fins a arribar a dalt de la torre, que projecta ara una llum blanca i brillant. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El Papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
6: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
5: El Papa l'ha inaugurat després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el pontífex ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
7: No podem creer en Jesús i promover la guerra. No podem creer en Jesús i matar a l'innocente. No podem creer en Jesús i abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
5: A la missa a la qual hi han assistit les màximes autoritats del país, també Pedro Sánchez, que és la primera vegada que assisteix a una missa com a president del govern espanyol, el cardenal Omella ha fet aquest agraïment al pontífex.
8: Que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
0: Fa uns moments el president de la Generalitat ha fet referència a aquesta polèmica al final de l'acte de la Sagrada Família, en què cantaires de diverses corals que participaven en la missa van denunciar que se'ls havia expulsat de la basílica i que no els havien deixat participar en l'espectacle final. Doncs bé, els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho explicava un cantaire a 3CAT Info.
9: Han començat ja a córrer la veu, a requisar i a dinse de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia afegida, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
0: Doncs la institució de la Sagrada Família ha contestat que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial i han assenyalat que la Basílica és un temple catòlic on no s'entenen banderes durant les celebracions religioses.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Passant 9 minuts de les 10, canviem de qüestió. Ampli dispositiu de recerca aquest matí al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, per trobar un noi de 16 anys que ahir a la tarda va llogar una moto d'aigua amb uns amics i va desaparèixer. Des de Salvament Marítim i Creu Roja l'han estat buscant tota la nit i no se'n sap res. També rastreja la costa en helicòpter. Anem fins a Girona, Fèlix Martín.
10: Van ser els mateixos amics i des de l'empresa de lloguer de les motos d'aigua que van alertar el 112 perquè quan van tornar a port no havia arribat. L'operatiu de recerca es va iniciar entre les 8 i les 9 del vespre, amb un ampli desplegament de Salvament Marítim, la Guàrdia Civil i Mossos. No l'han trobat i des de primera hora d'aquest matí s'hi ha afegit també un helicòpter dels Mossos i els bombers que rastregen la costa. El noi desaparegut té 16 anys i amb 3 amics més van llogar un passeig amb motos d'aigua amb monitor. Van sortir de Cala Canyelles, a la zona de l'Almadrava de Roses, però el jove va indicar que tenia algun problema amb el vehicle i va dir que tornava al port. Quan els seus companys hi van anar, van constatar que no havia arribat i es va activar l'alerta.
0: I a Magaluf, a Mallorca, dues persones han mort i 24 més han resultat ferides en un incendi en un bloc de pisos. El foc s'ha declarat aquest matí a la tercera planta d'un edifici del carrer Federico García Lorca, de la zona d'oci de Punta Ballena. Una desena de persones s'han hagut de confinar a l'interior de l'edifici. Els ferits han estat evacuats a diversos centres, com a l'Hospital Son Espases i Son Llàtzer. 8 dels ferits són bombers, segons han informat els serveis d'emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona. El crim d'ahir al matí sorprèn perquè va ser al cèntric carrer Balmes a tocar d'una comissaria de la Policia Nacional Espanyola. L'agressor, a cara descoberta, va disparar la víctima a boca de canó i va fugir. El crim va ser enregistrat per les càmeres de seguretat de l'exterior de la comissaria. L'autor del crim va fugir cap al barri de Gràcia i va deixar abandonada l'arma del crim en una parada d'autobús. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
0: La d'ahir és la sisena víctima mortal per un tiroteig a Catalunya aquest any, la segona en només 4 dies. En internacional, l'Iran i els Estats Units segueixen intercanviant atacs per segon dia consecutiu en un nou test per la treva fràgil tècnicament en vigor des de l'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre temporalment. Les autoritats de Bahrein asseguren que una nena d'11 anys ha resultat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. Els Estats Units han atacat el sud de l'Iran i han disparat contra un petrolier a Oman quan intentava exportar petroli de l'Iran, saltant-se el bloqueig imposat per Washington. L'atac ha deixat 3 mariners morts de nacionalitat índia. Trump ha amenaçat amb més atacs contra l'Iran si el règim no accepta aviat un acord de pau. Anem cap a Washington. Oriol Serra.
12: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
13: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
12: Late at night with no lights. Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes.
0: I una derivada econòmica. El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès. Segons els experts, després d'un temps a l'expectativa, l'organisme ja no esperarà més a reaccionar davant l'increment de la inflació que ha provocat aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Els preus s'han encarit a un ritme del 3%, o més en els últims mesos a la zona euro, lluny del 2% que té com a objectiu el BCE. Per això està previst que incrementi els tipus en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. Serà la primera pujada en gairebé 3 anys després de les que va fer arran de la guerra d'Ucraïna. El dilema és que l'augment de tipus pot comportar un alentiment del consum i, per tant, de l'economia. I a Europa ja hi ha països on aquest creixement és moderat. De fet, el conjunt de la zona euro va entrar en terreny negatiu el primer trimestre. Per tot plegat, els experts es mostren dividit sobre si hi haurà o no més pujades i a quin ritme. Montserrat Guillén Estany, catedràtica d'Economia de la UB, creu que el BCE té marge per a més increments, però que serà prudent i que esperarà veure quins efectes té el d'avui.
14: El Banc Central deixarà la porta oberta a una nova pujada de tipus i hem de prestar atenció en com veu aquestes perspectives, que sempre estan una mica a expenses de quines siguin les dates que es vagin rebent sobre mercat de treball, sobre evolució general de l'activitat econòmica que no es debiliti i sobre la inflació subjacent que l'estan monitoritzant molt.
0: Hi ha qui ja pronostica, però, una segona pujada de tipus aquest any i un altre a principis de l'any que ve. La decisió d'avui del BCE tindrà un impacte a les hipoteques. L'Euribor, de fet, ja fa temps que dona per descomptat l'augment i en els últims mesos ha anat repuntant i encarint les quotes. Segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones. La ministra britànica per a Irlanda del Nord, Hilary Benn, acusa els internautes d'incitar la violència a uns disturbis amb motivació racista, segons ha admès. La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta. Ahir la justícia va decretar presó provisional per al refugiat sudanès que dilluns va intentar assassinar un home amb un ganivet. La víctima està estable a l'hospital, ens ho explica des de Londres en Quim Olivares.
15: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
16: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. We are united.
17: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
15: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència.
0: Hem arribat a 10:15, a connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
18: Bon dia. Circulació a aquesta hora ja més fluida a l'entorn de Barcelona. Tot i això, encara hi ha densitat amb aturades a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la zona franca en sentit Besòs. Un apunt sobre transport públic a Rodalies. A banda de les demores habituals per les limitacions de velocitat, hi ha demores destacades a la línia R11. El tren de Barcelona-Sants, que havia d'arribar a Portbou a les 10:42, circula amb 30 minuts de retard, i el de Sant Vicenç de Calders, que havia d'arribar a Lleida a les 10:25, ho fa amb 40 minuts de demora.
1: El temps.
0: Enric Agut.
19: Ja fa sol a comarques de Lleida, de Tarragona, del centre del país, no tot arreu, però sí que la tendència és que mica el sol es vagi imposant. També, finalment, apareixeran clarianes de comarques de Girona i de Barcelona. Durant les últimes hores hem tingut alguns ruixats, per exemple, han caigut al centre del país i al nord, i a menor mesura al sud de les comarques de Barcelona o també cap a l'àrea de la Ribera d'Ebre, el Priorat, però el gruix de pluges a la meitat nord. Fins a 16 litres als de Balaguer, 13 a Artesa de Segre i 12 a Oriola, les tres poblacions de la Noguera, i també 12 a Castellnou de Bages, a la comarca del Bages. La temperatura avui diurna, semblant un pèl més baixa, en general baixarà una mica, i s'esperen màximes les més altes al voltant dels 31 graus. Això pot passar a Lleida, Balaguer, Mollerussa, 30 a Tortosa i també a Tàrrega, són les més altes, i a la costa xifres de 25-26. Bé, sembla que la situació la tarda també serà de sol a molts indrets, però amb restes de núvols al Pirineu i al Prepirineu que de manera molt aïllada poden deixar anar algun ruixat dispers.
20: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3GAT.info.
0: Passant 3 minuts d'un 10:15, continuem. Tercer i últim dia avui de la selectivitat. Més de 45.000 estudiants acaben les proves d'accés a la universitat avui, unes proves que aquest curs mantenen el format de l'any passat i en què finalment no hi ha hagut incidències en la mobilitat, malgrat la visita del Papa i la vaga de docents. A la Facultat de Biologia de la UB tenim la Sara Cañete.
22: Tot a punt per arrencar aquest últim dia de les proves de selectivitat. Els alumnes ho fan amb l'examen de Llengua i Literatura Catalana. És l'última matèria comuna de la que s'examinen tots els alumnes per igual. Hem parlat amb la Laia, l'Aina i la Jana, que venen de l'Institut Frederic Mistral, abans d'entrar a l'examen, i reconeixen que aquesta no és la prova que més els preocupa.
23: Català no he estudiat gaire perquè també tenim química i llavors he prioritzat química, però català normalment trec un 7, 6, jo amb això ja em conformo.
24: Una mica, però menys que les altres assignatures, perquè és més fàcil, normalment.
25: Jo també li he dedicat menys temps de català perquè en comparació amb química s'ha d'estudiar menys, és més fàcil també.
22: Després de l'examen de Llengua i Literatura Catalana, els exàmens continuen amb dos blocs més de proves de matèries d'especialitat, algunes de les més temudes entre els estudiants, com les matemàtiques aplicades a les ciències socials o els exàmens de química. En tot cas, les proves de selectivitat acaben avui i els alumnes coneixeran els resultats el 23 de juny.
0: L'alcalde de Salou, el tarragonès, reclama a Cambrils que actuï per acabar amb el top manta al límit dels dos municipis. L'enfrontament entre els dos ajuntaments per la lluita contra la venda il·legal torna a revifar les portes de l'estiu. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
26: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha aprofitat l'última junta de seguretat local per reclamar a Cambrils que faci alguna cosa per treure els venedors il·legals del passeig que limita amb la seva població.
27: Demano que Cambrils retiri de forma immediata aquest mercat del top manta que el té tolerat i que se l'endugui al centre del municipi, perquè d'aquesta manera se reduiria molt aquesta venda.
26: L'Ajuntament de Cambrils, que té activat un dispositiu especial a la zona des d'abans de Setmana Santa, no s'hi ha volgut pronunciar. Encara que Salou insisteix que no tenen problemes amb el Tom Manta, l'últim balanç de la Guàrdia Civil recull l'operatiu que l'estiu passat van fer a la població contra les xarxes de subministrament, en què es van requisar més de 13.000 articles falsificats. Desenes de manters es van revoltar tallant el passeig Miramar.
0: I us ho destacàvem en titulars. Avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en un moment molt tens, en plena transició. El periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen al llibre Black and Cat la història d'una actuació convulsa. Marc Ruiz.
17: Els Rolling Stones actuaven per primer cop a Barcelona, contractats per Guy Mercader al mateix lloc on 10 anys abans ho havien fet els Beatles. Però les circumstàncies havien canviat molt. L'11 de juny de 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
2: Hi havia un pols entre un antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la societat que estava recuperant la llibertat. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol de que les coses havien de canviar i era una fita històrica important.
17: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals es poden veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental. Novell explica que la policia va reprimir els fans que intentaven seguir el concert des de fora o que s'intentaven colar.
2: Hi havia tot agents de policia envoltant la plaça de toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues, fins i tot algunes van entrar els agents dins de la Monumental, van colpejar a gent que estava dins, gent que estava fora, i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
17: El moment també és tens per als Rolling Stones, que intentaven decidir cap on anaven.
2: El guitarrista els ha plegat, el Mick Jagger va plegar, proven diferents guitarristes, finalment els que han en Ron Wood. Però és un moment d'incertesa musical, també.
17: El llibre és ple de crítiques de l'època. La premsa especialitzada del Regne Unit va enfonsar el disc que presentaven, Black and Blue, i també la gira. La revista britànica NME el descrivia com una decepció de proporcions gegantines. El repertori estava molt bé, incloia èxits com Honky Tonk Women, Hey Negrita, Angie, You Can't Always Get What You Want, It's Only Rock and Roll and I Like It, Rhyme Sugar o Jumping Jack Flash, entre d'altres. Però no va agradar la proposta d'uns Rolling Stones que miraven de reinventar-se i de trobar el seu lloc en un món musical en què grans bandes de rock com Led Zeppelin vivien el seu declivi mentre naixia el punk amb grups com The Clash, Sex Pistols o Ramones.
2: El rock, com s'entenia aleshores, estava en un cert descrèdit. No era la música que ajudava a canviar les coses, sinó que no era més que un espectacle d'oci.
17: I a Catalunya també va arribar aquesta decepció. Això suma't al fet que Guy Mercader va haver de canviar la ubicació del concert i a pujar el preu de les entrades a 900 pessetes, molt car per l'època, va generar molt de rebuig a la premsa generalista.
0: Continuem amb música. Que el llenguatge és trampós, calla qui escata, que el treball és forçós, es castiga qui escapa. I ara us parlem de la nova temporada de l'Auditori de Girona, que proposa una variada programació amb noms com el baríton Ludovic Tessier, també amb Remei de Calafresca, els estem escoltant de fons, la Ludwig Band o Salvador Sobral, Girona Maria Rovira.
3: Amb el lema On viu la música, l'Auditori de Girona programa una cinquantena de propostes artístiques de setembre a juliol que combinen grans noms i la descoberta, l'avantguarda i la tradició. La música clàssica estarà representada en noms com la soprano Serena Sáez o Sondra Radvanovsky, la formació de cambra Quartet Casals o l'Orquestra Sinfònica de Barcelona. En l'àmbit de músiques modernes destaquen noms com Rodrigo Cuevas, Yeray Cortés o el duet entre la cantant portuguesa Lina i el pianista Marco Mezquida. Tampoc hi faltarà l'escena musical catalana amb Marc Pujol, els Catarres o Alosa, entre altres, i propostes familiars com la del Pot Petit.
0: I Valentín Roma serà el nou director del MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. És doctor en filosofia i llicenciat en història de l'art. Fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge. Roma torna així al MACBA, d'on va ser expulsat el 2015, quan era el cap de col·leccions, arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat. Ell era el responsable de l'exposició, en aquell cas. El jurat, que l'ha escollit per unanimitat per agafar les regnes del MACBA, destaca la solidesa del projecte que ha presentat, la coherència i el rigor de la seva trajectòria professional també. El procés que ha portat al seu nomenament està envoltat, però per l'ombra de la polèmica, perquè diverses associacions culturals i el mateix comitè d'empresa del MACBA havien denunciat que les bases eren poc transparents.
1: Esports.
0: Eudald Serra, molt bon dia.
4: Bon dia. Aquest vespre comença a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el primer partit que disputaran a partir de les 9 del vespre. Les seleccions de Mèxic i Sud-àfrica abans a 8:15 es farà la cerimònia inaugural. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà.
5: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro Mundial en México estos chicos.
4: Aquesta matinada que ve jugarà el segon partit d'aquest Mundial entre Corea del Sud i la República Txeca. Serà aquesta la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació per primera vegada de 48 seleccions repartides en 12 grups que disputaran els seus partits també per primer cop en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total es jugaran 104 partits que es tancaran amb la final, que es disputarà el pròxim dia 19 de juliol a Nova York. L'Argentina és la selecció que defensa el títol aconseguit a Qatar el 2022 i la selecció

0: demostrado que podemos ganar contra ellos también.
1: El segon partit d'aquesta sèrie jugarà novament a València demà divendres. Mentrestant, el Barça afrontarà avui el segon partit de l'altra semifinal davant el Tenerife. Els de Xavi Pascual, que dimarts van guanyar el primer partit, tornen a jugar avui al Palau Blaugrana. Tot i la còmoda victòria del primer partit, el base blaugrana Juan y Marcos avisa del perill de l'equip canari.
2: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
1: El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Mentrestant, a l'NBA els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol al guanyar aquesta matinada a San Antonio 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més gran de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts al tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran el primer match ball per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge. I encara en bàsquet, a la Lliga Femenina Espanyola, l'Uni Girona ha fet oficial aquest matí que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades.
3: 3CAT Info.
1: Tornant al futbol, el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. I el play-off d'ascens a la primera divisió, el Màlaga, es va classificar ahir al vespre per la final en què s'enfrontarà l'Almeria, després d'eliminar les Palmes a l'empatar 1 al partit de tornada. A l'anada, els andalusos havien guanyat per 0-1.
3: 3CAT Info.
1: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró van quedar i eliminats a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina que es fa a Malta. L'actual campió, el Sant Andreu, va perdre la primera semifinal a la tanda de penals davant el Ferencváros. Sentim Elena Ruiz, jugadora del Sant Andreu.
4: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
1: D'altra banda, el Mataró també va perdre la segona semifinal, en aquest cas davant l'Olympiacos, per 12-14. Mentrestant, avui comença la final a 4 de la Champions masculina, també a Malta. L'Atlètic Barceloneta jugarà la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès a partir de les 7 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. I en handbol, el Barça viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana i disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals. I en futbol sala, el Barça haurà d'esperar dissabte a saber quin rival es trobarà a la final després que ahir el Palma empatés l'altra semifinal a una victòria davant el Pozo de Múrcia.

0: 3CAT Info.
1: Són 2:15, repàs el més destacat. El Papallau 14 s'acomiada de Catalunya, ja vola cap a les Canàries. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acomiadat el pontífex des de l'aeroport del Prat i ha destacat que, amb la seva visita a Catalunya, ha tornat a fer-se un lloc al món. I a aquesta hora estem pendents de la recerca d'un noi de 16 anys desaparegut des d'ahir al vespre, quan voltava amb una moto d'aigua pel golf de Roses a l'Alt Empordà. A més d'equips de salvament marítim i Guàrdia Civil, aquest matí també s'hi han afegit els bombers i els Mossos amb un helicòpter. L'Iran i els Estats Units segueixen intercanviant atacs per segon dia consecutiu. És l'escalada més gran des de l'inici de la treva del mes d'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, i Trump ha amenaçat amb més atacs si l'Iran no accepta aviat un acord de pau. Tractarem aquestes qüestions i també us explicarem a partir d'ara que els treballadors de Nissan voten avui si validen l'acord entre els sindicats i la direcció per rebaixar el nombre d'acomiadaments en l'ERO i elevar les indemnitzacions als afectats. També que el començament del Mundial de Futbol ha disparat les vendes de televisors. És un fenomen que repeteix davant les principals cites esportives. Els experts en consum recomanen defugir la compra impulsiva i que l'adquisició respongui a criteris de necessitat. També sentirem l'Espai Mapa Mundi, on ens parlaran de Bali i del preu que ha de pagar per ser un dels destins turístics més paradisíacs del món. I ara en fèiem referència a Udalserra. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: En esports, aquest vespre comença el Mundial de Futbol amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica.
2: Aquesta Copa del Món és la més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions i un total de 104 partits.

0: partits i se celebra també per primera vegada en tres països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà.
1: I el temps avui estable, amb sol, restes de núvols a les comarques de Barcelona. Les temperatures avui pugen, sobretot al Pirineu i comarques de Girona. Els valors més alts arribaran als 32 graus. Els propers dies farà més calor. Passant un parell de minuts de 11:15. L'avió del Papa Lleó XIV ja vola cap a les Canàries després de dos dies de visita a Catalunya. Després d'acomiadar el pontífex a peu de pista, el president Salvador Illa ha assegurat que Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món després de la benedicció de la Sagrada Família. Illa també ha defensat la implicació de la Generalitat en la visita del Papa, malgrat que l'estat espanyol és aconfessional. Aeroport del Prat, David Àngela.
2: Just després de la sortida del Papa, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la participació de l'administració en aquesta visita que, segons ell, compleix els criteris d'un estat aconfessional.
3: L'actuació del govern de Catalunya s'atén perfectament als criteris d'un estat aconfessional, però també als criteris d'un estat aconfessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el Papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
2: Per Salvador Illa, la visita del pontífex ha donat visibilitat a Catalunya a nivell mundial. Ahir, segons el president, des de Catalunya, des de Barcelona, des de la Sagrada Família, es va il·luminar el món.
3: Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
2: Sobre la presència del català durant la visita del Papa i sobre la polèmica sobre els 600 cantaires que portaven estelades, el president Illa defensa que el Papa ha mostrat la seva sensibilitat amb la realitat catalana i que ahir es va respectar el programa establert.
1: Unes 180.000 persones han seguit la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. El tinent d'alcalde de Seguretat de la ciutat, Albert Batlle, ha comparat l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família amb la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Anna Escura.
4: Orgull de ciutat i autoestima són les paraules que ha fet servir Albert Batlle per referir-se a les quasi 48 hores que el Papa Lleó XIV ha passat a Barcelona. Des de l'oració a la catedral fins a la benedicció de la Torre de Jesús, unes 180.000 persones han pogut veure el Papa en directe. D'aquestes, prop de 120.000 només durant el recorregut del Papa Mòbil. Batlle ha comparat la cerimònia d'ahir a la Sagrada Família amb la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona.
5: Realment ahir va ser un recordatori d'aquelles jornades fantàstiques de Barcelona, que són aquestes que permeten també recuperar l'orgull de ciutat, que en definitiva era el que volíem, i donar la millor imatge de tots plegats. Aquell eslògan que sortia un dia abans dels Jocs Olímpics, volem fer-ho bé, doncs em sembla que era absolutament pertinent en els dispositius que hem posat en marxa en aquests dies. Ho volíem fer bé i crec que tots plegats ho hem fet bé.
4: Sobre el tiroteig ahir al carrer Balmes, en la mateixa línia que la consellera Parlon i l'alcalde Collboni, Albert Batlle ha afirmat que cal modificar la legislació i endurir les penes per tinença d'armes de foc.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ampli dispositiu de recerca aquest matí al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, per trobar un noi de 16 anys que ahir a la tarda va llogar una moto d'aigua amb uns amics i va desaparèixer. Des de Salvament Marítim i Creu Roja l'han estat buscant tota la nit i no se'n sap res. També rastreix a aquesta hora la costa en helicòpter. Girona, Fèlix Martín.
7: Van ser els mateixos amics i des de l'empresa de lloguer de les motos d'aigua que van alertar el 112 perquè quan van tornar a port no havia arribat. L'operatiu de recerca es va iniciar entre les 8 i les 9 del vespre, amb un ampli desplegament de Salvament Marítim, la Guàrdia Civil i Mossos. No l'han trobat i des de primera hora d'aquest matí s'hi ha afegit també un helicòpter dels Mossos i els bombers que rastregen la costa. El noi desaparegut té 16 anys i amb 3 amics més van llogar un passeig amb motos d'aigua amb monitor. Van sortir de Cala Canyelles, a la zona de l'Almadrava de Roses, però el jove va indicar que tenia algun problema amb el vehicle i va dir que tornava al port. Quan els seus companys hi van anar, van constatar que no havia arribat i es va activar l'alerta.
1: I aquesta hora també us estem destacant que l'Iran i els Estats Units segueixen intercanviant atacs per segon dia consecutiu en un nou test per la treva fràgil tècnicament en vigor des de l'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre temporalment. Les autoritats de Bahrein asseguren que una nena d'11 anys ha resultat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. Els Estats Units han atacat el sud de l'Iran, han disparat contra un petrolier a Oman, també quan intentava exportar petroli de l'Iran, saltant-se el bloqueig imposat per Washington. L'atac ha deixat 3 mariners morts de nacionalitat índia. Trump ha amenaçat amb més atacs contra l'Iran si el règim no accepta aviat un acord de pau. Anem cap a Washington. Oriol Serra.
8: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
9: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
10: Late at night with no lights.
8: Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes.
1: Doncs bé, arran d'aquesta guerra, la inflació es dispara als Estats Units i suma un nou mal de cap per a Donald Trump. Al maig els preus han pujat un 4,2%, 4 dècimes més que l'abril. És la dada més elevada en 3 anys. Un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia, arran del conflicte i els problemes de navegació en aquest estret d'Hormuz. El president dels Estats Units és víctima d'un efecte boomerang per culpa de la guerra que ell mateix va iniciar. Trump volia una rebaixa dels tipus d'interès per estimular l'economia i ha pressionat reiteradament la Reserva Federal perquè l'aprovés. Fins i tot, recordem, va promoure la candidatura del nou president de la Fed, Kevin Warsh, amb aquesta idea. El Banc Central Europeu pujarà avui els tipus d'interès encara relacionat amb aquesta qüestió en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. Aquesta és la reacció del Banc Central Europeu a la pujada de la inflació que ha provocat aquesta guerra, que tindrà un impacte directe en les hipoteques. Encara en economia, a casa nostra, els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys del que es va preveure en un principi. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats. I en el cas dels més grans, de 54 anys, hi haurà un pla de rendes amb millors condicions, segons ha explicat aquesta emissora Juan Carlos Yepes, de la UGT.
11: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un plan de renta jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
1: L'acord es va aconseguir a l'últim dia de consultes després d'una maratoniana reunió de gairebé 20 hores. I vaga l'empresa de fabricació de màquines de cafè Quality Expresso en contra de l'ERO, que afecta 80 persones. L'aturada de 12 hores ha començat a les 6 del matí i coincideix amb una reunió del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació. Mentre dura la reunió, els treballadors es concentraran a les portes dels Serveis Territorials de Treball de Barcelona per fer pressió. La companyia italiana alega pèrdues, però el comitè d'empresa assegura que l'empresa és viable i l'acusa de voler fer una reducció dràstica dels llocs de treball per traslladar la producció a Itàlia. La planta de Quality Expresso fa 75 anys, que és a Barcelona. 5 minuts i arribarem a 3:15. Ara una qüestió que us destacàvem en el sumari. La venda de televisors es dispara pel Mundial de Futbol que comença avui. Joan Carles Calvet, president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, diu que és l'habitual en qualsevol cita esportiva global.
12: Sempre que hi ha una venda d'aquests, hi ha un pic de ventes de televisió. I si mirem estadístiques històriques, sempre es produeix aquest increment de ventes en aquests mesos, fruit de que segurament hi ha més campanyes de publicitat, es fan més promocions, més anuncis, se'n parla molt i al final la gent es compra tota la vida.
1: Els experts en consum aconsellen als clients que retinguin preus recents i els comparin, sobretot per evitar els preus dinàmics, un mètode en augment en el comerç per internet. Esther Lorente és advocada experta en dret de consum.
13: En funció de la nostra IP, des d'on estem fent la compra, o en funció de les nostres costums a l'hora de comprar, hi ha uns algoritmes que adequen el preu a cada persona.
1: Malgrat l'augment, el Gremi de Comerciants assegura que el Mundial només anticipa les vendes perquè al cap de l'any la facturació acaba sent similar a la dels altres exercicis. Aquests esdeveniments, això sí, confirmen la tendència pels televisors cada cop més grans, de com a mínim 55 polzades, perquè els avenços tecnològics també els han fet més assequibles.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Canviem de qüestió i marxem cap a Lleida. L'entitat solidària Superant Fronteres engega un nou projecte sanitari a Gàmbia, on han començat els treballs per construir un centre d'assistència primària i maternitat a la localitat d'Omorto, a tocar del Senegal. Per recollir fons, aquest vespre han organitzat un sopar solidari amb la participació de 8 reputats cuiners locals. Estela Busoms.
14: Fa 2 anys ja van portar al país africà un carregament de material i també ambulàncies que aquí havien esgotat la vida útil, tot plegat destinat a 5 hospitals de zones aïllades i amb l'objectiu principal de millorar la salut salut materno-infantil de la població. Ara l'ONG, impulsada per Mossos i professionals d'emergència, es vol anar més enllà, amb la construcció d'un nou equipament que donarà servei a una àrea de 55.000 persones, amb la previsió que estigui acabat a finals de l'any que ve. Ens ho ha explicat David Mora, portaveu de Superant Fronteres.
10: I per què allà? Doncs primer perquè no hi ha cap mena d'infraestructura i perquè en aquella part del món, les zones rurals, doncs pateixen uns índexs de mortalitat materna i infantil terribles.
14: També vol ser un centre per a la prevenció de la mutilació genital femenina. El pressupost és d'uns 70.000 euros i el promouen amb altres ONGs i entitats locals. Neix com a centre d'assistència primària, però amb la vista posada a convertir-se en un hospital que formi part de la xarxa pública del país a través d'un acord que ja han signat amb el govern gambià i també amb espai per a la cooperació.
10: Una casa per acollir voluntaris que puguin anar a fer els seus voluntariats, les seves col·laboracions puntuals. Allà estem parlant dels metges, infermeres, de qualsevol especialitat.
14: De moment s'ha construït el pou d'aigua que ha de vestir el centre i s'està acabant de tancar el recinte. Avui el sopar solidari es farà a la pista de la Panera de Lleida, on es podran degustar les creacions de 8 cuiners de Ponent que s'han sumat a la iniciativa.
1: El Departament d'Agricultura i els bombers han començat els treballs per crear un eix de confinament d'incendis entre el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. Redueix la vegetació baixa en una zona de 320 hectàrees entre el Perelló i Rasquera. Tortosa, Jordi Barranca.
15: És un dels 5 eixos de confinament d'incendis catalogats com a prioritaris pel govern. Per fer-nos en una idea, el traçat dels treballs ressegueix la carretera TV-3022, la que connecta la Ribera d'Ebre amb el litoral del Baix Ebre. S'està netejant el sotabosc per reduir la massa forestal. Eusebi Casanova, enginyer forestal del Departament d'Agricultura.
16: Bàsicament aquí el que tenim són zones amb un matollar molt important, amb una càrrega de matollar molt important, que és sobre la que bàsicament estem treballant. Tenim zones també on hi ha zona arbrada, però també amb una part important de matollar a sota, i és la que intentem trencar aquesta continuïtat entre el matollar i la zona arbrada.
15: En aquesta zona on bufa força el vent de mestral hi ha hagut dos incendis històrics, el de l'any 1995 i el del 2012. En aquest sentit, l'objectiu és evitar que, en cas d'incendi, aquest arribi a les muntanyes de Tivissa. Ricard Exposito, cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
17: Sí, l'abandonament del camp es provoca això, i la poca gestió forestal que s'està fent, perquè no s'està traient l'aprofitament que ens agradaria que es tragués, el que provoca és grans acumulacions de combustible i cada vegada extensions més contínues de vegetació forestal. Per nosaltres són actuacions molt valuoses perquè ens permeten millorar molt la nostra eficiència davant d'un incendi.
15: Els treballs s'allargaran uns 4 mesos, depenent això sí de com vagi l'estiu i de les temperatures, pot variar aquesta previsió i tenen un cost de gairebé 1 milió d'euros.
1: Arribem a 3:15, toca connectar amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim aquesta hora carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
18: Bon dia. Molta fluïdesa a aquesta hora ja bona part de les carreteres, tret d'alguns punts on hi ha retencions habitualment a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la Zona Franca en sentit Besòs. També a la B23 Esplugues d'entrada cap a la Diagonal. Pel que fa al transport públic, tenim diverses demores rellevants a Rodalies. Hi ha demores destacades a la línia R11, el tren de Barcelona-Sants que havia d'arribar a Portbou a les 10:42 circula amb uns 30 minuts de retard, i a la R14, el tren de Sant Vicenç de Calders, que havia d'arribar a Lleida a les 10:25, ho fa amb 40 minuts de demora.
1: El temps. Enric Agut.
19: Es va aclarint el cel després d'una matinada amb núvols i alguns ruixats que han deixat fins a 13 litres d'Artesa de Segre, 16 a Os de Balaguer, 12 a Oliola, les tres poblacions de la comarca de la Noguera, i 12 litres al Bages, a Castellnou de Bages. També destaquem, fora de la meitat nord del país, 2 litres al Vendrell, 3 a Torroja del Priorat o 1 a Riba-Roja d'Ebre. Bé, la tendència és que cada vegada hi hagi més clarianes i també n'arribaran amb el pas de les hores a comarques de Girona i de Barcelona i també a la Vall d'Aran. Poden quedar intervals de núvols. A la tarda, cap al Pirineu, poden créixer algunes nuvolades i el cel mitjà nuvolat pot deixar anar alguna cortina de pluja. I la temperatura més baixa. Avui les màximes més altes es quedaran al voltant dels 30-31. Per exemple, això pot passar a Lleida, Mollerussa, Balaguer, valors també que es queden més curts al Pirineu. Viella podria quedar el dia ben fresc, una màxima de 17. 21 a Puigcerdà i la costa. Els valors màxims es mouran en general entre els 25 i els 26 graus.
6: Resca Info. Baltasar Garzón, el pare a peles. I les mamarazzis, a col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. A 3CAT Info,
20: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: Insostenibles.
21: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
22: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
23: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3CAT Info.
1: Passen gairebé 3 minuts de 3 quarts d'11.
6: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
24: Bali, l'altra cara del paradís.
25: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix, relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món, però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
26: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali, però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
25: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Azizà recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
26: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
25: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per a un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
27: No existeix
28: el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
25: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
29: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de què ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gens, també tens més excrements. I si no tens un sistema de clavegueram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals minerals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
25: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
29: La massificació implica que el turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. Però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
25: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
0: Que Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, bueno, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
25: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
2: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: I encara una darrera qüestió abans dels esports. En internacional, Bill Gates ha testificat davant del Congrés dels Estats Units que relacionar-se amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein va ser un error i nega haver abusat mai de ningú. Gates sosté que mai va tenir cap indici que Epstein participés en conductes criminals i abans de començar la seva compareixença a porta tancada va dir que esperava que el seu testimoni ajudés les víctimes d'aquest financer multimilionari.
3: Em complau haver vingut voluntàriament a testificar i ajudar en la feina del comitè. Espero que el meu testimoni ajudi el comitè a trobar justícia per les víctimes.
1: Els documents publicats per l'administració nord-americana indiquen que Gates i Epstein es van reunir repetidament després de la condemna del financer el 2008 i inclouen fotografies de Gates amb dones convidades a les festes del condemnat. Epstein va ser el cervell d'una de les xarxes de tràfic sexual de menors més grans i notòries del món. Recordem, va utilitzar la seva immensa fortuna i influència per captar i abusar de desenes de noies menors d'edat.
6: Esports.
1: Fins les 11, acompanyats de l'Eudald del Serra. Eudald, molt bon dia.
4: Bon dia. Aquest vespre comença a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol, amb el primer partit que disputaran a partir de les 9 del vespre les seleccions de Mèxic i Sud-àfrica. Abans, a 8:15, es farà la cerimònia inaugural. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà.
5: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de futbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero... Esto es algo inolvidable para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
4: Aquesta matinada que ve jugarà el segon partit d'aquest Mundial entre Corea del Sud i la República Txeca. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història amb la participació per primera vegada de 48 seleccions repartides en 12 grups que disputaran els seus partits en 3 països organitzadors també per primera vegada, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total es jugaran 104 partits que es tancaran amb la final, que es disputarà el pròxim 19 de juliol a Nova York. L'Argentina és la selecció que defensa el títol, que va guanyar a Qatar el 2022. La selecció espanyola, per la seva banda, debutarà dilluns que ve a les 6 de la tarda contra Cap Verd.
6: 3Cat Info.
4: Parlem ara de bàsquet. El Joventut va perdre ahir al vespre el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB a la pista del València per només un punt de diferència, 118-117, i després d'una pròrroga. Tot i la derrota, l'aler hongarès Adam Hanga destaca el gran partit fet pels badalonins.
7: Lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo lo que he hecho el equipo. Hemos hecho un partidazo. Ganar, perder es otra cosa. Esto pasa en el deporte. Da igual. Igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5, hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también.
4: El segon partit d'aquesta semifinal es jugarà novament a València demà divendres. Mentrestant, el Barça afrontarà avui el segon partit de l'altra semifinal davant el Tenerife. Els de Xavi Pascual, que dimarts van guanyar el primer partit, tornen a jugar avui al Palau Blaugrana. Tot i la còmoda victòria del primer partit, el base blaugrana Juani Marcos avisa del perill dels canaris.
8: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
4: El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Mentrestant, a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf després d'aconseguir el títol al guanyar aquesta matinada els Spurs de San Antonio 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més important de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts a l'inici del tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran la primera oportunitat per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge. Encara en bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial aquest matí que l'escorta Marta Canella no continuarà l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades.
6: 3CAT Info.
4: Tornem al futbol. El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició que ha fet conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i amb el suport també de la Federació Espanyola de Futbol. I d'altra banda, el play-off d'ascens a la primera divisió, el Màlaga, es va classificar ahir al vespre per la final en què s'enfrontarà l'Almeria, després d'eliminar les Palmes a l'empatar a 1 al partit de tornada. A l'anada, els andalusos havien guanyat per 0-1.
6: 3CAT Info.
4: I el Sant Andreu i el Mataró van quedar eliminats a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo que es fa aquests dies a Malta. L'actual campió, el Sant Andreu, va perdre la primera semifinal a la tanda de penals davant el Ferencváros hongarès després que el partit acabés amb empat a 11. Sentim Helena Ruiz, jugadora del Sant Andreu.
9: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
4: D'altra banda, el Mataró també va perdre la segona semifinal davant l'Olympiacos 12-14. En parla la jugadora mataronina Clara Cambrai.
10: Jo crec que han estat superiors, només queda felicitar-les i aprendre d'aquest partit. No ha estat malament en atac, al final hem fet 12 gols. Sempre diem que fent 10-12 gols podem guanyar els partits si defensem bé, però n'han fet 14. Això és el que... En una semifinal, 14 gols no et poden donar una victòria. Per tant, ara estem tristes i acceptem aquesta derrota. Hem de mirar què ha passat.
4: I mentrestant, avui comença la final a 4 de la Champions masculina, també a Malta. L'Atlètic Barceloneta jugarà la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès a partir de les 7. L'altra semifinal la jugaran el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. I en vol, el Barça viatja aquesta tarda cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals.

0: Bon dia, són les 11. Nou aval de la justícia europea, el model Meloni i una nova opinió d'una advocada del Tribunal de Justícia Europea excepte els centres de deportació a tercers països. Remarca, però, que s'hi han de redactar i respectar els drets dels migrants com si fossin dins de la Unió Europea. Això el dia en què el Papa Lleó XIV està punjat d'arribar a les Canàries, punt final del seu viatge oficial, després de l'estada de 2 dies a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món, mentre des de l'Ajuntament de Barcelona comparen la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família amb la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 92. Busquen un noi de 16 anys desaparegut des d'ahir al vespre quan voltava amb una moto d'aigua pel golf de Roses a l'Alt Empordà. A banda dels equips de Salvament Marítim, Guàrdia Civil i Creu Roja, aquest matí s'han incorporat també bombers i Mossos amb helicòpter. La llei catalana per escurçar els terminis judicials per l'eutanàsia arriba avui al Congrés. La defensaran, de fet, 3 diputats del Parlament. També el Congrés aprova una reforma de la llei per reconèixer als funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat. Això el reforça davant d'agressions i també amenaces. L'Iran i els Estats Units segueixen intercanviant atacs per segon dia consecutiu, a escalada més gran des de l'inici en vigor i l'entrada en vigor de la treva fràgil el mes d'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i també Kuwait. Trump ha amenaçat amb més atacs l'Iran si no accepta cap aviat un acord de pau. A aquesta hora ja ha acabat l'examen de Llengua Catalana i Literatura, la primera prova de l'últim dia de selectivitat. Un fragment de Pere Calders ha protagonitzat aquest examen. 45.000 estudiants completen avui aquestes proves d'accés a la universitat. El Banc Central Europeu apuja avui els tipus, ho farà d'un quart de punt, del 2 al 2,25%. És la reacció de la pujada a la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i tindrà un impacte directe pel que fa a les hipoteques. I en cada àmbit econòmic, els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció per rebaixar el nombre d'afectats pels acomiadaments en l'ERO i també elevar, millorar, per tant, les indemnitzacions als afectats. Ara els esports, el més destacat.
1: El partit Mèxic-Sud-Àfrica obrirà aquest vespre el Mundial de Futbol. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb 48 seleccions participants i un total de 104 partits, i la primera que organitza en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. El Barça de bàsquet buscarà aquest vespre a les 8 davant el Tenerife la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga ACB. Ahir la penya va perdre la pròrroga i de només un punt el primer partit de l'altra semifinal amb el València. I aquesta tarda l'Atlètic Barceloneta debuta a la Final Four de la Champions masculina de waterpolo, jugant la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès. Ahir van quedar eliminats a les semifinals de la Champions femenina el Sant Andreu i el Mataró.
0: Últim titular, com sempre, pel temps, que és estable amb sol, restes de núvols a comarques de Barcelona. Les temperatures pujaran, bàsicament al Pirineu i també comarques de Girona. Els valors més alts avui arriben als 32 graus. Els pròxims dies faran encara més calor.

0: Bon dia, ara passen 5 minuts de les 11 del matí. Us està parlant David Badia en nom dels informatius de Catalunya Ràdio. Aquesta hora marxem cap a Brussel·les i és que un nou dictamen de l'advocada general de la Unió Europea avala els centres de deportació creats a Albània pel govern italià de Giorgia Meloni. Remarca, això sí, que s'hi han de respectar els drets dels migrants com si es tractés dins les fronteres comunitàries. Demà, de fet, entren en vigor aquestes noves lleis que converteixen en norma europea aquests centres de deportació, tots ells a l'estranger. Bruno Fortià Mires, Brussel·les, bon dia.
1: Hola, bon dia. L'advocada general de la Unió Europea diu que amb les lleis actuals a la mà, tot i que estiguin internats a l'estranger, els migrants continuen tenint garantits els drets a la defensa i el dret al respecte a la vida privada. L'Estat, doncs, ha de pagar els desplaçaments de l'advocat d'ofici fins al centre de deportació i garantir el secret de les converses entre lletrat i migrant dins d'aquests centres. El migrant també té dret a quedar en llibertat tan bon punt expiri el termini d'internament al centre de deportació, però, segons l'advocat general de la Unió Europea, tots aquests drets no sembla, diu textualment, no sembla que estiguin prou blindats en l'acord signat entre els governs italià i albanès. I, per tant, aprecia sí que detecta un risc que, d'alguna manera, quedin afectades les garanties processals que preveu el dret de la Unió Europea en aquests centres d'internament a l'estranger. Això, ara per ara, però, de moment és una opinió de l'advocada general de la Unió Europea, no és una sentència en si sola, és sobre un cas d'un cas que segueix a la justícia italiana, que per tant tornarà ara a un tribunal italià perquè la justícia italiana resolgui en funció, emeti una sentència vinculada en la mateixa línia del que ha dit avui, aquest matí, l'advocada general de la Unió Europea.
0: Gràcies, Bruno, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I tot això quan el Papa ja és a les Canàries, pràcticament és a punt d'arribar. Avui és el dia en què ha marxat de Catalunya després de 2 dies d'estada i, per tant, és el dia també de fer balanç del que ha estat aquesta visita papal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya ha tornat a desfer-se un lloc al món per la benedicció de la Sagrada Família i els actes de fet d'aquests dies del pontífex a casa nostra. Després d'acomiadar-lo a peu de pista, li ha agraït la seva visita i està convençut que la implicació de la Generalitat no fa trontollar la confessionalitat de l'Estat espanyol. Anem a escoltar les paraules, en aquest cas, del president de la Generalitat.
2: L'actuació del govern de Catalunya s'atén perfectament als criteris d'un estat aconfessional, però també als criteris d'un estat aconfessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el Papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
0: El president ha sortit al pas de l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família abans d'acabar la seva actuació. La policia va detectar que alguns intèrprets portaven estelades impreses darrere les últimes partitures i que estaven preparats per cantar els segadors al final de la missa, una peça que no estava inclosa al programa oficial. El president s'ha limitat a dir que no es va seguir el guió previst.
2: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert. No? Penso que, insisteixo, ahir des de la Sagrada Família Barcelona i Catalunya va il·luminar el món.
0: Sí, com sigui, els partits independentistes ja li demanen explicacions per aquest fet. Junts ho considera un acte de repressió. Esquerra també reclama a l'Ajuntament de Barcelona que doni la cara i la CUP ha registrat una bateria de preguntes al govern per esbrinar qui va donar aquest ordre. Xavier Pellicer és diputat cupaire.
3: Em sembla inadmissible el desplegament policial que s'ha fet i la cacera de bruixes que s'ha realitzat contra el moviment independentista, traient estelades i fent tot tipus d'actuacions per tal de plantejar aquesta Catalunya apostòlica, romànica, pacificada i sense cap tipus de mobilització.
0: Des de les files dels comuns no hi ha posicionament pel que fa a aquesta polèmica, però sí que un cop el pontífex ha marxat ja de Catalunya, han demanat que el govern detalli fil per randa les despeses d'aquest viatge pagades amb diners públics. I encara, com us dèiem, en aquest capítol de valoracions, l'endemà de la inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, també ho ha fet l'Ajuntament. Unes 180.000 persones han seguit la visita al Papa Lleó XIV a Barcelona. El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha comparat l'acte d'aquesta benedicció amb la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 92. Des de Barcelona ens ho explica Nascura.
4: Orgull de ciutat i autoestima són les paraules que ha fet servir Albert Batlle per referir-se a les quasi 48 hores que el Papa Lleó XIV ha passat a Barcelona. Des de l'oració a la catedral fins a la benedicció de la Torre de Jesús, unes 180.000 persones han pogut veure el Papa en directe. D'aquestes, prop de 120.000 només durant el recorregut del Papa Mòbil. Batlle ha comparat la cerimònia d'ahir a la Sagrada Família amb la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona.
5: Realment ahir va ser un recordatori d'aquelles jornades fantàstiques de Barcelona, que són aquestes que permeten també recuperar l'orgull de ciutat, que en definitiva era el que volíem, i donar la millor imatge de tots plegats. Aquell eslògan que sortia un dia abans dels Jocs Olímpics, volem fer-ho bé, doncs em sembla que era absolutament pertinent en els dispositius que hem posat en marxa en aquests dies. Ho volíem fer bé i crec que tots plegats ho hem fet bé.
4: Sobre el tiroteig ahir al carrer Balmes, en la mateixa línia que la consellera Parlon i l'alcalde Collboni, Albert Batlle ha afirmat que cal modificar la legislació i endurir les penes pertinents a d'armes de foc.
6: 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem al punt horari d'un quart de 12. Ampli dispositiu de recerca a aquesta hora al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, per trobar un noi de 16 anys que ahir a la tarda va llogar una moto d'aigua amb uns amics i amb la supervisió d'un monitor hi va desaparèixer. Des de llavors no se'n sap res de res. El busquen per mar, però també hi ha un helicòpter i drons resseguint tota la costa. Des de Girona, Fèlix Martín.
7: Van ser els mateixos amics i des de l'empresa de lloguer de les motos d'aigua que van alertar el 112 perquè quan van tornar a port no havia arribat. L'operatiu de recerca es va iniciar entre les 8 i les 9 del vespre amb un ampli desplegament de salvament marítim, la Guàrdia Civil i Creu Roja. Els bombers s'hi han afegit aquest matí rastrejant la costa i també els Mossos amb drons i un helicòpter. El noi desaparegut té 16 anys i amb els tres amics van llogar un passeig amb motos d'aigua amb monitor. Van sortir del port esportiu de Cala Canyelles, a la zona de l'Almadrava de Roses, però el jove va indicar que tenia algun problema amb el vehicle i va dir que tornava a port. Quan els seus companys hi van anar, van constatar que no havia arribat i es va activar l'alerta. La normativa permet conduir motos d'aigua a partir dels 16 anys amb la supervisió d'un monitor i amb el permís dels pares.
0: Gràcies, Fèlix. Saltem a la crònica internacional. Iran i els Estats Units segueixen intercanviant atacs per segon dia consecutiu, en el que és un nou test per aquesta treva tan fràgil en vigor des del mes d'abril, teòricament. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes, ho ha fet a Jordània, Bahrain i també Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre temporalment. Les autoritats de Bahrain, de fet, asseguren que una nena d'11 anys ha quedat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. Els Estats Units han atacat el sud de l'Iran i han disparat també contra un petrolí a Oman. Intentava, sembla, exportar petroli saltant-se el bloqueig. L'atac ha deixat tres mariners morts, de nacionalitat tots ells Índia. Trump ha amenaçat amb més atacs contra l'Iran si el règim no accepta aviat un acord de pau. Washington, Oriol Serra.
8: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
9: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
8: Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes.
0: Doncs en aquest escenari, el Banc Central Europeu apuja avui els tipus d'interès. Segons els experts, després d'un temps a l'expectativa, l'organisme ja no esperarà més per reaccionar davant l'increment de preus i de la inflació que ha provocat la guerra a Catalunya Mitjà, a la qual fèiem ara referència. Els preus s'han encarit a un ritme del 3%, a més dels últims mesos, a la zona euro, lluny del 2%, que tenia com a objectiu el Banc Central Europeu. Per això està previst que s'incrementin els tipus d'un quart de punt i passi del 2 al 2,25%. Serà, de fet, la primera pujada en gairebé 3 anys després de les que va fer arran de la guerra d'Ucraïna. Elisabet Ruiz Doutre, professora de Finances de la UOC.
10: L'inflació no s'està controlant en els nivells de que el Banc Central li agradaria i, de fet, ja en l'última reunió, malgrat hi va haver-hi un acord entre tothom de que els tipus d'interès es mantindrien, sí que es va discutir molt i ja es va apuntar de si continuem així, doncs s'ha de pujar els tipus d'interès perquè, si no, la inflació al final es descontrolarà.
0: El dilema és que l'augment de tipus pot comportar un alentiment del consum i, per tant, també de l'economia.
6: 3CAT Info.
0: I ara parlem dels incidents que estan passant aquests últims dies a Belfast. Parlem d'aquesta segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones. El ministre britànic per Irlanda del Nord, Hilary Benn, acusa els internautes d'incitar a la violència. Uns aldarulls amb motivació racista, segons admès en una entrevista ell mateix a l'Sky News.
11: Podem dir que són aldarulls racistes més que no pas protestes.
12: Bé, si esteu buscant persones a partir del color de la seva pell, com més es pot descriure? Això és brutalitat racista, no n'hi ha cap dubte.
0: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta i la justícia va decretar, de fet, presó provisional pel refugiat sudanès que dilluns va intentar assassinar un home amb un ganivet en ple carrer. La víctima està estable a l'hospital. Londres, Quim Olivares.
13: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
14: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. We are united. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
13: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència.
0: En punt ara mateix, 11:45. Ens interessem per la situació de carreteres i autopistes, també transport públic, amb Clàudia Serra. Bon dia.
15: Bon dia. A aquesta hora hi ha cua a la B20 a Santa Coloma en sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat per una avaria. També hi ha densitat en punts habituals a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona franca en direcció Besòs. A la resta de carreteres, molta fluïdesa.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
16: Ja fa sol a comarques de Lleida, de Tarragona, del centre del país, no tot arreu, però sí que la tendència és que mica el sol es vagi imposant. També, finalment, apareixeran clarianes de comarques de Girona i de Barcelona. Durant les últimes hores hem tingut alguns ruixats. Per exemple, han caigut al centre del país i al nord, i a menor mesura al sud de les comarques de Barcelona o també cap a l'àrea de la Ribera d'Ebre, el Priorat, però el gruix de pluges a la meitat nord. Fins a 16 litres als de Balaguer, 13 a Artesa de Segre i 12 a Oliola, les tres poblacions de la Noguera, i també 12 a Castellnou de Bages, a la comarca del Bages. La temperatura avui diurna, semblant un pèl més baixa, en general baixarà una mica, i s'esperen màximes les més altes al voltant dels 31 graus. Això pot passar a Lleida, Balaguer, Mollerussa, 30, Tortosa i també a Tàrrega, són les més altes, i a la costa xifres de 25-26. Bé, sembla que la situació la tarda també serà de sol a molts indrets, però amb restes de núvols al Pirineu i al Prepirineu que de manera molt aïllada poden deixar anar algun ruixat dispers.
17: 3CAT Info. 3CAT Info.
18: Maria, els tens?
19: Oh, fa un any que els preparo!
18: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
19: Va, que els hi tiro! Bufa, Antoni, que s'apaga!
18: O sigui, ja bufo!
19: Bufa! Bufa!
20: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: 3CAT Info.
0: Continuem. El Congrés aprova una reforma de llei per reconèixer als funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat. La mesura els dona més protecció jurídica davant de possibles agressions, amenaces o fins i tot incidents que puguin patir en el desenvolupament de la seva feina. El canvi legal, que encara ha d'anar pel Senat, ha de passar pel Senat, surt endavant amb els vots del PSOE, del Partit Popular, Junts i també el PNB. Tània Tapi, a Madrid.
22: És una reivindicació històrica d'un col·lectiu que, després d'anys de lluita, ha sortit endavant. La nova llei iguala els funcionaris de presons, per exemple, als policies, i els atorga un plus de protecció jurídica. També preveu indemnitzacions econòmiques si pateixen danys. Per això Junts, tot i votar-hi a favor, reclama més finançament. Marta Madrenes.
23: Si una decisió presa aquí genera una obligació econòmica per la Generalitat de Catalunya, el finançament també l'ha d'assumir qui pren la decisió. Catalunya no estem per obeir i pagar.
22: El canvi afectarà totes les plantilles, els que siguin funcionaris, però també el personal laboral. Per Esquerra, és un gir punitivista, creu que la solució passa per altres mesures, com avançar la jubilació, reforçar les plantilles o fer un pla de xoc en salut mental per als interns. Pilar Ballugera.
24: Estem aprofundint en els principis de populisme punitiu, de coerció i d'una regressió absoluta en mans de la dreta, de l'extrema dreta.
22: El PSOE, impulsor de la iniciativa, ha reivindicat la necessitat dels canvis. És el diputat David Serrada.
25: Reconocer la autoridad
1: de quienes garantizan la seguridad dentro de nuestras prisiones es reconocer la importancia de su trabajo. Proteger a quienes nos protegen es una obligación de cualquier Estado.
22: Una norma, i no és habitual, que també compta amb el suport del PP, la diputada Ana Vázquez defensa que ho fan pels treballadors.
2: Que he priorizado la dignidad de los trabajadores por encima de cualquier voto o interés político. Porque no estábamos en el mejor momento para firmar un acuerdo con el PSOE y con el PNV.
22: El text haurà d'anar ara al Senat abans d'entrar en vigor.
0: I tornem a casa nostra perquè ja estan en marxa els exàmens del tercer i últim dia de la selectivitat. Més de 45.000 alumnes acaben avui a les proves d'accés a la universitat i unes proves que aquest curs mantenen el format de l'any passat i en què finalment no hi ha hagut incidències en la mobilitat malgrat la visita al Papa o la vaga dels docents. A aquesta hora ha acabat ja el primer examen, el de llengua catalana i també literatura. Marxem fins a la Facultat de Biologia de la UB i tenim allà Sara Canyete.
3: A aquesta hora ja ha acabat l'examen de Llengua i Literatura Catalana, una prova que els estudiants ens diuen han trobat assequible. Un fragment de Pere Calders ha protagonitzat l'apartat de literatura i entre la resta d'exercicis, tant de comprensió lectora com les qüestions al voltant de la sintaxi i la gramàtica que han sortit a l'examen, en Gerard, la Laia i l'Alba, tres dels estudiants que avui s'estan examinant aquí, diuen que no hi ha hagut sorpreses.
4: Bueno, força bé català, literatura bé... I el text pues, també era fàcil.
5: I jo crec que el nivell ja estava bé. No hi ha hagut cap pregunta que diguessis no sé què posar o no sé què fer.
25: M'ha semblat correcte de temps i dificultat. Era un examen que si havies estudiat es podia fer amb molta facilitat.
3: Ara els alumnes tenen un descans i després continuen amb el segon bloc de proves d'aquest matí, amb exàmens de matèries d'especialitat, entre elles matemàtiques aplicades a les ciències socials, una de les proves que fa més respecte als alumnes i més després que l'examen de matemàtiques d'ahir va ser demolidor. En tot cas, les proves de selectivitat acaben avui després de 3 dies i els estudiants coneixeran els resultats el 23 de juny.
17: 3CAT Info.
0: Passen 6 minuts d'un quart de 12. Els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació a l'empresa. Una direcció que ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats. Això tot just són 16 menys dels que va preveure en un principi. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran dels 50 dies per any treballat sense topall pel que fa a mensualitats. En el cas de més grans de 54 hi haurà pla de rendes amb millors condicions. I encara en clau econòmica hem de marxar ara fins al Pirineu perquè arrenca la 37a trobada empresarial del Pirineu, aquest any centrada, i no podia ser d'una altra manera, en les incerteses geopolítiques i econòmiques i en com les empreses del territori s'hi poden adaptar. Ens explica des de la Seu d'Urgell Joaquim Albalate.
26: Una trobada que reuneix uns 900 empresaris, la majoria de Lleida i el Pirineu, i que aquest any vol reflexionar sobre el complex context mundial per donar més seguretat a les empreses. Montse Pujol s'estrena aquest any com a presidenta de la trobada.
27: Estem en un moment on la geopolítica està complicada, on hi ha un món en transformació. De tot, això dona que els empresaris, que sempre necessitem certeses per poder tirar endavant les nostres empreses, per fer els nostres plans estratègics, estiguem en un moment que no sabem, no?, una miqueta cap a on anar.
26: Hi haurà una dotzena de taules rodones i debats amb noms com el president de la Generalitat, Salvador Illa, els exvicepresidents de la Comissió Europea, Josep Borrell i Margaritis Esquinas, o l'exprimer ministre italià, Matteo Renzi, a més de dirigents de multinacionals com Ipra, Naturhaus o Tendam.
27: Portem gent doncs, de l'àmbit geopolític, de l'àmbit econòmic, experts que ens donen els seus punts de vista, però també portem gent d'empresa, empreses molt més grosses que les nostres, molt més internacionalitzades, i empreses de dimensions més locals, que són més de Lleida, i així tenim diferents punts de vista per donar eines a l'empresari per a que pugui saber una mica cap on tirar.
26: Entre les novetats hi ha l'avançament dels horaris. Els actes comencen avui al matí i es tanquen demà al migdia. També hi haurà més espais de reunions i connexió entre els assistents.
0: Gràcies, Joaquim. I abans d'arribar al temps dels esports, el que farem serà parlar de noms propis. Valentín Roma, que serà un director del MAC, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. És doctor en filosofia, llicenciat en Història de l'Art. Fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge. Roma, de fet, torna així al MAC, on va ser expulsat el 2015, quan era el cap de col·leccions arran d'una polèmica exhibició, en aquest cas la d'una escultura del rei Joan Carles, sodomitzat. El segon nom propi que volem posar en antena és l'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, qui inaugurarà la temporada vinent la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món, amb un muntatge de Les Criades de Jean Genet. Portacelli manifestava així la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que és de dir que la Comèdia Francesa és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb el qual és graciós.
0: Del teatre al cinema, els últims noms propis que portem, l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood lliurarà els Oscars honorífics a l'actriu Glenn Close, al director Ridley Scott i al primer animador negre de Disney, Floyd Norman. També les productores Christian Bachon i Pamela Coffler, defensores del cinema independent, rebran en aquest cas el premi en memòria d'Irving G. Thalberg. Unes estatuetes que es lliuren a Hollywood el 15 de novembre d'aquest any, una gala prèvia al que serà la 99a edició de la cerimònia dels Oscars. Serà el 14 de març de l'any que ve.
7: Esports.
0: Ja és aquí, Eudald Serra. Eudald, bon dia.
8: Bon dia, bona hora. El partit Mèxic-Sud-Àfrica obrirà aquest vespre a les 9 al Mundial de Futbol. Abans, a 8:15, l'estadi Ciutat de Mèxic també acollirà la cerimònia d'inauguració. El seleccionador mexicà Javier Aguirre destaca els que suposa jugar un Mundial a casa i tenir els aficionats al seu costat.
9: El hàndicap a favor que tenemos de jugar en casa tiene que notarse, ¿no?, a 2.240 metros con nuestra afición. Por supuesto que es algo que puede jugar a tu favor, aunque no participe en el pasto, en el rectángulo. Es algo que los jugadores tienen que manejar.
8: Aquesta matinada que ve jugarà el segon partit d'aquest Mundial entre Corea del Sud i la República Txeca, la també ciutat mexicana de Guadalajara. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació per primera vegada de 48 seleccions repartides en 12 grups i que disputaran els seus partits també per primera vegada en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total es jugaran 104 partits que es tancaran amb la final, que es disputarà el pròxim 19 de juliol a Nova York. L'Argentina és la selecció que defensa el títol aconseguit a Qatar el 2022. La selecció espanyola, per la seva banda, debutarà dilluns que ve a les 6 de la tarda contra Cap Verd. En bàsquet, el Barça buscarà aquest vespre la segona victòria a la semifinal del play-off de la Lliga ACB, que l'enfronta el Tenerife. Els de Xavi Pascual, que dimecres van guanyar el primer partit, tornen a jugar avui al Palau Blaugrana. Tot i la còmoda victòria del primer partit, el Barça Blaugrana, Juan i Marcos, avisa del perill de l'equip canari.
10: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
8: El Barça-Tenerife començarà

0: Ara ens han ficat cistelles de mèrit per endur-se'l, però amb la satisfacció de que he fet un gran partit, hem tingut molta energia i recuperar-nos per la següent, que tornarà a ser un partit de molt ritme.
1: El segon partit d'aquesta sèrie jugarà novament a València demà divendres. Mentrestant, a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol al guanyar aquesta matinada els Spurs de San Antonio 107-106. Els de Nova York han aconseguit la remuntada més gran de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts al tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran el primer match ball per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge. I encara en bàsquet, un apunt més. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial aquest matí que l'escorta Marta Canella no continuarà l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades.
2: 3CAT Info.
1: Tornant al futbol, el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. I d'altra banda, el Màlaga i l'Almeria disputaran la final del play-off d'ascens a primera divisió després que ahir els malaguenys eliminessin a Les Palmes. Qui guanyi aquest play-off, el millor de dos partits, serà el tercer equip que pujarà a primera després d'haver-ho aconseguit ja de forma directa el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta debuta aquesta tarda a les 7 a la Final Four de la Champions masculina de Malta, enfrontant-se a la primera semifinal al Ferencváros hongarès a partir de les 7, com dèiem. Del partit en parla el jugador de l'Atlètic Barceloneta, Unai Biel.
3: Són dos sistemes totalment diferents. El nostre és més d'equip, més ràpid, com tu has dit, amb més ordre, i el seu és més anàrquic, amb jugadors que tenen molt de talent, que són molt dominants, i hem de, amb l'equip, poder apagar aquests jugadors.
1: L'altra semifinal la jugaran després el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. Ahir el Sant Andreu i el Mataró van quedar eliminats a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina, que també es fa a Malta aquests dies. L'actual campió, el Sant Andreu, va perdre la primera semifinal a la tanda de penals davant el Ferencváros hongarès després que el partit acabés amb empat a 11. Per la seva banda, el Mataró també va perdre la segona semifinal davant l'Olympiacos 12-14.

0: Dos quarts de 12 en punt. Destaquem, recapitulem el més destacat a aquesta hora. La justícia europea torna a avalar el model Meloni pel que fa al tracte a la immigració. Una nova opinió de nova cada del Tribunal de Justícia Europea accepta els centres de deportació a tercers països sempre que s'hi respectin els drets dels migrants com si fossin dins la Unió Europea. Avui, 11 de juny, dia de balanços després de l'estada de dos dies del Papa a Catalunya, mentre allò 14 ha arribat ja a les Canàries, el president Illa destaca Catalunya que torna a ser el món, mentre des de l'Ajuntament de Barcelona es compara la benedicció de la Torre de Jesús d'ahir a la Sagrada Família amb la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 92. I també us hem destacat que continua la recerca, per ara sense èxit, del noi de 16 anys desaparegut mentre anava amb una moto d'aigua pel golf de Roses ahir al vespre. A partir d'ara hi afegim, entre altres, aquestes qüestions. Com sempre que arriben grans esdeveniments esportius, es genera una mena d'efecte pla renove de televisors. L'augment de vendes està constatat, però les organitzacions de consumidors alerten que les compres s'han de fer si hi ha una necessitat real. També us explicarem que ha quedat arxivada la causa per la mort de tres geòlegs a la mina de Súria ara fa 3 anys. El jutjat de Manresa considera que el desfeniment no es podia preveure. Reviurem també el concert dels Rolling Stones ara fa 50 anys a la Monumental de Barcelona i ho farem a partir del llibre Black and Cat, que recull tot el que va envoltar un concert en plena transició. I encara abans dels esports arribarà el temps de l'Espai Futbol Català al Dia, on repassem el resultat de les fases definitives d'ascens, amb, entre d'altres, cara i creu pel Sabadell i també l'Europa. En esports, el del Serra, estem pendents, en aquest cas, del Mundial. Partit Mèxic-Sud-Àfrica que obre aquest vespre el campionat.
1: Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb 48 seleccions participants, 104 partits, i la primera que acullen 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà.
0: I pel que fa al temps, estable amb sol, restes núvols a les comarques de Barcelona, les temperatures pujaran, bàsicament al Pirineu, i també comarques de Girona. Els valors més alts arriben avui als 32 graus.

0: Doncs hem arribat així a 3 minuts ara, els que passen de 12:15. Nosaltres reprenem el fil de l'actualitat amb aquest nou dictamen d'una advocada general de la Unió Europea avalant els centres de deportació creats a Albània pel govern italià de la dirigent Giorgia Meloni. Remarca, però, que en tot cas s'hi han de respectar els drets dels migrants com si fossin dins de les fronteres mateixes comunitàries. Demà, de fet, entren en vigor noves lleis que converteixen aquests centres de deportació a l'estranger en norma europea. Brussel·les, Bruno Fortiamires.
1: L'advocada general diu que amb les lleis actuals a la mà, tot i que estiguin internats a l'estranger, els migrants continuen tenint garantits el dret a la defensa i el dret al respecte de la vida privada. L'Estat, doncs, ha de pagar els desplaçaments de l'advocat d'ofici fins al centre de deportació i garantir el secret de les converses entre lletrat i migrant. El migrant també té dret a quedar en llibertat tan bon punt expiri el termini d'internament al centre de deportació. Però, segons l'advocada general de la Unió Europea, tots aquests drets no sembla, diu textualment, no sembla que estiguin prou blindats en l'acord signat entre els governs italià i albanès. I, per tant, sí que hi veu el risc que aquest protocol impulsat per Giorgia Meloni afecti les garanties processals previstes per la llei europea. Això no és una sentència definitiva, però els jutges europeus, quan resolen el cas, acostumen a seguir aquestes opinions dels advocats generals.
0: Doncs ho veurem. Gràcies, Bruno Fortiamires. Això mentre el papa arriba a les Canàries, l'última estada del seu viatge a l'estat espanyol, i on el tema de la immigració és cabdal en aquesta visita a les Illes Canàries. A Catalunya, després de 2 dies d'estada, és moment de fer balanços. El president Salvador Illa assegura que el país ha tornat a fer-se un lloc al món per la benedicció de la Sagrada Família, en concret de la Torre de Jesús. Després d'acomiadar-lo aquest matí a peu de pista, Illa ha agraït al pontífex la seva visita i està convençut que la implicació de la Generalitat no fa trontollar la confessionalitat de l'Estat espanyol.
2: L'actuació del govern de Catalunya s'atén perfectament als criteris d'un estat aconfessional, però també als criteris d'un estat aconfessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
0: En aquesta mateixa compareixença, però, el president ha sortit el pas de l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família ahir, abans d'acabar la seva actuació. La policia, de fet, va detectar que alguns intèrprets portaven estelades impreses darrere les últimes partitures i que estaven preparats per cantar els segadors al final de la missa, una peça que no estava inclosa al programa oficial. El president Illa s'ha limitat a dir que es va seguir el guió previst.
2: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert. No? Penso que, insisteixo, ahir des de la Sagrada Família Barcelona i Catalunya va il·luminar el món.
0: Els partits independentistes, però, li demanen ja explicacions. Junts ho considera un acte de repressió. Esquerra també reclama a l'Ajuntament de Barcelona que doni la cara, i la CUP ha registrat una bateria de preguntes al govern per esbrinar qui va donar l'ordre en concret. Xavier Pellicer és diputat copaire.
3: Em sembla inadmissible el desplegament policial que s'ha fet i la cacera de bruixes que s'ha realitzat contra el moviment independentista, traient estelades i fent tot tipus d'actuacions per tal de plantejar aquesta Catalunya apostòlica, romànica, pacificada i sense cap tipus de mobilització.
0: Els comuns no s'han posicionat sobre aquesta polèmica, però sí que un cop el pontífex ha marxat, han demanat al govern que detalli fil per randa totes les despeses d'aquest viatge pagades amb diners públics. Encara sobre aquesta qüestió, 3 milions de persones van connectar a l'especial la Torre del Cel a 3CAT, centrat en la inauguració de la Torre de Jesús i la visita del papa Lleó XIV. Per una banda, més d'un milió de persones, d'espectadors, la van seguir a través de TV3 i també 3CAT Info, amb una quota de gairebé el 29% en prime time. L'impacte també ha fet notar-se a les xarxes amb més de 2 milions de reproduccions. Pel que fa a la plataforma 3CAT, l'especial ja és la segona emissió més vista de tota la temporada, amb més de 75.600 dispositius, mentre que l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar 17.700 persones.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 12:15, ampli dispositiu de recerca aquest matí al Golf de Roses de l'Alt Empordà per trobar un noi de 16 anys que ahir a la tarda va llogar una moto d'aigua amb uns amics i va desaparèixer. Des de Salvament Marítim, Creu Roja, s'estan buscant tota la nit i no se'n sap res. També rastreja la zona, en aquest cas la costa, amb un helicòpter. Girona, Fèlix Martín.
5: Van ser els mateixos amics i des de l'empresa de lloguer de les motos d'aigua que van alertar el 112 perquè quan van tornar a port no havia arribat. L'operatiu de recerca es va iniciar entre les 8 i les 9 del vespre, amb un ampli desplegament de salvament marítim, la Guàrdia Civil i Mossos. No l'han trobat i des de primera hora d'aquest matí s'hi ha afegit també un helicòpter dels Mossos i els bombers que rastregen la costa. El noi desaparegut té 16 anys i amb 3 amics més van llogar un passeig amb motos d'aigua amb monitor. Van sortir de Cala Canyelles, a la zona de l'Almadrava de Roses, però el jove va indicar que tenia algun problema amb el vehicle i va dir que tornava al port. Quan els seus companys hi van anar, van constatar que no havia arribat i es va activar l'alerta.
0: Gràcies, Fèlix. Anem ara a Madrid. La llei catalana per escurçar els terminis judicials de l'eutanàsia arriba al Congrés dels Diputats. La defensaran la proposta 3 diputats del Parlament, que és on es va aprovar amb un ampli consens el mes d'abril. Un debat que arriba després que el Papa es pronunciés des de l'hemicicle en contra del dret a la mort digna. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: Tot i la bona acollida del seu discurs, res indica que allò 14 hagi fet canviar les posicions dels grups sobre qüestions com la immigració, l'avortament o l'eutanàsia. La majoria que el 2021 va aprovar el dret a morir dignament ara donarà llum verda a tramitar la proposta del Parlament per impedir que els recursos judicials puguen allargar-ne l'aplicació. És l'estratègia que segueixen entitats ultraconservadores com advocats cristians en casos com els de la jove Noelia Castillo, que fa 2 mesos va rebre l'eutanàsia després que la decisió hagués estat encallada als tribunals durant 2 anys. El que avui defensaran 3 diputats del PSC, Junts i Esquerra del Parlament és agilitzar els recursos en contra de les decisions d'aplicar l'eutanàsia. Només es podran presentar davant de les màximes instàncies judicials que s'hauran de pronunciar en un termini breu. Una demanda que feien les entitats pel dret a morir dignament, que consideren que judicialitzar l'eutanàsia és allargar el patiment de manera cruel. La Cambra Catalana va recollir el guant i es va aprovar el text amb el vot del PSC, Junts, Esquerra, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana. Només el PP i Vox hi van votar en contra.
0: Gràcies, Dani. La guerra a l'Orient Mitjà continua, malgrat la fràgil treva, en teoria, des del mes d'abril. De fet, per segon dia consecutiu, l'Iran i els Estats Units segueixen intercanviant-se atacs. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i també Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre de manera temporal. Les autoritats de Bahrain parlen, de fet, d'una nena de 11 anys ferida i que hi ha hagut diversos habitatges que s'han incendiat. Els Estats Units, per la seva banda, han atacat al sud de l'Iran i han disparat contra un petrolier que intentava saltar-se al bloqueig. Un atac que n'ha deixat morts pel que fa a aquesta embarcació. Trump, que continua amenaçant amb més atacs contra l'Iran si el règim dels ayatolars no accepta aviat l'acord de pau. Washington, Oriol Serra.
7: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
8: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
7: Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes.
0: Continuem parlant, en aquest cas, dels Estats Units per una derivada ben diferent. Com comenten els companys d'esports, avui comença el Mundial de Futbol, es fa al Canadà, es fa a Mèxic i també als Estats Units. Doncs bé, la venda de televisors es dispara, coincidint amb aquesta celebració esportiva que comença avui. Joan Carles Calvet, president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, diu que és un fet habitual en qualsevol cita esportiva a nivell mundial.
9: Sempre que hi ha una venda d'aquest, hi ha un pic de ventes de televisió. I si mirem estadístiques històriques, sempre es produeix aquest increment de ventes en aquests mesos, fruit de que, bueno, segurament hi ha més campanyes de publicitat, es fan més promocions, més anuncis, se'n parla molt i al final la gent, doncs, bueno, es compra un televisor.
0: Els experts, de fet, en consum aconsellen als clients que retinguin preus recents i també els comparin, bàsicament per evitar els preus dinàmics, un mètode en augment en el comerç per internet. Esther Llorente és advocada experta en dret de consum.
10: En funció de la nostra IP, des d'on estem fent la compra, o en funció de les nostres costums a l'hora de comprar, hi ha uns algoritmes que adequen el preu a cada persona.
0: Malgrat l'augment, dèiem, el Gremi de Comerciants assegura que el Mundial només anticipa les vendes perquè al cap de l'any la facturació acaba sent força semblant a la d'altres exercicis. Aquests esdeveniments, això sí, confirma la tendència pels televisors cada cop més grans, com a mínim de 55 polzades, perquè els avenços tecnològics també els han fet força més assequibles.
11: 3CAT Info.
0: Més qüestions, 2:30 i 11:45, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de com frenar el crim organitzat a Catalunya. Una trobada després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia ahir a Barcelona. El crim d'ahir al matí, de fet, sorprèn, perquè va ser al cèntric carrer Balmes i a tocar d'una comissaria de la Policia Nacional Espanyola. L'agressor, que encara descoberta, va disparar la víctima a boca de que no hi va fugir. Un crim enregistrat, a més, per les càmeres de seguretat de l'exterior de la comissaria. L'autor va fugir cap al barri de Gràcia i va deixar abandonada l'arma en una parada d'autobús. Malgrat el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, vinculava el cas a la lluita de bandes criminals. Són declaracions d'ahir a Catalunya Ràdio.
11: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona el productor de cinema Xavier Atance, cap de BNC Produccions, acusat d'agredir sexualment tres treballadores. Com avança el periòdico, la detenció es va fer ahir a la tarda després que les tres dones d'entre 24 i 30 anys presentessin les corresponents denúncies. Fonts pròximes a la investigació expliquen que segueix oberta i no es descarta que hi pugui haver més víctimes o bé que es presentin més denúncies. Xavier Atance ha de passar avui a disposició judicial al jutjat de violència sobre les dones.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: I abans de l'àrea de servei, us expliquem que Lleida, l'entitat solidària Superant Fronteres, engega un nou projecte sanitari, Ufagàmbia, on ha començat els treballs per construir un centre d'assistència primària i de maternitat a la localitat d'Omorto, a tocar ja del Senegal. Per recollir fons, aquest vespre, sopar solidari amb la participació de 8 reputats cuiners locals. Lleida, Estela Busoms.
12: Fa 2 anys ja van portar al país africà un carregament de material i també ambulàncies que aquí havien esgotat la vida útil, tot plegat destinat a 5 hospitals de zones aïllades i amb l'objectiu principal de millorar la salut materno-infantil de la població. Ara l'ONG, impulsada per Mossos i professionals d'emergències, vol anar més enllà amb la construcció d'un nou equipament que donarà servei a una àrea de 55.000 persones amb la previsió que estigui acabat a finals de l'any que ve. Ens ho ha explicat David Mora, portaveu de Superant Fronteres.
13: I per què allà, doncs? Primer perquè no hi ha cap mena d'infraestructura i perquè en aquella part del món, les zones rurals, doncs pateixen uns índexs de mortalitat materna i infantil terribles.
12: També vol ser un centre per a la prevenció de la mutilació genital femenina. El pressupost és d'uns 70.000 euros i el promouen amb altres ONGs i entitats locals. Neix com a centre d'assistència primària, però amb la vista posada a convertir-se en un hospital que formi part de la xarxa pública del país a través d'un acord que ja han signat amb el govern gambià i també amb espai per a la cooperació.
13: Una casa per acollir voluntaris que puguin anar a fer els seus voluntariats, les seves col·laboracions puntuals. Allà estem parlant dels metges, infermeres, de qualsevol especialitat.
12: De moment s'ha construït el pou d'aigua que ha de vestir el centre i s'està acabant de tancar el recinte. Avui el sopar solidari es farà a la pista de la Panera de Lleida, on es podran degustar les creacions de 8 cuiners de Ponent que s'han sumat a la iniciativa.
0: Àrea de Servei a Catalunya Informació, primer el trànsit, després el temps. Situació del trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
14: A aquesta hora segueixen les retencions a la B20 a Santa Coloma en sentit Trinitat. També hi ha densitat en punts habituals a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. A la resta de carreteres, circulació fluida. És tot.
0: El temps. La previsió amb l'Enric Agut.
15: Es va aclarint el cel després d'una matinada amb núvols i alguns ruixats que han deixat fins a 13 litres d'Artesa de Segre, 16 a Os de Balaguer, 12 a Oliola, les tres poblacions de la comarca de la Noguera, i 12 litres del Bages, a Castellnou de Bages. També destaquem, fora de la meitat nord del país, 2 litres del Vendrell, 3 a Torroja del Priorat o 1 a Riba-Roja d'Ebre. Bé, la tendència és que cada vegada hi hagi més clarianes i també n'arribaran amb el pas de les hores a comarques de Girona i de Barcelona i també a la Vall d'Aran. Poden quedar intervals de núvols. A la tarda, cap al Pirineu, poden créixer algunes nuvolades i el cel mig ennuvolat pot deixar anar alguna cortina de pluja. I la temperatura més baixa. Avui les màximes més altes es quedaran al voltant dels 30-31. Per exemple, això pot passar a Lleida, Mollerussa, Balaguer, valors també que es queden més curts al Pirineu. Viella podria quedar el dia ben fresc, una màxima de 17. 21 a Puigcerdà i la costa. Els valors màxims es mouran en general entre els 25 i els 26 graus.
4: Fresca Info.

0: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
1: Ho veus?
2: Okay.
1: L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tant nostre com dir... Posarem llum?
3: A la foscor.
1: O com dir... Aventureres, aventurers.
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
4: Sou molt bona gent!
1: Xxt, silenci.
2: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
5: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
1: Molt nostre.
6: 3CAT Info.
7: Ho hem destacat al sumari de 12:45 i ara estem en disposició d'ampliar aquesta informació arxivada a la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria ara fa 3 anys. El jutjat de Manresa que portava el cas considera que no existeixen prou indicis de delicte i que el sinistre el va provocar un despreniment sobtat i predictible de la roca. Corresponsal al Bages, Nati Adell.
8: El jutjat número 6 de Manresa ha acordat el sobreseïment provisional de la causa sobre l'accident que va tenir lloc a la mina de Cabanasses. No hi veu indicis de criminalitat, ni omissió greu de les mesures de seguretat, ni tampoc que es produís cap incompliment de la normativa. La jutgessa conclou que les diligències no permeten acreditar, per tant, que es tracti d'un delicte contra els drets dels treballadors, ni tampoc d'homicidis imprudents, que era l'argument acusador de les famílies. La resolució dona pes als informes tècnics elaborats durant la instrucció, especialment el de l'enginyer de mines, que assegura també que la sobreexcavació no va tenir una incidència significativa en el despreniment que va provocar l'accident. La resolució dictada a finals de l'any passat, tot i que ha transcendit ara, tanca la investigació penal iniciada després de l'accident, però s'hi pot presentar recurs. Els tres geòlegs d'una trentena d'anys estaven revisant la seguretat d'una nova galeria a Súria a uns 900 metres de profunditat abans que els miners comencessin a fer l'extracció de potassa. Durant aquesta inspecció rutinària, part del sostre es va ensorrar i els va caure al damunt una roca del sostre de grans dimensions, de 2 tones. Van quedar atrapats i van morir.
7: Gràcies, Nati. Avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona, en un moment molt tens, en plena transició. Ho recull el llibre Black and Cat, la història d'una actuació convulsa del periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas.
9: Els Rolling Stones actuaven per primer cop a Barcelona, contractats per Guy Mercader al mateix lloc on 10 anys abans ho havien fet els Beatles. Però les circumstàncies havien canviat molt. L'11 de juny de 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
10: Hi ha un pols entre un antic règim que agonitzava però no del tot i també una part de la societat que estava recuperant les llibertats. I aquest concert d'alguna manera era un símbol de que les coses havien de canviar i era una fita històrica important.
9: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals van veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental. Novell explica que la policia va reprimir els fans que intentaven seguir el concert des de fora o que s'intentaven colar.
10: Hi havia tot d'agents de policia envoltant la plaça de tots de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues, fins i tot algunes van entrar els agents dins de la Monumental, van colpejar a gent que estava dins, gent que estava fora, i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
9: El moment també és tens per als Rolling Stones, que intentaven decidir cap on anaven.
10: El guitarrista els ha plegat, el Mick Jagger va plegar, proven diferents guitarristes, finalment els que han rombut, però és un moment d'incertesa musical també.
9: El llibre és ple de crítiques de l'època. La premsa especialitzada del Regne Unit va enfonsar el disc que presentaven, Black and Blue, i també la gira. La revista britànica Enemy el descrivia com una decepció de proporcions gegantines. El reporter estava molt bé, incloia èxits com Honky Tonk Women, Hey Negrita, Angie, You Can't Always Get What You Want, It's Only Rock and Roll and I Like It, Brown Sugar o Jumping Jack Flash, entre d'altres. Però no va agradar la proposta d'uns Rolling Stones que miraven de reinventar-se i de trobar el seu lloc en un món musical en què grans bandes de rock com Led Zeppelin vivien el seu declivi mentre naixia el punk amb grups com The Clash, Sex Pistols o Ramones.
10: El rock, com s'entenia aleshores, estava en un cert descrèdit. No era la música que ajudava a canviar les coses, sinó que no era més que un espectacle d'oci.
9: I a Catalunya també va arribar aquesta decepció. Això suma't al fet que Gai Mercader va haver de canviar la ubicació del concert i a pujar el preu de les entrades a 900 pessetes, molt car per l'època, va generar molt de rebuig a la premsa generalista.
7: La informació de Marc Ruiz, ara esports.
3: Futbol català al dia.
6: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. Remuntada èpica del Sabadell per classificar-se per la final del play-off d'ascens a segona A. Victòria per 3-0 davant el Reial Madrid-Castella amb un gol de Joel Priego al minut 89 que donava el bitllet als arlequinats. Diu adeu al somni, en canvi, l'Europa derrota la pròrroga 3-2 al camp del Cel de Fortuna. Ha estat un cap de setmana d'emocions fortes. També n'hem viscut a Badalona, que supera el Cornellà per 3-0, igual al 4-1 encaixat al partit d'anada i ja està només una eliminatòria de pujar a la segona federació. Mentrestant, la Pobla de Mafumet guanya 1-2 al camp del Sant Mauro en l'anada de la promoció d'ascens a tercera federació, un grau per sota en la promoció d'ascens de primera catalana a Lliga Elit, Igualada i Viladecans empaten a 0.
3: Futbol català a 3Cat Info.
11: I ara repassem el que donarà de si aquesta pròxima jornada. El Sabadell jugarà l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. El primer partit serà a l'estadi Ruta de la Plata, al camp de l'equip de Castella i Lleó. La tornada, divendres 19 de juny, a la Nova Creu Alta. El Badalona també començarà la final del play-off d'ascens, en aquest cas per pujar a segona federació. Els badalonins s'enfrontaran al Compostela i també jugaran el primer partit fora de casa, diumenge a les 5 a Santiago. A la Lliga Elit es disputa la tornada del play-off d'ascens a tercera federació. Dissabte a les 7, el Pobla Mafumet rep el Sant Mauro amb la intenció de fer valdre l'1-2 d'avantatge aconseguit en el partit d'anada. I acabem amb el play-off d'ascens de la primera catalana a la Lliga Elit. Diumenge a les 6, partit de tornada entre el Viladecans i l'Igualada després de l'empat sense gols de l'anada.
3: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
7: Doncs continuem amb esports fins a les 12. Del Serra, bon dia.
12: Bon dia. El partit Mèxic-Sud-Àfrica obrirà aquest vespre a les 9 al Mundial de Futbol. Abans, a 8:15, l'estadi Ciutat de Mèxic també acollirà la cerimònia d'inauguració. El seleccionador mexicà Javier Aguirre destaca el que suposa jugar un Mundial a casa i tenir els aficionats al seu costat.
13: El hàndicap a favor que tenim de jugar en casa tiene que notarse, ¿no? A 2.240 metros con nuestra afición. Por supuesto que es algo que puede jugar a tu favor, aunque no participe en el pasto, en el rectángulo. Es algo que los jugadores tienen que manejar.
12: Aquesta matinada que ve jugarà el segon partit d'aquest Mundial entre Corea del Sud i la República Txeca, la ciutat mexicana també de Guadalajara. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació per primera vegada de 48 seleccions repartides en 12 grups, que disputaran els seus partits també per primera vegada en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total es jugaran 104 partits, que es tancaran amb la final que es disputarà el pròxim 19 de juliol a Nova York. L'Argentina és la selecció que defensa el títol aconseguit ara fa 4 anys a Qatar. La selecció espanyola, per la seva banda, debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd.
3: 3Cat Info.
12: En bàsquet, el Barça buscarà aquest vespre la segona victòria a la semifinal del play-off de la Lliga ACB, que enfronta davant el Tenerife. Els de Xavi Pascual, que dimarts van guanyar el primer partit, tornen a jugar avui al Palau Blaugrana. Tot i la còmoda victòria al primer partit, el Barça Blaugrana, Juan i Marcos, avisa del perill dels canaris.
14: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
12: El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I el Joventut va perdre el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València per només un punt de diferència. 118 a 117 i després d'una pròrroga. En parla el base de la penya, Guillem Vives.
15: Bé, un partit que se'ns ha escapat al final per detalls, però l'hem competit molt, de tu a tu, i crec que hem fet un partit per estar orgullosos. Crec que tot el que havíem parlat amb el poc temps que teníem ha sortit com prevèiem, i ells al final ens han ficat cistelles de mèrit per endur-se'l, però amb la satisfacció de que he fet un gran partit, hem tingut molta energia i recuperar-nos per la següent, que tornarà a ser un partit de molt ritme.
12: El segon partit d'aquesta sèrie jugarà una altra vegada a València demà divendres. Mentrestant, a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol al guanyar aquesta matinada a San Antonio 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més important de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts al tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran la primera oportunitat per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge. I encara en bàsquet, un altre punt més. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial aquest matí que l'escorta Marta Canella no continuarà l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades.
3: 3CAT Info.
12: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta debuta aquesta tarda a les 7 a la Final Four de la Champions masculina de Malta, enfrontant-se a la primera semifinal al Ferencváros hongarès a partir de les 7 de la tarda. Del partit en parla el jugador de l'Atlètic Barceloneta, Unai Biel.
16: Són dos sistemes totalment diferents. El nostre és més d'equip, més ràpid, com tu has dit, amb més ordre, i el seu és més anàrquic, amb jugadors que tenen molt de talent, que són molt dominants, i hem de, amb l'equip, poder apagar aquests jugadors.
12: L'altra semifinal la jugaran després el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. I el Sant Andreu i el Mataró van quedar eliminats a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina, que també es fa aquests dies a Malta. El Sant Andreu, actual campió, va perdre la tanda de penals amb el Ferencváros, i el Mataró també va perdre la segona semifinal davant l'Olympiacos per 12-14. I en handbol, el Barça viatja aquesta tarda cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte els blaugranes s'enfrontaran a l'Albor danès en una de les semifinals. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. Parlem del pivot de 29 anys, Eric Pérez, que arriba procedent del Rivera Navarra i firmarà per 2 anys.
3: Trescat Info.

0: Nou aval de la justícia europea al model Meloni. Una nova opinió d'una advocada del Tribunal de Justícia accepta els centres de deportació a tercers països, però remarca que s'hi han de respectar els drets dels migrants, com si fossin dins de la Unió Europea. Les entitats socials reclamen ampliar el procés de regularització d'immigrants a casa nostra, que acaba el 30 de juny, denuncien que s'acumulen problemes amb el padró i la bretxa digital i alerten que molts col·lectius vulnerables quedaran fora d'aquest procediment. El Papalleó 14 ja és a les Canàries, punt final del seu viatge oficial a l'estat espanyol. Després de l'estada a Catalunya, el president de la Generalitat ha destacat que Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món, mentre l'Ajuntament de Barcelona compara la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, amb la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 92. Els Mossos van acumular 1.700 denúncies per maltractaments a persones grans l'any passat. La xifra dobla la que hi havia fa 5 anys. L'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte que es diu Oblit Zero per detectar i intervenir els maltractaments que en molts casos afecten persones amb algun tipus de demència. Busquen un noi de 16 anys desaparegut des d'ahir al vespre quan voltava amb una moto d'aigua pel golf de Roses a l'Alt Empordà. A més dels equips de salvament marítim i la Guàrdia Civil, també de la Creu Roja, aquest matí s'hi han afegit els bombers i els Mossos amb un helicòpter. La llei catalana per escurçar el termini judicial de l'eutanàsia arriba avui al Congrés. La defensaran 3 diputats del Parlament. També al Congrés s'aprova una reforma de la llei per reconèixer els funcionaris de presons, la condició d'agents de l'autoritat que els reforça davant agressions o amenaces. L'Iran i els Estats Units segueixen intercanviant atacs per segon dia consecutiu. És l'escalada més gran des de l'inici en vigor de la treva fràgil de l'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, i Trump ha amenaçat amb més atacs si l'Iran no accepta aviat un acord de pau. Un jutjat de Manresa arxiva el procediment obert per la mort de 3 persones a les mines de Súria l'any 2023 per un despreniment de roques. La resolució judicial diu que no es van incomplir les normes ni les mesures de seguretat i que l'esllavissada va ser sobtada i impredictible. I acaba l'examen de Llengua Catalana i Literatura, la primera prova de l'últim dia de la selectivitat. Un fragment de Pere Calders ha protagonitzat aquest examen. 45.000 estudiants completen avui les proves d'accés a la universitat.
1: Esports. El partit Mèxic-Sud-Àfrica obrirà aquest vespre el Mundial de Futbol. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb 48 seleccions participants i un total de 104 partits, i la primera vegada que organitzen 3 països: els Estats Units, Mèxic i el Canadà. El Barça de bàsquet buscarà aquest vespre a les 8 davant el Tenerife la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga ACB. Ahir la penya va perdre la pròrroga i de només un punt el primer partit de l'altra semifinal amb el València. I aquesta tarda l'Atlètic Barceloneta debuta a la Final Four de la Champions masculina de waterpolo, jugant la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès.
0: I el temps, la calor s'intensifica avui, però anirà a més en els pròxims dies. Tocarà sostre diumenge, que serà el dia més càlid del cap de setmana. Aquesta tarda hi haurà alguns núvols prims i restes de núvols al nord. I a partir de demà, sol força generalitzat.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Un nou dictamen de l'advocada general de la Unió Europea avala els centres de deportació creats a Albània pel govern italià de Giorgia Meloni, però remarca que s'hi han de respectar els drets dels migrants, com si fossin dins les fronteres comunitàries. Demà entren en vigor les noves lleis que converteixen aquests centres de deportació a l'estranger en una norma europea. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires.
3: L'advocada general diu que amb les lleis actuals a la mà, tot i que estiguin internats a l'estranger, els migrants continuen tenint garantits el dret a la defensa i el dret al respecte de la vida privada. L'Estat, doncs, ha de pagar els desplaçaments de l'advocat d'ofici fins al centre de deportació i garantir el secret de les converses entre lletrat i migrant. El migrant també té dret a quedar en llibertat tan bon punt expiri el termini d'internament al centre de deportació. Però, segons l'advocada general de la Unió Europea, tots aquests drets no sembla, diu textualment, no sembla que estiguin prou blindats en l'acord signat entre els governs italià i albanès. I, per tant, sí que hi veu el risc que aquest protocol impulsat per Giorgia Meloni afecti les garanties processals previstes per la llei europea. Això no és una sentència definitiva, però els jutges europeus, quan resolen el cas, acostumen a seguir aquestes opinions dels advocats generals.
0: I aquí a casa nostra, les entitats socials reclamen ampliar el procés de regularització d'educació que acaba el proper 30 de juny per garantir que les persones més vulnerables hi puguin accedir. Les principals incidències estan relacionades amb el padró i amb la bretxa digital. Des del govern espanyol no informen de quantes persones ja han fet els tràmits a poc més de 15 dies perquè s'acabi aquest procés. Barcelona, Marriera.
4: El procés de regularització extraordinària va començar tard amb problemes tècnics, com recorda Laura Valenzuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector, que avisa que hi ha col·lectius que en podrien quedar fora. És el cas, diu, de les persones sense llar, els extutelats, persones amb discapacitat o les treballadores de la llar, i els motius són diversos.
5: Parlem de barreres que ens hem trobat, com és anar al padró. Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
4: També alerta que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i la bretxa digital és una altra barrera per gran part d'aquests col·lectius.
0: Passant 7 minuts de les 12, el papa Lleó XIV ha arribat fa uns minuts a l'illa de Gran Canària, la primera visita d'un pontífex a les Illes Canàries. Un dels actes principals de la jornada serà la seva presència al moll d'Arguineguín, on es reunirà amb persones migrants, treballadors i voluntaris vinculats a l'acollida i l'atenció humanitària. La visita dona continuïtat al gest que el papa francès va projectar cap a les illes davant l'augment de les arribades d'immigrants per mar i la resposta dels serveis de rescat i acollida. Tant el Vaticà com la Conferència Episcopal han destacat l'acte d'Arguineguín com un dels moments més rellevants d'aquest viatge. La jornada acabarà aquesta tarda amb una missa a l'estadi de Gran Canària, on s'espera l'assistència de prop de 40.000 persones. Aquí a casa nostra avui és moment de fer balanç. El president Salvador Illa assegura que Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món per la benedicció de la Sagrada Família. Després d'acomiadar-lo a peu de pista, Illa ha agraït al pontífex la seva visita i està convençut que la implicació de la Generalitat no fa trontollar la confessionalitat de l'estat espanyol.
6: L'actuació del govern de Catalunya s'atén perfectament als criteris d'un estat aconfessional, però també als criteris d'un estat aconfessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
0: El president també ha sortit del pas de l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família abans d'acabar la seva actuació. La policia va detectar que alguns intèrprets portaven estelades impreses darrere de les últimes partitures i que estaven preparats per cantar els segadors al final de la missa, una peça que no estava inclosa al programa oficial. El president s'ha limitat a dir que es va seguir el guió previst.
6: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert. No? Penso que, insisteixo, ahir des de la Sagrada Família Barcelona i Catalunya va il·luminar el món.
0: Però els partits independentistes ja li han demanat explicacions. Junts ho considera un acte de repressió. Esquerra també reclama a l'Ajuntament de Barcelona que doni la cara i la CUP ha registrat una bateria de preguntes al govern per esbrinar qui va donar l'ordre. Xavier Pellicer, diputat cupaire.
7: Em sembla inadmissible el desplegament policial que s'ha fet i la cacera de bruixes que s'ha realitzat contra el moviment independentista, traient estelades i fent tot tipus d'actuacions per tal de plantejar aquesta Catalunya apostòlica, romànica, pacificada i sense cap tipus de mobilització.
0: Els comuns no s'han posicionat sobre aquesta polèmica, però sí que un cop el pontífex ha marxat de Catalunya han demanat al govern que detalli fil per randa totes les despeses d'aquest viatge pagades amb diners públics. També ha fet valoració el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha comparat aquest acte de benedicció de la Torre de Jesús amb la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Anna Escura.
8: Orgull de ciutat i autoestima són les paraules que ha fet servir Albert Batlle per referir-se a les quasi 48 hores que el papa Lleó XIV ha passat a Barcelona. Des de l'oració a la catedral fins a la benedicció de la Torre de Jesús, unes 180.000 persones han pogut veure el papa en directe. D'aquestes, prop de 120.000 només durant el recorregut del papa mòbil. Batlle ha comparat la cerimònia d'ahir a la Sagrada Família amb la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona.
9: Realment ahir va ser un recordatori d'aquelles jornades fantàstiques de Barcelona, que són aquestes que permeten també recuperar l'orgull de ciutat, que en definitiva era el que volíem, i donar la millor imatge de tots plegats. Aquell eslògan que sortia un dia abans dels Jocs Olímpics, volem fer-ho bé, doncs em sembla que era absolutament pertinent en els dispositius que hem posat en marxa en aquests dies. Ho volíem fer bé i crec que tots plegats ho hem fet bé.
8: Sobre el tiroteig ahir al carrer Balmes, en la mateixa línia que la consellera Parlon i l'alcalde Collboni, Albert Batlle ha afirmat que cal modificar la legislació i endurir les penes pertinents a d'armes de foc.
0: doncs, afegir sobre aquest tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona, que la consellera d'Interior ha convocat per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat, que la policia, mentrestant, continua buscant l'autor del crim, que vinculen amb una revenja entre grups de narcotraficants, i recordar que és la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies. I ara unes dades que us destacàvem en titulars. L'any passat es van presentar 1.700 denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys, una xifra que s'ha doblat en els últims 5 anys. Una xacra que encara és més greu i més difícil de detectar quan són persones amb algun tipus de demència. Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte que es diu Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats. Mònica Mas.
10: Alzheimer Catalunya ha atès 220 persones maltractades, tres quartes parts amb demències lleus i la resta amb dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil és d'una dona de 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Nadon és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
11: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
10: La majoria dels agressors no són els cuidadors principals i, per tant, no existeix una conducta per desgast d'aquestes cures. També la majoria tenen algun tipus de trastorn mental i tampoc són capaços de responsabilitzar-se de la seva conducta. De fet, en la majoria de situacions, ni la víctima ni l'agressor són capaços de detectar aquesta situació de maltractament.
0: I estem pendents d'aquest ampli dispositiu de recerca aquest matí al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, per trobar un noi de 16 anys que ahir a la tarda va llogar una moto d'aigua amb uns amics i amb la supervisió d'un monitor i va desaparèixer. Des de llavors no se'n sap res. El busquen pel mar, però també amb un helicòpter i drons resseguint la costa. Girona, Fèlix Martín.
12: Van ser els mateixos amics i des de l'empresa de lloguer de les motos d'aigua que van alertar el 112 perquè quan van tornar a port no havia arribat. L'operatiu de recerca es va iniciar entre les 8 i les 9 del vespre amb un ampli desplegament de salvament marítim, la Guàrdia Civil i Creu Roja. Els bombers s'hi han afegit aquest matí rastrejant la costa i també els Mossos amb drons i un helicòpter. El noi desaparegut té 16 anys i amb els tres amics van llogar un passeig amb motos d'aigua amb monitor. Van sortir del port esportiu de Cala Canyelles, a la zona de l'Almadrava de Roses, però el jove va indicar que tenia algun problema amb el vehicle i va dir que tornava a port. Quan els seus companys hi van anar, van constatar que no havia arribat i es va activar l'alerta. La normativa permet conduir motos d'aigua a partir dels 16 anys amb la supervisió d'un monitor i amb el permís dels pares.
0: I a Magaluf, a Mallorca, dues persones han mort i 24 més han resultat ferides en un incendi en un bloc de pisos. El foc s'ha declarat aquest matí a la tercera planta d'aquest bloc del carrer Federico García Lorca, de la zona d'oci de Punta Ballena. Una desena de persones s'han hagut de confinar a l'interior de l'edifici. Els ferits han estat evacuats a diversos centres, com l'Hospital Son Espases i Son Llàtzer. 8 dels ferits són bombers, segons han informat els serveis d'emergència.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'autoritat marítima de l'Iran assegura que ha tancat de forma completa l'estret d'Hormuz fins a nova ordre. És una decisió que ha pres en resposta als atacs dels Estats Units que han disparat contra un vaixell quan intentava exportar petroli per aquest enclavament i han causat la mort de 3 mariners de nacionalitat índia. L'Iran i els Estats Units s'han seguit intercanviant atacs per segon dia consecutiu en un nou test per a la treva. La diplomàcia iraniana assegura que la treva ha quedat en la pràctica sense efecte. Diverses informacions apunten, però, al mateix temps que els esforços entre Washington i Teheran per tancar un acord de pau s'han intensificat. I derivades econòmiques d'aquesta guerra, el Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. Aquesta és la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat aquesta guerra a l'Orient Mitjà i tindrà un impacte directe en les hipoteques. Arribem a un quart d'una i ho fem en connexió amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs sense incidències a aquesta hora a les carreteres, hi ha circulació molt fluida, normalitat també al transport públic, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat. És tot.
2: El temps.
0: Crònica aquesta hora del Francesc Mauri.
14: Tot i alguns núvols prims aquesta tarda i algunes nuvolades al nord i nord-est, el temps s'estabilitza. Avui comença a pujar la temperatura d'una manera més descarada a tot el país, excepte en alguns racons de la costa i del nord-est, i els 30 graus es podran ensumar a moltes zones interiors i fins i tot valls pirinenques. A partir de demà, aquests valors pugen encara més, sobretot i clarament a l'interior i Pirineu, i especialment el proper cap de setmana, quan tocaran sostre, serà diumenge, amb algunes màximes que podran superar els 35 a Ponent. Demà i el cap de setmana, sol majoritari, sense excepció. Demà al matí, algun núvol costaner a primera hora que es desfaria ràpidament cap a la Costa Daurada, i diumenge a la tarda alguns ruixats al Pirineu.
2: Resca Info.
15: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
16: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
15: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
17: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
15: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
2: Catalunya migdia.
15: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Amb Òscar Fernández.
19: Cada dia a les dues.
15: I a partir de les tres...
19: L'espai de reflexió a la tertúlia.
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
15: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Passant un parell de minuts d'un quart d'una, continuem amb més notícies. Arxivada la causa per la mort de tres geòlegs a la mina de Súria fa 3 anys. El jutjat de Manresa considera que no existeixen prou indicis de delicte i que el sinistre el va provocar un despreniment sobtat i impredictible de la roca. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
20: El jutjat número 6 de Manresa ha acordat el sobreseïment provisional de la causa sobre l'accident que va tenir lloc a la mina de Cabanasses. No hi veu indicis de criminalitat, ni omissió greu de les mesures de seguretat, ni tampoc que es produís cap incompliment de la normativa. La jutgessa conclou que les diligències no permeten acreditar, per tant, que es tracti d'un delicte contra els drets dels treballadors, ni tampoc d'homicidis imprudents, que era l'argument acusador de les famílies. La resolució dona pes als informes tècnics elaborats durant la instrucció, especialment el de l'enginyer de mines, que assegura també que la sobreexcavació no va tenir una incidència significativa en el despreniment que va provocar l'accident. La resolució dictada a finals de l'any passat, tot i que ha transcendit ara, tanca la investigació penal iniciada després de l'accident, però s'hi pot presentar recurs. Els tres geòlegs d'una trentena d'anys estaven revisant la seguretat d'una nova galeria a Súria a uns 900 metres de profunditat abans que els miners comencessin a fer l'extracció de potassa. Durant aquesta inspecció rutinària, part del sostre es va ensorrar i els va caure al damunt una roca del sostre de grans dimensions, de 2 tones. Van quedar atrapats i van morir.
0: I ara marxem cap a Madrid. La llei catalana per escurçar els terminis judicials de l'eutanàsia arriba al Congrés dels Diputats. Defensaran la proposta 3 diputats del Parlament, on es va aprovar amb un ampli consens a l'abril. El debat arriba després, dies després, que el papa es pronunciés des de l'hemicicle en contra del dret a una mort digna. Dani Sainz de Aja.
21: Tot i la bona acollida del seu discurs, res indica que allò 14 hagi fet canviar les posicions dels grups sobre qüestions com la immigració, l'avortament o l'eutanàsia. La majoria que el 2021 va aprovar el dret a morir dignament ara donarà llum verda a tramitar la proposta del Parlament per impedir que els recursos judicials puguen allargar-ne l'aplicació. És l'estratègia que segueixen entitats ultraconservadores com advocats cristians en casos com els de la jove Noelia Castillo, que fa 2 mesos va rebre l'eutanàsia després que la decisió hagués estat encallada als tribunals durant 2 anys. El que avui defensaran 3 diputats del PSC, Junts i Esquerra del Parlament és agilitzar els recursos en contra de les decisions d'aplicar l'eutanàsia. Només es podran presentar davant de les màximes instàncies judicials que s'hauran de pronunciar en un termini breu. Una demanda que feien les entitats pel dret a morir dignament, que consideren que judicialitzar l'eutanàsia és allargar el patiment de manera cruel. La cambra catalana va recollir el guant i es va aprovar el text amb el vot del PSC, Junts, Esquerra, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana. Només el PP i Vox hi van votar en contra.
0: I el Congrés avui ha aprovat una reforma de la llei per reconèixer als funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat. La mesura es dona més protecció jurídica davant d'agressions, amenaces o incidents que puguin patir. El canvi legal, que encara ha d'anar ara al Senat, surt endavant amb els vots del PSOE, el PP, Junts i el PNB, Tania Tàpia.
1: És una reivindicació històrica d'un col·lectiu que, després d'anys de lluita, ha sortit endavant. La nova llei iguala els funcionaris de presons, per exemple, els policies, i els atorga un plus de protecció jurídica. També preveu indemnització econòmiques si pateixen danys. Per això Junts, tot i votar-hi a favor, reclama més finançament. Marta Madrenes.
18: Si una decisió presa aquí genera una obligació econòmica per la Generalitat de Catalunya, el finançament també l'ha d'assumir qui pren la decisió. Catalunya no estem per obeir i pagar.
1: El canvi afectarà totes les plantilles, els que siguin funcionaris, però també el personal laboral. Per Esquerra, és un gir punitivista, creu que la solució passa per altres mesures, com avançar la jubilació, reforçar les plantilles o fer un pla de xoc en salut mental per als interns. Pilar Ballugera.
22: Estem aprofundint en els principis de populisme punitiu, de coerció i d'una regressió absoluta en mans de la dreta, de l'extrema dreta.
1: El PSOE, impulsor de la iniciativa, ha reivindicat la necessitat dels canvis. És el diputat David Serrada.
23: Reconocer la autoridad de quienes garantizan la seguridad dentro de nuestras prisiones es reconocer la importancia de su trabajo. Proteger a quienes nos protegen es una obligación de cualquier Estado.
1: Una norma, i no és habitual, que també compta amb el suport del PP, la diputada Ana Vázquez defensa que ho fan pels treballadors.
24: Que he priorizado la dignidad de los trabajadores por encima de cualquier voto o interés político. Porque no estábamos en el mejor momento para firmar un acuerdo con el PSOE y con el PNV.
1: El text haurà d'anar ara al Senat abans d'entrar en vigor.
0: Tornem a casa nostra. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona el productor de cinema Xavier Atance, cap de BNC Produccions, acusat d'agredir sexualment tres treballadores. Segons ha avançat el periòdico, la detenció es va fer ahir a la tarda, després que les tres dones, d'entre 24 i 30 anys, presentessin les denúncies. Una de les denunciants assegura que la va violar a casa seva quan es trobava semi-inconscient després d'una festa a la Paloma. Les altres dues parlen de maltractament psicològic i abús de poder i assetjament sexual. Fonts pròximes al cas expliquen que la investigació segueix oberta i que no es descarta que hi pugui haver més víctimes o que es presentin més denúncies. Xavier Atance ha de passar avui a disposició judicial al jutjat de violència sobre les dones. Parlem ara de la selectivitat. Un fragment de L'arbre domèstic de Pere Calders i una adaptació d'un article sobre com els microplàstics afecten la salut han estat protagonistes a la prova de llengua catalana i literatura de l'ESPAU. Avui és el tercer i últim dia d'exàmens per als més de 45.000 estudiants que fan aquestes proves i que també s'examinaran de matèries com matemàtiques aplicades a les ciències socials o química. Els alumnes tindran els resultats el 23 de juny. A la Facultat de Biologia de la UB tenim la Sara Canyete.
25: A aquesta hora ja ha acabat l'examen de Llengua i Literatura Catalana, una prova que els estudiants ens diuen han trobat assequible. Un fragment de Pere Calders ha protagonitzat l'apartat de literatura i entre la resta d'exercicis, tant de comprensió lectora com les qüestions al voltant de la sintaxi i la gramàtica que han sortit a l'examen, en Gerard, la Laia i l'Alba, tres dels estudiants que avui s'estan examinant aquí, diuen que no hi ha hagut sorpreses.
26: Bueno, força bé català, literatura bé, i el text pues, també era fàcil.
27: I jo crec que el nivell ja estava bé. No hi ha hagut cap pregunta que diguessis no sé què posar o no sé què fer.
28: M'ha semblat correcte de temps i dificultat. Era un examen que si havies estudiat es podia fer amb molta facilitat.
25: Ara els alumnes tenen un descans i després continuen amb el segon bloc de proves d'aquest matí amb exàmens de matèries d'especialitat, entre elles matemàtiques aplicades a les ciències socials, una de les proves que fa més respecte als alumnes i més després que l'examen de matemàtiques d'ahir va ser demolidor. En tot cas, les proves de selectivitat acaben avui, després de 3 dies, i els estudiants coneixeran els resultats el 23 de juny.
0: I encara una darrera qüestió. L'alcalde de Salou, el tarragonès, reclama a Cambrils que actuï per acabar amb el top manta al límit dels dos municipis. Tarragona, Ricard Buigas.
29: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha aprofitat l'última junta de seguretat local per reclamar a Cambrils que faci alguna cosa per treure els venedors il·legals del passeig que limita amb la seva població.
30: Demano que Cambrils retiri de forma immediata aquest mercat del Top Manta que el té tolerat i que se l'endugui al centre del municipi, perquè d'aquesta manera se reduiria molt aquesta venda.
29: L'Ajuntament de Cambrils, que té activat un dispositiu especial a la zona des d'abans de Setmana Santa, no s'hi ha volgut pronunciar. Encara que Salou insisteix que no tenen problemes amb el Top Manta, l'últim balanç de la Guàrdia Civil recull l'operatiu que l'estiu passat van fer a la població contra les xarxes de subministrament, en què es van requisar més de 13.000 articles falsificats. Desenes de manters es van revoltar tallant el passeig Miramar.
2: Esports.
0: Audal Serra, molt bon dia.
3: Bon dia. El partit Mèxic-Sud-Àfrica obrirà aquest vespre a partir de les 9 al Mundial de Futbol. Abans, a 8:15, l'estadi Ciutat de Mèxic també acollirà la cerimònia d'inauguració. El seleccionador mexicà Javier Aguirre destaca el que suposa jugar un Mundial a casa i tenir els aficionats al seu costat.
4: El hàndicap a favor que tenemos de jugar en casa tiene que notarse, ¿no? A 2.240 metros con nuestra afición. Por supuesto que es algo que puede jugar a tu favor, aunque no participe en el pasto, en el rectángulo. Es algo que los jugadores tienen que manejar.
3: Aquesta matinada que ve jugarà el segon partit d'aquest Mundial entre Corea del Sud i la República Txeca, la ciutat mexicana de Guadalajara. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació per primera vegada de 48 seleccions repartides en 12 grups i que disputaran els seus partits també per primera vegada en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total es jugaran 104 partits, que es tancaran amb la final que es disputarà el pròxim 19 de juliol a Nova York. L'Argentina és la selecció que defensa el títol aconseguit a Qatar fa 4 anys, el 2022, i la selecció espanyola, per la seva banda, debutarà dilluns que ve a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Parlem ara de bàsquet. El Barça buscarà aquest vespre la segona victòria a la semifinal del play-off de la Lliga ACB, que l'enfronta el Tenerife. Els de Xavi Pascual, que dimarts van guanyar el primer partit, tornen a jugar avui al Palau Blaugrana. Tot i la còmoda victòria del primer partit de 33 punts, el base blaugrana Juaní Marcos avisa del perill dels canaris.
5: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
3: El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Ahir el Joventut va perdre al vespre el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València per només un punt de diferència, 118-117, i després d'una pròrroga. En parla el base de la penya, Guillem Vives.
6: Bé, un partit que se'ns ha escapat al final per detalls, però l'hem competit molt, de tu a tu, i crec que hem fet un partit per estar orgullosos.

0: aconseguit la remuntada més important de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts al tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran el primer match ball per aconseguir el títol la matinada de dissabte-diumenge. Encara en bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'alí pivot eslové de 26 anys, alias Kunch, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa. D'altra banda, la Lliga Femenina, l'Uni Girona, ha fet oficial aquest matí que l'escorta Marta Canella no continuarà l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta debuta aquesta tarda a partir de les 7 a la Final Four de la Champions masculina de Malta, enfrontant-se a la primera semifinal al Ferencváros d'Hongria a partir de les 7 de la tarda. Del partit en parla el jugador de l'Atlètic Barceloneta, Unai Biel.
1: Són dos sistemes totalment diferents. El nostre és més d'equip, més ràpid, com tu has dit, amb més ordre. I el seu és més anàrquic, amb jugadors que tenen molt de talent, que són molt dominants. I hem de, amb l'equip, poder apagar aquests jugadors.
0: L'altra semifinal la jugaran després el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. Ahir el Sant Andreu i el Mataró van quedar eliminats a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina, que també es fa a Malta. El Sant Andreu, l'actual campió de la competició, va perdre la primera semifinal a la tanda de penals davant el Ferencváros d'Hongria, després que el partit acabés amb empat a 11. D'altra banda, el Mataró també va perdre la segona semifinal davant l'Olympiacos, 12-14. En handbol, el Barça viatja aquesta tarda cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg de Dinamarca en la primera de les semifinals.

0: 3Cat Info.
1: Hem arribat a 1:15. El més destacat a aquesta hora passa pel nou aval de la justícia europea al model Meloni. Una nova opinió de l'advocada del Tribunal de Justícia accepta els centres de deportació a tercers països, però remarca que s'hi han de respectar els drets dels migrants com si fossin dins la Unió Europea. I un cop el Papa Lleó XIV ja és a les Canàries, les autoritats fan balanç de la seva visita a Catalunya. El president de la Generalitat ha destacat que Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món, mentre l'Ajuntament de Barcelona compara la benedicció de la Torre de Jesús amb la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona de l'any 92. Els partits independentistes, però, demanen explicacions pels cantaires expulsats per portar estelades impreses entre les partitures. També estem pendents de la recerca del noi de 16 anys desaparegut des d'ahir al vespre quan voltava amb una moto d'aigua pel golf de Roses a l'Alt Empordà, a més dels equips de salvament marítim, Guàrdia Civil i Creu Roja. Aquest matí també s'hi han afegit els bombers i els Mossos amb un helicòpter. Des d'ara fins la una també us parlarem de les protestes d'aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, instigades per l'extrema dreta. La policia ha utilitzat canons d'aigua per dispersar els manifestants que hi van cremar diverses cases d'immigrants. També passarem pel País Valencià, on l'endemà que mestres i professors hagin desconvocat la vaga indefinida es concentren a aquesta hora davant la Conselleria d'Educació per rebutjar la proposta d'acord de la Conselleria i avisar que reprendran les protestes al setembre. També recordarem el concert que fa 50 anys els Rolling Stones van fer a la Monumental de Barcelona, un concert en plena transició que va anar més enllà del component purament musical i que recullen el llibre Black and Cat del periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas. En esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El partit Mèxic-Sud-Àfrica obrirà aquest vespre el Mundial de Futbol.
2: Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb 48 seleccions participants, 104 partits, i la primera que acullen 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà.
1: I el temps, calor, que s'intensifica avui, però que anirà més en els pròxims dies. Tocarà sostre diumenge, serà el dia més càlid del cap de setmana. Aquesta tarda hi haurà alguns núvols prims i restes de núvols al nord. A partir de demà, sol força general. Passen 2:30 de 1:15. Un nou dictamen de l'advocada general de la Unió Europea avala els centres de deportació creats a Albània pel govern italià de Giorgia Meloni, però remarca que s'hi han de respectar els drets dels migrants com si fossin dins les fronteres comunitàries. Demà entren en vigor les noves lleis que converteixen aquests centres de deportació a l'estranger en una norma europea. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: L'advocada general diu que amb les lleis actuals a la mà, tot i que estiguin internats a l'estranger, els migrants continuen tenint garantia el dret a la defensa i el dret al respecte de la vida privada. L'Estat, doncs,

0: ha de pagar els desplaçaments de l'advocat d'ofici fins al centre de deportació i garantir el secret de les converses entre lletrat i migrant. El migrant també té dret a quedar en llibertat tan bon punt expiri el termini d'internament al centre de deportació. Però, segons l'advocada general de la Unió Europea, tots aquests drets no sembla, diu textualment, no sembla que estiguin prou blindats en l'acord signat entre els governs italià i albanès. I, per tant, sí que hi veu el risc que aquest protocol impulsat per Giorgia Meloni afecti les garanties processals previstes per la llei europea. Això no és una sentència definitiva, però els jutges europeus, quan resolen el cas, acostumen a seguir aquestes opinions dels advocats generals.
1: El papa Lleó XIV ha arribat fa uns minuts a l'illa de Gran Canària, la primera visita d'un pontífex a les Illes Canàries. Un dels actes principals d'aquesta jornada serà la seva presència al moll d'Arguineguín, on es reunirà amb persones migrants, treballadors i voluntaris vinculats a l'acollida i l'atenció humanitària. La visita dona continuïtat al gest que el papa Francesc ja va projectar cap a les illes davant l'augment de les arribades de migrants per mar i la resposta dels serveis de rescat i acollida. Tant el Vaticà com la Conferència Episcopal han destacat l'acte d'Arguineguín com un dels moments més rellevants d'aquest viatge. La jornada acabarà aquesta tarda amb una missa a l'estadi de Gran Canària, on s'espera l'assistència de prop de 40.000 persones. Això mentre aquí les autoritats fan balanç, el president Salvador Illa assegura que Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món amb la benedicció de la Sagrada Família. Després d'acomiadar-lo a peu de pista, Illa ha agraït al pontífex la seva visita i està convençut que la implicació de la Generalitat no fa trontollar la confessionalitat de l'Estat espanyol.
2: L'actuació del govern de Catalunya s'atén perfectament als criteris d'un estat confessional, però també als criteris d'un estat confessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
1: El president ha sortit del pas de l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família abans d'acabar la seva actuació. La policia va detectar que alguns intèrprets portaven estelades impreses darrere de les últimes partitures i que estaven preparats per cantar els segadors al final de la missa, una peça que no estava inclosa en el programa oficial. El president s'ha limitat a dir que es va seguir el guió previst. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha anat més enllà, ha defensat que el protocol de la celebració no preveia cap símbol partidista i ha assegurat que la intervenció dels intèrprets ja havia acabat. Una afirmació que els cantaires, però, neguen rotundament perquè encara els faltava interpretar la peça final a l'exterior. El portaveu de Junts, Josep Rius, li ha replicat.
3: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte.
4: Jo crec que hi ha una contradicció en aquestes mateixes explicacions perquè el programa preveia la intervenció d'aquests 600 cantaires. I finalment se'ls va vulnerar doncs, el seu dret a poder-hi intervenir.
1: Junts ha demanat la compareixença del ministre i la consellera de l'Interior perquè expliquin aquesta decisió. Per cert que 3 milions de persones es van connectar a l'especial la Torre del Cel a 3CAT, centrat en la inauguració d'aquesta Torre de Jesús i la visita del papa Lleó XIV. Per una banda, més d'un milió d'espectadors van seguir l'emissió a TV3 i 3CAT Info amb una quota del 28,7% en prime time. L'impacte també s'ha fet notar a les xarxes amb més de 2 milions de reproduccions. A la plataforma 3CAT, l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada, amb més de 75.600 dispositius, mentre que a l'especial de Catalunya Ràdio se n'hi van connectar 17.700.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Passen 7 minuts de 12:45. Ampli dispositiu de recerca aquest matí en marxa al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, per trobar un noi de 16 anys que ahir a la tarda va llogar una moto d'aigua amb uns amics i amb la supervisió d'un monitor, però va desaparèixer. Des de llavors no se'n sap res, el busquen pel mar, però també amb un helicòpter i drons resseguint la costa. Anem cap a Girona, Fèlix Martín.
6: Van ser els mateixos amics i des de l'empresa de lloguer de les motos d'aigua que van alertar el 112 perquè quan van tornar a port no havia arribat. L'operatiu de recerca es va iniciar entre les 8 i les 9 del vespre, amb un ampli desplegament de salvament marítim, la Guàrdia Civil i Creu Roja. Els bombers s'hi han afegit aquest matí rastrejant la costa, i també els Mossos amb drons i un helicòpter. El noi desaparegut té 16 anys i amb els tres amics van llogar un passeig amb motos d'aigua amb monitor. Van sortir del port esportiu de Cala Canyelles, a la zona de l'Almadrava de Roses, però el jove va indicar que tenia algun problema amb el vehicle i va dir que tornava a port. Quan els seus companys hi van anar, van constatar que no havia arribat i es va activar l'alerta. la normativa permet conduir motos d'aigua a partir dels 16 anys amb la supervisió d'un monitor i amb el permís dels pares.
1: I ara anem cap al País Valencià. Els mestres i professors valencians desconvoquen la vaga indefinida i es concentren a aquesta hora davant de la Conselleria d'Educació. Els docents rebutgen la proposta d'acord de la Conselleria. Suspenen aquesta vaga, com us dèiem, indefinida després d'un mes de protestes, però avisen que la reprendran al setembre. Connectem ara amb València, Alba Barbosa. Molt bon dia.
7: Bon dia. Doncs són centenars de docents amb samarretes verdes i paraigües per protegir-se del sol que es concentren, que són a aquesta hora a les portes de la Conselleria. És l'enèsima mobilització del professorat valencià, però avui és l'últim dia de vaga, almenys d'aquest curs. La desconvoquen, tot i que sense tancar cap acord amb el govern valencià. Els docents rebutgen la proposta en més d'un 80% i s'aturen ara, diuen, per agafar forces de cara al proper curs. Podem sentir la Cristina i en Joan, són professors d'infantil i de secundària.
8: Perquè, clar, volem que negocien, volem que parlaren, no han parlat. Hem esperat que negara una resposta que no hem rebut.
9: Hem 5 setmanes de vaga i tampoc s'han produït grans progressos. I després també perquè estem a final de curs i això, evidentment, no indica un punt i final, sinó un punt i a part.
7: De les negociacions, el professorat només accepta un punt, el de la simplificació burocràtica, però continuen rebutjant la proposta pel que fa a millores salarials i de llengua. Tampoc hi ha acord en l'apartat d'infraestructures i reducció de ràtios. Dos dels sindicats convocants, Comissions Obreres i la UGT, parlen d'una suspensió estratègica.
10: Evidentment és una suspensió estratègica de la vaga, pensant en recuperar a la gent que ha fet vaga i que ha fet un gran esforç econòmic, físic i emocional.
11: És de que estem en un punt en què s'ha avançat molt en molts aspectes de la negociació, hem aconseguit incloure moltes propostes.
7: És una concentració que es convertirà ara en manifestació perquè avançarà cap al centre de València fins a arribar a la plaça de la Mare de Déu, just davant del Palau de la Generalitat. Recordem que avui fa justament un mes que va començar aquesta vaga indefinida i que a partir de demà, com dèiem, doncs s'acabarà.
1: Alba Barbosa, gràcies, bon dia.
7: Fins ara, bon dia. 3cat.info.
1: 5 minuts i arribarem a 3:15.
5: 3cat.info. Última hora.
1: Doncs ara una última hora que ens arriba de les taules de política. I és que Raül Flores, molt bon dia.
12: Bon dia, Àngels.
1: Tenim el primer 6 post-Castapatero.
12: Sí, i què podríem dir, i aquest seria el titular d'aquesta enquesta, corresponent al CIS, al Centre d'Investigacions Sociològiques del mes de juny, que el cas Zapatero, la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, passaria una factura important, si ara es fessin eleccions, al Partit Socialista. El CIS diu que el PSOE tornaria a quedar primer. Ara bé, el PSOE, en només un mes, després de l'esclat del cas Zapatero, perdria 5 punts. I això faria que la distància amb el seu màxim rival, el Partit Popular, que és segon en aquesta enquesta, es retallés 7 punts en només un mes. El mes de maig era de més d'11 punts, la distància entre un i altre, i ara això es reduiria fins als 4 punts. El PSOE de Pedro Sánchez, com dèiem, quedaria primer, perdria 5 punts després de l'esclat del cas Zapatero. El PP es recuperaria, pujaria més de 2 punts en només un mes. Vox recularia lleugerament, en canvi Sumar es recuperaria una mica, 7 dècimes, segons aquest baròmetre. En el cas dels partits independentistes, Esquerra Republicana faria una reculada, perdria 7 dècimes en aquestes setmanes des de l'últim baròmetre, i en canvi Junts pujaria sensiblement, pujaria 2 dècimes. Per tant, la fotografia a la primera enquesta del CIS després del cas Zapatero, que dibuixa un PSOE més debilitat que fa unes setmanes, mantenint, això sí, segons l'enquesta, la primera posició, però amb una distància que s'escurça molt, aquests 7 punts entre PSOE i PP, que retallen en molt poques setmanes.
1: Perfecte, doncs segurament en els propers blocs informatius també començarem a sentir-ne algunes valoracions. Raül Flores, gràcies, bon dia.
12: Gràcies, bon dia.
1: En economia, us ho destacàvem en el sumari, els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es va preveure al principi. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats. En el cas dels més grans de 54 anys, hi haurà un pla de rendes amb millors condicions, segons ha explicat aquesta emissora Juan Carlos Yepes, de la UGT.
13: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un plan de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
1: L'acord es va aconseguir a l'últim dia de consultes després d'una maratoniana reunió de gairebé 20 hores. Sortim de casa nostra, ens situem ara a Irlanda del Nord, segona nit del Darulls, a Belfast, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones. El ministre britànic per a Irlanda del Nord, Hilary Benn, acusa els internautes d'incitar la violència, uns disturbis amb motivació racista, segons ha admès en una entrevista a la cadena Sky News.
14: Podem dir que són aldarulls racistes més que no pas protestes.
15: Bé, si esteu buscant persones a partir del color de la seva pell, com més es pot descriure? Això és brutalitat racista, no n'hi ha cap dubte.
1: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta. Ahir la justícia va decretar presó provisional per al refugiat sudanès que dilluns va intentar assassinar un home amb un ganivet. La víctima està estable a l'hospital. Londres, Quim Olivares.
16: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
17: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
16: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència.
1: I aquí el rebuig a la immigració és el que determina el vot a Aliança Catalana o Vox, i els ciutadans trien un partit o l'altre en funció del seu sentiment nacional. Ho analitza un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Javier Martínez Cantón és l'autor.
18: Si el teu sentiment nacional és català, és més probable que es deriven un vot cap a Aliança. Si el teu sentiment nacional és 50-50 o més espanyol, és més probable que es derive en un vot cap a Vox. Però el primer punt és que et preocupi la immigració.
1: Segons l'estudi, les dues formacions tenen característiques pròpies de l'extrema dreta i el perfil del votant és un home d'uns 40 anys amb estudis mitjans. Hem arribat a 3:15, fem un cop d'ull a les carreteres, als transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
19: Molt bon dia. Comencem parlant del transport públic perquè hi ha una incidència destacada a Rodalies. A la línia R4 circulen dos trens per hora i sentit entre Martorell i Terrassa degut a una incidència a la infraestructura a Montcada bifurcació, segons informa Rodalies. Pel que fa al trànsit, sense incidències destacades a aquesta hora a les carreteres, sí que hi ha densitat en diversos punts a l'entorn de Barcelona, a la Ronda Litoral, a la Barceloneta, sentit Llobregat, a la Zona Franca, sentit Besòs, i també a la 2, a Cornellà, en sentit Lleida.
1: El temps. Francesc Mauri.
20: El sol vol dominar àmplia i clarament els propers dies, tan sols amb algun núvol matinal, demà a la Costa Daurada o algun ruixat de tarda al Pirineu diumenge. Més enllà d'això, el termòmetre protagonista perquè va descaradament cap amunt i fins i tot es podran superar els 35 graus diumenge, punts de ponent. Avui ja notem més calor, s'amplia l'àrea amb temperatures més elevades i avui encara aquesta tarda algunes restes de núvols prims o algunes nuvolades al nord i nord-est.
21: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
22: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
21: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
23: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
21: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Passen un parell de minuts de 3:15. Continuem. L'escalfament global es va situar l'any passat en 1,37 graus i si continuem amb aquesta tendència superarem el grau i mig als voltants del 2030, d'aquí 4 anys. Són dades d'un informe internacional elaborat, entre d'altres, per alguns dels científics de l'IPCC, el grup d'experts en canvi climàtic que assessoren les Nacions Unides. L'informe constata que el 2025 va ser el tercer any més calorós registrat fins ara. Hi va haver 65 dies amb onades de calor marina, és el triple del que teníem fa 30 anys. Per la seva banda, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, les principals causants d'aquest escalfament, han tornat a registrar un màxim històric. L'informe assenyala que, per no sobrepassar el grau i mig d'escalfament, com a molt podem emetre 130.000 milions de tones de CO2, una quantitat a la qual, si es manté el ritme actual, s'arribarà d'aquí 3 anys. La venda de televisors es dispara pel Mundial de Futbol. La competició arrenca avui. Els comerços del sector veuen que hi ha interès entre els clients. Joan Carles Calvet, president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, diu que passa en qualsevol cita esportiva, com els Jocs Olímpics, les Eurocopes o també els Mundials, o és en aquest cas.
0: Sempre que hi ha una venda d'aquest, hi ha un pic de ventes de televisió. I si mirem estadístiques històriques, sempre es produeix aquest increment de ventes en aquests mesos, fruit de que, bueno, segurament hi ha més campanyes de publicitat, estan més promocionats, més anuncis, se'n parla molt i al final la gent, doncs, bueno, es compra tota la vida.
1: Malgrat tot, Calvet assegura que les vendes al cap de l'any continuen sent les mateixes.
0: No estem venent més televisors, estem anticipant la venda de televisors que faríem després. Vol dir que al final de la pel·lícula, al final de l'any, segurament hem vengut igual, però hi ha hagut una concentració més important en els mesos on hi ha aquests anuncis.
1: Els experts en consum recomanen als clients que comprin segons les seves necessitats. També aconsellen retenir preus recents i fer comparatives, sobretot per evitar els preus dinàmics, un mètode en augment en el comerç per internet. Esther Lorente és advocada experta en dret de consum.
2: En funció de la nostra IP, des d'on estem fent la compra, o en funció de les nostres costums a l'hora de comprar, hi ha uns algoritmes que adequen el preu a cada persona.
1: El Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics explica que molts clients opten per televisors cada cop més grans, de com a mínim 55 polzades, perquè els avenços tecnològics els han fet més assequibles. Us ho avançàvem en el sumari. Avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en un moment molt tens, en plena transició. El periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen el llibre Black Cat, aquesta història d'una actuació convulsa. Marc Ruiz.
17: Els Rolling Stones actuaven per primer cop a Barcelona, contractats per Guy Mercader al mateix lloc on 10 anys abans ho havien fet els Beatles. Però les circumstàncies havien canviat molt. L'11 de juny de 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
3: Hi ha un pols entre un antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la societat que estava recuperant la llibertat. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol de que les coses havien de canviar i era una fita històrica important.
17: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals es poden veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental. Novell explica que la policia va reprimir els fans que intentaven seguir el concert des de fora o que s'intentaven colar.
3: Hi havia tot d'agents de policia envoltant la plaça de toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues, fins i tot algunes van entrar els agents dins de la Monumental, van colpejar a gent que estava dins, gent que estava fora, i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
17: El moment també és tens per als Rolling Stones, que intentaven decidir cap on anaven.
3: El guitarrista els ha plegat, el Mick Jagger va plegar, proven diferents guitarristes, finalment els queden en Ron Wood. És un moment d'incertesa musical, també.
17: El llibre és ple de crítiques de l'època. La premsa especialitzada del Regne Unit va enfonsar el disc que presentaven, Black and Blue, i també la gira. La revista britànica NME el descrivia com una decepció de proporcions gegantines. El reporter estava molt bé, incloia èxits com Honky Tonk Women, Hey Negrita, Angie, You Can't Always Get What You Want, It's Only Rock and Roll and I Like It, Rock Sugar o Jumping Jack Flash, entre d'altres. Però no va agradar la proposta d'uns Rolling Stones que miraven de reinventar-se i de trobar el seu lloc en un món musical en què grans bandes de rock com Led Zeppelin vivien el seu declivi mentre naixia el punk amb grups com The Clash, Sex Pistols o Ramones.
3: El rock, com s'entenia aleshores, estava en un cert descrèdit. No era la música que ajudava a canviar les coses, sinó que no era més que un espectacle d'oci.
17: I a Catalunya també va arribar aquesta decepció. Això suma't al fet que Guy Mercader va haver de canviar la ubicació del concert i a pujar el preu de les entrades a 900 pessetes pessetes, molt car per l'època, va generar molt de rebuig a la premsa generalista.
4: Cuti l'odici que tallo a la sari, metiu la morti e no quis tu dolori.
1: El Llibre de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed Al-Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Marta Vives.
6: El muntatge comença amb l'advertència que davant l'edat avançada dels intèrprets poden morir en qualsevol moment, però que en cas que passi, millor que sigui en un escenari que en una residència. En va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed Al-Khatib quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals, entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars, però també d'aquest públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.
1: I Valentín Roma serà el nou director del MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. És doctor en filosofia i llicenciat en història de l'art i fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge. Roma torna així al MACBA, d'on va ser expulsat el 2015, quan era el cap de col·leccions, arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat. Ell era el responsable de l'exposició. En aquell moment, el jurat, que l'ha escollit per unanimitat per agafar les regnes del MACBA, destaca la solidesa del projecte que ha presentat, la coherència i el rigor de la seva trajectòria professional. El procés que ha portat el seu nomenament està envoltat per l'ombra, però, de la polèmica, perquè diverses associacions culturals i el mateix comitè d'empresa del MACBA havien denunciat que les bases eren poc transparents.
21: Esports.
1: Fins la una, companyes de l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
8: Bon dia i bona hora. El partit Mèxic-Sud-Àfrica obrirà aquest vespre a les 9 al Mundial de Futbol. Abans, a 8:15, l'estadi Ciutat de Mèxic també acollirà la cerimònia d'inauguració. El seleccionador mexicà Javier Aguirre destaca el que suposa jugar un Mundial a casa i tenir els aficionats al costat.
9: El hàndicap a favor que tenim de jugar en casa tiene que notarse, ¿no? A 2.240 metros con nuestra afición. Por supuesto que es algo que puede jugar a tu favor, aunque no participe en el pasto, en el rectángulo. És algo que los jugadors tienen que manejar.
8: Aquesta matinada que ve jugarà el segon partit d'aquest Mundial entre Corea del Sud i la República Txeca, la ciutat també mexicana de Guadalajara. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació per primera vegada de 48 seleccions repartides en 12 grups i que disputaran els seus partits també per primera vegada en 3 països diferents, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total es jugaran 104 partits que es tancaran amb la final que es disputarà el pròxim 19 de juliol a Nova York. L'Argentina és la selecció que defensa el títol aconseguit a Qatar el 2022. Pel que fa a la selecció espanyola, debutarà dilluns que ve a les 6 de la tarda contra Cap Verd.
21: 3Cat Info.
8: En bàsquet, el Barça buscarà aquest vespre la segona victòria a la semifinal del play-off de la Lliga ACB, que l'enfronta al Tenerife. Els de Xavi Pascual, que dimarts van guanyar el primer partit, tornen a jugar avui al Palau Blaugrana. Sentim el pivot senegalès del Barça, Youssouf Afol, parlant d'aquest segon partit.
24: We feel good.
25: Ens sentim bé mentalment, físicament també, perquè el primer partit el vam guanyar. No va ser fàcil, però vam guanyar de 30 punts. Ja se sap, però per a nosaltres és un partit per oblidar, un partit passat, ja se sap. Ja estem concentrats en el segon, en el partit d'avui, i volem aconseguir la victòria.
24: We want to get the win.
8: El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. Ahir el Joventut va perdre el vespre el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València per només un punt de diferència, 118-117, i després d'una pròrroga. El segon partit d'aquesta sèrie jugarà novament a València demà divendres. Mentrestant, a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol al guanyar aquesta matinada els Spurs de San Antonio 107-106. Els de Nova York han aconseguit la remuntada més important de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts al tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran el primer match ball per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge. I encara en bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'alè pivot eslové de 25 26 anys, àlies Kunch, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa. En parla el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
5: Bueno, creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera a dentro.
8: D'altra banda, la Lliga Femenina, l'Uni Girona, ha fet oficial aquest matí que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades.
21: Trescat Info.
8: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta debuta aquesta tarda a les 7 a la Final Four de la Champions masculina de Malta, enfrontant-se a la primera semifinal al Ferencváros de Budapest a partir de les 7 de la tarda. Del partit en parla el jugador de l'Atlètic Barceloneta, Unai Biel.
7: Són dos sistemes totalment diferents. El nostre és més d'equip, més ràpid, com tu has dit, amb més ordre, i el seu és més anàrquic, amb jugadors que tenen molt de talent, que són molt dominants, i hem de, amb l'equip, poder apagar aquests jugadors.
8: L'altra semifinal la jugaran després el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. Ahir el Sant Andreu i el Mataró van quedar eliminats a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina, que també es fa aquests dies a Malta. L'actual campió, el Sant Andreu, va perdre la primera semifinal a la tanda de penals davant el Ferencváros després que el partit acabés amb empat a 11. D'altra banda, el Mataró també va perdre la segona semifinal davant l'Olympiacos 12-14. I en vol, el Barça viatja aquesta tarda cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg danès en les semifinals. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, parla del potencial de l'equip danès.
10: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per l'Alborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, és un molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
8: Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. Parlem del pivot de 29 anys, Eric Pérez, que arriba procedent del Rivera Navarra i firmarà per dues temporades.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Busquen al Golf de Roses un noi de 16 anys que ahir a la tarda va llogar una moto d'aigua amb els amics i a mig viatge va tenir un problema amb la moto i va decidir tornar sol al port, però no hi va arribar. El busquen pel mar, però també amb un helicòpter i amb drons que van resseguint la costa. No sabem què explica aquesta desgràcia. Potser us preguntareu si un menor pot conduir una moto d'aigua. La resposta és que sí, que està permès si ho fa amb el permís dels pares i sota la supervisió d'un monitor. I aquest últim punt és clau. Segons expliquen els amics que feien l'excursió, van sortir sense monitor. La família, a més, es queixa que no se'ls va comunicar la desaparició del noi fins dues hores després que se li perdés la pista i que no va ser fins encara més tard, a les 11 de la nit, quan van trucar als serveis d'emergències.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida connectarem amb la delegació de Girona per saber si hi ha cap novetat sobre aquest cas. Avui, en aquest Catalunya al dia post-visita del Papa, ara que podem recuperar ja, finalment, la programació habitual, també és notícia que un jutjat de Manresa arxiva el procediment obert per la mort de tres persones a les mines de Súria l'any 2023 per un despreniment de roques. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: La resolució judicial diu que no es van incomplir les normes ni tampoc les mesures de seguretat.
2: La jutgessa que ha investigat el cas conclou que no hi ha indicis de delicte en la mort de les tres persones, totes tres geòlegs, perquè l'esllavissada va ser sobtada i impredictible.
1: Avui també passarem per la Seu d'Urgell. S'hi fa la trobada empresarial de cada any amb 900 empresaris.
2: Que en aquesta edició parlaran sobre l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
3: Hi ha un món en transformació. Això dona que els empresaris estiguem en un moment que no sabem, no, una miqueta cap a on anar.
1: També serem a Tartareu. És un petit nucli rural del municipi de les Avellanes i Santa Linya, a la comarca de la Noguera. La seva escola s'ha quedat amb la meitat d'alumnes en només 5 anys, cosa que els aboca a haver d'acabar tancant.
4: Ens trobem amb aquest despoblament i volem intentar parar a mesura del possible.
2: I per això l'Ajuntament i els pares fan una crida a famílies que tinguin nens en edat escolar perquè hi vagin a viure.
1: I aprofitant la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, aquest vespre es podrà sentir per primera vegada el so que l'arquitecte va imaginar per la Sagrada Família.
2: La Universitat Politècnica de Catalunya ha recuperat el projecte musical que Gaudí va dissenyar per les campanes de la Basílica.
5: És un instrument únic i nou, i ningú haurà tocat mai. És un invent tan bo que a nivell orquestral doncs, també es pot fer servir com un instrument.
1: En farem un tastet al Catalunya al dia, però on es podrà sentir bé serà aquest vespre en un concert a la plaça de Catalunya de Barcelona. I mirem, com sempre, també cap a les carreteres i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, com van a aquesta hora?
6: Doncs mira, comencem parlant del transport públic perquè hi ha una incidència a Rodalies. A la línia R4 circulen dos trens per hora i sentit entre Martorell i Terrassa per una incidència a la infraestructura amb un cada bifurcació. Pel que fa al trànsit, més tranquil·litat, sense incidències destacades, sí que hi ha densitat en punts habituals a aquesta hora a les rondes de Barcelona.
1: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
7: Bon dia.
1: A veure, ahir vam tenir una bona temperatura, amb calor força frenada, però avui els termòmetres tornen cap amunt o què?
7: Sí, tornen cap amunt d'una manera clara. Ahir, efectivament, on hi va haver núvols, els termòmetres van quedar frenats i, en canvi, en algunes zones de Ponent i de l'Ebre superaven amb relativa comoditat els 30. Però avui aquesta calor, que hi afectava alguns punts de Catalunya, ja s'estén més i ho farà més demà passat i diumenge. Diumenge serà el dia en què tocarà sostre el termòmetre. Alguns valors superaran els 35 graus a punts de Ponent. Avui algunes restes de núvols prims, sol, algunes nuvolades al nord-est, però serà demà i demà passat els dos dies més assolellats.
1: Doncs vinga, preparem-nos. I puntuals, a les 13 hores i 54 minuts arribaran els esports. Què prepareu per avui, Eudald Serra?
8: Doncs el Barça de bàsquet, que buscarà aquest vespre davant el Tenerife la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga ACB. Ahir la penya va perdre la pròrroga i de només un punt el primer partit de l'altra semifinal amb el València. El bàsquet Girona anuncia el primer fitxatge de cara a la temporada que ve, l'aler pivot eslové, àlies Cunys i l'Uni Girona confirma la marxa de Marta Canella després de 3 temporades. El ciclista lleidatà Jan Castellón disputa aquests dies el Tour d'Auvergne i la seva actuació serà decisiva per veure si pot participar en la pròxima edició del Tour de França. I el Nàstic, aquest migdia, s'ha presentat Xisco Campos com a nou tècnic de l'equip tarragoní. El mallorquí és l'escollit per recuperar l'equip després de la decebedora temporada on s'ha lluitat per evitar el descens.
1: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sots edició, Aurora Guindo i Mamates a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1:05. Comencem.
0: Catalunya al dia.

0: I comencem amb això que us dèiem. Un noi de 16 anys de Roses a l'Alt Empordà està desaparegut des d'ahir a la tarda quan va llogar una moto d'aigua amb uns amics en una visita guiada per aquesta zona. La recerca s'ha fet tota la nit. S'ha ampliat aquest matí també rastrejant la costa i el mig de la badia de Roses. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Sabem exactament què va passar?
1: Doncs han explicat que el noi desaparegut podria haver alertat d'algun problema mecànic a la moto i hauria tornat al port esportiu, però des de la família, que és de Roses, també expliquen que es podria haver quedat sense combustible. En tot cas, aquest operatiu se centra ara entre la cala Canyelles i la de l'Almadrava Roses, el lloc on el van veure per última vegada. Però no es descarta que els corrents l'hagin dut més enllà, en un altre punt de la costa. Ha concretat aquest migdia al cap de l'operatiu dels bombers.
2: La zona en la que estem fent la recerca és força extensa. L'últim lloc on se'l va veure és entre aquesta zona d'aquí al port i l'entrada de la Bocana. Llavors nosaltres estem buscant des de la zona de Canyelles fins a Torroella de Montgrí. L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa. Per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors és que la deriva més probable és cap a la zona de l'Escala i Torroella.
1: La recerca s'ha ampliat aquest matí amb drons, un helicòpter, els equips de submarinisme dels bombers. Recordem que aquest noi desaparegut, que és de Roses, i tres amics més havien llogat l'excursió amb les motos d'aigua. De fet, la normativa permet conduir motos d'aigua a partir dels 16 anys amb la supervisió, això sí, d'un monitor i amb el permís dels pares. Quan el grup va tornar a port, van constatar que no havia arribat, van alertar el 112, això era a partir de les 8 del vespre, i es va activar aquesta recerca amb els equips de salvament marítim, Mossos i la Creu Roja.
0: Doncs ho seguirem qualsevol novetat a micròfon obert aquí al Catalunya al dia. Gràcies, Fèlix. Fins
1: ara. Adéu, bon dia.
0: Més coses. La jutgessa de Manresa ha arxivat de manera provisional la causa penal sobre la mort de tres geòlegs a la mina de Súria, ara fa 3 anys. No veu indicis de delicte i creu que l'accident era imprevisible. Corresponsal al Bages, Nati Adell.
3: Hola, què tal, Estel? Bon dia.
0: I què més argumenta aquesta resolució de la jutgessa?
3: Llegim a l'escrit que el sinistre el va provocar un despreniment sobtat de la roca. El jutjat d'instrucció número 6 de Manresa diu que les diligències practicades no han permès demostrar que hi hagi indicis de criminalitat ni negligència en el sinistre. Els diversos informes tècnics descarten, diu, errors de seguretat o d'incompliment de normatives. Els tres geòlegs que van morir mentre inspeccionaven de manera rutinària una nova galeria a la mina de Cabanàs a 900 metres de profunditat, tenien una trentena d'anys i un d'ells era estudiant en pràctiques. La resolució judicial és de finals de l'any passat, però ha transcendit ara i les parts poden presentar recursos.

0: Mossos d'Esquadra investiguen el cas de l'assassinat ahir en ple carrer, al carrer Balmes, com una execució entre bandes internacionals dedicades al narcotràfic. La consellera d'Interior presidirà aquesta tarda una reunió amb tota la cúpula policial per analitzar l'evolució de l'ús de les armes de foc i dels tirotejos que hi ha hagut últimament a Catalunya. Miquel Jarque, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: I precisament a aquesta reunió se n'ha referit el tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, l'Albert Batlle, donant el balanç que ha fet de la visita del Papa.
1: Sí, ha explicat que estan a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui també per valorar conjuntament els tirotejos a Barcelona i veure de quina manera es pot reconduir aquesta situació. Són 3 en 3 setmanes. Albert Batlle ha remarcat la necessitat de revisar les normes penals sobre la tinença d'armes, un fet al qual, per cert, ja es va referir ahir mateix la consellera en aquesta emissora. Sentim Albert Batlle.
2: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials.
0: Perquè, Miquel, què en sabem d'aquest cas que ens va sorprendre a tots, no? Perquè coincidia amb un dels dies forts de la visita del Papa a Catalunya, va ser ple carrer, va haver aquell cas de bicicleta amb aquella arma sota...
1: Exacte, sí, sí. Hi ha bastant secret de... hi ha força armatisme, hi ha secret d'actuacions. Ahir els Mossos es van afanyar a desvincular-ho de la visita del Papa Lleó XIV. Hem conegut per xarxes socials, per exemple, la fotografia de l'home, captada d'un fotograma d'una càmera de seguretat. El que veiem és que és un home d'entre uns 30 i uns 40 anys, blanc, amb una pistola a la mà i el casc de ciclista que va deixar a sota d'una marquesina d'una parada de l'autobús a plaça Gala-Placídia. Ni aquest home ni la víctima, que anava sense documentació, estan identificats.
0: Clar, una altra de les coses que va sorprendre també és que això va passar just davant d'una comissaria de policia ple de càmeres de seguretat, no?
1: I, a més, també molt a prop de l'ambaixada, el consulat de Montenegro, no? I aquí hi ha tota una vinculació també, que potser és casual, però potser no. En qualsevol cas, no va tenir miraments la persona que va disparar a fer-ho a plena llum del dia, davant d'un fort dispositiu policial, davant d'una comissaria i amb un carrer ple de gent ahir mateix, no?
0: Doncs a veure què expliquen aquesta tarda entre la consellera d'Interior, aquesta reunió que tenim la cúpula dels Mossos. Gràcies, Miquel, bon dia.
1: Fins ara.
3: Catalunya al dia.
0: Doncs el Papa Lleó XIV ha marxat a primera hora del matí de Catalunya, ha anat cap a les Canàries, que serà la tercera i última etapa del seu viatge apostòlic. La visita al monestir de Montserrat i la inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona han marcat l'estada del pontífex a Catalunya, amb l'impressionant colofó ahir al vespre a la basílica projectada per Antoni Gaudí. A l'aeroport del Prat aquest matí, on ha anat a acomiadar-lo, el president de la Generalitat, Salvador Illa, treia pit del que ha significat la visita del Papa.
4: Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
0: Doncs unes 180.000 persones han pogut veure el Papa durant aquests 2 dies que ha estat a Barcelona, gairebé 2 dies. El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ara el sentíem, ha celebrat que no hi hagi hagut incidències destacables i ha comparat la cerimònia de benedicció de la Torre de Jesús amb la de la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Anna Escura, bon dia.
5: Bon dia.
0: Albert Batlle ha fet servir l'expressió orgull de ciutat, per referir-se a l'acte d'ahir al vespre.
5: Sí, orgull de ciutat i autoestima. Ha felicitat els serveis municipals, els cossos de seguretat, els serveis d'emergències, l'organització de l'esdeveniment per com ha anat tot aquests dies. No hi ha hagut incidències destacables, cosa que, ha dit, consolida la capacitat de la ciutat per organitzar esdeveniments de gran complexitat.
2: Realment ahir va ser un recordatori d'aquelles jornades fantàstiques de Barcelona, que són aquestes que permeten també recuperar l'orgull de ciutat, que en definitiva era el que volíem, i donar la millor imatge de tots plegats. Aquell eslògan que sortia un dia abans dels Jocs Olímpics, volem fer-ho bé, doncs em sembla que era absolutament pertinent en els dispositius que hem posat en marxa en aquests dies. Ho volíem fer bé i crec que tots plegats ho hem fet bé.
5: Des de l'oració a la catedral dimarts al migdia fins a la benedicció de la Torre de Jesús ahir al vespre, unes 180.000 persones han pogut veure el Papa en directe. D'aquestes, prop de 120.000, només durant el recorregut del Papa mòbil.
0: Molt bé, gràcies, Anna Escura. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Un minut i poc més, haurem arribat a 1:15 del migdia.

0: I ara anem a posar el termòmetre a l'empresariat de Lleida i al Pirineu, que són optimistes, tot i les incerteses geopolítiques i econòmiques. Se n'està parlant avui i demà a la Seu d'Urgell durant la trobada empresarial al Pirineu que està seguint en Joaquim Albalater. Joaquim, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I aquests empresaris creuen que la facturació i els beneficis, però, continuaran creixent.
1: Sí, el 82% creu que les empreses creixeran més el 2026 que l'any passat. Més de la meitat preveu més beneficis i dos terços preveuen crear llocs de feina. Són algunes de les dades del baròmetre de la trobada que aplega avui i demà uns 900 empresaris aquí a la Seu. Montse Pujol n'és la presidenta.
2: Aquest any l'OLEMA és el nou mapa econòmic mundial. Quin camí prenem? No pretenem donar cap resposta a res, però sí que tenim ponents del món de la geopolítica, tenim empresaris, tenim economistes, tenim politòlegs i entre tots a veure si il·luminem una mica el camí perquè els empresaris puguin tindre una mica de criteri per poder-lo triar ells.
1: Segons el baròmetre, la majoria d'empresaris defensen que cal regular els fluxos migratoris vinculant-los a ofertes laborals, mentre que estan dividits respecte de si Europa ha d'anar sola o bé de la mà de la Xina o els Estats Units. De tot plegat se'n parla avui i demà aquí a la Seu. Per exemple, ara mateix intervé l'exalt representant d'Exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell, i demà hi serà el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tot plegat, a més, amb molts espais de trobada i diàleg, perquè justament el que és aquesta trobada és un punt de contacte entre empreses del territori.
0: Entesos, doncs ho anirem seguint. Gràcies, Joaquim. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: Catalunya al dia.
0: I avui és un dia marcat al calendari de molts estudiants perquè és el tercer i últim dia de les proves de selectivitat i, a més, deu ser el primer que, si més no, els de Barcelona i Rodalia fan amb condicions de normalitat, sense alteracions per la visita del Papa. A primera hora els estudiants s'han examinat de l'última matèria comuna, que era llengua catalana i literatura, i que els ha sortit, doncs, un fragment de l'arbre domèstic de Pere Calders i una adaptació d'un article sobre com els microplàstics afecten la salut. Ara estan acabant els exàmens de matèries com matemàtiques aplicades a les ciències socials o dibuix artístic i quedarà un últim bloc d'exàmens que serà a partir de la tarda. L'últim esforç i ja hauran acabat. Va. Sara Canyete, bon dia.
4: Hola, bon dia. Aquest és el seguiment que hem estat fent de tots plegats. Ara, a aquesta hora, molts alumnes, de fet, ja han acabat, els que no tenen exàmens aquesta tarda, i en aquests darrers, doncs, els hi queda aquesta última prova. A primera hora del matí ja es notava en l'ambient, a banda d'aquests problemes que dius que ja es podien evitar de mobilitat, doncs que era l'últim dia i tots plegats estaven més relaxats. Han fet aquest examen de llengua i literatura catalana i n'han sortit en general tranquils, que és el que ens hem trobat en aquesta selectivitat quan sortien dels exàmens, a excepció, això sí, de l'examen de matemàtiques que van tenir ahir i avui encara ens deien que va ser molt difícil i que ho van passar molt malament. Veurem què diuen els resultats ara quan sortin les notes, perquè, de fet, l'any passat aquesta matèria, llengua i literatura catalana, va ser de les matèries comunes la que va tenir la mitjana més baixa. Ara que ja ho han fet tot plegat, els hem demanat en alguns d'ells, i hem escollit a la Cristina, en Gerard i la Jana, que ens comparessin una mica com han anat les proves de castellà i la de català, i això és el que ens han dit.
5: Castellà va ser més fàcil.
6: Per què?
5: Perquè era més tipus test i a català havies d'explicar més. Ja entra més literatura.
7: Que a castellà, com hi havia més ABC i més això, doncs pot ser més assequible i pot ser més intuïtiu si no et saps alguna cosa.
8: I castellà no era molt difícil, però a català sí que tenies que mirar més temes de literatura, els verbs, que també hi ha algun verb que flipes una mica.
4: Hem de buscar aquests verbs que flipes una mica. En tot cas, ara el 23 de juny surten els resultats i a principis de juliol es fa aquesta primera assignació de places a la universitat i allà veuran si n'han tingut prou o no amb tot plegat.
0: I veurem, doncs, si poden passar una bona revetlla de Sant Joan, perquè conèixer les notes el mateix dia pot ser, doncs, molt bo, si t'han anat molt bé o no tan bo.
4: Ells estan amb ganes.
0: Doncs la qüestió és que hauran acabat, si més no. Gràcies, Sara, bon dia.
4: Bon dia.
0: Passen 3 minuts d'un quart de dues. Ara ens volem fixar en el neguit dels petits municipis rurals del país que, amb problemes com l'envelliment i la despoblació, temen haver de tancar les escoles perquè no hi ha prou alumnes. Hem anat a Tartareu, és el municipi de les Avellanes i Santa Linya. Això és a la comarca de la Noguera. En els últims 5 anys, aquí han perdut la meitat d'alumnes. L'Ajuntament i els pares fan una crida a famílies amb nens en edat escolar del país perquè hi vagin a viure, perquè vagin a viure aquí a Tartareu. Els ha acompanyat avui en Pere Joan Álvarez.
3: Som a Tartareu, a uns 20 minuts de Balaguer, i a tocar d'Àger, al peu del Montsec. Hi viuen una norantena de veïns. Estem en una zona envoltada de camps de cultiu, però, sens dubte, l'ànima del poble és l'escola, bàsica en el dia a dia de Tartareu. Quan entrem hi veiem 8 alumnes, des d'I3 fins a 6è. Tots comparteixen mestre i aula. És una escola rural on els nens i nenes hi van caminant des de casa i ho fan sense acompanyant. Sentim un dels pares, el Jordi Corsà, que és un veí.
6: I els nens van sols a l'escola. No necessiten acompanyants ni necessiten tutors. Aquí surten de casa i van caminant. I uns es posen els altres. Això és una qualitat de vida que no està pagant diners. I al final nosaltres el que anem a explicar és que ens trobem amb aquest despoblament i volem intentar parar la mesura del possible.
3: L'escola dona vida al poble, ho destaca la directora del centre, Judit Sorribes.
9: Dona vida al poble. Vull dir, nosaltres estem oberts al poble, quan fem festes, quan fem coses, es convida tot al poble, no només a les famílies dels alumnes, sinó que s'acomvida tothom, tothom és benvingut. O sigui, no només ens coneixem els pares, sinó que ella és la Pepita de Cal, el que sigui, no? O ara ve la Rosa, mira, passa la Rosa a l'hora del pati.
3: L'escola té garantida la continuïtat en el pròxim curs, però perd 3 alumnes que se'n van a l'institut i n'hi entra un de nou a I3. Per tant, es passarà de 8 a 6. Fa 5 anys n'hi havia el doble. Per tant, els veïns, l'Ajuntament i la mateixa escola ja treballen perquè en un futur no gaire llunyà no hagin de patir per la continuïtat. Així, fan una crida a famílies del país amb canalla perquè hi vagin a viure. Hi ha 4 habitatges rehabilitats on s'hi pot entrar a viure amb un lloguer d'entre 300 i 400 euros. Sentim l'alcaldessa Lídia Ver.
10: Totes les famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sigui, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor a vegades, no? Perquè amb el sentit de que no, ja no tenen aquest patiment que trobarem i que no trobarem. Però tothom és benvingut.
3: Precisament, ens trobem amb la Inés Palou, que fa 15 anys que va marxar de Badalona per anar-hi a viure. És mare del nen que entrarà al curs que ve a I3.
11: Si no donem opció a que vinguin noves famílies, nouvinguts, arribar un moment que estarem en una situació crítica on l'escola s'haurà de tancar.
3: Un clar exemple d'escola rural que esdevé peça bàsica de dinamització social i cultural del poble.
0: Doncs és la situació que viuen a Tartareu i com a molts altres llocs també que pateixen perquè el despoblament no els deixi sense serveis molt bàsics com pot ser una escola.

0: Seguim i ho fem amb unes xifres que s'han fet públiques avui que indiquen que l'any passat es van doblar les denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys. Van ser 1.766. Això són 5 denúncies cada dia. És una xacra que encara és més greu i més difícil de detectar quan són persones amb algun tipus de demència. Mònica Mas, bon dia.
1: Bon dia. L'entitat Alzheimer Catalunya ha atès 220 persones maltractades en 5 anys, 3 quartes parts amb demències lleus i la resta amb dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil és d'una dona de 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Nadón és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
2: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
1: La majoria dels agressors no fan de cuidadors, moltes vegades són els familiars, la parella, els fills. Per tant, el detonant no és el desgast de les cures i la gran majoria tenen algun tipus de trastorn mental. Els detonants que afavoreixen aquestes situacions de maltractament són les que descriu la caporal dels Mossos d'Esquadra, Anna Hernández.
3: L'aïllament social, d'aquesta soledat no volguda, de que la persona accepti ser maltractada abans de quedar-se sola, que normalitzi aquestes situacions de maltractament com a no tan greus pel fet de seguir acompanyada, ja sigui d'un fill, d'una filla, o fins i tot a la persona cuidadora, no? La cohabitació, que a dia d'avui cada cop està més de moda, es genera de la víctima.
1: Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats.
0: Gràcies, Mònica. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I avui hem sabut el balanç d'un nou macrooperatiu policial contra la multireincidència. Es va fer ahir al vespre als carrers de l'eix comercial de Lleida. Es van identificar 125 persones que, entre totes, sumen 888 antecedents. Lleida, Estela Busoms, hi va haver detencions, però...
4: Sí, en concret, 3, 2 per robatoris pendents i una per qüestions d'estrangeria. També es va denunciar una persona per furt. Segons l'intendent dels Mossos, Antoni Mestres, aquests dispositius Campai també tenen una missió dissuasiva.
5: Tenim detectats persones que fan de l'eix comercial la seva zona d'actuació, on venen a realitzar furts, sobretot, i llavors, doncs, entre el patrullatge de paisà i el patrullatge d'uniformat, doncs, intentem neutralitzar aquestes persones i fer que deixin de delinquir.
4: També van requisar 3 navalles.
0: I han detingut a Tarragona un home que circulava fent ziga-zagues sense 2 pneumàtics i quadruplicant la taxa màxima d'alcohol, Manel Sastre.
6: Els Mossos d'Esquadra van aconseguir aturar el vehicle a l'autovia A7 després de l'avís de diversos conductors que van alertar que un cotxe conduïa de forma temerària per una carretera local de Vilaseca fent cops de volant i topant contra les tanques de seguretat. Durant el recorregut va arribar a perdre 2 pneumàtics i va seguir a gran velocitat durant 8 quilòmetres fins que una patrulla dels Mossos el va poder aturar. El conductor presentava símptomes evidents d'anar begut i va donar una taxa d'1,03 mil·ligrams d'alcohol, 4 vegades més del permès.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona el productor de cinema Xavier Atances, cap de BNC Produccions. Està acusat d'agredir sexualment 3 treballadores.
7: Segons avançat el periòdico, la detenció es va fer ahir a la tarda després que les 3 dones d'entre 24 i 30 anys presentessin les denúncies. Una d'elles assegura que Atance la va violar a casa seva quan es trobava semi-inconscient després d'una festa a la sala La Paloma. Les altres dues parlen de maltractament psicològic i abús de poder i assetjament sexual. Fonts pròximes a la casa expliquen que la investigació continua oberta i no es descarta que hi pugui haver més víctimes o que es presentin més denúncies. Xavier Atance ha de passar avui a disposició judicial al jutjat de violència sobre les dones.
0: 4 minuts i 2 quarts de 2. El Departament d'Agricultura i els bombers han començat els treballs per crear un eix de confinament d'incendis entre el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. S'actua en una zona de 320 hectàrees entre el Perelló i Rasquera. Tortosa, Jordi Barranca.
8: Hola, Esther, bon dia.
0: Què s'hi està fent?
8: Doncs mira, reducció del sotobosc i gestió forestal per evitar que en cas d'incendi les flames es propaguin per àrees com ara les muntanyes de Tivissa. Eusebi Casanova, enginyer forestal del Departament d'Agricultura.
9: Són zones amb un matollar molt important, que és sobre la que bàsicament estem treballant. Tenim zones també on hi ha zona arbrada, però també amb una part important de matollar a sota.
8: Uns treballs bàsics pels bombers. Ricard Expósito, cap d'emergències de les Terres de l'Ebre.
10: Sí, l'enllonament del camp es provoca això, i la poca gestió forestal que s'està fent el que provoca és grans acumulacions de combustible i cada vegada extensions més contínues de vegetació forestal.
8: Aquest és un dels 5 eixos de confinament d'incendis catalogats com a prioritaris pel govern.
0: I tots els grups municipals de Premià de Mar, al Maresme, amb l'alcalde al capdavant, reclamen una estació de tren digna, accessible i segura. Fa 2 anys que Renfe es va comprometre a remodelar les instal·lacions i encara estan esperant. Mentrestant, l'estació cau a trossos. Premià de Mar, Marta Vallès, bon dia.
11: Hola, bon dia, Estel.
0: I no és habitual veure tots els regidors d'un ajuntament, govern i oposició darrere d'una mateixa pancarta.
11: Doncs no, la veritat és que no és habitual. Tot ve d'una proposta del grup municipal Crida Premianenca, que va rebre el suport de la resta de formacions del ple. Marta Solà, regidora, que va fer la proposta.
12: Aquesta estació està molt malmesa, està mal cuidada. Hem estat molt de temps sense escales mecàniques, sense ascensors, amb molts problemes per la gent de mobilitat reduïda.

0: demanar tenir una estació de trens en condicions. Avui, realment, l'estat és lamentable, amb totes les marquesines protegides embolicades per impedir que puguin caure.
1: Catalunya al dia. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba el 30 de juny. Des del govern espanyol no donen dades de quantes persones ja han fet els tràmits. I això quan falten poc més de 15 dies, per tant, perquè acabi aquest procés, Marriera.
2: La vicepresidenta de la taula del tercer sector, Laura Valenzuela, avisa que s'estan trobant moltes barreres administratives i tràmits burocràtics i els més afectats són els col·lectius vulnerables, com persones sense llar, extutelats, persones amb discapacitat o treballadores de la llar. Les principals incidències tenen a veure amb el padró.
3: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?, garantista.
1: Doncs justament sobre un d'aquests col·lectius que ara ens deia la marca són dels més vulnerables, a les comarques de Girona hi ha gairebé 700 persones sense llar, segons dades de la Sindicatura de Greuges, a les que ha tingut accés al Catalunya al dia. En tota la demarcació només hi ha un centre d'acollida públic que està dedicat a atendre aquesta realitat. És la Sopa, de Girona, i està col·lapsat des de fa temps. N'hem parlat aquí més d'una vegada. Des de l'Ajuntament reclamen més equipaments d'aquest tipus, però també en altres poblacions, perquè no es concentri tot a Girona. Des d'allà, Carla Saló Pujol, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Quins són els municipis de Girona amb més persones sense llar?
4: Els municipis amb més persones sense llar són Olot amb 130, Figueres amb 122 i Girona amb 200. Al Ripollès hi ha hagut un augment i ja hi ha 54 persones sense sostre. A Girona, el centre d'acollida de la Sopa ofereix menjar, un lloc on dormir i dutxes. Raquel Ricó, la tècnica de sensellarisme, avisa que calen més recursos semblants en altres municipis, tal com consta a la llei del sensellarisme que s'està tramitant.
5: Un increment bastant important, perquè es nota molt les crisis. La crisi del Covid ho va fer disparar tot. És la ciutat de més de 30.000 habitants, com diu la llei que s'hauria d'aprovar sobre sensellarisme, si tots els municipis obrissin un servei de pernocta, un servei de dutxa, a Girona no ens arribaria tantíssima gent.
4: Marta Molist, responsable de sensellarisme de la Creu Roja, apunta que els recursos a la demarcació són insuficients.
6: L'únic recurs així gran que tenim en tota la província de Girona es troba situat a la ciutat de Girona, on intenta donar resposta a tota la província en aquests moments. És insuficient.
4: A Figueres tenen un menjador social i fan un acompanyament individualitzat segons les necessitats de cada persona. I des del Consorci de Benestar Social del Ripollès expliquen que el seu acompanyament es basa en crear un vincle amb les persones amb la idea que recuperin la seva xarxa i la seva autoestima.
1: Gràcies, Carla. I els Mossos d'Esquadra i la policia local de Canet de Mar, també al Maresme, han desallotjat aquest matí una antiga nau industrial ocupada des de feia més de 10 anys al centre d'aquest municipi.
7: El desallotjament s'ha fet sense incidents. Amb el temps, la nau s'havia convertit en un cau de brutícia i conflictes i motiu constant de queixes dels veïns. Demà mateix l'Ajuntament la començarà a enderrocar perquè el mal estat de l'estructura no permet rehabilitar-la.
1: L'alcalde de Salou, el tarragonès, reclama a Cambrils que actuï per acabar amb el top manta que hi ha al límit d'aquests dos municipis. L'enfrontament entre els dos ajuntaments per la lluita contra la venda il·legal torna a revifar a les portes de l'estiu. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Què demana concretament l'alcalde de Salou?
8: Doncs mira, Pere Granados ha aprofitat l'última junta de seguretat local per reclamar a Cambrils que traslladi la venda il·legal que ara afecta el passeig marítim.
9: Demano que Cambrils retiri de forma immediata aquest mercat del top manta que el té tolerat i que se l'endugui al centre del municipi, perquè d'aquesta manera se reduiria molt aquesta venda.
8: L'Ajuntament de Cambrils, que té activat un dispositiu especial a la zona des d'abans de Setmana Santa, no s'hi ha volgut pronunciar. Encara que Salou insisteix que no tenen problemes amb el top manta, l'últim balanç de la Guàrdia Civil recull l'operatiu que l'estiu passat van fer a la població contra les xarxes de subministrament, en què es van requisar més de 13.000 articles falsificats. Desenes de manters es van revoltar tallant el passeig Miramar.
1: I ara aquest acompanyament musical ens porta fins a la localitat gambiana d'Omorto, a tocar del Senegal. I us preguntarem què hi fem aquí? Doncs hi fem que han començat els treballs

0: És per construir un centre d'assistència primària i de maternitat impulsat per l'entitat solidària Lleidatana Superant Fronteres. Fa 2 anys ja van organitzar una expedició per fer arribar al país africà un carregament amb ambulàncies i material sanitari, i avui a Lleida, Estela, hi ha una cita gastronòmica per ajudar a finançar aquest nou projecte.
1: Sí, un sopar solidari on es podran degustar les creacions de 8 reconeguts cuiners de Ponent. És una iniciativa per contribuir a recollir els 70.000 euros que costa estarà la construcció del centre, pensat sobretot per millorar la salut materno-infantil d'una zona bastant aïllada on viuen unes 55.000 persones. La previsió és que estigui acabat a finals de l'any que ve. L'ONG la impulsen sobretot Mossos i personal d'emergències, i David Mora n'és el portaveu.
2: I per què allà? Doncs primer perquè no hi ha cap mena d'infraestructura i perquè en aquella part del món les zones rurals doncs pateixen uns índexs de mortalitat materna i infantil terribles.
1: El centre vol ser un referent per a l'atenció sanitària, però també per prevenir la mutilació genital femenina i promoure la planificació familiar. L'entitat ja ha signat un acord amb el govern gambià perquè el centre acabi formant part de la xarxa pública de salut del país i que personal d'aquí hi pugui fer també estades de voluntariat.
3: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Doncs va, que passen 5 minuts de 2:15. Anem una mica tard, però recuperem també aquesta secció del Clic amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: Va repassar l'API web del 3Cat Info. I avui què destaquem?
4: Mira, molta Sagrada Família. Si voleu recuperar tot l'espectacle de drons, ho trobareu al 3Cat Info. També, pels que tinguin una mica d'empatx de visita papal, doncs això, perquè Espanya, un estat confessional, diguem, finança l'Església Catòlica, tot ve d'un concordat que és una herència franquista. En fi, podreu llegir a la web i l'app del 3Cat Info.
0: Molt bé. Fa un any de què parlàvem, Marc?
4: Mira, parlàvem de l'ampliació de l'aeroport del Prat. El gran tema, és que avui ho he recordat tot. Dic, ostres, sí, vam saber els detalls de l'ampliació de l'aeroport del Prat en aquell moment, que sàpiga, és aquesta qüestió de que impactarà sobre la Ricarda, el Remolà, d'alguna manera, no? Es farà una pista 500 metres més llarga, etcètera, etcètera. Que sàpigues que aquest any, el 2026, Aena ja ha aprovat el seu pla, diguem, per ampliar l'aeroport al mes de febrer, que s'espera que el Consell de Ministres aprovi al setembre definitivament. Per tant, el calendari encara, un any després, encara, doncs, té uns dies per endavant. I recordeu que el president Illa es va comprometre, diguem, o va dir que volia que fos una realitat l'any 2033. De moment, el 2033, que no sé si ho he dit bé. De moment, el calendari es compleix, però que sapigueu que encara queden molts tràmits, entre ells el de la Comissió Europea, no? Que és el que ha de dir si això s'ajusta, diguem, als criteris mediambientals o no.
0: Però en el teu paper d'auditor, veurem d'aquí un any.
4: Correcte.
0: Com ha avançat aquest projecte i on som?
4: Molt més enllà, perquè estarem al 2027. Encara falta.
0: Molt bé, Marc, fins demà, gràcies.
4: Bon dia.
3: Catalunya al dia.
0: Seguim i ho fem parlant de creueristes, que representen el 2,5% del total de visitants diaris de Barcelona, el 2,5%. Això ho recull un estudi de la Universitat de Girona per encàrrec de les empreses de creuers i també del port, i que conclou que el turisme de creuers no explica, no justifica la pressió turística que viu la ciutat. Més detalls des del port de Barcelona, on s'acaba de presentar aquest estudi. Joan Garcia, bon dia.
5: Hola, bon dia, Estel. Sí, és un estudi que avalua el pes dels creueristes dins la dinàmica turística de la capital catalana. S'ha fet a partir de dades de turisme i del Gremi d'Hotels de Barcelona i de Telefònica, que té en compte moviments detectats en espais concrets a partir d'antenes de telèfons mòbils. I constata que els creueristes representen el 2,5% del total de visitants diaris de Barcelona, que superen només el 5% en només 32 dies, i mai arriba a superar el 7,5%. No coincideixen massa bé, l'estudi, els dies de més afluència turística en general a Barcelona amb el pic de creueristes. Els creueristes visiten sobretot la Rambla, el Passeig de Gràcia, la Sagrada Família, i l'estudi recomana actuar en aquests punts de més pressió de manera més selectiva en comptes d'adoptar mesures més generalitzades. Joan Maria Espinet, un dels autors de l'estudi, n'extreu aquesta conclusió.
6: La pressió i la massificació turística que pogués haver-hi a Barcelona, amb els números que hem obtingut de l'estudi, que repeteixo, és un estudi científic amb milions de dades, el turisme de creuers no és el culpable de la massificació turística.
5: Tot plegat, per tant, és un estudi que aporta més arguments pel Port de Barcelona en aquest debat que té obert des de fa temps amb l'Ajuntament de la capital de cara a ordenar l'arribada de creueristes.
0: Doncs remarquem-ho, eh? Un estudi de la Universitat de Girona per encàrrec de les empreses de creuers i el Port de Barcelona. Gràcies, Joan, bon dia.
5: Bon dia.
0: Hi ha un nou tall a l'R3 per obres. Des d'avui fins al 22 de juny no hi haurà trens entre Vic i Torelló. Durant 12 dies aquest tram es farà amb autocars que pararan a Manlleu. Recordem que l'R3 segueix tallada entre Montcada Bifurcació i la Garriga per les obres de desdoblament a la via i es manté el servei alternatiu per carretera. És un tall que no s'ha pogut escurçar ara com estava previst i és per la caiguda d'un mur a la cimentera de Montcada. Us ho vam explicar també en aquest programa. Des d'avui s'hi afegeix, a més, un tall entre Vic i Torelló per les obres de millora al pont del ferrocarril sobre el riu Ges a Torelló.
3: Catalunya al dia.
0: Ara parlem de política municipal i més concretament de Sabadell. Acció per Sabadell és el nombre amb què diversos partits i entitats independentistes es presentaran a les eleccions municipals de l'any que ve a la cocapital del Vallès Occidental. És una aliança on hi ha Junts per Sabadell, l'encapçalarà de fet Gabriel Fernández, que és l'excandidat d'Esquerra Republicana que va acabar estripant el carnet del partit. Anem cap a Sabadell, doncs. Marta Vallès, bon dia un altre cop.
7: Hola, bon dia novament. Doncs si ara mateix s'està fent aquesta presentació aquí al centre de Sabadell. Com deies, Gabriel Fernández serà el cap de llista d'Acció per Sabadell, aquesta coalició d'unitat independentista diuen i sabadellanquista, una candidatura de progrés per les unitats, per les municipals del 2027. Gabriel Fernández deia això en la seva intervenció fa uns moments davant l'auditori que l'ha seguit.
8: Sabem que cal sumar. Per això, avui ens constituïm com una alternativa sòlida, transversal i amb una vocació de majoria. Una alternativa de progrés. Avui demostrem que allò que semblava impossible, ara és possible. Ara toca demostrar que el Sabadell que imaginem també ho és.
7: Aquesta coalició, Acció per Sabadell, la formen Junts, Gent de Sabadell, Identitat Sabadellenca i Mescat. I han firmat un manifest que es diu Sabadell pot molt més. En aquest manifest que han subscrit les quatre formacions que ara s'han unit sota aquest paraigua de la coalició, planteja 7 grans reptes i contraposen 7 grans eixos. Pel que fa als reptes, serveis públics a l'altura, una ciutat que es mou i que respira, seguretat com a política social, habitatge, un dret, no un luxe, una economia que genera futur i orgull de ser i de ser de Sabadell. Per la seva part, el president de Junts a Sabadell, Francesc Baró, ha dit que el que els uneix amb la coalició independentista és molt més important que el que els separa.
0: Molt bé, doncs gràcies, Marta Vallès, des de Sabadell. Bon dia.
7: Bon dia.

0: 3 minuts, 3 quarts de 2, l'antiga fàbrica Falbar de Falset al Priorat acollirà la denominació d'origen Montsant i les instal·lacions del Consell Comarcal del Priorat i també l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat. El ple de l'Ajuntament ha donat llum verda a la sessió per convertir i per fer doncs, aquest canvi en aquest edifici, Manel Sastre.
1: Sí, l'edifici està tancat des del 2011. L'objectiu del consistori és rehabilitar-lo ara per fases per concentrar equipaments turístics, serveis administratius, de recerca enològica i també espais vinculats al sector vitivinícola. L'immoble té més de 4.000 metres quadrats de superfície. A principi d'estiu ja es preveu culminar la primera fase amb l'obertura de l'espai Vi i Paisatge, un centre d'informació turística del Priorat que inclourà un museu immersiu sobre la comarca i l'oficina comarcal de turisme. Carles Brull és l'alcalde de Falset.
2: Estem recuperant un espai emblemàtic que torna a ser útil per Falset i per la comarca, que acollirà iniciatives vinculades al turisme, al vi, a la innovació, a la recerca, a la investigació i als serveis per a la ciutadania. També de generar oportunitats i futur a la nostra comarca, al nostre poble, al nostre municipi.
1: Es preveu que al llarg d'aquest any comencin els treballs de la seu de la DEO Montsant. També s'hi traslladaran les oficines d'atenció a la ciutadania i espais administratius del Consell Comarcal del Priorat. Finalment, s'ha cedit també una altra part d'aquest espai a l'IRTA Vitec per fer-hi el nou celler de recerca enològica orientat a la digitalització i a la sostenibilitat del sector vitivinícola català. En vam parlar fa uns dies aquí al Catalunya al Dia amb una inversió de 4 milions d'euros.
0: Molt bé, gràcies, Manel Sastre. Bon dia. Hi ha vaga a l'empresa de fabricació de màquines de cafè Quality Espresso en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que afecta 80 persones. És una aturada de 12 hores, ha començat a les 6 del matí i coincideix amb una reunió del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació. La companyia italiana al·lega pèrdues, però el comitè d'empresa assegura que és viable i l'acusa de voler fer una reducció dràstica dels llocs de treball per traslladar la producció a Itàlia. La planta de Quality Espresso fa 75 anys que és a Barcelona.

0: El Jove Teatre Regina, referent dels espectacles per al públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Marta Vives.
1: L'alegria que hi ha habitualment a l'entrada del Jove Teatre Regina avui ha desaparegut de cop. La companyia La Trepa, dirigida per Mariona Campos, ha anunciat el tancament d'aquest teatre mític del carrer Sèneca, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors de teatre familiar de la ciutat i del país.
2: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc, però sense deturador, a la ciutat i a la societat. Em mateix, érem dels últims espais destinats al públic autòcton, al ciutadà de Barcelona, al veí de Gràcia.
1: La companyia explica que els motius de tancament no són ni de pressupost ni de falta de públic, sinó de la pèrdua de la seu a causa de la venda de l'edifici per part dels propietaris.
2: 3 mesos, però en 3 mesos, sabent sobretot com són les institucions i en quin ritme es poden moure, són tempos que no poden treballar.
1: Campos assegura que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben si la possibilitat del projecte del Mago Pop que s'havia anunciat segueix en peu. La companyia, que reivindica la importància del teatre familiar i la feina feta, ara com ara, no tenen garantida la continuïtat d'aquest projecte de més de 40 anys.
0: Doncs males notícies pel Teatre Regina. Atenció ara, escolta.

Així sonen els tres primers prototips de les campanes que va començar a dissenyar Antoni Gaudí per col·locar-les a la Sagrada Família. Se sentiran aquest vespre a la plaça de Catalunya al concert 84 campanes. És una peça que interpretarà la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Marin Slop. Aquest matí l'assajaven així.

0: I, per tant, aquest vespre serà la primera vegada que se sentiran els sons que l'arquitecte, que Antoni Gaudí i Cornet, va imaginar per la Basílica de la Sagrada Família, Montse Camps.
1: Sí, l'obra està inspirada en la recerca que ha fet Galdric Santana, comissari de l'any Gaudí i també director de la càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Basant-se en la documentació que conserva la universitat i els dissenys originals de les torres, ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes de nova forma que va idear Gaudí. Un sistema musical per l'exterior únic, com explica Santana.
2: El que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu, que aquí havia de fer una cosa totalment nova. La Sagrada Família, com a catedral, havia de permetre un altre nivell de celebracions, i el que ell deia que era el principi d'una nova era de catedrals.
1: El concert 84 campanes és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Sieri i és gratuït amb reserva prèvia.
0: Miquel Barceló s'esplaia com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art. La mostra, que s'inaugura avui, reuneix una trentena de gravats creats per l'artista mallorquí a Barcelona durant els últims 15 anys. Montse Mas, bon dia.
3: Bon dia. Sí, són criatures marines, verdures, paisatges africans i fins i tot un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats i radicals. I és que per Barcelona el gravat és una taula de proves.
4: Aquestes lletres ferits són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el dinòdio, no? I aquí està fent una serra mecànica com la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
3: Una experimentació que, assegura l'artista, també traslladarà a la Sagrada Família si és l'escollit per decorar la façana de la Glòria.
4: Inxallah. Sí, que segur. Tot és una experimentació constant, no? Sí. Jo sempre estic a prop de Gaudí, en aquest sentit.
3: La mostra, que inclou gran format i llibres d'artista, és fruit de la col·laboració amb el mestre gravador Joan Roma i es pot visitar a la Galeria del carrer Bailén fins a l'octubre. Per cert, l'artista no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90.
0: Doncs avui tot lliga, perquè tots els camins porten a la Sagrada Família, sí. I a Gaudí, al final. Gràcies, Montse, bon dia.
3: Bon dia.
0: I a la catedral, en aquest cas de Tarragona, han presentat una guia arqueològica perquè el gran públic pugui comprendre aquest espai patrimonial que acumula vestigis des de fa 2.000 anys. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, com s'ha fet això?
5: Hola, bon dia. Doncs s'han recollit els resultats de les nombroses investigacions arqueològiques fetes al llarg dels anys i s'han plasmat en un llenguatge pedagògic, tant per visitants com escolars o universitaris. S'acompanya de molts elements gràfics per entendre l'evolució del complex catedralici durant segles. Els autors són els arqueòlegs Josep Maria Macias i Andreu Muñoz, amb una llarga trajectòria de recerca a la catedral.
6: La catedral és un espai, és un palimpsest que ens explica la nostra realitat, però també és un espai molt complex d'entendre des del punt de vista de l'arqueologia i de la història, perquè la mateixa superposició de la catedral i d'altres fets arquitectònics fa que allò que veiem com una sola realitat arquitectònica és el resultat de moltes fases històriques i entelòpiques. No?
7: No és una guia turística a l'ús, sinó que és una guia pensada perquè tota persona, doncs, que ho pugui entendre, no? Pugui tenir un instrument, una eina de navegació per fer un itinerari per aquests més de 2.200 anys.
5: La guia, editada per l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Museu Diocesà, també vol posar en valor aquest patrimoni i potenciar futurs projectes històrico-turístics com el de l'Acròpolis de Tarragona.
8: Catalunya al dia.

0: 9 minuts seran les 2 del migdia i és dijous, sembla mentida, perquè ha estat una setmana estranyíssima, però ja ens toca el cap de setmana de ben ple i, per tant, tenim en Gerard López aquí per proposar-nos una sortida de cap de setmana, que recordem-ho que les podeu trobar a la web capdesetmana.cat i també l'Això no és Suïssa, el programa d'excursions a Catalunya Ràdio. Gerard.
1: Hola, Déu vos guard.
0: Què tal? On anem avui? Lluny de Barcelona, si us plau.
1: Doncs sí, a veure, he rebut una petició explícita per no parlar del Ripollès.
0: Ah, per sí, què? Digueu. Perquè no volen que hi vagi gent.
1: Correcte. Per tant, no hauríem de fer ni secció.
0: Ja sé qui ha sigut, fins i tot.
1: Però bé, anem al Pallars, d'acord? Pallars Sobirà, tot i que és la part, diguem, més baixa del Pallars Sobirà, al costat del Pallars Jussà, anem a un estany de Pirinenc, pròpiament com si fos del Pirineu, però que està molt més avall, prepirineu, i és l'estany de Montcortès.
0: L'estany de Montcortès. Un sí. Estany on no ens hi podem banyar.
1: No ens hi podem
0: sobretot
1: banyar.
0: Sobretot.
1: Tot i que m'hi he banyat.
0: Home, Gerard, això no ho pots dir.
1: Perquè encara no estava prohibit.
0: Ah, d'acord.
1: Explícitament prohibit.
0: Val.
1: I he pescat, quan encara no estava prohibit fa molts anys.
0: Això et delata.
1: O sigui, això, diguem que ha prescrit ja. Escolta, Montcortès és petitet, eh? Té unes 45 hectàrees. En algun punt arriba a fer 33 metres de profunditat. Poca broma.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, no?
1: Vull dir que no, és d'aquests...
0: No és un estanyet, guapos, això.
1: Sí, sí. De la manera com s'ha creat, té molts punts en comú amb l'estany de Banyoles, que també és conegut. Aquest no ho és tant. I aquest, per anar-hi, què hem de fer? Hem d'anar, per exemple, fins a Gerri de la Sal. Quan arribes a Gerri de la Sal venint des del sud, a mà esquerra agafes una carretera també amb els seus revolts, com si anessis cap a la Pobleta de Bellvei, que és a l'altra banda, i allà, patapam, et trobes aquest fantàstic estany que té unes aigües perfectament cristallines.
0: És preciós, eh? Estic veient ara les fotos que tens, suposo que és el capdesetmana.cat, no?
1: Correcte, es poden veure. És hi ha peix. Veus peix,
0: Veus truites, però no el pots pescar.
1: No el pots pescar, d'acord? I té unes miques d'entrades de molls petitons per treure el nas i està molt, molt ben cuidat. I, a més, s'hi pot fer una molt interessant ruta perimetral.
0: Molt bé, una ruta circular per aquest
1: correcte
0: estany de Montcortès. Molt bé, gràcies, Gerard. Fins la setmana que ve.
1: La setmana que ve.

0: Esports. Temps ara per la informació esportiva, com sempre, amb desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Udal Serra, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça buscarà aquest vespre la segona victòria a la semifinal del play-off de la Lliga ACB, que l'enfronta al Tenerife.
1: Els de Xavi Pascual, que dimarts van guanyar el primer partit, tornen a jugar avui al Palau Laugrana. Sentim el pivot senegalès del Barça, Youssoufa Fall, parlant d'aquest segon partit.
2: We feel good.
3: Ens sentim bé mentalment, físicament també, perquè el primer partit el vam guanyar. No va ser fàcil, però vam guanyar de 30 punts. Ja se sap, però per a nosaltres és un partit per oblidar, un partit passat, ja se sap. Ja estem concentrats en el segon, en el partit d'avui, i volem aconseguir la victòria.
2: We want to get the win.
1: Tot i els 33 punts de diferència pel Barça al primer partit, el Barça blaugrana, Juan i Marcos, no se'n refia gens de l'equip canari.
4: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
1: El Barça a Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. Ahir el Joventut va perdre al vespre el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València per només un punt de diferència, 118-117, i després d'una pròrroga. En parla el Barça de la Penya, Guillem Vives.
5: Bé, un partit que se'ns ha escapat al final per detalls, però l'hem competit molt, de tu a tu, i crec que hem fet un partit per estar orgullosos. Crec que tot el que havíem parlat amb el poc temps que teníem ha sortit com prevèiem, i ells al final ens han ficat cistelles de mèrit per endur-se'l, però amb la satisfacció de que he fet un gran partit, hem tingut molta energia i recuperar-nos per la següent, que tornarà a ser un partit de morir.
1: Doncs aquest següent partit, el segon partit d'aquesta sèrie, jugarà novament a València demà divendres.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta debuta aquesta tarda a la Final Four de la Champions masculina de Malta, enfrontant-se a la primera semifinal al Ferencváros hongarès.
1: El partit començarà a les 7 de la tarda i en parla el jugador de l'Atlètic Barceloneta, Unai Biel.
6: Són dos sistemes totalment diferents. El nostre és més d'equip, més ràpid, com tu has dit, amb més ordre, i el seu és més anàrquic, amb jugadors que tenen molt de talent, que són molt dominants, i hem de, amb l'equip, poder apagar aquests jugadors.
1: L'altra semifinal la jugaran després el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. Ahir el Sant Andreu i el Mataró van quedar eliminats a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina, que també es fa aquests dies a Malta. L'actual campió, el Sant Andreu, va perdre la primera semifinal a la tanda de penals davant el Ferencváros hongarès, després que el partit acabés amb empat a 11. Helena Ruiz és jugadora del Sant Andreu.
7: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final, doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens ho hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
1: D'altra banda, el Mataró també va perdre la segona semifinal davant l'Olympiacos 12-14. Clara Cambrai és jugadora del Mataró.
8: Jo crec que han estat superiors, només queda felicitar-les i aprendre d'aquest partit. No ha estat malament en atac, al final hem fet 12 gols. Sempre diem que fent 10-12 gols podem guanyar els partits si defensem bé, però n'han fet 14, i això és el que... En una semifinal, 14 gols no et poden donar una victòria. Per tant, ara estem tristes i acceptem aquesta derrota. Hem de mirar què ha passat.
1: Demà, Sant Andreu i Mataró s'enfrontaran per la medalla de bronze.
0: En handbol, el Barça viatja aquesta tarda cap a Colònia. Aquest cap de setmana hi disputaran la Final Four de la Champions.
1: I dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en la primera de les semifinals. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, parla del potencial de l'Aalborg.
9: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, un molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnoldson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
1: I acabarem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha anunciat el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. Parlem del pivot de 29 anys, Eric Pérez, que arriba procedent del Ribera Navarra i firmarà per 2 anys. Mentrestant, el Barça haurà d'esperar dissabte per saber quin rival tindrà la final de la Lliga, o el Palma o el Pozo de Múrcia, que jugaran un desempat.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: A partir d'avui es commemora també fora de Barcelona l'any Aurelia Muñoz, artista clau per entendre l'evolució de l'art contemporani. Pionera i visionària, va renovar tècniques ancestrals com el brodat, el macramé o l'obra en paper, mirant directament a la cara a les avantguardes artístiques del seu temps i amb una preocupació premonitòria per la sostenibilitat dels materials. Avui al Museu de Granollers es reflexionarà sobre les nocions d'espai, de nus i de xarxa a partir de l'escultura tèxtil d'Aurelia Muñoz. Dissabte, al Museu Molí Paperer de Capellades ha programat un taller d'aproximació a les obres en paper de l'artista. Gràcies per escoltar-nos i fins demà a la una del migdia.
1: El Banc Central Europeu a punt de pujar els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
1: D'aquí un quart d'hora, el Banc Central Europeu apujarà previsiblement els tipus d'interès. És el que apunten tots els analistes i serà la primera pujada des del 2023, Nadàlia Ramon.
3: L'objectiu és frenar la inflació derivada de la guerra de l'Orient Mitjà, el perill que aquesta mesura freni encara més una economia que ja dona senyals de debilitat.
1: Anem cap a Brussel·les, Bruno Fortea.
4: Tot i que el creixement econòmic cada cop és més lent, el Banc Central Europeu sembla que avui decideix moure fitxa pel temor que la inflació continuï creixent. L'augment dels preus supera el 3% a l'eurozona, per sobre del topall òptim del 2%. La crisi energètica i la guerra a l'Orient Mitjà marcaran si en un futur hi haurà noves pujades de tipus.
1: Mentrestant, anem a l'origen de la notícia. L'Iran ha tancat completament l'estret d'Hormuz i adverteix que l'alto el foc vigent des de l'abril comença a tenir molt pocs sentits.
3: Per segon dia i ha seguit, els Estats Units continuen atacant l'Iran, que resposta amb bombardejos a bases americanes a Jordània, Bahrain i també a Kuwait.
1: De la política, els casos Zapatero i Leire passen factura al PSOE, que cau amb força en intenció de vot, segons el CIS.
3: Si avui es fessin eleccions generals, el PSOE encara les guanyaria, segons aquest organisme, però amb només 4 punts d'avantatge sobre el Partit Popular, menys de la meitat del marge que el baròmetre li havia donat anteriorment. Vox seria tercera força i a Catalunya Esquerra baixaria i Junts pujaria lleugerament.
1: Mentrestant, aquí, la visita del Papa ha estat un èxit, segons el govern i l'Ajuntament de Barcelona, mentre que l'oposició independentista demana explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família perquè portaven estelades i volien cantar els segadors.
3: Sentiu el president Salvador Illa i Josep Rius, de Junts.
5: Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
6: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
1: El Papa, mentrestant, per cert, ja és a les Canàries en una visita molt centrada en la crisi migratòria.
3: Precisament avui, diverses entitats socials han reclamat ampliar el període per a acollir-se al procés de regularització extraordinària de migrants, que en teoria s'acaba el 30 de juny, per garantir que tothom hi té dret i s'hi pot accedir.
1: I mentrestant, a Roses, els equips de rescat busquen un noi de 16 anys desaparegut ahir quan anava en moto d'aigua a Girona, Núria Pereira.
7: Se l'està buscant per mar i a primera línia de la costa en una zona molt extensa que va des de Roses fins a l'Escala i Torroella. Una de les hipòtesis dels bombers és que els corrents hagin fet que arribi a algun punt de la costa, ja que no se l'ha trobat ni a ell ni a la moto d'aigua. Amb 3 amics van llogar els vehicles per una excursió aquàtica. Ell hauria tornat abans per algun problema i ja no se l'ha vist més.
1: És dijous 11 de juny. Avui s'acaba la selectivitat. Ho fa aquesta tarda amb els exàmens de dibuix tècnic, història de l'art, literatura castellana i química, entre altres, després d'un matí en què els estudiants han fet l'última prova comuna, llengua i literatura catalana. En general, Sara Canyete, ha estat una selectivitat que molts alumnes han trobat assequible.
8: Una selectivitat on no hi ha hagut grans polèmiques i on no s'ha detectat cap dispositiu electrònic en aquest pla pilot amb controls aleatoris que s'ha estat fent durant aquests 3 dies. Aquest matí, de fet, ja es notava en l'ambient molt més relaxat que els alumnes ja ho tenien a tocar i amb la feina feta amb aquestes proves de selectivitat tancades, ara han d'esperar fins al 23 de juny que coneixeran els resultats.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui Marta García, que comença el Mundial de Futbol i va per llarg.
9: Va per llarg perquè és el primer de la història amb 48 seleccions. Això vol dir 104 partits. Està organitzat per 3 països diferents i amb noves normes. Repassarem els últims detalls de la competició. En bàsquet, segon partit de les semifinals de l'ACB amb el Barça, que juga avui contra el Tenerife després que ahir la penya va perdre. I també tenim Champions de waterpolo, Fórmula 1, handbol i ciclisme.
1: Sabíem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra.
10: Doncs hem de parlar del transport públic perquè tenim diverses incidències destacades a Rodalies. La circulació està interrompuda a les línies R2 Nord i R11 per l'atropellament d'una persona a l'estació de Cardedeu. També hi ha una incidència a l'R4, hi ha demores de més de 30 minuts. Només hi ha per hora i sentit dos trens entre Martorell i Terrassa i un tren entre Martorell i Vilafranca.
1: I ara temps pel temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Amb un panorama, Francesc Mauri, avorrit.
12: Sí, cada cop més bona tarda perquè el temps s'estabilitza i, de fet, ja demà, aquesta tarda encara no, però sí demà, el sol serà l'únic protagonista. Demà, quatre núvols matinals a la Costa Daurada, demà a la tarda pràcticament cap núvol a Catalunya, dissabte en principi cap núvol, o si n'hi ha algun seria ben poca cosa, i diumenge sol també, però a la tarda algun ruixat al Pirineu. I sobretot la calor, que va cap amunt avui i els pròxims dies, i tocarà sostre el diumenge, quan es podran superar els 35 en alguns punts propers a Ponent.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen gairebé 6 minuts de les dues. En falten, per tant, 9 per saber què fa el BCE amb els tipus d'interès. I si no hi ha canvis d'última hora, el que ha de fer el Banc Central Europeu és apujar aquests tipus d'interès. Serà el primer cop que ho fa en gairebé 3 anys amb l'objectiu de frenar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. L'anunci es farà públic, com dèiem, d'aquí ben pocs minuts, a 2:15, però els experts ja ho donen per fet. Pronostiquen un augment moderat del 0,25, cosa que situaria els tipus d'interès al 2,25%. I el que acostuma a passar quan pugen els tipus és que les hipoteques i els crèdits s'encareixen, cosa que pot perjudicar el creixement econòmic. Connectem amb Brussel·les. Bruno Fortemires.
4: Sí, hola, bon dia. I per això la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén Estany, apunta que el Banc Central Europeu actuarà amb cautela.
13: Una actitud prudent de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, doncs sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
4: De fet, l'economia de l'eurozona ja dona símptomes de debilitat perquè creix a un ritme molt lent, però al Banc Central Europeu encara li provoca més nervis la inflació. Per culpa de la crisi energètica, els preus de l'eurozona han pujat més d'un 3%, per sobre del topall òptim del 2%, i vol actuar ara per evitar que passi el mateix que amb l'esclat de la guerra a Ucraïna.
13: El Banc Central Europeu té molta por d'arribar tard, com li va passar ja a l'any 2022. A l'última vegada que va haver-hi un IPC, una inflació al 8%, el Banc Central Europeu va arribar tard, i aleshores va haver de fer 10 pujades seguides.
4: La incògnita és saber si ara també hi haurà més pujades de tipus. La professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz Dotres, creu que encara trigarem a saber-ho.
14: Jo penso que ens haurem d'esperar una mica després de l'estiu per veure si realment el Banc Central Europeu continua decidint pujar el tipus d'interès.
4: Dependrà de si baixa la inflació i la guerra a l'Orient Mitjà hi tindrà molt a veure.
1: Doncs sobre el terreny el que està passant en aquesta guerra a l'Orient Mitjà és que tenim una nova escalada que torna a posar a prova l'alto el foc. És des del principi una treva fràgil, des que es va aprovar a l'abril, les últimes hores, però l'Iran i els Estats Units s'han continuat atacant, intercanviant atacs per segon dia més a més consecutiu. El règim de Teheran assegura que la treva ha quedat a la pràctica sense efecte, però al mateix temps les negociacions continuen. Jordi Baró.
15: Els últims atacs de l'Iran han estat contra bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre temporalment. Les autoritats de Bahrain asseguren que una nena d'11 anys ha resultat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. Pel que fa als Estats Units, han atacat al sud de l'Iran i han disparat contra un vaixell quan intentava exportar petroli per l'estret d'Hormuz, causant la mort de 3 mariners de nacionalitat índia. L'autoritat marítima de l'Iran ha decidit, en resposta, tancar de manera completa l'estret. Malgrat el clima de tensió, diverses informacions de fonts iranianes i europees apunten al mateix temps que els esforços entre Washington i Teheran per tancar un acord de pau s'han intensificat.
1: I tensió també en aquest cas diplomàtica entre Israel i Turquia. Recep Tayyip Erdogan assegura que la campanya militar d'Israel al Pròxim Orient ha arribat tan lluny que ja amenaça el seu país, Turquia. Per la seva banda, Benjamin Netanyahu titlla el president turc de dictador antisemita. És la segona segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre els dos països. Anem ara a Jerusalem. Jordi Brascó.
16: Bon dia. Turquia ha decidit aquesta setmana abandonar la seva posició al segon pla, que fins ara havia mantingut durant els més de 3 mesos de guerra a l'Orient Mitjà, i el seu president Recep Tayyip Erdogan ha pujat el to.
17: Netanyahu ve...
18: Els atacs de Netanyahu i la seva xarxa d'assassins a Síria i al Líban han arribat a un punt en què amenacen Turquia, igual que aquests dos països germans.
16: La resposta de Netanyahu via Twitter cataloga Erdogan de dictador antisemita. A més, l'acusa d'haver comès un genocidi contra el poble kurd, de donar suport a Hamas i d'oprimir el seu poble, a més d'empresonar els seus rivals polítics. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre turcs i israelians. La primera va arribar després d'aquestes paraules del ministre de l'Interior turc, Mustafa Çiftçi.
19: Igual que hem presenciat l'alliberament de Damasc a l'època Karabakh, si Déu vol, algun dia també veurem l'alliberament de Jerusalem.
16: Durant dècades, països aliats, Turquia i Israel, van començar a distanciar-se a principis de segle i la guerra a Gaza va accentuar la seva actual enemistat. Erdogan considera Netanyahu el principal obstacle per a la pau regional i busca acords amb d'altres països de la regió, ahir mateix amb Aràbia Saudita, per minimitzar la influència d'Israel al Pròxim Orient.
1: Doncs així és com tenim el món. Ara mirem com tenim la política. Perquè avui hem sabut que els casos Zapatero i Leire Díaz passen factura al PSOE, és el que diu l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Guanyaria les eleccions generals si es fessin ara, però amb l'estimació de vot més baixa des de fa un any. Recula 5 punts en un mes i retalla només 4 punts la distància amb el PP. Pilar García.
20: Sí, el PSOE obtindria poc més del 31% en estimació de vot, el percentatge més baix des del juliol de l'any passat amb l'esclat del cas Cerdán. Mentre el PP, en segona posició, amb un 27%, té el millor resultat en un any. I la diferència amb els socialistes, que el maig era d'11 punts, ara és de només 4. Vox recula lleugerament, mentre Suma i Podem pugen unes dècimes. Esquerra té una reculada important en estimació de vot, 7 dècimes, una quarta part, i Junts millora mínimament. Tot i el descens dels socialistes, Pedro Sánchez manté la diferència de gairebé 20 punts amb Alberto Núñez Feijóo com a preferit a president. I com a principals preocupacions dels ciutadans. L'habitatge es manté al capdavant, al darrere hi ha l'economia i després la immigració i escala posicions, en quart lloc, la corrupció i el frau, que puja 9 punts.
1: A més d'aquestes dades, Pilar, també hem conegut un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials sobre Aliança Catalana i Vox. El vot antiimmigració és el que fa créixer aquestes formacions i els ciutadans trien entre l'un o l'altre en funció de si se senten espanyols o catalans.
20: Sí, això explica una particularitat de Catalunya, que en un mateix sistema polític convisquin dues formacions d'extrema dreta i poden captar votants d'altres partits, això sí, sempre que la immigració passi a ser el primer punt de preocupació. Javier Martínez Cantó és autor de l'estudi.
21: Si aquesta persona considera que la immigració és un dels problemes, és més probable que canvi el seu vot de Junts o d'Esquerra cap a Aliança? Si el que consideren és que el conflicte nacional és el tema important, en el cas d'antics votants d'Esquerra no té cap efecte, en antics votants de Junts el que fa és que es queden en Junts.
20: El perfil del votant d'Aliança i Vox és el mateix, segons l'estudi, un home d'uns 40 anys amb estudis mitjans.
1: Ara falten 2 minuts per un quart de 3. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada ja us podrem dir, ja us podrem confirmar si el BCE, com diuen tots els pronòstics, ha pujat els tipus d'interès.
2: Catalunya migdia.
11: Vols estudiar una enginyeria?
22: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
11: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
22: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
23: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
24: ostres,
23: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
24: No.
23: I a més, es posa a diluviar.
24: No t'ho creus.
23: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
25: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
0: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app en qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
3: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
25: Catalunya migdia.
1: Ara és un quart de tres. I procurem que passi cada dia, i avui també ha passat. La notícia amb què hem començat aquest informatiu és certa, és de veritat. El Banc Central Europeu acaba de confirmar que puja els tipus d'interès i que, per tant, els deixa el 2,25%. Ha pujat un quart de punt. És la primera pujada en 3 anys i, com us hem explicat fa uns minuts, aquesta decisió del Banc Central Europeu és per la inflació que està pujant a tota la Unió Europea per culpa d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Ara el que caldrà veure és quins efectes té aquesta pujada de tipus d'interès al conjunt de l'economia, que no va gaire bé. I mentrestant, el Papa Lleó XIV ja és a les Canàries, ha marxat de Catalunya a primera hora d'aquest matí. Després d'acomiadar-lo a peu de pista, el president Salvador Illa ha dit que està convençut que després de la benedicció d'ahir, Catalunya ha recuperat la seva influència internacional.
6: Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
1: És el balanç positiu del president. Junts, Esquerra i la CUP, però, reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família abans que acabessin la seva actuació, Albert Prat.
7: El dispositiu de seguretat del temple va detectar que alguns intèrprets portaven estelades impreses darrere de les últimes partitures i que estaven preparats per cantar els segadors al final de la missa, un himne que no estava inclòs al programa oficial. Per això, quan els tocava sortir a fora per interpretar la peça de la benedicció, la policia se'ls va endur per la porta del darrere i els va encerclar fins al final de l'acte, tal com explicava just després la Montse, una de les cantaires a Catalunya Ràdio.
24: No ens han deixat participar a l'acte que havíem preparat i que havíem estudiat i que és que ens han tancat a l'altra banda del carrer.
7: I arran d'aquests fets, els partits independentistes volen que s'aclareixi qui va donar l'ordre de treure els cors adults.
26: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
7: És Josep Rius, el portaveu de Junts, que ja ha demanat a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara. El primer a qui se li ha preguntat per aquesta polèmica ha sigut el president Salvador Illa, a primera hora, i ha passat de puntetes.
6: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert.
7: Però el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha justificat la decisió fent servir el mateix argument que ha donat l'organització de la Sagrada Família.
27: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
7: Per cert, segons l'Ajuntament, 180.000 persones van sortir ahir als carrers de Barcelona per veure el pontífex, bàsicament la gran majoria al recorregut del Papa Mòbil.
1: Mentrestant, com us dèiem, el Papa ja és a les Canàries i ha fet una crida a la comunitat internacional perquè busqui solucions a la crisi migratòria. El pontífex ha presidit un acte al moll d'Arguineguín, al sud de Gran Canària. Hi han participat persones migrants, treballadors i voluntaris dels dispositius d'acollida i assistència humanitària. Toni Fortesa.
28: Durant l'acte, el Papa ha reclamat polítiques que protegeixin la dignitat humana.
29: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
28: En la seva intervenció també ha demanat a les administracions, a la societat i a l'Església que no girin l'esquena a aquest fenomen.
29: La dignitat humana exige vies legals i segures, rescate i assistència, cooperació real contra els traficants, protecció efectiva a les víctimes, processos serios de acogida e integració i polítiques que permeten a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra.
28: L'acte s'ha celebrat al port on l'any 2020 milers de migrants van quedar atrapats després d'arribar a l'illa en plena pandèmia. Aquelles imatges van fer la volta al món. Avui, al voltant de l'escenari, hi havia tres caiucos i una creu construïda amb la fusta d'una de les embarcacions utilitzades en aquestes travessies.
1: Precisament avui us expliquem també que les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el proper 30 de juny. I alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Des del govern espanyol no donen dades de quantes persones ja han fet els tràmits quan falten poc més de 15 dies perquè acabi aquest procés. Marriera.
4: La vicepresidenta de la taula del tercer sector, Laura Valenzuela, avisa que s'estan trobant moltes barreres administratives i tràmits burocràtics i els més afectats són col·lectius com persones sense llar, extutelats, persones amb discapacitat o les treballadores de la llar. Les principals incidències tenen a veure amb el padró, com explica Valenzuela.
8: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?, garantista.
4: També alerta que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i la bretxa digital és una altra barrera per gran part d'aquests col·lectius.
1: I precisament avui l'advocada general de la Unió Europea ha tornat a avalar els centres per deportar migrants a l'estranger construïts pel govern italià de Giorgia Meloni a Albània, però ha avisat que s'hi hauran de respectar els mateixos drets fonamentals que existeixen dins les fronteres comunitàries. Demà entraran en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea aquests centres de deportació a l'estranger. Tornem a Brussel·les, Bruno Fortea.
9: Sí, i el que diu l'advocada general és que, tot i estar fora de la Unió Europea, en aquests centres s'han de complir les mateixes normes comunitàries. Els migrants han de tenir garantit el dret a la defensa i a la vida privada. Per tant, l'estat italià, en aquest cas, hauria de pagar el viatge dels advocats d'ofici fins als centres de deportació i garantir que dins d'aquestes instal·lacions les converses entre els migrants i els seus lletrats siguin secretes. Els migrants també tenen dret a quedar en llibertat tan bon punt s'acabi el seu període previst d'internament, però l'advocada general de la Unió Europea avisa que tots aquests drets no queden prou blindats, tal com està redactat l'acord entre els governs italià i albanès. Diu que hi falten normes clares. Això no és cap sentència definitiva. Ara els jutges europeus hauran de resoldre-ho, però acostumen a seguir aquestes conclusions que publiquen els advocats generals.
1: Això dins la Unió Europea, mentrestant fora, s'estén la por entre la comunitat d'immigrants a Belfast, a Irlanda del Nord, després d'una segona nit d'aldarulls. Tot i que hi havia més desplegament policial, no s'han pogut evitar els incidents originats arran d'un intent d'assassinat dilluns per part, suposadament, d'un refugiat sudanès. Les autoritats britàniques admeten obertament el caràcter racista d'aquest episodi i posen el focus en les xarxes socials. Londres, Quim Olivares.
10: Hola, bon dia. Una dotzena de policies ferits i 16 detinguts entre els joves emmascarats que van llançar pedres, ampolles i algun còctel molotov contra la policia que els barrava el pas cap a un hotel que allotja sol·licitants d'asil als afores de Belfast. És el balanç de la segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, de menor intensitat que els de la nit de dimarts. Els canons d'aigua i un major desplegament policial han aturat els atacs racistes, com ha explicat Hilary Benn, ministra d'Irlanda del Nord, en una entrevista a Sky News.
12: Podem dir que són aldarulls racistes més que no pas protestes?
13: Bé, si esteu buscant persones a partir del color de la seva pell, com més es pot descriure? Això és brutalitat racista, no n'hi ha cap dubte.
10: La policia i la classe política té clar que personatges de l'extrema dreta han encoratjat i coordinat a través de les xarxes socials aquesta violència. I han circulat llistes amb adreces d'on viuen els demandants d'asil o de negocis gestionats per immigrants. El multimilionari i propietari de la xarxa X, Elon Musk, ha repiulat diversos missatges amb la localització d'algunes de les protestes. El govern britànic ha anunciat que la setmana que ve presentarà una legislació al Parlament per obligar les empreses de les xarxes socials a eliminar el contingut il·legal.
1: Per cert, sobre el Regne Unit ha dimitit per sorpresa el ministre de Defensa, John Healey, que ho ha anunciat a través d'un escrit a les xarxes socials on revela que el motiu és el desacord en el pla d'inversions a llarg termini en el seu àmbit. Considera que en un moment d'amenaces creixents cal destinar més diners a la defensa i acusa el primer ministre i el ministre del Tresor de falta de voluntat política. Així hem arribat a un quart i mig de tres. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectarem amb Roses, amb l'Alt Empordà, per saber com va la recerca d'un jove de 16 anys desaparegut ahir mentre anava amb moto d'aigua.
2: Catalunya migdia.
11: Hola, sóc la Mariola i vull compartir amb tu els beneficis que ja estic notant amb el cotxe elèctric. Representa una reducció molt important del cost de l'energia per quilòmetre recorregut. De retruc, baixen les emissions contaminants i es redueix la dependència dels combustibles fòssils. Amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia pots comparar opcions segons el cost, el manteniment i l'impacte ambiental. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció, canviem l'energia.
2: Catalunya migdia.
1: I us ho dèiem, un noi de 16 anys de Roses a l'Alt Empordà està desaparegut des d'ahir a la tarda quan va llogar una moto d'aigua amb uns amics. Va tornar abans, sembla que sol, i ja no se l'ha vist més. La recerca va començar ahir mateix al vespre. Girona, Núria Pereira.
14: Hola, bon dia. El 112 va rebre l'avís cap a les 8 del vespre quan els responsables de l'empresa van veure que el jove de 16 anys i veí de Roses no apareixia a la zona de la urbanització de Santa Margarida, on havia arribat la resta del grup. Algunes fonts apunten que el noi desaparegut podria haver alertat d'algun problema mecànic a la moto i va tornar abans i sol al port esportiu. En canvi, des de la família diuen que es podria haver quedat sense combustible. Salvament Marítim fa la recerca per mar i els bombers, amb uns 50 efectius, per la costa en una zona extensa, des de la zona de l'Almadrava i Canyelles, on se'l va veure per última vegada, fins a l'Escala i Torroella, perquè els corrents l'haurien pogut portar lluny. Sentim el cap de l'operatiu dels bombers, el sotsinspector Pol Artau.
15: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa. Per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors, és que la deriva més probable és cap a la zona de l'Escala i Torroella.
14: Ell i tres amics més havien llogat l'excursió amb les motos d'aigua. De fet, la normativa permet conduir motos d'aigua a partir dels 16 anys amb la supervisió d'un monitor i amb el permís dels pares. En el dispositiu de recerca també hi participen la Guàrdia Civil, la Policia Local de Roses, agents rurals i la Creu Roja.
1: Atenció avui també a això. L'any passat van augmentar un 50% les denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys. Van ser 1.766. Això equival a 5 denúncies cada dia i, a més, 7 persones van morir. Una xacra que encara és més greu i més difícil de detectar quan són persones amb algun tipus de demència, Mònica Mas.
16: Sí, així ho constaten des de l'entitat Alzheimer Catalunya, que ha atès 220 persones maltractades en 5 anys, 3 quartes parts amb demències lleus i la resta amb dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil habitual és el d'una dona d'uns 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Nadon és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
17: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu i qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
16: Els detonants que afavoreixen aquests maltractaments són els que descriu la caporal dels Mossos d'Esquadra, Ana Hernández.
18: L'aïllament social, d'aquesta soledat no volguda, de que la persona accepti ser maltractada abans de quedar-se sola, que normalitzi aquestes situacions de maltractament com a no tan greus pel fet doncs, de seguir acompanyada, ja sigui d'un fill, d'una filla, o fins i tot a la persona cuidadora. No? La cohabitació, que a dia d'avui cada cop està més de moda, es genera de la víctima.
16: Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats.
1: I la llei catalana per escurçar els terminis judicials de l'eutanàsia ha arribat al Congrés. La majoria de la cambra acaba d'aprovar la iniciativa que va aprovar l'abril al Parlament i que posa límits als recursos que es poden posar als tribunals. Un debat que ha tingut lloc pocs dies després que el papa es pronunciés des d'aquest mateix hemicicle en contra del dret a una mort digna. Madrid, Dani Sanveja.
0: Hola, bon dia. Tot i la bona acollida del seu discurs, les paraules d'allò 14 no han tingut prou ressò. La majoria de la investidura, la mateixa que el 2021 va aprovar el dret a l'eutanàsia, ara ha donat llum verda a la proposta del Parlament.

0: pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
1: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
2: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
3: Però tant el PP com Vox, contraris a l'eutanàsia, creuen que això suposa treure garanties a persones que consideren que el que necessiten és assistència mèdica psicològica. Antonio Román, diputat popular.
4: Señorías, cuando existe la posibilidad de corregir un error, las garantías son importantes. Pero cuando no existe ninguna posibilidad de corregirlo, las garantías son imprescindibles.
3: Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer el dret de les famílies a recórrer l'eutanàsia si la seva vinculació és estreta. Ara l'iniciativa ha passat el primer filtre al Congrés i seguirà la seva tramitació.
5: Heu sentit el senyal als horaris de 2:45. Continuem al Congrés perquè també s'ha aprovat una reforma legal per reconèixer als funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat. La mesura els dona més protecció jurídica davant d'agressions, amenaces o incidents. El canvi legal, que encara ha d'anar al Senat, ha sortit endavant amb els vots del PSOE, el PP, Junts i el PNB. Segons dades del Departament de Justícia, el 2025 es van registrar 677 agressions. Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. Era una reivindicació històrica del col·lectiu i els iguala, per exemple, als policies. A més, dona la mateixa condició també al personal laboral de les presons i preveu indemnitzacions si són agredits. Per això Junts, tot i votar-hi a favor, reclama més finançament. Marta Madrenas.
7: Catalunya no estem per obeir i pagar.
6: Esquerra hi està en contra perquè no posa el focus en la reinserció, diu, i proposa avançar la jubilació o reforçar les plantilles. Pilar Vallugera.
8: Estem aprofundint en els principis de populisme punitiu, de coerció.
6: El PP diu que no és el millor moment per votar-li res al PSOE, que ha presentat la mesura, però que ho fa pels treballadors. Al gener el Parlament va aprovar una norma en la mateixa línia, però aquesta modificació està per sobre i blinda l'aplicació total d'aquesta condició legal d'autoritat.
5: I ara ens farem algunes preguntes. Per exemple, sabríeu identificar una anàfora o sabríeu fer un comentari de text basat en dos filòsofs occidentals sobre la frase de Nietzsche, Déu ha mort? Són algunes de les proves que han sortit en aquests exàmens de selectivitat que s'acabaran aquesta tarda. Molts estudiants, de fet, ja han acabat i els últims s'ho faran a les proves d'aquí uns minuts després dels últims exàmens. Fins ara no s'han registrat incidències i, per cert, no s'ha detectat cap dispositiu electrònic en aquests controls aleatoris que s'han fet aquests dies i que han estat en notícia. A primera hora, els estudiants avui s'han examinat de l'última matèria comuna, llengua i literatura catalana, que ha protagonitzat un fragment de l'Arbre domèstic de Pere Caldés i una adaptació d'un article sobre com els microplàstics afecten la salut. Sara Canyete.
9: Sí, els estudiants en general han sortit tranquils de tots aquests exàmens, menys dels de matemàtiques, tant el de matemàtiques que es va fer ahir com el de matemàtiques aplicades a les ciències socials que ha acabat fa una estona. A primera hora han començat amb aquest examen de llengua i literatura catalana, com bé deies, i també han sortit tranquils. Veurem què diuen els resultats, perquè l'any passat, de fet, català va ser la matèria comuna que va registrar la nota més baixa. Hem demanat a tres dels estudiants, a la Cristina, en Gerard i la Jana, que ens comparessin la prova de castellà i la de català, i això és el que ens han dit.
10: Castellà va ser més fàcil.
11: Per què?
10: Perquè era més tipus test i a català havies d'explicar més. Ja entra més literatura.
12: Que a castellà, com hi havia més ABC i més això, doncs pot ser més assequible i pot ser més intuïtiu si no et saps alguna cosa.
10: I castellà no era molt difícil, però a català sí que tenies que mirar més temes de literatura, els verbs, que també hi ha algun verb que flipes una mica.
9: En tot cas, el dia 23 de juny sabran els resultats i a principis de juliol es fa la primera assignació de places a la universitat.
5: 23 de juny,
9: Exacte.
5: Per Revetlla de Sant Joan, tocarà celebrar o cremar-ho tot. Ara fem una pausa per la publicitat. A la tornada, la cultura.
13: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
14: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Som 3CAT.
1: Ja és aquí el primer mundial amb 48 seleccions.
2: No, te'n falta una.
1: Ah, clar, la del tot costa.
2: Doncs som-hi, convocatòria.
3: Ahora bien lo bonito, atacantes.
2: Marc Crosas.
1: Natàlia Arroyo.
2: Gemmarie Dongu.
1: Bruna Vilamala.
2: Damià Abella.
1: Laia Codina.
2: Ion Vaquero.
1: Ilia Sánchez.
4: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el mundial.
1: Al tot costa.
3: Momento, seguimos.
4: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el mundial. Catalunya migdia.
5: Sentiu això. Així sonen els tres primers prototips de les campanes que va començar a dissenyar Gaudí per col·locar-les a la Sagrada Família. Se sentiran aquest vespre a la plaça Catalunya en el concert 84 campanes, una peça que interpretarà la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Marin Aslop. Aquest matí l'assajaven. Serà la primera vegada que se sentiran els sons que l'arquitecte va imaginar per la Basílica Montsecamps.
6: Sí, l'obra està inspirada en la recerca que ha fet Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Basant-se en la documentació que conserva la universitat i dels dissenys originals de les torres, ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes de nova forma que va idear Gaudí i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys a les torres de la façana del Naixement.
7: El que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
6: I el resultat és un sistema musical per l'exterior únic, segons Santana.
7: És un instrument únic i nou, i ningú haurà tocat mai. És un invent tan bo que a nivell orquestral doncs, també es pot fer servir com un instrument. No? Té moltes possibilitats.
6: El concert 84 campanes és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Sieri i és gratuït amb reserva prèvia.
5: El Jove Teatre Regina, referent dels espectacles pel públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre el Marta Vives.
8: La companyia La Trepa ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar en català de la ciutat i del país. Mariona Campos n'és la directora.
9: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc, però sense deturador, a la ciutat i a la societat.
8: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar aquí a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
9: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat doncs, es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
8: El Jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
5: Miquel Barceló s'esplaia com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art. La mostra que obre avui reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí a Barcelona durant els últims 15 anys, Montse Mas.
10: Són criatures marines, verdures, paisatges africans i fins i tot un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
11: Aquesta lletra ferit són xilografies però brutals. Xilografia es fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
10: La mostra, que inclou gran format i llibres d'artista, és fruit de la col·laboració amb el mestre gravador Joan Roma i es pot visitar a la Galeria del carrer Bailén fins a l'octubre. L'artista no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Produccions. Tres dones l'han acusat d'agredir sexualment tres treballadores. Valeria Obereda.
12: Segons ha avançat el periòdico, la detenció va ser ahir a la tarda, després que les tres dones de 24, 26 i 30 anys presentessin les denúncies. Una per violació, mentre la dona estava semi-inconscient després d'una festa a la Paloma, i les altres per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La investigació investigació segueix oberta per si es presenten més denúncies.
5: I avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona. Va ser un moment molt tens, en plena transició. El periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen el llibre Black and Cat, publicat per Enderroc, la història d'aquesta actuació convulsa, Valeria.
12: Els Rolling Stones actuaven per primer cop a Barcelona, contractats per Gai Mercader. L'11 de juny del 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
0: Hi havia un pols entre un antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la societat que estava recuperant la llibertat. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol de que les coses havien de canviar i era una fita històrica important.
12: La policia havia encerclat la Monumental per demostrar qui manava encara als carrers. Va fer càrregues contra els assistents i va llançar pots de fum des de l'exterior. La premsa generalista també va criticar el preu de les entrades, 900 pessetes molt cares per l'època.
4: Catalunya migdia.
5: Deixem el que passava fa 50 anys i ens ocupem del que passa avui, del que passarà avui aquest vespre. Avui és el dia 1 del Mundial de Futbol més llarg de la història, tot a punt a l'estadi Azteca, on es disputa, Marta García, el partit inaugural.
2: Un partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica a partir de les 9 hores d'ací i ja de matinada Corea-República Txeca. Comença l'espectacle.

0: Ara ho dèiem, ha arribat el dia. Comença el Mundial de Futbol, el primer organitzat per tres països diferents. Ho fa avui amb un partit inaugural en este estadi Azteca que enfrontarà Mèxic amb Sud-àfrica. Sònia Gelmà, ja està tot a punt?
1: Hola, bon dia. Doncs, efectivament, tot a punt per aquest debut mundialista, per aquesta inauguració entre Mèxic i Sud-àfrica a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, davant més de 80.000 persones. És la reedició del partit inaugural del Mundial 2010, tot i que aleshores l'anfitrió era Sud-àfrica. Van empatar a un i el seleccionador, curiosament també el de Mèxic, també era Javier Aguirre, que viurà el seu tercer Mundial a la banqueta en tres etapes diferents. Un fet que considera molt especial.
2: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
1: A la nòmina dels mexicans, per ser-hi, el futbolista més jove d'aquest Mundial, Gilberto Mora, 17 anys i 7 mesos, la gran esperança de futur de la tri. Més enllà del partit, a 8:15 està previst l'inici de la cerimònia inaugural. S'estrenarà en directe l'himne del Mundial, no confondre amb la cançó oficial que interpreta Shakira. L'himne, amb el títol DNA, serà interpretat en directe per Andrea Bocelli, David Guetta i Megan Thee Stallion, entre d'altres. Per cert, desapareix aquella imatge dels equips inicials disposats en fila i cara al públic durant els himnes. El ritual durant aquest Mundial ens ensenyarà tots els jugadors titulars i suplents encarats al cercle central a l'estil del que veiem durant els minuts de silenci previs als partits.
0: Doncs demà sentirem aquest himne del Mundial, ja que l'estrenen avui. La cançó que sentiu de fons sí que és esta cançó que ara deia la Sònia, la de Shakira, que és la cançó oficial. I Sònia, estem davant del primer Mundial amb 48 seleccions, el primer amb tantes, que fa aquesta primera fase, vaja, la fase és... Tot el Mundial té fins a 104 partits. Jo els primers de la primera fase ni els he comptat perquè en són una muntona. Però, Sònia, què té d'especial aquest Mundial?
1: Bé, primer de tot això, més partits que mai a la història. Aquest Mundial passa de 32 a 48 seleccions que lluitaran per ser aquesta final del 19 de juliol a Nova Jersey, amb una ronda extra, la de 700 de final, més partits, això vol dir també més seus, 16 ciutats repartides en els 3 països anfitrions, 11 als Estats Units, 3 a Mèxic i 2 a Canadà. Amb una nòmina tan àmplia de seleccions hi han entrat 4 debutants, Curaçao, el país més petit en superfície i en població en jugar un Mundial de Futbol, Cap Verd, Uzbekistan i Jordània. Entre les favorites no hi ha tanta novetat, Argentina com a vigent campiona, i a partir d'aquí França, Espanya, Portugal i fins i tot Anglaterra com aspirants, sense oblidar la Brasil d'Ancelotti. En total, 1.248 jugadors que hi participaran, també més que mai, 11 d'ells catalans, 9 que representaran Espanya i 2 que ho faran amb el Marroc, i un seleccionador també català de Balaguer, Robert Martínez, que dirigirà una de les favorites, Portugal. Un Mundial espectacular, això sí, restringit a privilegiats. Hi ha hagut moltes queixes pels alts preus de les entrades. A les últimes hores, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha defensat que és una experiència única i que rebaixar els preus propiciaria que les entrades es venguessin a mercats secundaris i que, per tant, els diners que es treuen de les entrades no anirien íntegrament al futbol. I allò que sempre defensa, que després això va cap al futbol més modern.
0: Doncs ara que has nomenat Marroc, un jugador que no disputarà este Mundial amb la seva selecció amb el Marroc és l'ex del Barça Abde, que s'ha fet una lesió al genoll en l'últim amistós contra Noruega. I este també és un Mundial amb noves normes d'arbitratge que pretenen reduir o eliminar les pèrdues de temps, fent aixina que el joc siga més fluid, Montserrat Raya.
3: La norma anomenada Vinicius es podrà sancionar amb targeta vermella un jugador que es confronti amb un rival amb la boca tapada. És una conducta que consideren dolenta. La norma sorgeix arran de l'actuació de Prestiani del Benfica cap a Vinicius de Madrid a l'eliminatòria de Champions al febrer. Es redueix de 8 a 5 segons el temps del porter per posar en joc la pilota i es limita a 5 segons en les sortides des de la banda. Serà pilota per a l'equip rival o llançament de córner si és el porter qui s'allarga. Un dels canvis més radicals, les substitucions de jugadors s'hauran de fer en 10 segons com a màxim. I si un jugador necessita atenció mèdica, haurà d'esperar un minut per tornar al camp. Es vol evitar quan el porter simula que està lesionat perquè els jugadors puguin parlar amb l'entrenador a la banda. Els jugadors s'hauran de quedar al camp. I el VAR, el videoarbitratge, podrà revisar les segones targetes grogues per a un jugador que siguin incorrectes, un llançament de córner mal assenyalat i si se sanciona o expulsa un jugador equivocat.
0: Doncs l'arrencada del Mundial ha disparat la compra de televisors, ho heu sentit bé. Molts aficionats decideixen canviar la tele ara, justet per poder veure els partits en un nou aparell. Marcos García, normalment més gran i més avançat.
4: Sí, és habitual que això passi, coincidint amb grans cites esportives, aprofitant que les marques fan promocions especials en aquestes dates. Joan Carles Calvet és el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics.
5: Sempre que hi ha un event d'aquest, hi ha un pic de ventes de televisió. I si mirem estadístiques històriques, sempre es produeix aquest increment de ventes en aquests mesos, fruit de que, bueno, segurament hi ha més campanyes de publicitat, es fan més promocions, més anuncis, se'n parla molt i al final la gent, doncs, bueno, es compra tota la vida.
4: Això sí, no t'animis prou amb el mòbil, amb el navegador, perquè diuen els comerciants que els compradors retinguem els preus recents i que els comparem per allò que sembla a vegades de les falses ofertes, dels preus dinàmics. Per tant, si no tens molt clar quan venia aquella tele que tu vols fa 10 dies, ara no la compris. Espera't, el Gremi de Comerciants assegura que tot plegat és compres anticipades perquè al cap de l'any la facturació, poc o molt, acaba sent similar a la d'altres exercicis sense Mundial.
0: I ara entrem en territori bàsquet, semifinals de la Lliga CB en joc, amb la Penya i el Barça com a protagonistes que busquen la final. I avui és el torn dels blaugranes que tornen a jugar en casa després, vaja, volem posar el 2-0 en l'eliminatòria, Ernest Macià.
6: Doncs sí, un 2-0 que deixaria el Barça només un partit de la final. Molta gent pensa que avui, al ser un partit totalment diferent del de l'altre dia, al capdavall, és veritat que el Barça va guanyar de 23, però és un 1-0 a l'eliminatòria. El Tenerife sortirà amb moltes més ganes per buscar l'empat. Sempre ens havien dit en el bàsquet que els partits importants en un play-off a 5 són els dels dies imparells, perquè sempre t'avances, diguem-ne, en el marcador, però per a Xavi Pasqual, potser també perquè ha de motivar els seus jugadors, no, l'important és avui, el segon partit de l'eliminatòria. Xavi Pasqual.
7: El partit més important de play-off de semifinals a 5 partits, d'una sèrie de 5 partits, és el segon que jugues sempre. El segon és el que hem d'estar preparats. Serà molt important estar bé i estar preparats per un partit diferent, no posar-te nerviós si el partit va punt a punt i estar sempre posat i sabent el que volem.
6: Hem de dir que el Tenerife, el rival del Barça, és veritat que ha fet bons fitxatges, però també és veritat que els últims 14 partits, inclòs a Lliga Regular, encaixa 18 punts més per partit. D'aquí la baixada dels tinerfenys que el Barça aspira a aprofitar, Marta.
0: Doncs este partit Barça-Tenerife a partir de les 8 el podreu seguir amb la transmissió pel canal digital. Ahir, Ernest, la sisa joventut no va començar amb bon peu i va perdre en la Fonteta davant el València Bàsquet.
6: Sí, va perdre tot i així després d'una pròrroga 118-117 i amb un recital increïble de la penya, de triples i també de joc individual de jugadors com per exemple Ricky Rubio, 22 punts i 11 assistències, un números equiparables doncs als que es fan molts bases de l'NBA, tot i que aquí les assistències són més fiables, allà es comptabilitzen de manera molt més laxa, però esclar, a l'altra banda hi havia el base dominicà Montero que amb 27 punts i 8 assistències i d'altra banda Cameron Taylor, l'ex del Girona, que va fer 19 punts i 11 rebots, doncs van acabar donant la victòria d'un partit que semblava que la penya tenia guanyat. Guanyava de 5 punts, quedant 2 minuts, però el València el va acabar aixecant. Escoltem a Guillem Vives.
8: Bé, un partit que se'ns ha escapat al final per detalls, però l'hem competit molt, de tu a tu, i crec que hem fet un partit per estar orgullosos. Crec que tot el que havíem parlat amb el poc temps que teníem ha sortit com prevèiem, i ells al final ens han ficat cistelles en mèrit per endur-se'l, però amb la satisfacció de que he fet un gran partit, hem tingut molta energia i recuperar-nos per la següent, que tornarà a ser un partit de molt ritme.
0: I un apunt més, el bàsquet Girona ha fitxat l'eslové Alias Kunch a la pivot que firma per una temporada, i l'Uni Girona ha fet oficial que la fins ara capitana Marta Canella no segueix en l'equip després de vestir la samarreta les últimes 3 temporades. Ara fem una pausa i després... Remuntada històrica dels Knicks en l'NBA.
9: Catalunya migdia. Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kessa Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
10: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Si vols ser la compra bé, has d'anar
16: a Carrefour. A cada partit juguem tots amb el 50 que torna en totes les conserves Isabel, Albo i Cuca. Compren una i la meitat et tornen un cupó que et dona per molt fins al 24 de juny.
15: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: Baltasar Garzón, el pare a peles. I les mamarazzis, a col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: I ara vos ho diem, en l'NBA els Knicks de Nova York dominen la final davant els Spurs de San Antonio per 3 victòries a 1 i estan a només un triomf, per tant, de l'anell. I tot això després de protagonitzar la remuntada més destacada en la història de la competició, perquè els locals han arribat a perdre de 29 punts a l'inici del tercer quart, però han acabat imposant-se per 107 a 106, completant la remuntada més gran de la història de les finals de l'NBA. La jugada decisiva s'ha produït a només 1,2 segons del final. I amb tot això, ara la sèrie viatjarà cap a San Antonio, on se disputarà el cinquè partit la matinada de dissabte, hora catalana. Els Knicks només necessiten una victòria més per conquerir el seu primer títol des de l'any 1973. Malta acull estos dies la fase final de la Champions de Waterpolo. En la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta disputa avui les semifinals contra el Ferencváros hongarès de Vitobac.
20: Els mariners afronten el repte de jugar contra el campió de les dues últimes edicions, però amb la confiança de la impecable trajectòria europea prèvia. L'Atlètic Barceloneta s'ha plantat per segon any consecutiu a la final a 4 de Malta amb molt bones sensacions i amb menys pressió que altres anys. Ho destaca el jugador mariner Unai Biel.
21: L'any passat sí que ens veiem favorits, sabíem que érem un millor equip que el Novi i que hauríem d'haver guanyat. Això sí que té un pes i crec que aquest any és al revés. Anem amb el Ferencváros, que és el campió de les últimes dues edicions, i ens veiem capaços de guanyar i ens veiem molt bé.
20: L'equip de Fran Fernández, això sí, tindrà la baixa capdalt de l'hongarès Vince Bigbari per lesió. A les 7, doncs, l'Atlètic Barceloneta Ferencváros, primera semifinal, i a les 9, la segona, que enfrontarà el Prorreco italià amb l'Olympiacos grec. Pel que fa a la competició femenina, ahir doble decepció catalana amb eliminacions de Sant Andreu, que defensava el títol, i Mataró a les semifinals. Les andreuenques van cedir els penals contra el Ferencváros després d'empatar a 11 en un duel que van anar dominant en el marcador principalment. El Mataró, per la seva banda, va caure enfront de l'Olympiacos per 12-14, un marcador ajustat, però amb les matronines a grans trets sempre a remolc.
0: I ja teniu disponible un nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio que dirigeix Isaac Vilalta, i on esta setmana anem aclarint la presència de ciclistes catalans a la pròxima edició del Tour de França, que Isaac comença d'ací a 3 setmanes.
2: Doncs sí, ja sabem que per primera vegada després de 8 edicions consecutives no hi serà Marc Soler, que tal com vam avançar a Catalunya Ràdio, encara s'està recuperant de la caiguda que va tenir el Giro d'Itàlia ara fa un mes. De fet, el de Vilanova i la Geltrú encara no ha pujat a la bicicleta des d'aleshores i està pendent de passar més proves la setmana que ve. Marc Soler es perd així un tour que passarà justament per Vilanova a la segona etapa. A Ràdio Volta destaquem que, com a mínim, 2 ciclistes catalans del Caja Rural sí que seran al tour. I encara n'hi podria haver algun més. Entrevistem Marc Vilanova, preparador personal de Jan Castellón, ciclista lleidatà del Caja Rural, que està completant una gran Dauphiné i que és a la prellista de l'equip navarrès per al tour. La decisió definitiva la sabrem ben aviat.
0: El Barça d'handbol viatja esta vesprada cap a Colònia, on el cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. Tot a punt, Ramon Salmurri, per intentar aconseguir una nova corona europea.
19: L'equip aterra a les 8 del vespre a Düsseldorf i d'allà agafa un autocar de mitja hora fins a Colònia. És la 8a Final Four consecutiva del conjunt blaugrana després d'una temporada impecable, amb una sola derrota. El Barça, encara aquesta Final Four, que és gairebé un torneig per si mateix, amb totes les esperances del món, diu Ludovic Fàbregas. Al tot costa que Barça, Alborg i Fuchs de Berlín, Magdeburg, són els 4 millors equips d'aquesta temporada. Per mi, honestament, els dos alemanys i el Barça un punt per sobre. Dissabte, a la semifinal, a les 6 de la tarda contra l'Alborg danès, el Barça, que arriba molt bé de forma en un any de canvis, però que ha exhibit una gran regularitat.
22: Crec que tenim molta confiança ara mateix i de nou guanyant partits i títols crec que ajuda, no? Hem estat capaç de mantenir, no?, aquest nivell, així que molt bo per l'equip i no esperàvem potser aquest nivell, però molt millor per nosaltres, molt millor per el Barça i per jugadors també de poder tornar a Colònia una vegada més.
0: Esta entrevista a Ludovic Fàbregas esta vesprada en el Tot Costa, el Barça d'handbol que se'n va esta vesprada i Ramon Salmurri que també fa les maletes cap a Colònia per explicar-nos-ho tot juntament amb el Sergi Camps. I en el circuit de Barcelona-Catalunya també està tot a punt perquè diumenge se disputa el Gran Premi de Fórmula 1. És la 7a prova del calendari mundial que seguirà també sense perdre's cap detall Oriol Rodríguez.
23: L'activitat ja comença avui al circuit de Barcelona-Catalunya, d'aquí una estona amb les rodes de premsa per part dels pilots. També avui alguns aficionats ja seran avui a la tarda al circuit per presenciar de ben a prop els seus ídols, tot això en paral·lel amb el que passa al Fan Village de la plaça de Catalunya. I aquest 2026 també és un any especial pel català Pedro Martínez de la Rosa. Fa 20 anys que va aconseguir el seu únic podi en un gran premi de Fórmula 1 a McLaren.
24: Bé, amb molta il·lusió, molt de carinyo. Va ser un moment molt important en la meva carrera esportiva, sobretot perquè com a pilot, quan comences ja en el karting o quan estàs començant, sempre estàs somiant en fer un podi, no? I aleshores, en aquell moment vaig fer un segon. En aquell moment jo vaig pensar, bueno, és el primer de molts, al final va ser un, i per tant, en el pas dels anys he après a valorar-ho més, a disfrutar-ho en la distància temporal i amb molt de carinyo.
23: L'activitat a la pista comença demà a partir de 1:45 de migdia amb la primera sessió d'entrenaments lliures.
0: I què més m'expliques, Marcos?
4: Una d'atletisme i una de mercato. Atletisme, rècord, Jacob Tharp, als 110 tanques, Eugene, Estats Units, campionats universitaris, temps de 12 segons i 75 centèsimes. Una passada. I mercat de futbol i futsal, a l'Espanyol femení renova Ari Domènech i a Santa Coloma l'Indústries anuncia el fitxatge d'Eric Pérez. Dilluns el presenten.
0: Doncs fins així la informació esportiva d'este dijous 11 de juny. Ara vos deixem amb la segona hora del Catalunya Migdia, avui amb Joan Volta.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: I fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès al 2,25%. És la primera vegada que els tipus creixen en 3 anys. El motiu, la guerra a l'Orient Mitjà, que ha disparat la inflació. Ara el risc és que aquesta pujada de tipus debiliti encara més l'economia europea. De seguida ho analitzem perquè, a més, hi ha novetats sobre la guerra en si mateixa. També ens hem fixat en el CIS, que dibuixa una factura molt cara pel PSOE, pels casos Zapatero i Leire. Segons l'organisme públic de Demoscòpia, els socialistes encara guanyarien les eleccions generals si es fessin ara, però amb menys de la meitat del marge sobre el PP que els donaven fa tot just un mes. A Catalunya, Esquerra baixa i Junts puja lleugerament. I hem seguit com s'acaba la selectivitat 2026. Els últims exàmens són aquesta tarda i, tret del de matemàtiques d'ahir, els estudiants en general han sortit de les proves tant dimarts com ahir com avui dient que eren assequibles. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
2: Doncs són les 3 i Donald Trump ja s'ha llevat i ha advertit que avui atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas del país. El president ho ha dit hores després d'una nova escalada bèl·lica entre tots dos països que amenaça el fràgil alto el foc en vigor des del mes d'abril. El president també ha donat detalls a la cadena de televisió Fox dels últims atacs nord-americans que assegura s'han concentrat als voltants de Teheran amb l'ús d'una quarantena de míssils Tomahawk. Trump i també el vicepresident han dit al canal nord-americà que han mantingut negociacions tant amb el lideratge polític iranià com també amb la Guàrdia Revolucionària, alimentant aquesta idea que surt del règim de Teheran, que assegura que si bé la treva ha quedat pràcticament sense efecte, al mateix temps les negociacions continuen. I si venim cap a l'Estat, el Tribunal Suprem s'oposa a indultar Álvaro García Ortiz, l'exfiscal general de l'Estat condemnat per revelació de secrets. Alega que els fets jutjats són greus i que han afectat negativament la institució. Per tot plegat, descarta que hi hagi motius de justícia, equitat o utilitat pública que valin l'indult que tramita el govern espanyol des del mes de gener. La resposta no és vinculant. Álvaro García Ortiz està condemnat a 2 anys d'inhabilitació com a fiscal general de l'Estat per revelar dades reservades d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. I justament la Guàrdia Civil investigarà els comptes bancaris de la parella d'Isabel Díaz Ayuso per indagar en els seus negocis amb el grup sanitari Quirón. Ho ha acordat el jutge que investiga 6 mesos més tard que li demanés la policia. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda. El jutge demana a Luco que rastregi 16 comptes bancaris i li entreguin tots els moviments, ingressos i despeses del nòvio d'Ayuso des del 2014, dels últims 12 anys. Fa mig any que la policia, més Madrid i el PSOE, van demanar al jutge indagar per aquesta via, però fins ara s'havia negat a autoritzar-ho. Mar Espinar, portaveu dels socialistes a Madrid.
4: Quizás ahora podamos saber el origen del dinero con el que se pagó el ático donde vive la presidenta y de los turbios negocios que rodean a su pareja.
3: El jutge investiga González Amador per un delicte de corrupció en els negocis per haver comprat una empresa, un directiu de Quirón, que segons els investigadors va camuflar una comissió a canvi dels contractes del govern madrileny a aquest grup sanitari.
2: I a Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen el cas de l'assassinat ahir al carrer Balmes de Barcelona com una execució entre bandes internacionals dedicades al narcotràfic. La consellera d'Interior presidirà aquesta tarda una reunió amb tota la cúpula policial per analitzar l'evolució de l'ús de les armes de foc i dels tirotejos a Catalunya. Precisament a aquesta reunió s'hi ha referit el tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, durant el balanç que ha fet de la visita del Papa. Ha explicat que estan a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui per valorar conjuntament aquests tirotejos a Barcelona i veure de quina manera es pot reconduir la situació.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials.
2: I un apunt sobre la mobilitat, perquè està interrompuda la línia R2 nord de Rodalies per l'atropellament d'una persona entre Granollers Centre i Sant Celoni. El servei entre aquests dos punts es cobreix ara amb autocars. La incidència també afecta els trens de l'R11, la línia de Girona.
0: Yeah. Ara passen 5 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
0: I avui, com cada dijous, també amb en Ferran Casas, director adjunt de Nació Digital, la Lourdes Ciuró, advocada, i en Marc Molins, també advocat penalista. Bona tarda als tres.
7: Bona tarda.
8: Bona tarda. Bona tarda.
0: I si és dijous, hi afegim també la veu de la Llúcia Ramis. Com anem, Llucia?
9: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, aquí, refent-nos de la visita papal.
9: No. Encara queda per això. Per encara... refer-se del tot, vull dir que han passat dos dies intensos.
0: I a més em sembla que avui ens vols parlar d'un tema que com a mínim tangencialment hi toca.
9: No, no, absolutament. Com que estic tan empapats, de papa, vull dir, vull posar-me filosòfica, més del que em poso habitualment, i m'agradaria parlar de la fe i de la confiança. I de la crisi de fe i de confiança, i del que passa quan deixem de creure en allò que creiem, ara que la veritat sembla que estigui en qüestió per culpa de les fake news, la intel·ligència artificial, que ja no ens deixa diferenciar entre el que és real i el que no, aquesta confusió que ens dificulta tant entendre les coses. No? Chesterton va ser un escriptor anglès, catòlic, va néixer al segle XIX, va ser a Barcelona convidat pel PEN català ara fa 100 anys, i per cert, la crònica del seu retorn a Londres la va signar Josep Pla el 12 de juny de 1926, o sigui que demà farà 100 anys justos que va fer aquesta crònica Josep Pla, i Chesterton deia que qui no creu en Déu no és que no cregui en res, sinó que està disposat a creure en qualsevol cosa. I en aquest sentit, les religions són la constatació del poder de la paraula, no? L'ésser humà s'explica al món i s'explica a si mateix mitjançant la narració. Som éssers narratius. Pensam i assimilam les coses a través d'un relat. I allò que no som capaços de raonar ho sentim a través de l'art, de la música, de la poesia, de la metàfora, i és aquí, en aquestes humanitats, on trobam el consol, l'abric i l'ordre que moltes vegades no ens ofereix la realitat, no? Perquè la realitat sempre és caòtica i sempre és difícil d'assimilar justament per la seva incoherència. I en la narració sempre hi ha un punt de partida, hi ha un desenvolupament i hi ha una conclusió, no? Plantejament, nus i desenllaç, tot és molt clar. Hi ha coses que estan bé i d'altres que no. La justícia és justa i el patiment, en el cas de les religions, té recompensa. Tot té una raó de ser en la narració. Llavors, el poder consisteix a construir l'argument majoritari. Això ho veiem molt a les pel·lícules que ho diuen els advocats quan hi ha un judici, no? Sempre diuen, qui expliqui la millor història o qui l'expliqui millor guanya. I moltes vegades, com que estem desemparats o com que estem perduts, no volem una història que sigui difícil d'entendre, que sigui complexa, sinó que volem que ens diguin allò que volem sentir i que sigui reconfortant, no? Llavors, construir un relat sempre és més fàcil que desconstruir-lo. Per exemple, explicar una història d'amor, un enamorament, sempre és més fàcil que explicar que un desengany. Perquè en aquest segon cas ja no projectes, ja no parles d'un desig prometedor, sinó que cal recapitular i preguntar-se coses que sovint no tenen resposta, no? Com què ha passat, com pots prescindir de l'amor de qualcú amb qui s'ha compartit tantes emocions, tants moments, tant de temps, no? On se'n va aquell amor si semblava que havia de ser per sempre? Què ha passat amb la confiança en què es basava aquella relació? Un escèptic o una persona no creient pot arribar a creure. Una persona que creu que l'amor no existeix es pot enamorar. Una persona que no creu en Déu pot fer-se creient, no? Aquests dies hem vist alguns casos d'això, de gent que ve d'entorns laics, que, amb una educació laica, i que ha trobat la veritat en la comunió o les respostes en la conversió al catolicisme, no? El problema està quan has cregut en una religió, en un partit polític, en una institució, en un sistema, en un model, en una promesa, en una persona, i de sobte passa qualque cosa que fa que vegis el truc, no? Que vegis com s'ha elaborat aquell relat, com s'ha fet aquella narració i amb quina intenció. Perquè un cop que veus el truc, quan veus el truc d'il·lusionisme, quan veus com s'ha fet, també veus l'engany. I a partir d'aleshores ja no podràs deixar de veure'l mai més, aquest truc, no? Ja no hi tornaràs a creure més. Llavors, quan deixen de creure en tu, quan perds la confiança o la fe de qui tenia fe i confiança posada en tu, ja no recuperes ni la fe ni la confiança d'aquella persona, no? I ara em fa l'efecte que el moment en què vivim actualment no és un moment d'escepticisme, no és un moment de fer-se preguntes, sinó que és un moment en què la gent exigeix respostes. Vol creure. No sap què es pot creure ni en què pot creure, però té clar que ja no creu en allò que creia. I, per tant, té tantes ganes d'aferrar-se al que sigui que, com deia Chesterton, és capaç de creure en qualsevol cosa.
0: I ara, mira, pensava en aquesta frase, Llucia, de que qui no creu en Déu pot creure en qualsevol cosa. Si canviem aquí Déu, que segurament fa 100 anys, diguéssim, tenia una centralitat que, tot i que el que ha pogut semblar aquesta setmana, segurament avui ja no té,
9: mica,
0: però
9: sí.
0: Podem canviar Déu podem dir, qui no creu en la democràcia pot creure en qualsevol cosa, qui no Exacte. Creu en la justícia pot creure en qualsevol cosa. Aquesta tarda potser veurem que qui no creu en el dret internacional pot creure en qualsevol cosa. O, per exemple, ara que parlem tant de fake news, tu també feies referència, qui no creu en els mitjans o qui no creu en la veritat,
9: no?
0: Pot creure
9: sí.
0: en qualsevol cosa. Avui, fins i tot, a la tarda en parlaran i, per tant, no els vull fer spoiler, perquè, a més, tindran l'Igor Cortadellas i en Pauli Sobirà, que són els dos responsables de l'espectacle que es va veure ahir a la Sagrada Família, però avui hi ha gent per xarxes especulant en què és mentida que es fes la cara de Gaudí amb drons, perquè ells des de la seva posició no els veien i, per tant, si ells no ho han vist, és mentida, hi ha una conspiració, no sé ben bé amb quin objectiu, per fer veure que una cosa que, òbviament, va passar, no va passar. Per tant, podem treure aquest déu i posar-hi qualsevol cosa, no?
9: Sí, sí.
7: Bueno, jo no ho sé, és que jo no necessito creure en Déu. Vull dir, jo aquests dies que hem tingut la visita del Papa...
0: Necessites creure en el tècnic de so, no pots posar els auriculars tan a prop que...
7: Perdó. Que se n'ha parlat tant i que tanta gent doncs, ha parlat de la seva religiositat. Jo sóc agnòstic, sóc profundament respectuós amb el fet religiós, crec que té una importància fonamental a la nostra societat i estic d'acord, fins i tot quan es parla no, de les arrels cristianes de Catalunya i les arrels cristianes d'Europa, tot i que crec que, vull dir, que és una obvietat de la que no se n'ha de derivar cap política pública, clara, però sí que necessito creure, és a dir, en coses. És a dir, jo crec que els éssers humans necessitem pensar que algunes de les coses que fem, doncs, les fem amb convicció i que tenen algun sentit, no? Jo necessito creure en la bondat humana, necessito creure en l'amistat, necessito creure en que la meva feina té un sentit. És a dir, crec que podem ser persones plenes sense tindre una religiositat, però que no ho podem ser sense tenir conviccions i sense creure en coses.
9: I un cop que t'han enganyat, ets capaç de continuar tenint confiança en allò que hi creies?
7: Quan m'han enganyat, si sóc capaç de seguir tenint confiança, sí, sóc capaç de recuperar-la. Sí, sí, jo, per exemple, vull dir, no em considero rancuniós perquè trobo que la rancúnia és incòmoda. És a dir, perquè la rancúnia a vegades t'obliga a cancel·lar persones que és millor no cancel·lar i que penses...
0: I perquè un periodista ha d'estar preparat perquè l'enganyin.
7: Bueno, i perquè nosaltres, exacte, i perquè ens... No, però vull dir que a vegades m'ha passat, no?, que algú del meu cercle proper doncs m'ha decebut, no et diré que, ostres, una traïció brutal, o que m'ha decebut, però he pensat, bueno, jo crec que ens interessa refer-nos una mica i saber perdonar.
8: Jo parlaria de desengany. Amb la pregunta que t'ha fet la Llucia, parlaria de desengany. Per mi el desengany és un sentiment que a mi em costa molt de recuperar. Sí, desengany vol dir que m'ha caigut una mica el que deia la Llucia, no? El vel dels ulls, aquella fe que tenia en un projecte, una persona, un... I quan aquest desengany arriba, jo crec que per mi és impossible de poder refer. No vol dir que trenqui relacions amb aquella persona, però no tindré aquella fe que li tenia, no? I jo crec que l'efecte que ha tingut el Papa... Jo sóc catòlica, no sóc practicant, sóc com tanta gent vulgar que va ser doncs, educada en la fe catòlica, però que no he professat la meva fe de forma intensa, diguem-ne. Però sí que he reconegut en el Papa doncs, que ha sabut ser un referent per moltes persones ara que anem tan mancats de referents polítics i de lideratges. I crec que el Papa s'ha pogut transmetre una capacitat d'entesa, una capacitat d'aglutinar, una capacitat... I això sembla que m'estic repetint en moltes coses que s'han dit ja, no? Amb diferents mitjans de comunicació, però realment penso que ha sigut una figura que ens ha vingut, doncs, com una alegria al veure que hi ha referents que es poden, doncs... que t'hi pots confiar, no? Que hi pots veure alguna virtut, alguna referència, alguna inspiració, diguem-ho així.
10: Jo, com sempre, quan escolto la Llucia, caic en uns mons del pensament. No sé si seré capaç de donar-li una resposta, però en tot cas una reflexió. Al meu entendre, la vida humana, les nostres vides, tenen una estructura fiduciària. És a dir, s'entenen perquè ens fem confiances i perquè tenim fe. Si no, no s'entén. És a dir, tenim confiança quan pugem un avió, quan prenem un medicament, quan sintonitzem un dial de la ràdio o quan fem plans d'estiu. Tenim confiança en que el nostre entorn funciona dintre d'unes regles adequades, que hi ha un... És a dir, partim d'unes confiances i tenim fe cadascú en qui vulgui. Es feia en Déu, en les persones, en el futur, en la democràcia, en el Barça, en Bad Bunny. És a dir, tenim fe, perquè l'home busca, té vocació transcendent i necessita respondre'ls i donar sentit a la vida. Per tant, parteixo d'aquesta premissa. La vida humana, per la pròpia definició de l'ésser, que busca transcendència, parteix de la confiança i de la fe. Insisteixo, sense parlar explícitament de Déu, fe en realitats transcendents. Perquè l'alternativa, la pregunta que fa la Llucia, no? Què passa quan el desengany, que pots recuperar la fe, què passa quan hi ha una crisi potent de les fonts? L'alternativa, que és la incredulitat, que és el cinisme o que és el nihilisme, no? Aquesta sensació de jo no crec en res més que el present, que la realitat, perquè, per la raó que sigui, perquè m'ha traïcionat la font, no? Per la raó que sigui. La incredulitat, a priori, és molt intel·ligent, és a dir, té un aspecte sempre molt racional, molt contundent, el discurs és molt potent, molt, molt, molt científic, però a la vegada a mi sempre em dona aquella sensació d'extrema fragilitat. És a dir, el que viu sense confiança, el que viu sense fe, en el fons viu una vida molt fràgil, no? Perquè viu una vida que es suporta en jo, mi, me, conmigo. És a dir, és una vida petita. Aquesta és la meva sensació, i probablement m'equivoco també. Però, insisteixo, crec que no hi ha alternativa. La nostra estructura, la vida, una vida ordinària és una vida de confiança, és una vida de fe. L'alternativa és aparentment intel·ligent, però extremadament fràgil.
0: Ja us, Llucia, que t'han contestat des de tres punts de vista prou diferents, però sí. amb una mena de cosa que feia que tot fos circular, no? Al final, jo crec que venint de llocs diferents fan un relat en comú tots tres.
9: I tant. Sí, sí. I jo crec que això, que ara mateix estem en un moment en què això, que la gent està en aquest punt petit que no sap en què creure i que això fa que moltes vegades siguem fràgils, no? Tots plegats, perquè ens costa tornar a creure en allò que creiem abans, no fa tant, i que de vegades ens fa estar emprenyats, no? Per haver-nos sentit desenganyats. No dic en persones, dic en coses una miqueta més grosses.
0: Doncs aquesta és la reflexió de la Llucia Ramis d'aquest dijous, habitualment, com diu també en Marc. I com deia ella mateixa, la Llucia es posa filosòfica. Avui hem navegat entre la filosofia i la fe, però que no fa tant, tampoc eren camps tan diferents. Per tant, escolta'm, estem parlant de...
10: Germans.
0: Al final és allò de qui som, d'on venim i cap on anem.
9: Ara on anem? Som així, també.
0: Ara anirem als anuncis i a la tornada anirem a coses més prosaiques. Ha sortit un 6 que diu que el PSOE paga la factura dels casos Zapatero i Leire. Ara tornem.
6: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
11: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
12: Esclat. Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
13: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
14: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
6: Catalunya migdia.
15: Senyores i senyors, bon dia.
16: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Leire Díaz, bon dia.
17: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
15: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
17: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
15: Jordi, bon dia.
18: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
19: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
20: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
15: Ara! Candela Peña!
21: Quina il·lusió! Ara.
1: M'he engreixat una mica.
21: No, estàs boníssimo, Ricard. No. Ets un referent, tens actualitat.
16: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
0: Us ho dèiem abans dels anuncis, els casos de suposada corrupció política passen factura al PSOE, que cau gairebé 5 punts en estimació de vot en un mes, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. De tota manera, segons el CIS, els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb poc més del 31% dels vots, però és el percentatge més baix des del juliol de l'any passat, o el que és el mateix, des de l'esclat del cas Cerdán. Ara el PSOE es quedaria a 4 punts a distància del PP, que segons el CIS en puja més de 2 i, per tant, es redueixen els 11 punts que hi havia entre les dues formacions fa només un mes. El PSOE segueix per davant, però té un avantatge de menys de la meitat que el que hi havia al maig. Vox recularia una mica, mentre que Sumar i Podem pugen unes dècimes. A Catalunya, Esquerra perdria 7 dècimes en estimació de vot, mentre que Junts milloraria tímidament. Com interpreteu aquests resultats, sobretot en el context d'on venim, i sabem també que el CIS habitualment és una enquesta una mica diferent de totes les altres.
8: I bastant de part, diríem, no? El CIS és una enquesta de part.
0: Ara aquí algú et recordaria, però, que les últimes eleccions són els que s'hi van acostar més.
8: Segurament, segurament. El que passa que sempre hi ha una sospita, i aquesta sospita jo no me la puc treure de sobre. Llavors, quan veig que apunta que el PSOE baixa una mica i que el PP es cursa distàncies, penso que el PSOE baixa molt, que el PP puja més del previst, i per apaivagar la sintomatologia negativa que pugui despertar en el bloc d'esquerres, jo no em crec que Sumar pugi, de cap manera, perquè Sumar no ve sense lideratge, és un partit que està en franca descomposició, en manca d'entesa, buscant un líder. Vull dir, no m'encaixa que Sumar pugui pujar gens ni Podem per aquest desori que hi ha a la banda esquerra, però jo crec que és una tranquil·litzadora de consciències de dir, escolta, no patiu, que continuem més o menys amb el bloc nostre semblant, diguem-ne.
10: Jo...
8: Perdó, molt trista, no tenir confiança en cap mena de...
0: Com diria la Llucia, és una manca de fe.
8: És una manca de fe, és un desengany.
0: Tu el que estaves insinuant és que li has vist el truc, això hi ha alguns
8: Exacte.
0: Mitjans que ho han posat amb aquesta fórmula de El Cis de Tezanos, i ho dic en castellà perquè és sobretot una mirada molt madrilenya.
10: Jo m'he mirat l'univers, està fet a sort una base de 4.000 persones, el qual jo crec que li dona una certa solvència. Crec que sí que acusa rebut del càstig que s'emporta al PSOE, perquè en un mes hauria perdut 5 punts, el qual és molt inusual, no? És a dir, l'enquesta, la data de les enquestes està feta en el moment en el que es comencen a destapar els nous episodis de presumpta corrupció. I, per tant, sí que està acusant rebuda d'un a priori d'un càstig, no? Evidentment, deixant de banda que això només és una enquesta i que està feta en un moment molt, molt prematur i fora de campanya, etc. Però sí que acusa, crec que sí que acusa rebut. Les altres dues reflexions que jo em faria és, en primer lloc, que no que PP i Vox no capitalitzen, és a dir, es mantenen, i això a mi em porta a pensar que es pot estar arribant a un sostre, no? És a dir, si amb la sacsejada col·lectiva que hem viscut al fil d'aquestes notícies que hem vist en l'últim mes, PP i Vox es mantenen, vol dir que probablement no siguin posicions, no siguin partits o opcions polítiques de refugi respecte dels que es poden sentir en una situació de desencís pel que estan veient, no? I per tant, em pregunto en veu alta si podria ser aquest el sostre electoral. I sí que constato un cert traspàs a Sumar, el qual en realitat i podria ser en mèrits d'aquesta coherència, no? El bloc d'esquerres es manté i no em vull equivocar, però jo crec que amb aquesta distribució continuarien poguent formar govern. No em vull equivocar sobre aquest
0: partit. Faltaria veure, bàsicament, a quines circumscripcions cada partit treu més o menys vots, perquè això anirà de les restes. Ferran.
7: Jo crec que estem davant d'un exemple, és a dir, les enquestes no fan un pronòstic de què passarà a les eleccions. Les enquestes, jo sempre ho dic, fan una foto fixa del moment. I aquesta foto fixa del moment el que fa és marcar una tendència a nivell electoral, de dir, no, aquí doncs està en un bon moment i està creixent o està captant vot i aquí està malament, i també ens expliquen com són els electorats de cada partit. I jo crec que aquest CIS doncs, constata un cop més que l'electorat d'esquerres, l'electorat progressista, és més sensible i és més permeable i l'afecten més els casos de corrupció, no? I això doncs, està, la veritat, bastant estudiat. L'altre dia nosaltres vam publicar al diari un article, crec, molt interessant, una anàlisi sobre això que feia el Toni Rodon, politòleg i col·laborador d'aquesta casa, que explicava que l'electorat conservador normalment doncs, és més indulgent amb els escàndols dels seus polítics i que el conservadorisme implica o incorpora que li costi més canviar de vot, que li costi més perdre l'hàbit d'anar a votar aquell partit que sempre ha votat. I això doncs, explica, per exemple, doncs, la incapacitat que hi ha, malgrat tots els escàndols de corrupció, o el que va costar que el PP perdés el poder al País Valencià i la facilitat amb què l'ha recuperat, o com veiem que s'han castigat moltes vegades i han tingut mandats molt curts alcaldes d'esquerres. No? Evidentment, cada partit considera menys greu la corrupció dels seus que la dels altres. Però sí que sabem que l'electorat d'esquerres doncs, és més desconfiat, és més exigent, bueno, té una forma diferent de vegades d'apropar-se a l'actualitat o de consumir els mitjans i que, per tant, això doncs, afecta més. I aquest CIS doncs, segurament n'és una prova, no? Que si estan caient tots els escàndols que estan caient al PSOE, i més que en cauran, perquè segurament avui em deien que avui o el dilluns... Ai, que demà, perdó, o dilluns sortirà la sentència del cas Ábalos, doncs encara hi haurà més soroll incorporat en tot això, doncs això afecta i és molt negatiu per al PSOE. Cosa que també ajuda a entendre per què Pedro Sánchez no té cap interès en eleccions.
0: Clar, aquest CIS sobretot es llegeix mirant quin és l'impacte de la corrupció pel PSOE, però clar, si fem això que fèiem de mirar quina era l'última gran baixada que havien tingut, i és el cas Cerdán, la resposta és, efectivament, com diu en Ferran, la corrupció penalitza el PSOE, però segurament Pedro Sánchez porta un any, des d'aquest cas Cerdán, esperant a veure en quin moment té la finestra per convocar les eleccions. De moment no ha pogut, ara ja va dient que vol arribar fins al final de la legislatura. Tu parles d'una sentència concreta, però també hi ha molts casos que afecten el PP que han d'anar jutjant-se i sentenciant-se els pròxims mesos.
7: Home, jo crec que Pedro Sánchez sí que té una mica de calendari al cap, eh? Jo feia un pronòstic, després podràs treure el tall i donar-me del sang.
0: No dubtis que ho farem.
7: Ja ens coneixem. Però jo crec que anirem a eleccions al febrer del 27.
0: Per què?
7: Perquè Pedro Sánchez complirà el seu compromís de no fer eleccions fins a l'any 2027, perquè ara hem tingut el Papa, ara ve el Mundial i després venen les vacances, tornarem de vacances i posarà damunt de la taula uns pressupostos que segurament no li aprovaran, però que li permetran explicar-se i que li permetran explicar que el seu govern és un govern que amplia drets i que fa una inversió social, però que hi ha uns socis diversos, d'una composició diversa, que per interessos electoralistes no li han volgut aprovar els pressupostos. Això serà el novembre, que li tombaran el debat de totalitat al Congrés, i segurament això li permetrà convocar eleccions al febrer, que també és el que volia el PNB i Junts, que les eleccions no anessin. De fet, el PNB i Junts en les darreres setmanes, curiosament han baixat la pressió per una convocatòria electoral, tal vegada perquè tenen alguna pista de que hi haurà eleccions al febrer i que, per tant, doncs, en principi, no cal patir. Jo crec que la cosa va per aquí.
8: I de retruc, una mica donant-li la raó al Ferran, pararà primer el cop amb unes eleccions estatals al Pedro Sánchez i no farà que siguin les municipals les que s'emportin la primera testa a les ungles, el primer test d'estrès, perquè si van els municipis, els alcaldables, a les eleccions amb tot aquest xup-xup de corrupció i sense que Pedro Sánchez hagi fet unes eleccions anticipades, crec que el municipalisme no estarà gaire content.
7: Jo amb això estic d'acord. Jo amb això estic d'acord en que aquest calendari del febrer l'interessa especialment als socis i especialment al PNB, que no vol que en cap cas vol un superdiu.

0: que tens, ets alcalde del teu municipi. Fas les eleccions municipals sense les estatals prèvies.
1: Sí.
0: Tu portes el Pedro Sánchez com a Sant Crist Gros? Jo no m'imagino meu municipi com fa 4 anys que vingués com a Sant Crist Gros una persona amb aquesta
2: màcula... Que passa això que estem dient, i que el vot ens tirarà encara, de que hi ha eleccions al febrer. Si hi ha eleccions al febrer, el que està clar és que hi ha municipals al maig. Si al febrer el PSOE li va molt malament i es pega la gran nata, és a dir, amb quin ànim o amb quina cara va amb unes eleccions al maig, li aniran molt malament.
0: O no, exemple, perquè la gent veurà, mira què ha passat, i estan aquí.
3: Aquest és el guió de l'última vegada que es va votar, que primer va haver les municipals i a molts llocs d'Espanya autonòmiques, immediatament després Pedro Sánchez va convocar eleccions generals.
2: Però
3: és
2: que no
3: hi
2: haurà ni líder per portar, eh?
4: I per afegir un ingredient més, d'aquí al febrer, fent bo el pronòstic del Ferran, hauríem hagut de veure ja respostes concretes, evidentment, a la sentència del germà de Pedro Sánchez, que és un input d'una extrema importància perquè l'afecta a la seva primera corona. No, jo crec que el judici li ha anat bé, sí. I tampoc vull que em treguin el tall, però penso que té la legítima expectativa de que la sentència li pugui ser favorable. Hi ha un altre input que es podria concretar, que és el saber si finalment es porta o no a judici a la seva dona. És a dir, sabem que per vocació del jutge instructor sembla que sí que hi ha la intenció, però evidentment això ha de passar als sedassos de les apel·lacions que es puguin presentar a l'audiència provincial.
2: Aquest també és el càlcul que fan a la Moncloa. Just. De no tenir pressa, perquè ells pensen que en els propers mesos quedarà resolt el tema de la seva dona favorablement i quedarà resolt el tema del seu germà, que són els dos temes que tenen una afectació més directa. Són temes més petits, però tenen més impacte perquè estan més al seu cercle íntim. Evidentment, nosaltres veurem el tema Ábalos, amb el tema Zapatero...
0: Però jo crec que l'opinió pública, en general, el tema que afecta tant carnalment, germà i dona, jo sempre ho he mirat amb un punt de distància. He pensat que era més una voluntat de furgar i de buscar coses que potser no hi són i que han vestit unes causes que realment no tenien vist.
3: D'aquí també podria explicar-se una mica una mica sorprenent aproximació, i dic sorprenent perquè el PSOE és un partit d'estat, però en algun moment ha flirtejat amb la idea del lawfare, i això ho ha fet també per sembrar entre la seva base de votants la idea de potser no han fet res, potser ens estan perseguint perquè qui pugui fer alguna cosa que la faci, i hi ha gent que està fent coses.
0: Altra cosa és Zapatero, altra cosa és Ábalos, altra cosa és Santos Cerdán, altra cosa és tot el que ha de sortir encara en relació a aquests temes que poden ser una presumpta corrupció d'un partit polític a nivell estratosfèric, que ja es veurà, no dic que sigui.
3: Això és el que diu el CIS. Tenim una altra enquesta sobre la taula, que és aquest estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. En aquest cas, és una enquesta, també n'heu parlat a Nació, Ferran, que fa una mica de dibuix entre Vox i Aliança Catalana, explica el creixement d'aquestes dues formacions. Per exemple, explica detalladament que els vots que Aliança li pugui estar robant a Junts van més per la qüestió anti-immigració que no pas per una radicalitat amb el tema de la independència, i ho dibuixa una obvietat, que és que a Catalunya, com que tenim un sistema polític dual, i aquest sistema dual és bàsicament per un tema d'identitat, de si et defineixes com a català o com a espanyol, doncs que de la gent que es defineix com a igual de catalana que espanyola, cap a més espanyola, si opten per l'extrema dreta, tiren cap a Vox, i si no, doncs tiren cap a Aliança. En tot cas, el que està clar és que quan anem a votar, aquests partits tot apunta que també creixeran.
2: Sí, clarament. Els bufen a favor, els bufa a favor el vent, no sé si tant com han dit algunes enquestes fins ara, és a dir, ja veurem també en el cas del en el camp independentista i en el que fa referència a Aliança, ja veurem si torna Carles Puigdemont de l'exili, quin efecte té un possible retorn de Carles Puigdemont en aquesta frontera electoral que és gran. També en el cas de Vox, evidentment, influirà l'estat de forma del PP, és a dir, al final... aquí, diguem-ne, són dues fotocòpies. És a dir, hi ha un partit de la dreta tradicional, no?, que en una banda seria el PP i a l'altra banda seria Junts, el que era antigament Convergència i Unió, i hi ha un partit de l'extrema dreta que és una nova oferta electoral, en el cas de Vox ja fa més temps que hi és, que Aliança, doncs, que hi fa frontera. I l'estat de forma d'un, doncs, explica també quines són les expectatives electorals de l'altre. I en el cas d'Aliança hi ha una cosa que a mi em sembla absolutament rellevant, que diu aquest estudi, i que és molt obvi, però està bé explicar claro, que és que el seu creixement o la seva oferta política

0: o l'element que té per atreure l'electorat té a veure amb el seu discurs xenòfob i islamòfob. És a dir, no té a veure amb la seva oferta independentista, perquè ningú sap quina és l'oferta independentista d'Aliança Catalana, perquè no en parlen. És a dir, Aliança Catalana diu que és un partit independentista, tothom dona per bo que és un partit independentista, és evident que la senyora Orriols és independentista, però ningú sap com la senyora Orriols vol fer la independència. És a dir, com ella diu que el processisme és un frau, que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras són uns estafadors professionals, que el 2017 va ser una estafa, però no és capaç d'explicar com ho farà ella. És a dir, com ella aconseguirà que Catalunya proclami o aixequi, no sé, la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017, on proclami una de nova i es faci efectiva. El que sí que sabem és que quan la Junta Electoral va dir que havia de posar la bandera espanyola a l'Ajuntament de Ripoll, la va posar personalment. Això sí que ho sabem.
1: I no sabem el que... És a dir, jo crec que és un personatge, és un partit, ella concretament és una persona que apel·la a les emocions, és a dir, allò que arriba molt més fàcil. Amb el tema de la xenofòbia és clar el seu discurs, i també penso que aglutina una sèrie de vot que en aquest cas pot venir tant d'Esquerra com de Junts, de persones desencisades amb com ha anat el procés, que això apel·la directament allò més, més íntim, que és el sentiment i la voluntat d'esdevenir un estat independent. I molta gent aquí doncs pensen que, bueno, doncs, que és una, com una mena de revenja votar aquesta persona. Però més enllà d'aquest sentiment xenòfob i d'aquesta apel·lació al sentiment independentista que no serà pagat, això jo crec que sí que ho han manifestat de forma bastant ostensiva, no sabem què pensa, per exemple, de l'habitatge, no sabem què pensa, per exemple, dels serveis socials, no sabem què pensa ni de quina seria la seva proposta per educació i les vagues que hi ha hagut. Per tant, penso que és una persona que no sé si sabrem massa mai què pensa més enllà d'aquests debats tan fàcils, que potser entronca una mica amb la línia que deia la Llucia quan explicava que, doncs, bueno, que anem a relats senzills, a relats simples, que apel·len a les emocions, però que massa, doncs lideratge no n'hi ha, no?
2: Doncs així tenim les enquestes. És obvi que anirem parlant i cada vegada més, perquè Ferran deia, això és una foto fixa del moment, però també és una tendència sí, de com ens anem...
0: El que no és, és un pronòstic.
2: En ciclisme és una meta volant.
0: Ja, exacte, però jo defenso les enquestes i les empreses enquestadores perquè és molt fàcil dir, no, és que van dir tants escons i han acabat sentant. Bueno, perquè potser quan ho van dir, potser ara quan s'ha fet aquest CIS, la situació està aquí, però després les campanyes electorals cada cop influeixen més i cada cop hi ha més vot tàctic i hi ha gent que a última hora canvia de vot.
2: Ara són 2:45. Farem una pausa per la publicitat. De la tornada parlarem d'aquesta pujada de tipus del Banc Central Europeu. Ens fem la pregunta que es fa tothom quan hi ha aquestes notícies. Pujaran les hipoteques a partir de demà? Abans, però, tenim una última hora. I és que sabeu que us estem explicant des d'aquest matí que estan buscant un noi de 16 anys que s'ha perdut amb una moto d'aigua a Roses. I anem cap a Girona, Maria Rovira, hi ha una novetat.
3: Sí, bona tarda. La novetat és que s'hauria trobat ja la moto d'aigua al Golf de Pals, entre Sarriera i l'Estartit. Ens ho han confirmat en fons de salvament marítim, que ha sigut en fons de la policia local de Pals. S'ha trobat doncs aquesta moto d'aigua, però no el menor, que estan buscant des d'ahir, el menor desaparegut. Per això continua una recerca que salvament marítim fa per mar, els bombers, també amb uns 50 efectius per la costa, en una zona molt extensa, des de la zona d'Almadrava i Canyelles, on se'l va veure per última vegada, fins a l'Escala i Torroella, i com sentíem doncs ara, s'ha trobat el vehicle, s'ha trobat la moto d'aigua, però de moment aquesta intensa recerca continua. Recordem que aquest noi de 16 anys de Roses, a l'Alt Empordà, està desaparegut des d'ahir a la tarda, van llogar una moto d'aigua amb uns amics, va tornar abans, sembla que sol, i ja no se l'ha vist més, i per tant hi ha aquesta intensa recerca que s'està fent doncs per trobar-lo.
2: Doncs aquesta és l'última hora. Maria, no sé si se sap exactament si aquesta moto ha aparegut a la costa mateix o dins del mar. No sé si ens ho pots concretar, això és una notícia d'última hora, per tant, òbviament els detalls concrets són importants, però no els tenim tots.
3: No els tenim tots. Salvament Marítim ens deia que venia de fons de la policia local de Pal, semblaria que prop de la platja, però s'ha d'acabar doncs, d'afinar aquesta informació.
2: Doncs n'estarem pendents. Gràcies, Maria Rovira, per aquesta informació d'última hora. Ara sí, fem aquesta pausa per la publicitat que tenim pendent i a la tornada ens ho preguntem, pujaran les hipoteques?
4: Catalunya migdia. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Ocasión Plus.
5: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Tota comunitat necessita un cor.
3: Un cor? Per què?
2: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
3: I reforçar la identitat?
2: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
3: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
4: Hola.
5: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
8: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.

0: Evitem el soroll.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
0: Un informatiu sense presses.
1: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: La nit dels ignorants s'hereda.
4: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
3: Pot arribar a travessar oceans.
5: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
3: Veu com creixen els seus oients màgics.
6: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
3: I posa la pell de gallina.
7: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
8: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
7: És que m'heu posat la pell de gallina.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Un minut i tres quarts, no sé si sentiu xiu-xiuejar, i encara és de política, però ara canviarem de pàgina, anirem a la plana econòmica, perquè és la notícia que hem obert aquest Catalunya migdia. El Banc Central Europeu ha pujat aquest migdia els tipus d'interès en un quart de punt, els ha situat al 2,25%. Després de mesos d'estar a l'expectativa, finalment s'ha decidit a fer-ho per respondre a l'increment de la inflació, provocada sobretot per l'increment del preu de l'energia. Tot això ve derivat de la guerra a l'Orient Mitjà, una guerra que dura massa. El BCE entén que cal actuar d'una vegada. De fet, els preus han pujat a un ritme del 3% a la zona euro. Això està lluny del 2%, que és l'objectiu europeu. Per això ara el BCE fa aquest moviment i considera que ja no pot esperar més. La pujada de tipus d'avui, però, tindrà impacte en diverses direccions. La més ràpida i la més òbvia que pensem tots és la de les hipoteques. Òbviament, les que estan a tipus fix no es veuran afectades, i les altres, les que estan a tipus variable, en principi ho han de notar, tot i que l'Euribor, l'índex de referència pel mercat hipotecari, ja fa dies que es va adaptant a aquesta perspectiva de pujada de tipus d'interès i, per tant, com a mínim, una part està descomptada. Això dels números, òbviament, ens és complicat, per tant, saludem un especialista, saludem en Josep Soler, que és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers. Senyor Soler, bona tarda.
10: Hola, què tal? Bona tarda.
9: I la primera pregunta és aquesta: les hipoteques variables pujaran o això ja està descomptat?
10: Ja han pujat, diguem-ho així, perquè es donava per descomptat que aquesta pujada d'un quart de punt es faria sí o sí. Per tant, d'alguna forma ja els tipus d'interès secundaris, els que s'adapten a les decisions del Banc Central Europeu, doncs ja s'havien adaptat. I per tant, pel fet de que avui s'hagi augmentat aquest quart de punt, no tindrem un efecte directe. De totes maneres, després de la decisió del Banc Central Europeu, hi ha hagut les declaracions de la presidenta del Banc Central Europeu, la senyora Lagarde. I aquesta sí que estava molt alerta, no?, per veure què ens deia. Si el que deia és: aquí s'acaben les pujades i, per tant, no les continuarem, o, pel contrari, en tindrem una altra al juliol o al setembre, o en tindrem més. I el que estem fent ara és començar una tendència a pujar els tipus d'interès perquè optem clarament per frenar la inflació contra l'element negatiu de pujar els tipus d'interès, que és frenar l'activitat econòmica. Quan pugen els tipus, doncs hi ha més reticències a demanar crèdits i, per tant, a endeutar-te. El que ha dit la senyora Lagarde és, doncs, s'ha quedat una mica entremig, dir: sí, estem donant prioritat a la inflació, per això hem pujat els tipus, per frenar-la, i estem preocupats especialment per això i donarem una mica prioritat a això. Això sembla fer entendre que sí que pot haver una altra pujada el juliol o setembre, però tampoc ens dona cap base per dir: escolta, això dels tipus ara el 2,25, doncs es posaran el 2,5, 2,75, 3, i continuarem una pujada molt alta. Això en aquests moments encara no ho sabem.
9: Ja veieu que els analistes llegeixen entre línies i, per tant, els mercats acaben anticipant el que després fan les institucions. En aquesta lectura, per què Europa decideix prioritzar frenar la inflació, encara que això pugui comportar i comporti habitualment frenar també l'economia?
10: Bueno, no sempre, perquè el Banc Central Europeu precisament té la possibilitat, evidentment, de mirar quins efectes secundaris pot tenir aquesta pujada de tipus. Però, efectivament, el seu objectiu màxim és la inflació i s'ha ajustat una mica amb això. Perquè als Estats Units, amb una inflació més alta, encara no ha decidit pujar de tipus? Home, doncs segurament perquè l'economia americana està tenint indicadors més positius que els indicadors de l'economia europea, i això és important, i a més perquè hi ha un president americà que si alguna cosa li ha obsessionat en aquest any i mig que està d'aquesta segona presidència és doncs demanar que els tipus d'interès baixin, no? per trobar-se molt probablement amb una activitat econòmica molt, molt elevada el mes de novembre, quan hi hagi les eleccions. No li interessa a ell que hi hagi pujada de tipus, i ell logra que la Reserva Federal, que és el seu banc central, doncs li faci un relatiu cas en aquest sentit. El Banc Central Europeu és un banc més independent i pren més unes decisions per si mateix. Ara, dit això, tothom està satisfet amb aquesta decisió del Banc Central Europeu? Home, alguns, doncs tenim més dubtes, no? És a dir, pensem que aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics, i si es para la guerra o no, pues no dependrà ni d'Europa i, per suposat, no del Banc Central Europeu.
9: Ara podem tenir oients que bàsicament pensin tres coses. Alguns que pensin, home, doncs jo tinc una hipoteca variable, però m'estan dient que ja m'ha pujat i que, per tant, això m'afecta poc. Algú altre que digui, jo tinc una hipoteca fixa i, per tant, això, en aquest sentit, m'afecta gens. I algú que digui, jo no tinc hipoteca, per tant, tampoc m'afecta. Però sí que ens afecta. Què notarem a nivell d'economia del dia a dia? Els catalans, què notarem després d'aquest quart de punt, que així, teòricament, tampoc sembla molt, però després això és un efecte papallona que es va traslladant a tot arreu.
10: L'efecte immediat, repeteixo, ja s'ha produït. És a dir, com sabíem que es donaria aquesta pujada de tipus, les pujades de l'Euribor i dels preus del deute, etc. Tot això ja ens hi hem trobat. Ara, si els mercats, si els agents econòmics pensen que es continuaran pujant els tipus, doncs, efectivament, els tipus d'interès que estan vinculats amb aquest, doncs seguiran pujant i tindrà un efecte sobre les quotes de les hipoteques. Quan ens vulguem demanar un préstec, doncs el tindrem que fer a tipus més elevats. I molt important, que les empreses tindran doncs un cert fre a endeutar-se, a prendre decisions d'inversió, si finançar-se és més car. I això és el que és més important per al país i per la ciutadania. Per suposat, és important el que ens afecta directament a cada un de nosaltres. Però també és important el que afecta globalment al país, a l'economia del país. I aquesta és, pot ser preocupant, perquè una pujada de tipus doncs frena, vulguis o no, l'activitat econòmica. I a lo millor, en aquest cas, per al que he dit, que la inflació ens ve de fora, a lo millor sense la compensació de tenir una inflació més baixa i, per tant, trobar un cistell de la compra també més assequible, no? Que a lo millor no lograrem.
9: Lourdes.
11: Sí, aquesta era la pregunta que jo li volia fer, no? És a dir, tenim que hi ha un increment del preu de les hipoteques, ens queixem la ciutadania de que estem pagant molt car el cistell de la compra, el dia a dia de la vida ha pujat molt. De fet, són moltes vegades que diem, no?, que potser la macroeconomia va bé, però la microeconomia del dia a dia de la butxaca no ens va bé. I com podem fer que la ciutadania, doncs, no tinguem aquests impactes? Perquè tot és molt car. La meva sogra diu que els diners no li fan resistència, no? Doncs és aquesta imatge gràfica. Com ho podem fer perquè els diners ens arribin més? Perquè a l'hora de pagar els impostos, aquests són molt elevats, també.
10: Doncs miri, exigint una política econòmica diferent, una política econòmica més competitiva, una política econòmica d'alguna forma generi més valor afegit i, per tant, es beneficia a tots. És cert que una gran part de la classe mitja d'aquest país, doncs malgrat que es diu que el producte interior brut va creixent i que tenim una certa activitat econòmica a l'alça, doncs globalment hi ha una part important d'aquest país doncs que no es beneficia d'això. Per què? Perquè tenim un model econòmic econòmic doncs, que no és positiu per tothom i no és positiu per una gran part del país. Tindríem que deixar de creure'ns aquestes crides a que estem creixent, etc, estem creixent, quan hi ha molta gent que tot això no li afecta, que la renda per càpita doncs, no és que estigui a la baixa, però no creix el ritme que està creixent la renda total, el producte interior brut total, i per tant exigir als polítics que modifiquin el model econòmic de país i la política econòmica que estem aplicant en el país.
12: Modificar el model econòmic del país pot voler dir, per exemple, no sé, decréixer el turisme, decréixer la indústria càrnica. Ho dic perquè són els sectors que paguen sous més baixos.
10: No
12: que,
10: necessàriament.
12: I que expliquen que, com vostè deia, que el producte interior per càpita no creixi al mateix ritme que el producte interior brut global.
10: Aquests són dos exemples molt clars que darrerament alguns informes econòmics, jo crec molt, molt ben fonamentats, doncs han dit que és una de les rèmores que tenim en aquest model econòmic del país, és cert. No crec que tinguem que disminuir el turisme, no crec que tinguem que disminuir una part d'aquesta indústria de transformació càrnica. El que sí que tenim que fer és transformar-la en una indústria de més valor afegit, de més qualitat i que d'alguna forma generi més riquesa global per tot el país. I, per tant, un model econòmic més ajustat...
12: Clar, però aleshores els empresaris d'aquest sector li diran que seran menys competitius, perquè
10: alguns
12: el 80% dels turistes que tenim són estrangers i molts venen atrets perquè és barat, i el 75% de la nostra indústria càrnica ven a fora a l'exterior el 75% del que produeix perquè ho fa a preus competitius.
10: Escolti, estem atraient turisme barat perquè són barats.
12: Clar.
10: Probablement un país atractiu, un país amb molts avantatges, si el turisme no fos tan barat, potser podríem atraure un turisme que ens aportés més valor afegit. Exactament igual amb altres sectors industrials. Això no es fa d'un dia per l'altre, però com a mínim hauríem d'intentar fer-ho. I diu, els empresaris no estaran contents, probablement els empresaris que en aquests moments estan portant... i estan gestionant uns sectors econòmics, repeteixo, els podríem catalogar de parcialment subvencionats, que no estan generant valor afegit, que estan basats en un treball molt barat, però els altres parts d'aquests mateixos sectors que estan fent un esforç ja en aquests moments de transformació i de que sigui un sector molt més atraient de valor afegit, de productivitat, doncs aquests estaran molt satisfets perquè no tindran la competència deslleial que tenen amb altres parts de l'economia.
9: Doncs són les explicacions d'en Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, que ens ha ajudat a entendre aquesta notícia. És una de les notícies del dia, aquesta pujada de tipus d'interès del Banc Central Europeu per primer cop en 3 anys. Senyor Soler, gràcies. Bona tarda.
10: Bona tarda.
9: I ara us poso examen. Perquè sabeu que aquesta tarda s'acaba la selectivitat. Havia de ser la selectivitat dels inhibidors d'aparells electrònics, però hem sabut que no s'ha detectat cap dispositiu per fer trampa. Això pot voler dir que tenim uns estudiants molt honestos o que aquests aparells no funcionaven. En tot cas, us vull posar a la taula, perquè és divertit fer-ho quan tenim els exàmens, algunes de les preguntes que han hagut de contestar els alumnes. A mi la que m'ha agradat més és la de història de la filosofia, on en plena visita del papa havien de comentar l'afirmació de Nietzsche: Déu ha mort.
13: Ostres, no sabria ni... Nihilisme en estat pur, no?
12: No sabria ni per on començar.
13: Està al capdavall del carrer, vull dir, és el gran debat. És el pare del nihilisme i, per tant, el que ens planteja aquesta dicotomia, no?, entre la cosa, entre lo concret, lo terrenal i lo més profà, no?
9: A la assignatura de geografia, i ara en Ferran hi anava una mica cap aquí, proposaven una fotografia d'un eix comercial turístic a Benidorm, molt massificat, que estava per tu, Ferran, perquè te l'has demanat amb la intervenció que feies ara.
12: Sortia la foto.
9: I havies de dir, has de contestar, Ferran, què et suggereix la imatge i raona com penses que incideix aquesta massificació turística en el sector comercial d'una localitat i enumera 3 possibles amenaces futures per a aquesta tipologia de turisme. Jo crec que aquesta la claves.
12: Doncs que els pisos siguin cars, que no hi hagi turisme... Que no hi hagi comerç tradicional... i que tot sigui molt banal i sous baixos, malauradament.
9: A castellà demanaven formar un verb...
11: No a Castellà del Vallès, eh?
9: A Castellà del Vallès i a la resta del país s'ha demanat formar un verb parasintètico, era la pregunta de castellà, per cada esquema dels següents, i aquí hauries de saber què és un verb d'aquest tipus i llavors intentar-lo fer. Ja us dic jo que és un verb perquè ho he hagut de buscar, perquè per parasintètic en principi no em venia res. Vol dir posar un prefix i un sufix. Home, s'entén que si has estudiat 15 dies per aquesta prova, aquesta te l'has de saber. Però llavors, per exemple, Marc, hauries de buscar un adjectiu i posar un prefix i un sufix i formar un verb, i alerta, per això val mig punt a castellà.
13: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
9: O si no, te'n puc fer una d'aquestes, segur que la fas bé, perquè les fas servir contínuament, figures retòriques.
13: Cosmic, fas, és
9: em fas
13: cosmic.
9: Servir,
13: cosmic.
9: Em fas servir un munt.
13: Sí.
9: Fixeu-vos què preguntaven a català. La de català té una mica de trampa, perquè, a més, et demanen l'autor. L'hem hagut de buscar. Et proposen aquest text. Seràs roure, seràs penya, seràs mar esvalutat, seràs aire que s'inflama, seràs astre rutilant, seràs home sobre home perquè en tens la voluntat. I et diuen que és del Comte Arnau.
11: Imagina't.
9: I has d'endevinar que és de Joan Maragall i la figura retòrica, que és aquesta repetició del principi. Tu, Marc, la fas moltes vegades i, a més, moltes vegades pensem, ostres, aquestes anàfores que segur que en Marc fa servir en els judicis per construir aquest relat. Si us ha fet gràcia tot això, sapigueu que són preguntes, exàmens públics i que els podeu anar a recuperar al web de l'ESPAU i també molts mitjans de comunicació. Les trobareu, a més, amb el solucionari, o sigui que si aquesta tarda no teniu res a fer...
13: Posem fil a l'agulla.
12: I a la gent li fa gràcia, eh?
9: A mi m'encanta. Sí. És anar allà i pensar, ostres, mira, aquesta encara me'n recordo. Aquesta ja
13: jo recordo preguntes de la meva selectivitat. És per exemple? Al final, jo recordo perfectament la història de l'art que em van sortir les menines. I recordo encara la il·lusió de girar la fulla d'examen
11: i veure-la
13: i pensar...
12: I aquesta me la sé.
13: Aquesta és per mi, me l'han posat a mi, sí.
9: Doncs vinga, si aquesta tarda no teniu plans, podeu fer això. D'aquí 15 segons seran les 4, d'aquí 15 segons la tarda amb en Francesc Garriga i també els blocs informatius de 3Cat Info, Ferran Casas, Lourdes Siguró i Marc Molins. Gràcies per acompanyar-nos. I gràcies per haver volgut jugar a aquest atracament que us hem plantejat a última hora.
14: Són les 4, bona tarda. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25% empès per la inflació i la guerra a l'Iran. Un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evoluciona el conflicte a l'Orient Mitjà. Donald Trump adverteix que avui atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas del país. El president ho ha dit després d'una nova escalada bèl·lica entre els dos països que amenaça el fràgil alto el foc en vigor des de l'abril. El PSOE recula l'últim baròmetre del CIS esquitxat pels casos Zapatero i Leire Díez. Pedro Sánchez guanyaria les eleccions, però amb l'estimació de vot més baixa de fa un any. El PP quedaria en segona posició a només 4 punts del PSOE. Salvador Illa reivindica que Catalunya ha recuperat la influència internacional després de la benedicció del Papa a la Sagrada Família. Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires del temple. Han detectat que alguns tenien estelades impreses darrere les partitures i estaven preparats per cantar els segadors. La immigració ha centrat el primer acte del Papa Lleó XIV després d'arribar a les Illes Canàries. El pontífex ha demanat a governants, església i societat civil que protegeixin la dignitat humana de les persones migrants. L'acte s'ha fet al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, símbol de l'arribada de caiucos a l'arxipèlag. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim a 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora pels tràmits burocràtics i la bretxa digital. Localitzada la moto d'aigua del noi de 16 anys desaparegut ahir al vespre a Roses, a l'Alt Empordà, la moto l'han trobada a la platja de Pals, un lloc bastant allunyat del lloc d'on se'l va veure per últim cop. Estava fent una excursió aquàtica amb 3 amics més quan va tornar sol per un problema amb el vehicle i ja no se l'ha vist més. I Barcelona acull aquest vespre l'estrena de 84 campanes, una obra inèdita que recrea el so de les campanes d'Antoni Gaudí, que va començar a dissenyar per a la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït les característiques de les 84 campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí a uns 10 anys. Esports.
15: Avui comença la 23a edició del Mundial de Futbol amb el Mèxic-Sud-àfrica a les 9 del vespre. Serà el primer dels 104 partits que es jugaran fins al 19 de juliol a tres seus, als Estats Units, Mèxic i el Canadà. El Barça de bàsquet buscarà a les 8 del vespre la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga CB davant el Tenerife i amb waterpolo. L'Atlètic Barceloneta debuta a les 7 de la tarda a la Final Four de la Champions masculina jugant la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès.
14: L'anticicló ha arribat per quedar-se i no permetrà el creixement de nuvolades. Els núvols que apareguin sobre les zones de muntanya seran decoratius. Les temperatures pujaran dia rere dia fins més enllà del cap de setmana. Avui les màximes més altes tocaran els 30 graus.
2: 3CAT Info.
14: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
14: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar així la inflació de l'eurozona provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, que està molt per sobre de l'objectiu que es marca el Banc Central Europeu. Anem en directe fins a Brussel·les. Bruno Fortenamires, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Acaba de comparèixer ara mateix la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en roda de premsa per justificar aquesta decisió de pujar els tipus d'interès. S'ha volgut carregar de raons, conscient que augmentar els tipus pot ser perjudicial per al creixement econòmic. Lagarde acaba de defensar que han actuat amb prudència i que la pujada de tipus anunciada avui és moderada, del 2 al 2,25%.
17: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
16: Lagarde diu que la decisió s'ha pres per unanimitat entre tots els membres de la Junta de Govern del Banc Central Europeu. Creu que, malgrat les previsions a la baixa, l'economia de la zona euro resisteix. De fet, el mateix BCE preveu que aquest any el PIB de l'eurozona augmenti un 0,8%. Això és creixement minso, però al cap i a la fi, creixement.
18: It's not as if...
17: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
16: Lagarde, que en aquest punt posava deures als governs de la Unió Europea i diu que, més enllà de voler estimular el creixement, ha recordat que el mandat principal del Banc Central Europeu és el de mantenir la inflació a ratlla. I ara mateix la inflació supera el 3% per damunt de l'objectiu ideal del 2% que es fixa al mateix Banc Central.
14: Des de Brussel·les, Bruno Fortenamires, gràcies.
16: Gràcies.
14: Tot plegat, conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà i amb tot, Donald Trump ha advertit avui que atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats del petroli i gas del país. El president ho ha dit hores després d'una nova escalada bèl·lica entre els dos països que amenaça el fràgil alto el foc en vigor des de l'abril. El president també ha donat detalls al canal Fox dels últims atacs nord-americans que assegura s'han concentrat als voltants de Teheran amb l'ús d'una quarantena de míssils Tomahawk. Trump i el vicepresident J.D. Vance han dit al canal nord-americà que han tingut negociacions tant amb el lideratge polític iranià com amb la Guàrdia Revolucionària, alimentant també la percepció que surt del règim de Teheran, que assegura que si bé la treva ha quedat a la pràctica sense efecte, al mateix temps les negociacions continuen. En els últims atacs de l'Iran han estat contra bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha interromput temporalment. Les autoritats de Bahrein asseguren que una nena d'11 anys ha resultat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. I també creix la tensió diplomàtica entre Israel i Turquia. Recep Tayyip Erdogan assegura que la campanya militar israeliana en el Pròxim Orient ha arribat tan lluny que ja amenaça Turquia. Per la seva part, Benjamin Netanyahu titlla el president turc de dictador antisemita. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre tots dos països. Jerusalem, Jordi Bresco.
19: Turquia ha decidit aquesta setmana abandonar la seva posició al segon pla, que fins ara havia mantingut durant els més de 3 mesos de guerra a l'Orient Mitjà, i el seu president, Recep Tayyip Erdogan, ha pujat el to.
20: Netanyahu ve jinayet şebekesinin.
21: Els atacs de Netanyahu i la seva xarxa d'assassins a Síria i al Líban han arribat a un punt en què amenacen Turquia igual que aquests dos països germans.
19: La resposta de Netanyahu via Twitter cataloga Erdogan de dictador antisemita. A més, l'acusa d'haver comès un genocidi contra el poble kurd, de donar suport a Hamas i d'oprimir el seu poble, a més d'empresonar els seus rivals polítics. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre turcs i israelians. La primera va arribar després d'aquestes paraules del ministre de l'Interior turc, Mustafa Çiftçi.
0: Igual que hem presenciat l'alliberament de Damasc a l'època Arabah, si Déu vol, algun dia també veurem l'alliberament de Jerusalem.
19: Durant dècades, països aliats, Turquia i Israel, van començar a distanciar-se a principis de segle i la guerra a Gaza va accentuar la seva actual enemistat. Erdogan considera Netanyahu el principal obstacle per a la pau regional i busca acords amb d'altres països de la regió, ahir mateix amb Aràbia Saudita, per minimitzar la influència d'Israel al Pròxim Orient.
14: 4 i 8 minuts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
14: Els casos Zapatero i Leire Díez passen factura al PSOE, que cau 5 punts en un mes en estimació de vots, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb poc més del 31% dels vots, però és el percentatge més baix des del juliol de l'any passat, després de l'esclat del cas Cerdán. Alhora, es queden a 4 punts de distància del PP, que en puja més de 2. Al baròmetre anterior, la diferència entre les dues formacions era d'11 punts. Vox recula lleugerament, mentre Sumar i Podem pugen unes dècimes. Esquerra baixa 7 dècimes en estimació de vot, una quarta part, i Junts millora mínimament. Tot i el descens dels socialistes, Pedro Sánchez manté la diferència de gairebé 20 punts amb Alberto Núñez Feijóo com a preferit de president. I com a principals preocupacions dels ciutadans, l'habitatge es manté al capdavant, al darrere hi ha l'economia i després la immigració. I escala posicions, en quart lloc, la corrupció i el frau, que puja 9 punts. El papa Lleó XIV ja és a les Canàries. Ha marxat de Catalunya aquest matí a primera hora. Després d'acomiadar-lo a peu de pista, el president Salvador Illa ha estat convençut que després de la benedicció d'ahir, Catalunya ha recuperat la seva influència internacional.
18: Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
14: Tot i el balanç positiu del president Illa, Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família abans que acabessin l'actuació. Albert Prat.
22: El dispositiu de seguretat del temple va detectar que alguns intèrprets portaven estelades impreses darrere de les últimes partitures i que estaven preparats per cantar els segadors al final de la missa, un himne que no estava inclòs al programa oficial. Per això, quan els tocava sortir a fora per interpretar la peça de la benedicció, la policia se'ls va endur per la porta del darrere i els van cercar fins al final de l'acte, tal com explicava just després la Montse, una de les cantaires a Catalunya Ràdio.
23: No ens han deixat participar a l'acte que havíem preparat i que havíem estudiat i que és que ens han tancat a l'altra banda del carrer.
22: I arran d'aquests fets, els partits independentistes volen que s'aclareixi qui va donar l'ordre de treure els cors adults.
24: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
22: És Josep Rius, el portaveu de Junts, que ja ha demanat a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara. El primer a qui se li ha preguntat per aquesta polèmica ha sigut el president Salvador Illa. Primera hora i ha passat de puntetes.
25: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També a la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert.
22: Però el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha justificat la decisió fent servir el mateix argument que ha donat l'organització de la Sagrada Família.
26: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
22: Per cert, segons l'Ajuntament, 180.000 persones van sortir ahir als carrers de Barcelona per veure el pontífex. Bàsicament, la gran majoria el recorregut del papa mòbil.
14: Doncs bé, el papa Lleó XIV, com dèiem, ja és a les Canàries. Des d'on ha fet una crida a la comunitat internacional perquè busqui solucions a la crisi migratòria. El pontífex ha presidit un acte al moll d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, en què han participat persones migrants, treballadors i voluntaris dels dispositius d'acollida i assistència humanitària. Durant l'acte, el papa ha reclamat polítiques que protegeixin la dignitat humana.
27: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
14: En la seva intervenció també ha demanat a les administracions, a la societat i a l'Església que no girin l'esquena a aquest fenomen.
27: La dignitat humana exige vies legals i segures, rescate i assistència, cooperació real contra els traficants, protecció efectiva a les víctimes, processos serios de acogida i integració, y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra.
14: L'acte s'ha celebrat al port on l'any 2020 milers de migrants van quedar atrapats després d'arribar a l'illa en plena pandèmia. Aquelles imatges van fer la volta al món. Avui, al voltant de l'escenari, hi havia tres caiucos i una creu construïda amb la fusta d'una de les embarcacions utilitzades en aquestes travessies. Amb tot, les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora tot i tenir-hi dret. Laura Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
1: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
14: També les principals incidències tenen a veure amb el padró, com explica Valenzuela.
1: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?, garantista.
14: També alerta que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i la bretxa digital i les barreres lingüístiques també són un hàndicap per a gran part d'aquests col·lectius. A més, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de les administracions i demana començar a preparar-se per al postprocés de regularització, tractant temes com l'habitatge o l'acompanyament familiar. L'altra cara de la moneda, l'advocada general de la Unió Europea ha tornat a avalar els centres de deportar migrants a l'estranger construïts pel govern italià de Giorgia Meloni a Albània, però ha avisat que s'hi hauran de respectar els mateixos drets fonamentals que existeixen dins de les fronteres comunitàries. Demà entraran en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea aquests centres de deportació estranger. A Brussel·les, tornem amb el Bruno Fortea.
3: El que diu l'advocada general és que, tot i estar fora de la Unió Europea, en aquests centres s'han de complir les mateixes normes comunitàries. Els migrants han de tenir garantit el dret a la defensa i a la vida privada. Per tant, l'estat italià, en aquest cas, hauria de pagar el viatge dels advocats d'ofici fins als centres de deportació i garantir que dins d'aquestes instal·lacions les converses entre els migrants i els seus lletrats siguin secretes. Els migrants també tenen dret a quedar en llibertat tan bon punt s'acabi el seu període previst d'internament, però l'advocada general de la Unió Europea avisa que tots aquests drets no queden prou blindats, tal com està redactat l'acord entre els governs italià i albanès. Diu que hi falten normes clares. Això no és cap sentència definitiva. Ara els jutges europeus hauran de resoldre-ho, però acostumen a seguir aquestes conclusions que publiquen els advocats generals.
14: En punt, 4:05 de la tarda, àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Una única incidència, un accident entre un camió i un turisme a l'autovia 2, a l'altura de Cervera, en direcció Lleida, talla un carril i provoca aproximadament un quilòmetre de cua. Molta precaució si circuleu per aquest punt. A la resta, a l'àrea de Barcelona, ja hi ha cues a la C58 i la C33, al tram final d'entrada entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També aturants a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud, la C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró, autovia A2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida. Una retenció que no és usual a aquesta hora, la B23 i la P7 a l'altura del Papiol en sentit nord en direcció Girona. Compte, per tant, si hi ha alguna incidència en aquesta zona. I a les rondes, aturats a la ronda de dalt, entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, també a l'altura del Port en sentit Besòs i a l'altura de la Barceloneta en totes dues direccions. Pel que fa a la situació del transport públic, R2 nord i R1 interrompudes entre Granollers i Sant Celoni per un atropellament a Cardedeu, si fa servei per carretera. Més informació d'aquí a 30 minuts.
14: El temps. Néstor Gómez.
5: Tarda ben tranquil·la la que esperem avui arreu del país, que apareixeran alguns núvols cap al sector del Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona, però l'estabilitat és total. Un anticicló que ha arribat, es quedarem nosaltres fins més enllà del cap de setmana i tot això amb una estabilitat molt acusada que amb prou feines creixeran alguns núvols perquè de precipitacions no se n'esperen. El que sí que tindrem és el cel una miqueta blanquinós per la formació o la presència de teranyines de núvols alts, els cirrus i alguns cirrus il·lustrats. De cara a aquesta propera nit, algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, alguns núvols baixos, i aquests núvols baixos es poden presentar demà divendres a primera hora del dia, fins i tot amb alguna boirina. Poca cosa de precipitacions no n'esperem aquest divendres, tot i que pugui aparèixer algun núvol de tarda sobre el Pirineu. Avui les temperatures més altes, tocant la xifra ja dels 30 graus, com és el cas del Dover, a l'entorn dels 28 graus en Salvador de Guardiola, a Girona o Artés, i s'esperen que les màximes més altes a tot estirar cap a l'interior de les Terres de l'Ebre puguin arribar als 32 graus. De cara a demà, aquesta estabilitat també facilitarà, i aquest sol, que les temperatures remuntin una mica més. Demà ja podrem arribar a xifres de 32 graus a les comarques de Girona, també cap a punts de Catalunya Central i cap a Ponent, i a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoliran valors de 32 a 33 graus. Una situació d'estabilitat i unes temperatures que encara pujaran més de cara al cap de setmana.
2: 3CAT Info.
14: Ara passen 18 minuts de les 4 de la tarda. Localitzat aquesta tarda a la platja de Pals la moto d'aigua del noi de 16 anys desaparegut ahir al vespre a Roses, a l'Alt Empordà, segons confirmen fonts de salvament marítim. Ara continua la recerca del jove, que estava fent una excursió aquàtica amb tres amics més quan va tornar ell per un problema amb el vehicle. Girona, Maria Rovira.
6: La moto d'aigua s'ha trobat bolcada en una zona entre Sarriera i l'Estartit, en un lloc bastant allunyat d'on se'l va veure per últim cop. Ho han confirmat fonts de salvament marítim i l'hauria trobat la policia local de Pals. Ara continua l'intens dispositiu de recerca en una zona extensa, perquè els corrents l'haurien pogut arrossegar lluny, en un dispositiu on a banda de salvament marítim hi col·laboren també efectius dels bombers. El 112 va rebre l'avís cap a les 8 del vespre, quan els responsables de l'empresa van veure que el jove de 16 anys i veí de Roses no apareixia a la zona de la urbanització de Santa Margarida, on havien ha arribat la resta del grup. Algunes fonts apunten que el noi desaparegut podria haver alertat d'algun problema mecànic a la moto i va tornar abans i sol al port esportiu. En canvi, des de la família diuen que es podria haver quedat sense combustible.
14: Canviem de qüestió. La llei catalana per escurçar els terminis judicials de l'eutanàsia ha passat la primera votació al Congrés. Tres diputats del Parlament de Catalunya han defensat la iniciativa que va aprovar la Cambra Catalana a l'abril i que posa límits als recursos que es poden presentar als tribunals. Un debat que ha tingut lloc pocs dies després que el Papa es pronunciés des de l'hemicicle en contra del dret a una mort digna. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Tot i la bona acollida del seu discurs, les paraules de Lleó 14 no han tingut prou ressò. La majoria de la investidura, la mateixa que va aprovar l'eutanàsia el 2021, ha donat llum verda a tramitar la proposta del Parlament per impedir que els recursos judicials puguen allargar-ne l'aplicació. És l'estratègia de grups ultraconservadors en casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia i que les entitats a favor del dret a morir dignament veuen com una manera cruel d'allargar el patiment. El que avui han defensat 3 diputats catalans davant l'hemicicle és agilitzar estos recursos. Només es podran interposar davant la màxima instància judicial de cada comunitat, la decisió serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Sentim Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
8: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
9: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
10: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
7: Però tant el PP com Vox, contraris a l'eutanàsia, creuen que això suposaria treure garanties a persones que consideren que el que necessiten és assistència mèdica i psicològica. Antonio Román, diputat popular.
11: Señorías, cuando existe la posibilidad de corregir un error, las garantías son importantes. Pero cuando no existe ninguna posibilidad de corregirlo, las garantías són imprescindibles.
7: Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer el dret de les famílies a recórrer l'eutanàsia si la seva vinculació és estreta.
14: Tercer i últim dia de les proves de selectivitat, unes proves on s'han registrat o no s'han registrat incidències ni s'ha detectat cap dispositiu electrònic en els controls aleatoris que s'han fet aquests dies. A primera hora, els estudiants s'han examinat de l'última matèria comuna, llengua catalana i literatura, amb un fragment de l'arbre domèstic de Pere Calders i una adaptació d'un article sobre com els microplàstics afecten la salut. Després s'han fet matèries de modalitat, com matemàtiques aplicades a les ciències socials o química i dibuix tècnic, que tanquen els exàmens aquesta tarda. Els estudiants en general han sortit tranquils de tots els exàmens, menys del de matemàtiques, que es va fer ahir, i el de matemàtiques aplicades a les ciències socials, que s'ha fet avui. A primera hora han començat per l'examen, com dèiem, de llengua catalana i literatura, i també n'han sortit tranquils, amb les proves pràcticament acabades. Molts estudiants, com la Cristina, en Gerard i la Jana, Ja poden fer balanç de si entraran o no als estudis que volen.
0: Tothom juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
12: Tu què volies fer?
0: ADE.
13: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CL me l'esperava més complicada respecte als altres anys.
15: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
14: El 23 de juny surten els resultats i a principis de juliol es fa la primera assignació de places a la universitat. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas de l'assassinat ahir al carrer Balmes de Barcelona com una execució entre bandes internacionals dedicades al narcotràfic. La consellera d'Interior presideix aquesta tarda una reunió amb tota la cúpula policial per analitzar l'evolució de l'ús de les armes de foc i dels tirotejos a Catalunya. Precisament a aquesta reunió s'hi ha referit el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, durant el balanç que ha fet de la visita del Papa. Ha explicat que estan a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui per valorar conjuntament els tirotejos a Barcelona i veure de quina manera es pot reconduir la situació.
16: Revisar les normes penals que fan referència doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molt d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials.
14: Sobre el cas, hi ha secret d'actuacions i força armatisme i els Mossos es van afanyar a desvincular-ho de la visita del Papa Lleó XIV. Hem vist per xarxes socials la fotografia de l'home captada d'un fotograma des d'una càmera de seguretat. Ni aquest home ni la víctima, que anava sense documentació, han estat identificats.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: La plaça de Catalunya de Barcelona acull aquest vespre el concert 84 campanes, una peça inèdita que recrea els sons d'algunes campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per la Sagrada Família. L'obra està inspirada en la recerca que ha fet Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Basant-se en la documentació que conserva la universitat i dels dissenys originals de les torres, ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes de nova forma que va idear Gaudí i que es començaran a instal·lar d'aquí a uns 10 anys a les torres de la façana del naixement.
17: El que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
14: I el resultat és un sistema musical per a l'exterior únic, segons Santana.
17: És un instrument únic i nou, i ningú haurà tocat mai. És un invent tan bo que a nivell orquestral doncs, també es pot fer servir com un instrument. No? Té moltes possibilitats.
14: El concert 84 campanes és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Seri. La interpretarà la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Marina Slop. El concert és gratuït amb reserva prèvia.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
14: D'aquí a només 5 minuts arribarem a 4:45 de la tarda a 3CAT Info. Ens centrem ara en l'actualitat esportiva.
2: Esports.
14: Ricard Isidro, bona tarda.
20: Bona tarda, Marc. A les 9 del vespre s'obre el Mundial de Futbol, la 23a edició d'aquesta cita, que es disputarà en tres seus, als Estats Units, Mèxic i el Canadà. Una Copa del Món que serà la més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions repartides en 12 grups. En total, es jugaran 104 partits, que es tancaran amb la final que es disputarà el 19 de juliol a Nova York. L'Argentina defensa el títol aconseguit a Qatar el 2022. Sobre el partit inaugural, el Mèxic-Sud-Àfrica, el seleccionador mexicà Javier Aguirre destaca el que suposa jugar un Mundial a casa.
21: El hàndicap a favor que tenim de jugar en casa tiene que notarse, ¿no? A 2.240 metros con nuestra afición. Por supuesto que es algo que puede jugar a tu favor, aunque no participe en el pasto, en el rectángulo, es algo que los jugadores tienen que manejar.
20: A les 4 de la matinada es jugarà el segon partit d'aquest Mundial entre Corea del Sud i la República Txeca, la ciutat mexicana de Guadalajara. A 8:15 del vespre, l'estadi Ciutat de Mèxic acollirà la cerimònia d'inauguració d'aquest Mundial.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
20: El Barça de bàsquet, per la seva banda, s'enfronta avui al Tenerife a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB. Un segon triomf dels de Xavi Pascual suposaria sumar el segon punt d'un play-off que és el millor de 5 partits. El pivot senegalès del Barça, Yusuf Afol, creu que han de, com a mínim, mantenir l'energia del partit jugat dimarts.
28: I think we will be ready, you know.
12: Crec que estem preparats, ja ho sabeu, i allò que vull per enfrontar-nos al partit d'avui és jugar amb la mateixa energia, la mateixa intensitat, perquè crec que el primer partit això va fer la diferència, amb el públic, amb tot el Palau, amb nosaltres. Crec que intentarem fer el mateix, o encara millor, per intentar aconseguir la victòria. O
18: more, you know, and try to get the W.
20: Aquest enfrontament entre el Barça i el Tenerife començarà, com diem, a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió de l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Demà, el Joventut intentarà igualar la sèrie amb el València. Relacionat amb la Lliga CB, ha mort un dels seus creadors, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Actualment era el president d'honor de la CB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet.
2: 3CAT Info.
20: A l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol al guanyar aquesta matinada els Spurs de Sant Antonio per 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més important de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts a l'inici del tercer quart. Ara, els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran el primer match ball per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge. També en bàsquet, el Girona ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta de l'alè pivot eslové de 26 anys, Elias Kung, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa. En parla el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
19: Bueno, creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro.
20: D'altra banda, la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial aquest matí que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades.
2: 3CAT Info.
20: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta debuta avui a la Final Four de la Champions masculina de Malta, enfrontant-se a partir de les 7 de la tarda al Ferencváros hongarès a la primera semifinal. L'Unai Biel és un dels jugadors de l'equip mariner.
22: Són dos sistemes totalment diferents. El nostre és més d'equip, més ràpid, com tu has dit, amb més ordre. I el seu és més anàrquic, amb jugadors que tenen molt de talent, que són molt dominants, i hem de, amb l'equip, poder apagar aquests jugadors.
20: I el Barça d'handbol viatja aquesta tarda cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte, demà passat, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals. Dicamem, central blaugrana, avisa del potencial del rival.
23: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, en la tarda dret, molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
20: No hem sentit dicament, el central blaugrana, sinó el seu

0: pujades més aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. Tot plegat, el mateix dia que Donald Trump ha advertit que avui atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas al país. Amb tot, Salvador Illa reivindica que Catalunya ha recuperat la influència internacional després de la benedicció del Papa a la Sagrada Família. Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires del temple. Han detectat que alguns tenien estelades impreses darrere les partitures i estaven preparats per cantar als segadors. El viatge de Lleó 14 continua des d'aquest matí a les Illes Canàries. Més qüestions que abordarem la propera mitja hora. Els docents valencians desconvoquen la vaga indefinida i els sindicats avisen que les protestes continuaran al setembre. Més de 2.500 professors i mestres han tornat a manifestar-se avui a València. I atenció, perquè amb la venda de televisors es dispara pel Mundial de Futbol que comença avui. Ens hi fixarem. I passarem per Salou, on el seu alcalde reclama a Cambrils que actuï per acabar amb el Tom Manta al límit dels dos municipis.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5. De què estem pendents, Ricard?
2: De tres cites esportives d'avui dijous. La primera, la més destacada, avui comença la 23a edició del Mundial de Futbol amb el Mèxic-Sud-Àfrica a partir de les 9 del vespre. La segona cita serà una hora abans, a les 8, i amb el Barça de bàsquet de protagonista, que buscarà la segona victòria play-off de semifinals de la Lliga ACB davant el Tenerife. I amb waterpolo, la tercera cita. L'Atlètic Barceloneta debuta a les 7 de la tarda a la Final Four de la Champions masculina, jugant la primera semifinal davant el Ferencvaros hongarès.
0: Tot això passarà sota un anticicló que ha arribat per quedar-se i no permetrà el creixement de nuvolades. Els núvols que apareguin sobre les zones de muntanya seran decoratius. Les temperatures pujaran dia rere dia fins més enllà del cap de setmana. Avui les màximes més altes tocaran els 30 graus. Passant poc més de 2 minuts de 2:45 de la tarda, el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25% el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar així la inflació de l'eurozona provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. El risc és que aquesta pujada de tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: Conscient que pujar els tipus d'interès pot perjudicar el creixement econòmic, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència i que la pujada de tipus anunciada avui és moderada, del 2 al 2,25%.
4: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
3: No tem que aquesta pujada de tipus causi cap daltabaix. De fet, diu que malgrat tot, l'economia de la zona euro resisteix. Preveu que augmenti un 0,8% aquest any. Això és creixement. Minso, però al cap i a la fi, creixement, assenyala Lagarde.
5: It's not as if...
4: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
3: Posa deures aquí als governs i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu no és tant la de vetllar pel creixement, sinó la de mantenir els preus a ratlla. En aquest cas, la inflació és del 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. I això ha justificat aquesta pujada de tipus.
0: Sobre si aquesta pujada és puntual, hi ha opinions diverses entre els analistes. N'hi ha que pronostiquen un o dos increments més abans d'acabar l'any. Montserrat Guillem Estany, catedràtica d'Economia de la UB, creu que el BCE té marge, però que serà prudent i esperarà a veure quins efectes té el d'avui.
6: El Banc Central deixarà la porta oberta a una nova pujada de tipus i hem de prestar atenció en com veu aquestes perspectives, que sempre estan una mica a expenses de quines siguin les dates que es vagin rebent sobre mercat de treball, sobre evolució general de l'activitat econòmica que no es debiliti i sobre la inflació subjacent, que l'estan monitoritzant molt.
0: Una o dues pujades més del preu del diner podria portar l'Euribor a situar-se entre el 3 i el 4%, cosa que encariria les hipoteques a tipus variable. També és veritat que amb l'escalada de la inflació que hi va haver el 2022, amb la guerra d'Ucraïna, molta gent en va prendre nota i es va decantar pels préstecs a tipus fix. Però l'impacte també el notarien les empreses, com explica Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
7: Tindran, doncs, un cert fre endeutar-se, prendre decisions d'inversió, si finançar-se és més car. I això és el que és més important per al país i per la ciutadania.
0: Més qüestions. Els casos Zapatero i Leire Díez passen factura al PSOE, que cau 5 punts en un mes en estimació de vot, segons l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb poc més d'un 31% dels vots, però és el percentatge més baix des del juliol de l'any passat després de l'esclat del cas Cerdán. Alhora, es queden a 4 punts de distància del Partit Popular, que en puja més de 2. Al baròmetre anterior, la diferència entre

0: les dues formacions era d'11 punts. Vox recula lleugerament, mentre que Sumar i Podem pugen unes dècimes. Esquerra baixa 7 dècimes en estimació de vot, una quarta part, i Junts millora mínimament. Tot i el descens dels socialistes, Pedro Sánchez manté la diferència de gairebé 20 punts amb Alberto Núñez Feijóo com a preferit de president. I com a principals preocupacions dels ciutadans, l'habitatge es manté al capdavant, al darrere i a l'economia, i després la immigració, i escala posicions en quart lloc, la corrupció i el frau, que puja 9 punts. El vot anti-immigració és el que fa créixer el suport d'Aliança Catalana i Vox, i els ciutadans trien la papereta d'un partit o l'altre en funció de si se senten catalans o espanyol. Ho analitza un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, Javier Martínez Cantó, que n'és l'autor.
1: Si a tu et preocupa la immigració, la teua forma de digerir aquesta preocupació és a través del teu sentiment nacional. Si el teu sentiment nacional és català, és més probable que es derivi en un vot cap a Aliança. Si el teu sentiment nacional és 50-50 o més espanyol, és més probable que es derive en un vot cap a Vox. Però el primer punt és que et preocupi la immigració.
0: I per això Aliança atrau votants d'altres formacions per les quals la immigració ha passat a ser el primer punt de preocupació per sobre de la independència.
1: Si aquesta persona considera que la immigració és un dels problemes, és més probable que canvi el seu vot de Junts o d'Esquerra cap a Aliança. Si el que consideren és que el conflicte nacional és el tema important, en el cas d'antics votants d'Esquerra no té cap efecte. En antics votants de Junts el que fa és que es queden en Junts.
0: El perfil de votant de Vox i Aliança és el mateix, segons l'estudi, un home d'entre 40 i 45 anys amb estudis mitjans.
2: 3Cat Info.
0: 4:30 de 5 de la tarda, el Papa Lleó XIV ja és a les Canàries, ha marxat de Catalunya aquest matí a primera hora. Després d'acomiadar-lo a peu de pista, el president Salvador Illa ha dit estar convençut que després de la benedicció d'ahir, Catalunya ha recuperat la seva influència internacional.
3: Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
0: Tot i el balanç positiu del president Illa, Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família abans que acabessin l'actuació. Albert Prat.
4: El dispositiu de seguretat del temple va detectar que alguns intèrprets portaven estelades impreses darrere de les últimes partitures i que estaven preparats per cantar els segadors al final de la missa, un himne que no estava inclòs al programa oficial. Per això, quan els tocava sortir a fora per interpretar la peça de la benedicció, la policia se'ls va endur per la porta del darrere i els va encerclar fins al final de l'acte, tal com explicava just després la Montse, una de les cantaires a Catalunya Ràdio.
5: No ens han deixat participar a l'acte que havíem preparat i que havíem estudiat i que és que ens han tancat a l'altra banda del carrer.
4: I arran d'aquests fets, els partits independentistes volen que s'aclareixi qui va donar l'ordre de treure els cors adults.
6: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
4: És Josep Rius, el portaveu de Junts, que ja ha demanat a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara. El primer a qui se li ha preguntat per aquesta polèmica ha sigut el president Salvador Illa a primera hora i ha passat de puntetes.
3: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També a la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert.
4: Però el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha justificat la decisió fent servir el mateix argument que ha donat l'organització de la Sagrada Família.
7: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
4: Per cert, segons l'Ajuntament, 180.000 persones van sortir ahir als carrers de Barcelona per veure el pontífex. Bàsicament, la gran majoria el recorregut del Papa Mòbil.
0: El Papa Lleó XIV ha fet una crida des de Canàries a la comunitat internacional perquè busqui solucions a la crisi migratòria. El pontífex ha presidit un acte al moll d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, en què han participat persones migrants, treballadors i voluntaris dels dispositius d'acollida i assistència humanitària. Durant l'acte, el Papa ha reclamat polítiques que protegeixin la dignitat humana.
8: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
0: Amb tot, en la seva intervenció també ha demanat a les administracions, a la societat i a l'Església que no girin l'esquena a aquest fenomen.
8: La dignitat humana exige vies legals i segures, rescate i assistència, cooperació real contra els traficants, protecció efectiva a les víctimes, processos serios de acogida i integració i polítiques que permiten a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra.
0: L'acte s'ha celebrat al port on l'any 2020 milers de migrants van quedar atrapats després d'arribar a l'illa en plena pandèmia. Aquelles imatges van fer la volta al món. Avui, al voltant de l'escenari, hi havia tres caiucos i una creu construïda amb la fusta d'una de les embarcacions utilitzades en aquestes travessies. Tornem, però, a l'acte de la benedicció de la Torre de Jesús ahir a Catalunya, a Barcelona, pel Papa, per part del Papa, perquè més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració d'aquesta Torre de Jesús en presència del Papa Lleó XIV. Per una banda, la missió de en directe de TV3 i 3Cat Info la van veure més d'un milió de persones i va obtenir una quota de prop del 30% d'audiència en prime time. Però després l'impacte s'ha fet notar en l'àmbit digital. El programa ha tingut més de 2 milions de reproduccions gràcies a l'èxit a través de les xarxes socials. A la plataforma 3Cat l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i a l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar més de 17.000 oients. Durant la transmissió 3Cat va fer servir en directe la tecnologia Cinema Live per primera vegada a Europa i el resultat ha estat elogiat per diversos mitjans especialitzats. Va ser un espectacle de 8 minuts de llum, música i foc que va acabar amb la projecció al cel de la imatge d'Antoni Gaudí fet amb drons. El temple es va il·luminar per dins i per fora, en part també gràcies als més de 40.000 fanalets que van repartir els assistents a la missa.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: S'estén la por entre la comunitat d'immigrants a Belfast, a Irlanda del Nord, després d'una segona nit d'aldarulls. Tot i que hi havia més desplegament policial, no s'ha pogut evitar els incidents originats arran d'un intent d'assassinat dilluns per part, suposadament, d'un refugiat sudanès. Les autoritats britàniques admeten obertament el caràcter racista de l'episodi i posen el focus en les xarxes socials. Londres, Quim Olivares.
9: Una dotzena de policies ferits i 16 detinguts entre els joves emmascarats que van llançar pedres, ampolles i algun còctel molotov contra la policia, que els barrava el pas cap a un hotel que allotja sol·licitants d'asil als afores de Belfast. És el balanç de la segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, de menor intensitat que els de la nit de dimarts. Els canons d'aigua i un major desplegament policial han aturat els atacs racistes, com ha explicat Hilary Benn, ministra d'Irlanda del Nord, en una entrevista a Sky News.
10: Podem dir que són aldarulls racistes més que no pas protestes.
11: Bé, si esteu buscant persones a partir del color de la seva pell, com més es pot descriure? Això és brutalitat racista, no n'hi ha cap dubte.
9: La policia i la classe política té clar que personatges de l'extrema dreta han encoratjat i coordinat a través de les xarxes socials aquesta violència. Hi han circulat llistes amb adreces d'on viuen els demandants d'asil o de negocis gestionats per immigrants. El multimilionari i propietari de la xarxa X, Elon Musk, ha repiulat diversos missatges amb la localització d'algunes de les protestes. El mateix ministre ha explicat a la BBC que prendran mesures legals.
11: La setmana que ve presentarem nous poders per deixar clar que les empreses de xarxes socials han d'eliminar el contingut il·legal quan ens enfrontem a circumstàncies com les que hem vist a Irlanda del Nord durant els darrers dos dies.
9: Irlanda del Nord ja va viure protestes anti-immigració el juny de l'any passat i l'estiu del 2024. Aquestes últimes també van afectar altres parts del Regne Unit.
0: I per sorpresa ha dimitit el ministre de Defensa britànic John Healey, que ho ha anunciat en un escrit a les xarxes socials on revela que el motiu és el desacord en el pla d'inversió a llarg termini al seu àmbit. Considera que en un moment d'amenaces creixents cal destinar més diners en defensa i acusa el primer ministre Keir Starmer, el primer i el ministre del Tresor de falta de voluntat política. Conclou que si es van en aquesta línia no vol assumir el risc per a les tropes i per a la seguretat del país.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó presumptament maltractat el març passat asseguren que mai havien vist lesions tan greus. Això malgrat fa anys que visiten nadons maltractats en un centre de referència a Catalunya. Ho han assegurat davant del jutge que investiga els pares de la criatura. Segons els metges, les lesions que tenia el nadó al cervell, la cara, les costelles i els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals, sinó que eren traumatismes causats de forma violenta. A més, descarten que les lesions més greus a l'anus es produïssin per la mida de les defecacions. Demà declaren davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: D'aquí a pocs segons arribarem a 4:45 de la tarda, moment a 3Cat Info d'aturar-nos en el repàs de l'actualitat i centrar-nos en l'àrea de serveis. Actualitzem la situació del trànsit a la xarxa viària catalana, també a la de transports públics, i tot seguit repassarem quina és la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez. Primera connexió doncs amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Ara mateix hi ha dos accidents que afecten la circulació. L'últim ha passat a l'autopista B23, a prop del Nus del Papiol, en direcció Girona, a prop de l'enllaç amb l'autopista AP7. I ha tallat el carril de la dreta i retencions d'uns 2-3 quilòmetres des de Molins de Rei. L'altre accident és a l'autovia A2, a l'altura de Cervera, direcció Lleida. Han topat un camió i un turisme. Hi ha un carril tallat, un d'obert a la circulació i aproximadament un quilòmetre de cua en aquesta zona. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, amb cues habituals en d'hora punta, n'hi ha a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, a l'autovia A2, a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, autopista AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, en sentit sud, al lateral la B30 a Barberà, en direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona, C17 a Parets del Vallès, en direcció Barcelona, C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró, i d'altra banda també cues a l'autopista AP7 a l'altura de Gelida en sentit sud, en direcció Tarragona, i a les rondes, ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyella, sentit Besòs, i entre la Vall d'Hebron i Sant Gervasi, direcció Llobregat, a compte perquè aquí hi ha alguna incidència. I a la ronda litoral, aturats entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port, i de Sant Adrià a Santa Coloma. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
13: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica, ampli domini del sol, amb alguna nuvolada que pot aparèixer al Pirineu Oriental sense deixar precipitacions i amb un cel blanquinós per la presència dels cirrus i rostrats, aquests núvols tan prims que deixen entreveure perfectament la llum del sol. Això sí, amb aquest cel blanquinós, no pas un cel blau. Demà, al matí, cel que predominarà amb una mica de núvols cap a la Costa Daurada, fins i tot algun núvol baix, alguna boirina que ràpidament tendirà a esvair-se. A la tarda creixeran alguns núvols sobre el Pirineu, però ja diem, l'estabilitat serà total. I aquesta estabilitat que comencem avui ens acompanyarà ja fins diumenge i podríem dir fins i tot més enllà. És a dir, tenim 4 dies pel davant de total estabilitat, sense precipitacions. I no només això, sinó que a partir d'avui ja comencen a remuntar les temperatures. Avui les més altes, al voltant dels 32 graus cap a l'interior, ja duen al voltant d'una trentena cap a l'àrea del Dover, cap a les Terres de l'Ebre. Demà ja podrem arribar a la xifra dels 33 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, i més que pujaran amb l'arribada del cap de setmana.
2: 3CAT Info.
0: Els docents valencians desconvoquen la vaga indefinida i els sindicats avisen que les protestes continuaran al setembre. Més de 2.500 professors i mestres han tornat a manifestar-se avui a València, segons xifres de la delegació del govern espanyol, Alba Barbosa.
14: El professorat desconvoca temporalment la vaga, però avisen a la conselleria que és una suspensió que ha de servir per seguir negociant i ja avancen que el curs començarà amb noves protestes. La manifestació d'avui l'encapçalava la pancarta amb el lema "Consellera, dimissió". Després d'un mes de vaga, Rubén Navas, del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, vol que l'aturada serveixi per agafar forces.
15: És un parar per a replegar forces i continuar més cap avant, perquè ahir va quedar clar que el professorat no vol aquest acord, és totalment insuficient per a millorar la situació que viu l'Escola Pública Valenciana i les condicions del professorat.
14: Més del 80% dels docents han rebutjat la proposta d'acord. Només han acceptat un punt, el de la limitació de la burocràcia. El salarial, la reducció de ràtios i la llengua continuen distanciant les dues parts, sindicats i conselleria. Cristina i Joan són docents d'infantil i secundària.
16: Perquè, clar, volem que negociem, volem que parlaren, no han parlat. Hem esperat que n'hi haguera una resposta que no hem rebut.
17: Tampoc s'han produït grans progressos. I després també perquè estem a final de curs i això evidentment no indica un punt i final, sinó un punt i a part.
14: La manifestació d'avui ha sortit de la conselleria i ha acabat a la plaça de la Mare de Déu davant del Palau de la Generalitat. A partir de demà se suspèn doncs aquesta vaga just un mes després d'haver-la començat.
0: Més qüestions. La venda de televisors es dispara pel Mundial de Futbol que comença avui. Joan Carles Calvet, president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, diu que és l'habitual en la qualsevol cita esportiva global.
18: Sempre que hi ha una venda d'aquest, hi ha un pic de ventes de televisió. I si mirem estadístiques històriques, sempre es produeix aquest increment de ventes en aquests mesos, fruit de que, bueno, segurament hi ha més campanyes de publicitat, es fan més promocions, més anuncis, se'n parla molt i al final la gent, doncs, bueno, es compra un televisor.
0: Els experts en consum aconsellen als clients que retinguin preus recents i els comparin sobretot per evitar els preus dinàmics, un mètode en augment en el comerç per internet. Esther Lorente és advocada experta en el dret de consum.
19: En funció de la nostra IP, des d'on estem fent la compra, o en funció de les nostres costums a l'hora de comprar, hi ha uns algoritmes que adequen el preu a cada persona.
0: Malgrat l'augment, el Gremi de Comerciants assegura que el Mundial només anticipa les vendes perquè al cap d'any la facturació acaba sent similar a les d'altres exercicis. Aquest esdeveniment, això sí, confirmen la tendència pels televisors cada cop més grans, de com a mínim 55 polzades, perquè els avenços tecnològics també els han fet més assequibles.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Més qüestions. L'alcalde de Salou, el Tarragonès, reclama a Cambrils que actuï per acabar amb el top mantà al límit dels dos municipis. L'enfrontament entre els dos ajuntaments per la lluita contra la venda il·legal torna a revifar les portes de l'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
20: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha aprofitat l'última junta de seguretat local per reclamar a Cambrils que faci alguna cosa per treure els venedors il·legals del passeig que limita amb la seva població.
21: Demano que Cambrils retiri de forma immediata aquest mercat del top mantà que el té tolerat i que se l'endugui al centre del municipi, perquè d'aquesta manera se reduiria molt aquesta venda.
20: L'Ajuntament de Cambrils, que té activat un dispositiu especial a la zona des d'abans de Setmana Santa, no s'hi ha volgut pronunciar. Encara que Salou insisteix que no tenen problemes amb el top mantà, l'últim balanç de la Guàrdia Civil recull l'operatiu que l'estiu passat van fer a la població contra les xarxes de subministrament, en què es van requisar més de 13.000 articles falsificats. Desenes de manters es van revoltar tallant el passeig Miramar.
0: Els empresaris de Lleida i el Pirineu són optimistes davant la inestabilitat econòmica i geopolítica mundial que avui i demà centra la trobada empresarial al Pirineu. Ho ha seguit des de la Seu d'Urgell el Joaquim Albalate.
22: La gran majoria d'empresaris creuen que les seves empreses creixeran respecte a l'any passat i més de la meitat preveuen més beneficis, segons el baròmetre de la trobada, que reuneix 900 empresaris a la Seu d'Urgell. Segons l'enquesta, la majoria aposten per una immigració regulada vinculada a contractes de feina i sí que hi ha més divisió entre els que creuen que Europa ha de guanyar autonomia i els que aposten per les aliances amb la Xina o els Estats Units. Aquest ha estat, de fet, un dels temes de debat aquest matí amb la ponència de l'exalt representant d'Exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell.
23: Empresaris estan optimistes, claro, perquè l'economia espanyola va molt bé. Tenim l'energia més barata d'Europa. Tenim molta immigració que porta una força de treball que, si no, l'economia espanyola no podria funcionar. Espanya, avui en dia, és l'economia més dinàmica d'Europa. Però amb el seu conjunt, l'economia europea no va bé.
22: Aquesta 37a edició de la trobada empresarial al Pirineu durarà fins demà al migdia. Al matí està previst que intervingui el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Jove Teatre Regina, referent dels espectacles per a públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Marta Vives.
24: L'alegria que hi ha habitualment a l'entrada del Jove Teatre Regina avui ha desaparegut de cop. La companyia La Trepa, dirigida per Mariona Campos, ha anunciat el tancament d'aquest teatre mític del carrer Sèneca, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors de teatre familiar de la ciutat i del país.
25: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc, però sense deturador, a la ciutat i a la societat. Em mateix érem dels últims espais destinats al públic autòcton, al ciutadà de Barcelona, al veí de Gràcia.
24: La companyia explica que els motius de tancament no són ni de pressupost ni de falta de públic, sinó de la pèrdua de la seu a causa de la venda de l'edifici per part dels propietaris.
25: 3 mesos, però en 3 mesos, sabent sobretot com són les institucions i en quin ritme es poden moure, són tempos que no poden treballar.
24: Campos assegura que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben si la possibilitat del projecte del Mago Pop que s'havia anunciat segueix en peu. Tampoc si l'espai tindrà alguna continuïtat artística.
25: Ens va comunicar que una de les persones interessades en la compra de l'edifici era l'equip del Mago Pop. Ens vam conèixer, ells no venien a comprar-se un espai per fer d'arrendadors, sinó que venien a comprar-se un espai per explotar-lo. I fins aquí. No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
24: La companyia, que reivindica la importància del teatre familiar i la feina feta, ara com ara, no tenen garantida la continuïtat d'aquest projecte de més de 40 anys.
1: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 5 minuts i seran les 5 de la tarda, temps pels esports.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. A les 9 del vespre, el Mèxic-Sud-àfrica obre el Mundial de Futbol. La 23a edició d'aquesta cita es disputarà en tres seus, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Una Copa del Món que serà la més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions repartides en 12 grups. En total, es jugaran 104 partits, que es tancaran amb la final, que es disputarà el 19 de juliol a Nova York. L'Argentina defensa el títol aconseguit a Qatar fa 4 anys, el 2022. Sobre el partit inaugural, aquest Mèxic-Sud-àfrica, el seleccionador mexicà Javier Aguirre destaca el que suposa jugar un Mundial a casa.
5: El hàndicap a favor que tenemos de jugar en casa tiene que notarse, ¿no? A 2.240 metros con nuestra afición. Por supuesto que es algo que puede jugar a tu favor, aunque no participe en el pasto, en el rectángulo. Es algo que los jugadores tienen que manejar.
4: A les 4 de la matinada jugarà el segon partit d'aquest Mundial entre Corea del Sud i la República Txeca a la ciutat mexicana de Guadalajara. A 7:45 del vespre, l'estadi Ciutat de Mèxic acollirà la cerimònia d'inauguració.
3: 3Cat Info.
4: Per cert, relacionat amb el Mundial, la UEFA ha designat com a àrbitre de la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa el somalí Omar Artan, que no va deixar entrar als Estats Units per problemes amb el visat.
3: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
4: El Barça de bàsquet s'enfronta al Tenerife a les 8 del vespre al Palau Blaugrana en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB. Un segon triomf dels de Xavi Pascual suposaria sumar el segon punt d'un playoff que és el millor de 5 partits. El pivot senegalès del Barça, Youssoufa Fall, creu que han de, com a mínim, mantenir l'energia del primer partit, jugat dimarts.
6: I think we will be ready, you know.
7: Crec que estem preparats, ja ho sabeu, i allò que vull per enfrontar-nos al partit d'avui és jugar amb la mateixa energia, la mateixa intensitat, perquè crec que el primer partit això va fer la diferència, amb el públic, amb tot el Palau, amb nosaltres. Crec que intentarem fer el mateix, o encara millor, per intentar aconseguir la victòria.
6: O more, you know, and try to get the W.
4: Aquest enfrontament entre el Barça i el Tenerife començarà, com diem, a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Demà el Joventut intentarà igualar la sèrie amb el València. Relacionat amb la Lliga CB, ha mort un dels seus creadors, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser el president entre el 1990 i el 2013. Actualment era el president d'honor d'aquesta associació de clubs de bàsquet, la CB.
3: 3Cat Info.
4: A l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol al guanyar aquesta matinada els Spurs de Sant Antoni per 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més important de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts a l'inici del tercer quart. Ara, els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran el primer match ball per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge. Pel que fa al waterpolo, l'Atlètic Barceloneta debuta avui a la Final Four de la Champions masculina de Malta, enfrontant-se a les 7 de la tarda al Ferencváros hongarès a la primera semifinal del torneig. L'Unai Biel és un dels jugadors de l'equip mariner.
26: Són dos sistemes totalment diferents. El nostre és més d'equip, més ràpid, com tu has dit, amb més ordre. I el seu és més anàrquic, amb jugadors que tenen molt de talent, que són molt dominants. I hem de, amb l'equip, poder apagar aquests jugadors.
4: L'altra semifinal la jugaran a les 9 el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. També en waterpolo, el Sabadell masculí ha anunciat sortides de 5 jugadors, entre elles les dels internacionals Alberto Barroso, Òscar Asensio i Martín Famera. I el Catalunya femení, per la seva banda, ha comunicat 6 baixes. Destacen les de la capitana Georgina Bellido, que retira, i de la internacional Júlia Frigola, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units.
3: 3Cat Info.
4: I el Barça d'handbol viatja aquesta tarda cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals. Dicament, el central blaugrana avisa del potencial del rival.
27: Es un poco falso lo que se dice, ¿no? Porque todo el mundo se piensa que vamos a pasar por encima de Aalborg y no es el caso. Aalborg es un muy buen equipo con jugadores de clase mundial, dos jugadores top en cada posición, un equipo que ha llegado en la final de la Champions hace 2 años, que ganamos solo de uno.
4: I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. El pivot de 29 anys, Eric Pérez, procedent del Rivera Navarra, hi firmarà per 2 anys.
2: Trescat Info.
8: Bona tarda, són les 5. I d'entrada, a aquesta hora, fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
9: Destaquem les cues a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, i dues incidències a la infraestructura de DIF afecten l'R4 de Rodalies, a Montcada Bifurcació i entre Sant Sadurní i la Granada. Els trens de l'R4 circulen amb retards que poden superar els 20 minuts.
8: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, empès per la inflació i la guerra de l'Iran, un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. Donald Trump adverteix que avui atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas d'aquest país. El president dels Estats Units ho ha dit després d'una nova escalada bèl·lica entre els dos països que amenaça el fràgil alto el foc en vigor des de l'abril. El PSOE recula en l'últim baròmetre del CIS, esquitxat pels casos Zapatero i Leire Díez. Pedro Sánchez guanyaria les eleccions, però amb l'estimació de vot més baixa des de fa un any. El PP quedaria en segona posició a només 4 punts del PSOE. Salvador Illa reivindica que Catalunya ha recuperat la influència internacional després de la benedicció del Papa a la Sagrada Família. Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires del temple. Han detectat que alguns tenien estelades impreses darrere les partitures i que estaven preparats per cantar els segadors. La immigració ha centrat el primer acte del Papa Lleó XIV després d'arribar a les Illes Canàries. El pontífex ha demanat a governants, església i societat civil que protegeixin la dignitat humana de les persones migrants. L'acte s'ha fet al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, símbol de l'arribada de caiucos a l'arxipèlag. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora pels tràmits burocràtics i la bretxa digital. I localitzada la moto d'aigua del noi de 16 anys desaparegut ahir al vespre a Roses, a l'Alt Empordà. La moto l'han trobat a la platja de Pals, un lloc bastant allunyat del lloc on se'l va veure per última vegada. Estava fent una excursió aquàtica amb 3 amics més quan va tornar per un problema amb el vehicle i ja no se l'ha vist més.
2: Esports.
4: Avui comença la 23a edició del Mundial de Futbol amb el Mèxic-Sud-àfrica a les 9 del vespre. Serà el primer dels 104 partits que jugaran fins al 19 de juliol a 3 seus, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. El Barça de bàsquet buscarà a les 8 del vespre la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga ACB davant el Tenerife, mentre que en waterpolo l'Atlètic Barceloneta debuta a les 7 de la tarda a la Final Four de la Champions masculina jugant la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès.
8: I pel que fa al temps, l'anticicló ha arribat per quedar-se i no permetrà el creixement de nuvolades. Els núvols que apareguin sobre les zones de muntanya seran decoratius. Les temperatures pujaran dia rere dia fins més enllà del cap de setmana. Avui les màximes més altes tocaran els 30 graus.
2: Trescat Info.
8: Ara passant 4 minuts de les 5 de la tarda, us informa Laia Framis Ametller.
2: Trescat Info.
8: Trescat Info. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25% el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar la inflació de l'eurozona provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. El risc és que aquesta pujada de tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
10: Conscient que pujar els tipus d'interès pot perjudicar el creixement econòmic, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència i que la pujada de tipus anunciada avui és moderada, del 2 al 2,25%.
11: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
10: No tem que aquesta pujada de tipus causi cap daltabaix. De fet, diu que, malgrat tot, l'economia de la zona euro resisteix. Preveu que augmenti un 0,8% aquest any. Això és creixement. Minso, però al cap i a la fi, creixement, assenyala Lagarde.
12: It's not as if...
11: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
10: Posa deures aquí als governs i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu no és tant la de vetllar pel creixement, sinó la de mantenir els preus a ratlla. En aquest cas, la inflació és del 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. I això ha justificat aquesta pujada de tipus.
8: Entre els analistes hi ha opinions diverses sobre si aquesta pujada dels tipus d'interès d'avui és puntual o no. N'hi ha que pronostiquen un o dos increments més abans d'acabar aquest any. Montserrat Guillén Estany, catedràtica d'Economia de la UB, creu que el Banc Central Europeu té marge, però que serà prudent i esperarà a veure quins efectes té la d'avui.
13: El Banc Central deixarà la porta oberta a una nova pujada de tipus i hem de prestar atenció en com veu aquestes perspectives, que sempre estan una mica a expenses de quines siguin les dates que es vagin rebent sobre el mercat de treball, sobre evolució general de l'activitat econòmica que no es debiliti i sobre la inflació subjacent que l'estan monitoritzant molt.
8: Una o dues pujades més del preu del diner podria portar l'Euríbor a situar-se entre el 3 i el 4%, cosa que encariria les hipoteques de tipus variable. També és veritat que amb l'escalada de la inflació que hi va haver l'any 2022 amb la guerra d'Ucraïna, molta gent en va prendre nota i es va decantar pels préstecs de tipus fix. Però l'impacte també el notarien les empreses, com explica Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
14: Tindran, doncs, un cert fre endeutar-se, prendre decisions d'inversió, si finançar-se és més car. I això és el que és més important per al país i per la ciutadania.
8: Ara passen 7 minuts de les 5 de la tarda. Més coses. Donald Trump adverteix que avui atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas d'aquest país. El president dels Estats Units ho ha dit hores després d'una nova escalada bèl·lica entre els dos països que amenaça el fràgil alto al foc en vigor des de l'abril. El president dels Estats Units també ha donat detalls al canal Fox dels últims atacs nord-americans que assegura s'han concentrat als voltants de Teheran amb l'ús d'una quarantena de míssils Tomahawk. Trump i el seu vicepresident, J.D. Vance, han dit al canal nord-americà que han mantingut negociacions tant amb el lideratge polític iranià com amb la Guàrdia Revolucionària, alimentant també la percepció que surt del règim de Teheran, que assegura que si bé la treva ha quedat a la pràctica sense efecte, al mateix temps les negociacions sí que continuen. Els últims atacs de l'Iran han estat contra bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha interromput temporalment. Les autoritats de Bahrein asseguren que una nena d'11 anys ha resultat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. I a tot això, creix la tensió diplomàtica entre Israel i Turquia. Recep Tayyip Erdogan assegura que la campanya militar israeliana en el Pròxim Orient ha arribat tan lluny que ja amenaça Turquia. Per la seva part, Benjamin Netanyahu titlla el president turc de dictador antisemita. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre tots dos països. Ens ho explica en aquest cas des de Jerusalem, Jordi Brascó.
15: Turquia ha decidit aquesta setmana abandonar la seva posició al segon pla, que fins ara havia mantingut durant els més de 3 mesos de guerra a l'Orient Mitjà, i el seu president Recep Tayyip Erdogan ha pujat el to.
16: Netanyahu ve cinayet şebekesinin.
17: Els atacs de Netanyahu i la seva xarxa d'assassins a Síria i al Líban han arribat a un punt en què amenacen Turquia igual que aquests dos països germans.
15: La resposta de Netanyahu via Twitter cataloga Erdogan de dictador antisemita. A més, l'acusa d'haver comès un genocidi contra el poble kurd, de donar suport a Hamas i d'oprimir el seu poble, a més d'empresonar els seus rivals polítics. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre turcs i israelians. La primera va arribar després d'aquestes paraules del ministre de l'Interior turc, Mustafa Çiftçi.
12: Igual que hem presenciat l'alliberament de Damasc a l'època Arabaj, si Déu vol, algun dia també veurem l'alliberament de Jerusalem.
15: Durant dècades, països aliats, Turquia i Israel, van començar a distanciar-se a principis de segle i la guerra a Gaza va accentuar la seva actual enemistat. Erdogan considera Netanyahu el principal obstacle per a la pau regional i busca acords amb altres països de la regió, ahir mateix amb Aràbia Saudita, per minimitzar la influència d'Israel al Pròxim Orient.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Els casos Zapatero i Leire Díez passen factura al PSOE, que cau 5 punts en un mes en estimació de vot, segons l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles si es fessin ara amb poc més del 31% dels vots, però aquest és el percentatge més baix des del juliol de l'any passat, després de l'esclat del cas Cerdán. Alhora, es queden a 4 punts de distància del PP, que en puja més de 2. Al baròmetre anterior, la diferència entre les dues formacions era d'11 punts. Vox, de la seva banda, recula lleugerament, mentre que Sumar i Podem pugen unes dècimes. Esquerra baixa 7 dècimes en estimació de vot, una quarta part, i Junts millora mínimament. Tot i el descens dels socialistes, Pedro Sánchez manté la diferència de gairebé 20 punts amb Alberto Núñez Feijóo com a preferit, com a president, i com a principals preocupacions dels ciutadans, l'habitatge es manté al capdavant. Al darrere hi ha l'economia i després la immigració i escala posicions, en quart lloc, la corrupció i el frau, que ara puja 9 punts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Papa Lleó XIV ja és a les Canàries i ha arribat a mig matí, ha marxat de Catalunya a primera hora. Després d'acomiadar-la a peu de pista de l'aeroport, el president Salvador Illa està convençut que després de la benedicció d'ahir de la Sagrada Família, Catalunya ha recuperat la seva influència internacional.
19: Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
8: Tot i el balanç positiu, com sentim, de Salvador Illa, Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família abans que acabessin l'actuació. Albert Prat.
20: El dispositiu de seguretat del temple va detectar que alguns intèrprets portaven estelades impreses darrere de les últimes partitures i que estaven preparats per cantar els segadors al final de la missa, un himne que no estava inclòs al programa oficial. Per això, quan els tocava sortir a fora per interpretar la peça de la benedicció, la policia se'ls va endur per la porta del darrere i els van cercar fins al final de l'acte, tal com explicava just després la Montse, una de les cantaires a Catalunya Ràdio.
21: No ens han deixat participar a l'acte que havíem preparat i que havíem estudiat i que és que ens han tancat a l'altra banda del carrer.
20: I arran d'aquests fets, els partits independentistes volen que s'aclareixi qui va donar l'ordre de treure els cors adults.
22: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
20: És Josep Rius, el portaveu de Junts, que ja ha demanat a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara. El primer a qui se li ha preguntat per aquesta polèmica ha sigut el president Salvador Illa a primera hora i ha passat de puntetes.
23: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També a la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert.
20: Però el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha justificat la decisió fent servir el mateix argument que ha donat l'organització de la Sagrada Família.
25: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
20: Per cert, segons l'Ajuntament, 180.000 persones van sortir ahir als carrers de Barcelona per veure el pontífex. Bàsicament, la gran majoria el recorregut del Papa Mòbil.
8: I des de les Canàries, el Papa Lleó XIV ha fet una crida a la comunitat internacional perquè busqui solucions a la crisi migratòria. El pontífex ha presidit un acte al moll d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, en què han participat persones migrants, treballadors i també voluntaris dels dispositius d'acollida i assistència humanitària. Durant l'acte, el Papa ha reclamat polítiques que protegeixin la dignitat humana.
28: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
8: En la seva intervenció també ha demanat a les administracions, a la societat i també a l'Església que no girin l'esquena a aquest fenomen. L'acte s'ha celebrat al port, on l'any 2020 milers de migrants van quedar atrapats després d'arribar a l'illa en plena pandèmia. I a tot això, les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
0: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
8: Assegura que les principals incidències tenen a veure amb el padró i també alerta que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i la bretxa digital i les barreres lingüístiques també són un hàndicap per a gran part d'aquests col·lectius. A més, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de les administracions i demana començar a preparar-se per al postprocés de regularització, tractant temes com l'habitatge o l'acompanyament familiar. Ara és 5:15 de la tarda, obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info. La primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Encara un carril tallat a l'autovia 2 a l'altura de Cervera en direcció Lleida, causa d'una topada entre un camió i un turisme. Provoca retencions molt puntuals. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, ja s'està normalitzant l'autopista B23 a l'altura del Papiol en direcció a l'enllaç amb l'AP7, on hi ha hagut un accident també amb un camió implicat. Queda, però, encara circulació molt intensa en aquesta zona. A la mateixa autopista AP7, en 2 trams de retenció entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i també entre Sant Cugat i el Papiol també en sentit sud en direcció Tarragona. Cues també a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud direcció Barcelona, a l'altura de Canovelles en sentit nord direcció Vic, C-59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en totes dues direccions, la C-60 a l'altura d'Argentona direcció Mataró, C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel Nus de la Trinitat. Autopista B23, des de la sortida de Barcelona per l'Avinguda Diagonal fins a Sant Just, també a causa d'un accident, i l'autovia 2 a Cornellà en totes dues direccions per alguna possible incidència. A les rondes de Barcelona, aturats a la ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, en sentit Besòs, i també entre la Vall d'Hebron i Sant Gervasi, direcció Llobregat. La ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma, també a l'altura del Bon Pastor, en sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. Pel que fa al transport públic, 2 incidències a la infraestructura de DIF afecten l'R4 de Rodalies, l'una a Montcada Bifurcació, l'altra entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada del Penedès. Per això, els trens de la línia R4 circulen amb retards que poden superar els 20 minuts. Entre Terrassa i Martorell hi ha només 2 trens per hora i sentit, i entre Martorell i Vilafranca, 1 tren per hora i sentit. D'altra banda, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies han quedat restablertes entre Granollers i Sant Celoni. Recordem que estaven afectades per un atropellament d'una persona a Cardedeu. Es manté el servei alternatiu per carretera mentre els trens recuperen la normalitat de forma progressiva. Més informació renovada al punt de 2:15.
18: El temps.
8: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
1: Tarda ben tranquil·la la que esperem avui arreu del país, que apareixeran alguns núvols cap al sector del Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona, però l'estabilitat és total. Un anticicló que ha arribat, es quedarem nosaltres fins més enllà del cap de setmana, i tot això amb una estabilitat molt acusada, que amb prou feines creixeran alguns núvols, perquè de precipitacions no se n'esperen. El que sí que tindrem és el cel una miqueta blanquinós per la formació o la presència de teranyines de núvols alts, els cirrus i alguns cirrostrats. De cara a aquesta propera nit, algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, alguns núvols baixos, i aquests núvols baixos es poden presentar demà divendres a primera hora del dia, fins i tot amb alguna boirina. Poca cosa de precipitacions no n'esperem aquest divendres, tot i que pugui aparèixer algun núvol de tarda sobre el Pirineu. Avui les temperatures més altes, tocant la xifra ja dels 30 graus, com és el cas del Dover, a l'entorn dels 28 graus en Salvador de Guardiola, a Girona o Artés, i s'esperen que les màximes més altes a tot estirar cap a l'interior de les Terres de l'Ebre puguin puguin arribar als 32 graus. De cara a demà, aquesta estabilitat també facilitarà, i aquest sol, que les temperatures remuntin una mica més. Demà ja podrem arribar a xifres de 32 graus a les comarques de Girona, també cap a punts de la Catalunya central i cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoliran valors de 32 a 33 graus. Una situació d'estabilitat i unes temperatures que encara pujaran més de cara al cap de setmana.
18: 3CAT Info. Baltasar Garzón, el pare a peles. I les mamarazzis, a col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
8: Ara passen 5 minuts d'un quart de 6 de la tarda. Localitzada aquesta tarda a la platja de Pals, la moto d'aigua del noi de 16 anys desaparegut ahir al vespre a Roses, a l'Alt Empordà, segons confirmen fonts de salvament marítim. Ara continua la recerca del jove, que estava fent una excursió aquàtica amb 3 amics més quan va tornar per un problema amb el vehicle. Girona, Maria Rovira.
2: La moto d'aigua s'ha trobat bolcada en una zona entre Sarriera i l'Estartit, en un lloc bastant allunyat d'on se'l va veure per últim cop. Ho han confirmat fonts de salvament marítim i l'hauria trobat la policia local de Pals. Ara continua l'intens dispositiu de recerca en una zona extensa, perquè els corrents l'haurien pogut arrossegar lluny, en un dispositiu on a banda de salvament marítim hi col·laboren també efectius dels bombers. El 112 va rebre l'avís cap a les 8 del vespre, quan els responsables de l'empresa van veure que el jove de 16 anys i veí de Roses no apareixia a la zona de la urbanització de Santa Margarida, on havien arribat la resta del grup. Algunes fonts apunten que el noi desaparegut podria haver alertat d'algun problema mecànic a la moto i va tornar abans i sol al port esportiu. En canvi, des de la família diuen que es podria haver quedat sense combustible.
8: Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas de l'assassinat ahir al carrer Balmes de Barcelona com una execució entre bandes internacionals dedicades al narcotràfic. La consellera d'Interior presideix aquesta tarda una reunió amb tota la cúpula policial per analitzar l'evolució de l'ús de les armes de foc i dels tirotejos a Catalunya. Precisament aquesta reunió s'hi ha referit el tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, durant el balanç que ha fet de la visita del Papa. Ha explicat que estan a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui per valorar conjuntament els tirotejos que hi ha hagut últimament a Barcelona i veure de quina manera es pot reconduir aquesta situació.
3: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials.
8: El cas està sota el secret de les actuacions i hi ha força armatisme. Ahir els Mossos, però, es van afanyar a desvincular-ho de la visita del Papa Lleó XIV. Hem vist per xarxes la fotografia de l'home captada d'un fotograma d'una càmera de seguretat. Ni aquest home ni tampoc la víctima, que anava sense documentació, han estat, però, identificats. I més coses, els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el nadó presumptament maltractat el març passat, asseguren que no havien vist mai lesions tan greus. Això malgrat que fa anys que visiten nadons maltractats en un centre de referència a Catalunya. Ho han assegurat davant del jutge que investiga els pares de la criatura. Segons els metges, les lesions que tenia el nadó al cervell, a la cara, a les costelles, als fèmurs i a l'anus no podien ser accidentals, sinó que eren traumatismes causats de forma violenta. A més, descartar tant que les lesions més greus a l'anus es produïssin per la mida de les defecacions. Demà declararan davant del jutge familiars del pare i de la mare de la criatura. El pare, recordem, continua en presó provisional. I l'any passat es van doblar les denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys. Van ser 1.766. Això són 5 denúncies cada dia i 7 persones van morir. Una xacra que encara és més greu i més difícil de detectar quan són persones amb algun tipus de demència. Així ho constaten des de l'entitat Alzheimer Catalunya, que ha atès 220 persones maltractades en 5 anys, 3 quartes parts amb demències lleus i la resta amb dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil és el d'una dona de 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Anadón és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
4: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
8: Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats. I de seguida els esports, però abans hem de treure el cap al Congrés perquè s'ha aprovat una reforma legal per reconèixer als funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat. La mesura els dona més protecció jurídica davant d'agressions, amenaces o incidents. El canvi legal, que encara ha d'anar al Senat, ha sortit endavant amb els vots del PSOE, PP, Junts i el PNB. Segons dades del Departament de Justícia, el 2025 es van registrar 677 agressions. Tània Tàpia, Madrid.
5: Bon dia. Era una reivindicació històrica del col·lectiu i els iguala, per exemple, als policies. A més, dona la mateixa condició també al personal laboral de les presons i preveu indemnitzacions si són agredits. Per això, Junts, tot i votar-hi a favor, reclama més finançament. Marta Madrenes.
6: Catalunya no estem per obeir i pagar.
5: Esquerra hi està en contra perquè no posa el focus en la reinserció, diu, i proposa avançar la jubilació o reforçar les plantilles. Pilar Ballugera.
7: Estem aprofundint en els principis de populisme punitiu, de coerció.
5: El PP diu que no és el millor moment per votar-li res al PSOE, que ha presentat la mesura, però que ho fa pels treballadors. Al gener el Parlament va aprovar una norma en la mateixa línia, però aquesta modificació està per sobre i blinda l'aplicació total d'aquesta condició legal d'autoritat.
8: 5 minuts i seran 2:15.
10: Esports.
8: Amb el Ricard Isidre, bona tarda.
11: Bona tarda, Laia. A les 9 del vespre s'obre el Mundial de Futbol amb un Mèxic-Sud-Àfrica, la 23a edició d'aquesta cita, que es disputarà en tres seus, als Estats Units, Mèxic i al Canadà. Una Copa del Món que serà la més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions repartides en 12 grups. En total, es jugaran 104 partits, que es tancaran amb la final que es disputarà el 19 de juliol a Nova York. L'Argentina defensa el títol aconseguit a Qatar el 2022. A les 4 de la matinada es jugarà el segon partit d'aquest Mundial entre Corea del Sud i la República Txeca, la ciutat mexicana de Guadalajara. A 8:15 del vespre, l'estadi Ciutat de Mèxic acollirà la cerimònia d'inauguració.
10: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
11: El Barça de bàsquet s'enfronta al Tenerife a les 8 del vespre al Palau Blaugrana en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB. Un segon triomf dels de Xavi Pascual suposaria sumar el segon punt d'un playoff que és el millor de 5 partits. El pivot senegalès del Barça, Youssoufa Fall, creu que han de, com a mínim, mantenir l'energia del partit jugat dimarts, el primer de la sèrie de semifinals.
13: I think we will be ready, you know.
24: Crec que estem preparats, ja ho sabeu, i allò que vull per enfrontar-nos al partit d'avui és jugar amb la mateixa energia, la mateixa intensitat, perquè crec que el primer partit això va fer la diferència, amb el públic, amb tot el Palau, amb nosaltres. Crec que intentarem fer el mateix, o encara millor, per intentar aconseguir la victòria.
13: O more, you know, and try to get the W.
11: Aquest enfrontament entre el Barça i el Tenerife començarà, com diem, a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Demà el Joventut intentarà igualar la sèrie amb el València. També relacionat amb la Lliga ACB, ha mort un dels seus creadors, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Actualment era el president d'honor de la Lliga ACB.
10: 3CAT Info.
11: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta debuta avui a la Final Four de la Champions masculina de Malta, enfrontant-se a les 7 de la tarda al Ferencváros hongarès, a la primera semifinal. L'Unai Biel és un dels jugadors de l'equip mariner.
26: Són dos sistemes totalment diferents. El nostre és més d'equip, més ràpid, com tu has dit, amb més ordre. I el seu és més anàrquic, amb jugadors que tenen molt de talent, que són molt dominants, i hem de, amb l'equip, poder apagar aquests jugadors.
11: L'altra semifinal la jugaran a les 9 del vespre el Porreco italià i l'Olympiacos grec.
10: 3CAT Info.
11: I pel que fa al motor, milers d'aficionats ja han assistit ja avui al circuit de Catalunya per veure els pilots de prop, tot i que fins demà l'activitat no arriba a la pista. Per tant, jornada protocolària i burocràtica que ha seguit l'Oriol Rodríguez. Oriol, bona tarda.
27: Bona tarda a aquests aficionats que continuen veient les evolucions dels mecànics dels equips aquí al Pit Lane. Com comentaves, demà l'activitat ja la tindrem a pista a partir de 14:45 amb la primera sessió d'entrenaments lliures. Abans també hi ha hagut rodes de premsa en la qual l'asturià Fernando Alonso, 45 anys, ha explicat que probablement aquest sigui el seu darrer gran premi de Fórmula 1 aquí al circuit de casa nostra.
29: Sure, it's gonna be a special.
30: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
27: Aquí també hi ha un condicionant, i és que la temporada que ve no hi ha Fórmula 1 aquí a casa nostra, tornarà el 2028, i Alonso també ha explicat que fins després de l'estiu no decidirà el seu futur. Com dèiem, demà entrenaments lliures, el pilot italià de Mercedes, Kimi Antonelli, arriba aquí com a líder sòlid del campionat.
11: Moltes gràcies, Oriol, i acabem parlant d'en vol, perquè el Barça viatja aquesta tarda cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte els blaugranes s'enfrontaran a l'Olborg danès en les semifinals. Dicamem, central blaugrana avisa del potencial del rival.
12: Es un poco falso lo que se dice, ¿no? Porque todo el mundo se piensa que vamos a pasar por encima de Olborg y no es el caso. Olborg es un muy buen equipo con jugadores de clase mundial. Dos jugadores top en cada posición, un equipo que ha llegado en la final de la Champions hace dos años, que ganamos solo de uno.

0: Ara són 6:15 de la tarda. El primer titular és per l'equip viari. Endavant.
1: A banda de les cues habituals d'hora punta, destaquem la P7 amb retencions a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud per alguna possible incidència. La ronda de dalt aturada

0: una dècada baixa el nombre global de persones que es veuen obligades a desplaçar-se i a marxar de casa seva de forma forçada. Això, segons un informe de l'ACNUR, ha baixat en concret un 4% l'any 2025. En parlarem amb la portaveu a Catalunya de l'Agència de l'ONU pels Refugiats, Paula Barrachina. A més, des d'ara i fins a les 6 també explicarem que ja s'han acabat els exàmens de la selectivitat. Avui s'han fet les últimes proves. Les notes se sabran el 23 de juny i també destacarem que tanca el Jove Teatre Regina després de 40 anys d'impuls de teatre familiar i en català. La propietat ha decidit vendre's l'edifici ubicat al carrer Sèneca de Barcelona. I en esports, què destaquem, Ricard?
1: Mira, tres cites per avui dijous. La primera en futbol. A les 9 del vespre comença el Mundial amb el Mèxic i Sud-àfrica. Qui vulgui, dos quarts d'hora, hauríem dit mitja hora abans, començarà la cerimònia d'inauguració. I començarà amb el Mèxic i Sud-àfrica, com diem, a les 9 del vespre. La segona cita serà una hora abans, a les 8, en bàsquet. El Barça busca de la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga CB davant el Tenerife. I a Waterpolo, l'Atleti Barceloneta debuta a les 7 de la tarda a la Final Four de la Champions masculina, jugant la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès.
0: I pel que fa al temps, l'anticicló ha arribat per quedar-se i no permetrà el creixement de nuvolades. Els núvols que apareguin sobre les zones de muntanya seran decoratius. Les temperatures pujaran dia rere dia, fins més enllà del cap de setmana. Avui les màximes més altes tocaran els 30 graus. Ara passen 3 minuts de 6:15 de la tarda.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar la inflació de l'eurozona provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. El risc és que aquesta pujada de tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Ens ho explica des de Brussel·les el Bruno Forte Amiras.
3: Conscient que pujar els tipus d'interès pot perjudicar el creixement econòmic, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència i que la pujada de tipus anunciada avui és moderada, del 2 al 2,25%.
4: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
3: No tem que aquesta pujada de tipus causi cap daltabaix. De fet, diu que, malgrat tot, l'economia de la zona euro resisteix. Preveu que augmenti un 0,8% aquest any. Això és creixement. Minso, però al cap i a la fi, creixement, assenyala Lagarde.
5: It's not as if we are in an...
4: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
3: Posa deures aquí als governs i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu no és tant la de vetllar pel creixement, sinó la de mantenir els preus a ratlla. En aquest cas, la inflació és del 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. I això ha justificat aquesta pujada de tipus.
0: I continuem encara a Brussel·les perquè l'advocada general de la Unió Europea ha tornat a avalar els centres per deportar migrants a l'estranger construïts pel govern italià de Giorgia Meloni a Albània, però ha avisat que s'hi hauran de respectar els mateixos drets fonamentals que existeixen dins de les fronteres comunitàries. Demà, Bruno, entraran en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea aquests centres de deportació a l'estranger.
3: El que diu l'advocada general és que, tot i estar fora de la Unió Europea, en aquests centres s'han de complir les mateixes normes comunitàries. Els migrants han de tenir garantit el dret a la defensa i a la vida privada. Per tant, l'estat italià, en aquest cas, hauria de pagar el viatge dels advocats d'ofici fins als centres de deportació i garantir que dins d'aquestes instal·lacions les converses entre els migrants i els seus lletrats siguin secretes. Els migrants també tenen dret a quedar en llibertat tan bon punt s'acabi el seu període previst d'internament, però l'advocada general de la Unió Europea avisa que tots aquests drets no queden prou blindats, tal com està redactat l'acord entre els governs italià i albanès. Diu que hi falten normes clares. Això no és cap sentència definitiva. Ara els jutges europeus hauran de resoldre-ho, però acostumen a seguir aquestes conclusions que publiquen els advocats generals.
0: Per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de persones que es veuen obligades a desplaçar-se al món, ja sigui per una guerra o per motius climàtics, per exemple. Durant el 2025, 117 milions de persones van haver de marxar de forma forçosa de casa seva. És un 4% menys que el 2024. És una de les dades

0: que es desprèn de l'informe anual que l'entitat ACNUR ha fet públic avui i també deixa una altra dada. Baixa un 3% el nombre de refugiats. Ara ens volem aturar un moment a 3Cat Info per comentar aquest informe i per fer-ho saludem a aquesta hora la Paula Barrachina, que és portaveu de l'entitat a Catalunya. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: En aquest informe es tenen en compte dades de 190 països i crida l'atenció sobretot aquesta dada que ara destacàvem, la caiguda del nombre global de desplaçats, que baixa un 4% respecte de l'any passat. Com la valoreu i sobretot a què es deu?
1: Doncs és un informe molt complet i efectivament ofereix moltes xifres, no? Doncs perquè no tota persona es troba en la mateixa situació. No és el mateix la situació d'una persona refugiada que ha creuat una frontera d'una persona que està desplaçada dintre del seu propi país. Per això fem un informe complet que sigui fidedigne de la realitat. Però resumint ràpidament les xifres, hi ha 117 milions de persones desplaçades al món, una mica més de 41 milions de persones refugiades que han creuat la frontera, 68 milions desplaçades internament i 4,5 milions de persones apàtrides. Dues coses importants. El 38% són nens i nenes i de forma global estem parlant d'una de cada 70 persones al planeta que està desplaçada per la força, per la guerra, per la violència i que no ha tingut una altra alternativa que fugir del seu país i deixar-ho tot enrere.
0: Una altra dada que ens ha cridat l'atenció és que 15 de les persones que van tornar a casa seva durant el 2025, 15 milions de persones van tornar a països on la inseguretat continua i on hi ha règims autoritaris, com podrien ser, per exemple, el Congo, Síria, l'Afganistan o el Sudan. Com s'explica això?
1: Doncs la nostra posició pel que fa als retorns sempre ha estat molt clara. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no? Això no és una elecció lliure per se, encara que sobre el paper potser ho sembli. A més, estem veient que en alguns contextos es pressiona a les persones perquè tornin o es força a les persones perquè tornin, com pot ser els retorns que hem vist els darrers anys des de l'Iran i el Pakistan a l'Afganistan. El cas de Síria és diferent, perquè Síria, doncs, després de 14 anys de guerra, és un país que necessita reconstrucció i sí que hem vist durant aquest any que les persones han retornat de forma voluntària. No es donen les condicions per un retorn massiu encara. Hi ha molt treball a fer, però és una situació diferent. El que és important és, doncs, que aquests principis del retorn estiguin presents i que les persones puguin retornar quan es sentin preparades i quan les condicions al país d'origen siguin, doncs, aquelles que donen seguretat i una qualitat de vida i un accés als serveis, educació, hospitals i tot el que una persona necessita en condicions de dignitat i de llibertat i de protecció.
0: Abans vostè ja ho apuntava, però 41 milions són refugiats i una de les preocupacions és que gairebé la meitat són infants.
1: Sí, gairebé la meitat són nens i nenes i són els que més pateixen. Per què? Doncs perquè no entenen per què d'aquesta situació, no entenen per què no van a l'escola, no entenen per què han hagut d'abandonar la seva casa. I els pares pateixen també moltíssim, no? Perquè és una situació de molta i molta angoixa. Per exemple, al Líban parlàvem amb els nens que durant aquests darrers mesos, doncs, han estat desplaçats. Recordem que més d'un milió de persones han estat desplaçades a dintre del país, doncs ens explicaven que no entendien, que sentien molt desorientats, no? Són els més vulnerables i hem de tenir en compte que són generacions perdudes, generacions que es mereixen un futur digne i amb esperança, i per això des de l'ACNUR, però no només des de l'ACNUR, tothom hem de treballar perquè aquests nens i nenes tinguin un futur amb esperança i el futur que es mereixen.
0: A més, a l'informe també apunteu que si bé fa uns anys la gent que estava forçada a marxar de casa seva, a refugiar-se, per exemple, ho feia per un temps relativament curt, ara és una situació que pràcticament es cronifica en molts casos.
1: Sí. Hi ha una realitat que no es mou, que és el 70% dels refugiats porta anys atrapats a l'exili, en situacions molt llargues de desplaçament. Estem parlant d'una mitja de 10 anys, però, per exemple, si mirem el cas de Síria, han sigut doncs, 14 anys de desplaçament. Aquest desplaçament prolongat és potser el problema més greu i el menys visible, no? Llavors, això és una cosa que ens preocupa moltíssim, com treballar per reduir aquest nombre de persones que estan vivint anys i anys en situació de desplaçament amb molt poca esperança de tenir un futur millor.
0: També us volíem preguntar, durant la visita oficial del Papa Lleó XIV a Espanya, tant a Barcelona com avui també a les Canàries, el Pontífex està posant molt èmfasi en la situació de la immigració, en demanar més mitjans per acabar amb la crisi migratòria. Quin efecte creieu que pot tenir?
1: Doncs un efecte molt positiu. La visita del Papa ha posat el focus en la humanitat i en la situació de les persones refugiades. Els ha donat veu i els ha posat cara, i això és molt important. A Espanya, en el que portem d'any, les arribades per mar es situen a les 6.200 persones, que és un 48% menys que l'any passat en el mateix període, però arriben persones amb necessitats de protecció internacional, persones de Sudan, de Somàlia, de Mali, i és important transmetre aquest missatge de suport i d'empatia, i és el missatge que hem rebut d'aquesta visita papal. A més, hem vist que a les Canàries hi ha hagut un augment en els últims mesos de l'arribada de dones que han viscut viatges duríssims amb tot tipus d'abusos, tant durant el camí com el seu país d'origen, i estem molt agraïts amb aquestes paraules i amb aquest focus d'aquesta visita.
0: Ara em deia que ha baixat el nombre d'arribades aquest any a l'estat espanyol. A què ho atribueixen?
1: Bueno, doncs, a moltes coses. També hi ha hagut una diversificació dels punts de sortida, i això també fa doncs, que els viatges siguin més llargs i més peligrosos. Llavors, són molts factors. Hem vist, per exemple, que la ruta per les Illes Canàries ha disminuït amb un 83% menys que l'any passat, però la ruta per les Illes Balears, per exemple, ha pujat amb un 79% aquest any. I per Ceuta encara arriben moltes persones de Sudan. O sigui que les rutes varien segons les necessitats i segons també doncs, totes les dinàmiques, no?, que succeeixen al llarg de la ruta.
0: Ja per acabar, avui hem sabut que l'advocada general de la Unió Europea ha tornat a avalar els centres per deportar immigrants a l'estranger que va construir el govern italià de Giorgia Meloni a Albània, i demà justament entren en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea aquests centres de deportació a l'estranger. Quina valoració en fan?
1: Doncs des de l'ACNUR hem donat la benvinguda sempre al Pacte Europeu i de Migració i Asil. Només aquest compromís col·lectiu és en si mateix quelcom positiu, no? Però el pacte és tècnicament complex i la seva aplicació requereix un enfocament acurat, rigorós i centrat sobretot en els drets humans i els principis de protecció internacional. I és precisament aquesta complexitat la que exigeix una major inversió, major formació i major compromís dels estats. El seu valor real dependrà de com s'implementi aquest pacte i aquesta implementació ha d'estar sempre ancorada en un enfocament de protecció basat en els principis de la Convenció de Ginebra. És un pacte doncs, que té una complexitat inherent i elements que depenen de gran mesura de com es decideixi aplicar-los, per exemple, però, doncs, tota la part dels procediments fronterers, per exemple, segons com s'implementin, podrien derivar en situacions en què persones amb legítimes necessitats de protecció internacional acabin sent efectivament retornades sense haver tingut accés a una avaluació adequada del seu cas, no? S'ha de respectar sempre el principi de no devolució, que és un principi clau del dret internacional, i aquest pacte ha d'anar acompanyat dels recursos suficients doncs, perquè sigui eficaç i que sigui veritablement basat en drets. I en la pràctica, doncs, això és garantir l'accés a l'asil, a la interpretació de qualitat de les persones que no parlen la llengua del partit, del país d'acollida, que puguin explicar la seva situació, que tinguin accés a assistència jurídica gratuïta i moltíssimes coses que s'han d'implementar doncs, d'una forma adequada, àgil, però amb la persona sempre al centre i amb un respecte absolut pels drets humans.
0: Mm-hmm. Són les explicacions de la Paula Barrachina, portaveu d'ACNUR a Catalunya. Gràcies per atendre a 3CAT Info.
1: Moltes gràcies.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passa un minut de 6:15 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info. I comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu ara mateix és l'autopista AP7 perquè hi ha un accident a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud en direcció Barcelona-Tarragona. Talla un carril i està provocant retencions d'uns 3-4 quilòmetres des de Mollet del Vallès. També més endavant, aturats a l'altura de Sant Cugat del Vallès, també en sentit sud, a causa d'un vehicle avariat que també ocupa un carril de circulació. A la resta, cues més o menys habituals d'hora punta a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. En direcció Terrassa, també aturats a la mateixa C58 a l'altura de Ripollet i també entre Badia i Sabadell Sud, això en direcció Sabadell-Terrassa. Cues també a la C59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en tots dos sentits. La C17 de Lliçà de Vall a Canovelles en sentit nord, C60 a l'altura d'Argentona cap a Mataró, la C31 nord autopista del Maresme a l'altura de Badalona, direcció Barcelona. Autopista B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal en totes dues direccions, tant d'entrada com de sortida. També a l'altura de Sant Just en direcció Lleida-Tarragona i també més endavant a l'altura del Papiol a tocar de l'enllaç amb l'AP7. També aturats a l'autovia 2 a l'altura de Cornellà en tots dos sentits i a la B20 la Pota Nord entre el Prat i Cornellà en direcció Barcelona. A les rondes aturats a la ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta, Canyella sentit Besòs i entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron direcció Llobregat, després que han retirat un vehicle avariat a l'altura de Sant Gervasi. Ronda litoral amb cua entre passeig de la Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta fins a Vila Olímpica i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat. I a l'extrem sud de la Gran Via, retencions des de l'Hospitalet, a l'altura de Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. El transport públic, els trens de l'R2 Nord de Rodalí i l'R11 circulen amb retards de 30 minuts després que s'ha restablert la circulació entre Granollers i Sant Celoni, afectades per l'atropellament d'una persona a l'altura de Cardedeu. L'R4 afectada per dues incidències a la infraestructura, l'una a Montcada Bifurcació, l'altra entre Sant Sadurní i la Granada. Els trens circulen amb retards que poden superar els 20 minuts. Entre Terrassa i Sabadell circulen dos combois per hora i sentit i entre Martorell i Vilafranca només un tren per hora i sentit. Més informació renovada al punt de les 6.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica. Ampli domini del sol, amb alguna nuvolada que pot aparèixer al Pirineu Oriental sense deixar precipitacions i amb un cel blanquinós per la presència dels cirrus cirrostrats, aquests núvols tan prims que deixen entreveure perfectament la llum del sol. Això sí, amb aquest cel blanquinós no pas un cel blau. Demà, al matí, cel que predominarà amb una mica de núvols cap a la Costa Daurada, fins i tot algun núvol baix, alguna boirina que ràpidament tendirà a esvair-se. A la tarda creixeran alguns núvols sobre el Pirineu, però ja diem, l'estabilitat serà total. I aquesta estabilitat que comencem avui ens acompanyarà ja fins diumenge i podríem dir fins i tot més enllà. És a dir, tenim 4 dies pel davant de total estabilitat sense precipitacions. I no només això, sinó que a partir d'avui ja comencen a remuntar les temperatures. Avui les més altes, al voltant dels 32 graus cap a l'interior, ja duen al voltant d'una trentena cap a l'àrea del Dover, cap a les Terres de l'Ebre. Demà ja podrem arribar a la xifra dels 33 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre i més que pujaran amb l'arribada del cap de setmana.
2: 3CAT Info.
0: Angie Ange. Ho veus?
5: Okay.
0: L'Angie Ange.
5: Això és molt nostre. Molt. Tan nostre com dir... Posarem llum?
6: A la foscor.
5: O com dir... Aventureres, aventurers...
7: Ens hi apuntem o què?
5: Què dius?
7: Saps que és molt nostre, també?
8: Sou molt bona gent!
9: Xxt, silenci.
10: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
5: O el Catalunya Ràdio.
11: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
5: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
7: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
5: Molt nostre.
2: 3CAT Info.
0: 5:51 de la tarda, tercer i últim dia de les proves de selectivitat. Els exàmens han acabat aquesta tarda, unes proves on no s'han registrat incidències ni s'han detectat cap dispositiu electrònic en els controls aleatoris que s'han fet aquests dies. A primera hora, els estudiants avui s'han examinat de l'última matèria comuna, llengua catalana i literatura, amb un fragment de l'arbre domèstic de Pere Calders i una adaptació d'un article sobre com els microplàstics afecten la salut. Després s'han fet matèries de modalitat com matemàtica, aplicades a les ciències socials o química i dibuix tècnic, que tanquen els exàmens, com dèiem, aquesta tarda. Els estudiants, en general, han sortit tranquils de tots els exàmens, menys del de matemàtiques, que es va fer ahir, i el de matemàtiques aplicades a les ciències socials, que s'ha fet avui. A primera hora han començat per l'examen, com dèiem, de llengua catalana i literatura, i també n'han sortit tranquils. Amb les proves pràcticament acabades, molts estudiants, com la Cristina, en Gerard i la Jana, ja poden fer balanç de si entraran o no als estudis que volen.
12: Tothom juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
13: Tu què volies fer?
12: ADE.
14: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CELE me l'esperava més complicada respecte als altres anys.
15: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que és assequible en el meu cas perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
0: El 23 de juny sortiran els resultats i a principis de juliol es farà la primera assignació de places a la universitat. I de seguida als esports, però ho hem destacat al sumari, el Jove Teatre Regina, referent dels espectacles per a públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Seneca de Barcelona hagi decidit vendre el Marta Vives.
16: L'alegria que hi ha habitualment a l'entrada del Jove Teatre Regina avui ha desaparegut de cop. La companyia La Trepa, dirigida per Mariona Campos, ha anunciat el tancament d'aquest teatre mític del carrer Sèneca, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors de teatre familiar de la ciutat i del país.
17: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat. Em mateix érem dels últims espais destinats al públic autòcton, al ciutadà de Barcelona, al veí de Gràcia.
16: La companyia explica que els motius de tancament no són ni de pressupost ni de falta de públic, sinó de la pèrdua de la seu a causa de la venda de l'edifici per part dels propietaris.
17: 3 mesos, però en 3 mesos, sabent sobretot com són les institucions i en quin ritme es poden moure, són tempos que no poden treballar.
16: Campos assegura que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben si la possibilitat del projecte del Mago Pop que s'havia anunciat segueix en peu. Tampoc si l'espai tindrà alguna continuïtat artística.
17: Ens va comunicar que una de les persones interessades en la compra de l'edifici era, sí, era l'equip del Mago Pop. Ens vam conèixer, ells no venien a comprar-se un espai per fer d'arrendadors, sinó que venien a comprar-se un espai per explotar-lo. I fins aquí. No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat doncs, es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
16: La companyia, que reivindica la importància del teatre familiar i la feina feta, ara com ara, no tenen garantida la continuïtat d'aquest projecte de més de 40 anys.
2: Esports.
0: Fins a les 6 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
18: Bona tarda, Laia. A les 9 del vespre, el Mèxic-Sud-àfrica obre el Mundial de Futbol. La 23a edició d'aquesta cita es disputarà en 3 seus, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Una Copa del Món que serà la més llarga de la història amb la participació de 48 seleccions repartides en 12 grups. En total, es jugaran 104 partits que es tancaran amb la final que es disputarà el 19 de juliol a Nova York. L'Argentina defensa el títol aconseguit a Qatar el 2022. A 8:45 del vespre, l'estadi Ciutat de Mèxic acollirà la cerimònia d'inauguració. Sobre el partit inaugural, aquest de Mèxic-Sud-àfrica, el seleccionador mexicà Javier Aguirre destaca el que suposa jugar un Mundial a casa.
6: El hàndicap a favor que tenemos de jugar en casa tiene que notarse, ¿no? A 2.240 metros con nuestra afición. Por supuesto que es algo que puede jugar a tu favor, aunque no participe en el pasto, en el rectángulo. Es algo que los jugadores tienen que manejar.
18: A les 4 de la matinada jugarà el segon partit d'aquest Mundial. Serà les seleccions de Corea del Sud i la República Txeca a la ciutat mexicana de Guadalajara.
2: 3CAT Info.
18: Per cert, relacionat també amb el Mundial, la UEFA ha designat com a àrbitre de la Supercopa d'Europa, que jugaran el PSG i l'Aston Villa, el somalí a Omar Artan, que no van deixar entrar als Estats Units per problemes amb el visat.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
18: El Barça de bàsquet s'enfronta avui al Tenerife a les 8 al Palau Blaugrana en el segon partit de les semifinals de Lliga CB. Un segon triomf dels de Xavi Pascual suposaria sumar el segon punt d'un play-off que és el millor de 5 partits. El pivot senegalès del Barça, Youssouf Afol, creu que han de, com a mínim, mantenir l'energia del partit jugat dimarts.
9: I think we will be ready, you know.
13: Crec que estem preparats, ja ho sabeu, i allò que vull per enfrontar-nos al partit d'avui és jugar amb la mateixa energia, la mateixa intensitat, perquè crec que el primer partit això va fer la diferència, amb el públic, amb tot el Palau, amb nosaltres. Crec que intentarem fer el mateix, o encara millor, per intentar aconseguir la victòria.
9: O more, you know, and try to get the W.
18: Aquest enfrontament entre el Barça i el Tenerife començarà, com diem, a les 8 del vespre i el podreu seguir a la transmissió de l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Demà el Joventut intentarà igualar la sèrie amb el València. Relacionat amb la Lliga CB, ha mort un dels seus creadors, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Des de llavors exercia de president d'honor.
2: 3CAT Info.
18: També en bàsquet a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol al guanyar aquesta matinada els Spurs de San Antonio per 107-106, remuntant 29 punts en contra a l'inici del tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran el primer match ball per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge. També en bàsquet, el Girona ha anunciat que el primer fitxatge de cara a la temporada que ve serà el de l'aler pivot eslové de 26 anys, Elias Kunc, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa.
2: 3CAT Info.
18: Més coses, més apunts a l'agenda esportiva d'avui dijous. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta debuta avui a la Final Four de la Champions masculina de Malta, enfrontant-se a les 7 de la tarda al Ferencváros hongarès a la primera semifinal. L'altra semifinal la jugaran a partir de les 9 del vespre el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. I en handbol, el Barça viatja aquesta tarda cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte, demà passat, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals. Dica Mem, central del Barça, avisa del potencial d'aquest equip.
19: Bueno. Es un poco falso lo que se dice, ¿no? Porque todo el mundo se piensa que vamos a pasar por encima de Aalborg y no es el caso. Aalborg es un muy buen equipo con jugadores de clase mundial, dos jugadores top en cada posición. Un equipo que ha llegado en la final de la Champions hace dos años, que ganamos solo de uno.
18: D'altra banda, la selecció espanyola masculina d'handbol s'enfrontarà a Croàcia, Xile i Turquia a la fase preliminar del Mundial d'Alemanya de l'any vinent, segons el sorteig que s'ha fet a les últimes hores. El Mundial es jugarà entre el 13 i el 31 de gener del 2027.
2: Tresca Info.
20: Són les 6, bona tarda. I el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
3: Destaquem les cues per dos accidents a l'AP7 entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua en sentit sud i la C31 Nord, l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, direcció Barcelona. D'altra banda, els trens de la línia R2 Nord i R11 de Rodalies circulen amb retards de 30 minuts, mentre que els de l'R4 ho fan amb 20 minuts de retard.
20: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25% empès per la inflació i la guerra de l'Iran, un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. El PSOE recula l'últim baròmetre del CIS esquitxat pels casos Zapatero i Leire Díez. Pedro Sánchez guanyaria les eleccions, però amb l'estimació de vot més baixa des de fa un any. El PP quedaria en segona posició, només 4 punts del PSOE. Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Alguns tenien estelades impreses darrere les partitures i estaven preparats per cantar els segadors. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha dit que a l'acte no hi tenen cabuda elements ideològics i identitaris. Més de 3 milions de persones ja han vist en l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Els responsables del programa han explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que van fer servir en directe la tecnologia Cinema Live per primera vegada a Europa i que el resultat ha estat elogiat per diversos mitjans especialitzats. La immigració ha centrat el primer acte del Papa Lleó XIV després d'arribar a les Illes Canàries. El pontífex ha demanat als governants, església i societat civil que protegeixin la dignitat humana de les persones migrants. L'acte s'ha fet al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, símbol de l'arribada de caiucos a l'arxipèlag. 16 detinguts i una dotzena de policies ferits en la segona nit del daluig a Belfast, a Irlanda del Nord. Un desplegament policial més gran ha rebaixat la intensitat de la violència originada per ran d'un intent d'assassinat. Les autoritats admeten l'esclat racista i volen filtres a les xarxes socials.
2: Esports.
18: Avui comença la 23a edició del Mundial de Futbol amb el Mèxic-Sud-àfrica a les 9 del vespre. Serà el primer dels 104 partits que jugaran fins al 19 de juliol a Tres Seus, als Estats Units, Mèxic i al Canadà. El Barça de bàsquet, per la seva banda, buscarà a partir de les 8 del vespre la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga CB davant el Tenerife, i en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta debuta a les 7 de la tarda a la Final Four de la Champions masculina, jugant la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès.
20: El temps serà molt tranquil durant les pròximes hores. De fet, aquesta estabilitat ens acompanya durant tot el cap de setmana. Divendres tindrem un dia de sol de cap a cap amb temperatures molt més altes. La calor serà moderada amb les màximes més altes del dia a l'entorn dels 33 graus.
2: 3CAT Info.
20: Ara passen 3 minuts de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
20: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25% el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar així la inflació de l'eurozona provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. El risc és que aquesta pujada de tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: Conscient que pujar els tipus d'interès pot perjudicar el creixement econòmic, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència i que la pujada de tipus anunciada avui és moderada, del 2 al 2,25%.
21: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
1: No tem que aquesta pujada de tipus causi cap daltabaix. De fet, diu que, malgrat tot, l'economia de la zona euro resisteix. Preveu que augmenti un 0,8% aquest any. Això és creixement. Minso, però al cap i a la fi, creixement, assenyala Lagarde.
22: It's not as if...
21: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
1: Posa deures aquí als governs i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu no és tant la de vetllar pel creixement, sinó la de mantenir els preus a ratlla. En aquest cas, la inflació és del 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. I això ha justificat aquesta pujada de tipus.
20: Els casos Zapatero, canviem de qüestió, i Leire Díez passen factura al PSOE, que cau 5 punts en un mes en estimació de vot segons l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb poc més del 31% dels vots, però és el percentatge més baix des del juliol de l'any passat, després de l'esclat del Casterdan. Alhora, es queden a 4 punts de distància del Partit Popular, que en pugen més de 2. Al baròmetre anterior, la diferència entre les dues formacions era d'11 punts. Vox recula lleugerament, mentre que Sumar i Podem pugen unes dècimes. Esquerra baixa 7 dècimes en estimació de vot, una quarta part, i Junts millora mínimament. Tot i el descens dels socialistes, Pedro Sánchez manté la diferència de gairebé 20 punts amb Alberto Núñez Feijóo com a preferit de president. I com a principals preocupacions dels ciutadans, l'habitatge es manté al capdavant. Al darrere hi ha l'economia i després la immigració, i escala posicions en quart lloc la corrupció i el frau, que puja 9 punts.
2: 3CAT Info.
20: Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família ahir, abans que acabessin l'actuació. El dispositiu de seguretat va detectar que alguns d'ells tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar als segadors. Quan hi havien de sortir fora del temple per interpretar la peça de la benedicció, la policia els va fer anar per la porta del darrere i els va encerclar fins al final de l'acte. Josep Rius, el portaveu de Junts, ha demanat a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara.
4: I des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires. Hi ha algú que sembla que té les prioritats equivocades en matèria de seguretat a Catalunya.
20: El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha justificat la decisió fent servir el mateix argument que ha donat l'organització de la Sagrada Família.
8: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte, perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte.
20: Més qüestions. El Papa Lleó XIV ha fet una crida a la comunitat internacional perquè busqui solucions a la crisi migratòria. El pontífex ha presidit un acte al moll d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, on ha arribat aquest matí, en què hi han participat persones migrants, treballadors i voluntaris dels dispositius d'acollida i assistència humanitària. Durant l'acte, el Papa ha reclamat polítiques que protegeixin la dignitat humana.
22: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
20: En la seva intervenció també ha demanat a les administracions, a la societat i a l'Església que no girin l'esquena a aquest fenomen.
22: La dignitat humana exige vies legals i segures, rescate i assistència, cooperació real contra els traficants, protecció efectiva a les víctimes, processos serios de acogida e integració i polítiques que permeten a cada persona vivir con dignitat en su pròpia terra.
20: L'acte s'ha celebrat al port on l'any 2020 milers de migrants van quedar atrapats després d'arribar a l'illa en plena pandèmia. Aquelles imatges van fer la volta al món. Avui, al voltant de l'escenari, hi havia tres caiucos i una creu construïda amb la fusta d'una de les embarcacions utilitzades en aquestes travessies. Tornem, però, a la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i ens referim ara a l'acte que es va fer ahir a la nit de benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3. Per una banda, l'emissió en directe de TV3 i 3CAT Info la van veure més d'un milió de persones i va obtenir una quota de prop del 30% d'audiència en prime time. Però després, l'impacte s'ha fet notar en l'àmbit digital. El programa ha tingut més de 2 milions de reproduccions gràcies a l'èxit a través de les xarxes socials. A la plataforma 3CAT, l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i l'especial de Catalunya Ràdio va congregar més de 17.000 oients a través de les zones. Durant la transmissió, 3CAT va fer servir en directe la tecnologia Cinema Live per primera vegada a Europa i el resultat ha estat elogiat per diversos mitjans especialitzats. Va ser un espectacle de 8 minuts de llum, música i foc que va acabar amb la projecció del cel, la imatge d'Antoni Gaudí feta amb drons. El temple es va il·luminar per dins i per fora, en part també gràcies als més de 40.000 fanalets que es van repartir als assistents de la missa. Les entitats socials, canviem de qüestió, reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
23: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
20: Les principals incidències tenen a veure amb el padró, com explica Valenzuela.
23: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
20: També alerta que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i la bretxa digital i les barreres lingüístiques també són un hàndicap per gran part d'aquests col·lectius. A més, de la taula posen a favor en valor la feina que estan fent les entitats, sense cap tipus de suport econòmic per part de les administracions, i demanen començar a preparar-se per la postregulació, tractant temes com l'habitatge o l'acompanyament familiar.
2: 3CAT Info.
20: Sí, sí, pràcticament 11 minuts. Donald Trump adverteix que avui atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas del país. El president ho ha dit hores després d'una nova escalada bèl·lica entre els dos països que amenaça el fràgil alto el foc en vigor des de l'abril. El president també ha donat detalls al canal Fox dels últims atacs nord-americans que assegura s'han concentrat als voltants de Teheran amb l'ús d'una quarantena de míssils Tomahawk. Trump i el vicepresident J.D. Vance han dit al canal nord-americà que han mantingut negociacions tant amb el lideratge polític iranià com amb la Guàrdia Revolucionària, alimentant també la percepció que surt del règim de Teheran, que assegura que, si bé la treva ha quedat a la pràctica sense efecte, al mateix temps les negociacions continuen. Els últims atacs de l'Iran han estat en contra de bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha interromput temporalment. Les autoritats de Bahrein asseguren que una nena d'11 anys ha resultat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. S'estén la por entre la comunitat d'immigrants a Belfast, a Irlanda del Nord, després d'una segona nit d'aldarulls. Tot i que hi havia més desplegament policial, no s'ha pogut evitar els incidents originats arran d'un intent d'assassinat dilluns per part, suposadament, d'un refugiat sudanès. Les autoritats britàniques admeten obertament el caràcter racista de l'episodi i posen el focus en les xarxes socials. Londres, Quim Olivares.
5: Una dotzena de policies ferits i 16 detinguts entre els joves emmascarats que van llançar pedres, ampolles i algun còctel molotov contra la policia, que els barrava el pas cap a un hotel que allotja sol·licitants d'asil als afores de Belfast. És el balanç de la segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord de menor intensitat que els de la nit de dimarts. Els canons d'aigua i un major desplegament policial han aturat els atacs racistes, com ha explicat Hilary Benn, ministra d'Irlanda del Nord, en una entrevista a Sky News.
7: Podem dir que són aldarulls racistes més que no pas protestes?
10: Bé, si esteu buscant persones a partir del color de la seva pell, com més es pot descriure? Això és brutalitat racista, no n'hi ha cap dubte.
5: La policia i la classe política té clar que personatges de l'extrema dreta han encoratjat i coordinat a través de les xarxes socials aquesta violència. Hi han circulat llistes amb adreces d'on viuen els demandants d'asil o de negocis gestionats per immigrants. El multimilionari i propietari de la xarxa X, Elon Musk, ha repiulat diversos missatges amb la localització d'algunes de les protestes. El mateix ministre ha explicat a la BBC que prendran mesures legals.
10: La setmana que ve presentarem nous poders per deixar clar que les empreses de xarxes socials han d'eliminar el contingut il·legal quan ens enfrontem a circumstàncies com les que hem vist a Irlanda del Nord durant els darrers dos dies.
5: Irlanda del Nord ja va viure protestes anti-immigració el juny de l'any passat i l'estiu del 2024. Aquestes últimes també van afectar altres parts del Regne Unit.
20: I ha dimitit per sorpresa el ministre de Defensa britànic John Healey. Ho ha anunciat en un escrit a les xarxes socials on revela que el motiu és el desacord en el pla d'inversió a llarg termini en el seu àmbit. Considera que en un moment d'amenaces creixents cal destinar més diners en defensa i acusa el primer ministre Keir Starmer i el ministre del Tresor de falta de voluntat política. Conclou que si es va en aquesta línia no vol assumir el risc per a les tropes i per a la seguretat del país. I saltem als Estats Units perquè un incident amb substàncies perilloses ha obligat a evacuar parcialment i a confinar algunes parts del Pentàgon, la seu del Departament de Defensa dels Estats Units a Washington. Les circumstàncies de l'incident encara no estan clares, però se sap que els bombers estan investigant un problema amb la qualitat de l'aire en algunes parts de l'edifici. El portaveu del Pentàgon ha confirmat que s'han aplicat els protocols de protecció estàndard, inclosa un ordre de confinament per la zona afectada. Segons ha informat la cadena CNN, els equips d'emergència que s'han desplaçat a la zona de l'incident porten màscares antigàs i vestits de protecció química.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3CAT Info.
20: Pocs segons i arribarem a un quart de set de la tarda. Temps a 3CAT Info per centrar-nos en la informació del trànsit i el temps. Primera parada a l'equip viari. Marius García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Dos accidents ara mateix afecten la circulació. L'un a l'autopista AP7 a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit sud. Hi ha un camió que ha tingut un accident i que està ocupant un dels carrils centrals. Això provoca una cua d'uns 5-6 quilòmetres des de Mollet del Vallès en direcció Barcelona-Tarragona. Més endavant, a la mateixa autopista AP7, hi ha un vehicle avariat a l'altura de Sant Cugat del Vallès, també direcció Tarragona, que talla un carril i provoca circulació lenta en aquesta zona. A la C31 Nord, a l'autopista del Maresme, hi ha hagut també un accident a l'altura de Badalona, direcció Barcelona, amb com a mínim una moto implicada, pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit. Hi ha ocupat el carril de l'esquerra i això provoca uns 2 quilòmetres de cua en aquesta zona, des de Badalona Nord a Badalona Centre, en direcció Barcelona. A la resta, cues habituals d'hora punta, a la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la C59 a Palau-Solità i Plegamans, en direcció Caldes, C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró i també en sentit nord en direcció a la Roca del Vallès. Compte per si aquí hi ha alguna incidència. També aturats a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La B23 des de Sant Just fins l'entrada per la Diagonal. Autovia A2 a l'altura de Cornellà en tots dos sentits. La B20, la Pota Sud a l'altura del Prat, també en totes dues direccions. I a les rondes de Barcelona, ara la més carregada és la Ronda Litoral, amb cua entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. També aturats a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, en direcció d'entrada a la capital catalana. El transport públic, els trens de les línies R2 Nord i R11 de Rodalies, encara arrosseguen retards de fins a 30 minuts arran un atropellament de fa estona i dues incidències a la infraestructura que afecten l'R4 de Rodalies, l'una a Sant Sadurní d'Anoia fins a la Granada i l'altra a l'altura de Montcada Bifurcació. Per això circulen amb retards els trens de l'R4 que poden superar els 20 minuts. Entre Terrassa i Martorell hi ha dos trens per hora i sentit, però entre Martorell i Vilafranca només un tren cada hora i sentit. Més informació renovada al punt de 2:15.
20: El temps. Néstor Gómez.
11: Tarda de sol arreu del país amb pocs núvols els que es presenten cap a l'interior de les comarques de Girona i el Pirineu Oriental. Avui, a diferència d'altres jornades, sobretot d'inicis de setmana o de finals de la setmana passada, sense precipitacions en lloc del país. El que sí que tindrem aquest vespre nit són alguns núvols cap a la Costa Daurada, alguns núvols baixos, però en definitiva sense deixar precipitació. Tot això en un dia en el qual la temperatura més alta del país s'ha registrat a Benissanet amb 31,8 graus. No hem arribat als 32 graus. En el cas del Dover, 31 graus, 30 graus, Artés, a Serós o també a Falset. De cara a demà, aquesta estabilitat es manté. De fet, ja podem avançar que aquesta estabilitat es mantindrà també durant tot el cap de setmana. Ampli domini del sol de cap a cap i només demà trobarem alguns núvols a primera hora del matí cap a la Costa Daurada, sectors del Delta de l'Ebre, alguns núvols baixos de poca importància i a la tarda sí que tindrem algunes trenyines de núvols alts, però que en tot cas tampoc deixaran cap mena de precipitació. El que sí que podem esperar aquest divendres és una pujada de les temperatures. La calor cada dia serà una miqueta més amunt i això farà que les màximes més altes del dia puguin arribar a la xifra dels 32-33 graus i puntualment potser algun 34 cap a Ponent o en l'interior de les Terres de l'Ebre.
20: 3CAT Info. Són les 6 i 19 minuts, pràcticament. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas de l'assassinat ahir al carrer Balmas de Barcelona com una execució entre bandes internacionals dedicades al narcotràfic. La consellera d'Interior presideix aquesta tarda una reunió amb tota la cúpula policial per analitzar l'evolució de l'ús de les armes de foc i dels tirotejos a Catalunya. Precisament a aquesta reunió s'hi ha referit el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, durant el balanç que ha fet de la visita del Papa. Ha explicat que estan a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui per valorar conjuntament els tirotejos a Barcelona i veure de quina manera es pot reconduir la situació.
12: Revisar les normes penals que fan referència doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials.
20: Sobre el cas hi ha secret d'actuacions i força armatisme i els Mossos es van afanyar a desvincular-ho de la visita del Papa a Lleó XIV. Hem vist per xarxes socials la fotografia de l'home captada d'un fotograma des d'una càmera de seguretat. Ni aquest home ni la víctima, que anava sense documentació, han estat identificats. Més qüestions, en canviem ara radicalment de tema. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el nadó presumptament maltractat el març passat, asseguren que no havien vist mai lesions tan greus. Això malgrat que fa anys que visiten nadons maltractats en un centre de referència a Catalunya. Ho han assegurat davant del jutge que investiga els pares de la criatura. Segons els metges, les lesions que tenia el nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals, sinó que eren traumatismes causats de forma violenta. A més, descarten que les lesions més greus a l'anus es produïssin per la mida de les defecacions. Demà declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
20: Tercer i últim dia de les proves de selectivitat, unes proves on no s'han registrat incidències ni s'ha detectat cap dispositiu electrònic on els controls aleatoris que s'han fet aquests dies. A primera hora, els estudiants s'han examinat de l'última matèria comuna, llengua catalana i literatura, amb un fragment de l'arbre domèstic de Pere Calders i una adaptació d'un article sobre com els microplàstics afecten la salut. Després s'han fet matèries de modalitat com matemàtiques aplicades a les ciències socials o química i dibuix tècnic que han tancat els exàmens aquesta tarda. Els estudiants en general han sortit tranquils de tots els exàmens, menys del de matemàtiques que es va fer ahir i el de matemàtiques aplicades a les ciències socials que s'ha fet avui. A primera hora han començat per l'examen, com dèiem, de llengua catalana i literatura i també n'han sortit tranquils. Amb les proves pràcticament acabades, ara de fet ja estan totes acabades, molts estudiants com la Cristina, en Gerard i la Jana poden fer balanç de si entraran o no els estudis que volen.
14: Tothom es juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
15: Tu què volies fer?
14: ADE.
16: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CL me l'esperava més complicada respecte als altres anys.
17: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
20: El 23 de juny surten els resultats i a principis de juliol es fa la primera assignació de places a la universitat. Els docents valencians desconvoquen la vaga indefinida i els sindicats avisen que les protestes continuaran al setembre. Més de 2.500 persones, professors i mestres, han tornat a manifestar-se avui a València segons xifres de la delegació del govern espanyol. València, Alba Barbosa.
24: El professorat desconvoca temporalment la vaga, però avisen a la conselleria que és una suspensió que ha de servir per seguir negociant i ja avancen que el curs començarà amb noves protestes. La manifestació d'avui l'encapçalava la pancarta amb el lema consellera dimissió. Després d'un mes de vaga, Rubén Navas, del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, vol que l'aturada serveixi per agafar forces.
25: És un parar per a replegar forces i continuar més cap avant, perquè ahir va quedar clar que el professorat no vol aquest acord, és totalment insuficient per a millorar la situació que viu l'escola pública valenciana i les condicions del professorat.
24: Més del 80% dels docents han rebutjat la proposta d'acord. Només han acceptat un punt, el de la limitació de la burocràcia. El salarial, la reducció de ràtios i la llengua continuen distanciant les dues parts, sindicats i conselleria. Cristina i Joan són docents d'infantil i secundària.
26: Perquè, clar, volem que negocien, volem que parlaren, no han parlat. Hem esperat que n'hi haguera una resposta que no hem rebut.
27: Tampoc s'han produït grans progressos. I després també perquè estem a final de curs i això evidentment no indica un punt i final, sinó un punt i a part.
24: La manifestació d'avui ha sortit de la conselleria i ha acabat a la plaça de la Mare de Déu davant del Palau de la Generalitat. A partir de demà se suspèn doncs aquesta vaga just un mes després d'haver-la començat.
20: El sindicat de professors de secundària, Comissions Obreres i UGT han signat l'acord pactat amb el Departament d'Educació i que se suma al que ja van acordar el març. El secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández, defensa que han signat l'acord per consolidar mesures que afecten el dia a dia del funcionament dels centres.
28: Sempre hem dit que no és el millor acord del món, però és el millor acord possible en aquestes circumstàncies. A partir de la signatura se'ns permet entrar de ple a discutir i apretar i fer pressió per calendaritzar aquestes mesures. També, si no haguéssim signat l'acord, aquest acord avui mateix seria paper mullat, no existiria. No anirem a mobilitzacions amb eslògans genèrics i buits de contingut.
20: Segons Fernández, hi ha qüestions que encara reivindicaran com la reforma del currículum o la derogació del decret de plantilles després de signar el pacte. Els tres sindicats han fet una reunió de seguiment de l'acord.
2: 3CAT Info.
20: 16.000 nens i nenes de tot Catalunya decideixen quins són els millors llibres de literatura infantil i juvenil als Premis Atrapa Llibres i Protagonista Jove. Els guardons s'han entregat a Reus, ciutat que tanca dos anys de capitalitat de la literatura jove. En la categoria d'11 anys, el llibre més votat ha estat La cançó del soldadet, de Pep Puig i Toni Galmés. En la de 10 anys ho ha estat ABC i La senyora Smith, i de Núria Parera i Kim Amate. I una categoria de 9 anys, l'obra guanyadora ha estat Anna Coix, Gallina Cega, d'Eric Hub i Jörg Mull. Pel que fa a la guardó Protagonista Jove, jove. Les obres premiades són El Llop, de Sasa Stansnik, i Regina Kent, en la categoria de 12 a 14 anys, i Reis de la Muntanya, de Daniel Hernández Chambers, en la de 14 i 16 anys. Aquests guardons els decideixen 16.000 participants entre 9 i 16 anys que llegeixen els llibres, els comenten a l'escola i també fan trobades amb els autors. L'any vinent, els premis Atrapa Llibres i Protagonista Jove s'entregaran a Barcelona.
2: Esports.
20: Ricard Isidro, bona tarda.
0: Bona tarda, Marc. A les 9 del vespre s'obre el Mundial de Futbol amb un Mèxic-Sud-àfrica. La 23a edició d'aquesta cita es disputarà en tres seus, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Una Copa del Món que serà la més llarga de tota la història, amb la participació de 48 seleccions repartides en 12 grups. En total es jugaran 104 partits que es tancaran amb la final, que es disputarà el 19 de juliol a Nova York. L'Argentina defensa el títol aconseguit a Qatar el 2022. I a dos quarts de vuit, l'estadi Ciutat de Mèxic acollirà la cerimònia d'inauguració. A les 4 de la matinada es jugarà el segon partit d'aquest Mundial entre Corea del Sud i la República Txeca a la ciutat mexicana de Guadalajara.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: El Barça de bàsquet s'enfronta al Tenerife a les 8 del vespre al Palau Blaugrana en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB. Un segon triomf dels de Xavi Pascual suposaria sumar el segon punt d'un playoff que és el millor de 5 partits. El pivot senegalès del Barça, Youssoufa Fall, creu que han de, com a mínim, mantenir l'energia del primer partit d'aquesta sèrie de semifinals, jugat dimarts i en el qual el Barça va guanyar de 33 punts de diferència.
1: I think we will be ready, you know.
6: Crec que estem preparats, ja ho sabeu, i allò que vull per enfrontar-nos al partit d'avui és jugar amb la mateixa energia, la mateixa intensitat, perquè crec que el primer partit això va fer la diferència, amb el públic, amb tot el Palau, amb nosaltres. Crec que intentarem fer el mateix, o encara millor, per intentar aconseguir la victòria.
1: O more, you know, and try to get the W.
0: Aquest enfrontament entre el Barça i el Tenerife el podreu seguir la transmissió de l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Demà el Joventut intentarà igualar la sèrie amb el València. I també relacionat i molt amb la Lliga CB, ha mort un dels seus creadors, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser el president entre el 1990 i el 2013. Actualment era el president d'honor de l'Associació de Clubs de Bàsquet, l'actual ACB. També us explicarem que en waterpolo l'Atlètic Barceloneta debuta avui a la Final Four de la Champions masculina de Malta, enfrontant-se a les 7 de la tarda al Ferencváros hongarès, a la primera semifinal. L'Unai Biel és un dels jugadors de l'equip mariner.
9: Són dos sistemes totalment diferents. El nostre és més d'equip, més ràpid, com tu has dit, amb més ordre. I el seu és més anàrquic, amb jugadors que tenen molt de talent, que són molt dominants, i hem de, amb l'equip, poder apagar aquests jugadors.
0: L'altra semifinal la jugaran a les 9 del vespre el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. En motor, milers d'aficionats han assistit avui al circuit de Montmeló per veure la jornada protocolària del Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que es disputarà aquest cap de setmana. El pilot de Fórmula 1 asturià Fernando Alonso ha explicat que probablement la de diumenge serà la seva darrera cursa de Fórmula 1 a Catalunya.
13: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
0: Demà, a dos quarts de dues del migdia, es faran els primers entrenaments lliures amb el pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, arribant com a líder del Mundial. D'altra banda, el Barça d'handbol viatja aquesta tarda cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès a la primera semifinal. Dic a Mem, central blaugrana, avisa del potencial del rival.
15: Es un poco falso lo que se dice, ¿no? Porque todo el mundo se piensa que vamos a pasar por encima de Aalborg y no es el caso. Aalborg es un muy buen equipo con jugadores de clase mundial, dos jugadores top en cada posición, un equipo que ha llegado en la final de la Champions hace dos años, que ganamos solo de uno.
0: A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta del pivot de 29 anys, Eric Pérez, procedent del Rivera Navarra, i que signarà per dues temporades. D'altra banda, el Barça, també de Futbol Sala, haurà d'esperar a dissabte per saber quin rival es trobarà a la final de la Lliga després que ahir el Palma guanyés per 6-4 el Pozo de Múrcia i empatés la semifinal a una victòria. I tornant a parlar de bàsquet, el Girona ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'aler pivot eslové de 26 anys, Elia Kunc, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa.

0: Dos quarts de set de la tarda, sou a 3Cat Info, moment de recapitular els temes més destacats que us estem explicant aquesta tarda. Comencem, però, actualitzant la situació del trànsit i els transports públics. Equip viari, endavant.
1: Cues per dos accidents a l'AP7, de Mollet del Vallès a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit sud, la C31 Nord, autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, direcció Barcelona, acaben d'obrir tots els carrils de la circulació. I el transport públic, diverses incidències interrompudes a la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra per un incendi prop de les vies a l'altura de Comarruga, afecta R14, R15 i R16. També retards de 30 minuts a les línies R2 Nord i R11 i de 20 minuts a l'R4.
0: Ho actualitzem d'aquí a 15 minuts. Més qüestions. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, empès per la inflació i la guerra de l'Iran, un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. Pendents també de l'avís

0: i avui hem sabut el balanç d'un nou macrooperatiu policial contra la multireincidència que es va fer ahir al vespre pels carrers de l'eix comercial de Lleida. Es van identificar 125 persones.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts, Ricard, pendents de diferents partits.
2: Sí, de 3 apunts a l'agenda esportiva d'avui dijous. Cronològicament, el primer serà en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta debuta a les 7 de la tarda, d'aquí 28 minuts, a la Final Four de la Champions masculina, jugant la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès. Una hora més tard, a les 8, en bàsquet, el Barça buscarà la segona victòria del play-off de semifinals de la Lliga CB davant el Tenerife, i a les 9, el plat fort, debut i inici del Mundial de Futbol amb el Mèxic i Sud-Àfrica. D'aquesta manera començarà la 23a edició de la Copa del Món de Futbol.
0: Tot això d'aquí a poc més de 20 minuts i també us parlarem del temps, que serà molt tranquil durant les pròximes hores. De fet, aquesta estabilitat ens acompanya durant tot el cap de setmana. Divendres tenim un dia amb temperatures més altes i de sol durant tota la jornada. La calor serà moderada, amb les màximes més altes a l'entorn dels 31 graus. Ara passen pràcticament 3 minuts a 2 quarts de 7 de la tarda. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25% el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar la inflació de l'eurozona provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. El risc és que aquesta pujada de tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Brussel·les, Bruno Forteamires.
3: Conscient que pujar els tipus d'interès pot perjudicar el creixement econòmic, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència i que la pujada de tipus anunciada avui és moderada, del 2 al 2,25%.
4: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
3: No tem que aquesta pujada de tipus causi cap daltabaix. De fet, diu que, malgrat tot, l'economia de la zona euro resisteix. Preveu que augmenti un 0,8% aquest any. Això és creixement. Minso, però al cap i a la fi, creixement, assenyala Lagarde.
5: It's not as if we are in an...
4: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
3: Posa deures aquí als governs i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu no és tant la de vetllar pel creixement, sinó la de mantenir els preus a ratlla. En aquest cas, la inflació és del 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. I això ha justificat aquesta pujada de tipus.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El Papa Lleó XIV ha fet una crida a la comunitat internacional perquè busqui solucions a la crisi migratòria. El pontífex ha presidit un acte al moll d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, en què han participat persones migrants, treballadors i voluntaris dels dispositius d'acollida i assistència humanitària. Durant l'acte, el Papa ha reclamat polítiques que protegeixin la dignitat humana.
6: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
0: El Papa, en la seva intervenció, també ha demanat a les administracions, a la societat i a l'Església que no girin l'esquena a aquest fenomen.
6: La dignitat humana exige vies legals i segures, rescate i assistència, cooperació real contra els traficants, protecció efectiva a les víctimes, processos serios de acogida e integració i polítiques que permeten a cada persona vivir con dignitat en su propia terra.
0: L'acte s'ha celebrat al port on l'any 2020 milers de migrants van quedar atrapats després d'arribar a l'illa en plena pandèmia. Aquelles imatges van fer la volta al món. Avui, al voltant de l'escenari, hi havia 3 caiucos i una creu construïda amb la fusta d'una de les embarcacions utilitzades en aquestes travessies. Per primera vegada en una dècada, baixa el nombre global de persones que es veuen precisament obligades a desplaçar-se al món, ja sigui per una guerra o bé per motius climàtics, entre altres motius. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, un 4% menys que el 2024. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l'informe anual que l'entitat ACNUR ha fet públic avui sobre la tendència global de desplaçaments. També baixa un 3% el nombre de refugiats, que es calcula que ara són 41 milions arreu del món. El descens d'aquesta xifra s'explicaria per l'augment de refugiats que van tornar a casa. Alguns però ho fan tot i retornar a zones on el conflicte continua, com Síria o a l'Afganistan. Paula Barrachina, portaveu de l'entitat, explicava a 3CAT Info aquests retorns.
7: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que

0: les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
1: L'entitat també destaca que la gran majoria dels refugiats acaba cronificant la seva situació durant dècades i que la gran majoria, el 40%, són infants.
0: Són generacions perdudes, generacions que es mereixen un futur digne i amb esperança. I per això des de l'ACNUR, però no només des de l'ACNUR, tothom hem de treballar perquè aquests nens i nenes tinguin un futur.
1: Les dades d'aquest informe es tenen en compte fins al mes de desembre, per la qual cosa adverteixen que no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments que poden haver causat desplaçaments durant aquest any, com el desplaçament d'un milió de libanesos o 3 milions d'iranians.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 6:45 de la tarda, la llei catalana per escurçar els terminis judicials de l'eutanàsia ha passat la primera votació al Congrés. 3 diputats del Parlament de Catalunya han defensat la iniciativa que va aprovar la Cambra Catalana a l'abril i que posa límits als recursos que es poden presentar al Tribunal. Un debat que ha tingut lloc pocs dies després que el Papa es pronunciés des del mateix hemicicle en contra del dret a una mort digna. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Tot i la bona acollida del seu discurs, les paraules de Lleó 14 no han tingut prou ressò. La majoria de la investidura, la mateixa que va aprovar l'eutanàsia el 2021, ha donat llum verda a tramitar la proposta del Parlament per impedir que els recursos judicials puguen allargar-ne l'aplicació. És l'estratègia de grups ultraconservadors en casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia i que les entitats a favor del dret a morir dignament veuen com una manera cruel d'allargar el patiment. El que avui han defensat 3 diputats catalans davant l'hemicicle és agilitzar estos recursos. Només es podran interposar davant la màxima instància judicial de cada comunitat, la decisió serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Sentim Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
4: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
5: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
6: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
3: Però tant el PP com Vox, contraris a l'eutanàsia, creuen que això suposaria treure garanties a persones que consideren que el que necessiten és assistència mèdica i psicològica. Antonio Román, diputat popular.
7: Señorías, cuando existe la posibilidad de corregir un error, las garantías son importantes. Pero cuando no existe ninguna posibilidad de corregirlo, las garantías són imprescindibles.
3: Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer el dret de les famílies a recórrer l'eutanàsia si la seva vinculació és estreta.
1: L'any passat es van doblar les denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys. Van ser 1.766, 5 denúncies cada dia i 7 persones van morir. Una xacra que encara és més greu i més difícil de detectar quan són persones amb algun tipus de demència. Així ho constaten des de l'entitat Alzheimer Catalunya, que ha atès 220 persones maltractades en 5 anys, 3/4 amb demències lleus i la resta amb dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil és el d'una dona de 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Annadon és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
8: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
1: El detonant que afavoreixen aquest tipus de maltractaments acostumen a ser els que descriu la caporal dels Mossos d'Esquadra, Ana Hernández.
9: L'aïllament social, d'aquesta soledat no volguda, de que la persona accepti ser maltractada abans de quedar-se sola, que normalitzi aquestes situacions de maltractament com a no tan greus pel fet de seguir acompanyada, ja sigui d'un fill, d'una filla o fins i tot de la persona cuidadora. No? La cohabitació, que a dia d'avui cada cop està més de moda, et genera de la víctima.
1: Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats. I han localitzat, volcada a la platja de Pals, la moto d'aigua del menor desaparegut ahir a Roses, segons han confirmat fonts de salvament marítim. Els cossos d'emergències continuen buscant el jove de 16 anys que participava en una excursió amb un grup d'amics i no va tornar amb ells. Girona, Maria Rovira.
10: La moto d'aigua l'ha trobat la policia local de Pals a tocar del terme municipal de Begur cap a 3:45 de la tarda, segons salvament marítim. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove que va desaparèixer ahir a la nit i ho fan en un intens dispositiu de recerca. Ho explicava aquest matí el cap de l'operatiu dels bombers, el sotsinspector Pol Artau.
11: Els mitjans que hi estan treballant són tant terrestres, sobretot de bombers i agents rurals, des de la zona de terra, des de mar, que hi està treballant bombers, Mossos, Creu Roja i sobretot Salvamar, i a la zona aèria estem treballant bombers amb drons, Mossos també hi ha treballat amb helicòpter, també hi està treballant sobretot Salvamar, tant en helicòpter com amb un avió.
10: El noi de 16 anys participava en una sortida en un grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar cap a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona el productor de cinema Xavier Atance, cap de BNC Produccions, acusat d'agredir sexualment tres treballadores. Segons ha avançat el periòdico, la detenció es va fer ahir a la tarda després que les tres dones, d'entre 24 i 30 anys, presentessin les denúncies. Una de les denunciants assegura que la va violar a casa seva quan es trobava semi-inconscient després d'una festa a la Paloma. Les altres dues parlen de maltractament psicològic i abús de poder i assetjament sexual. Fonts pròximes al cas expliquen que la investigació segueix oberta i no es descarta que hi pugui haver més víctimes o que es presentin més denúncies. Xavier Atance ha de passar avui a disposició judicial al jutjat de violència sobre les dones. 3CAT Info. Avui hem sabut el balanç d'un nou macrooperatiu policial contra la multireincidència que es va fer ahir al vespre als carrers de l'eix comercial de Lleida. Es van identificar 125 persones que entre totes sumen 888 antecedents. Es van fer 3 detencions. Lleida, Estela Busoms.
12: Les detencions es van fer quan es van identificar persones amb ordres pendents. 2 van ser per robatoris. Un home que dimarts havia atracat una persona al carrer i un altre lladre amb 22 antecedents que hores abans havia robat a l'interior d'un cotxe. La tercera detenció la va fer la policia espanyola per qüestions d'estrangeria. També es va denunciar una persona per furt. Segons l'intendent dels Mossos, Antoni Mestres, aquests dispositius Campai tenen, a més, una missió dissuasiva.
13: Tenim detectats persones que fan de l'eix comercial la seva zona d'actuació, on venen a realitzar furts sobretot, i llavors doncs, entre el patrullatge de paisà i el patrullatge d'uniformat doncs, intentem neutralitzar aquestes persones i fer que deixin de delinquir.
12: A la batuda també hi va participar la Guàrdia Urbana de Lleida. En total, els agents van requisar 3 navalles i van obrir 4 actes administratives per possessió de marihuana i haixix.
1: Els creueristes representen el 2,5% del total de turisme diari a Barcelona, segons un estudi de la Universitat de Girona fet per encàrrec de les empreses de creuers i el port. El treball conclou que el turisme de creuers no explica la pressió turística de la ciutat. L'estudi fet amb dades del 2024 afegeix que els creueristes superen el 5% del total de visitants només 32 dies i que no van mai més enllà del 7,5%. Els dies de més creueristes no coincideixen amb aquells en què la ciutat està més massificada i recomana actuar de manera selectiva per millorar la gestió de punts crítics, com ara la Rambla o la Sagrada Família, en comptes d'adoptar mesures generalitzades. Josep Maria Espinet, un dels autors de l'estudi, n'extreu aquesta conclusió.
14: La pressió i la massificació turística que pogués haver-hi a Barcelona, amb els números que hem obtingut de l'estudi, que repeteixo, és un estudi científic amb milions de dades, el turisme de creuers no és el culpable de la massificació turística.
1: El Port ha presentat aquestes dades a l'Ajuntament de Barcelona en ple debat sobre l'ordenació del turisme de creuers després que l'alcalde Collboni digués que vol desincentivar els creuers d'escala apujant-los la taxa turística. En punt, 6:45 de la tarda, àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Marilús García, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Augmenta la cua a l'autopista AP7. Ja hi ha 7,5 km de lentitud i aturades entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua en sentit sud a causa d'un accident, segons informen des de trànsit. També cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La P20 la pota nord des de Badalona a C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró. La mateixa autopista AP7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud també a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. Autovia 2 a Cornellà en tots dos sentits. La B20 la pota sud entre Cornellà i l'enllaç amb la Ronda de Dalt en direcció Besòs. La mateixa Ronda de Dalt amb cua des d'Esplugues i fins a Vallcarca, també d'Horta Canyella, sentit Besòs, i entre el nus de la Trinitat i Vallcarca, direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat. Ronda Litoral entre passeig de la Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, en direcció d'entrada a la capital catalana. I al transport públic, diverses incidències que afecten trens de Rodalies. Es manté interrompuda la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra a causa d'un incendi a prop de les vies a l'altura de Comarruga. Això afecta les línies R14, R15 i R16. Arran d'un atropellament d'aquest migdia, els trens de l'R2 Nord i R11 de Rodalies encara arrosseguen retards que poden superar els 30 minuts. I a la línia R4 es veu afectada per dues incidències a la infraestructura, l'una amb un cada bifurcació, l'altra entre Sant Sadurní i la Granada. Per això els trens circulen amb retards que poden superar els 20 minuts. Entre Terrassa i Martorell hi ha dos trens per hora i sentit, entre Martorell i Vilafranca només un tren per hora i sentit. Més informació renovada al punt de les 7.
1: Evidentment són 3:15 de la tarda i no 6:15 de la tarda, com hem dit anteriorment.
16: El temps.
1: Néstor Gómez.
17: Temps estable de cara a les properes hores i fins i tot podríem avançar també de cara a tot el que resta de setmana. El temps assolellat d'avui ens ha d'acompanyar durant els propers dies. Han aparegut aquesta tarda alguns núvols cap a l'interior de les comarques de Girona, nord de les comarques de Barcelona, Pirineu Oriental, però no han deixat cap mena de precipitació. El que sí que han tingut és un cel no del tot blavós, sinó emblanquinat per les teranyines de núvols alts dels cirrus cirrostrats que ens han acompanyat durant, sobretot, aquesta tarda. Tot això amb unes temperatures amb una calor continguda, una calor suau. Les màximes més altes del dia no han arribat a la xifra dels 32 graus. La més alta a Benissanet, amb 31,8, al Dover, 31 graus, Artés, Serós i Falset, amb 30 graus de temperatura màxima. Aquesta situació la tornarem a repetir demà, potser demà al matí a primera hora, amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada, nord del Delta de l'Ebre, en definitiva, i algunes teranyines de núvols alts. A la tarda apareixerà algun núvol de calor pràcticament sobre el Pirineu, que tampoc deixarà precipitacions. Serà un dia sense pluges aquest divendres, i el que sí que podem esperar és més temperatura. Farà una mica més de calor que avui, amb màximes que poden arribar als 31-32 graus a les comarques de Girona i també a la punta de la Catalunya central, i s'esperen màximes de 32-33 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
16: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: 11 minuts i arribarem a les 7 de la tarda. El jutjat de Manresa ha arxivat de manera provisional la causa penal sobre la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria ara fa 3 anys. No hi veu indicis de delicte i creu que l'accident era imprevisible. Corresponsal al Bages, Nati Adell.
18: Llegim a l'escrit que el sinistre el va provocar un despreniment sobtat de la roca. El jutjat d'instrucció número 6 de Manresa diu que les diligències practicades no han permès demostrar que hi hagi indicis de criminalitat ni negligència en el sinistre. Els diversos informes tècnics descarten, diu, errors de seguretat o d'incompliment de normatives. Els tres geòlegs que van morir mentre inspeccionaven de manera rutinària una nova galeria a la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, tenien una trentena d'anys i un d'ells era estudiant en pràctiques. La resolució judicial és de finals de l'any passat, però ha transcendit ara i les parts poden presentar recurs.
1: Presenten una guia arqueològica de la Catedral de Tarragona perquè el gran públic pugui comprendre aquest espai patrimonial que acumula vestigis des de fa més de 2.000 anys. El llibre aborda els resultats de les investigacions arqueològiques amb un llenguatge per arribar a tothom. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
19: Els autors del llibre s'han proposat recollir els resultats de les troballes i els estudis arqueològics fets al llarg dels anys per plasmar-ho en un llenguatge pedagògic, tant per visitants com escolars o universitaris. S'acompanya de molts elements gràfics, com ara fotografies, il·lustracions o plànols, per entendre l'evolució del complex catedralici al llarg dels segles. Els autors són els arqueòlegs Josep Maria Macías i Andreu Muñoz, amb una llarga trajectòria de recerca a la catedral.
20: La catedral és un espai, és un palimpsest que ens explica la nostra realitat, però també és un espai molt complex d'entendre des del punt de vista de l'arqueologia i de la història, perquè la mateixa superposició de la catedral i d'altres fets arquitectònics fa allò que veiem com una sola realitat arquitectònica és el resultat de moltes fases històriques i entelòpiques. No?
0: No és una guia turística a l'ús, sinó que és una guia pensada perquè tota persona que ho pugui entendre, no? pugui tenir un instrument, una eina de navegació per fer un itinerari per aquests més de 2.200 anys.
19: No es descarta que la guia editada per l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Museu Diocesà doni pas a altres publicacions destinades a públics més específics. L'objectiu del projecte és també posar en valor aquest patrimoni i potenciar futurs projectes històrico-turístics com el de l'Acròpolis de Tarragona.
1: L'ADO Cava ja té nova presidenta. Es tracta de Marta Vidal, que ha estat escollida aquest migdia per majoria absoluta per als pròxims 4 anys. Ens ho explica la corresponsal a l'Alt Penedès, la Montse Gené Riba.
21: Marta Vidal, un dels 5 candidats que s'han presentat per al càrrec, és actualment la consellera delegada del grup Vallformosa. Els vocals del ple de l'ADO Cava, que representen tant el sector productor com l'elaborador, han donat el seu suport a Vidal, la primera dona presidenta de la denominació d'origen Cava. S'ha mostrat satisfeta i disposada a treballar pel prestigi del Cava.
22: Començo que aquesta nova etapa amb il·lusió, però també amb un sentiment de responsabilitat alt. Contenta, no?, de poder formar equip amb tot el ple per realment, no?, posicionar el Cava on es mereix estar i on estic convençuda que podrem aconseguir posar-lo.
21: Vidal ha assenyalat com a altres prioritats valorar la vinya i generar confiança en el sector. Ella farà tàndem amb el nou vicepresident David Cendra. Marta Vidal succeeix Javier Pagès, que ha ocupat el càrrec durant 8 anys, una presidència marcada per l'esforç de segmentar el Cava segons la seva qualitat i zonificar els diferents llocs d'origen del Cava, majoritàriament català, però present també al País Valencià, Extremadura, País Basc o Navarra. Una etapa marcada igualment per la baixada de vendes, per la conjuntura internacional i per la irrupció d'alternatives com la de Corpinat.
1: I l'escola de Tartareu de la Noguera ha perdut en els últims 5 anys la meitat dels seus alumnes. Per tancar aquesta tendència, l'Ajuntament i els veïns del poble fan una crida a famílies amb nens perquè hi vagin a viure, un fet que els evitaria haver de patir per la continuïtat de l'escola del poble. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: A Tartareu s'han rehabilitat recentment 4 habitatges on poden entrar a viure famílies pagant un lloguer d'entre 300 i 400 euros. L'alcaldessa Lídia Verd fa una crida a famílies amb canalla perquè hi vagin a viure.
24: Totes famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sigui, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor a vegades, no? Perquè amb el sentit de que no, ja no tenen aquest patiment que trobarem i que no trobarem. Però tothom és benvingut.
23: A l'escola hi ha hagut aquest curs 8 alumnes, però 3 marxen al setembre a l'institut. Una de les veïnes que a partir del setembre portarà el seu fill de 3 anys a l'escola creu que cal atreure nouvinguts amb canalla per no haver de patir en un futur pel seu tancament.
25: Si no donem opció a que vinguin noves famílies, nouvinguts, arribar un moment que estarem en una situació crítica on l'escola s'haurà de tancar.
23: Un poble a Tartareu amb l'economia basada en l'agricultura situat a uns 20 minuts de Balaguer, la capital de la comarca, i a tocar d'Àger, al peu del Montsec.
26: Evitem el soroll.
27: Ens allunyem de les estridències.
26: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
27: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
28: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
26: Un informatiu sense presses.
27: Per donar context als grans titulars.
28: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 7 de la tarda.
28: Esports.
1: Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
29: Bona tarda, Marc. D'aquí 2 hores i 5 minuts, a les 9 del vespre, començarà el Mundial de Futbol amb un Mèxic-Sud-àfrica. Serà la 23a edició d'aquesta cita i que es disputaran 3 seus, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Serà una Copa del Món la més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions repartides en 12 grups. En total, es jugaran 104 partits que es tancaran amb la final que es disputarà el 19 de juliol a Nova York. L'Argentina defensa el títol aconseguit al 2022. Sobre el partit inaugural, aquest Mèxic-Sud-àfrica, el seleccionador mexicà Javier Aguirre destaca el que suposa jugar un Mundial a casa.
30: El hàndicap a favor que tenim de jugar en casa tiene que notarse, ¿no? A 2.240 metros con nuestra afición. Por supuesto que es algo que puede jugar a tu favor, aunque no participe en el pasto, en el rectángulo. Es algo que los jugadores tienen que manejar.
29: A 8:15 del vespre, l'Estadi Ciutat de Mèxic acollirà la cerimònia d'inauguració. I a 4:00 de la matinada es jugarà el segon partit d'aquest Mundial entre Corea del Sud i la República Txeca a la ciutat mexicana de Guadalajara.
28: 3CAT Info.
29: Per cert, relacionat amb el Mundial, la UEFA ha designat com a àrbitre de la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa el somali Omar Artan, que no van deixar entrar als Estats Units per problemes amb el visat.
28: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
29: Pel que fa al waterpolo, l'Atlètic Barceloneta està a punt de debutar a la Final Four de la Champions masculina de Malta, enfrontant-se al Ferencváros hongarès a la primera semifinal a partir de les 7 de la tarda. I allà hi tenim el nostre enviat especial, el David Ubach. David, bona tarda.
2: Bona tarda des de Jazira. Aquí jugadors a punt de llançar-se a l'aigua per iniciar aquesta primera semifinal masculina de l'Atlètic Barceloneta, que buscarà la segona final de la seva història després de la que va guanyar el 2014. L'equip mariner que busca doncs salvar la papereta del waterpolo català després de les derrotes ahir de Sant Andreu i Mataró a les semifinals femenines. Hauran de jugar demà tots els equips entre si pel tercer lloc d'aquesta final a 4 femenina. Avui arrenca la masculina amb aquesta primera semifinal i la presència de l'equip mariner que s'enfronta ni més ni menys que els Ferencváros hongarès, que és el campió de les dues últimes edicions. En una final a 4 de pronòstic incert, el Ferencváros sí que parteix amb aquest favoritisme que li atorguen els títols assolit les dues últimes temporades, a més en aquest mateix escenari, aquí a Jazira a Malta, que ha acollit aquesta fase final dels dos últims anys. Jugadors a l'aigua, l'Atlètic Barceloneta amb la importantíssima baixa del seu jugador hongarès, Vince Bigbari, un dels destacats en atac de l'equip de Fran Fernández. Jugadors ja a l'aigua, a partir d'aquí uns minuts a punt de començar la segona semifinal, a partir de les 9 enfrontarà el Prorreco italià amb l'Olympiacos grec.
29: Moltes gràcies, David.
28: 3CAT Info.
29: El Barça de bàsquet, per la seva banda, s'enfronta al Tenerife a les 8 del vespre al Palau Blaugrana en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB. Un segon triomf dels de Xavi Pascual suposaria sumar el segon punt d'un play-off, que és el millor de 5 partits. El pivot senegalès del Barça, Youssouf Fall, creu que han de mantenir, com a mínim, l'energia del partit jugat dimarts.
3: I think we'll be ready, you know.
4: Crec que estem preparats, ja ho sabeu, i allò que vull per enfrontar-nos al partit d'avui és jugar amb la mateixa energia, la mateixa intensitat, perquè crec que el primer partit això va fer la diferència, amb el públic, amb tot el Palau, amb nosaltres. Crec que intentarem fer el mateix, o encara millor, per intentar aconseguir la victòria.
3: O more, you know, and try to get the W.
29: Aquest enfrontament entre el Barça i el Tenerife el podreu seguir per l'app i el web de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. Demà, el Joventut intentarà igualar la sèrie amb el València. I relacionat amb la Lliga CB, ha mort un dels seus creadors, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Actualment era el president d'Honor.
28: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
29: Més coses. En motor, milers d'aficionats han assistit avui al circuit de Montmeló per veure la jornada protocolària del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 que es disputarà aquest cap de setmana. L'asturià Fernando Alonso ha explicat que probablement la de diumenge és la seva darrera cursa de Fórmula 1 a Catalunya.
5: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
29: Demà, 2:45 del migdia, es farà la primera sessió entre més lliures amb el pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, arribant com a líder del Mundial. I en vol, el Barça viatja aquesta tarda cap a Colònia, Alemanya, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions.
6: Bona tarda, són les 7. I la primera connexió és amb l'equip viari. Endavant.
7: Encara cues destacables a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs, i el transport públic es manté interrompuda la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra per un incendi a prop de les vies a l'altura de Coma-ruga, cosa que afecta les línies R14, R15 i R16.
6: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25% empès per la inflació i la guerra de l'Iran, un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. El Papa Lleó XIV demana a Europa que faci un examen de consciència davant el drama de la migració i subratlla que la dignitat humana no té passaport. Ho ha dit després d'arribar a les Illes Canàries en un acte al port d'Arguineguín, símbol de l'arribada de caiucos a l'arxipèlag. La justícia europea avala els centres de deportació de migrants a tercers països, però remarca que s'hi han de respectar els drets humans com si fossin dins de la Unió Europea. Demà entren en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea aquest model que va començar a impulsar Giorgia Meloni. Donald Trump adverteix que avui atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas del país. El president ho ha dit després d'una nova escalada bèl·lica entre els dos països que amenaça el fràgil alto el foc en vigor des de l'abril. Localitzada a la moto d'aigua del noi de 16 anys desaparegut ahir al vespre a Roses, a l'Alt Empordà, la moto l'han trobat a la platja de Pals, un lloc bastant allunyat del lloc on se'l va veure per últim cop. Estava fent una excursió aquàtica amb tres amics més quan va tornar per un problema amb el vehicle i ja no se'l va veure més. I l'any passat es van presentar més de 1.700 denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys, una xifra que ha augmentat un 50% els últims 5 anys. Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte que es diu Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats.
28: Esports.
29: Avui comença la 23a edició del Mundial de Futbol amb el Mèxic-Sud-àfrica a partir de les 9 del vespre. Serà el primer dels 104 partits que jugaran fins al 19 de juliol a tres seus, als Estats Units, Mèxic i el Canadà. El Barça de bàsquet buscarà a les 8 del vespre la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga CB davant el Tenerife, i en waterpolo ja tenim en joc el partit de l'Atlètic Barceloneta a la primera semifinal de la Final Four de la Champions masculina que es disputa a Malta. S'està enfrontant al Ferencváros hongarès des de les 7 de la tarda.
6: I pel que fa al temps, serà molt tranquil durant les pròximes hores. De fet, aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana. Divendres tindrem un dia de sol amb temperatures més altes. La calor serà moderada, amb les màximes més altes del dia a l'entorn dels 33 graus.
28: 3CAT Info.
6: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
28: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar la inflació de l'eurozona provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. El risc és que aquesta pujada de tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Ens ho explica des de Brussel·les Bruno Fortea Mires.
8: Conscient que pujar els tipus d'interès pot perjudicar el creixement econòmic, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència i que la pujada de tipus anunciada avui és moderada, del 2 al 2,25%.
9: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
8: No tem que aquesta pujada de tipus causi cap daltabaix. De fet, diu que, malgrat tot, l'economia de la zona euro resisteix. Preveu que augmenti un 0,8% aquest any. Això és creixement. Minso, però al cap i a la fi, creixement, assenyala Lagarde.
10: It's not as if...
9: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
8: Posa deures aquí als governs i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu no és tant la de vetllar pel creixement, sinó la de mantenir els preus a ratlla. En aquest cas, la inflació és del 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. I això ha justificat aquesta pujada de tipus.
6: Sobre si aquesta pujada de tipus d'avui és o no una pujada puntual, hi ha opinions diverses entre els analistes. N'hi ha que pronostiquen un o dos increments més abans d'acabar l'any. Montserrat Guillén Estany, catedràtica d'Economia de la UB, creu que el Banc Central Europeu té marge, però que serà prudent i esperarà a veure quins efectes té la d'avui.
0: El Banc Central deixarà la porta oberta a una nova pujada de tipus i hem de prestar atenció en com veu aquestes perspectives, que sempre estan una mica a expenses de quines siguin les dates que es vagin rebent sobre el mercat de treball, sobre evolució general de l'activitat econòmica que no es debiliti i sobre la inflació subjacent que l'estan monitoritzant molt.
6: Una o dues pujades més del preu del diner podria portar l'Euríbor a situar-se entre el 3 i el 4%, cosa que encariria les hipoteques a tipus variable. També és veritat que amb l'escalada de la inflació que hi va haver el 2022 amb la guerra d'Ucraïna, molta gent en va prendre nota i es va decantar pels préstecs a tipus fix. Però l'impacte també el notarien les empreses, com explica Josep Soler, conseller consultiu de l'Associació d'Assessors Financers.
10: Tindran doncs un cert fre endeutar-se, prendre decisions d'inversió, si finançar-se és més car. I això és el que és més important per al país i per la ciutadania.
28: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: El Papa Lleó XIV ha fet una crida a la comunitat internacional perquè busqui solucions a la crisi migratòria. El pontífex ha presidit un acte al moll d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, on ha arribat aquest matí, en què han participat persones migrants, treballadors i voluntaris dels dispositius d'acollida i assistència humanitària. Durant l'acte, el Papa ha reclamat polítiques que protegeixin la dignitat humana.
11: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
6: El Papa, en la seva intervenció, també ha demanat a les administracions, a la societat i a l'Església que no girin l'esquena a aquest fenomen.
11: La dignitat humana exige vies legals i segures, rescate i assistència, cooperació real contra els traficants, protecció efectiva a les víctimes, processos serios de acogida e integració i polítiques que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra.
6: L'acte s'ha celebrat al port on l'any 2020 milers de migrants van quedar atrapats després d'arribar a l'illa en plena pandèmia. Aquelles imatges van fer la volta al món. Avui, al voltant de l'escenari, hi havia tres caiucos i també una creu construïda amb la fusta d'una de les embarcacions utilitzades en aquestes travessies. I a tot plegat, les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
12: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
6: Les principals incidències, diu, tenen a veure amb el padró, però també alerta que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i la bretxa digital i les barreres lingüístiques també són un hàndicap per a gran part d'aquests col·lectius. A més, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de les administracions i demana començar a preparar-se pel postprocés de regularització, tractant temes com l'habitatge o l'acompanyament familiar. I és notícia també d'avui, l'advocada general de la Unió Europea ha tornat a avalar els centres per deportar migrants a l'estranger construïts pel govern italià de Giorgia Meloni a Albània. Ara bé, avisa que s'hi hauran de respectar els mateixos drets fonamentals que existeixen dins de les fronteres comunitàries. En aquest sentit, l'advocada general de la Unió Europea remarca que els migrants han de tenir garantit el dret a la defensa i a la vida privada i també tenen dret a quedar en llibertat un cop s'acabi el període previst d'internament. Demà entraran en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea aquests centres de deportació a l'estranger. I a tot això, avui hem sabut que per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de persones que es veuen obligades a desplaçar-se arreu del món, ja sigui per una guerra o bé per motius climàtics, per exemple. Durant l'any passat van ser 117 milions de persones, això és un 4% menys que el 2024. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l'informe anual d'ACNUR, que ha fet públic avui, sobre la tendència global de desplaçaments. També baixa un 3% el nombre de refugiats, que es calcula que ara són 41 milions arreu del món. El descens d'aquesta xifra s'explicaria per l'augment de refugiats que van tornar a casa. Alguns, però, ho fan tot i retornar a zones on el conflicte continua, com Síria o l'Afganistan. Paula Barrachina, portaveu de l'entitat, explicava a 3Cat Info aquests retorns.
13: Els retorns sempre ha estat molt clara. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
6: L'entitat també destaca que la gran majoria de refugiats ho són durant molts anys i que molts, un 40%, són infants.
13: Són generacions perdudes, generacions que es mereixen un futur digne i amb esperança. I per això des de l'ACNUR, però no només des de l'ACNUR, tothom hem de treballar perquè aquests nens i nenes tinguin un futur.
6: Per aquest informe es tenen en compte les dades fins al mes de desembre, per la qual cosa adverteixen que no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments, guerres, conflictes que poden haver causat desplaçaments durant aquest temps, com per exemple el desplaçament d'un milió de libanesos o de 3 milions d'iranians. I precisament sobre l'Iran, Donald Trump adverteix que avui atacarà aquest país amb molta duresa i sosté que aviat prendrà el control total de la infraestructura i dels mercats de petroli i de gas. El president nord-americà ho ha dit hores després d'una nova escalada bèl·lica entre els dos països que amenaça el fràgil alto al foc en vigor des de l'abril. Trump també ha donat detalls al canal Fox dels últims atacs nord-americans que assegura s'han concentrat als voltants de Teheran amb l'ús d'una quarantena de míssils Tomahawk. Trump i el seu vicepresident, J.D. Vance, han dit al canal nord-americà que han mantingut negociacions tant amb el lideratge polític iranià com amb la Guàrdia Revolucionària, alimentant també la percepció que surt del règim de Teheran, que assegura que, si bé la treva ha quedat a la pràctica sense efecte, al mateix temps les negociacions sí que continuen. Els últims atacs de l'Iran han estat avui contra bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha interromput temporalment. Les autoritats de Bahrein asseguren que una nena d'11 anys ha resultat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. I a tot això creix la tensió diplomàtica entre Israel i Turquia. Recep Tayyip Erdogan assegura que la campanya militar israeliana al Pròxim Orient ha arribat tan lluny que ja amenaça Turquia. Per la seva part, Benjamin Netanyahu titlla el president turc de dictador antisemita. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre tots dos països. Ens ho explica des de Jerusalem Jordi Brascó.
14: Turquia ha decidit aquesta setmana abandonar la seva posició al segon pla, que fins ara havia mantingut durant els més de 3 mesos de guerra a l'Orient Mitjà, i el seu president Recep Tayyip Erdogan ha apujat el to.
15: Netanyahu ve...
16: Els atacs de Netanyahu i la seva xarxa d'assassins a Síria i al Líban han arribat a un punt en què amenacen Turquia, igual que aquests dos països germans.
14: La resposta de Netanyahu via Twitter cataloga Erdogan de dictador antisemita. A més, l'acusa d'haver comès un genocidi contra el poble kurd, de donar suport a Hamas i d'oprimir el seu poble, a més d'empresonar els seus rivals polítics. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre turcs i israelians. La primera va arribar després d'aquestes paraules del ministre de l'Interior turc, Mustafa Çiftçi.
17: Igual que hem presenciat l'alliberament de Damasc a l'època Karabakh, si Déu vol, algun dia també veurem l'alliberament de Jerusalem.
14: Durant dècades, països aliats, Turquia i Israel, van començar a distanciar-se a principis de segle i la guerra a Gaza va accentuar la seva actual enemistat. Erdogan considera Netanyahu el principal obstacle per a la pau regional i busca acords amb d'altres països de la regió, ahir mateix amb Aràbia Saudita, per minimitzar la influència d'Israel al Pròxim Orient.
6: Pràcticament un quart de vuit de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Marilut García, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Encara queden algunes cues d'hora punta a l'àrea de Barcelona, a l'AP7, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, al lateral la B30, també a l'altura de Barberà del Vallès, direcció Barcelona-Tarragona, C58 i C33, amb lentitud i aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, autovia 2, a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona, la C60 a Argentona, en direcció Matarona,
7: una mica més de cua que altres dies. I pel que fa a les rondes, aturats a la ronda dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, en sentit Besòs, i entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, després que han retirat un vehicle avariat a l'altura de Sant Gervasi. A la ronda litoral, lentitud i aturades entre passeig de la Zona Franca i el Port, també de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. Pel que fa a la situació del transport públic, diverses incidències que afecten Rodalies, interrompuda la circulació de trens entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders perquè hi ha un incendi prop de les vies a l'altura de Coma-ruga, que 10 dotacions dels bombers treballen per extingir. Afecta les línies R14, R15 i R16. Per la seva banda, els trens a l'R2 Nord i R11 circulen amb retards de 30 minuts arran un atropellament d'aquest migdia ja resolt. I dues incidències a la infraestructura afecten la línia R4 de Rodalies. L'una és entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, l'altra amb un cada bifurcació. Per això els trens de l'R4 circulen amb retards que poden superar els 20 minuts. Entre Terrassa i Martorell, els trens circulen amb dos convois per hora i sentit i entre Martorell i Vilafranca hi ha un tren per hora i sentit. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
28: El temps.
6: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
1: Tarda de sol arreu del país amb pocs núvols, els que es presenten cap a l'interior de les comarques de Girona i el Pirineu Oriental. Avui, a diferència d'altres jornades, sobretot d'inicis de setmana o de finals de la setmana passada, sense precipitacions enlloc del país. El que sí que tindrem aquest vespre nit són alguns núvols cap a la Costa Daurada, alguns núvols baixos, però en definitiva sense deixar precipitació. Tot això en un dia en el qual la temperatura més alta del país s'ha registrat a Benissanet amb 31,8 graus. No hem arribat al 32 graus. En el cas del Dover, 31 graus, 30 graus a Artés, a Seròs o també a Falset. De cara a demà, aquesta estabilitat es manté. De fet, ja podem avançar que aquesta estabilitat es mantindrà també durant tot el cap de setmana. Ampli domini del sol de cap a cap i només demà trobarem alguns núvols a primera hora del matí cap a la Costa Daurada, sectors del Delta de l'Ebre, alguns núvols baixos de poca importància i a la tarda sí que tindrem algunes trenyines de núvols alts, però que en tot cas tampoc deixaran cap mena de precipitació. El que sí que podem esperar aquest divendres és una pujada de les temperatures. La calor cada dia serà una miqueta més amunt i això farà que les màximes més altes del dia puguin arribar a la xifra dels 32-33 graus i puntualment potser algun 34 cap a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre.
28: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Ara passen 3 minuts d'un quart de 8 de la tarda. Han localitzat bolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut ahir a Roses, segons han confirmat fonts de salvament marítim. Els cossos d'emergència continuen buscant el jove de 16 anys que participava en una excursió amb un grup d'amics i no va tornar amb ells. Girona Maria Rovira.
19: La moto d'aigua l'ha trobat la policia local de Pals a tocar del terme municipal de Begur cap a 3:45 de la tarda, segons salvament marítim. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove, que va desaparèixer ahir a la nit, i ho fan en un intens dispositiu de recerca. Ho explicava aquest matí el cap de l'operatiu dels bombers, el sotsinspector Pol Artau.
20: Els mitjans que hi estan treballant són tant terrestres, sobretot de bombers i agents rurals, des de la zona de terra, des de mar, que hi està treballant bombers, Mossos, Creu Roja i sobretot Salvamar, i a la zona aèria estem treballant bombers amb drons, Mossos també hi ha treballat amb helicòpter, també hi està treballant sobretot Salvamar, tant en helicòpter com amb un avió.
19: El noi de 16 anys participava en una sortida en un grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar cap a 3:45 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
6: Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas de l'assassinat ahir al matí al carrer Balmes de Barcelona com una execució entre bandes internacionals dedicades al narcotràfic. La consellera d'Interior presideix aquesta tarda una reunió amb tota la cúpula policial per analitzar l'evolució de l'ús de les armes de foc i dels tirotejos a Catalunya. Precisament a aquesta reunió s'hi ha referit el tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, durant el balanç que ha fet de la visita del Papa. Ha explicat que estan a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui per valorar conjuntament els tirotejos que hi ha hagut els últims mesos a Barcelona i veure de quina manera es pot reconduir la situació.
21: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies delinqüencials.
6: Més coses, els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó presumptament maltractat el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus. Això malgrat que fa anys que visiten nadons maltractats en un centre de referència a Catalunya. Ho han assegurat davant del jutge que investiga els pares de la criatura. Segons els metges, les lesions que tenia el nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals, sinó que eren traumatismes causats de forma violenta. A més, descarten que les lesions més greus a l'anus es produïssin per la mida de les defecacions. Demà declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare, recordem, continua en presó provisional. I l'any passat es van doblar les denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys. Van ser gairebé 1.800, això són 5 denúncies cada dia, i 7 persones van morir. Una xacra que encara és més greu i més difícil de detectar quan són persones amb algun tipus de demència. Així ho constaten des de l'entitat Alzheimer Catalunya, que ha atès 220 persones maltractades en 5 anys, 3 quartes parts amb demències lleus i la resta amb dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil és el d'una dona de 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Anadon és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
2: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
6: Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen un projecte que es diu Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats. I el Congrés dels Diputats ha aprovat una reforma legal per reconèixer als funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat. La mesura els dona més protecció jurídica davant d'agressions, amenaces o incidents. El canvi legal, que encara ha d'anar al Senat, ha sortit endavant amb els vots del PSOE, el PP, Junts i el PNB. Segons dades del Departament de Justícia, l'any passat es van registrar gairebé 700 agressions a les presons catalanes. Tània Tàpia.
3: Era una reivindicació històrica del col·lectiu i els iguala, per exemple, els policies. A més, dona el mateix estatus també al personal laboral de les presons, per exemple, personal de cuina o altres serveis, i preveu indemnitzacions si són agredits. Per això Junts, tot i votar-hi a favor, reclama més finançament. Marta Madrenes.
4: Si una decisió presa aquí genera una obligació econòmica per la Generalitat de Catalunya, el finançament també l'ha d'assumir qui pren la decisió. Catalunya no estem per obeir i pagar.
3: Esquerra hi està en contra perquè no posa el focus en la reinserció i proposa avançar la jubilació, reforçar les plantilles i un pla de xoc en salut mental per als interns. Pilar Vallugera, diputada.
5: Estem aprofundint en els principis de populisme punitiu, de coerció i d'una regressió absoluta en mans de la dreta, de l'extrema dreta.
3: Però el PSOE, que ha presentat la mesura, la defensa. Ho diu David Serrada.
22: Reconocer la autoridad de quienes garantizan la seguridad dentro de nuestras prisiones es reconocer la importancia de su trabajo. Proteger a quienes nos protegen es una obligación de cualquier Estado.
3: El PP reconeix que no és el millor moment per votar-li res al PSOE, però la diputada Ana Vázquez defensa que ho fan pels treballadors.
23: Que he priorizado la dignidad de los trabajadores por encima de cualquier voto o interés político. Porque no estábamos en el mejor momento para firmar un acuerdo con el PSOE y con el PNV.
3: El gener el Parlament va aprovar una norma en la mateixa línia, però aquesta modificació està per sobre i blinda l'aplicació total d'aquesta condició legal d'autoritat.
6: I de seguida els esports, però abans us expliquem que el jutjat de Manresa ha arxivat de manera provisional la causa penal sobre la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria ara fa 3 anys. No hi veu indicis de delicte i creu que l'accident era imprevisible. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
24: Llegim a l'escrit que el sinistre el va provocar un despreniment sobtat de la roca. El jutjat d'instrucció número 6 de Manresa diu que les diligències practicades no han permès demostrar que hi hagi indicis de criminalitat ni negligència en el sinistre. Els diversos informes tècnics descarten, diu, errors de seguretat o d'incompliment de normatives. Els 3 geòlegs que van morir mentre inspeccionaven de manera rutinària una nova galeria a la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, tenien una trentena d'anys i un d'ells era estudiant en pràctiques. La resolució judicial és de finals de l'any passat, però ha transcendit ara i les parts poden presentar recurs.
6: 5 minuts i seran 8:15.
28: Esports.
6: Amb el Damià Aguilar, bona tarda.
0: Bona tarda, avui és el dia d'inici del Mundial de Futbol, però tenim també semifinals de bàsquet ACB amb el Barça, Champions masculina de waterpolo amb l'Atlètic Barceloneta i Fórmula 1 al circuit de Catalunya.
28: 3CAT Info.
0: A Malta hi ha final a 4 de la Champions masculina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros, enviat especial. David Ubach, bona tarda.
8: Bona tarda, ara per ara totes li ponen de cara al conjunt mariner que domina 5-3 a 2:30 perquè s'arribi al descans d'aquest partit, per tant al final del segon quart d'aquesta primera semifinal de la final a 4. L'Atlètic Barceloneta molt posat en el partit des de bon inici i fonamentat en dos noms propis, el del porter Unai Aguirre, ja amb un cabal d'aturades important en ocasions claríssimes dels hongaresos, i arriba el sisè dels mariners, primera vegada que agafen 3 gols de renda els de Fran Fernández. És Unai Biel amb el segon gol del seu compte particular, i el segon nom al qual fèiem referència a banda del d'Unai Aguirre és el de l'italià Alessandro Belotto, jugador que acostuma a destacar en el vessant defensiu, avui entonat de cara a porteria amb 3 gols pels dos d'Unai Biel i l'altre que ha marcat el Xalo Echenique. L'Atlètic Barceloneta sorprenent el vigent campió de les dues últimes edicions de la Champions de moment aquí a Malta, amb la claca de l'afició marinera que es fa notar aquí a la piscina de Jazira. L'Atlètic Barceloneta domina 6-3 a 2:15 perquè s'acabi el segon quart.
28: 3CAT Info.
0: A les semifinals ACB, a partir de les 8, Barça-Tenerife, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 5, domina el Barça per 1-0, un enfrontament que podreu seguir en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Demà el Joventut intentarà igualar la sèrie amb el València, que de moment perd per 1-0. Avui comença el Mundial de Futbol, 23a Copa del Món. L'Argentina defensa el títol, és el campionat més llarg de la història, amb 48 equips en 12 grups. Es disputaran 104 partits. La final serà a Nova York el 19 de juliol. A 8:15 d'aquest vespre és a punt de començar, per tant, a Ciutat de Mèxic, la cerimònia d'inauguració. El partit inaugural enfronta, a partir de les 9 del vespre, Mèxic i Sud-àfrica, del grup A, a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà.
9: El hándicap a favor que tenemos de jugar en casa tiene que notarse, ¿no? A 2.240 metros con nuestra afición. Por supuesto que es algo que puede jugar a tu favor, aunque no participe en el pasto, en el rectángulo. Es algo que los jugadores tienen que manejar.
0: El segon partit també del grup A es disputa a les 4 de la matinada i enfrontarà Corea del Sud i la República Txeca a la ciutat mexicana de Guadalajara. A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. Mentrestant, i relacionat amb el Mundial,
28: 3CAT Info.
0: El col·legiat somali Omar Artan, que no podrà dirigir el Mundial per prohibició d'entrada als Estats Units, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa.
28: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers d'aficionats han anat aquest dijous al circuit de Catalunya en la jornada prèvia a l'inici dels entrenaments del Gran Premi de Fórmula 1. L'ambaixador del circuit, Fernando Alonso, pensa que aquesta serà la seva darrera cursa a casa nostra.
10: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
0: Demà a 2:15 i a les 5 de la tarda es fan els entrenaments lliures que podreu seguir en directe per l'Esport 3. El pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, és el líder d'aquest campionat. Ha mort un dels creadors de la Lliga ACB de bàsquet, l'Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Actualment era el president d'honor de l'ACB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. A l'NBA, els Knicks de Nova York són a un sol triomf d'aconseguir el títol. Aquesta matinada passada han superat els Spurs de San Antonio per 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més important de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts a l'inici del tercer quart. Els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran el primer match ball per aconseguir el títol la nit de dissabte a diumenge.

0: Ara són 8:15 de la tarda. A aquesta hora estem destacant que el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, empès per la inflació i la guerra de l'Iran, un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. A més, també acabem de saber que l'endemà de l'assassinat d'un home a trets a plena llum del dia al carrer Balmes de Barcelona, el govern proposa un canvi legislatiu en què la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. També vol augmentar les penes pels responsables de plantacions de marihuana. I des d'ara i fins a les 8 de la tarda també us explicarem que Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Alguns tenien estelades impreses darrere les partitures i estaven preparats per cantar els segadors. I també que el PSOE cau gairebé 5 punts en estimació de vot, segons l'últim baròmetre del CIS, coincidint amb les causes judicials contra Zapatero i Leire Díez. El Centre Demoscòpic continua pronosticant una victòria de Pedro Sánchez, però amb el percentatge de suport més baix des de fa un any. I en esports, què destacarem, Damià?
1: Doncs que en els pròxims minuts ha de començar a Ciutat de Mèxic la cerimònia inaugural del Mundial de Futbol. A les 9, el primer partit Mèxic-Sud-Àfrica.

0: quarts de vuit.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar la inflació de l'eurozona provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. El risc és que aquesta pujada de tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
2: Conscient que pujar els tipus d'interès pot perjudicar el creixement econòmic, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència i que la pujada de tipus anunciada avui és moderada, del 2 al 2,25%.
3: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
2: No tem que aquesta pujada de tipus causi cap daltabaix. De fet, diu que, malgrat tot, l'economia de la zona euro resisteix. Preveu que augmenti un 0,8% aquest any. Això és creixement. Minso, però al cap i a la fi, creixement, assenyala Lagarde.
4: It's not as if...
3: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
2: Posa deures aquí als governs i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu no és tant la de vetllar pel creixement, sinó la de mantenir els preus a ratlla. En aquest cas, la inflació és del 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. I això ha justificat aquesta pujada de tipus.
0: El Fons Monetari Internacional desaconsella un impost sobre els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques perquè, segons assegura, desincentiva la inversió. L'FMI ha presentat davant els ministres d'Economia dels països de la zona euro les seves recomanacions per a Europa i els ha recriminat les ajudes fiscals generalitzades per fer front a la pujada dels preus energètics per la guerra a l'Iran. Alhora, ha demanat que es focalitzin en els segments més vulnerables de la població. L'organisme monetari desaconsella que es relaxin les regles de fusions per crear grans empreses, el que s'ha anomenat campions europeus, en sectors com ara la indústria militar i defensa, que es mantingui la competència per mantenir el dinamisme econòmic. També critica la llei d'acceleració industrial proposada per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix un mínim de producció local per accedir a fons públics en sectors estratègics. Segons l'FMI, aquestes condicions i les que limiten les inversions estrangeres podrien afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ho hem destacat al sumari. El govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu en què la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal també inclouria un increment de penes pels responsables de grans plantacions de marihuana, amb penes que podrien arribar als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat ahir d'un home al carrer Balmes de Barcelona a mans d'un sicari relacionat amb el narcotràfic. Anem, doncs, en directe cap al Departament d'Interior. Allà hi tenim el Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda. La consellera d'Interior, Núria Parlon, acompanyada del director i del cap del cos, també de l'intendent de la prefectura, ha explicat que l'objectiu és harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb les dels països del nostre entorn. En el cas de les plantacions de marihuana, per exemple, la pena actual va d'un a tres anys i passaria de 6 a 9.
6: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
5: Pel que fa a la tinença d'armes il·legals, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, la tinença d'armes, que és ara mateix de penada amb 1 a 2 anys de presó si aquesta arma és il·legal i que, per tant, si no hi ha antecedents, no comporta entrar en un centre penitenciari, passaria ara de 4 a 5 anys.
7: Nosaltres pensem que això ha de tenir una pena que impliqui, a més, en coherència amb la legislació europea, la major part de països, Alemanya, Itàlia, se situen en els 5, en els 6 anys de presó, que implica que una persona que la policia doncs, l'agafa pel carrer, la identifica amb una arma de foc, automàticament passarà un temps, tindrà

0: una mesura cautelar, jo penso que és un exercici de coherència.
1: De la seva banda, l'intendent Antoni Rodríguez ha fet referència a l'últim tiroteig ahir mateix al carrer Balmes de Barcelona amb una persona morta, aparentment executada. Ha indicat que el fet clarament s'està investigant com un fet relacionat amb el tràfic de drogues i el narcotràfic internacional.
2: La gran majoria de casos són globals, són internacionals. Aquest és el patró comú que hi ha en molts d'aquests casos. Ningú mata si no té una raó molt poderosa per fer-ho o si li falta el control. L'homicidi, l'assassinat, forma part de les dinàmiques criminals quan ho necessiten. Aquest és el patró comú que les uneix, perquè és que és el crim organitzat el que està darrere d'aquest tipus d'accions i són els que ho fan.
1: El resultat dels trets que s'han produït en els últims anys, aquí també se'ns han ofert dades. L'any passat hi va haver 28 persones ferides. Aquest 2026, fins al mes de maig, hi ha hagut 18 ferits. L'any passat, 8 morts durant tot l'any. Aquests primers 4 mesos del 2026 s'han saldat, de moment, amb 6 morts.
3: Miquel Jarque, en directe des del Departament d'Interior. Gràcies, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família ahir abans que acabessin l'actuació. El dispositiu de seguretat va detectar que alguns d'ells tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar els segadors. Quan havien de sortir fora del temple per interpretar la peça de la benedicció, la policia els va fer anar per la porta del darrere i els va encerclar fins al final de l'acte. Josep Rius, el portaveu de Junts, ha demanat a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara.
5: I des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires. Hi ha algú que sembla que té les prioritats equivocades en matèria de seguretat a Catalunya.
3: El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha justificat la decisió fent servir el mateix argument que ha donat l'organització de la Sagrada Família.
6: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els casos Zapatero i Leire Díez passen factura al PSOE, que cau 5 punts en un mes en estimació de vot segons l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb poc més del 31% dels vots, però és el percentatge més baix des del juliol de l'any passat, després de l'esclat del cas Cerdán. Alhora, es queden a 4 punts de distància del PP, que en puja més de 2. Al baròmetre anterior, la diferència entre les dues formacions en unes eleccions espanyoles era d'11 punts. Vox recularia lleugerament, mentre que Sumar i Podem pujarien unes dècimes. Esquerra baixaria 7 dècimes en estimació de vot, una quarta part, i Junts milloraria mínimament. Tot i el descens dels socialistes, Pedro Sánchez manté la diferència de gairebé 20 punts amb Alberto Núñez Feijóo com a preferit del president. I com a principals preocupacions dels ciutadans, l'habitatge es manté al capdavant. Al darrere hi ha l'economia i després la immigració i escala posicions. En quart lloc, la corrupció i el frau, que puja 9 punts. I la Guàrdia Civil investigarà els comptes bancaris del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso per indagar els seus negocis amb el grup sanitari Quirón. Ho ha acordat el jutge que l'investiga 6 mesos més tard que li demanés la policia. Ens ho explica des de Madrid, Paula Brugets.
7: El jutge demana a Luco que rastregi 16 comptes bancaris i li entreguin tots els moviments, ingressos i despeses del nòvio d'Ayuso des del 2014, dels últims 12 anys. Fa mig any que la policia, més Madrid i el PSOE, van demanar al jutge indagar per aquesta via, però fins ara s'havia negat a autoritzar-ho. Mar Espinar, portaveu dels socialistes a Madrid.
8: Quizás ahora podamos saber el origen del dinero con el que se pagó el ático donde vive la presidenta y de los turbios negocios que rodean a su pareja.
7: El jutge investiga González Amador per un delicte de corrupció en els negocis per haver comprat una empresa, un directiu de Quirón, que segons els investigadors va camuflar una comissió a canvi dels contractes del govern madrileny a aquest grup sanitari.
3: 3 minuts i seran 3 quarts de 8. A aquesta hora hem de passar per Irlanda del Nord perquè s'estén la por entre la comunitat d'immigrants a Belfast després d'una segona nit d'aldarulls. Tot i que hi havia més desplegament policial, no s'han pogut evitar els incidents originats arran d'un intent d'assassinat dilluns per part, suposadament, d'un refugiat sudanès. Les autoritats britàniques admeten obertament el caràcter racista d'aquest episodi i posen el focus en les xarxes socials. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
9: Una dotzena de policies ferits i 16 detinguts entre els joves emmascarats que van llançar pedres, ampolles i algun còctel molotov contra la policia que els barrava el pas cap a un hotel que allotja sol·licitants d'asil als afores de Belfast. És el balanç de la segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord de menor intensitat que els de la nit de dimarts. Els canons d'aigua i un major desplegament policial han aturat els atacs racistes, com ha explicat Hilary Benn, ministra d'Irlanda del Nord, en una entrevista a Sky News.
10: Podem dir que són aldarulls racistes més que no pas protestes.
11: Bé, si esteu buscant persones a partir del color de la seva pell, com més es pot descriure? Això és brutalitat racista, no n'hi ha cap dubte.
9: La policia i la classe política té clar que personatges de l'extrema dreta han encoratjat i coordinat a través de les xarxes socials aquesta violència. Hi han circulat llistes amb adreces d'on viuen els demandants d'asil o de negocis gestionats per immigrants. El multimilionari i propietari de la xarxa X, Elon Musk, ha repiulat diversos missatges amb la localització d'algunes de les protestes. El mateix ministre ha explicat a la BBC que prendran mesures legals.
11: La setmana que ve presentarem nous poders per deixar clar que les empreses de xarxes socials han d'eliminar el contingut il·legal quan ens enfrontem a circumstàncies com les que hem vist a Irlanda del Nord durant els darrers 2 dies.
9: Irlanda del Nord ja va viure protestes anti-immigració el juny de l'any passat i l'estiu del 2024. Aquestes últimes també van afectar altres parts del Regne Unit.
3: I aquí afegim que ha dimitit per sorpresa el ministre de Defensa britànic. John Healey ho ha anunciat en un escrit a les seves xarxes socials on revela que el motiu és el desacord en el pla d'inversió a llarg termini en el seu àmbit. Considera que en un moment d'amenaces creixents cal destinar més diners en defensa i acusa el primer ministre i també el ministre del Tresor de falta de voluntat política. Conclou que si es va en aquesta línia no vol assumir el risc per a les tropes ni tampoc per la seguretat del país.
4: 3CAT Info.
3: Un minut i seran 3:15. De seguida a l'àrea de serveis, però abans us expliquem que moltes de les parades del tram Besòs de Barcelona es quedaran aquest estiu sense servei. Entre el 3 de juliol i el 13 de setembre es tallaran parcialment les línies T4, T5 i T6 per canviar el traçat del tramvia al sector de Glòries. Els treballs també preveuen el desdoblament d'un tram que ara funciona en via única. Així no hi haurà circulació entre les parades de Verdaguer i el Maresme ni tampoc entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. En aquest últim tram, les parades de Glòries i Can Jaume Andreu seguiran sense funcionar fins a la primavera de l'any vinent. Mentre durin les afectacions, 2 autobusos especials cobriran bona part del recorregut sense tramvia. També es recomana fer servir altres mitjans de transport públic. Tres quarts de 8 de la tarda, obrim l'àrea de serveis. Primera connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Ja resoltes la majoria d'incidències, però ara informen des del Servei Català de Trànsit que a l'autovia de Castelldefels, la C31, hi ha una manifestació a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat en direcció d'entrada a Barcelona i per això hi ha tallada la sortida cap a la plaça Cerdà, cosa que provoca retencions en aquesta zona. A la resta de l'àrea de Barcelona queden encara algunes petites retencions a l'entrada per la C58 entre Montcada i el Nus de la Trinitat i a les rondes. La ronda de dalt amb lentitud entre Pedralbes i Vallcarca, també a l'altura de Canyelles en sentit Besòs i la ronda litoral a l'altura de Montjuïc i de Sant Adrià sentit Besòs i entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. També queda una petita retenció a la C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró i molta intensitat encara a l'AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en direcció Barcelona-Tarragona. El transport públic ja ha quedat restablert a la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra, que estava afectada per un incendi a prop de les vies a l'altura de Comarruga. Els trens de les línies R14, R15 i R16 recuperen la normalitat de forma progressiva. En canvi, es mantenen 2 incidències a la infraestructura que afecten la línia R4 de Rodalies, amb un cada bifurcació i entre Sant Sadurní i la Granada. Per això els trens de l'R4 circulen amb retards que poden superar els 30 minuts, entre Terrassa i Martorell hi ha dos trens per hora i sentit i entre Martorell i Vilafranca només un tren per hora i sentit. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
4: El temps.
3: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
13: Temps estable de cara a les properes hores i fins i tot podríem avançar també de cara a tot el que resta de setmana. El temps assolellat d'avui ens ha d'acompanyar durant els propers dies. Han aparegut aquesta tarda alguns núvols cap a l'interior de les comarques de Girona, nord de les comarques de Barcelona, Pirineu Oriental, però no han deixat cap mena de precipitació. El que sí que han tingut és un cel no del tot blavós, sinó emblanquinat per les teranyines de núvols alts dels cirrus cirrostrats que ens han acompanyat durant, sobretot, aquesta tarda. Tot això amb unes temperatures amb una calor continguda, una calor suau. Les màximes més altes del dia no han arribat a la xifra dels 32 graus. La més alta a Benissanet, amb 31,8, al Dover, 31 graus, Artés, Seròs i Falset, amb 30 graus de temperatura màxima. Aquesta situació la tornarem a repetir demà. Potser demà al matí a primera hora, amb algun núvol baix, cap a la Costa Daurada, nord del Delta de l'Ebre, en definitiva, i algunes teranyines de núvols alts. A la tarda apareixerà algun núvol de calor, pràcticament, sobre el Pirineu, que tampoc deixarà precipitacions. Serà un dia sense pluges aquest divendres, i el que sí que podem esperar és més temperatura. Farà una mica més de calor que avui, amb màximes que poden arribar als 31-32 graus a les comarques de Girona i també a la punta de la Catalunya Central, i s'esperen màximes de 32-33 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 8 de la tarda. La llei catalana per escurçar els terminis judicials de l'eutanàsia ha passat la primera votació al Congrés. 3 diputats del Parlament de Catalunya han defensat la iniciativa que va aprovar la Cambra Catalana a l'abril i que posa límits als recursos que es poden presentar als tribunals. Un debat que ha tingut lloc pocs dies després que el papa es pronunciés des de l'hemicicle en contra del dret a una mort digna. Ens ho explica des de Madrid Dani Saideja.
14: Tot i la bona acollida del seu discurs, les paraules de Lleu 14 no han tingut prou ressò. La majoria de la investidura, la mateixa que va aprovar l'eutanàsia el 2021, ha donat llum verda a tramitar la proposta del Parlament per impedir que els recursos judicials puguen allargar-ne l'aplicació. És l'estratègia de grups ultraconservadors en casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia i que les entitats a favor del dret a morir dignament veuen com una manera cruel d'allargar el patiment. El que avui han defensat 3 diputats catalans davant l'hemicicle és agilitzar estos recursos. Només es podran interposar davant la màxima a instància judicial de cada comunitat, la decisió serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Sentim Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
15: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
16: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
17: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
14: Però tant el PP com Vox, contraris a l'eutanàsia, creuen que això suposaria treure garanties a persones que consideren que el que necessiten és assistència mèdica i psicològica. Antonio Román, diputat popular.
18: Señorías, cuando existe la posibilidad de corregir un error, las garantías son importantes. Pero cuando no existe ninguna posibilidad de corregirlo, las garantías són imprescindibles.
14: Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer el dret de les famílies a recórrer l'eutanàsia si la seva vinculació és estreta.
3: El Departament d'Agricultura i els bombers han començat els treballs per crear un eix de confinament d'incendis entre el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. Es redueix la vegetació baixa en una zona de 320 hectàrees entre el Perelló i Rasquera. Tortosa, Jordi Barranca.
19: S'està fent gestió forestal i neteja del sotabosc en una àrea amb terres no treballades per evitar que en cas d'incendi les flames es propaguin en àrees properes com ara la muntanya de Tivissa. De fet, això és el que gairebé va passar amb l'incendi que hi va haver en aquesta zona el 2012. Eusebi Casanova, enginyer forestal del Departament d'Agricultura.
20: Són zones amb un matollar molt important, que és sobre la que bàsicament estem treballant. Tenim zones també on hi ha zona arbrada, però també amb una part important de matollar a sota.
19: Uns treballs que són bàsics pels bombers. Ricard Expósito, cap d'emergències de les Terres de l'Ebre.
21: Sí, l'abandonament del camp es provoca això, i la poca gestió forestal que s'està fent el que provoca és grans acumulacions de combustible i cada vegada extensions més contínues de vegetació forestal.
19: Aquest és un dels 5 eixos de confinament d'incendis catalogats com a prioritari pel govern. El cost d'aquests treballs s'apropa al 1 milió d'euros i les feines duraran uns 4 mesos en principi.
3: L'alcalde de Salou, el Tarragonès, reclama a Cambrils que actuï per acabar amb el top manta al límit dels dos municipis. L'enfrontament entre els dos ajuntaments per la lluita contra la venda il·legal torna a revifar a les portes de l'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
0: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha aprofitat l'última junta de seguretat local per reclamar a Cambrils que faci alguna cosa per treure els venedors il·legals del passeig que limita amb la seva població.
2: Demano que Cambrils retiri de forma immediata aquest mercat del top manta que el té tolerat i que se l'endugui al centre del municipi, perquè d'aquesta manera se reduiria molt aquesta venda.
0: L'Ajuntament de Cambrils, que ha activat un dispositiu especial a la zona des d'abans de Setmana Santa, no s'hi ha volgut pronunciar. Encara que Salou insisteix que no tenen problemes amb el top manta, l'últim balanç de la Guàrdia Civil recull l'operatiu que l'estiu passat van fer a la població contra les xarxes de subministrament, en què es van requisar més de 13.000 articles falsificats. Desenes de manters es van revoltar tallant el passeig Miramar.
3: Miquel Barceló s'espleia com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art. La mostra, que obre avui, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí a Barcelona durant els últims 15 anys. Montse Mas.
22: Són criatures marines, verdures, paisatges africans i fins i tot un autorretrat, en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
23: Aquestes lletres ferits són xiu geografies, però brutals. Geografia es fa ratllant com el dinòdio, no? I aquí està fent una serra mecànica com la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
22: Una experimentació que, assegura l'artista, també traslladarà a la Sagrada Família si és l'escollit per decorar la façana de la Glòria.
23: Inxallah. Sí, que segur. Tot és una experimentació constant, no? Sí. Jo sempre estic a prop de gaudir en aquest sentit.
22: La mostra, que inclou gran format i llibres d'artista, és fruit de la col·laboració amb el mestre gravador Joan Roma, amb qui també va treballar Antoni Tàpies.
23: Sempre he treballat amb Joan Roma. A París tenc un altre gravador i no s'assemblen gens. El que faig aquí són totalment diferents del que faig a París. I això és l'alquímia del taller.
22: Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. L'Artur Ramon ho farà fins a l'octubre.
3: 5 minuts i seran les 8.
24: Esports.
3: Amb el Damià Aguilar, bona tarda de nou.
25: Bona tarda, ha començat la cerimònia d'inauguració del Mundial de Futbol a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, que té una capacitat de més de 83.000 espectadors, ara amb diversos artistes al terreny de joc, com Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin o Tila. A partir de les 9, aquest primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Però tenim en joc la final a 4 de la Champions masculina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, i tenim a Malta l'enviat especial David Ubach. Bona tarda, David.
26: Bona tarda, mal moment ara per l'Atlètic Barceloneta, que es veu per primera vegada en tot el partit per sota en el marcador, amb el 7-8 a 5-17 perquè s'acabi aquesta primera semifinal. L'Atlètic Barceloneta, que havia marxat al descans al final del segon quart amb un 6-3 favorable i una màxima renda, doncs, al seu favor, de 3 gols, la màxima que ha tingut al llarg de tot el partit, aixugada ara per al conjunt hongarès, recordem-ho, l'actual campió de les dues últimes edicions, amb un parcial en aquesta segona meitat que és d'un 5-1-3 en el tercer quart i el 0-2 que ara hi ha vigent en el darrer parcial. Ataca l'Atlètic Barceloneta per neutralitzar aquest avantatge, el primer, com dèiem, dels hongaresos, en un partit de tota manera molt i molt seriós, molt solvent de l'equip mariner, emparat sobretot en l'encert del seu porter Unai Aguirre. Ara superioritat per a l'Atlètic Barceloneta, la novena del partit per 12 del Ferencváros, un Atlètic Barceloneta, doncs, que mirarà de situar l'empat a 8 en el marcador en aquesta primera semifinal de la Champions. La segona, a partir de les 9, entre el Porreco italià i l'Olympiacos grec. L'Atlètic Barceloneta, que empata en el partit, ara sí, en superioritat. Ha estat el primer pal, la pilota penjada d'Unai Biel des de l'extrem cap al primer pal, on apareixia Gergo Burian per situar el 8-8 i tornar a la neutralitat al marcador. 4-47 perquè s'acabi el partit.
25: Gràcies, David Ubach. A les semifinals ACB, a partir ara de les 8, hi ha un Barça-Tenerife, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 5, recordeu, el Barça, que va guanyar el primer partit, un enfrontament que podreu seguir en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
27: Un tastet, eh?
1: Barça arribaria a la final amb condicions de guanyar-la amb aquest Barça.
5: I, per tant, el que jo estic dient és que... si
25: esteu sentint l'antena digital de Catalunya Ràdio. Recordeu també, demà el Joventut intentarà igualar la sèrie amb el València per 1-0. El que dèiem... comença avui el Mundial de Futbol a Mèxic, Canadà i Estats Units, 23a Copa del Món. Seran 104 partits amb 48 equips dividits d'entrada en 12 grups. La final serà a Nova York el 19 de juliol. La inauguració a Ciutat de Mèxic ja és en marxa i el partit inaugural serà a les 9 d'aquest vespre entre Mèxic i Sud-àfrica, partit del grup A. Podem sentir Javier Aguirre, el seleccionador mexicà.
6: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
25: Mentrestant, a la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, el blaugrana Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup i relacionat amb el Mundial, el col·legiat somali Omar Artan, que no podrà dirigir el Mundial per prohibició d'entrada als Estats Units, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: Milers d'aficionats han anat aquest dijous al circuit de Catalunya en la jornada prèvia a l'inici dels entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. L'ambaixador del circuit, Fernando Alonso, pensa que aquesta serà la seva darrera cursa a casa nostra.
7: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
25: Demà, a 2:15 i a les 5, es fan els entrenaments lliures en directe per l'Esport 3. Ha mort un dels creadors de la Lliga ACB de bàsquet, l'Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 90 i el 2013, 1990 i 2013, i la seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. El Girona ha fitxat l'alè pivot eslové de 26 anys, alias Kun, que firma per un any i arriba procedent del Torun, de la Lliga Polonesa. A la Lliga Femenina, l'Unis Girona ha fet oficial aquest matí que l'escorta Marta Canella no continuarà l'equip després de jugar-hi les últimes tres temporades. El Barça d'en Bola viatja de Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg danès en semifinals. I aquest vespre nit es fa la classificació de les 24 hores de Le Mans de cotxes que es disputen aquest cap de setmana.
4: 3CAT Info.
8: Són les 8, bona tarda. Donald Trump suspèn la tercera onada d'atacs dels Estats Units contra l'Iran prevista per aquesta nit i anuncia la represa de les negociacions amb la República Islàmica al més alt nivell. El president nord-americà assegura que s'han abordat detalls d'un eventual acord de pau amb l'Iran, Israel, els països àrabs i musulmans i que aviat en podrà anunciar la signatura. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25% empès per la inflació i la guerra de l'Iran, un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. El govern de la Generalitat proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura pretén frenar l'increment de delinqüència associada a la droga, com el tiroteig d'ahir en ple carrer Balmes de Barcelona. El papa Lleó XIV demana a Europa que faci un examen de consciència davant el drama de la migració i subratlla que la dignitat humana no té passaport. Ho ha dit a l'arribar a les Canàries en un acte al port d'Arguineguín, símbol de l'arribada de caiucos a l'arxipèlag. Aquest vespre el pontífex oficia una missa multitudinària a l'estadi del Gran Canària davant de 50.000 fidels. I més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Els responsables de l'especial han explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que van fer servir en directe la tecnologia Cinema Live per primera vegada a Europa i que el resultat ha estat elogiat per diversos mitjans especialitzats. Acaben avui les proves de selectivitat sense incidències i superats els possibles problemes de mobilitat que van fer patir els estudiants els primers dies. Els exàmens de matemàtiques i matemàtiques aplicades de les ciències socials concentren les queixes dels alumnes que els han trobat difícils. El 23 de juny tindran els resultats. El jurat popular declara culpables d'assassinats dos dels tres acusats de matar l'encarregada d'un bingo a Tortosa l'any 2022. La fiscalia retira la petició de presó permanent revisable i demana 25 anys de presó per als principals processats. I la causa de la mort de tres geòlegs a la mina de Súria el 2023 ha quedat arxivada. El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i sosté que el despreniment de roques que va provocar la tragèdia va ser sobtat i imprevisible.
4: Esports.
25: Tenim en marxa la cerimònia inaugural del Mundial a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, on a les 9 hi ha el primer partit d'aquest Mundial, Mèxic contra Sud-àfrica. És a punt de començar el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana. El Barça que domina per 1-0, un enfrontament que ho podeu seguir en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I tenim en joc també la primera semifinal de la Champions masculina de waterpolo. En l'últim quart, el Barceloneta està perdent 8-9 amb el Ferencváros.
8: Recte final de setmana amb temps estable que es traduirà en dies de sol. Aquest divendres hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada que desapareixeran al llarg del matí. L'ambient serà més càlid. Les màximes més altes del país rondaran els 33 graus.
4: 3CAT Info.
8: Ara passen 3 minuts i mig de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
4: 3CAT Info.
8: Donald Trump es fa enrere i ara anuncia que cancela els atacs que ell mateix havia anunciat per avui contra l'Iran i que havia advertit que serien d'una duresa especial. Trump insinua que es pot haver arribat a un acord amb l'Iran en escriure textualment a les xarxes socials que les converses i els punts finals han estat aprovats pels Estats Units juntament amb Israel i un grapat de països de la regió i que el lloc i la signatura de l'acord s'anunciaran aviat. Trump també assegura que el bloqueig naval estarà en ple vigor fins que es finalitzi aquesta entesa. L'anunci arriba poques hores després que Trump també digués que aviat prendrien el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas iranians i que els dos països mantinguessin els pols bèl·lics amb uns atacs que Trump mateix havia desgranat al canal Fox, on assegurava que de matinada han atacat interessos iranians als voltants de Teheran amb l'ús d'una quarantena de missils Tomahawk. Els últims atacs de l'Iran havien estat contra bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha interromput temporalment. Les autoritats de Bahrein asseguren que una nena d'11 anys ha resultat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. De tot plegat, de les conseqüències d'aquest conflicte, n'ha sortit avui una decisió del Banc Central Europeu que ha decidit apujar els tipus d'interès fins al 2,25%, el primer cop que ho fa en gairebé 3 anys. Vol frenar així la inflació de l'eurozona provocada per aquesta guerra a l'Orient Mitjà. El risc és que aquesta pujada de tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
9: Conscient que apujar els tipus d'interès pot perjudicar el creixement econòmic, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència i que la pujada de tipus anunciada avui és moderada, del 2 al 2,25%.
10: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
9: No tem que aquesta pujada de tipus causi cap daltabaix. De fet, diu que malgrat tot, l'economia de la zona euro resisteix. Preveu que augmenti un 0,8% aquest any. Això és creixement. Minso, però al cap i a la fi, creixement, assenyala Lagarde.
11: It's not as if...
10: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
9: Posa deures aquí als governs i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu no és tant la de vetllar pel creixement, sinó la de mantenir els preus a ratlla. En aquest cas, la inflació és del 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. I això ha justificat aquesta pujada de tipus.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Més qüestions. El govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal també inclouria un increment de penes per als responsables de grans plantacions de marihuana, amb penes que podrien arribar als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat ahir d'un home al carrer Balmes de Barcelona a mans d'un sicari relacionat amb el narcotràfic. Departament d'Interior de Barcelona, Miquel Jarque.
11: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i es superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb les dels països del nostre entorn. En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'un a tres anys i passaria de 6 a 9.
12: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
11: Pel que fa a la tinença d'armes il·legals, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha explicat que en la proposta que ja s'ha presentat al ministre de l'Interior, Grande Marlaska, la tinença d'armes, que ara és d'un a dos anys i que no comporta presó, passaria a ser de 4 a 5 anys.
13: Nosaltres pensem que això ha de tenir una pena que impliqui, a més, en coherència amb la legislació europea, la major part de països, Alemanya, Itàlia, se situen en els 5, en els 6 anys de presó, que implica que una persona que la policia doncs, l'agafa pel carrer, la identifica amb una arma de foc, automàticament passarà un temps, tindrà una mesura cautelar. Jo penso que és un exercici de coherència.
11: Aquest any a Catalunya han mort 6 persones per arma de foc, quan en tot l'any passat en van morir 8. L'intendent de la prefectura, Antoni Rodríguez, subratlla que aquest any tots estan vinculats amb el crim organitzat i, en major o menor mesura, vinculats també amb el cultiu i el tràfic de la marihuana.
15: La gran majoria de casos són globals, són internacionals. Aquest és el patró comú que hi ha en molts d'aquests casos. Ningú mata si no té una raó molt poderosa per fer-ho o si li falta el control. L'homicidi, l'assassinat, forma part de les dinàmiques criminals quan ho necessiten. Aquest és el patró comú que les uneix, perquè és que és el crim organitzat el que està darrere d'aquest tipus d'accions i són els que ho fan.
11: Pel que fa a la mort d'un home ahir al carrer Balmes de Barcelona, es treballa en la identificació de la víctima i del sicari, que estaria relacionat també amb el narcotràfic internacional.
8: Són les 8 i 9 minuts.
4: Entén el món que t'envolta en profunditat.
16: El radar de 3CAT Info.
4: Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
8: El papa Lleó XIV fa una crida a la comunitat internacional perquè busqui solucions a la crisi migratòria. Després d'abandonar Catalunya aquest matí, el pontífex ha presidit un acte al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, on s'ha mostrat crític amb els governs per la gestió de la immigració. Ha interpel·lat directament les autoritats locals i les institucions europees exigint l'obertura de vies segures davant el fenomen migratori.
17: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
8: Lleó XIV també ha carregat contra les màfies i ha defensat el dret dels migrants a viure amb dignitat la seva pròpia a la seva pròpia terra. Després s'ha dirigit a la vora del moll amb flors en record als que perden la vida a l'Atlàntic.
17: La dignitat humana exige vies legals i segures, rescate i assistència, cooperació real contra els traficants, protecció efectiva a les víctimes, processos serios de acogida e integració y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra.
8: Lleó XIV ha complert així el viatge que el seu predecessor, el papa Francesc, no va poder fer a una de les rutes migratòries més perilloses. De fet, és la primera vegada que un pontífex trepitja l'arxipèlag. Aquest vespre el pontífex presideix, i de fet ho fa aquesta hora, una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària davant de 50.000 fidels. I protesta aquesta tarda davant la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires ahir quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Els concentrats que portaven estelades han cantat el Virolai. Junts i Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir els cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació. Van actuar després que el dispositiu de seguretat del temple detectés que alguns tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar els segadors. El portaveu de Junts, Josep Rius, demana a la consellera i al ministre d'Interior que donin la cara, mentre que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, justifica la decisió fent servir el mateix argument que l'organització de la Sagrada Família.
14: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
16: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
8: Doncs bé, més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, amb la presència, com dèiem, del Papa Lleó XIV. Per una banda, l'emissió en directe de TV3 i 3Cat Info la van veure més d'un milió de persones i va obtenir una quota de prop del 30% d'audiència en prime time. Però després, l'impacte s'ha fet notar en l'àmbit digital. El programa ha tingut més de 2 milions de reproduccions gràcies a l'èxit a través de les xarxes socials. A la plataforma 3Cat, l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar més de 17.000 oients a través de la plataforma. Durant la transmissió, 3Cat va fer servir en directe la tecnologia Cinema Live per primera vegada a Europa i el resultat ha estat elogiat per diversos mitjans especialitzats. Va ser un espectacle de 8 minuts de llum, música i foc que va acabar amb la projecció del cel de la imatge d'Antoni Gaudí fet amb drons. El temple es va il·luminar per dins i per fora, en part també gràcies als més de 40.000 fanalets que es van repartir als assistents a la missa.
4: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
8: Els casos Zapatero i Leire Díez passen factura al PSOE, que cau 5 punts en un mes en estimació de vot, segons l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb poc més del 31% dels vots, però és el percentatge més baix des del juliol de l'any passat, després de l'esclat del cas Cerdán. Alhora, es queden a 4 punts de distància del Partit Popular, que en puja més de 2. Al baròmetre anterior, la diferència entre les dues formacions era d'11 punts. Vox recula lleugerament, mentre que Sumar i Podem pugen unes dècimes. Esquerra baixa 7 dècimes en estimació de vot, una quarta part, i Junts millora mínimament. Tot i el descens dels socialistes, Pedro Sánchez manté la diferència de gairebé 20 punts amb Alberto Núñez Feijó com a preferit de president. I com a principals preocupacions dels ciutadans, l'habitatge es manté al capdavant, al darrere hi ha l'economia i després la immigració i escala posicions, en quart lloc, la corrupció i el frau, que puja 9 punts. La Guàrdia Civil investigarà els comptes bancaris del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso per indagar els seus negocis amb el grup sanitari Quirón. Ho ha acordat el jutge, que l'investiga 6 mesos més tard que li demanés la policia. Madrid, Paula Brujats.
18: El jutge demana a Luco que rastregi 16 comptes bancaris i li entreguin tots els moviments, ingressos i despeses del nòvio d'Ayuso des del 2014, dels últims 12 anys, fa mig any que la policia, més Madrid i el PSOE, van demanar al jutge indagar per aquesta via, però fins ara s'havia negat a autoritzar-ho. Mar Espinar, portaveu dels socialistes a Madrid.
19: Quizás ahora podamos saber el origen del dinero con el que se pagó el ático donde vive la presidenta y de los turbios negocios que rodean a su pareja.
18: El jutge investiga González Amador per un delicte de corrupció en els negocis per haver comprat una empresa, un directiu de Quirón, que segons els investigadors va camuflar una comissió a canvi dels contractes del govern madrileny a aquest grup sanitari.
8: Pocs segons i arribarem a un quart de nou del vespre. Temps ara per actualitzar la situació del trànsit, també la situació del transport públic i la previsió meteorològica. Àrea de serveis a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Pel que fa a les carreteres, la circulació ja pràcticament normalitzada. Només queda alguna retenció a l'autovia de Castelldefels, la C31, entre l'Hospitalet i plaça Cerdà, en tots dos sentits, però sobretot en direcció Barcelona, i és que a causa d'una manifestació hi ha tallada la sortida cap a plaça Cerdà. A la resta, la circulació ja pràcticament fluida. Només queda algun tram de lentitud a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron de forma intermitent en direcció Besòs. Pel que fa a la situació del transport públic, encara es mantenen dues incidències a la infraestructura de DIF que afecten la línia R4 de Rodalies, a Montcada Bifurcació i entre Sant Sadurní i la Granada del Penedès. Per això, els trens circulen amb retards que poden superar els 30 minuts, i és que entre Terrassa i Martorell circulen 2 trens per hora i sentit i entre Martorell i Vilafranca només 1 tren per hora i sentit. Més informació actualitzada d'aquí a mitja hora.
4: El temps.
8: Néstor Gómez.
0: Avui hem tingut un dia molt plàcid arreu del país, amb el cel pràcticament serè, amb algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaven el cel i unes temperatures prou agradables amb una calor continguda, màximes que han arribat a tocar pràcticament la xifra dels 32 graus, la més alta a Benissanet amb 31,8 graus. Després seguiríem al Dover, també a Vinebre, al voltant dels 31-32 graus, però no hem arribat a aquesta xifra. Aquesta situació d'estabilitat tindrà continuïtat aquest divendres, i no només divendres, sinó també durant el cap de setmana i possiblement més enllà. Arriben dies de sol de cap a cap, possiblement demà al matí amb alguna nuvolada cap a la Costa Daurada, algun núvol baix de ràpida tendència a desaparèixer, i ens quedaran algunes teranyines de núvols alts. Poca cosa, a la tarda creixeran alguns núvols o apareixeran alguns núvols decoratius sobre el Pirineu que no deixaran precipitació. I tot això amanit amb unes temperatures que pujaran. La temperatura tendirà a augmentar una miqueta més. A les comarques de Girona poden arribar als 32 graus, 31-32 també a la Catalunya central, i les més altes cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre amb màximes de 32-33 graus. Encara no es dispararà la temperatura. Tot això amb un cap de setmana que s'espera molt estable i unes temperatures que pujaran tant dissabte com diumenge, i ja sí que de cara a diumenge pujaran de manera consistent, ambient una mica més tòrrid durant les hores centrals del dia.
4: 3CAT Info.
8: 8 i 17 minuts. La selectivitat ha posat punt final aquesta tarda després de 3 dies d'exàmens sense incidències. Segons el Departament de Recerca i Universitats, tampoc s'ha detectat cap dispositiu electrònic en els controls aleatoris que s'han fet aquests dies. Aquest matí, a l'examen de Llengua Catalana i Literatura, els estudiants han hagut d'analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic de Pere Calders, identificar varietats dialectals del català i respondre preguntes d'un text sobre microplàstics. Alguns han sortit tranquils de tots els exàmens, però d'altres han trobat més complicat el de matemàtiques, que es va fer ahir, i també el de matemàtiques aplicades de les ciències socials, que s'ha fet avui. Amb la selectivitat acabada, els estudiants ja miren cap al 23 de juny, no per la revetlla, sinó perquè sortiran els resultats. Ho ha explicat a 3CAT Info.
2: Tothom es juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
3: Tu què volies fer?
2: ADE.
21: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
22: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que és assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
23: Jo crec que bé. Espero que el meu esforç hagi vist reflectit. Ara m'he tret un pes de sobre, fins les notes també.
8: Aquest any la selectivitat ha tornat a tenir rècord de matriculats amb més de 45.000 estudiants. A principis de juliol es farà la primera assignació de places a la universitat. Doncs precisament Marta Otero serà la nova rectora de la Universitat de Vic en els propers 4 anys. Otero assumirà el càrrec a partir de l'1 de setembre després de rebre l'aval majoritari del claustre de la universitat i rellevarà així Josep Aladi Baños al capdavant de la institució. Otero ha fet fins ara tasques de docència, recerca i gestió a la UVic. L'objectiu de la seva etapa com a rectora és consolidar el model federatiu de la universitat, reforçar el compromís social i impulsar el posicionament acadèmic investigador. La nova rectora és la segona dona al capdavant de la institució. Des del 1997 la universitat ha tingut 6 rectors.
4: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
8: El jurat popular considera culpables d'assassinat 2 dels 3 acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa al Baix Ebre l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per l'assassinat Tarragona. Ricard Buigas.
24: La portaveu del jurat popular ho ha relatat amb aquestes paraules.
27: El jurado considera probado que Mohamed, Amina y el menor ya enjuiciado se dirigieron a la señora Olga María López del Castillo para conseguir el propósito de hacerse con el dinero que pudiera haber en el establecimiento. En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espalda a los acusados, Mohamed procedió a dispararle en la cabeza a corta distancia.
24: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal ha considerat que va participar en els fets facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però se l'ha exonerat del crim perquè era al carrer. La fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Per l'home, sol·licita 25 anys de presó per l'assassinat de la treballadora, 14 anys per l'assassinat en grau de temptativa per ferir un client del bingo, 4 anys per robatori i 2 pertinença d'armes. És una pena similar a la que demana per a la dona. L'acusació particular ha fet les mateixes peticions. El menor, que també va participar en els fets, ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per a sentència.
8: I el jutjat de Manresa ha arxivat de manera provisional la causa penal sobre la mort de tres geòlegs a la mina de Súria ara fa 3 anys. No hi veu indicis de delicte i creu que l'accident era imprevisible. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
1: Llegim a l'escrit que el sinistre el va provocar un despreniment sobtat de la roca. El jutjat d'instrucció número 6 de Manresa diu que les diligències practicades no han permès demostrar que hi hagi indicis de criminalitat ni negligència en el sinistre. Els diversos informes tècnics descarten, diu, errors de seguretat o d'incompliment de normatives. Els tres geòlegs que van morir mentre inspeccionaven de manera rutinària una nova galeria a la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, tenien una trentena d'anys i un d'ells era estudiant en pràctiques. La resolució judicial és de finals de l'any passat, però ha transcendit ara i les parts poden presentar recurs.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
8: El Departament d'Agricultura i els bombers han començat els treballs per crear un eix de confinament d'incendis entre el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. Es redueix la vegetació baixa en una zona de 320 hectàrees entre el Perelló i Rasquera. Tortosa, Jordi Barranca.
3: S'està fent gestió forestal i neteja del sotabosc en una àrea amb terres no treballades per evitar que en cas d'incendi les flames es propaguin en àrees properes com ara la muntanya de Tivissa. De fet, això és el que gairebé va passar amb l'incendi que hi va haver en aquesta zona el 2012. Eusebi Casanova, enginyer forestal del Departament d'Agricultura.
5: Són zones amb un matollar molt important que és sobre la que bàsicament estem treballant. Tenim zones també on hi ha zona arbrada, però també amb una part important de matolla a sota.
3: Uns treballs que són bàsics pels bombers. Ricard Exposito, cap d'emergències de les Terres de l'Ebre.
6: Sí, l'abandonament del camp es provoca això i la poca gestió forestal que s'està fent el que provoca és grans acumulacions de combustible i cada vegada extensions més contínues de vegetació forestal.
3: Aquest és un dels 5 eixos de confinament d'incendis catalogats com a prioritari pel govern. El cost d'aquests treballs s'apropa al 1 milió d'euros i les feines duraran uns 4 mesos en principi.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Miquel Barceló s'esplaia com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art. La mostra, que obre avui, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí a Barcelona durant els últims 15 anys. Hi ha anat la Montse Mas.
7: Són criatures marines, verdures, paisatges africans i fins i tot un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
10: Aquesta lletra ferit són xilografies però brutals. Xilografies fa ratllant com el dinòdio, no? I aquí està fent una serra mecànica com la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
7: Una experimentació que, assegura l'artista, també traslladarà a la Sagrada Família si és l'escollit per decorar la façana de la Glòria.
10: Inxallah. Sí, que segur. Tot és una experimentació constant, no? Sí. Jo sempre estic a prop de gaudir en aquest sentit.
7: La mostra, que inclou gran format i llibres d'artista, és fruit de la col·laboració amb el mestre gravador Joan Roma, amb qui també va treballar Antoni Tàpies.
10: Sempre he treballat amb el Joan Roma. A París tenc un altre gravador i no s'assemblen gens. El que faig aquí són totalment diferents del que faig a París. I això és l'alquímia del taller.
7: Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. L'Artur Ramon ho farà fins a l'octubre.
4: 3CAT Info.
8: Poc més de 5 minuts i arribarem a 8:45 del vespre.
4: Esports.
8: 5 minuts amb el Damià Aguilar. Bona tarda.
0: Bona tarda. A Malta ja tenim el primer finalista de la Champions masculina de waterpolo i és l'Atlètic Barceloneta, però tenim un últim hora. El Real Madrid acaba de fer oficial el fitxatge de José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. S'incorpora el 13 de juliol a l'inici de la pretemporada. Serà, per tant, la segona etapa del polèmic tècnic portuguès al Real Madrid. I el que dèiem, hem d'anar a Malta per aquesta última hora, aquesta bona notícia, aquesta final que disputarà l'Atlètic Barceloneta de la Champions masculina de waterpolo. David Ubach, enviat especial, bona tarda.
25: L'Atlètic Barceloneta jugarà la segona final de la seva història de la Lliga de Campions masculina de waterpolo. Després del títol del 2014, tot havien estat com a molt semifinals i aquest vespre a Malta l'equip mariner ha assolit una classificació agònica a la tanda de penals per a una final que jugarà dissabte contra el vencedor de la segona semifinal, que enfrontarà el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. Ha estat tot plegat després d'un partit en què, de tota manera, els mariners han dominat fins al tram final del tercer quart, on els hongaresos, encertats, i tot i l'actuació estel·lar del porter mariner Unai Aguirre, han aconseguit capgirar el marcador. L'Atlètic Barceloneta, però, ha sabut resistir, remar contracorrent quan més maldades li venien, i han parat en els 4 gols de Beloto. I, com dèiem, l'actuació estel·lar d'Unai Aguirre ha aconseguit forçar amb un gol a l'últim minut l'empat a 9 que conduïa aquesta primera semifinal als penals, en què els mariners han estat molt més encertats. Segona final de l'Atlètic Barceloneta, que optarà, doncs, a la seva segona Champions dissabte.
9: Gràcies, David Ubach. Era l'última hora. A les 9 hi ha el partit on sortirà el rival de l'Atlètic Barceloneta, que enfrontarà el Prorreco italià i l'Olympiacos de Grècia. Ara el que tenim és en joc ja el segon quart d'aquest partit de semifinals de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el Tenerife.
11: Bé, és un bon dia per dir-se Jan Veseli. Du ja.
9: Ara mateix el partit empatat a 27 a l'inici del segon quart. Aquesta és l'antena digital de Catalunya Ràdio.
11: Sí, sí. Està sent avui el jugador 9 punts, 3 rebots. Vull dir que bé.
12: Però aquest últim n'hi ha donat de 2, diria.
11: Ah, val. Doncs a 2. 9 punts. Per tant, no arriba als 10. Marcelinho, step back, se la juga de 3. Falla. Rebot. Barça. Brizuela. La de Santer.
9: Demà el Joventut intentarà igualar la sèrie que disputa amb el València i que està perdent per 1-0.
4: 3CAT Info.
9: Avui comença el Mundial de Futbol. Ja tenim, de fet, en marxa la cerimònia inaugural d'un Mundial el més llarg de la història, amb 48 equips en 12 grups. Es disputaran 104 partits. La final serà a Nova York el 19 de juliol. El partit inaugural enfrontarà a partir de les 9 del vespre Mèxic i Sud-àfrica del grup A a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. El segon partit també del grup A es disputa a les 4 de la matinada i enfrontarà Corea del Sud i la República Txeca a la ciutat mexicana de Guadalajara. Mentrestant, a la concentració de la selecció espanyola dels Estats Units, el blaugrana Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. I relacionat amb aquest Mundial, el col·legiat somali Omar Artan, vetat per als Estats Units, no el van deixar entrar, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa.
4: 3CAT Info.
9: Milers d'aficionats han anat aquest dijous al circuit de Catalunya en la jornada prèvia a l'inici dels entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. L'ambaixador del circuit, Fernando Alonso, pensa que aquesta serà la seva darrera cursa a casa nostra.
13: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
9: Demà a 2:15 i a les 5 es fan els entrenaments lliures en directe per l'Esport 3. Recordeu, el pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, és el líder d'aquest campionat. Hem de tornar a aquest partit del Palau Blaugrana.
11: Jo crec que no, perquè es classificarà. No
12: ho deia per de cara a anar guanyant.
9: El Barça, que està guanyant 31-27 en aquest segon quart.
12: Aquest any tothom es pregunta si gosarà retirar-se sense haver guanyat absolutament res. És a dir, anar-te'n a l'últim any.
9: Per cert, que ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, l'Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Actualment era el president d'honor de l'ACB. La seva carrera va començar com a entrenador al Barça de bàsquet. I a l'NBA, els Knicks de Nova York són a un sol triomf d'aconseguir el títol. Aquesta matinada passada han superat els Spurs de San Antonio 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més important de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts a l'inici del tercer quart.

0: Dos quarts de nou del vespre. Sou a 3Cat Info. Moment de fer un cop d'ull. Els principals titulars. Donald Trump suspèn la tercera onada d'atacs dels Estats Units contra l'Iran, prevista per aquesta nit, i anuncia la represa de les negociacions amb la República Islàmica al més alt nivell. El president nord-americà assegura que s'ha abordat detalls d'un eventual acord de pau amb l'Iran, Israel, els països àrabs i musulmans, i que aviat en podrà anunciar la signatura. De seguida ho ampliem. També us parlarem de la decisió del Banc Central Europeu que puja els tipus d'interès fins al 2,25% en pes per la inflació i, evidentment, la guerra de l'Iran. Un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. La propera mitja hora, però, també anirem fins al Regne Unit, a 16 detinguts i una dotzena de policies ferits en la segona nit del darulls a Belfast, a Irlanda del Nord. Un desplegament policial més gran ha rebaixat la intensitat de la violència originada arran d'un intent d'assassinat. Les autoritats admeten l'esclat racista i volen filtres a les xarxes socials. El mateix dia que la justícia europea avala els centres de deportació de migrants a tercers països, però remarca que s'hi han de respectar els drets com si fossin dins de la Unió Europea. I el jove Teatre Regina, referent dels espectacles per al públic infantil i juvenil des del 88, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9. Damià, estem pendent de diverses coses.
2: Per exemple, aquesta última hora que us parlàvem, el Real Madrid, que fa oficial el fitxatge de Mourinho fins al 30 de juny del 2029. La cerimònia inaugural del Mundial de Futbol ja s'ha acabat. Ara ja tenim els equips al terreny de joc fent l'escalfament a partir de les 9. Primer partit Mèxic-Sud-Àfrica. Pendents de les semifinals ACB de bàsquet, pendents del Futbol Club Barcelona, que està disputant el segon partit contra el Tenerife. En el segon quart guanya el Barça 33-29 i l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo.
0: Ho ampliem tot plegat i actualitzem marcadors d'aquí a poc més de 20 minuts. I recta final de setmana amb temps estable que es traduirà en dies de sol. Aquest divendres hi haurà algun

0: aviat. Trump també assegura que el bloqueig naval estarà en ple vigor fins que es finalitzi aquesta entesa. L'anunci arriba poques hores després que Trump també digués que aviat prendrien el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i el gas iranians, i que els dos països mantinguessin el pols bèl·lics amb uns atacs que Trump mateix havia desgranat al canal Fox, on assegurava que de matinada han atacat interessos iranians als voltants de Teheran amb l'ús d'una quarantena de míssils Tomahawk. Els últims atacs de l'Iran havien estat contra bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha interromput temporalment. Les autoritats de Bahrein asseguren que una nena d'11 anys ha resultat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incidents. Doncs bé, el Banc Central Europeu, a causa d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà, apuja els tipus d'interès fins al 2,25%. És el primer cop que ho fa, en gairebé 3 anys. Vol frenar així la inflació a l'eurozona. El risc és que aquesta pujada del tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: Conscient que pujar els tipus d'interès pot perjudicar el creixement econòmic, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència i que la pujada de tipus anunciada avui és moderada. Del 2 al 2,25%.
2: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
1: No tem que aquesta pujada de tipus causi cap daltabaix. De fet, diu que malgrat tot, l'economia de la zona euro resisteix. Preveu que augmenti un 0,8% aquest any. Això és creixement. Minso, però al cap i a la fi, creixement, assenyala Lagarde.
3: It's not as if...
2: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
1: Posa deures aquí als governs i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu no és tant la de vetllar pel creixement, sinó la de mantenir els preus a ratlla. En aquest cas, la inflació és del 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. I això ha justificat aquesta pujada de tipus.
0: Els experts creuen que la baixada dels tipus d'interès acordada pel Banc Central Europeu marca un canvi de tendència i que n'hi haurà més. Robert Casajoana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
4: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
0: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació. Els analistes creuen que ara han volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la UB.
5: Una actitud prudent de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, doncs sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
0: Per això hi ha qui considera que la pujada de tipus ha estat un error. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per a la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any. Una pausa i anem a Londres. 3GA Info.
7: Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3GAT.
8: 3GA Info.
0: S'estén la por entre la comunitat d'immigrants a Belfast, a Irlanda del Nord, després d'una segona nit d'aldarulls. Tot i que hi havia més desplegament policial, no s'ha pogut evitar els incidents originats arran d'un intent d'assassinat dilluns per part, suposadament, d'un refugiat sudanès. Les autoritats britàniques admeten obertament el caràcter racista de l'episodi i posen el focus en les xarxes socials. Londres, Quim Olivares.
9: Una dotzena de policies ferits i 16 detinguts entre els joves emmascarats que van llançar pedres, ampolles i algun còctel molotov contra la policia, que els barrava el pas cap a un hotel que allotja sol·licitants d'asil als afores de Belfast. És el balanç de la segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord de menor intensitat que els de la nit de dimarts. Els canons d'aigua i un major desplegament policial han aturat els atacs racistes, com ha explicat Hilary Benn, ministra d'Irlanda del Nord, en una entrevista a Sky News.
3: Podem dir que són aldarulls racistes més que no pas protestes.
10: Bé, si esteu buscant persones a partir

0: del color de la seva pell, com més es pot descriure? Això és brutalitat racista, no n'hi ha cap dubte.
1: La policia i la classe política té clar que personatges de l'extrema dreta han encoratjat i coordinat a través de les xarxes socials aquesta violència. I han circulat llistes amb adreces d'on viuen els demandants d'asil o de negocis gestionats per immigrants. El multimilionari i propietari de la xarxa X, Elon Musk, ha repiulat diversos missatges amb la localització d'algunes de les protestes. El mateix ministre ha explicat a la BBC que prendran mesures legals.
0: La setmana que ve presentarem nous poders per deixar clar que les empreses de xarxes socials han d'eliminar el contingut il·legal quan ens enfrontem a circumstàncies com les que hem vist a Irlanda del Nord durant els darrers dos dies.
1: Irlanda del Nord ja va viure protestes anti-immigració el juny de l'any passat i l'estiu del 2024. Aquestes últimes també van afectar altres parts del Regne Unit.
2: Doncs ha dimitit per sorpresa el ministre de Defensa britànic, John Healey, ho ha anunciat en un escrit a les xarxes socials, on revela que el motiu és el desacord en el pla d'inversió a llarg termini en el seu àmbit. Considera que en un moment d'amenaces creixents cal destinar més diners a defensa i acusa el primer ministre Keir Starmer i el ministre del Tresor de falta de voluntat política. Conclou que si es va en aquesta línia no vol assumir el risc per a les tropes i per a la seguretat al país. L'advocada general de la Unió Europea ha tornat a avalar els centres de deportar migrants a l'estranger construïts pel govern italià de Giorgia Meloni a Albània. Ara bé, avisa que s'hi hauran de respectar els mateixos drets fonamentals que existeixen dins de les fronteres comunitàries. En aquest sentit, l'advocada general de la UE remarca que els migrants han de tenir garantit el dret a la defensa i a la vida privada i també tenen dret a quedar en llibertat un cop s'acabi el període previst d'internament. Demà entraran en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea aquests centres de deportació a l'estranger. I no deixem aquesta qüestió perquè per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de persones que es veuen obligades a desplaçar-se al món, ja sigui per una guerra o bé per motius climàtics, entre d'altres. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, un 4% menys que en el 2024. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l'informe anual que l'entitat ACNUR ha fet públic avui sobre la tendència global de desplaçaments. També baixa un 3% el nombre de refugiats, que es calcula que ara són un 41 milions arreu del món. El descens d'aquesta xifra s'explicaria per l'augment de refugiats que van tornar a casa. Alguns, però, ho fan, tot i retornar a zones on el conflicte continua, com Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina, portaveu de l'entitat, explicava a 3cat.info aquests retorns.
3: Els retorns sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
2: L'entitat també destaca que la gran majoria de refugiats acaben cronificant la seva situació durant dècades i que la gran majoria, el 40%, són infants.
3: Són generacions perdudes, generacions que, doncs, que es mereixen un futur digne i amb esperança, i per això des de l'ACNUR, però no només des de l'ACNUR, tothom hem de treballar perquè aquests nens i nenes tinguin un futur.
2: L'entitat avisa, però, que en aquest informe encara no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments d'aquest any que poden haver implicat el desplaçament, diuen, per exemple, d'un milió de libanesos o de 3 milions d'iranians. 3cat.info. El Congrés dels Diputats ha aprovat una reforma legal per reconèixer als funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat. La mesura els dona més protecció jurídica davant d'agressions, amenaces o incidents que puguin patir. El canvi legal, que encara ha d'anar al Senat, ha sortit endavant amb els vots del PSOE, el PP, Junts i PNB. Segons dades del Departament de Justícia, el 2025 es van registrar 677 agressions a les presons catalanes. Madrid tenia Tàpia.
4: Era una reivindicació històrica del col·lectiu i els iguala, per exemple, els policies. A més, dona el mateix estatus també al personal laboral de les presons, per exemple, personal de cuina o altres serveis, i preveu indemnitzacions si són agredits. Per això Junts, tot i votar-hi a favor, reclama més finançament. Marta Madrenes.
5: Si una decisió presa aquí genera una obligació econòmica per la Generalitat de Catalunya, el finançament també l'ha d'assumir qui pren la decisió. Catalunya no estem per obeir i pagar.
4: Esquerra hi està en contra perquè no posa el focus en la reinserció i proposa avançar la jubilació, reforçar les plantilles i un pla de xoc en salut mental per als interns. Pilar Vallugera, diputada.
6: Estem aprofundint en els principis de populisme punitiu, de coerció i d'una regressió absoluta en mans de la dreta, de l'extrema dreta.
4: Però el PSOE, que ha presentat la mesura, la defensa. Ho diu David Serrada.
7: Reconocer l'autoritat de quienes garantizan la seguridad dentro de nuestras prisiones es reconocer la importancia de su trabajo. Proteger a quienes nos protegen es una obligación de cualquier Estado.
4: El PP reconeix que no és el millor moment per votar-li res al PSOE, però la diputada Ana Vázquez defensa que ho fan pels treballadors.
8: Que he priorizado la dignidad de los trabajadores por encima de cualquier voto o interés político. Porque no estábamos en el mejor momento para firmar un acuerdo con el PSOE y con el PNV.
4: El gener el Parlament va aprovar una norma en la mateixa línia, però aquesta modificació està per sobre i blinda l'aplicació total d'aquesta condició legal d'autoritat.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, tanca la presidència catalana dels quatre motors per a Europa, reclamant que les regions tinguin més pes polític en el projecte europeu.
9: Faig una crida perquè fem un pas endavant i, a més de ser motor econòmic, siguem motor polític amb el nostre exemple de cooperació.
2: Illa adverteix que Europa està en una cruïlla històrica pel desafiament militar de Rússia, el polític dels Estats Units i l'econòmic de la Xina. I el Parlament dona el tret de sortida a la commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, considerades l'embrió dels parlamentarisme català. Aquesta tarda s'ha presentat els actes commemoratius d'aquestes reunions que es van fer entre els segles XI i XIII, que ajuntaven església, nobles i població civil, i que tenien com a objectiu frenar la violència dels senyors feudals. La primera es va celebrar a Tolugues, a la Catalunya del Nord, l'any 1027, liderada per l'abat Oliva. D'entre les activitats proposades destaca una trobada al Parlament amb diversos premis Nobel centrada en la cultura de la pau, així com una reunió del col·lectiu europeu d'alcaldes Majors for Peace. També es preveu la realització de congressos, debats, exposicions i programes escolars relacionats amb la pau. El president del Parlament, Josep Rull, ha remarcat que la commemoració no només ha de servir per fer memòria històrica, sinó també per reivindicar el pacifisme i els valors del parlamentarisme.
10: Aquesta commemoració no volem que sigui només un exercici de memòria històrica, sinó que en un món com el d'avui, marcat per les guerres, les desigualtats, la polarització, aquesta commemoració ens convida a reivindicar valors com la pau, la deliberació, el pacte com a eina de resolució de conflictes, així com la defensa de la dignitat humana.
2: Les activitats d'aquest mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva seran entre els pròxims 10 de setembre i el desembre del 2027. 8:45 del vespre, àrea de serveis a 3CAT Info. Darrera connexió del dia amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Ja fa estona que la circulació es troba pràcticament normalitzada, però hi ha una nova incidència, un accident a la comarcal 352 a l'altura de les Franqueses del Vallès, en sentit nord, en direcció Vic, que talla la calçada en aquesta direcció, segons informen des de trànsit. A l'àrea de Barcelona, una única complicació, hi ha una manifestació que afecta l'autovia de Castelldefels, la C31, a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat, en direcció Barcelona, perquè hi ha tallada la sortida cap a la plaça Cerdà. Això genera una retenció d'aproximadament un quilòmetre en aquest punt en totes dues direccions. Al transport públic també es mantenen dues incidències a la infraestructura d'Adif que estan afectant la línia R4 de Rodalies, l'una entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada del Penedès, l'altra Montcada Bifurcació. Entre Terrassa i Martorell hi ha dos trens per hora i sentit. Entre Martorell i Vilafranca circula un sol tren per hora i sentit. Els trens, a més, circulen amb retards que poden superar els 30 minuts.
2: El temps. Néstor Gómez.
12: L'estabilitat atmosfèrica d'avui tindrà continuïtat durant tot el que resta de setmana i fins i tot més enllà. Això voldrà dir que aquesta tranquil·litat que hem tingut avui amb el cel pràcticament serè, però amb algunes teranyines de núvols alts, alguns núvols baixos que poden aparèixer aquesta nit cap a la Costa Daurada, tindrà continuïtat també de cara a demà. Un divendres suau pel que fa a l'ambient matinal, possiblement nit tropical aquesta a punts de l'àrea de Barcelona, però sobretot el divendres es llevarà amb el cel serè i amb núvols només concentrats cap al Camp de Tarragona o l'àrea també del Delta de l'Ebre. Núvols baixos que ràpidament tendiran a marxar i deixaran un temps assolellat. A la tarda apareixerà algun núvol inofensiu a l'àrea del Pirineu i el que sí que tindrem aquest divendres seran temperatures més altes. Ho notarem de bon matí, però sobretot al migdia, 3-4 graus més de manera generalitzada a tot el país, cosa que permetrà que cap a les comarques de Girona el termòmetre arribi i superi la xifra dels 30 graus i a les zones més càlides del país, cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, arribaran als 32 i 33 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana estable, amb molt de sol. Potser diumenge a la tarda tindrem alguns ruixats al Pirineu i amb unes temperatures que pujaran tant dissabte com diumenge.
13: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: 8:48. El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Baret, ha estat detingut avui a Sevilla per una suposada agressió sexual. El cantant, que dissabte passat va actuar a Madrid a la plaça de Lima en els actes per l'arribada del Papa Lleó XIV i dimarts a l'estadi olímpic Lluís Companys a Barcelona, està a l'espera de passar a disposició judicial. En l'esdeveniment de l'estadi olímpic va interpretar el tema Lo siento al costat d'un cor infantil. De moment no han transcendit detalls sobre els fets que afecten el cantant, que va començar la carrera musical publicant cançons en plataformes digitals el 2013. Les seves cançons són una barreja de pop urbà i balades amb tocs de rap i reggae. I han localitzat volcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut ahir a Roses, segons han confirmat fonts de salvament marítim. Els cossos d'emergència continuen buscant el jove de 16 anys que participava en una excursió amb un grup d'amics i no va tornar amb ells. Girona, Maria Rovira.
14: La moto d'aigua l'ha trobat la policia local de Pals a tocar del terme municipal de Begur cap a 3:45 de la tarda, segons salvament marítim. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove que va desaparèixer ahir a la nit i ho fan en un intens dispositiu de recerca. Ho explicava aquest matí el cap de l'operatiu dels bombers, el sotsinspector Pol Artau.
15: Els mitjans que ja estan treballant són tant terrestres, sobretot de bombers i agents rurals, des de la zona de terra, des de mar, que hi està treballant bombers, Mossos, Creu Roja i sobretot Salvamar, i a la zona aèria estem treballant bombers amb drons, Mossos també hi ha treballat amb helicòpter, també hi està treballant sobretot Salvamar, tant en helicòpter com en un avió.
14: El noi de 16 anys participava en una sortida en un grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar cap a 3:45 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
2: A les comarques de Girona hi ha gairebé 700 persones sense llar, segons dades de la Sindicatura de Greuges. En tota la demarcació només hi ha un centre d'acollida dedicat a atendre aquesta realitat, la Sopa de Girona. Carla Saló Pujol.
16: Els municipis amb més persones sense llar són Olot amb 130, Figueres amb 122 i Girona, on la xifra ja supera les 200. Al Ripollès hi ha hagut un augment i ja hi ha 54 persones sense llar. Raquel Rico, la tècnica de sensellarisme de l'Ajuntament de Girona, avisa que calen més recursos en altres municipis, tal com consta a la llei del sensellarisme que s'està tramitant.
17: O sigui, un increment bastant important, perquè es nota molt les crisis, la crisi del Covid ho va fer disparar tot. Totes les ciutats de més de 30.000 habitants, com diu la llei que s'hauria d'aprovar sobre sensellarisme, si tots els municipis obrissin un servei de pernoc, un servei de dutxa, a Girona no ens arribaria tantíssima gent.
16: A Girona, el centre d'acollida de la Sopa ofereix menjar, un lloc on dormir, dutxes i altres serveis per a les persones sense llar. Marta Molís, responsable de sensellarisme de la Creu Roja, apunta que els recursos a la demarcació són insuficients.
18: L'únic recurs així gran que tenim en tota la província de Girona es troba situat a la ciutat de Girona, on intenta donar resposta a tota la província en aquests moments. És insuficient.
16: Des del Consorci de Benestar Social del Ripollès expliquen que el seu acompanyament es basa a crear un vincle amb les persones amb l'idea que recuperin la seva xarxa. A Figueres tenen un menjador social i fan un acompanyament segons les necessitats de cada persona.
13: 3Cat Info.
2: El jove Teatre Regina, referent dels espectacles per a públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Ens ho explica la Marta Vives.
19: L'alegria que hi ha habitualment a l'entrada del jove Teatre Regina avui ha desaparegut de cop. La companyia La Trepa, dirigida per Mariona Campos, ha anunciat el tancament d'aquest teatre mític del carrer Sèneca, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors de teatre familiar de la ciutat i del país.
20: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat. Em mateix érem dels últims espais destinats al públic autòcton, al ciutadà de Barcelona, al veí de Gràcia.
19: La companyia explica que els motius de tancament no són ni de pressupost ni de falta de públic, sinó de la pèrdua de la seu a causa de la venda de l'edifici per part dels propietaris.
20: 3 mesos, però en 3 mesos, sabent sobretot com són les institucions i en quin ritme es poden moure, són tempos que no poden treballar.
19: Campos assegura que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben si la possibilitat del projecte del Mago Pop que s'havia anunciat segueix en peu. Tampoc si l'espai tindrà alguna continuïtat artística.
20: Ens va comunicar que una de les persones interessades en la compra de l'edifici era, sí, era l'equip del Mago Pop. Ens vam conèixer. Ells no venien a comprar-se un espai per fer d'arrendadors, sinó que venien a comprar-se un espai per explotar-lo. i fins aquí. No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat doncs, es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
19: La companyia que reivindica la importància del teatre familiar i la feina feta, ara com ara, no tenen garantida la continuïtat d'aquest projecte de més de 40 anys.
2: L'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics denuncia que el conflicte en el sector educatiu també recau en l'accés dels infants i joves a la cultura, amb les activitats de teatre escolar, i perjudica seriosament la viabilitat d'un sector cultural, el del teatre familiar, ja especialment vulnerable. L'associació insta el Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent i trobar una solució acordada al conflicte que permeti preservar tant la qualitat del sistema educatiu com els drets culturals dels infants i joves i la sostenibilitat del sector cultural. El sector dona suport a la lluita dels mestres i apunta responsabilitats. Joan Alfred Mangual és el president de la TTP.
0: La responsabilitat, l'òrgan que té possibilitat de solucionar el tema, nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració. Per tant, tenim clar que un poc des d'on s'ha de solucionar tot és des d'ahir, des d'aquesta assumpció de responsabilitat i de voluntat de millora.
2: Expliquen que la situació té un impacte sever en les companyies i professionals de les arts escèniques per als nens i els joves i posen xifres. De moment s'han cancel·lat un mínim de 48 funcions de teatre escolar directament a companyies amb pèrdues superiors als 34.000 euros i estimen que es podria agreugir el curs vinent. Per tot plegat, demanen reunions tant amb la Conselleria d'Educació com la de Cultura.
0: Pensem que un poc la solució ha de vindre per part de les dues conselleries, ha de vindre coordinada per les dues conselleries, però sí que veiem que la Conselleria de Cultura hauria de previst unes mesures per poder pal·liar tot el desastre econòmic que pot suposar per al sector, per a les companyies de teatre familiar.
2: Reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que, si no es posa remei a la situació, està en joc la continuïtat del model educatiu en què la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles. 5 minuts i seran les 9.
13: Esports.
2: Damià Aguilar, bona nit.
21: Bona nit. És a punt de començar el primer partit del Mundial de Futbol a Ciutat de Mèxic, Mèxic-Sud-Àfrica. Tenim el Barça de bàsquet guanyant de 10 al descans en partit del play-off de semifinals contra el Tenerife. Tenim l'anunci que ha fet el Real Madrid del fitxatge de Mourinho fins al 30 de juny del 2029, tres temporades com la seva primera època, en què el tècnic portuguès aleshores va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa espanyola. Mourinho s'incorpora el 13 de juliol a l'inici de la pretemporada. I a Malta, l'Atlètic Barceloneta ha eliminat el campió Ferencváros als penals i es classifica per la seva segona final de la Champions masculina de waterpolo. Empat a 9 al final de l'enfrontament i, com diem, victòria als penals. Unai Aguirre, el porter, a Catalunya Ràdio.
22: El que entén de waterpolo sap que per molt que vagis contra el Ferencváros 3 amunt, tenen qualitat de sobres per en 4 minuts remuntats del partit, i així ha sigut. Però bueno, l'equip, després d'una dinàmica negativa, com he dit abans, s'ha pogut reforçar i treure el partit endavant.
21: El rival dels mariners dissabte sortirà del partit que juguen, que comencen a jugar ara a les 9, el Prorreco italià i l'Olympiacos de Grècia. A les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet, el que dèiem, el descans, el Barça que guanya de 10, 48 a 38, és el segon partit de l'eliminatòria, el millor de 5, i que podeu seguir en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Demà el Joventut intentarà igualar la sèrie amb el València, que està perdent per 1-0. I molt pendents ja d'aquest inici del Mundial de Futbol, un dels esdeveniments més importants del món del futbol, amb les dues seleccions ja sobre el terreny de joc en un estadi azteca ple a vessar. Més de 83.000 persones sonen els himnes de Mèxic, l'equip, un dels equips anfitrions, i Sud-àfrica, partit del grup A. És la 23a Copa del Món a Mèxic, Canadà i Estats Units, i serà el campionat més llarg de la història. Amb 48 equips en 12 grups, es disputaran 104 partits. La final serà a Nova York el 19 de juliol. També en les pròximes hores s'ha de jugar l'altre partit del grup A, que enfrontarà a partir de les 4 de la matinada Corea del Sud i la República Txeca a la ciutat mexicana de Guadalajara. Mentrestant, a la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, el blaugrana Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup, i relacionat amb aquest Mundial el col·legiat somali Omar Artan, vetat pels Estats Units, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, segons ha informat la UEFA. Milers d'aficionats han anat aquest dijous al circuit de Catalunya en la jornada prèvia a l'inici dels entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, dels més sol·licitats, Fernando Alonso, que a més ha dit que aquesta serà la seva darrera cursa a casa nostra. Un campionat que lidera el jove pilot italià de Mercedes, Kimi Antonelli.
1: We will see how...
3: Veurem com funcionen aquí el conjunt de millores que vam portar al Canadà. Crec que serà aquí on podrem observar el potencial real que tenen i tot el que ens aporten, ja que al Canadà la temperatura de la pista era força freda i a Mònaco el circuit és molt peculiar.
21: Demà a 2:15 i a les 5 es fan els entrenaments lliures en directe per l'Esport 3. A l'NBA, els Knicks de Nova York són a un sol triomf d'aconseguir el títol. Aquesta matinada passada, Nova York ha superat els Spurs de San Antonio per 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més important de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts a l'inici del tercer quart. Els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran el primer match ball per aconseguir aquest títol la nit de dissabte a diumenge. Ha mort un dels creadors de la Lliga ACB de bàsquet, l'Eduard Portela, als 91 anys. Actualment era el president d'honor de l'ACB. La seva carrera havia començat com a entrenador del Barça de bàsquet. El Girona ha fitxat l'aler pivot eslové de 26 anys, alias Kunç. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona fa oficial que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades. I el Barça d'handbol se n'ha anat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions.
13: Trescat Info.
4: Bona nit, són les 9. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll al seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, això segons la joieria que les ha taxat per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Segons publica Europa Press, la taxació s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès fins al 2,25%, empès per la inflació i la guerra de l'Iran, un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. Donald Trump suspèn la tercera onada d'atacs als Estats Units contra l'Iran, prevista per aquesta nit, i anuncia la represa de les negociacions amb la República Islàmica al més alt nivell. El president nord-americà assegura que s'han abordat detalls d'un eventual acord de pau amb l'Iran, Israel, els països àrabs i musulmans, i que aviat en podrà anunciar la signatura. El Papa fa una crida a resar per les persones que han perdut la vida al mar i demana acollir els més indefensos. És el missatge de la missa multitudinària que el pontífex ha oficiat a l'estadi de Gran Canària davant 50.000 fidels i que encara està en marxa. Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Alguns tenien estelades impreses darrere les partitures i estaven preparats per cantar els segadors. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha dit que a l'acte no hi tenien cabuda elements ideològics i identitaris. El govern de la Generalitat proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura pretén frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga, com el tiroteig que hi va haver ahir en ple carrer Balmes de Barcelona. I l'any passat es van presentar més de 1.700 denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys, una xifra que ha augmentat un 50% als últims 5 anys.
13: Esports.
21: És a punt de començar el primer partit del Mundial de Futbol a Ciutat de Mèxic, Mèxic-Sud-àfrica, el dia que el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Mourinho com a entrenador a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el Tenerife. El segon partit, ara mateix el Barça està guanyant 11-51-40 a l'inici del tercer quart i l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo.
5: I pel que fa al temps, recta final de setmana amb un temps estable que es traduirà en dies de sol. Aquest divendres hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada que desapareixeran al llarg del matí. L'ambient serà més càlid, màximes més altes que rondaran els 33 graus.
13: 3CAT Info.
5: Ara passen 4 minuts de les 9 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller. La joieria que ha taxat les joies localitzades al maig en una caixa forta de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero els atorga un valor d'1,3 milions d'euros, segons informa Europa Press. El jutge de l'Audiència Nacional encarregat de la causa contra Zapatero, José Luis Calama, va ordenar l'anàlisi de les joies que s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemmològic Espanyol. El portaveu autoritzat de l'expresident, Luis Arroyo, havia assegurat que tenien un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros. Les joies van ser localitzades durant l'escorcoll que l'UDEF va fer del despatx de Zapatero el 19 de maig passat i la secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de l'exmandatari Sonsoles Espinosa i també a regals de viatges. El registre es va produir, recordem, arran de la imputació de Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I precisament els casos que esquitxen presumptament Zapatero i també Leire Díaz estan passant factura al PSOE, que cau 5 punts en un mes en estimació de vot segons l'últim baròmetre del CIS, que és el Centre d'Investigacions Sociològiques. Si avui hi hagués eleccions al Congrés, els socialistes les guanyarien amb poc més del 31% dels vots, però això és el percentatge més baix des del juliol de l'any passat, després de l'esclat del Castelldan. Alhora es queden a 4 punts de distància del PP, que en puja més de 2. Al baròmetre anterior, la diferència entre les dues formacions era d'11 punts. Vox, de la seva banda, recula lleugerament, mentre que Sumar i Podem pugen unes dècimes, Esquerra baixa 7 dècimes en estimació de vot, una quarta part, i Junts millora mínimament.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar la inflació de l'eurozona provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. El risc és que aquesta pujada de tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Ens ho explica des de Brussel·les Bruno Forteamiras.
6: Conscient que pujar els tipus d'interès pot perjudicar el creixement econòmic, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència i que la pujada de tipus anunciada avui és moderada, del 2 al 2,25%.
7: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
6: No tem que aquesta pujada de tipus causi cap daltabaix. De fet, diu que, malgrat tot, l'economia de la zona euro resisteix. Preveu que augmenti un 0,8% aquest any. Això és creixement. Minso, però al cap i a la fi, creixement, assenyala Lagarde.
23: It's not as if we are in an...
7: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
6: Posa deures aquí als governs i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu no és tant la de vetllar pel creixement, sinó la de mantenir els preus a ratlla. En aquest cas, la inflació és del 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. I això ha justificat aquesta pujada de tipus.
5: La guerra a l'Iran alenteix el creixement econòmic mundial. El Banc Mundial redueix al 2,5% la previsió de creixement de l'economia per aquest any, que és el més baix des de la pandèmia. L'organisme assegura que el conflicte ha provocat la crisi d'oferta més gran de l'últim mig segle. Per la seva banda, el Fons Monetari Internacional ha tornat a rebaixar les previsions de creixement per a Europa a causa de la guerra i ha revisat a l'alça la de la inflació. La presidenta de l'FMI, Kristalina Georgieva, ha demanat prudència.
24: Be very careful.
7: Sigueu molt prudents, no prengueu decisions amb l'esperança que això s'acabi aviat. I, si us plau, per aquells països endeutats i amb dèficits elevats, tingueu cura de no gastar diners que no teniu.
5: El Fons Monetari qüestiona que relaxin les regles de fusions per crear grans empreses, el que s'ha anomenat campions europeus, i critica la llei d'acceleració industrial proposada per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix un mínim de producció local per accedir a fons públics en sectors estratègics. Segons l'FMI, limitar inversions estrangeres podria afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament. I sobre el terreny, el pròxim Orient, Donald Trump avui s'ha fet enrere i ara anuncia que cancela els atacs que ell mateix havia anunciat hores abans per avui contra l'Iran i que havia advertit que serien d'una duresa especial. Trump insinua que es pot haver arribat a un acord amb l'Iran en escriure textualment a les xarxes socials que les converses i els punts finals han estat aprovats pels Estats Units juntament amb Israel i un grapat de països de la regió i que el lloc i la signatura de l'acord s'anunciaran aviat. Trump també assegura que el bloqueig naval estarà en ple vigor fins que es finalitzi aquesta entesa. L'anunci arriba poques hores després que Trump també digués que aviat prendrien el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas de l'Iran i que els dos països mantinguessin el pols bèl·lic amb uns atacs que Trump mateix havia desgranat al canal Fox, on assegurava que de matinada han atacat interessos iranians als voltants de Teheran amb l'ús d'una quarantena de míssils Tomahawk. Els últims atacs de l'Iran havien estat contra bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha interromput temporalment. 3CAT Info. 3CAT Info. Lleó XIV fa una crida a resar per les persones que han perdut la vida al mar i demana acollir els més indefensos. És el missatge que el pontífex ha donat en la missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària davant de 50.000 fidels que encara estan en marxa.
8: Les invito también a rezar juntos en esta santa missa por los hermanos y las hermanas que han perdido la vida en el mar.
5: Abans, el papa Lleó XIV havia presidit un acte al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, on s'havia mostrat crític amb els governs per la gestió de la immigració. Ha interpel·lat directament les autoritats locals i les institucions europees exigint l'obertura de vies segures davant el fenomen migratori.
9: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
5: Lleó XIV també ha carregat contra les màfies i ha defensat el dret dels migrants a viure amb dignitat a la seva pròpia terra. Després s'ha dirigit a la vora del moll amb flors en record als que perden la vida a l'Atlàntic.
9: La dignitat humana exige vies legals i segures, rescate i assistència, cooperació real contra els traficants, protecció efectiva a les víctimes, processos serios de acogida e integració y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra.
5: Lleó XIV ha complert així el viatge que el seu predecessor, el papa Francesc, no va poder fer en una de les rutes migratòries més perilloses. De fet, és la primera vegada que un pontífex trepitja l'arxipèlag. I encara cueja a Catalunya la protesta que hi va haver... No, avui hi ha hagut una protesta aquesta tarda davant la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires ahir, quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Els concentrats que portaven estelades han cantat el Virolai.

0: Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir els cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació. Van actuar després que el dispositiu de seguretat del temple detectés que alguns tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar els segadors. El portaveu de Junts, Josep Rius, demana a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara, mentre que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, justifica la decisió fent servir el mateix argument que l'organització de la Sagrada Família.
1: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vàtica i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
2: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern de la Generalitat proposa incrementar fins als 5 anys de presó les condemnes per tinença il·lícita d'armes i fins a 9 pel cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura pretén frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga, com el tiroteig que hi va haver ahir, en plena llum del dia, al carrer Balmes de Barcelona. La consellera Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i se superi el tràmit a les Corts, serà harmonitzar les penes de l'estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
4: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
0: Aquest any a Catalunya han mort 6 persones per arma de foc, quan en tot l'any passat en van morir 8. I a aquesta hora també us podem explicar que el jurat popular considera culpables d'assassinat 2 dels 3 acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa, al Baix Ebre. Això va ser l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. En aquest cas ens ho explica des de Tarragona el Ricard Buigas.
5: Bona nit. La portaveu del jurat ho ha exposat amb aquestes paraules.
6: En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espada a los acusados, Mohamed procedió a disparar en la cabeza a corta distància.
5: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal exonerat del crim perquè era al carrer. La fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Sol·licita 25 anys de presó per assassinat, 14 anys més per assassinat en grau de temptativa, per ferir un client del bingo, 4 anys per robatori i 2 pertinença d'armes. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: És un quart de 10 de la nit. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info.
3: El temps.
0: Previsió del Néstor Gómez.
7: Avui hem tingut un dia molt plàcid arreu del país, amb el cel pràcticament serè, amb algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaven el cel i unes temperatures prou agradables amb una calor continguda, màximes que han arribat a tocar pràcticament la xifra dels 32 graus, la més alta a Benissanet amb 31,8 graus. Després seguiríem al Dover, també a Vinebre, al voltant dels 31-32 graus, però no hem arribat a aquesta xifra. Aquesta situació d'estabilitat tindrà continuïtat aquest divendres, i no només divendres, sinó també durant el cap de setmana i possiblement més enllà. Arriben dies de sol de cap a cap, possiblement demà al matí amb alguna nuvolada cap a la Costa Daurada, algun núvol baix, de ràpida tendència a desaparèixer, i ens quedaran algunes teranyines de núvols alts. Poca cosa. A la tarda creixeran alguns núvols o apareixeran alguns núvols decoratius sobre el Pirineu que no deixaran precipitació. I tot això amanit amb unes temperatures que pujaran. La temperatura tendirà a augmentar una miqueta més a les comarques de Girona poden arribar als 32 graus, 31-32 també a la Catalunya central i les més altes cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre amb màximes de 32-33 graus. Encara no es dispararà la temperatura. Tot això amb un cap de setmana que s'espera molt estable i unes temperatures que pujaran tant dissabte com diumenge i ja sí que de cara a diumenge pujaran de manera consistent a ambient una mica més tòrrid durant les hores centrals del dia.
3: Evitem el soroll.
8: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
8: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Doncs el Catalunya Nit, que començarà d'aquí a 45 minuts mal comptats, i avui amb algunes novetats.
3: L'aposta.
0: Marc Vell, bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Quines novetats d'horaris?
10: Doncs sí, tenim novetats en l'horari, perquè a partir d'avui, versió reduïda del Catalunya Nit, només de 10 a 11, perquè per l'antena principal de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, comença un especial cada dia del Club de la Mitjanit amb motiu del Mundial de Futbol, que ha començat aquest vespre, que s'està inaugurant, de fet, aquest vespre. Hi haurà això, aquesta edició especial del Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i també amb la Sònia Gelmà, que és l'enviada especial a aquest Mundial, un Mundial que s'està fent als Estats Units, al Canadà i Mèxic. Per tant, des d'avui fins que acabi la temporada, Catalunya Nit de 10 a 11.
0: Ens ho apuntem, i a partir de les 10, avui què ens explicareu?
10: Doncs mira, avui explicarem i analitzarem bé aquesta decisió del Banc Central Europeu de pujar els tipus d'interès. Feia 3 anys pràcticament que no ho feia. Han arribat al 2,25% amb l'objectiu de frenar l'augment de preus per la guerra a l'Iran. Ara bé, per contra, crèdits i hipoteques seran més cars. Amb en Rafael de Ribot, company de la secció d'Economia, sentirem la veu dels experts per entendre què implica aquesta decisió, com afectarà especialment als hipotecs, als hipotecats, però també a les empreses, i ens preguntarem si hi haurà més pujar del tipus d'interès com aquestes. Avui també explicarem les conseqüències del crim de Balmes, també notícia d'aquest vespre, d'aquesta tarda. El govern demana que s'endureixin les penes de possessió d'arma de foc després de l'augment de casos com el tiroteig d'ahir en ple carrer a Barcelona. Ens ho explicarà en Miquel Jarque. I avui també anirem fins a Belfast. Allà hi tenim l'enviat especial d'aquesta casa, en Quim Olivares. Mirarem d'entendre què hi està passant a les portes d'una possible tercera nit d'aldarulls racistes a Irlanda del Nord. Ja ho sabeu que l'origen d'aquesta onada de disturbis va ser un apunyalament protagonitzat per un refugiat sudanès la nit passada, segona nit de disturbis, d'aldarulls, 16 detinguts i una dotzena de policies ferits. Per tant, veurem què és el que ha de passar també en les pròximes hores a Belfast. I també mirada a Donald Trump, perquè després de 2 dies d'atacs a l'Iran, el president dels Estats Units ha anunciat que cancela de moment els bombardejos. Trump ha dit que aviat hi haurà un acord que estan disposats a signar totes les parts, per tant, també molt pendents d'aquest conflicte.
0: I avui també ens parleu de cinema.
10: És veritat, és dijous, toca sessió golfa amb l'Àlex Gorina. Mireu, demà és el Dia Mundial contra el Treball Infantil i per això avui en Gorina ens proposarà un viatge per 3 pel·lícules en què el tema central és l'explotació infantil. No us ho perdeu, que valdrà la pena.
0: Perfecte, us escoltarem a partir d'ara de 10 a 11. Gràcies, Marc.
10: Bona nit.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 10 minuts i seran 9:45 de la nit. Continuem repassant l'actualitat. L'any passat es van doblar les denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys. Van ser 1.766. Això són 5 denúncies cada dia i 7 persones van morir. Una xacra que encara és més greu i més difícil de detectar quan són persones amb algun tipus de demència. Així ho constaten des de l'entitat Alzheimer Catalunya, que ha atès 220 persones maltractades en 5 anys, 3 quartes parts amb demències lleus i la resta amb dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil és el d'una dona de 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Anadón és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
11: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
0: La caporal dels Mossos d'Esquadra, Ana Hernández, explica quins són els detonants que afavoreixen aquests maltractaments.
12: L'aïllament social, d'aquesta soledat no volguda, de que la persona accepti ser maltractada abans de quedar-se sola, que normalitzi aquestes situacions de maltractament com a no tan greus pel fet de seguir acompanyada, ja sigui d'un fill, d'una filla, o fins i tot a la persona cuidadora. No? La cohabitació, que a dia d'avui cada cop està més de moda, el gènere de la víctima.
0: Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats. I els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó presumptament maltractat el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus. Això malgrat que fa anys que visiten nadons maltractats en un centre de referència a Catalunya. Ho han assegurat davant del jutge que investiga els pares de la criatura. Segons els metges, les lesions que tenia el nadó al cervell, a la cara, a les costelles, als fèmurs i a l'anus no podien ser accidentals, sinó que eren traumatismes causats de forma violenta. A més, descarten que les lesions més greus a l'anus es produïssin per la mida de les defecacions. Demà declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare, recordem que continua en presó provisional. I el jutjat de Manresa ha arxivat de manera provisional la causa penal sobre la mort de tres geòlegs a la mina de Súria ara fa 3 anys. No hi veu indicis de delicte i creu que l'accident era imprevisible. Corresponsal al Bages, Natia Dell.
13: Llegim a l'escrit que el sinistre el va provocar un despreniment sobtat de la roca. El jutjat d'instrucció número 6 de Manresa diu que les diligències practicades no han permès demostrar que hi hagi indicis de criminalitat ni negligència en el sinistre. Els diversos informes tècnics d'escar en diu errors de seguretat o d'incompliment de normatives. Els tres geòlegs que van morir mentre inspeccionaven de manera rutinària una nova galeria a la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, tenien una trentena d'anys i un d'ells era estudiant en pràctiques. La resolució judicial és de finals de l'any passat, però ha transcendit ara i les parts poden presentar recurs.
0: Han localitzat volcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut ahir a Roses, segons han confirmat fonts de salvament marítim. Els cossos d'emergència continuen buscant el jove de 16 anys que participava en una excursió amb un grup d'amics i que no va tornar amb ells. Girona, Maria Rovira.
14: La moto d'aigua l'ha trobat la policia local de Pals a tocar del terme municipal de Begur cap a 3:15 de la tarda, segons salvament marítim. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove que va desaparèixer ahir a la nit i ho fan en un intens dispositiu de recerca. Ho explicava aquest matí el cap de l'operatiu dels bombers, el sotsinspector Pol Artau.
15: Els mitjans que hi estan treballant són tant terrestres, sobretot de bombers i agents rurals, des de la zona de terra, des de mar, que hi està treballant bombers, Mossos, Creu Roja i sobretot Salvamar, i a la zona aèria estem treballant bombers amb drons, Mossos també hi ha treballat amb helicòpter, també hi està treballant sobretot Salvamar, tant en helicòpter com en un avió.
14: El noi de 16 anys participava en una sortida en un grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar cap a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
0: I de seguida els esports, però abans us expliquem que moltes de les parades del tram Besòs de Barcelona es quedaran aquest estiu sense servei. Entre el 3 de juliol i el 13 de setembre es tallaran parcialment les línies T4, T5 i T6 per canviar el traçat del tramvia al sector de Glòries. Els treballs també preveuen el desdoblament d'un tram que ara funciona en via única. Així, no hi haurà circulació entre les parades de Verdaguer i el Maresme, ni tampoc entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. En aquest últim tram, les parades de Glòries i Can Jaume Andreu seguiran sense funcionar fins a la primavera de l'any vinent. Mentre durin aquestes afectacions, dos autobusos especials cobriran bona part del recorregut sense tramvia. També es recomana fer servir altres mitjans de transport públic.
3: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el Damià Aguilar. Bona nit.
16: Bona nit. El Barça està guanyant de 6 al final del tercer quart davant del Tenerife 69-63. El primer gol del Mundial de Futbol l'ha fet Julián Andrés Quiñones per Mèxic al minut 8 de la primera part del partit inaugural. Quiñones juga a l'Aràbia Saudita, Mèxic 1, Sud-àfrica 0, minut 20 de la primera part. És un partit del grup A a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, ple amb 83.000 persones. És la 23a Copa del Món de Futbol que es jugarà a Mèxic, Canadà i Estats Units, el campionat més llarg de la història, amb 48 equips en 12 grups. Es disputaran 104 partits. La final serà a Nova York el 19 de juliol. El segon partit, també del grup A, es disputa a les 4 d'aquesta matinada i enfrontarà Corea del Sud i la República Txeca a la ciutat mexicana de Guadalajara.
3: 3CAT Info.
17: Si el Barça arriba a la final, li passarà per sobre per físic. Què passa?
18: Si encara València i la penya encara han de tallar molt de bacallà.
16: Bueno, 69 pel Barça, 63 pel Tenerife, a punt de començar l'últim quart d'aquest segon partit de l'eliminatòria de semifinals, el millor de 5. Recordeu, el Barça que va guanyar el primer partit i ara domina de 6 aquest, un partit que ha arribat a guanyar de 11 punts.
19: I falta la dona de baix.
18: Sí.
19: Doncs ens hem salvat.
18: Volia dir.
16: En joc l'últim quart, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio, hi ha la plataforma 3CAT i demà el Joventut, que intentarà igualar la sèrie amb el València per 1-0. A Malta, mentrestant, l'Atlètic Barceloneta elimina el campió Ferencváros als penals i es classifica per la seva segona final de la Champions masculina de waterpolo. Empat a 9 al final de l'enfrontament i victòria als penals. El 3CAT Info, Unai Aguirre, el porter del Barceloneta.
20: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
16: El rival dels mariners dissabte sortirà del partit que estan jugant el Porreco italià i l'Olympiacos grec, i que està seguint el nostre enviat especial, David Ubac. David, bona nit.
21: Bona nit, i ara mateix seria el Porreco italià, i a més clarament domina 10 gols a 5 l'Olympiacos grec, a 4-23 perquè s'acabi el segon quart, per tant perquè s'arribi al descans aquí a Jazira, a Malta, ara atacant l'Olympiacos per mirar de retallar distàncies. L'equip dirigit al grec ha encara anotat el seu 6è gol, precisament per Elvis Fatovic, l'exentrenador mariner, les files del Porreco, també l'exjugador de l'Atlètic Barceloneta Álvaro Granados, que es podria enfrontar al seu exequip. Ara 4-15 pel descans, 10-6, mana el Porreco.
3: 3CAT Info.
16: 21 i mig de la primera part, Mèxic 1, Sud-àfrica 0, és el partit inaugural del Mundial. A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal, el blaugrana, ha completat el seu primer entrenament amb el grup. I encara relacionat amb aquest Mundial de Futbol, el col·legiat somali Omar Artan Batat pels Estats Units arbitrarà, ho ha informat la UEFA, la Supercopa d'Europa a l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Més futbol, el Real Madrid fa oficial el fitxatge de José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. Són tres temporades, com la seva primera època, en què el tècnic portuguès va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa espanyola. Mourinho s'incorpora el 13 de juliol a l'inici de la pretemporada. Milers d'aficionats han anat aquest dijous al circuit de Catalunya en la jornada prèvia a l'inici dels entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. L'ambaixador del circuit, Fernando Alonso, pensa que aquesta serà la seva darrera cursa a casa nostra.
22: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
16: Demà a 2:15 i a les 5 es fan els entrenaments lliures en directe per l'Esport 3.
19: I el Tenerife amb l'amenaça de Marcelinho Huertas, que encara no ha tret el cap.
16: 71 pel Barça, 68 pel Tenerife. Falten 8 minuts 20 perquè s'acabi aquest partit, el segon de la final de les semifinals de l'ACB.
18: Sense poder defensar Huertas.
19: Sí, sí.
18: És a dir, que sí, que tu dius que posarà ordre.
16: 71-68.
18: Estàs visquent de les individualitats. I
16: doncs sí, el Tenerife amb la pilota.
19: Marcelinho inverteix molt bé per a Vesely. Miles Gale va tard a tot. Falta sí, sobre
16: triple del Tenerife, empat a 71.

0: Ara són 9:45 de la nit. A aquesta hora estem destacant que les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Segons publica Europa Press, la taxació s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemmològic Espanyol. I el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, empès per la inflació i la guerra de l'Iran, un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. I precisament Donald Trump suspèn la tercera onada d'atacs dels Estats Units contra l'Iran prevista per aquesta nit i anuncia la represa de les negociacions amb la República Islàmica al més alt nivell. El president nord-americà assegura que s'han abordat detalls d'un eventual acord de pau amb l'Iran, Israel i també els països àrabs i musulmans i que aviat en podrà anunciar la signatura. A més, des d'ara i fins a les 10 de la nit també us explicarem que la justícia europea avala els centres de deportació de migrants a tercers països, però remarca que s'hi han de respectar els drets com si fossin dins de la Unió Europea. Demà entren en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea aquest model que va començar a impulsar Giorgia Meloni. També destacarem que Marta Otero serà la nova rectora de la Universitat de Vic pels propers 4 anys i que també té nova presidenta, la Deo Cava. Els propers 4 anys la dirigirà Marta Vidal. I abans de la 10, també destacarem que tanca el Jove Teatre Regina després de 40 anys d'impuls del teatre familiar i en català a Barcelona. I en esports, què destacarem, Damià?
1: Que falten 7 minuts al Palau, que el Barça i el Tenerife empaten a 73 en aquest segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet, que podeu seguir en directe de l'antena digital de Catalunya Ràdio, que hi ha en joc el primer partit del Mundial de Futbol, que Mèxic està guanyant Sud-àfrica per 1-0 al minut 26 de la primera part i que l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo.
0: I pel que fa al temps, recta final de la setmana amb un temps estable que es traduirà en dies de sol. Aquest divendres hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada que desapareixeran al llarg del matí. L'ambient serà més càlid. Les màximes més altes del país rondaran els 33 graus. Ara passen 2 minuts de 9:45 de la nit.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, la joieria que ha taxat les joies localitzades al maig en una caixa forta de l'expresident espanyol

0: a l'herència familiar de la dona de l'exmandatari, Son Soles Espinosa, i també a regals de viatges. El registre es va produir arran de la imputació de Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar la inflació de l'eurozona provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. El risc és que aquesta pujada de tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
2: Conscient que pujar els tipus d'interès pot perjudicar el creixement econòmic, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència i que la pujada de tipus anunciada avui és moderada, del 2,25%.
3: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
2: No tem que aquesta pujada de tipus causi cap daltabaix. De fet, diu que, malgrat tot, l'economia de la zona euro resisteix. Preveu que augmenti un 0,8% aquest any. Això és creixement. Minso, però al cap i a la fi, creixement, assenyala Lagarde.
4: It's not as if...
3: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
2: Posa deures aquí als governs i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu no és tant la de vetllar pel creixement, sinó la de mantenir els preus a ratlla. En aquest cas, la inflació és del 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. I això ha justificat aquesta pujada de tipus.
0: Els experts creuen que la baixada dels tipus d'interès acordada pel Banc Central Europeu marca un canvi de tendència i que n'hi haurà més. Robert Casajoana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
5: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
0: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la UB.
6: Una actitud prudent de quedar-se una mica al mig per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, doncs sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
0: Per això hi ha qui considera que aquesta pujada de tipus ha estat un error. Entre ells, Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
7: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: El mateix Banc Central Europeu ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any. Tot plegat majoritàriament per la guerra a l'Orient Mitjà i precisament sobre aquesta qüestió Donald Trump s'ha fet enrere i ara anuncia que cancela els atacs que ell mateix havia anunciat per avui contra l'Iran i que havia advertit que serien d'una duresa especial. Trump insinua que es pot haver arribat a un acord amb l'Iran en escriure textualment a les seves xarxes socials que les converses i els punts finals han estat aprovats pels Estats Units juntament amb Israel i un grapat de països de la regió i que el lloc i la signatura de l'acord s'anunciaran aviat. Trump també assegura que el bloqueig naval estarà en ple vigor fins que es finalitzi aquesta entesa. L'anunci arriba poques hores després que Trump també digués que aviat prendrien el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i de gas de l'Iran i que els dos països mantinguessin el pols bèl·lic amb uns atacs que Trump mateix havia desgranat al canal Fox, on assegurava que demà matinada havien atacat interessos iranians als voltants de Teheran amb l'ús d'una quarantena de míssils Tomahawk. Els últims atacs de l'Iran havien estat contra bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, on el trànsit aeri s'havia interromput temporalment.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'advocada general de la Unió Europea ha tornat a avalar els centres per deportar migrants a l'estranger construïts pel govern italià de Giorgia Meloni a Albània. Ara bé, avisa que s'hi hauran de respectar els mateixos drets fonamentals que existeixen dins de les fronteres comunitàries. En aquest sentit, l'advocada general de

0: La Unió Europea remarca que els migrants han de tenir garantit el dret a la defensa i a la vida privada i que també tenen dret a quedar en llibertat un cop s'acabi el període previst d'internament. Demà entraran en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea aquests centres de deportació a l'estranger. Tot això quan avui hem sabut que per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de persones que es veuen obligades a desplaçar-se al món, ja sigui per una guerra o bé per motius climàtics. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, això és un 4% menys que el 2024. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l'informe anual que l'entitat ACNUR ha fet públic avui sobre la tendència global de desplaçaments. També baixa un 3% el nombre de refugiats, que es calcula que ara són 41 milions de persones arreu del món. El descens d'aquesta xifra s'explicaria per l'augment de refugiats que van tornar a casa. Alguns, però, ho fan tot i retornar a zones on el conflicte continua, com Síria o l'Afganistan. Paula Barrachina, portaveu de l'entitat, explicava a 3Cat Info aquests retorns.
1: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
0: L'informe també destaca que ara els refugiats ho són durant molt de temps i que un 40% són infants.
1: Són generacions perdudes, generacions que, doncs, que es mereixen un futur digne i amb esperança, i per això des de l'ACNUR, però no només des de l'ACNUR, tothom hem de treballar perquè aquests nens i nenes tinguin un futur.
0: L'entitat avisa, però, que en aquest informe encara no s'han comptabilitzat alguns conflictes d'aquest any que poden haver implicat el desplaçament, per exemple, d'un milió de libanesos o de 3 milions d'iranians. I el vot anti-immigració és el que fa créixer el suport a Aliança Catalana i a Vox, i els ciutadans trien la papereta d'un partit o d'un altre en funció de si se senten catalans o espanyols. Ho analitza un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Javier Martínez Cantón és l'autor.
2: Si a tu et preocupa la immigració, la teua forma de digerir aquesta preocupació és a través del teu sentiment nacional. Si el teu sentiment nacional és català, és més probable que es derivi en un vot cap a Aliança. Si el teu sentiment nacional és 50-50 o més espanyol, és més probable que es derive en un vot cap a Vox. Però el primer punt és que et preocupi la immigració.
0: I per això Aliança atrau votants d'altres formacions per als quals la immigració ha passat a ser el primer punt de preocupació per sobre de la independència.
2: Si aquesta persona considera que la immigració és un dels problemes, és més probable que canvi el seu vot de Junts o d'Esquerra cap a Aliança. Si el que consideren és que el conflicte nacional és el tema important, en el cas d'antics votants d'Esquerra no té cap efecte, en antics votants de Junts el que fa és que es queden en Junts.
0: El perfil de votant de Vox i Aliança és el mateix, segons l'estudi, un home d'entre 40 i 45 anys amb estudis mitjans. Mentrestant, a Belfast s'estén la por entre la comunitat d'immigrants a Irlanda del Nord després d'una segona nit d'aldarulls. Tot i que hi havia més desplegament policial, no s'han pogut evitar els incidents originats arran d'un intent d'assassinat dilluns per part, suposadament, d'un refugiat sudanès. Les autoritats britàniques admeten obertament el caràcter racista d'aquest episodi i posen el focus en les xarxes socials. Ens ho explica des de Londres Quim Olivares.
3: Una dotzena de policies ferits i 16 detinguts entre els joves emmascarats que van llançar pedres, ampolles i algun còctel molotov contra la policia que els barrava el pas cap a un hotel que allotja sol·licitants d'asil als afores de Belfast. És el balanç de la segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, de menor intensitat que els de la nit de dimarts. Els canons d'aigua i un major desplegament policial han aturat els atacs racistes, com ha explicat Hilary Benn, ministra d'Irlanda del Nord, en una entrevista a Sky News.
4: Podem dir que són aldarulls racistes més que no pas protestes.
5: Bé, si esteu buscant persones a partir del color de la seva pell, com més es pot descriure? Això és brutalitat racista, no n'hi ha cap dubte.
3: La policia i la classe política té clar que personatges de l'extrema dreta han encoratjat i coordinat a través de les xarxes socials aquesta violència. Hi han circulat llistes amb adreces d'on viuen els demandants d'asil o de negocis gestionats per immigrants. El multimilionari i propietari de la xarxa X, Elon Musk, ha repiblat diversos missatges amb la localització d'algunes de les protestes. El mateix ministre ha explicat a la BBC que prendran mesures legals.
5: La setmana que ve presentarem nous poders per deixar clar que les empreses de xarxes socials han d'eliminar el contingut il·legal quan ens enfrontem a circumstàncies com les que hem vist a Irlanda del Nord durant els darrers dos dies.
3: Irlanda del Nord ja va viure protestes anti-immigració el juny de l'any passat i l'estiu del 2024. Aquestes últimes també van afectar altres parts del Regne Unit.
0: Els empleats del Departament de Defensa dels Estats Units han tornat a treballar amb normalitat després que una falsa alarma sobre substàncies perilloses ha fet desallotjar algunes zones de l'edifici del Pentàgon a Washington. L'incident ha durat unes hores, durant les quals els treballadors d'algunes plantes del Pentàgon s'han confinat o han estat enviats a casa per prevenir riscos. Els bombers han entrat a la zona de l'incident amb màscares antigàs i vestits de protecció química, segons ha informat la cadena CNN, però poc després s'ha determinat que hi havia hagut una falsa alarma amb els sensors de qualitat de l'aire.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ho hem destacat al sumari. Marta Otero serà la nova rectora de la Universitat de Vic en els propers 4 anys. Otero assumirà el càrrec a partir de l'1 de setembre després de rebre l'aval majoritari del claustre de la universitat i rellevarà Josep Aladi Baños al capdavant de la institució. Otero ha fet fins ara tasques de docència, recerca i gestió a la UBIC. L'objectiu de la seva etapa com a rectora és consolidar el model federatiu de la universitat, reforçar el compromís social i també impulsar el posicionament acadèmic investigador. La nova rectora és la segona dona al capdavant de la institució. Des del 1997 la universitat ha tingut 6 rectors. I qui també té nova presidenta, en aquest cas, és la Deo Cava. Es tracta de Marta Vidal, que ha estat escollida aquest migdia per majoria absoluta pels propers 4 anys. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Ribó.
7: Marta Vidal, un dels 5 candidats que s'han presentat per al càrrec, és actualment la consellera delegada del grup Vallformosa. Els vocals del ple de la Deo Cava, que representen tant el sector productor com l'elaborador, han donat el seu suport a Vidal, la primera dona presidenta de la denominació d'origen Cava. S'ha mostrat satisfeta i disposada a treballar pel prestigi del Cava.
8: Començo aquesta nova etapa amb il·lusió, però també amb un sentiment de responsabilitat alt. Contenta, no?, de poder formar equip amb tot el ple per realment, no?, posicionar el Cava on es mereix estar i on estic convençuda que podrem aconseguir posar-lo.
7: Vidal ha assenyalat com a altres prioritats valorar la vinya i generar confiança en el sector. Ella farà tàndem amb el nou vicepresident David Tendre. Marta Vidal succeeix Javier Pagès, que ha ocupat el càrrec durant 8 anys, una presidència marcada per l'esforç de segmentar el Cava segons la seva qualitat i zonificar els diferents llocs d'origen del Cava, majoritàriament català, però present també al País Valencià, Extremadura, País Basc o Navarra. Una etapa marcada igualment per la baixada de vendes, per la conjuntura internacional i per la irrupció d'alternatives com la de Corpinat.
6: El temps.
0: Són 3:15 de la nit. Escoltem la previsió meteorològica del Néstor Gómez.
9: L'estabilitat atmosfèrica d'avui tindrà continuïtat durant tot el que resta de setmana i fins i tot més enllà. Això voldrà dir que aquesta tranquil·litat que hem tingut avui amb el cel pràcticament serè, però amb algunes teranyines de núvols alts, alguns núvols baixos que poden aparèixer aquesta nit cap a la Costa Daurada, tindrà continuïtat també de cara a demà. Un divendres suau pel que fa a l'ambient matinal, possiblement nit tropical aquesta a punts de l'àrea de Barcelona, però sobretot el divendres es llevarà amb el cel serè i amb núvols només concentrats cap al Camp de Tarragona o l'àrea també del Delta de l'Ebre. Núvols baixos que ràpidament tendiran a marxar i deixaran un temps assolellat. A la tarda apareixerà algun núvol inofensiu a l'àrea del Pirineu i el que sí que tindrem aquest divendres seran temperatures més altes. Ho notarem de bon matí, però sobretot al migdia, 3-4 graus més de manera generalitzada a tot el país, cosa que permetrà que cap a les comarques de Girona el termòmetre arribi i superi la xifra dels 30 graus i a les zones més càlides del país, cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, arribaran als 32 i 33 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana estable, amb molt de sol. Potser diumenge a la tarda tindrem alguns ruixats al Pirineu i amb unes temperatures que pujaran tant dissabte com diumenge.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la nit. El Parlament dona el tret de sortida a la commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, considerades l'embrió del parlamentarisme català. Aquesta tarda s'han presentat els actes commemoratius d'aquestes reunions que es van fer entre els segles XI i XIII, que ajuntaven església, nobles i població civil i que tenien com a objectiu frenar la violència dels senyors feudals. La primera es va celebrar a Tolujosa, a la Catalunya del Nord, l'any 1027, liderada per l'abat Oliva. D'entre les activitats proposades, destaca una trobada al Parlament amb diversos premis Nobel centrada en la cultura de la pau, així com una reunió del col·lectiu europeu d'alcaldes Majors for Peace. També es preveu la realització de congressos, debats, exposicions i programes escolars relacionats amb la pau. El president del Parlament, Josep Rull, ha remarcat que la commemoració no només ha de servir per fer memòria històrica, sinó també per reivindicar el pacifisme i els valors del parlamentarisme.
10: Aquesta commemoració no volem que sigui només un exercici de memòria històrica, sinó que en un món com el d'avui, marcat per les guerres, les desigualtats, la polarització, aquesta commemoració ens convida a reivindicar valors com la pau, la deliberació, el pacte com a eina de resolució de conflictes, així com la defensa de la dignitat humana.
0: Les activitats d'aquest mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva seran entre el 10 de setembre i el desembre del 2027. I s'ha presentat una guia arqueològica de la Catedral de Tarragona perquè el gran públic pugui comprendre aquest espai patrimonial que acumula vestigis des de fa 2.000 anys. El llibre aborda els resultats de les investigacions arqueològiques amb un llenguatge per arribar a tothom. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
11: Els autors del llibre s'han proposat recollir els resultats de les troballes i els estudis arqueològics fets al llarg dels anys per plasmar-ho en un llenguatge pedagògic, tant per visitants com escolars o universitaris. S'acompanya de molts elements gràfics, com ara fotografies, il·lustracions o plànols, per entendre l'evolució del complex catedralici al llarg dels segles. Els autors són els arqueòlegs Josep Maria Macías i Andreu Muñoz, amb una llarga trajectòria de recerca a la catedral.
12: La catedral és un espai, és un palimpsest que ens explica la nostra realitat, però també és un espai molt complex d'entendre des del punt de vista de l'arqueologia i de la història, perquè la mateixa superposició de la catedral i d'altres fets arquitectònics fa que allò que veiem com una sola realitat arquitectònica és el resultat de moltes fases històriques i entelèpiques. No?
13: No és una guia turística a l'ús, sinó que és una guia pensada perquè tota persona, doncs, que ho pugui entendre, no?, pugui tenir un instrument, una eina de navegació per fer un itinerari per aquests més de 2.200 anys.
11: No es descarta que la guia editada per l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Museu Diocesà doni pas a altres publicacions destinades a públics més específics. L'objectiu del projecte és també posar en valor aquest patrimoni i potenciar futurs projectes històrico-turístics com el de l'Acròpolis de Tarragona.
0: Els empresaris de Lleida i del Pirineu són optimistes davant la inestabilitat econòmica i geopolítica mundial que avui i demà centra la trobada empresarial al Pirineu. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
14: La gran majoria d'empresaris creuen que les seves empreses creixeran respecte a l'any passat i més de la meitat preveuen més beneficis, segons el baròmetre de la trobada, que reuneix 900 empresaris a la Seu d'Urgell. Segons l'enquesta, la majoria aposten per una immigració regulada vinculada a contractes de feina i sí que hi ha més divisió entre els que creuen que Europa ha de guanyar autonomia i els que aposten per les aliances amb la Xina o els Estats Units. Aquest ha estat, de fet, un dels temes de debat aquest matí amb la ponència de l'exalt representant d'Exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell.
15: Empresaris estan optimistes, claro, perquè l'economia espanyola va molt bé. Tenim l'energia més barata d'Europa. Tenim molta immigració que porta una força de treball que, si no, l'economia espanyola no podria funcionar. Espanya, avui en dia, és l'economia més dinàmica d'Europa. Però amb el seu conjunt, l'economia europea no va bé.
14: Aquesta 37a edició de la trobada empresarial al Pirineu durarà fins demà al migdia. Al matí està previst que intervingui el president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Jove Teatre Regina, referent dels espectacles per a públic infantil i juvenil des de l'any 1988, ha baixat el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Seneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Marta Vives.
16: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Seneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i del país i en català. Mariona Campos n'és la directora.
17: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
16: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
17: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
16: El Jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
0: I l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu té com a conseqüència la cancel·lació de les activitats de teatre escolar i que perjudica seriosament la viabilitat d'un sector cultural, el del teatre familiar, que ja és especialment vulnerable. L'associació insta el Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent. Expliquen que la situació té un impacte econòmic fort sobre les companyies i professionals de les arts escèniques per als nens i els joves i estimen que es podria agreujar el curs vinent. Joan Alfred Mangual, president de la TTP, demana responsabilitats.
18: La responsabilitat de solucionar el tema nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració.
0: I reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que si no es posa remei a la situació, està en joc la continuïtat d'un model educatiu en què la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles.
19: Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: 5 minuts i seran les 10 de la nit.
6: Esports.
0: Dami Aguilar, bona nit.
21: Bona nit. El Barça ja guanya 2-0 en aquesta final, en aquesta semifinal de la Lliga ACB de bàsquet. Acaba de superar el Tenerife 97-89 i arriba al descans el primer partit del Mundial de Futbol. 1-0 guanya Mèxic davant de Sud-àfrica. El primer gol d'aquest Mundial l'ha fet Julián Andrés Quiñones per Mèxic, al minut 8 de la primera part. Quiñones, que juga a l'Aràbia Saudita, ha enviat una pilota al pal a poc per al descans. Tenim descans a l'estadi Azteca de la ciutat de Mèxic, ple amb 83.000 persones en aquesta 23a Copa del Món Mèxic-Canadà-Estats Units, que acaba de començar. El descans del primer partit guanya un dels anfitrions, Mèxic 1-0 davant Sud-àfrica.
6: 3CAT Info.
21: I el que us deia amb el Barça, que en un partit d'alts i baixos ha acabat guanyant 97-89 la Laguna Tenerife, amb segurament un home destacadíssim en aquest partit, Patty Mills, tot un NBA, jugador del Tenerife amb 36 punts, mentre que pel Barça destaquen els 19 de Vesely, els 16 de Foll i els 15 de Panther. També Claiborne ha fet 14 punts, o Nicola Provitola, que ha fet 13 punts. El Barça, que manté el factor camp i que jugarà dissabte a les 8 en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio aquest tercer partit. Si guanya el primer partit que disputarà a Tenerife, ja serà finalista de la Lliga ACB. Així ho han explicat els nostres companys a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
22: 97-87, ara sí, el Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga CB. El Tenerife encara amb tot, eh? Amb fe, 20 segons pel final, 97 a 89, 4 cantonades al Palau d'Ampeus. I aquí tenim partit que mor a les mans de Xenguelia, que renuncia a tirar. Saluden ja les dues banquetes, els dos staffs, i ja és oficial, el Barça és a un partit a la final de la Lliga CB.
21: 97-89, resultat final. Dir també que el tècnic dels canaris, Xus Vidorreta, l'han expulsat amb tècnica a falta de 7 minuts per al final i que l'equip de Canàries ha perdut Guerra, un dels seus jugadors importants de la pintura, per una lesió quan faltaven 3 minuts i mig, però segurament l'home del partit, doncs aquest Patty Mills, l'australià, amb 36 punts. Mentrestant, a Malta, l'Atlètic Barceloneta elimina el campió Ferencváros als penals i es classifica per la seva segona final de la Champions masculina de waterpolo. Empat a 9 al final de l'enfrontament i victòria als penals, i Unai Aguirre, el porter, al 3-4 Info.
1: Doncs mira, crec que al final l'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte hem ficat un gol d'home a més que ens estava costant una barbaritat. La meva sensació és que no atacàvem i hem ficat un gol d'home a més i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells.
21: I els mariners que esperen rival estan jugant al Prorreco italià i l'Olympiacos grec, enviat especial a Malta, David Ubach, bona nit.
2: Bona nit, un partit que ja ha estat ativant ahir, tot i que encara queda l'últim quart a la final del tercer parcial, amb clar domini refermat del Prorreco, 16-9 contra l'Olympiacos grec, de manera que ni tan sols un del de baix podria gairebé impedir que el Reco italià fos el rival dissabte en la final de l'Atlètic Barceloneta, amb aquest 16-9 incontestable que hi ha ara en el marcador. Falta de l'últim quart d'aquest enfrontament de la segona semifinal. Així doncs, els italians que ja apunten clarament a ser el rival dels mariners en la final de dissabte.
21: Gràcies, David. A la concentració de la selecció espanyola de futbol als Estats Units, Lamine Yamal, el blaugrana, ha completat el seu primer entrenament amb el grup relacionat amb el futbol i amb el Mundial. El col·legiat somali Omar Artan, vetat pels Estats Units, arbitrarà, ho ha anunciat la UEFA, a la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontaran el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. I el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Mourinho com a entrenador fins al 30 de juny del 2029.

0: L'Iran és un cas ben clar de com les guerres es pateixen sobretot sobre el terreny, però acaben impactant a molts quilòmetres de distància i en direccions ben diverses. Avui el Banc Central Europeu, per primera vegada en pràcticament 3 anys, ha pujat els tipus d'interès fins al 2,25%. S'encareixen, per tant, els crèdits i les hipoteques, com s'han anat encarint també, per exemple, el preu dels combustibles. L'objectiu de la pujada és precisament rebaixar la inflació. Si en l'origen hi situem el conflicte de l'Iran, es fa difícil, molt difícil, preveure'n el final. Donald Trump ha passat en poques hores d'amenaçar amb bombardejos contundents i de prendre l'illa de Hark a dir, aquest vespre, que les negociacions avancen bé i que cancela els atacs previstos. D'aquí unes hores ja es veurà què diu el president dels Estats Units.
1: Catalunya nit.
0: El govern vol apujar les penes de presó per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys. Això després del crim ahir a plena llum del dia al centre de Barcelona. L'autor va fugir ràpidament a peu i encara se'l busca. En el que portem d'any, per tant menys de 6 mesos, han mort a Catalunya 6 persones per arma de foc, quan en els 12 mesos de l'any passat en van morir 9. La proposta de reforma del Codi Penal també inclouria un increment del càstig per als responsables de grans plantacions de marihuana, amb penes que podrien arribar als 9 anys. La consellera Parlon ha vinculat els crims amb el narcotràfic.
2: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
0: Aquest vespre hem sabut el valor de les joies que es van requisar a la caixa forta de Zapatero. Segons la joieria que ha fet la taxació que va demanar el jutge, valdrien 1.300.000 euros. Casos com aquest estan fent caure el PSOE a les enquestes, es dedueix de la que ha publicat el CIS. L'explicarem bé perquè té molts detalls a tenir en compte. Els socialistes continuarien guanyant les eleccions, però a poca distància del Partit Popular. I a la pregunta de quin líder preferiries com a president del govern espanyol, Pedro Sánchez és el més citat a molta distància de Feijó. Aquest Catalunya Nit també ens portarà fins a Belfast i tenim el nostre enviat especial, Quim Olivares, en la tercera jornada d'aldarulls atiats per l'extrema dreta. L'espurna va ser l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. I tot això el dia que ha començat un espectacle planetari.

Amb actuacions com aquesta de Shakira ha quedat inaugurat el Mundial de Futbol. En joc ara mateix Mèxic, país anfitrió, contra Sud-àfrica. Ja sabeu on sou, un informatiu de cine, perquè tindrem, a més, visita de l'Àlex Gorina. Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.

0: Hores després d'anunciar una tercera nit consecutiva d'atacs contra l'Iran, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha suspès l'ofensiva militar. I ho ha fet perquè assegura que s'ha avançat en les negociacions amb Teheran fins al punt que aviat s'anunciarà el dia i el lloc on s'assignarà l'acord de pau. L'Iran, però, ja ha avisat que no ha pactat cap text marc amb els Estats Units. Per tant, ja veurem ben bé què és el que acaba passant. D'entrada, connectem en directe amb Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Oriol, Trump ha donat per fet que les negociacions estan tan avançades com per signar un document i deixar entreveure que aviat.
1: Doncs sí, a veure, això podria ser el veritable principi del final o una fantasmada més de Trump, no ens enganyem. A més, com tu has apuntat fa uns instants, acaba de començar el Mundial i potser l'home ha pensat que avui no era el dia més indicat per tirar endavant amb bombardejos. El president dels Estats Units, de moment, ha tornat a fer aquest gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim, i Trump, tot just fa uns minuts, ha fet aquest anunci.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Segons ha afegit a través de la seva xarxa social, Truth Social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre aquestes parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs avui havia de ser aquesta nit, la preveia molt complicada pel que fa a aquesta situació a l'Iran i aquests possibles bombardejos anunciats. Jo no havia pensat en la derivada del Mundial, però tu has fet bé de recordar-ho. Pot ser un element més, vés a saber que hi ha al darrere. De moment sembla, però, que aquesta nit serà més tranquil·la del que ens pensàvem. Gràcies, Oriol Serra.
1: Vés a saber, sí. I recorda que diumenge ens fa 80 anys, eh?
0: Això també. Doncs,
1: sí.
0: Doncs a veure si arriba en pau.
1: A veure.
0: Gràcies, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Amb més o menys atacs, el cas és que aquesta guerra continua tenint conseqüències i precisament amb l'objectiu de rebaixar la inflació provocada per tot el que està passant a l'Orient Mitjà. Per primer cop en gairebé 3 anys, el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès fins a situar-los al 2,25%. A partir d'ara, per tant, les hipoteques i els crèdits seran una mica més cars, però el risc és que aquesta pujada de tipus desacceleri també encara més l'economia de l'eurozona. Això ens porta cap a Brussel·les. Bruno Forte Amires, bona nit.
3: Hola, bona nit, Manel.
0: No és fàcil, suposo, aquest equilibri entre mantenir la inflació a ratlla i alhora garantir el creixement econòmic. Com ha justificat el Banc Central Europeu aquest gir que han fet avui apujant els tipus?
3: Doncs la presidenta del banc, Christine Lagarde, ha defensat que es tracta d'una pujada suau, de només 0,25 punts.
4: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
3: Avisa que els preus de l'energia continuen elevats i, arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
4: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
3: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilitar així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica. Ella veu el got mig ple.
4: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
3: Aquí, amb aquest comentari que sembla innocent, Lagarde el que fa és posar deures als governs europeus i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu, és a dir, la seva tasca, la tasca de Lagarde, no és tant vetllar pel creixement econòmic com mantenir els preus a ratlla. I aquí la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. Lagarde, Manel, s'ha escudat en això per defensar aquest augment dels tipus d'interès.
0: Gràcies, Bruno. Fins ara.
3: Adéu, fins ara.
0: La pujada de tipus d'interès que ha acordat avui el BCE val a dir que es podia preveure, es veia venir. Ara, la pregunta que es fa a tothom és si darrere d'aquesta n'hi haurà més. Per això incorporem aquí el Rafael de Ribot. Bona nit.
5: Bona nit, Manel.
0: No sé si tenim o hem trobat la resposta.
5: A veure, el Fons Monetari Internacional creu que sí, que hi haurà més pujades. El pas més difícil és el que s'ha fet avui, perquè significa un canvi de tendència. Els experts creuen això, que a partir d'aquí sí que n'hi pot haver més. Robert Casajoana és director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
6: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
5: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació en aquell moment. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
7: Una actitud prudent de quedar-se una mica al mig per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, no sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
5: Doncs precisament per això hi ha qui considera que és un error el que ha passat avui. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
8: Aquesta pujada tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
5: De fet, el BCE ha empitjorat la previsió d'inflació, podríem dir, per la zona euro, i l'ha situat al 3% per aquest any.
0: I totes aquestes coses que sembla que es mouen a les altres esferes acaben tenint efectes també directes en moltes situacions. Si féssim aquella pregunta amb això, qui guanya, qui perd?
5: A veure, hi guanya el sector bancari, és un beneficiari directe. Amb uns tipus més alts, el marge d'intermediació creix i augmenta el negoci. A l'altre extrem, podríem dir que es troba l'endeutament més car, que desincentivaria la demanda d'hipoteques i, per tant, frenaria el sector de la construcció. També ho notaran molts que ja tenen hipoteca.
6: Prevé que si hi ha aquestes dues pujades, l'Euribor es tornarà a posar entre el 3 i el 4%. Per tant, tindrà un impacte a les famílies que tenen hipoteques a tipus variable.
5: En general, afectarà tots els països que tinguin un deute elevat. Espanya és un dels que tenen un deute privat més alt i l'encariment del preu del diner reduirà la renda disponible. I això amenaça, ho hem escoltat, el de desaccelerar l'economia.
0: A l'economia mundial no parlem només de l'eurozona, sinó que la guerra a l'Iran, de fet, ja està alentint el creixement econòmic del planeta.
5: Sí, ho ha constatat el Banc Mundial, redueix el 2,5% la previsió de creixement de l'economia per aquest any i és el més baix des de la pandèmia. El conflicte ha agreujat les dificultats del comerç energètic, ha obligat, diuen, a buscar rutes alternatives i ha disparat el cost del transport marítim. El Banc Mundial assegura que és la crisi d'oferta més gran de l'últim mig segle i pronostica que les economies emergents seran les més castigades pel deteriorament d'aquesta economia.
0: El Fons Monetari Internacional, de fet, ha tornat a rebaixar les previsions de creixement per a Europa.
5: Ho ha fet just dos mesos després d'haver fet públiques les últimes previsions, ha baixat el creixement i ha revisat a l'alça la inflació, tot a causa de la guerra. La presidenta de l'FMI, Kristalina Georgieva, ha demanat prudència.
9: Be very careful.
4: Sigueu molt prudents, no prengueu decisions amb l'esperança que això s'acabi aviat. I, si us plau, per aquells països endeutats i amb dèficits elevats, tingueu cura de no gastar diners que no teniu.
5: Un fons monetari que qüestiona que relaxin les regles de fusions a Europa per crear grans empreses, el que s'ha anomenat allò els campions europeus, i critica les lleis d'acceleració industrial proposades per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix, recordem-ho, un mínim de producció local per accedir a fons públics en sectors estratègics. Segons l'FMI, Manel, aquestes condicions podrien afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament.
0: Gràcies, Rafael. Seguim parlant de diners, però ara de molts diners. Parlàvem d'economies emergents que podien patir. Doncs bé, demà Elon Musk i la seva empresa SpaceX protagonitzaran el debut borsari més gran de la història. Sortiran a borsa menys d'un 5% de les accions de la companyia, però ho faran per 75.000 milions de dòlars. SpaceX tindrà un valor d'1,75 bilions. És una de les empreses més grans del món per cotització. Roger Santaló, bona nit.
2: Bona nit.
0: Expectació altíssima.
2: Sí, la seva sortida a borsa coincideix amb el boom de la intel·ligència artificial i una de les divisions més importants de SpaceX, com se sap, és la IA. Això fa que la demanda d'accions, que es preveu que rondarà els 135 euros, superi de llarg l'oferta.
0: Estem parlant que al darrere hi ha l'home més ric del planeta i potser encara ho serà una mica més.
2: Sí, es pot convertir en la primera persona bilionària del món. La seva fortuna és tan gran que Oxfam Intermont diu que l'any passat va guanyar 1 milió d'euros cada minut i acumula la mateixa fortuna que el 46% de la població mundial amb menys recursos.
0: Són les 10 i 16 minuts. Des de que hem començat el Catalunya Nit, 16 milions d'euros per Elon Musk. Musk, com ha fet fortuna?
2: Sí, mira, li deu passar la butxaca si contem d'aquesta manera. Ho fa tot a base de moviments de risc, com quan va deixar el doctorat per fundar una empresa de programari informàtic en l'explosió d'internet. Va guanyar 22 milions de dòlars amb la venda de l'empresa quan només tenia 27 anys. I en comptes de guardar-se els diners, els va anar reinvertint en altres aventures fins a arribar a SpaceX.
0: Com reaccionen els experts a aquesta operació?
2: Doncs molts pensen que la valoració de SpaceX està inflada. Recordem que SpaceX toca diversos sectors: els coets espacials, la robòtica, la intel·ligència artificial, la xarxa social X i els satèl·lits d'internet Starlink. I només Starlink té beneficis. Les altres divisions acumulen pèrdues considerables, 5.000 milions de dòlars només l'any passat. Però els inversors veuen el potencial en el mateix Musk. Jaume Puig és el director general de GVC Gaescom.
10: Al final, la persona de referència aquí és l'Elon Musk, el visionari és l'Elon Musk. Jo el que et diria és que, sí, potser és una compra més de cor que de cap, però sobretot és una compra de la visió de l'Elon Musk. I les coses poden anar o molt bé o molt malament. Per això deia que el risc és molt gran.
2: De fet, es vincula Musk amb els seus experiments futuristes. SpaceX i els viatges a la Lluna i a Mart, els cotxes i les bateries de Tesla, els vincles amb la biotecnologia, la relació amb les criptomonedes o fins i tot els seus tastets amb la política ocupen càrrecs dins de l'administració Trump.
0: I mentrestant anar fent piulades a X.
2: I mentrestant es diverteix de la seva manera.
0: Exacte. Gràcies, Roger.

0: 3 minuts passen d'un quart d'11 de la nit. A Irlanda del Nord, tercer dia d'aldarulls arran de les protestes impulsades per l'extrema dreta per l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia de Belfast ha reforçat el seu desplegament per contenir les protestes i ha arribat a disparar bales de goma. A Belfast hi tenim el nostre enviat especial, Quim Olivares. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Quim, les forces de l'ordre nord-irlandeses estan disposades a frenar els aldarulls com sigui. No sé quina és ara mateix la situació aquí.
1: Mira, hem sabut que han arribat reforços, entre 200 i 250 policies més des d'Anglaterra, per intentar sufocar els aldarulls que des de dimarts afecten alguns punts de Belfast i rodalies. En el nostre recorregut des de l'aeroport de Belfast fins aquí al centre, on ens trobem, on per cert és pràcticament desèrtic perquè el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat, hem vist diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa, els Land Rovers blancs, que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat, on també hem vist algun helicòpter que sobrevolava. No sabem l'abast d'aquests possibles aldarulls d'aquesta nit, però sí sabem que la policia ahir va detenir 16 persones i que avui l'adjunt del cap de la policia nord-irlandesa, que es diu Ryan Anderson, ha promès enxampar-ne més i portar-los davant de la justícia. Sentim-lo.
2: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear aldarulls, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
1: Aquesta tarda la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat de dos malintencionats textualment que estarien orquestrant l'odi i la por per portar la violència als carrers de Belfast i ha recordat que molts dels atacs d'ahir i abans d'ahir es van fer en àrees unionistes pro-britàniques. De fet, O'Neill assegura que la policia està investigant si paramilitars unionistes estan participant des de l'ombra en les protestes.
0: Doncs veurem què és el que passa aquesta nit. Gràcies, Quim. Fins després. Bona nit.
1: Bona nit. Bona nit.
0: L'advocada general de la Unió Europea considera que Itàlia, i de fet qualsevol altre país comunitari, pot construir centres per deportar migrants a l'estranger. Això sí, avisa que s'hi hauran de respectar els mateixos drets que hi ha dins les fronteres europees. Justament demà entren en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea els centres de deportació a l'estranger. Això ens torna a portar a Brussel·les. Bruno Fortea.
3: Sí, són unes lleis que estenen al conjunt de la Unió Europea aquest model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. A partir de demà, tots els països comunitaris que vulguin construir centres de deportació a l'estranger ja tindran cobertura legal per fer-ho. Però avui, l'advocada general ha dit que dins d'aquestes instal·lacions s'hi haurà de garantir el dret a la defensa i a la vida privada dels interns. També diu que els migrants han de quedar en llibertat tan bon punt s'acabin els seus terminis d'internament, sense dilacions innecessàries. Però l'advocada general de la Unió Europea alerta que tot això no està prou garantit en l'acord signat entre Itàlia i Albània, perquè hi falten, diu, normes clares. Aquest posicionament no és cap sentència definitiva, però les opinions dels advocats generals acostumen a orientar el veredicte final dels jutges europeus.
0: Doncs per avui ho deixem aquí, Bruno. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.

0: El Papa Lleó XIV demana a Europa que faci un examen de consciència davant la crisi migratòria i avisa que la dignitat humana no té passaport. Ho ha dit en un acte al port d'Arguineguín, a Gran Canària, símbol de l'arribada de caiucos a l'arxipèlag. Demà al matí el pontífex es desplaça a Tenerife i serà l'última parada del seu viatge a Espanya després de passar per Barcelona, avui per reunir-se també amb migrants i escoltar la seva experiència.
1: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
0: Doncs per primera vegada en una dècada ha baixat el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, que són moltes, però un 4% menys que el 2024. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l'informe anual que l'entitat ACNUR ha fet públic avui, Txell Garriga.
2: Sí, és un informe on també es destaca una baixada del 3% de nombre total de refugiats, que ara són uns 41 milions arreu del món. El descens explicaria per l'augment dels que han tornat a casa alguns, tot i retornar a zones on el conflicte de moment continua, com per exemple el Congo, Síria o l'Afganistan. Sentim a Paula Barratxina, la portaveu de l'entitat.
3: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
2: ACNUR també alerta que la gran majoria de refugiats acaben cronificant la seva situació durant dècades i que la majoria, de fet el 40%, són infants.
3: Són generacions perdudes, generacions que, doncs, que es mereixen un futur digne i amb esperança, i per això des de l'ACNUR, però no només des de l'ACNUR, tothom hem de treballar perquè aquests nens i nenes tinguin un futur.
2: L'entitat avisa, però, que en aquest informe encara no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments d'aquest mateix any que poden haver implicat també en desplaçaments. Diuen, per exemple, 1 milió de libanesos o 3 milions d'iranians.
0: Baixen les xifres, però déu-n'hi-do, continuen impactant. Gràcies, Txell.
2: Bona nit.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem de les conseqüències que està tenint el crim d'ahir a plena llum del dia al centre de Barcelona, malgrat la seguretat que se suposava que hi havia per la visita del Papa. De seguida ho expliquem.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
8: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Hola.
10: Hola.
9: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
12: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
11: Sense filtres.
12: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
11: Sense pèls a la llengua.
12: I a més també podem anar a sopar, eh?
11: Sense vergonya.
12: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
11: Però amb molta, molta cafeïna.
12: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
11: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
5: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Leire Díaz, bon dia.
10: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
5: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
10: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
5: Jordi, bon dia.
13: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
14: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
15: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
5: Candela Peña!
16: Quina il·lusió!
5: M'he engreixat una mica.
16: No, estàs boníssimo, Ricard. No. Ets un referent, tens actualitat.
11: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
4: Som
11: 3CAT.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès

0: Poc més de dos minuts i ens plantarem a 11:15 de la nit. El govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu en què la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal també inclouria un increment del càstig per als responsables de grans plantacions de marihuana amb penes que podrien arribar als 9 anys. Miquel Jarque, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: L'anunci arriba, Miquel, després de l'assassinat ahir d'un home al carrer Balmes de Barcelona a mans d'un sicari relacionat amb el narcotràfic. És el tercer cas de mort per arma de foc en 3 setmanes. Són xifres que criden l'atenció.
1: Doncs sí, són xifres que generen alarma. Indiquen que hi ha armes de foc que circulen i que es fan servir. L'any passat, per exemple, hi va haver 8 morts a Catalunya. Aquest any, fins al dia d'avui, 6. I tots estan, els d'aquest any, vinculats amb el crim organitzat i en major o menor mesura vinculats també amb el cultiu i el tràfic de la marihuana. Però si ens comparem amb altres territoris de l'Estat o amb altres països com ara França, doncs aquestes xifres serien més baixes. A més, com que aquí es dona la situació de que són xifres relativament baixes, es poden, molt greus, generen molta alarma social, això ho reconeixen els Mossos d'Esquadra, doncs es poden estudiar molt bé, es poden analitzar, es poden saber les causes i es pot deduir que tot el que està passant ara mateix amb armes de foc, la gran majoria, doncs són casos de, que passen en un entorn intracriminal, és a dir, entre bandes. Des d'Interior es pensa que, tot i que això no, aquí no hi ha un únic factor, a vegades hem parlat doncs, de la situació estratègica de Catalunya, amb aquesta AP7, amb aquest litoral que facilita molt doncs, l'entrada per via marítima i després la distribució per carretera doncs, de drogues, es pensa que la laxitud del Codi Penal espanyol doncs, està influint en la implantació com un factor més en els narcotraficants. Núria Parlon, la consellera d'Interior, ha explicat que l'objectiu d'aquesta reforma doncs és precisament que aquest no sigui un factor que ajudi. Ha explicat que el que s'espera amb aquest, si s'aconsegueixen els tràmits parlamentaris necessaris, és harmonitzar les penes de l'Estat espanyol amb les penes dels països del nostre entorn. Sí, aquí va el tall.
2: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
0: Perquè, recordem, estem parlant de penes de fins a 5 i fins a 9 anys. Quines s'apliquen ara mateix per tinença d'armes i cultiu de marihuana?
1: Doncs mira, en el cas de les plantacions de marihuana, per exemple, la pena actual ens han explicat que va d'un a 3 anys i ara, amb aquesta reforma, un cop més, si s'aconsegueixen els suports parlamentaris necessaris, doncs passaria de ser de 6 a 9 anys. I pel que fa a la tinença d'armes il·legals, el director general dels Mossos d'Esquadra, Lluís Trapero, ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre d'Interior, Grande Marlaska, la tinença d'armes, que ara mateix és d'un a dos anys de presó, i per tant, si no hi ha antecedents, no comporta l'ingrés a un centre penitenciari, passaria a ser de 4 a 5 anys.
3: Nosaltres pensem que això ha de tenir una pena que impliqui, a més, en coherència amb la legislació europea, la major part de països, Alemanya, Itàlia, se situen en els 5, en els 6 anys de presó, que implica que una persona que la policia doncs, l'agafa pel carrer, la identifica amb una arma de foc, automàticament passarà un temps, tindrà una mesura cautelar. Jo penso que és un exercici de coherència.
1: Pel que fa a la mort d'un home ahir al carrer Balmes, no hi ha novetats, es treballa en la identificació de la víctima i del sicari, que els Mossos d'Esquadra consideren que és un professional d'aquest tipus d'execucions i que estaria relacionat precisament amb el narcotràfic internacional.
0: Doncs a veure si hi ha novetats. Gràcies, Miquel.
1: Adeu, bona nit.

0: I aquest vespre hem sabut que les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que ha fet la joieria en Sorena a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de les joies s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemmològic Espanyol. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Bona nit. Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, una valoració molt superior a la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. El jutge va ordenar l'anàlisi de les joies per determinar-ne la naturalesa, autenticitat i valor econòmic de reposició, i també per saber el fabricant, el segell o la marca del joier i la data aproximada de fabricació. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria en Sorena va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemmològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs

0: haurien 5 punts en estimació de vot si avui es fessin eleccions generals. Entre això i l'ascens notable del Partit Popular, que s'acostarien a només 4 punts dels socialistes, el marge és el més estret des de fa un any. Àlex Giral, Robert, bona nit.
1: Bona nit.
0: A veure, tu te l'has mirada bé, aquesta enquesta del CIS, que apunta una reculada important del PSOE, però, tot i així, hem de dir que encara guanyaria les eleccions.
1: Sí, amb un 31,3% de les paperetes. És el percentatge, però, més baix des del juliol del 2025. En canvi, el PP, com deies, faria un salt endavant de més de 2 punts amb un 27,1% dels vots. El separaria, per tant, una distància de poc més de 4 punts, quan el mes de maig aquesta xifra superava els 11. Les enquestes de l'anterior baròmetre, però van ser prèvies a l'obertura de causes com aquesta contra Zapatero i també Leire Díez a l'Audiència Nacional.
0: Parlaves del juliol del 2025. Què passava ara fa un any perquè els socialistes obtinguessin pitjors números que els d'avui?
1: Doncs bé, segur que ho recordareu, i és que va ser quan va esclatar el cas contra Santos Cerdán, número 3 del PSOE en aquell precís moment. Llavors el CIS va recollir una caiguda de 7 punts dels socialistes, per tant més forta que la d'ara, i el PP es va quedar a les portes de fer-li el sorpasso.
0: Per tant, tenim el PSOE en tendència a la baixa, encara al primer lloc, en segon lloc el Partit Popular, però en tendència a l'alça. Què passa en la resta de partits?
1: Doncs com els últims mesos, tercera posició per a Vox, amb un lleuger descens dels suports, i quarta per a Sumar, que creix lleugerament, com també ho fa Podem, que no arriba però al 3%. Pel que fa als independentistes, Esquerra baixa gairebé un punt, això és bastant de pes, mentre que Junts esgarrapa alguna dècima.
0: Aquestes enquestes del Centre d'Investigació Sociològica recullen molts aspectes. Quines altres dades podem aportar?
1: Mira, Sánchez es manté com a preferit president amb gairebé 20 punts de marge per sobre de Feijó. I si parlem de les preocupacions dels ciutadans, l'habitatge continua encapçalant el rànquing davant de l'economia i la immigració. I ja com a curiositat, deixa'm dir-te que el CIS ha preguntat per primer cop sobre l'eclipsi solar total del 12 d'agost.
0: Vaja,
1: sí.
0: Aquesta no me l'esperava.
1: Una barreja de temes. I mira, els resultats d'aquestes preguntes. 3/4 de la població diu que n'està al corrent i la meitat tenen intenció de presenciar-lo en directe. L'àmplia majoria, però, ho farà sense moure's de casa o del lloc on estaran passant llavors les vacances.
0: A banda, les últimes hores també hem sabut els resultats d'un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials que confirma que el que mou l'electorat a votar Vox i Aliança Catalana és el rebuig a la immigració. Què és el que fa decantar exactament la balança cap a un partit o l'altre, però a l'hora de votar?
1: Bàsicament, el sentiment identitari, ho explica un dels autors de la recerca, Javier Martínez Cantó.
2: Si a tu et preocupa la immigració, la teua forma de digerir aquesta preocupació és a través del teu sentiment nacional. Si ets català, és més probable que es derivi en un vot cap a Aliança. Si és 50-50 o més espanyol, és més probable que es derivi en un vot cap a Vox.
1: Tret d'això, els votants de les dues formacions s'assemblen en gairebé tot. L'elector mitjà seria un home en la franja dels 40 anys i amb estudis mitjans.
0: Molt bé, gràcies, Àlex.
1: A vosaltres.
0: Aquesta tarda hi ha hagut una protesta davant de la Sagrada Família per l'explosió del mig miler de cantaires ahir que participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Els concentrats que portaven estelades han cantat el Virolai. Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir els cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació en detectar que alguns tenien estelades impreses a les partitudes. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada cultura i esports. Tenim el Mundial en marxa.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve, ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Ho veus? L'any i anys. Això és molt nostre. Molt. Tant nostre com dir... posarem llum?
8: A la foscor.
7: O com dir... aventureres, aventurers.
9: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
9: Saps que és molt nostre, també? Sou

0: per nostre el Clara i Carlos TV3 Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
2: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
0: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
1: Molt nostre.
3: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
4: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
5: La Noa es una de las protagonistas del documental Corren las liebres.
4: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
5: Un retrat íntim sobre la supervivencia a la periferia de Barcelona.
4: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
5: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
6: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
5: Lorena Ros, cineasta.
7: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
8: Solidaris.
9: Amb Mercè Folch.
5: Vides als marges.
9: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: 20 minuts per arribar a les 11, continuen sense trobar el menor que va desaparèixer aquest dimecres al vespre. Anava amb una moto d'aigua amb uns companys i no va tornar amb ells. El vehicle s'ha localitzat aquest dijous a la tarda, bolcat, en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca que anirà minvant durant aquesta nit. Girona, Maria Rovira.
13: La moto aquàtica del jove l'ha localitzat la policia local de Pals aquesta tarda en una platja entre Sarriera i l'Estartit, en una zona a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, Roses. La recerca ha continuat durant tot el dia d'avui en un intens dispositiu per terra, mar i aire i s'ha anat ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, que han utilitzat drons, també hi han participat efectius de les policies locals, Mossos, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar ahir, a 3:15 de la nit, que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
12: I l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu està perjudicant seriosament la seva viabilitat. Marta Vives.
14: L'associació insta el Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent i a trobar una solució acordada al conflicte que permeti també preservar els drets culturals dels infants i joves i la sostenibilitat del sector cultural. El sector dona suport a la lluita dels mestres i apunten responsabilitats. Joan Alfred Mengual és el president de la TTP.
15: La responsabilitat, l'òrgan que té possibilitat de solucionar el tema, nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració. Per tant, tenim clar que un poc des d'on s'ha de solucionar tot és des d'ahir, des d'aquesta assumpció de responsabilitat i de voluntat de millora.
14: Expliquen que la situació té un impacte sever sobre les companyies i professionals de les arts escèniques per als nens i joves i hi posen xifres. De moment s'han cancel·lat un mínim de 48 funcions de teatre escolar directament a companyies amb pèrdues superiors als 34.000 euros i estimen que podria agreujar-se el curs vinent. Per tot plegat demanen reunions, tant amb la Conselleria d'Educació com amb la de Cultura.
15: Pensem que un poc la solució ha de vindre per part de les dues conselleries, ha de vindre coordinada per les dues conselleries, però sí que veiem que la Conselleria de Cultura hauria de previst unes mesures per poder pal·liar tot el desastre econòmic que pot suposar per al sector, per a les companyies de teatre familiar.
14: Reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que, si no es posa remei, està en joc la continuïtat d'un model educatiu on la cultura ha estat un dels seus aliats imprescindibles.
12: I per cert que més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família en presència del Papa Lleó XIV, que està funcionant també molt en l'àmbit digital. Però si hi ha un esdeveniment que té audiència és el Mundial de Futbol, que ja està en joc i que si acabés ara, tindria com a campiona Mèxic. Però això només acaba de començar. Damià Aguilar, bona nit.
8: Bona nit. Doncs sí, partit inaugural a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Minut 77 de partit i està guanyant Mèxic per 2-0. Han marcat Julián Quiñones al minut 8 i Raúl Jiménez al 65. Quiñones no el coneixíem, però sabem que juga a l'Aràbia Saudita. Raúl Jiménez és un ex de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Tenim una porra aquí al Departament d'Esports amb gairebé 100 persones i ja tenim el cap d'esports xalant perquè si acaba així...
12: Ha dit 2-0.
8: Sí. Bé, és igual.
12: Vols dir que no ho va canviant sobre la marxa al campus?
8: Jo he posat 2-1, aviam si marca Sud-àfrica, si tampoc no canviaria res.
12: A veure.
8: Per cert, la inauguració, la cerimònia amb Shakira, però sense la presidenta Sheinbaum. Hi ha d'haver altres dues cerimònies, perquè es veu que aquesta tampoc no ha sigut gaire lluïda. N'hi haurà una als Estats Units i una al Canadà. Si li preguntes a Trump, ja saps quina serà la millor de totes. I a les 4 de la matinada del mateix grup hi ha un interessantíssim Corea del Sud, República Txeca, sobretot per sud-coreans i txecs. No? Segon tema, Barça de bàsquet, patint, s'ha de dir, ja guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB, 97-89 amb Mills i Marcelinho incommensurables per al Tenerife, 36 punts l'australià, 14 al brasiler, 19 punts de Vesely i 16 de Fall per als de casa.
12: Ai,
8: i
12: el Barça... Pasqual encara salvarà la temporada,
8: Sí, però se'n va. Bé, el Barça ha competit, però ha estat fluix en defensa. Així ho ha vist Nicolà Provitola.
16: Nada, ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo. Con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
8: Per cert, el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo, tenim final decidida entre l'Atlètic Barceloneta i el Prorreco. El Barceloneta que ha eliminat els penals, el campió vigent, el Ferenbaros, i el Prorreco que ha eliminat 19-13 l'Olympiacos. Tenim el David Ubach d'enviat especial que ens ho explicarà. Hi ha una cosa que no et puc deixar de dir, el Real Madrid ha contraprogramat el Mundial. Ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029, 3 temporades, no s'incorporarà fins al juliol, com més tard millor.
12: Però si ja fa dies que ho donem per fet, això, però vaja, sí. Moltes gràcies, Damià.
8: Adéu, bona nit.
12: Bona nit. És bo recordar que és dijous, és bo mirar el rellotge també, dijous a la nit. Àlex Gorina.
17: Bona nit, bona nit.
12: Què ens arriba aquest cap de setmana a les cartelleres?
17: Mira, no us parlaré de la Spielberg, perquè aquest cap de setmana prefereixo parlar d'una pel·lícula noruega que sembla italiana.
18: Cuando la mamá de Carla quiso tener hijos, no tenía marido ni novio. Así que el médico buscó un donante de esperma para la mamá de Carla. Carla no sabe lo que es un donante de esperma.
19: Quiero leer otro cuento.
18: ¿Sí? Vale.
17: La pel·lícula es diu Solo Mama i sembla italiana, però és noruega i dirigida per una noruega que es diu Jannike Askevold. I és la història d'una mare que decideix tenir fills, és soltera, no té parella i fa servir, doncs, semen d'aquell arxivat i tal. I a partir d'aquí li comença una problemàtica personal, no aniré molt més enllà, perquè li entra la inquietud de saber qui és el pare de la criatura, no? I acaba descobrint que el pare de la criatura pot ser pare de moltíssimes criatures, perquè hi ha homes que fins i tot es guanyen la vida d'aquesta manera. I l'interrogant que penja sobre la pel·lícula, interessantíssima per descomptat, és quants germans hi ha en el món que ignoren que són germans perquè no saben que tots eren del mateix pare, no?
12: Alguna notícia que hi hem explicat, d'algun cas d'aquests de, jo què sé, 50 o més, no me'n recordo.
20: Sí.
12: Un moment, perquè ara has començat dient no parlaré de Spielberg i ara molta gent deu pensar al Gorina no li ha agradat la de Spielberg.
17: No m'ha agradat la de Spielberg. Dit això, els nens ens continuaran acompanyant perquè precisament el programa d'avui, l'espai, si ens voleu fer companyia, us farem la companyia parlant d'un tema que té a veure amb la infància. And the world will know what you're gonna take to stop the wagons. Are we ready? Yeah! New 6, la patilla musical que es va crear per explicar en aquest format una data històrica. El 1899 es va produir la primera vaga de repartidors de diaris, que eren tots nens, a Nova York. eren menors d'edat, i ells van ser els que es van plantar i van dir que reivindicaven el seu dret a no treballar o a guanyar-se la vida d'una manera millor.
12: Ostres, clar.
17: I van guanyar. Van guanyar. O sigui que ho sapigueu, eh? Llavors, el tema quin és? Doncs demà, com cada any, el dia 12 de juny, és el Dia Mundial contra el Treball Infantil, que va ser declarat per l'Organització Internacional del Treball, la OIT, l'any 2002. Van trigar, eh? Van trigar, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no? Contra l'explotació de menors. I quan comences a no ser menor? Als 15 anys, diuen, més o menys, però això depèn de la legislació de cada país, en definitiva, no? I podia triar pel·lícules a muntanyes, no? Des de Lazarillo de Tormes a La prostitució de menores, a Los olvidados de Buñuel, a Pele el conquistador, de Emilio August, podia triar Los herederos de Paul Gorski, i, en fi, i aquesta pel·lícula. Però no, us he triat altres tres representatives, amb alguna pinzellada acompanyarà, com per exemple Món italià de postguerra, neorealisme, Vittorio De Sica, Òscar honorífic el 1948. Una pel·lícula que es deia Xuxa. Xuxa és una deformació de Xu Shines. És a dir, el limpiabotes.
20: Fai un brindi de xocolata.
21: Tu no ven, mancha.
20: E que és oscemo, thank you.
22: Quello che ci frega no è che ci siamo organizzati. Se no felice, guarda che per coraggio a fregarci di cassini.
20: A me me l'hanno fregato tu, ma che ci faranno?
22: Seri.
20: A Pasqua.
22: Ciao, andate.
20: Non stai a Giuseppe, devo parlare.
22: A Giuseppe.
17: Acompanyats de la música de The Kid, del Chaplin, perquè també hi havia un nen, i aquest nen havia de treballar per guanyar-se la vida, i era un relat absolutament dickensià, estil Oliver Twist, que també anava d'això. Per cert, el nen interpretat per Jackie Coogan, que va ser un nen que va provocar una llei que es deia la Coogan Act l'any 1939, perquè els seus pares es van polir absolutament tots els diners que com a nen es va guanyar treballant, i a partir de llavors es va declarar que el 15% dels guanys d'un nen petit a treballar en el món del cinema havien d'anar a un compte controlat pels tribunals perquè els pares no s'ho gastessin.
12: Macaulay Culkin ha d'agrair-li a aquest nen la pasta que va guanyar. Clar.
17: Així mateix. I la pel·lícula, doncs, és un rodatge semidocumental de Vittorio De Sica en ple neorealisme amb la pobresa absoluta de mitjans d'aquella època, explicant la història de dos nanos que volen un cavall, Pasquale i Giuseppe, i per aconseguir aquest cavall han de netejar botes, perquè ja a Itàlia estava plena de soldats americans que havien de portar les botes netes, i nyigui, nyigui, nyigui, nyigui, nyigui, nyigui, nyigui, tot Itàlia plena d'orfes netejant botes de soldats americans. Pel·lícula que fa tremolar absolutament pel realisme implícit en la història i perquè estava feta com si fos una càmera amagada enmig del carrer, perquè en realitat tots els xuxains que sortien a la pel·lícula eren autèntics xuxains que Vittorio De Sica va aconseguir convèncer d'acompanyar-los.
12: Doncs l'apuntem, aquesta.
17: Aquesta és boníssima, boníssima, i recordeu, lladre de bicicletes, en Mèdia hi havia un nen, Germania en Zero també hi havia un nen, les víctimes de la guerra. Anem a la segona, anem a John Ford, anem a un clàssic absolut de l'any 1941, Qué verde era mi valle.
23: Bueno, Hugh, ¿qué vas a hacer ahora?
24: Quiero bajar a la mina contigo, padre.
23: Más sensatez, muchacho. La mina no es para ti. ¿Por qué no buscas un empleo más respetable?
24: ¿Respetable? ¿Es que tú y sus hermanos sois unos sinvergüenzas o qué?
23: Vamos, no empieces. Solo quiero el bien para el chico.
24: Con que sea un hombre tan bueno como tú y sus hermanos, me conformo.
23: Yo estoy pensando en su futuro. En nuestros tiempos era distinto. Había dinero y oportunidad para todos, pero Hugh ha estudiado.
24: Quiero ir a la mina.
17: Aquí tenim un tema, perquè resulta que el nen vol anar a la mina. Per què vol anar a la mina el petit Roy McDowell? Era el seu destí. Quan siguis major d'edat, aniràs a treballar amb la mina, amb els teus germans i amb el teu pare. I això era un motiu d'orgull, un motiu d'orgull d'ajudar a l'economia domèstica, i a més és com la iniciació a l'edat madura, com es fan altres rituals al món, etc. No? Qué verde era mi valle, pel·lícula de John Ford, basada en una novel·la de Richard Llewellyn, explicava les mines del País de Gales, una mica com el germinal d'Emile Zola, amb un naturalisme exquisit, i plantejant aquest dilema. El pare morirà a la mina, Els fills emigraran a Amèrica i el petit acabarà convertint-se en el substitut del pare, que és el que no li tocava ser. I què has de fer? Posar-te al costat de l'orgull del fill de pensar que per fi serà un home, o al costat del pare, que vol trencar la dinàmica històrica de que els nens comencin a treballar de ben petits? Bueno, ara ho tenim claríssim, sí. No? Però està bé el plantejament, sí, està tant. Molt bé, perquè és una cultura i a un moment determinat aquesta cultura ha de ser canviada. Com acomiadarem aquest espai d'avui amb un tercer exemple digne també dels altres dos? Anirem a l'Índia.

vol dir salar en Bombay? Doncs podríem dir hola, Bombay, o benvinguts a Bombay. A Bombay té lloc l'acció, però en realitat Bombay mal dit. Colonialisme és Mumbai, el nom de la ciutat. La pel·lícula la va dirigir Meera Naidu, primera pel·lícula, va guanyar la Càmera d'Or del Festival de Cannes, de tot el festival. Va ser la directora de La boda del monzón i de Mississippi Masala i va demostrar que el món dels meninos de rua, típic del Brasil, en realitat hi és en tot el planeta, o ha existit en algun moment en tot el planeta. La mare d'aquest nen, que es diu Kitma, com que ha trencat la bicicleta dels seus germans amb els que van a treballar, l'envia al carrer i li diu no tornes a casa fins que no aconsegueixis 500 rupies per pagar la bicicleta, lladre de bicicletes, tot està relacionat, sí, sí, sí. No? I ha de buscar-se la vida envoltat absolutament d'un món increïblement descontrolat on hi ha els dealers, la prostitució, la misèria, la violència urbana, el créixer és sobreviure. I com aquest nen petit aconsegueix sortir-se'n d'això sense veure's sacrificat per culpa de tot plegat i enmig d'aquest context familiar i social que explica la directora és el que converteix aquesta pel·lícula en un altre exemple màgic per intentar entendre la problemàtica de què ha de fer la gent. És a dir, un nen no ha de treballar fins que no sigui gran. Però, si ens estem morint de gana, hem d'enviar el nen també a guanyar-se els quartos, la societat s'ho ha de plantejar, perquè al cap i la fi és la que obliga i provoca aquestes situacions. I fixeu-vos, i acabaré amb una cançó de Stephen Sondheim, del musical Into the Woods, que ens diu allò de... Atenció amb el que dieu davant dels nens, que ells escolten. Atenció al que feu davant dels nens, perquè sembla que ells estan jugant i no se n'enteren, però ells ho escolten i s'enteren, no? I aquesta cançó és la definició perfecta. Atenció amb què fem pels nens, perquè ells potser acabaran repetint.

0: Cançó educativa i emocional. Bernadette Peters és qui va estrenar el paper de la bruixa, que és la que canta al final aquesta cançó. Al cinema la va fer Meryl Streep. En fi, Sondheim era molt llest, feia molt bona música i escrivia molt bones lletres, explicava molt bones històries. I ens ha posat avui la rúbrica final, sí, aquesta aproximació al tema.
1: I tant, ens has deixat molt bones pel·lícules per demà commemorar aquest dia contra l'explotació infantil. Dijous que ve t'esperem aquí de nou.
0: Bona nit, nens i nenes.

0: Aquí ja sabeu que el Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó. Aquesta crec que indica que algú s'està avorrint i diria que és el Dani Ramírez. Bona nit.
1: Bona nit, sí, sí, fatal. El que passa que ara m'he animat, aquesta rumba de l'avorrit. Escolta'm, la trobo divertida,
0: Sí, està bé, està bé. Escolta, què passa, que no hi haurà canvis o què?
1: És que la màxima emoció meteorològica és aquesta cançó. Vull dir, és que no passarà res. És a dir, els propers dies no podem anunciar ruixats ni tempestes, temperatura que va pujant, cada cop més calor, sobretot a partir de diumenge. I demà un dia, bé, s'estarà bé, farà sol, potser algun núvol prim cap a l'Ebre, a la tarda quatre núvols al Pirineu, però és que no hi ha cap tempesta. I les temperatures que demà ja pugen cap als 33, 34 a Lleida. Avui hem arribat les més altes a l'Ebre, 32 a Benissanet. Lleida, 28. 28, vaja, Lleida està a la glòria amb 28. I de nit poden baixar cap als 15. Barcelona hem arribat als 25. De nit baixarem a 20. A Girona hem arribat a 27 i baixarem a 13. I Tarragona hem arribat a 27 i baixarem a 18. Això sí, diumenge cap a Lleida ja poden... Tot, quan diem Lleida em refereixo al Pla de Lleida, Totes les comarques del Pla de Lleida podrien arribar cap als 35 a 37. Ja la calor serà forta,
0: Molt bé, doncs estava pensant que avorrir-se de tant en tant no està tan malament. No està tan malament.
1: Sí, però saps què passa? Que per això he triat el tema, que va per llarg, Que això podria durar de 5 a 10 dies i que no fossin 20,
0: Ai, ai. Bueno, ja n'anirem parlant. De moment demà, tu.
1: És que he mirat mapes i ja m'he avorrit. Em sap greu.
0: Que vagi bé, Dani. Bona nit.
1: Una abraçada, que vagi bé.
0: I contra l'avorriment, Catalunya Ràdio. D'aquí una estona arriben els del Club de la Mitjanit i els del Club del Catalunya Nit. Arribem demà a les 10 amb les notícies tan ben pensades com puguem. Fins demà, bona nit.
2: Intenció de moure un pèl per molt que soni, que està rumba dedicada a l'avorrir.
3: Trescat Info.

0: Bona nit. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire ja passen factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS. Aquest divendres entra en vigor el nou pacte migratori i d'asil de la Unió Europea que inclou els centres de deportació a l'estranger. Des de les Canàries, el Papa Lleó XIV ha demanat a Europa que faci un examen de consciència davant de la crisi migratòria i ha reclamat vies segures per resoldre-la. Tercer dia consecutiu del d'aldarulls violents a Belfast, a Irlanda del Nord, com a conseqüència de les protestes per l'intent d'assassinat d'un blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia nord-irlandesa ha reforçat el seu desplegament per contenir els incidents i ha utilitzat bales de goma. El govern proposa incrementar a fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura, que haurà de trobar el consens polític al Congrés, pretén frenar aquest increment de la delinqüència associada a la droga. I Barcelona, que ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys.
1: Esports. Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El partit és al descompte. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB 97-89 contra el Tenerife, a una victòria de la final. L'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco italià.
0: I arriben ja dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. La calor s'intensificarà ja durant el cap de setmana.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. Doncs vinga, som-hi, comencem. Els Estats Units suspenen una nova onada d'atacs contra l'Iran perquè, segons el president Donald Trump, s'han fet progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i aviat es podria signar un acord de pau. La República Islàmica ha dit que no ha pactat cap text amb els Estats Units. A Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb la aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs tota aquesta crisi geopolítica i energètica que està provocant la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. A partir d'ara, per tant, les hipoteques, els crèdits, tot serà una mica més car. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta situació, tot i el risc risc de frenar encara més l'economia de l'eurozona. A Brussel·les, Bruno Forte Amires.
2: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
5: The decision we've made is not a forceful...
6: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
2: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
6: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
2: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilitar així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
6: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
2: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
0: Doncs bé, interessant, ho dèiem, el creixement econòmic mundial està creixent, està decreixent. El Banc Mundial l'ha reduït ara al 2,5%. Aquesta previsió que creixi l'economia aquest any és el més baix des de la pandèmia. L'organisme assegura que el conflicte ha provocat la crisi d'oferta més gran de l'últim mig segle. Per la seva banda, el Fons Monetari Internacional ha tornat a rebaixar les previsions de creixement per Europa a causa també de la guerra i ha revisat a l'alça les de la inflació. És aquesta dicotomia. La presidenta de l'FMI, Cristina Georgieva, ha demanat prudència.
7: Be very careful.
6: Sigueu molt prudents, no prengueu decisions amb l'esperança que això s'acabi aviat. I, sisplau, per aquells països endeutats i amb dèficits elevats, tingueu cura de no gastar diners que no teniu.
0: El Fons Monetari qüestiona que relaxin les regles de fusions per crear grans empreses, el que s'ha anomenat campions europeus, i critica la llei d'acceleració industrial proposada per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix un mínim de producció local per accedir a fons públics en sectors estratègics. Segons l'FMI, limitar inversions estrangeres podria afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament globals. Ara és un quart i mig. Les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'€1.300.000. És la taxació que n'ha fet la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'€1.300.000. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, pulseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Les causes judicials contra Zapatero i Leire Díaz passen factura electoral al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien ara 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals. Entre això i l'ascens notable del PP, els populars s'acostarien a només 4 punts dels socialistes. El PSOE aconseguiria un 31,3% de les paperetes, el percentatge més baix des de l'esclat del cas Santos Cerdán a les portes de l'estiu del 2025. En canvi, el partit d'Albert Núñez Feijo s'enfilaria fins al 27,1. Retallaria més de la meitat de la distància que els socialistes li traien ara fa un mes. Vox, amb un lleuger descens, mantindria la tercera posició i Sumar, amb una lleugera millora, la quarta. Esquerra baixaria gairebé un punt i Junts, igual que Podem, esgarraparia alguna dècima. Amb tot, però Sánchez es manté com a preferit de president, amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijo. Tampoc no canvia gaire el rànquing de preocupacions principals a la ciutadania. Continuen sent l'habitatge, seguit de l'economia i la immigració.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Aquest divendres entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger. Són unes lleis que entenen, s'estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, per tant, tots els països comunitaris que en vulguin construir tindran la cobertura legal per fer-ho. Però aquest dijous l'advocada general ha dit que dins d'aquestes instal·lacions s'hi haurà de garantir el dret a la defensa i a la vida, tan bon punt s'acabin els terminis d'internament sense dilacions innecessàries. Espanya suposa la creació d'aquests centres d'internament en tercers països i així ho ha fet constar, de fet, en una declaració que ha enviat al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les. Doncs bé, justament sobre aquesta qüestió, el papa Lleó XIV ha reclamat des de Gran Canària vies segures per afrontar la crisi migratòria. El pontífex ha presidit aquest dijous al matí un acte al port d'Arguineguín, això és al sud de l'illa, on ha criticat la gestió que estan fent els governs i ha fet una crida a Europa perquè impulsi solucions coordinades davant del fenomen migratori.
10: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforzar fronteres o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
0: El papa també ha denunciat l'activitat de les màfies que trafiquen amb migrants i ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen, perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
11: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
0: A la tarda, el pontífex ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi Gran Canària davant de 50.000 fidels. Aquest divendres, Lleó XIV es desplaça a Tenerife en l'últim dia del seu viatge a l'estat i aterrarà a les 9 del matí i el rebrà el president Fernando Clavijo. Des d'allà es traslladarà a un centre de migrants del municipi de La Laguna per reunir-se amb usuaris i escoltar la seva experiència. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba aquest 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius encara vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
12: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
0: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes. Diuen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques doncs, també alenteixen aquest procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de cap administració. I encara relacionat amb aquesta qüestió sobre la immigració, hem de dir que per primera vegada en una dècada ha baixat el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones. És un 4% menys que l'any 24. És una de les dades que es desprenen de l'informe que ha fet ara ACNUR. També destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats, que ara són 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns, tot i retornar a zones on el conflicte encara està viu, al Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina és la portaveu de l'entitat.
13: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
0: I ara marxem cap a Belfast perquè aquest ha estat el tercer dia d'aldarulls a Irlanda del Nord arran d'aquestes protestes que us estem explicant impulsades per l'extrema dreta per l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia de Belfast ha reforçat el seu desplegament per intentar contenir aquestes protestes i ha arribat a disparar bales de goma. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
13: Són generacions perdudes, generacions que...
14: Han arribat reforços policials entre uns 200 i 250 des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls que des de dimarts afecten alguns punts de Belfast i Rodalies. En el nostre recorregut des de l'aeroport fins aquí al centre on ens trobem, on per cert és pràcticament desèrtic perquè el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat, hem vist diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat, on també hi sobrevolava un helicòpter, però desconeixem l'abast de les protestes. La policia ha anunciat la detenció de 16 persones aquest dimecres, ha promès també enxampar-ne més i portar-los davant de la justícia. Sentim l'adjunt del cap de la policia nord-irlandesa, Ryan Henderson.
15: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear aldarull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
14: Aquest dijous, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes però britàniques.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
16: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre a les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més, màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Doncs una altra de les qüestions importants d'aquesta jornada és que el govern de la Generalitat ha proposat un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes pels responsables de grans plantacions de marihuana amb condemnes que podrien arribar, atenció, als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat per arma de foc dimecres, recordem-ho, d'un home al carrer Balmes de Barcelona, que és la sisena mort d'aquest tipus en el que portem ja d'any. Miquel Jarque.
17: Des d'Interior es pensa que, tot i que no és l'únic factor, la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació dels narcotraficants. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i es superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
18: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
17: En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'una a 3 anys i passaria a una forquilla de 6 a 9 pel que fa a la tinença d'armes. El director general dels Mossos d'Esquadra ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre Marlaska, la tinença, que ara és de 1 a 2 anys i que no comporta presó, passaria de 4 a 5.
0: Encara no han trobat el menor que va desaparèixer aquest dimecres al vespre. Anava amb una moto d'aigua amb uns companys i no va tornar amb ells. El vehicle l'han trobat aquest dijous a la tarda bolcat en una platja de pals al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca que minvarà durant la nit. Girona, Maria Rovira.
19: La policia local de Pals ha localitzat aquest dijous a la tarda la moto aquàtica bolcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, en una zona a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, a Roses. coses. La recerca ha continuat aquest dijous en un intens dispositiu per terra, mar i aire i s'ha anat ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, que han utilitzat drons, també hi han participat efectius de les policies locals, Mossos d'Esquadra, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
0: Protesta aquest dijous a la tarda davant de la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Unes 300 persones s'han concentrat amb estelades i han cantat els Segadors, la Santa Espina i el Virolai. Això perquè dimecres la policia els va retenir, els va desallotjar després que el dispositiu de seguretat del temple detectés que alguns tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar els Segadors. Sara Millàs, una de les cantaires expulsades, ha explicat a 3CAT Info que la Policia Nacional va tenir una actitud intimidatòria cap a ells.
20: Ens miraven en cara d'odi. Jo teníem por, molts de nosaltres. Ens assenyalaven. Ens anaven assenyalant, anaven dient coses a les orelles, i després ens assenyalaven a nosaltres. Jo la meva teoria personal és que era una tècnica d'intimidació.
0: La cantaire considera que se'ls va tractar com si fossin criminals. Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir aquests cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació. El portaveu de Junts, Josep Rius, demana, a més, a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara, mentre que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, justifica la decisió fent servir el mateix argument que ahir sentíem de l'organització de la Sagrada Família.
21: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vàtica i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
22: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
0: En un altre ordre de coses, el projecte musical de Gaudí per la Sagrada Família ha inspirat el concert 84 Campanes, que s'ha fet aquest dijous al vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona. És un espectacle basat en la investigació de la Universitat Politècnica de Barcelona que ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes ideades per l'arquitecte per col·locar-se a les 18 torres de la Basílica. La investigació l'ha encapçalada el director de la Càtedra Gaudí, que és Galdric Santana.
23: El que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
0: Està previst que d'aquí entre 10 i 12 anys es comencin a instal·lar aquestes campanes ideades per Gaudí a les torres de la façana del Naixement. El concert d'aquest dijous és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Chieri. L'ha interpretat la Filarmònica Orquestra sota la direcció de Marin Aslop.
9: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
1: A Ciutat de Mèxic ha començat el Mundial de Futbol, el dia que el Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB i quan l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. El Mundial de Futbol, el partit inaugural, ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65, Raúl Jiménez, un ex de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10. Hi ha hagut 3 expulsats. Parlem del Barça de bàsquet.
9: 3CAT Info.
1: Ha patit el Barça de bàsquet, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
24: Nada, ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
1: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Resultat final 97-89 amb Mills i Marcelinho inconmensurables per al Tenerife, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i la contra del Barça, 19 punts de Veseli i 16 de Foll. El Barça ha competit però ha estat fluix en defensa. Així ho explicava l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
2: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
1: Aquest divendres a les 8, la penya farà el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, el 3CAT Info.
3: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
1: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
9: 3CAT Info.
1: Altres arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. Tres temporades. No s'incorpora fins al juliol. A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA com a contrapunt a la inacció de la FIFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
4: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
1: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position, conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella, amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Àlex Riveras, amb l'Aston Martin, setè. El pilot Ferrari Miquel Molina sortirà des de la dotzena posició de la grella.
9: 3CAT Info. Informar.

0: explicat.
1: Riveras amb l'Aston Martin, setè. El pilot Ferrari Miquel Molina sortirà des de la 12a posició de la grella.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar.
1: Riveras amb l'Aston Martin, setè. El pilot Ferrari Miquel Molina sortirà des de la 12a posició de la grella.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar.
1: Riveras amb l'Aston Martin, setè. El pilot Ferrari Miquel Molina sortirà des de la 12a posició de la grella.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Hacías para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera a dentro.
1: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona fa oficial que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades. En waterpolo, el Sabadell masculí anuncia les sortides de cinc jugadors, entre els quals Alberto Barroso, Óscar Asensio i Martín Famera. D'altra banda, el Catalunya Femení comunica sis baixes, entre altres la capitana Georgina Bellido, que retira, i la internacional Júlia Frigola, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units.
0: 3CAT Info.
1: Ander Mirambell ha perdut en la votació final a la presidència de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton. L'exesportista català de Skeleton ha perdut davant l'alemanya Heike Grossbank, secretària general des del 2012, amb 27 vots de 45 possibles. I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. El pivot de 29 anys, Eric Pérez, ve del Rivera Navarra, firma per 2 anys.

0: Ara són 2:15, us estem destacant que Donald Trump ha suspès l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran. Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. Ara bé, la República Islàmica avisa que no ha pactat cap text amb Washington. I en aquest context, el Banc Central Europeu que puja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant la guerra, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. Això segons la joieria, que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. Aquesta causa que afecta l'expresident espanyol ja està passant factura als socialistes. Coneixerem l'últim baròmetre del CIS. I també us explicarem que els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. I una altra notícia que, si poguéssim, no l'explicaríem. Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. I parlarem en cultura de Miquel Barceló, que s'ha esplaiat com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. La mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys.
1: Esports.
0: Damià Aguilar.
2: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB contra el Tenerife, per tant, a una victòria de la final. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. Es trobarà al Pro Recco.
0: I ara sí, arriben dies d'estiu, el temps d'avui serà assolellat de cap a cap, només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. Aquesta calor ja s'intensificarà durant tot el cap de setmana. Ara passen 2:45, pendents una nit més dels Estats Units, que han suspès ara una nova onada d'atacs contra l'Iran. El president Trump diu que s'estan fent progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es podria ser

0: un acord de pau. Ara bé, la República Islàmica també diu que no ha pactat cap text amb els Estats Units. Anem a Washington, Oriol Serra.
1: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Segons afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs bé, aquesta crisi energètica que estem tenint arran de la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi

0: pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
1: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
0: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
1: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
0: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilita així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
1: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
0: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
2: Doncs bé, els experts pensen que aquesta baixada dels tipus, acordada pel Banc Central, el que està fent és marcar una tendència i que, per tant, n'hi haurà més. Robert Casajuana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
3: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
2: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
4: Una actitud prudent de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, doncs sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
2: I hi ha qui considera que aquesta pujada de tipus ha estat un error. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
5: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
2: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Situem-nos ara a Madrid. Les joies que van trobar en una caixa forta al despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'€1.300.000. És la taxació que n'ha fet ara la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Camala, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'€1.300.000, una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, pulseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Aquest dijous han declarat davant el jutge que està investigant el cas i, segons els metges, les lesions que tenia aquest nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals. Els metges han confirmat que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Aquest divendres declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat després d'uns dies empresonada. I després d'aquesta notícia, que òbviament fa mal, una altra que també fa posar els pèls de punta, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat, atenció, un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos van rebre més de 1.760

0: 30 denúncies, pràcticament 5 al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica. Es tracta d'una xacra greu, òbviament, perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, de les 220 persones maltractades que atesa els últims 5 anys, 3 quartes parts tenien demències lleus i la resta dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil de víctima és sobretot d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadón és psicòloga forense d'Alzheimer a Catalunya.
1: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
0: Estem parlant que la meitat dels agressors són els fills o les filles d'aquestes persones grans. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Per tot això, l'entitat Alzheimer Catalunya ha demanat més recursos per reforçar la prevenció, especialment en els casos que es produeixen en l'entorn familiar. La llei catalana per reduir els obstacles judicials de l'eutanàsia ha passat el primer filtre al Congrés i comença ara la seva tramitació. 3 diputats del Parlament de Catalunya han defensat la iniciativa que va aprovar la cambra a l'abril per limitar els recursos que es poden presentar als tribunals i escurçar així els seus terminis. A Madrid, Dani Sanz de Aja.
2: Si dilluns el papa Lleó XIV es va pronunciar en contra de l'eutanàsia en el seu històric discurs al Congrés, este dijous la majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar que es puga allargar la seva aplicació. Donat llum verda a tramitar una proposta del Parlament català per evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia. El que es tracta és d'agilitzar els recursos. Només es podran presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han explicat els diputats Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
3: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
4: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
5: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
2: PP i Vox han votat en contra argumentant que retallen garanties a persones que creuen que el que necessiten és assistència mèdica i psicològica. Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer que els familiars d'un malalt tenen dret a demanar que s'ature la seva eutanàsia.
0: S'ha acabat la selectivitat després de 3 dies d'examen sense incidències. Segons el Departament de Recerca, tampoc s'ha detectat cap dispositiu electrònic en els controls aleatoris que s'han estat fent aquests dies. En l'última jornada s'ha fet l'examen de llengua catalana i literatura. Els estudiants han hagut d'analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar també varietats dialectals del català i respondre preguntes d'un text sobre microplàstics. Alguns han sortit tranquils de totes les proves, però d'altres, òbviament, han trobat més complicat la de matemàtiques, que es va fer dimecres, i la de matemàtiques aplicades a les ciències socials d'aquest dijous. Amb la selectivitat acabada, per tant, els estudiants ara ja miren cap al 23 de juny, que és quan sortiran els resultats.
6: Tothom juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
7: Tu què volies fer?
6: ADE.
8: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
9: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
10: Jo crec que bé. Espero que el meu esforç hagi vist reflectit. Ara m'he tret un pes de sobre, fins les notes també.
0: Aquest any aquesta selectivitat ha tornat a tenir rècord de matriculats amb més de 45.000 estudiants.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara us comentem que l'Associació Professional de Teatre per Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu té com a conseqüència la cancel·lació de les activitats de teatre escolar i que està perjudicant seriosament la viabilitat d'un sector cultural, que és el del teatre familiar, que ja és especialment vulnerable. L'associació ha instat el Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent. Expliquen que la situació està tenint un impacte econòmic fort sobre les companyies i també els professionals de les arts escèniques pels nens i els joves i estimen que es podria agreujar el curs vinent. Joan Alfred Mangual és president de la TTP, demana responsabilitats.
12: La responsabilitat de solucionar el tema, nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració.
0: Ells reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que si no es posa remei a la situació també està en joc la continuïtat d'un model educatiu en què la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles. I el nucli de Tartara o a la Noguera, veïns i ajuntaments han fet una crida a famílies amb nens per poder salvar l'escola del poble. En els darrers 5 anys el centre ha perdut la meitat dels alumnes i si no n'arriben de nous haurà de tancar. Lleida, Júlia Albacar.
7: Este curs l'escola de Tartareu ha tingut 8 alumnes, però 3 marxen al setembre a l'institut. Tot i que hi haurà infants que començaran al centre l'any que ve, la viabilitat de l'escola perilla si no hi arriben famílies noves. Recentment, al poble s'han rehabilitat 4 habitatges que es lloguen per un preu d'entre 300 i 400 euros. Sentim l'alcaldessa, Lídia Ver, que fa una crida a famílies amb canalla perquè hi vagin a viure, i una veïna, la Inés Palou, que fa 15 anys que va marxar de Badalona per anar a viure-hi.
12: Totes famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sí, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor.
13: Si no donem opció a que vinguin noves famílies, nouvinguts, arribarà un moment que estarem en una situació crítica on l'escola s'haurà de tancar.
7: El nucli de Tartareu pertany al municipi de les Avellanes i Santa Linya, té 100 d'habitants i està situat a uns 20 minuts de Balaguer, la capital de la Noguera.
0: El temps. Que ens explica Néstor Gómez.
14: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. Ara passant 2 minuts a 3 quarts, s'han arxivat la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria l'any 2023. El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat i imprevisible. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
15: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els 3 geòlegs d'una 30 anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis.
0: I a Tarragona, el jurat popular declara culpables d'assassinat 2 dels 3 acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa, al Baix Ebre, l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. Ricard Buigas.
16: La portaveu del jurat popular ho ha relatat amb aquestes paraules.
17: El jurado considera probado que Mohamed, Amina y el menor ya enjuiciado se dirigieron a la señora Olga María López del Castillo para conseguir el propósito de hacerse con el dinero que pudiera haber en el establecimiento. En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espalda a los acusados, Mohamed procedió a dispararle en la cabeza a corta distancia.
16: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal ha considerat que va participar en els fets facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però se l'ha exonerat del crim perquè era al carrer. La fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Per l'home, sol·licita 25 anys de presó per l'assassinat de la treballadora, 14 14 anys per l'assassinat en grau de temptativa per ferir un client del Bingo, 4 anys per robatori i 2 per tinença d'armes. És una pena similar a la que demana per a la dona. L'acusació particular ha fet les mateixes peticions. El menor, que també va participar en els fets, ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per a sentència.
0: Finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà aquest divendres la proposta sobre els acomiadaments de la companyia. Serà entre les 9 i les 12 del matí als 3 centres de la multinacional nipona aquí a Catalunya. El referèndum s'havia de votar aquest dijous, però s'ha posposat, com diem, perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels que es van dir al principi. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions als acomiadats de 50 dies per any treballat, ara sense topall de mensualitat. I l'empresa de videojocs Ubisoft ha plantejat un ERO que afectaria 51 treballadors a Barcelona, això és el 28% de la plantilla. Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fonts de dins de l'empresa han explicat que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve amb un període de consultes per fixar les condicions de sortida i també les mesures d'acompanyament.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La magistrada del Tribunal de Justícia de Catalunya ha acordat la llibertat amb mesures cautelars per al productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra. Aquest productor, responsable de BNC Produccions, havia estat denunciat per 3 dones, una per violació i les altres 2 per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars, com ara l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i també la retirada del passaport. El jove Teatre Regina, referent dels espectacles per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Marta Vives.
18: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i del país i en català. Mariona Campos n'és la directora.
19: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
18: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
19: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
18: El jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
0: Miquel Barceló s'esplai ara com a gravador en una exposició inèdita que ha fet a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. Aquesta mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys al taller del mestre gravador Joan Roma. Entre les peces que hi ha, criatures marines, hi ha verdures, paisatges africans i fins i tot també hi ha un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats visats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
20: Aquesta lletra ferit són xilografies però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
0: Penseu que Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. A l'Artur Ramon ho farà ara fins a l'octubre.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: I ara és el moment d'anar cap als esports.
11: Esports.
0: Amb el Damià Aguilar.
14: Al Mundial de Futbol, el partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65 Raúl Jiménez, un exjugador de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Ha debutat a Mèxic el jugador del Betis, Álvaro Fidalgo. Declaracions a DAZN.
1: Bien, muy especial, la verdad. Increíble la sensación. Después de toda la vida jugando al fútbol, nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento. Especial de verdad. Cuando pasen los años y eso, supongo que nos iremos dando cuenta. Me iré dando cuenta.
14: Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10, per 3 expulsats. El Barça de bàsquet ha patit, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
21: Ellos también lo van a sentir. Es un viaje largo ahora, un poco incómodo, pero bueno. Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea. No podemos irnos de esto, no podemos creernos que ya estamos en la final.
14: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, resultat final de 97-89, amb Mills i Marcelinho incommensurables per l'equip de les Canàries, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i per contra 19 punts de Vesely i 16 de Foll per als de casa. El Barça ha competit, però ha estat fluix en defensa. Així ho ha explicat l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
22: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
14: L'eliminatòria que ara se'n va a les Canàries. I aquest divendres a les 8, la Penya, que fa el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, amb aquestes declaracions, al 3CAT Info.
23: Doncs mira, crec que al final l'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte hem ficat un gol d'home a més que ens estava costant, la veritat. La meva sensació és que no atacàvem i hem ficat un gol d'home a més i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells.
14: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
11: 3CAT Info.
14: Més arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. 3 temporades. A la concentració de la selecció espanyola de futbol als Estats Units, Lamine Yamal, el davanter del Barça, ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA. Al circuit de Catalunya hi ha el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso, el pilot d'Aston Martin, ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
24: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
14: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Àlex Riveras ho farà setè amb l'Aston Martin. El pilot Ferrari Miquel Molina ho farà des de la dotzena posició. El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals. Ludovic Fàbregas, el tot costa de Catalunya
2: Ràdio.
3: Sabem que l'Albor és un molt bon equip, s'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats, ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
2: Ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la CB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge per la temporada que ve, el pivot de 29 anys, Eric Pérez, procedent del Ribera Navarra. Signa per 2 anys i 1.400 esportistes participaran aquest cap de setmana a Tarragona al Campionat d'Europa de Triatló, que acollirà les categories elit paralímpic i grups d'edat i atorgarà punts de classificació per als Jocs Olímpics.
11: 3CAT Info.

0: Bona nit. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire ja estan passant factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS. Aquest divendres entra en vigor el nou pacte migratori d'asil de la Unió Europea que inclou els centres de deportació a l'estranger. Des de les Canàries, el papa Lleó XIV ha demanat a Europa que faci un examen de consciència davant la crisi migratòria i ha reclamat vies segures per resoldre-la. Tercer dia consecutiu d'aldarulls violents a Belfast, a Irlanda del Nord, com a conseqüència de les protestes per l'intent d'assassinat d'un blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia nord-irlandesa ha reforçat el seu desplegament per contenir els incidents i ha utilitzat bales de goma. Aquí el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu està treballant amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura, que haurà de trobar ara el consens polític al Congrés, pretén frenar aquest increment de la delinqüència associada a la droga. I Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys.
1: Esports. Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2-Sud-Àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB 97-80. Guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB 97-89 contra el Tenerife.
2: Esports.
1: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2-Sud-Àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB 97-80.

0: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB, 97-89 contra el Tenerife, a una victòria.
1: Avisos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
3: Doncs tota aquesta crisi geopolítica i energètica que està provocant la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. A partir d'ara, per tant, les hipoteques, els crèdits, tot serà una mica més car. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta situació, tot i el risc de frenar encara més l'economia de l'eurozona. A Brussel·les, Bruno Forteamires.
4: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
5: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
4: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
5: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
4: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilita així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
5: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
4: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
3: Doncs bé, interessant, ho dèiem, el creixement econòmic mundial està creixent, està decreixent. El Banc Mundial l'ha reduït ara al 2,5%. Aquesta previsió que creixi l'economia aquest any és el més baix des de la pandèmia. L'organisme assegura que el conflicte ha provocat la crisi d'oferta més gran de l'últim mig segle. Per la seva banda, el Fons Monetari Internacional ha tornat a rebaixar les previsions de creixement per Europa a causa també de la guerra i ha revisat a l'alça les de la inflació. És aquesta dicotomia. La presidenta de l'FMI, Cristina Georgieva, ha demanat prudència.
6: Be very careful.
5: Sigueu molt prudents, no prengueu decisions amb l'esperança que això s'acabi aviat. I, si us plau, per aquells països endeutats i amb dèficits elevats, tingueu cura de no gastar diners que no teniu.
3: El Fons Monetari qüestiona que relaxin les regles de fusions per crear grans empreses, el que s'ha anomenat campions europeus, i critica la llei d'acceleració industrial proposada per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix un mínim de producció local per accedir a fons públics en sectors estratègics. Segons l'FMI, limitar inversions estrangeres podria afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament globals. Ara és un quart i mig. Les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que n'ha fet la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'1.300.000 euros. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa,

0: dona de l'exlíder socialista i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Les causes judicials contra Zapatero i Leire Díaz passen factura electoral al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien ara 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals. Entre això i l'ascens notable del PP, els populars s'acostarien a només 4 punts dels socialistes. El PSOE aconseguiria un 31,3% de les paperetes, el percentatge més baix des de l'esclat del cas Santos Cerdán a les portes de l'estiu del 2025. En canvi, el partit d'Alberto Núñez Feijóo s'enfilaria fins al 27,1. Retallaria més de la meitat de la distància que els socialistes li traien ara fa un mes. Vox, amb un lleuger descens, mantindria la tercera posició i Sumar, amb una lleugera millora, la quarta. Esquerra baixaria gairebé un punt i Junts, igual que Podem, esgarraparia alguna dècima. Amb tot, però Sánchez es manté com a preferit de president, amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijóo. Tampoc no canvia gaire el rànquing de preocupacions principals a la ciutadania. Continuen sent l'habitatge, seguit de l'economia i la immigració.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest divendres entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger. Són unes lleis que s'estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, per tant, tots els països comunitaris que en vulguin construir tindran la cobertura legal per fer-ho. Però aquest dijous l'advocada general ha dit que dins d'aquestes instal·lacions s'hi haurà de garantir el dret a la defensa i a la vida, tan bon punt s'acabin els terminis d'internament sense dilacions innecessàries. Espanya s'oposa a la creació d'aquests centres d'internament en tercers països i així ho ha fet constar, de fet, en una declaració que ha enviat al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les. Doncs bé, justament sobre aquesta qüestió, el Papa Lleó XIV ha reclamat des de Gran Canària vies segures per afrontar la crisi migratòria. El pontífex ha presidit aquest dijous al matí un acte al port d'Arguineguín, això és al sud de l'illa, on ha criticat la gestió que estan fent els governs i ha fet una crida a Europa perquè impulsi solucions coordinades davant del fenomen migratori.
3: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
1: El Papa també ha denunciat l'activitat de les màfies que trafiquen amb migrants i ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen, perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
3: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
1: A la tarda, el pontífex ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi Gran Canària davant de 50.000 fidels. Aquest divendres, Lleó XIV es desplaça a Tenerife en l'últim dia del seu viatge a l'estat i aterrarà a les 9 del matí i el rebrà el president Fernando Clavijo. Des d'allà es traslladarà a un centre de migrants del municipi de La Laguna per reunir-se amb usuaris i escoltar la seva experiència. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba aquest 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius encara vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
1: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes. Diuen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques doncs, també alenteixen aquest procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de cap administració. I encara relacionat amb aquesta qüestió sobre la immigració, hem de dir que per primera vegada en una dècada ha baixat el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones. És un 4% menys que l'any 24. És una de les dades que es desprenen de l'informe que ha fet ara ACNUR. També destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats, que ara són 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns, tot i retornar a zones on el conflicte encara està viu, al Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina és la portaveu de l'entitat.
5: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
1: I ara marxem cap a Belfast perquè aquest ha estat el tercer dia d'aldarulls a Irlanda del Nord arran d'aquestes protestes que us estem explicant impulsades per l'extrema dreta per l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia de Belfast ha reforçat el seu desplegament per intentar contenir aquestes protestes i ha arribat a disparar bales de goma. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
6: Han arribat reforços policials entre uns 200 i 250 des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls que des de dimarts afecten alguns punts de Belfast i rodalia. En el nostre recorregut des de l'aeroport fins aquí al centre on ens trobem, on per cert és pràcticament desèrtic perquè el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat, hem vist diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat, on també hi sobrevolava un helicòpter, però desconeixem l'abast de les protestes. La policia ha anunciat la detenció de 16 persones aquest dimecres, ha promès també enxampar-ne més i portar-los davant de la justícia. Sentim l'adjunt del cap de la policia nord-irlandesa, Ryan Henderson.
7: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear aldarull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
6: Aquest dijous, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast, i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques.
2: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
8: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Doncs una altra de les qüestions importants d'aquesta jornada és que el govern de la Generalitat ha proposat un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes pels responsables de grans plantacions de marihuana amb condemnes que podrien arribar, atenció, als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat per arma de foc dimecres, recordem-ho, d'un home al carrer Balmes de Barcelona, que és la sisena mort d'aquest tipus en el que portem ja d'any. Miquel Jarque.
9: Des d'Interior es pensa que, tot i que no és l'únic factor, la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació dels narcotraficants. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i es superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
10: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
9: En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'un a 3 anys i passaria a una forquilla de 6 a 9 pel que fa a la tinença d'armes. El director general dels Mossos d'Esquadra ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre Marlaska, la tinença, que ara és de 1 a 2 anys i que no comporta presó, passaria de 4 a 5.
1: Encara no han trobat el menor, que va desaparèixer aquest dimecres al vespre. Anava amb una moto d'aigua amb uns companys i no va tornar amb ells. El vehicle l'han trobat aquest dijous a la tarda, volcat en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca que minvarà durant la nit. A Girona, Maria Rovira.
10: La policia local de Pals ha localitzat aquest dijous a la tarda la moto aquàtica volcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, en una zona a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, a Roses. La recerca ha continuat aquest dijous en un intens dispositiu per terra, mar i aire i s'ha anat ampliant la zona. A més de Salvament Marítim i els bombers, que han utilitzat drons, també hi han participat efectius de les policies locals, Mossos d'Esquadra, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
1: Protesta aquest dijous a la tarda davant de la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Unes 300 persones s'han concentrat amb estelades i han cantat els Segadors, la Santa Espina i el Virolai. Això perquè dimecres la policia els va retenir, els va desallotjar després que el dispositiu de seguretat del temple detectés que alguns tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar els Segadors. Sara Millàs, una de les cantaires expulsades, ha explicat a 3CAT Info que la Policia Nacional va tenir una actitud intimidatòria cap a ells.
11: Ens miraven en cara d'odi. Jo teníem por, molts de nosaltres. Ens assenyalaven. Ens anaven assenyalant, anaven dient coses a les orelles i després ens assenyalaven a nosaltres. Jo la meva teoria personal és que era una tècnica d'intimidació.
1: La cantaire considera que se'ls va tractar com si fossin criminals. Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir aquests cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació. El portaveu de Junts, Josep Rius, demana, a més, a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara, mentre que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, justifica la decisió fent servir el mateix argument que ahir sentíem de l'organització de la Sagrada Família.
12: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
13: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
1: En un altre ordre de coses, el projecte musical de Gaudí per la Sagrada Família ha inspirat el concert 84 Campanes, que s'ha fet aquest dijous al vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona. És un espectacle basat en la investigació de la Universitat Politècnica de Barcelona que ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes ideades per l'arquitecte per col·locar-se a les 18 torres de la Basílica. La investigació l'ha encapçalada el director de la Càtedra Gaudí, que és Galdric Santana.
14: Que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
1: Està previst que d'aquí entre 10 i 12 anys es comencin a instal·lar aquestes campanes ideades per Gaudí a les torres de la façana del Naixement. El concert d'aquest dijous és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Chieri. L'ha interpretat la Filarmònica Orquestra sota la direcció de Marin Aslop.
2: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
15: A Ciutat de Mèxic ha començat el Mundial de Futbol, el dia que el Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB i quan l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. El Mundial de Futbol, el partit inaugural, ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65, Raúl Jiménez, un ex de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10, hi ha hagut 3 expulsats. Parlem del Barça de bàsquet.
16: 3CAT Info.
15: Ha patit el Barça de bàsquet, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
17: Ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
15: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Resultat final 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per al Tenerife, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i la contra del Barça, 19 punts de Vesely i 16 de Foll. El Barça ha competit però ha estat fluix en defensa. Així ho explicava l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
18: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
15: Aquest divendres a les 8, la penya farà el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, al 3CAT Info.
19: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
15: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubac d'enviat especial a Malta.
16: 3CAT Info.
15: Altres arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. Tres temporades. No s'incorpora fins al juliol. A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA com a contrapunt a la inacció de la FIFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
20: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
15: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position, conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella, amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Àlex Riveras, amb l'Aston Martin, setè. El pilot Ferrari Miquel Molina sortirà des de la dotzena posició de la grella.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: El Barça d'en Bol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg danès a les semifinals. En fa la valoració Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
21: Sabem que l'Alborg és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat, com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
15: Ha mort un dels creadors de la Lliga ACB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de l'ACB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. El Girona ha fitxat l'aler pivot eslové de 26 anys, Elias Kunz, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa. En parla el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
22: Bueno, creemos que es un jugador en,
0: en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera a dentro.
15: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona fa oficial que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades. En waterpolo, el Sabadell masculí anuncia les sortides de 5 jugadors, entre els quals Alberto Barroso, Òscar Asensio i Martín Famera. D'altra banda, el Catalunya Femení comunica 6 baixes, entre altres la capitana Georgina Bellido, que es retira, i la internacional Júlia Frigola, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units.
16: 3CAT Info.
15: Ander Mirambell ha perdut en la votació final a la presidència de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton. L'exesportista català de Skeleton ha perdut davant l'alemanya Heike Grossbank, secretària general des del 2012, amb 27 vots de 45 possibles. I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. El pivot de 29 anys, Eric Pérez, ve del Rivera Navarra, firma per 2 anys.
16: 3CAT Info.

0: No, no, pros i contres. Fer-ho amb el mòbil, on sigui, és igual, o entrar des del web de l'entitat bancària en un lloc més segur i més tranquil?
1: De Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. Ara bé, la República Islàmica avisa que no ha pactat cap text amb Washington. I en aquest context, el Banc Central Europeu que puja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant la guerra, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. Això segons la joieria, que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. Aquesta causa que afecta l'expresident espanyol ja està passant factura als socialistes. Coneixerem l'últim baròmetre del CIS. I també us explicarem que els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. I una altra notícia que, si poguéssim, no l'explicaríem. Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. I parlarem en cultura de Miquel Barceló, que s'ha esplaiat com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. La mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys.
2: Esports.
1: Damià Aguilar.
3: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB contra el Tenerife, per tant, a una victòria de la final. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. Es trobarà al Pro-Reco.
1: I ara sí, arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. Aquesta calor ja s'intensificarà durant tot el cap de setmana. Ara passen 2 minuts a 2 quarts, pendents una nit més dels Estats Units, que han suspès ara una nova onada d'atacs contra l'Iran. El president Trump diu que s'estan fent progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es podria signar un acord de pau. Ara bé, la República Islàmica també diu que no ha pactat cap text amb els Estats Units. Anem a Washington, Oriol Serra.
4: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
5: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
4: Segons afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
1: Doncs bé, aquesta crisi energètica que estem tenint arran de la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. Per tant, les hipoteques, els crèdits seran ara una mica més cars. L'objectiu del BCE és intentar rebaixar aquesta inflació que està provocant el conflicte, tot i el risc també de frenar encara més l'economia de l'eurozona. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamides.
6: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada

0: sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilita així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
1: It's not as if we are in an
2: no sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
0: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
3: Doncs bé, els experts pensen que aquesta baixada dels tipus, acordada pel Banc Central, el que està fent és marcar ja una tendència i que, per tant, n'hi haurà més. Robert Casajuana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
4: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
3: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
5: Una actitud prudent de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, doncs sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
3: I aquí considera que aquesta pujada de tipus ha estat un error. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
3: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Situem-nos ara a Madrid. Les joies que van trobar en una caixa forta al despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que n'ha fet ara la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Camala, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'1.300.000 euros. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Aquest dijous han declarat davant el jutge que està investigant el cas i, segons els metges, les lesions que tenia aquest nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals. Els metges han confirmat que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Aquest divendres declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat després d'uns dies empresonada. I després d'aquesta notícia, que òbviament fa mal, una altra que també fa posar els pèls de punta, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat, atenció, un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica. Es tracta d'una xacra greu, òbviament, perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, de les 220 persones maltractades que ha atès els últims 5 anys, 3 quartes parts tenien demències lleus i la resta dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil de víctima és, sobretot, d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadón és psicòloga forense d'Alzheimer a Catalunya.
9: El maltractament no sempre

0: deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
1: Estem parlant que la meitat dels agressors són els fills o les filles d'aquestes persones grans. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Per tot això, l'entitat Alzheimer Catalunya ha demanat més recursos per reforçar la prevenció, especialment en els casos que es produeixen en l'entorn familiar. La llei catalana per reduir els obstacles judicials de l'eutanàsia ha passat el primer filtre al Congrés i comença ara la seva tramitació. Tres diputats del Parlament de Catalunya han defensat la iniciativa que va aprovar la cambra a l'abril per limitar els recursos que es poden presentar als tribunals i escurçar així els seus terminis. A Madrid, Dani Sáenz de Aja.
2: Si dilluns el papa Lleó XIV es va pronunciar en contra de l'eutanàsia en el seu històric discurs al Congrés, este dijous la majoria de l'investidura ha votat a favor d'evitar que es puga allargar la seva aplicació. Han donat llum verda a tramitar una proposta del Parlament català per evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia. El que es tracta és d'agilitzar els recursos. Només es podran presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han explicat els diputats Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
3: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
4: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
5: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
2: PP i Vox han votat en contra argumentant que retallen garanties a persones que creuen que el que necessiten és assistència mèdica i psicològica. Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer que els familiars d'un malalt tenen dret a demanar que s'ature la seva eutanàsia.
1: S'ha acabat la selectivitat després de 3 dies d'examen sense incidències. Segons el Departament de Recerca, tampoc s'ha detectat cap dispositiu electrònic en els controls aleatoris que s'han estat fent aquests dies. En l'última jornada s'ha fet l'examen de llengua catalana i literatura. Els estudiants han hagut d'analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar també varietats dialectals del català i respondre preguntes d'un text sobre microplàstics. Alguns han sortit tranquils de totes les proves, però d'altres, òbviament, han trobat més complicat la de matemàtiques, que es va fer dimecres, i la de matemàtiques aplicades a les ciències socials d'aquest dijous. Amb la selectivitat acabada, per tant, els estudiants ara ja miren cap al 23 de juny, que és quan sortiran els resultats.
6: Tothom juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
7: Tu què volies fer?
6: ADE.
8: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CELE me l'esperava més complicada.
9: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
10: Jo crec que bé. Espero que el meu esforç hagi vist reflectit. Ara m'he tret un pes de sobre, fins les notes també.
1: Aquest any aquesta selectivitat ha tornat a tenir rècord de matriculats amb més de 45.000 estudiants.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I ara us comentem que l'Associació Professional de Teatre per Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu té com a conseqüència la cancel·lació de les activitats de teatre escolar i que està perjudicant seriosament la viabilitat d'un sector cultural, que és el del teatre familiar, que ja és especialment vulnerable. L'associació ha instat el Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent. Expliquen que la situació està tenint un impacte econòmic fort sobre les companyies i també els professionals de les arts escèniques pels nens i els joves i estimen que es podria agreujar el curs vinent. Joan Alfred Mangual és president de la TTP, demana responsabilitats.
12: La responsabilitat de solucionar el tema nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració.
1: Ells reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que si no es posa remei a la situació també està en joc la continuïtat d'un model educatiu en què la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles. I el nucli de Tartara o a la Noguera, veïns i ajuntaments han fet una crida a famílies amb nens per poder salvar l'escola del poble. En els darrers 5 anys el centre ha perdut la meitat dels alumnes i si no n'arriben de nous haurà de tancar. Lleida, Julià Albacar.
13: Este curs l'escola de Tartara
7: Tartareu ha tingut 8 alumnes, però 3 marxen al setembre a l'institut. Tot i que hi haurà infants que començaran al centre l'any que ve, la viabilitat de l'escola perilla si no hi arriben famílies noves. Recentment, al poble s'han rehabilitat 4 habitatges que es lloguen per un preu d'entre 300 i 400 euros. Sentim l'alcaldessa, Lídia Ver, que fa una crida a famílies amb canalla perquè hi vagin a viure, i una veïna, la Inés Palou, que fa 15 anys que va marxar de Badalona per anar a viure-hi.
13: Totes famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sigui, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor.
14: Si no donem opció a que vinguin noves famílies, nouvinguts, arribar un moment que estarem en una situació crítica on l'escola s'haurà de tancar.
7: El nucli de Tartareu pertany al municipi de les Avellanes i Santa Linya, té un centenar d'habitants i està situat a uns 20 minuts de Balaguer, la capital de la Noguera.
11: El temps.
1: Que ens explica Néstor Gómez.
15: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre a les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Ara passen 2 minuts a 3 quarts, s'han arxivat la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria l'any 2023. El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat i imprevisible. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
16: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els 3 geòlegs d'una trentena d'anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis.
1: I a Tarragona, el jurat popular declara culpables d'assassinat 2 dels 3 acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa, al Baix Ebre, l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. Ricard Buigas.
17: La portaveu del jurat popular ho ha relatat amb aquestes paraules.
18: El jurado considera probado que Mohamed, Amina y el menor ya enjuiciado se dirigieron a la señora Olga María López del Castillo para conseguir el propósito de hacerse con el dinero que pudiera haber en el establecimiento. En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espalda a los acusados, Mohamed procedió a dispararle en la cabeza a corta distancia.
17: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal ha considerat que va participar en els fets facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però se l'ha exonerat del crim perquè era al carrer. La fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Per l'home, sol·licita 25 anys de presó per l'assassinat de la treballadora, 14 anys per l'assassinat en grau de tentativa per ferir un client del bingo, 4 anys per robatori i 2 pertinença d'armes. És una pena similar a la que demana per a la dona. L'acusació particular ha fet les mateixes peticions. El menor, que també va participar en els fets, ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per a sentència.
1: Finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà aquest divendres la proposta sobre els acomiadaments de la companyia. Serà entre les 9 i les 12 del matí als tres centres de la multinacional nipona aquí a Catalunya. El referèndum s'havia de votar aquest dijous, però s'ha posposat, com diem, perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels que es van dir al principi. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions als acomiadats de 50 dies per any treballat, ara sense topall de mensualitat. I l'empresa de videojocs Ubisoft ha plantejat un ERO que afectaria 51 treballadors a Barcelona, això és el 28% de la plantilla. Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fons de dins de l'empresa han explicat que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve amb un període de consultes per fixar les condicions de sortida i també les mesures d'acompanyament.
11: Trescat Info. Trescat Info.
1: La magistrada del Tribunal de Justícia de Catalunya ha acordat la llibertat amb mesures cautelars per al productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra. Aquest productor, responsable de BNC Produccions, havia estat denunciat per tres dones, una per violació i les altres dues per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars, com ara l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i també la retirada del passaport. El Jove Teatre Regina, referent dels espectacles per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Marta Vives.
19: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i del país i en català. Mariona Campos n'és la directora.
20: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
19: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
20: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat doncs, es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
19: El Jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
1: Miquel Barceló s'esplaia ara com a gravador en una exposició inèdita que ha fet a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. Aquesta mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys al taller del mestre gravador Joan Roma. Entre les peces que hi ha, criatures marines, hi ha verdures, paisatges africans i fins i tot també hi ha un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aigua fort o la litografia amb experiments improvisats visats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
21: Aquesta lletra ferit són xilografies però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
1: Penseu que Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. A l'Artur Ramon ho farà ara fins a l'octubre.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, al perfil @trescatinfoviari.
1: I ara és el moment d'anar cap als esports.
11: Esports.
1: Amb el Damià Aguilar.
22: Al Mundial de Futbol, el partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65 Raúl Jiménez, un exjugador de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Ha debutat a Mèxic el jugador del Betis, Álvaro Fidalgo. Declaracions a DAZN.
0: Bien, muy especial, la verdad. Increíble la sensación. Después de toda la vida jugando al fútbol, nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento. Especial de verdad. Cuando pasen los años y eso, supongo que nos iremos dando cuenta, me iré dando cuenta.
22: Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10, per 3 expulsats. El Barça de bàsquet ha patit, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB, Nicola Provitola.
3: Ellos también lo van a sentir. Es un viaje largo ahora, un poco incómodo, pero bueno. Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea. No podemos irnos de esto, no podemos creernos que ya estamos en la final.
22: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, resultat final de 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per l'equip de les Canàries, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i, per contra, 19 punts de Vesely i 16 de Foll per als de casa. El Barça ha competit, però ha estat fluix en defensa. Així ho ha explicat l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
4: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
22: L'eliminatòria que ara se'n va a les Canàries. I aquest divendres a les 8, la Penya, que fa el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, amb aquestes declaracions, al 3CAT Info.
23: Doncs mira, crec que al final l'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte hem ficat un gol d'home a més que ens estava costant una barbaritat. La meva sensació és que no atacàvem i hem ficat un gol d'home a més i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells.
22: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubac d'enviat especial a Malta.
24: 3CAT Info.
22: Més arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. 3 temporades. A la concentració de la selecció espanyola de futbol als Estats Units, Lamine Yamal, el davanter del Barça, ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso, el pilot d'Aston Martin, ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
25: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
22: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Alec Riveras ho farà setè amb l'Aston Martin. El pilot Ferrari Miquel Molina ho farà des de la dotzena posició. El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg danès en les semifinals. Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
26: Sabem que l'Alborg és un molt bon equip, s'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats, a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
22: Ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la CB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge per la temporada que ve, el pivot de 29 anys, Eric Pérez, procedent del Ribera Navarra. Signa per 2 anys i 1.400 esportistes participaran aquest cap de setmana a Tarragona al Campionat d'Europa de Triatló, que acollirà les categories elit paralímpic i grups d'edat i atorgarà punts de classificació per als Jocs Olímpics.
11: 3CAT Info.

0: És la una.
1: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire ja estan passant factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS. Aquest divendres entra en vigor el nou pacte migratori d'asil de la Unió Europea que inclou els centres de deportació a l'estranger. Des de les Canàries, el papa Lleó XIV ha demanat a Europa que faci un examen de consciència davant la crisi migratòria i ha reclamat vies segures per resoldre-la. Tercer dia consecutiu d'aldarulls violents a Belfast, a Irlanda del Nord, com a conseqüència de les protestes per l'intent d'assassinat d'un blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia nord-irlandesa ha reforçat el seu desplegament per contenir els incidents i ha utilitzat bales de goma. Aquí el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu està treballant amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura, que haurà de trobar ara el consens polític al Congrés, pretén frenar aquest increment de la delinqüència associada a la droga. I Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys.
2: Esports.
3: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB, 97-89 contra el Tenerife, a una victòria de la final. L'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco italià.
1: I arriben ara 6 dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, però sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. La calor s'intensificarà durant el cap de setmana.
0: Trescat Info.
1: Doncs vinga, som i comencem. Els Estats Units suspenen una nova onada d'atacs contra l'Iran perquè, segons el president Donald Trump, s'han fet progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i aviat es podria signar un acord de pau. La República Islàmica ha dit que no ha pactat cap text amb els Estats Units. A Washington, Oriol Serra.
4: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
5: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
4: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
1: Doncs tota aquesta crisi geopolítica i energètica que està provocant la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. A partir d'ara, per tant, les hipoteques, els crèdits, tot serà una mica més car. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta situació, tot i el risc de frenar encara més l'economia de l'eurozona. A Brussel·les, Bruno Forteamiras.
0: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
2: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
0: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
2: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
0: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilitar així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
2: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
0: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
1: Doncs bé, mentrestant, ho dèiem, el creixement econòmic mundial està creixent, està decreixent. El Banc Mundial l'ha reduït ara al 2,5%. Aquesta previsió que creixi l'economia aquest any és el més baix des de la pandèmia. L'organisme assegura que el conflicte ha provocat la crisi d'oferta més gran de l'últim mig segle. Per la seva banda, el Fons Monetari Internacional ha tornat a rebaixar les previsions de creixement per a Europa a causa també de la guerra i ha revisat a l'alça les de la inflació. És aquesta dicotomia. La presidenta de l'FMI, Cristina Georgieva, ha demanat prudència.
6: Be very careful.
2: Sigueu molt prudents, no prengueu decisions amb l'esperança que això s'acabi aviat. I, si us plau, per aquells països endeutats i amb dèficits elevats, tingueu cura de no gastar diners que no teniu.
1: El Fons Monetari qüestiona que relaxin les regles de fusions per crear grans empreses, el que s'ha anomenat campions europeus, i critica la llei d'acceleració industrial proposada per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix un mínim de producció local per accedir a fons públics en sectors estratègics. Segons l'FMI, limitar inversions estrangeres podria afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament globals. Ara és un quart i mig. Les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que n'ha fet la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'1.300.000 euros. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Les causes judicials contra Zapatero i Leire Díaz passen factura electoral al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien ara 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals. Entre això i l'ascens notable del PP, els populars s'acostarien a només 4 punts dels socialistes. El PSOE aconseguiria Turquia un 31,3% de les paperetes, el percentatge més baix des de l'esclat del cas Santos Cerdán a les portes de l'estiu del 2025. En canvi, el partit d'Alberto Núñez Feijóo s'enfilaria fins al 27,1%. Retallaria més de la meitat de la distància que els socialistes li traien ara fa un mes. Vox, amb un lleuger descens, mantindria la tercera posició i Sumar, amb una lleugera millora, la quarta. Esquerra baixaria gairebé un punt i Junts, igual que Podem, esgarraparia alguna dècima. Amb tot, però, Sánchez es manté com a preferit de president amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijóo. Tampoc no canvia gaire el rànquing de preocupacions principals a la ciutadania. Continuen sent l'habitatge, seguit de l'economia i la immigració.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest divendres entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger. Són unes lleis que s'estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, per tant, tots els països comunitaris que en vulguin construir tindran la cobertura legal per fer-ho. Però aquest dijous, l'advocada general ha dit que dins d'aquestes instal·lacions s'hi haurà de garantir el dret a la defensa i a la vida, tan bon punt s'acabin els terminis d'internament sense dilacions innecessàries. Espanya suposa la creació d'aquests centres d'internament en tercers països i així ho ha fet constar, de fet, en una declaració que ha enviat al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les. Doncs bé, justament sobre aquesta qüestió, el Papa Lleó XIV ha reclamat des de Gran Canària vies segures per afrontar la crisi migratòria. El pontífex ha presidit aquest dijous al matí un acte al port d'Arguineguín, això és al sud de l'illa, on ha criticat la gestió que estan fent els governs i ha fet una crida a Europa perquè impulsi solucions coordinades davant del fenomen migratori.
9: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
1: El Papa també ha denunciat l'activitat de les màfies que trafiquen amb migrants i ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen, perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
9: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
1: A la tarda, el pontífex ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi Gran Canària davant de 50.000 fidels. Aquest divendres, Lleó XIV es desplaça a Tenerife en l'últim dia del seu viatge a l'estat i aterrarà a les 9 del matí i el rebrà el president Fernando Clavijo. Des d'allà es traslladarà a un centre de migrants del municipi de La Laguna per reunir-se amb usuaris i escoltar la seva experiència. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba aquest 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius encara vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
10: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
1: Les entitats també aleguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes. Diuen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques doncs, també alenteixen aquest procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de cap administració. I encara relacionat amb aquesta qüestió sobre la immigració, hem de dir que per primera vegada en una dècada ha baixat el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones. És un 4% menys que l'any 24. És una de les dades que es desprenen de l'informe que ha fet ara ACNUR. També destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats, que ara són 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns, tot i retornar a zones on el conflicte encara està viu, al Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina és la portaveu de l'entitat.
11: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
1: I ara marxem cap a Belfast perquè aquest ha estat el tercer dia d'aldarulls a Irlanda del Nord arran d'aquestes protestes que us estem explicant impulsades per l'extrema dreta per l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia de Belfast ha reforçat el seu desplegament per intentar contenir aquestes protestes i ha arribat a disparar bales de goma. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
12: Han arribat reforços policials entre uns 200 i 250 des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls que des de dimarts afecten alguns punts de Belfast i rodalia. En el nostre recorregut des de l'aeroport fins aquí al centre on ens trobem, on per cert és pràcticament desèrtic perquè el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat, hem vist diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat, on també hi sobrevolava un helicòpter, però desconeixem l'abast de les protestes. La policia ha anunciat la detenció de 16 persones aquest dimecres, ha promès també enxampar-ne més i portar-los davant de la justícia. Sentim l'adjunt del cap de la policia nord-irlandesa, Ryan Henderson.
13: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear aldarulls, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
12: Aquest dijous, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast, i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques.
1: El temps. Amb en Néstor Gómez.
14: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Doncs una altra de les qüestions importants d'aquesta jornada és que el govern de la Generalitat ha proposat un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes pels responsables de grans plantacions de marihuana amb condemnes que podrien arribar, atenció, als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat per arma de foc dimecres, recordem-ho, d'un home al carrer Balmes de Barcelona, que és la sisena mort d'aquest tipus en el que portem ja d'any. Miquel Jarque.
16: Des d'Interior es pensa que, tot i que no és l'únic factor, la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació dels narcotraficants. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i es superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
17: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
16: En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'un a 3 anys i passaria a una forquilla de 6 a 9 pel que fa a la tinença d'armes. El director general dels Mossos d'Esquadra ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre Marlaska, la tinença, que ara és de 1 a 2 anys i que no comporta presó, passaria de 4 a 5.
1: Encara no han trobat el menor, que va desaparèixer aquest dimecres al vespre. Anava amb una moto d'aigua amb uns companys i no va tornar amb ells. El vehicle l'han trobat aquest dijous a la tarda bolcat en una platja de Pals al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca que minvarà durant la nit. Girona, Maria Rovira.
18: La policia local de Pals ha localitzat aquest dijous a la tarda la moto aquàtica bolcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, en una zona a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, a Roses. La recerca ha continuat aquest dijous en un intens dispositiu per terra, mar i aire i s'ha anat ampliant la zona. A més de Salvament Marítim i els bombers, que han utilitzat drons, també hi han participat efectius de les policies locals, Mossos d'Esquadra, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
1: Protesta aquest dijous a la tarda davant de la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Unes 300 persones s'han concentrat amb estelades i han cantat els Segadors, la Santa Espina i el Virolai. Això perquè dimecres la policia els va retenir, els va desallotjar després que el dispositiu de seguretat del temple detectés que alguns tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar els Segadors. Sara Millàs, una de les cantaires expulsades, ha explicat a 3CAT Info que la Policia Nacional va tenir una actitud intimidatòria cap a ells.
19: Ens miraven en cara d'odi. Jo teníem por, molts de nosaltres. Ens assenyalaven. Ens anaven assenyalant, anaven dient coses a les orelles i després ens assenyalaven a nosaltres. Jo la meva teoria personal és que era una tècnica d'intimidació.
1: La cantaire considera que se'ls va tractar com si fossin criminals. Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir aquests cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació. El portaveu de Junts, Josep Rius, demana, a més, a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara, mentre que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, justifica la decisió fent servir el mateix argument que ahir sentíem de l'organització de la Sagrada Família.
20: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
21: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
1: En un altre ordre de coses, el projecte musical de Gaudí per la Sagrada Família ha inspirat el concert 84 Campanes, que s'ha fet aquest dijous al vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona. És un espectacle basat en la investigació de la Universitat Politècnica de Barcelona que ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes ideades per l'arquitecte per col·locar-se a les 18 torres de la Basílica. La investigació l'ha encapçalada el director de la Càtedra Gaudí, que és Galdric Santana.
22: El que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
1: Està previst que d'aquí entre 10 i 12 anys es comencin a instal·lar aquestes campanes ideades per Gaudí a les torres de la façana del Naixement. El concert d'aquest dijous és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Chieri. L'ha interpretat la Filarmònica Orquestra sota la direcció de Marin Aslop.
15: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
3: A Ciutat de Mèxic ha començat el Mundial de Futbol, el dia que el Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB i quan l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. El Mundial de Futbol, el partit inaugural, ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65, Raúl Jiménez, un ex de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10. Hi ha hagut 3 expulsats. Parlem del Barça de bàsquet.
8: 3CAT Info.
3: Ha patit el Barça de bàsquet, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
0: Nada, ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
3: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Resultat final 97-89 amb Mills i Marcelinho inconmensurables per al Tenerife, 36 punts l'australià i 14 al brasiler, i la contra del Barça, 19 punts de Vesely i 16 de Foll. El Barça ha competit però ha estat fluix en defensa. Així ho explicava l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
4: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
3: Aquest divendres a les 8, la penya farà el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, al 3CAT Info.
5: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
3: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
8: 3CAT Info.
3: Altres arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. Tres temporades. No s'incorpora fins al juliol. A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA com a contrapunt a la inacció de la FIFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
23: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
3: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position, conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella, amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Àlex Riveras, amb l'Aston Martin, setè. El pilot Ferrari Miquel Molina sortirà des de la dotzena posició de la grella.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès a les semifinals. En fa la valoració Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
24: Sabem que l'Aalborg és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat, com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
3: Ha mort un dels creadors de la Lliga ACB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de l'ACB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. El Girona ha fitxat l'aler pivot eslové de 26 anys, Elias Kunz, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa. En parla el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
25: Bueno, creemos que es un jugador en,
2: en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro.
3: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona fa oficial que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades. En waterpolo, el Sabadell masculí anuncia les sortides de cinc jugadors, entre els quals Alberto Barroso, Òscar Asensio i Martín Famera. D'altra banda, el Catalunya Femení comunica sis baixes, entre altres la capitana Georgina Bellido, que retira, i la internacional Júlia Frigola, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units.
8: 3CAT Info.
3: Ander Mirambell ha perdut en la votació final a la presidència de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton. L'exesportista català d'Skeleton ha perdut davant l'alemanya Heike Grossbank, secretària general des del 2012, amb 27 vots de 45 possibles. I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. El pivot de 29 anys, Eric Pérez, ve del Rivera Navarra, firma per 2 anys.
8: Són 2:15.

0: Ara són 2:15, us estem destacant que Donald Trump ha suspès l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran. Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. Ara bé, la República Islàmica avisa que no ha pactat cap text amb Washington. I en aquest context, el Banc Central Europeu que puja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant la guerra, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. Això segons la joieria, que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. Aquesta causa que afecta l'expresident espanyol ja està passant factura als socialistes. Coneixerem l'últim baròmetre del CIS. I també us explicarem que els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. I una altra notícia que, si poguéssim, no l'explicaríem. Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. I parlarem en cultura de Miquel Barceló, que s'ha esplaiat com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. La mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys.
1: Esports.
0: Damià Aguilar.
2: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-Àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, per tant, a una victòria de la final. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. Es trobarà el Pro-Reco.
0: I ara sí, arriben dies d'estiu, el temps d'avui serà assolellat de cap a cap, només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. Aquesta calor ja s'intensificarà durant tot el cap de setmana. Ara passen 2:45, pendents una nit més dels Estats Units, que han suspès ara una nova onada d'atacs contra l'Iran. El president Trump diu que s'estan fent progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es podria signar un acord de pau. Ara bé, la República Islàmica també diu que no ha pactat cap text amb els Estats Units. Anem a Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs bé, aquesta crisi energètica que estem tenint arran de la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. Per tant, les hipoteques, els crèdits seran ara una mica més cars. L'objectiu del BCE és intentar rebaixar aquesta inflació que està provocant el conflicte, tot i el risc també de frenar encara més l'economia de l'eurozona. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
5: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
6: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
5: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
6: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
5: Però alhora també sap

0: l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
1: Doncs bé, els experts pensen que aquesta baixada dels tipus, acordada pel Banc Central, el que està fent és marcar ja una tendència i que, per tant, n'hi haurà més. Robert Casajuana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
2: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
1: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
3: Una actitud prudent de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, doncs sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
1: I hi ha qui considera que aquesta pujada de tipus ha estat un error. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
4: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
1: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Situem-nos ara a Madrid. Les joies que van trobar en una caixa forta al despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que n'ha fet ara la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Camala, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'1.300.000 euros. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Aquest dijous han declarat davant el jutge que està investigant el cas i, segons els metges, les lesions que tenia aquest nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals. Els metges han confirmat que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Aquest divendres declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat després d'uns dies empresonada. I després d'aquesta notícia, que òbviament fa mal, una altra que també fa posar els pèls de punta, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat, atenció, un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica. Es tracta d'una xacra greu, òbviament, perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, de les 220 persones maltractades que atesa els últims 5 anys, 3 quartes parts tenien demències lleus i la resta dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil de víctima és, sobretot, d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadón és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
7: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
1: Estem parlant que la meitat dels agressors són els fills o les filles d'aquestes persones grans. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Per tot això, l'entitat Alzheimer Catalunya ha demanat més recursos per reforçar la prevenció, especialment en els casos que es produeixen en l'entorn.

0: Torn familiar. La llei catalana per reduir els obstacles judicials de l'eutanàsia ha passat el primer filtre al Congrés i comença ara la seva tramitació. Tres diputats del Parlament de Catalunya han defensat la iniciativa que va aprovar la cambra a l'abril per limitar els recursos que es poden presentar als tribunals i escurçar així els seus terminis. A Madrid, Dani Sanz de Aja.
1: Si dilluns el papa Lleó XIV es va pronunciar en contra de l'eutanàsia en el seu històric discurs al Congrés, este dijous la majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar que es puga allargar la seva aplicació. Han donat llum verda a tramitar una proposta del Parlament català per evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia. El que es tracta és d'agilitzar els recursos. Només es podran presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han explicat els diputats Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
2: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
3: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
4: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
1: PP i Vox han votat en contra argumentant que retallen garanties a persones que creuen que el que necessiten és assistència mèdica i psicològica. Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer que els familiars d'un malalt tenen dret a demanar que s'ature la seva eutanàsia.
0: S'ha acabat la selectivitat després de 3 dies d'examen sense incidències. Segons el Departament de Recerca, tampoc s'ha detectat cap dispositiu electrònic en els controls aleatoris que s'han estat fent aquests dies. En l'última jornada s'ha fet l'examen de llengua catalana i literatura. Els estudiants han hagut d'analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar també varietats dialectals del català i respondre preguntes d'un text sobre microplàstics. Alguns han sortit tranquils de totes les proves, però d'altres, òbviament, han trobat més complicat la de matemàtiques, que es va fer dimecres, i la de matemàtiques aplicades a les ciències socials d'aquest dijous. Amb la selectivitat acabada, per tant, els estudiants ara ja miren cap al 23 de juny, que és quan sortiran els resultats.
5: Tothom juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
6: Tu què volies fer?
5: ADE.
7: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
8: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
9: Jo crec que bé. Espero que el meu esforç hagi vist reflectit. Ara m'he tret un pes de sobre, fins les notes també.
0: Aquest any aquesta selectivitat ha tornat a tenir rècord de matriculats amb més de 45.000 estudiants.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara us comentem que l'Associació Professional de Teatre per Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu té com a conseqüència la cancel·lació de les activitats de teatre escolar i que està perjudicant seriosament la viabilitat d'un sector cultural, que és el del teatre familiar, que ja és especialment vulnerable. L'associació ha instat el Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent. Expliquen que la situació està tenint un impacte econòmic fort sobre les companyies i també els professionals de les arts escèniques pels nens i els joves i estimen que es podria agreujar el curs vinent. Joan Alfred Mangual és president de la TTP, demana responsabilitats.
11: La responsabilitat de solucionar el tema nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració.
0: Ells reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que si no es posa remei a la situació també està en joc la continuïtat d'un model educatiu en què la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles. I el nucli de Tartara o a la Noguera, veïns i ajuntaments han fet una crida a famílies amb nens per poder salvar l'escola del poble. En els darrers 5 anys el centre ha perdut la meitat dels alumnes i si no n'arriben de nous haurà de tancar. Lleida, Júlia Albacar.
12: Este curs l'escola de Tartareu ha tingut 8 alumnes, però 3 marxen al setembre a l'institut. Tot i que hi haurà infants que començaran al centre l'any que ve, la viabilitat de l'escola perilla si no hi arriben famílies noves. Recentment, al poble s'han rehabilitat 4 habitatges que es lloguen per un preu d'entre 300 i 400 euros. Sentim l'alcaldessa, Lídia Ver, que fa una crida a famílies amb canalla perquè hi vagin a viure, i una veïna, la Inés Palou, que fa 15 anys que va marxar de Badalona per anar a viure.
13: Totes les famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sigui, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor.
14: Si no donem opció a que vinguin noves famílies, nouvinguts, arribar un moment que estarem en una situació crítica on l'escola s'haurà de tancar.
12: El nucli de Tartareu pertany al municipi de les Avellanes i Santa Linya, té 100 d'habitants i està situat a uns 20 minuts de Balaguer, la capital de la Noguera.
10: El temps.
0: Que ens explica Néstor Gómez.
6: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre a les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen 2:45, s'han arxivat la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria l'any 2023. El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat i imprevisible. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
15: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els tres geòlegs d'una trentena d'anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis.
0: I a Tarragona, el jurat popular declara culpables d'assassinat dos dels tres acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa, al Baix Ebre, l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. Ricard Buigas.
16: La portaveu del jurat popular ho ha relatat amb aquestes paraules.
17: El jurado considera probado que Mohamed, Amina y el menor, ya enjuiciado, se dirigieron a la señora Olga María López del Castillo para conseguir el propósito de hacerse con el dinero que pudiera haber en el establecimiento. En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espalda a los acusados, Mohamed procedió a dispararle en la cabeza a corta distancia.
16: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal ha considerat que va participar en els fets facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però se l'ha exonerat del crim perquè era al carrer. La fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Per l'home, sol·licita 25 anys de presó per l'assassinat de la treballadora, 14 anys per l'assassinat en grau de tentativa per ferir un client del bingo, 4 anys per robatori i 2 pertinença d'armes. És una pena similar a la que demana per a la dona. L'acusació particular ha fet les mateixes peticions. El menor, que també va participar en els fets, ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per a sentència.
0: Finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà aquest divendres la proposta sobre els acomiadaments de la companyia. Serà entre les 9 i les 12 del matí als tres centres de la multinacional nipona aquí a Catalunya. El referèndum s'havia de votar aquest dijous, però s'ha posposat, com diem, perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels que es van dir al principi. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions als acomiadats de 50 dies per any treballat, ara sense topall de mensualitat. I l'empresa de videojocs Ubisoft ha plantejat un ERO que afectaria 51 treballadors a Barcelona, això és el 28% de la plantilla. Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fonts de dins de l'empresa han explicat que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve amb un període de consultes per fixar les condicions de sortida i també les mesures d'acompanyament.
10: 3CatInfo. 3CatInfo.
0: La magistrada del Tribunal de Justícia de Catalunya ha acordat la llibertat amb mesures cautelars per al productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra. Aquest productor, responsable de BNC Produccions, havia estat denunciat per 3 dones, una per violació i les altres dues per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars, com ara l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i també la retirada del passaport. El jove Teatre Regina, referent dels espectacles per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Marta Vives.
18: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i del país i en català. Mariona Campos n'és la directora.
19: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
18: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
19: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat doncs, es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
18: El jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
0: Miquel Barceló s'esplaia ara com a gravador en una exposició inèdita que ha fet a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. Aquesta mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys al taller del mestre gravador Joan Roma. Entre les peces que hi ha, criatures marines, hi ha verdures, paisatges africans i fins i tot també hi ha un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aigua fort o la litografia amb experiments improvisats visats i radicals, i és que per Barcelona el gravat és una taula de proves.
20: Aquesta lletra ferit són xilografies però brutals, xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
0: Penseu que Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. A l'Artur Ramon ho farà ara fins a l'octubre.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I ara és el moment d'anar cap als esports.
10: Esports.
0: Amb el Damià Aguilar.
21: Al Mundial de Futbol, el partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65 Raúl Jiménez, un exjugador de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Ha debutat a Mèxic el jugador del Betis, Álvaro Fidalgo. Declaracions a DAZN.
22: Bien, muy especial, la verdad, increíble la sensación. Después de toda la vida jugando al fútbol, nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento. Especial de verdad. Cuando pasen los años y eso, supongo que nos iremos dando cuenta, me iré dando cuenta.
21: Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10, per 3 expulsats. El Barça de bàsquet ha patit, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
23: Ellos también lo van a sentir. Es un viaje largo ahora, un poco incómodo, pero bueno. Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea. No podemos irnos de esto, no podemos creernos que ya estamos en la final.
21: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, resultat final de 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per l'equip de les Canàries, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i Per contra, 19 punts de Vesely i 16 de Foll per als de casa. El Barça ha competit, però ha estat fluix en defensa. Així ho ha explicat l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
1: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga CB.
21: L'eliminatòria que ara se'n va a les Canàries. I aquest divendres a les 8 la Penya, que fa el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, amb aquestes declaracions, al 3CAT Info.
2: Doncs mira, crec que al final l'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte he ficat un gol d'home a més que ens estava costant una veritat. La meva sensació és que no atacàvem i hem ficat un gol d'home a més i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells.
21: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19 a 13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
10: 3CAT Info.
21: Més arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029, 3 temporades. A la concentració de la selecció espanyola de futbol als Estats Units, Lamine Yamal, el davanter del Barça, ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso, el pilot d'Aston Martin, ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
3: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
21: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Alex Riveras ho farà setè amb l'Aston Martin. El pilot Ferrari Miquel Molina ho farà des de la dotzena posició. El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals. Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sabem que l'Aalborg és un molt bon equip, s'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats, ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
21: Ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la CB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge per la temporada que ve, el pivot de 29 anys, Eric Pérez, procedent del Ribera Navarra. Signa per 2 anys i 1.400 esportistes participaran aquest cap de setmana a Tarragona al Campionat d'Europa de Triatló, que acollirà les categories elit, paralímpic i grups d'edat i atorgarà punts de classificació per als Jocs Olímpics.
10: 3CAT Info.

0: Són les dues.
1: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que